0: va demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera va dir que la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3CAT Info Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui, Gabriel Rufián i Jone Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra, amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE

0: els ha interpel·lat repetidament.
1: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
0: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
2: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
0: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
3: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será immenso.
0: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
4: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
0: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
5: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
6: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
5: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
7: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
8: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
7: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
9: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
7: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb plaça d'Espanya.
5: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de

0: setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
1: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals d'Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
2: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
3: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
4: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
3: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ullacona i Tortosa.
5: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
3: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
6: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
3: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
7: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
3: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
8: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
9: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, en mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva, aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3CAT Info.
0: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
10: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
11: Els mercats han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cru i del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
10: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
11: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
10: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
0: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
12: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
13: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
12: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
14: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
12: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
15: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
12: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
0: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'Estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Peter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
16: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
0: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
0: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius actius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
2: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
17: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
18: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
17: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
19: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
17: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
2: 3CAT Info.
17: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
20: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
17: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà, en aquest cas, diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra... La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
21: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
17: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
22: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
17: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
2: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides, sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca, Joan Fitó?
17: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
0: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
1: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
1: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
23: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
1: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Ione Belarra.
24: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
25: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
1: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
26: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
1: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
27: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
28: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
27: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
29: Que cumpla con lo que pedimos.
30: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos
3: pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
6: La vivienda digna es un derecho, el cual todos los españoles tienen, y no se están tomando muy pocas medidas.
27: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
0: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
7: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
2: 3CAT Info.
0: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
8: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
0: Al seu discurs, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
9: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
10: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
9: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
11: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
9: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
13: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més, i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
9: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
14: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podíem posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
9: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho van fer-ho quan tocava, des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
0: Aquest divendres al matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
4: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis de, tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
0: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
5: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
12: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
5: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
0: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
16: A Lieski no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
17: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
16: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
18: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
16: Oleixki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
0: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
19: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, Esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
1: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva, aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3CAT Info.
0: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
20: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
21: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
22: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces ahora vienen corriendo, no sé qué eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
20: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
0: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
23: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
24: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable, però jo crec que si van caient anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa 2 vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
23: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb 2 M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
0: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
3: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures, perquè les fulles són nutritives per al bestiar, i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
6: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
3: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
0: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
7: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
0: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
2: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
8: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
10: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
8: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
25: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
8: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una resonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
2: 3CAT Info.
8: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
4: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero... Y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
8: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Jarque, a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
9: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
8: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla. També aquest dissabte, a les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
11: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
8: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
13: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
8: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
2: Tresca Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals. Tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar abaixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3Cat Info Erit Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Panter, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giralt Robert.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Esta su estelada, la voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
13: Evitem un empitjorament.

0: pedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
1: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
0: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
2: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
3: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
2: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan Garcia.
4: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
5: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
4: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
6: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
4: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
2: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
7: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
8: 3CAT Info.
2: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja.

0: que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
1: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
2: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
1: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
3: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
1: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
4: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més, i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
1: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
5: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
1: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
6: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
7: El temps.
0: Gemma Puig.
8: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent, i en molts casos en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, en mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte-diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats, que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
7: 3CAT Info.
0: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miras.
9: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
10: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cru i del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
9: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
10: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
9: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
0: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
11: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
12: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
11: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
13: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
11: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
14: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
11: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
0: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
15: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
0: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
0: Sert va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius actius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
7: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
17: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
18: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
17: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
19: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
17: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia. A l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
7: 3CAT Info.
17: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
20: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
17: El Barça també té molt avançades les renovacions de Depay, Oriesme, Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà, en aquest cas, diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra... La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
2: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
17: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
21: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
17: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
7: 3CAT Info. Són 4:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides, sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca Joan Fitó?
17: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
0: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustindú i serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
22: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
23: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Ione Belarra.
24: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
25: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
26: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
27: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El Sindicat de Llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
28: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
27: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
29: Que cumpla con lo que pedimos.
30: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
31: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se está tomando muy pocas medidas.
27: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
0: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
32: Si avui s'haguessin aprovat
1: els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
7: 3CAT Info.
0: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
5: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
0: Al seu discurs, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
6: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
8: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
6: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
9: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
6: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
10: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
6: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
11: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
6: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
0: Aquest divendres al matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
2: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis de, tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
0: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
4: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
13: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto, y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
4: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
0: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
14: A Lieski no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
15: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
14: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
16: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
14: Oleixki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
0: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
17: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
7: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
7: 3CAT Info.
0: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
18: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
19: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, que uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que pasa, así muy fuerte.
20: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces ahora vienen corriendo, no sé qué eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
18: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
0: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
21: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
22: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dues vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
21: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
0: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
1: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures, perquè les fulles són nutritives per al bestiar, i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
5: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
1: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
0: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
8: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
0: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
7: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
23: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
24: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
23: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
25: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
23: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Euroliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una resonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
7: 3CAT Info.
23: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
2: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero... Y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
23: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
6: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
23: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla. També aquest dissabte, a les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
9: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
23: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la Nova Creu Alta a 6:45. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
10: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
23: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
7: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals, tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3CAT Info Erit Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Panter, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patri Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Jone Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Esta su estelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
10: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso.
10: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
13: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
10: Diversos diputats han imitat

0: propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegurar el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
1: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
2: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
3: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
2: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
4: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
2: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
0: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
5: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
6: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
7: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures.

0: infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
1: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
0: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
2: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
0: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
3: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més, i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
0: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
4: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
0: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
5: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
6: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
7: El temps.
5: Gemma Puig.
8: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent, i en molts casos en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, en mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte-diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats, que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
7: 3CAT Info.
5: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiràs.
9: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
10: Els mercats han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cru i del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
9: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
10: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
9: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
5: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
11: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
12: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
11: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
13: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
11: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
14: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
11: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
5: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'Estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i, segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
15: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
5: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
5: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius actius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
7: Esports.
5: Amb en Joan Fitó.
16: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
14: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
16: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
17: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
16: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia. A l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
7: 3CAT Info.
16: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
18: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
16: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà, en aquest cas, diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
19: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
16: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
20: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
16: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
7: 3CAT Info. Són 4:45.
5: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca, Joan Fitó?
16: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
5: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats. La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
1: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
5: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustindú i seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
21: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
5: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
22: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
5: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
23: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
24: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
5: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
25: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
5: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura. La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
26: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El Sindicat de Llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
27: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
26: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
28: Que cumpla con lo que pedimos.
29: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
30: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se están tomando muy pocas medidas.
26: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
5: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
31: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
7: 3CAT Info.
5: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
32: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
5: El seu discurs, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
0: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
2: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
0: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
3: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
0: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
4: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més, i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
0: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
6: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
0: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
5: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
5: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
9: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
5: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
1: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
10: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
1: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
5: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
11: A Oleixki no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
12: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
11: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
13: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
11: Oleixki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
5: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
14: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
5: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
7: El temps.
5: Gemma Puig.
15: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, en mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva, aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
16: 3CAT Info.
5: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
17: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
18: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
19: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces se vieron corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron un palo, se quedaron en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
17: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
5: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
20: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
21: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
20: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
5: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya, el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
2: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
3: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
2: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
5: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
22: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
5: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF a l'Estació de França per treballar colze a colze en aquestes incidències.
16: Esports.
5: Amb en Joan Fitó.
23: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
24: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
23: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
25: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant, així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
23: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
16: 3CAT Info.
23: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
26: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero... Y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
23: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
0: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
23: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte. A les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
1: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
23: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
4: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
23: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
16: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals. Tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3CatInfo Erik Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Está su estelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
10: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será immenso.
10: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
13: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
10: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
0: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i, si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes

0: defensant els interessos dels catalans i les catalanes, i que avui no ho fa.
1: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jéssica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional, i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar: vaga general. Joan Garcia.
2: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de Plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
3: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
2: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
4: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
2: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
1: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT, fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
5: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
6: 3CAT Info.
1: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
7: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
8: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
7: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
9: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva,

0: doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
1: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
2: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
1: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
3: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
1: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
4: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
5: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
6: El temps.
4: Gemma Puig.
7: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, en mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
6: 3CAT Info.
4: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miras.
8: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
9: Els mercats han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cru i del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
8: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
9: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
8: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
4: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
10: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
11: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
10: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
12: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
10: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
13: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
10: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
4: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'Estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
14: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
4: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
4: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, in memoriam. Uller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
6: Esports.
4: Amb en Joan Fitó.
15: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
16: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
15: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
17: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
15: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia. A l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
6: 3CAT Info.
15: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
18: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
15: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà, en aquest cas, diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
19: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
15: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic Arla Quinat, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
20: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
15: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
6: 3CAT Info. Són 6:45.
4: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides, sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca Joan Fitó?
15: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
4: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
21: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
22: La història les juzgarà
0: antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
21: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumà, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, serà un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
2: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
21: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
22: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
21: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Ione Belarra.
23: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
24: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
21: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
25: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
21: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura. La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
26: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
27: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
26: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
28: Que cumpla con lo que pedimos.
29: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
30: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se está tomando muy pocas medidas.
26: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
21: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels 2 decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
31: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
6: 3CAT Info.
21: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
32: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
21: Al seu discurs, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una 20ena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
1: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
3: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
1: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
5: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
1: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
7: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més, i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
1: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
8: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
1: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
4: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
4: Aquest divendres al matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
10: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, van decidir tancar-les també per avui.
4: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
11: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
12: En agosto sí que hubo allí algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto, y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
11: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
4: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
0: A Oleixki no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
2: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
0: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns, perquè si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
13: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
0: Oleixki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
4: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
14: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
4: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
6: El temps.
4: Gemma Puig.
15: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva, aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
6: 3CAT Info.
4: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. 2 guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
16: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 11:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
17: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, que uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que pasa, así muy fuerte.
18: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces se vinieron corriendo, no sé qué eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
16: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
4: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
19: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
20: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caient anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa 2 vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
19: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb 2 M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
4: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya, el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
22: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
23: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
22: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
4: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
3: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
4: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
6: Esports.
4: Amb en Joan Fitó.
5: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
7: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
5: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
21: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
5: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Euroliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
6: 3CAT Info.
5: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
24: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
5: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Jarque, a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
25: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
5: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla. També aquest dissabte, a les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
1: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
5: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
8: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
5: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
6: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals. Tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar abaixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3Cat Info Erit Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Esta su estelada, la voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
10: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso.
10: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
13: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
10: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
0: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegurar el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
14: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge.

0: provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar. Vaga general. Joan Garcia.
1: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
2: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
1: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. La també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
3: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
1: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb plaça d'Espanya.
0: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
4: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
5: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buiga.
6: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
7: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
6: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
8: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
6: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
9: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però Penso que estàvem tots més alerta

0: faig, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més, i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
1: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
2: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
1: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
3: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
4: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència, la precaució... La demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
5: El temps.
3: Gemma Puig.
6: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
5: 3CAT Info.
3: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiràs.
7: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès, Emmanuel Macron, ho defensa.
8: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuir del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
7: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
8: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
7: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
3: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit el nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París Isabel Galí.
9: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
10: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
9: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
11: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
9: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa. Els estudiants abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
12: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
9: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
3: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'Estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
13: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
3: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural, us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
3: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
5: Esports.
3: Amb en Joan Fitó.
14: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
12: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
14: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
15: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
14: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
5: 3CAT Info.
14: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
16: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
14: El Barça també té molt avançades les renovacions de Papayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Sport 3 i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca. Ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
17: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
14: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
18: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
14: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge al Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
5: 3CAT Info. Són 6:45.
3: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides, sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca, Joan Fitó?
14: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
3: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
19: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
20: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
19: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
21: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
19: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
22: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
19: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui Gabriel Rufián i Ione Belarra.
0: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
1: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
19: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
2: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
19: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
3: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montse Mir.
23: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El Sindicat de Llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
24: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que se abre un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
23: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
25: Que cumpla con lo que pedimos.
26: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
27: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se está tomando muy pocas medidas.
23: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
3: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels 2 decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
28: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
5: 3CAT Info.
3: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
29: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
3: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una 20ena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Espel i Ricard Buigas.
30: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una 20ena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
31: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
30: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ullacona i Tortosa.
4: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
30: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
6: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més, i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
30: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
7: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
30: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
3: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho van fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
3: Aquest divendres al matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
9: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs, crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
3: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busoms.
10: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves als embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
11: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto, y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, pero las expectativas son buenas.
10: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
3: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solies.
0: a Lieski no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
1: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
0: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns, perquè, si es buida Oleshki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
12: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
0: Aliyevsky, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
3: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
13: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza. Puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
3: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
5: El temps.
3: Gemma Puig.
14: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, en mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5/6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva, aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
5: 3Cat Info.
3: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. 2 guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
15: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els 3 detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 2:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
2: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
16: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces ahora vienen corriendo, no sé quién era tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
15: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
3: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
17: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
18: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa 2 vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
17: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb 2 M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
3: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya, el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
19: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
20: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
19: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
3: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
21: Podrían verse ya
4: muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy, muy, muy en serio, ¿no?
3: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF a l'Estació de França per treballar colze a colze en aquestes incidències.
5: Esports.
3: Amb en Joan Fitó.
6: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
21: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
6: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
22: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així que et dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
6: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
5: 3CAT Info.
6: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
23: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
6: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
24: Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
6: El Badalona Women, per la seva banda, juga al camp del Sevilla. També aquest dissabte, a les 12, les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
25: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
6: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però, en canvi, segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
1: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
6: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi. Finalment, s'ha confirmat que serà baixa pels europeus, pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
7: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: És dissabte 3 d'octubre del 2026, l'última vegada que Pedro Sánchez es va prendre un període de reflexió. La conclusió es va moure entre la premsa del cor, recordem que es confessava com un home profundament enamorat de la seva dona, i la política. La reflexió va acabar amb un nou impuls en la seva carrera política i amb una victòria clara del PSC a les eleccions catalanes. Sánchez, resistent per naturalesa, amb més vides que un gat, madura aquest cap de setmana si convoca eleccions anticipades. El fracàs dels decrets d'habitatge al Congrés pel veto de Junts, el PP i Vox li pot servir de gasolina per posar les urnes i tirar els daus per última vegada. A Sánchez, amant del bàsquet, res li faria més il·lusió que un Les Dance a la Moncloa amb un triple a l'últim segon, remuntada inclosa. A qui li convencen unes noves eleccions? O a qui li convenen? Tot indica que el PSOE ho té complicat, no tant per les perspectives de Sánchez com perquè a la banqueta situada a la seva esquerra hi té jugadors desgastats a les enquestes i incapaços d'articular un projecte que reculli totes les sigles i tots els personalismes. En canvi, al davant hi tenen un equip amb un funcionament gairebé militar, amb dos entrenadors, Feijóo i Abascal, que concentren tot el joc a l'extrem dret del camp. L'esclat per l'habitatge, això sí, pot alterar tant les regles com el cronòmetre, i és que les possessions són cada vegada més curtes i no s'ha de menys tenir la màxima de l'esport, que diu que costa més guanyar que no pas perdre. El debat d'aquest divendres també ens deixa imatges al faristol que es podrien veure perfectament en un bar, amb bitllets de 50 euros i claus de casa com elements de trezzo. Reflexioni el que reflexioni Sánchez, al pavelló balcànic en què s'ha convertit el Congrés dels Diputats ja té el compte enrere activat per anar a les eleccions. I els partits, sota la influència de la Mari Carmen o de la Francisca, que envia correus a la direcció de Junts, saben que els propers comicis es jugaran en un terreny de joc pantanós, les condicions de la vida de la gent. Es notarà aquest vespre amb mobilitzacions arreu de l'Estat i quan arribin les eleccions. De moment, Pedro Sánchez ja té el primer miracle a la butxaca. Qui se'n recorda de Ceuta i de les joies saudites de Zapatero? Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
0: La pluja pot tornar a ser intensa avui a les Terres de l'Ebre.
2: On intenten recuperar-se de l'episodi d'aiguats d'ahir que va deixar inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers van fer més de 300 sortides i una vintena de rescats a diverses persones. Protecció Civil continua demanant avui molta precaució.
0: El sindicat de llogateres convoca avui manifestacions en defensa del dret a l'habitatge.
2: I anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Les manifestacions es faran a Barcelona, Madrid, Palma i València.
0: I també ens fixem i comencem a escalfar motors pel concurs de castells. Aquest cap de setmana demà serem a Tarragona, però és que avui hi ha la segona jornada d'aquest concurs.
2: Sí, efectivament, hi participen 18 colles de la categoria de 8, amb possibilitats de veure-hi algun intent de castell de 9. A partir d'avui, les dues sessions del certamen se celebraran a la Tàrrega Arena.
0: És el segon cap de setmana consecutiu sense futbol de primera divisió i tercer partit de la selecció espanyola en només 8 dies. Avui contra la República Txeca, Roger Nau.
3: A Oviedo, a 3:15, amb 6 jugadors del Barça a la convocatòria, i si no hi cap sorpresa amb Lamine Yamal, un altre cop a l'11 titular. El club blaugrana aguanta la respiració mentre confirma que Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar dissabte que ve contra el Getafe.
0: Tot això mentre el Barça femení prepara el clàssic de demà contra el Madrid al Camp Nou.
3: A la prèvia, la capitana Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. El club també té avançades les renovacions d'Eva Payor i Esmei Brooks. Pel que fa al clàssic de demà, a les 5, les blaugranes, si guanyen, deixaran l'equip blanc 5 punts enrere.
0: D'aquí menys d'una hora, a les 8, Marc Márquez buscarà una nova victòria a Motegi.
3: A la cursa esperin del Gran Premi del Japó de MotoGP, el líder del Mundial, Jorge Martín, surt des de la pole, amb Márquez i Pedro Costa també a la primera fila de la graella.
0: El temps, Enric Agut, bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs bé, un temps avui marcat novament per aquest risc d'alguns ruixats forts que poden caure sobretot a partir d'últimes hores del matí cap a la costa i al prelitoral. De moment aquest matí alguns ruixats a les Terres de l'Ebre. De moment no són forts, han deixat 12 o 13 litres, per exemple, a Mas de Barberans, i es preveu que es vagin reproduint, però seria a partir cap a les 11-12 quan poden arribar nous ruixats forts per la costa i al prelitoral. No només a les Terres de l'Ebre, és una situació general de la costa, i després, durant la tarda, avançar també la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, però els registres més importants a prop del mar. De nit matinada, fins i tot, la pluja es podria intensificar més, especialment a comarques de Barcelona, a la seva costa, prelitoral, i a les de Girona. Aquesta tarda a nit, així doncs, normalment, a pluges que poden tenir caràcter torrencial en aquests indrets, i amb una temperatura que serà, doncs, semblant a la d'ahir.
1: Avui, el Suplement.
0: Avui, tertúlia, que ens agafarem amb ganes, perquè la cosa està com està, amb l'Eduard Voltes, la Marta Montfort i l'Olga Ruiz i el Jaume Clotet. Avui allargarem tertúlia per raons òbvies i sumarem el cap de política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores, i la sotsdelegada de Catalunya Ràdio Madrid, la Paula Bruixats. A quarts d'11, a l'hora negra de la Maica Navarro, avui una mica més tard del que és habitual. A les 11, tertúlia de corresponsals, Albert Elf avui acompanyant Plàcid García Planas, dues vides lligades als viatges i les aventures de tota mena, especialment explicar la guerra. Avui que també coneixerem la història d'Eric Harley, és divulgador en estudis urbans amb molt sentit de l'humor, que ens ajudarà a entendre el perquè d'algunes decisions urbanístiques que es prenen a les ciutats on vivim. A les 12 parlarem de reproducció assistida amb Marc Crouet i Alejandra Guimarà, parella professional i personal. Tots dos han acabat de rodar In Vitro, una sèrie que ben aviat es podrà veure a TV3 sobre reproducció assistida i inspirada en la seva història real. Tot això en un matí de dissabte, on també amb el Pep Noguer parlarem de l'escassedat i l'encariment de les patates per culpa de la calor. 7 i 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: De seguida, tota la crònica política que ve farcida, evidentment, per aquesta meditació de Pedro Sánchez, però és que ens hem d'ocupar primer d'aquestes pluges i d'aquest cap de setmana que, com ens explicava ara mateix l'Enric Agut, continuarà plovent. Les Terres de l'Ebre intenten tornar a la normalitat després d'una jornada marcada pels forts aiguats que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no hi ha hagut danys personals. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Ara mateix continua plovent en diferents punts de la zona, com explicava l'Enric. Sapiguem com estan les coses desplaçant-nos fins a les cases d'Alcanar. Allà hi tenim el Jordi Barranca amb la unitat mòbil amb l'Albert Cots. Jordi, què tal? Bon dia.
5: Hola, Roger, molt bon dia. Sí, doncs mira, aquí durant aquesta nit ha plogut, ha estat plovent durant diverses hores, estones amb molta intensitat, han arribat a caure més de 20 litres en una hora. Ara la pluja és constant, però és més fina i més moderada. El que sí que estem veient, ens hem trobat de camí, són molts llamps, símbol, que, diguem-ne, no, la part més forta d'aquesta tempesta a hores d'ara estaria ubicada a l'interior del mar. Aquí a les cases d'Alcanar també és un dels punts on més ha plogut durant, i on més està plovent, de fet, durant tot aquest episodi, i les cases i comerços que estan a la zona més propera, tant el que seria el port, és a dir, el mar, com a la zona per on passen els barrancs, estan protegits amb fustes i com bonament podien les persones que hi viuen. També veiem senyalitzat amb tanques metàl·liques els punts més crítics on sol haver-hi acumulacions importants d'aigua cada cop que plou amb certa intensitat. De camí, a partir d'Amposta, és quan ens hem trobat pluja, per tant, diguem-ne, no? A bona part de la costa del Montsià és on ara està plovent, i tot i que en aquestes últimes hores, diguem-ne, no, el pla de protecció civil o les alertes de protecció civil han passat del pla d'alerta a emergències, poca precaució és poca, sobretot tenint en compte els antecedents que hi ha en aquesta zona de pluges torrencials i de conseqüències dramàtiques, tot i que aquest temporal de pluges està deixant molta quantitat d'aigua, però sense conseqüències humanes destacables.
0: Fantàstic. Gràcies, Jordi Barranca. Aquesta és la situació en aquests moments. A tot això, Protecció Civil demana extremar les precaucions perquè la matinada que ve es podria repetir una situació de pluja torrencial al litoral central i al sud de la Costa Brava.
2: Catalunya, però, no és l'única comunitat afectada per aquests aiguats. De fet, a Castella-La Manxa, una riuada ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a Madrigueres, al nord de la província d'Albacete. La víctima mortal és una dona de 102 anys que vivia en una planta baixa on l'aigua ha arribat a superar el metre d'alçada. La riuada ha provocat danys importants també en diversos punts d'aquesta població. El municipi ha registrat 142 litres per metre quadrat en només dues hores.
0: A partir de 7:45 del matí, d'aquí una mica més de 20 minuts, saludarem alguns alcaldes, especialment del sud del país, perquè ens expliquin com es desperta, doncs, per exemple, l'Ametlla de Mar o Santa Bàrbara, zones afectades aquestes últimes hores pels aiguats, i també podrem saludar Protecció Civil. És un cap de setmana de reflexió per Pedro Sánchez, un altre per decidir si convoca o no eleccions generals després de la derogació ahir de dos decrets d'habitatge. Junts ahir va ser un dels protagonistes de la tensa jornada al Congrés, i ara l'expresident Carles Puigdemont publica un article a la xarxa on denuncia una campanya de desgast del seu partit, sobretot tot per part dels socialistes, a qui titlla d'irresponsables.
2: Per Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per Pedro Sánchez, i si segueix

0: Cap a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Bon dia. Pedro Sánchez ho meditarà el cap de setmana i si es decideix a convocar eleccions ho anunciarà dilluns. Abans vol analitzar la derrota al Congrés, veure la resposta als carrers i calibrar la força de la mobilització, tot i que ahir ja enviava Junts, el PP i Vox aquest missatge en clau electoral.
2: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: I hi ha ministres que l'animen a convocar, creuen que no hi haurà millor oportunitat que votar a finals de novembre. D'altres, però, demanen no precipitar-se i entregar mig any abans el govern al PP i Vox. Sumar també diu estar preparat per anar a les urnes, tot i que encara no tenen candidat. Pablo Bustinduy diu que si es vota serà un plebiscit per l'habitatge i contra Junts.
3: Junts ha tomat una decisió absolutament incomprensible i desastrosa que les lleva a la desaparició de su espacio político.
1: Però Míriam Nogueras trasllada tota la pressió a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
4: Estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida.
1: No tothom veu clar anar a eleccions anticipades. Per Esquerra seria un error, una irresponsabilitat, veient la desorganització a l'esquerra del PSOE.
5: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable.
1: En canvi, el Partit Popular i Vox es freguen les mans davant d'unes eleccions imminents. Ara Pedro Sánchez ha de decidir si fa de la necessitat virtut i si es veu fort per capgirar totes les enquestes que fins ara el donen com a perdedor.
0: Avui és una jornada de manifestacions arreu del país. El sindicat de llogateres ha convocat marxes en defensa del dret a l'habitatge i ha anunciat que ja treballa per avançar cap a una vaga general.
6: Al matí se'n fan a Girona, València o Palma i a la tarda una de les que es preveu més multitudinària, la que culminarà a l'Hospitalet de Llobregat a les 7 de la tarda, amb columnes vingudes d'arreu de la ciutat de Barcelona i també d'altres ciutats. Ahir els activistes, de fet, ja van escalfar motors a Barcelona amb dues mobilitzacions que van tallar el trànsit a l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. I també hi va haver una assemblea a la plaça de Catalunya.
0: La crònica des de Barcelona amb el Joan Garcia.
7: La manifestació d'aquesta tarda a l'Hospitalet es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat aquest divendres al Congrés. I per escalfar motors, ahir ja hi va haver diverses mobilitzacions. A 3:45 de la tarda, els acampats a plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets. I en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea multitudinària a la plaça de Catalunya.
8: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga. Als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
7: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya va promoure dos talls de trànsit, un a la Meridiana en Fabra i Puig i un altre a la Gran Via a la plaça d'Espanya.
0: Doncs en la mateixa línia, també molt similar, als concentrats a la Puerta del Sol de Madrid també diuen que es posen a treballar perquè es convoqui una vaga general. Montsemir.
9: Hola, bon dia. Cap a la vaga general és el lema de la manifestació d'avui al migdia i també una de les frases que més es repeteixen en qualsevol activitat de les moltes que es fan al campament de la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid diu que és ara quan s'obre un nou cicle polític des del sindicalisme i les bases. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
10: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que sea un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
9: La manifestació és a les 12 del migdia. Sortiran quatre columnes des de diferents punts de la ciutat per anar cap a la plaça de la Cibeles. Aquest divendres s'ha preparat la marxa a l'acampada de la Puerta del Sol.
0: Gràcies, Montse. Pràcticament un quart de 8 del matí. Més reaccions, perquè després que el Congrés hagi tombat els decrets, Jaume Collboni ha lamentat l'oportunitat perduda per continuar canviant les regles del joc. L'alcalde de Barcelona ha assegurat que eren imprescindibles per continuar garantint el dret a l'habitatge a la ciutat.
6: Jaume Collboni ha assegurat, ahir al vespre ho va dir, que era una oportunitat única per Barcelona, que hauria comportat un benefici directe per als veïns. Collboni ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics.
11: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament

0: a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
1: I a tot això, des d'Esquerra Republicana consideren que els decrets eren millorables. Lamenten que amb la negativa s'hagin perdut, diuen, mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. I en un comunicat, els republicans afegien que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jéssica Albiach retreia a Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i, per la CUP, els juntaires van prioritzar, diuen, els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, va instar Pedro Sánchez a convocar eleccions.
2: Partits polítics al marge també hem sentit reaccions de part dels sindicats.
1: Sí, els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT han fet una crida a la mobilització. En un comunicat conjunt, els dos sindicats han donat suport a les manifestacions d'aquest cap de setmana i a la resposta que la gent ha expressat als carrers, però han evitat parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
3: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I, per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
2: Encara sobre habitatges, la Generalitat creu que la mesura que activaran perquè les persones de més de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat ajudarà a tornar al mercat dels habitatges que els fons d'inversió ja no volen. El govern ha constatat que amb el marc regulador vigent cada cop més fons s'estan desprenent de les propietats que tenen a Catalunya perquè ja no els són rendibles. Fins ara l'única eina que tenia la Generalitat per actuar en aquests casos era el dret a tanteig i retracte, amb què ja s'han gastat 400 milions d'euros aquesta legislatura. Sara Riera, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. En els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió. Ara, amb la primera convocatòria de la mesura, el gener de l'any que ve, i amb una dotació de 100 milions d'euros, creu que se'n podran adquirir 2.000 més el 2027. Sílvia Paneque, consellera d'Habitatge.
5: En aquests pisos hi viuen famílies. Famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys amb dificultats de tenir hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.
4: La norma encara s'està redactant, però el govern ja ha avançat que els ciutadans que s'hi vulguin acollir hauran de tenir un nivell determinat de renda, s'ha de ser solvent perquè el banc et concedeixi una hipoteca, encara que sigui del valor de la meitat del pis, i hi haurà uns topalls del preu de compra que poden rondar els 200.000 euros. La persona hi podrà viure durant 50 anys.
2: Més qüestions. Els Estats Units descarten finalment prohibir les exportacions de dièsel nord-americà al continent europeu. El president Donald Trump ha assegurat que la relació amb Europa és molt bona i que el veto mai va estar damunt la taula.
6: Europa té molt de dièsel i farà una contribució mundial molt important. I nosaltres també ho farem. No prohibirem l'exportació de dièsel. Farem el que ens pertoca fer. Però sí que els ho vaig demanar i tindrem molt petroli.
1: Trump s'hi ha referit hores després que Europa i els líders del G7 claudiquessin a les pressions de Washington i acordessin alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves en un intent d'acostar posicions amb la Casa Blanca i frenar l'increment de preus.
2: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
7: Sí, hola, bon dia. El president francès Emmanuel Macron ha liderat els esforços diplomàtics per aconseguir aquest acord amb els Estats Units. Diu que Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà.
8: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
7: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils que s'alliberaran gràcies a l'acord. L'altra meitat la posaran altres països occidentals que siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. Aquest cop trauran al mercat, sobretot, reserves de dièsel. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 euros al litre. Si Trump n'hagués tancat l'aixeta, els preus s'haurien pogut enfilar encara més.
2: Doncs precisament ara anem fins a França. El govern s'obre el diàleg amb els estudiants després de les protestes violentes als instituts de secundària i al carrer. El ministre d'Educació ha promès fer-los cas, però les associacions d'estudiants diuen que les mesures que planteja no són suficients. París, Isabel Galí, bon dia.
9: Bon dia. Els sindicats d'estudiants de secundària de França mantenen la mobilització la setmana que ve. La reunió amb el ministre d'Educació ha estat cordial, però amb poques concrecions. Eduard Jeffré ha reconegut que les reivindicacions de millora legítimes no es resoldran d'un dia per l'altre.
10: Us puc dir que us escoltem i que plantegem un marc de diàleg estructurat, organitzat i amb treball, i un pla que espero que ens permeti atendre gran part de les vostres peticions.
9: El ministre també els ha combinat a mantenir un marc de protesta específic davant els nombrosos actes de violència que han fet malbé els mateixos espais on ells estudien. El vicepresident del sindicat Les Lycéens, Louis Letoublon, se n'ha desmarcat.
11: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
9: En algunes ciutats de França, pares i estudiants han denunciat en manifestació les càrregues que la policia du a terme davant els instituts. Consideren que en molts casos no estan justificades.
2: De la crònica internacional, al Brasil fa poques hores que s'ha tancat la campanya electoral abans de les eleccions legislatives i presidencials de demà. Lula da Silva i Flávio Bolsonaro parteixen com a grans favorits en la cursa presidencial i les enquestes els situen frec a frec amb un lleuger avantatge del líder progressista.
1: Tot i això, és força probable que cap dels dos candidats aconsegueixi el 50% dels vots demà, fet que portaria a una segona volta. Lula aspira amb 80 anys a aconseguir un quart mandat, mentre que Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, que està inhabilitat, vol retornar l'extrema dreta al poder al Brasil. La campanya ha estat molt polaritzada, amb els dos principals candidats evitant trobar-se en debats electorals, i seran clau les aliances amb els partits de centre per intentar seduir l'electorat més moderat.
2: De tornada a casa nostra, la Fiscalia demana l'absolució dels quatre policies acusats d'haver fet perdre un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre de l'any 2017.
1: El judici ha quedat vist per sentència. Per la fiscal Alejandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013 arran del cas d'Ester Quintana. Tabernero defensa que els agents van actuar d'acord amb el protocol i seguien un ordre judicial perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
12: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
1: Les acusacions, en canvi, demanen fins a 13 anys de presó pels delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici, ja que en la resta de procediments els jutges han aplicat l'amnistia als policies encausats.
2: I ara anem fins a les Gavarres, al Baix Empordà, perquè 3 mesos després del foc, el més greu d'aquest any a Catalunya, s'acceleren els treballs per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys, i més després de les intenses pluges d'aquests últims temps. Els propietaris afectats han començat la redacció d'un pla de restauració i avancen al suplement que no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar l'incendi. Fèlix Martín, bon dia.
13: Hola, bon dia. El foc va començar el 3 de juliol a peu de carretera per la imprudència d'un operari. La Generalitat ha sancionat l'empresa i ara els propietaris afectats estudien amb els seus advocats i també presenten denúncia per la via penal. Ens ho ha avançat el president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcio Soler.
14: Des de la nostra associació ens ho estem mirant, si té sentit posar alguna denúncia. El cas està obert, penalment, al jutjat de la Bisbal. Amb el que estem és aconseguir posar en marxa i executar aquest pla de restauració que sí que la Generalitat ens ha encarregat a l'Associació dels Gestors Forestals.
13: Aquest pla de restauració definirà què fer a la zona des d'ara i fins al 2030, tant als boscos com pel que fa a la recuperació de vials, o bé posar més punts de captació d'aigua.
2: Segona jornada aquesta tarda del concurs de castells, i participaran 18 colles de la categoria de 8 amb possibilitats de veure-hi algun intent de castell de nou. A partir d'avui, les dues sessions del certamen se celebren ja a la Tàrraco Arena Plaça, des d'on demà farem aquest suplement Tarragona amb aquest espectacular cicle amb els castells de gamma extra i amb les 12 millors colles del país. El que ha de passar avui des de Tarragona, Josep Almirall, bon dia.
15: Bon dia. Totes 18 colles es plantejaran construccions iguals o superiors al 2 o Torre de 7. La majoria amb la gamma bàsica de 8 en cartera i les més ben classificades amb castells a la gamma alta de 8, com el 2 de 8, el 7 de 8 o el 5 de 8. A priori, els favorits de la diada són els marrecs de sal, que enguany ja han descarregat el 5 de 8 i la torre de 8 i que han assajat el 4 de 9 i el 3 de 9. Tenint en compte la temporada que han fet fins ara i els castells que han assajat per al concurs, també tenen opcions de podi els castellers de Lleida, guanyadors del 2024, els xics de Granollers, els bordegassos de Vilanova, els xiquets del Serrallo, els castellers de Sabadell o els segals d'Osona. Aquesta sessió de dissabte engegarà a 4:45 de la tarda amb una durada prevista de 4 hores. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: I aquests són Vetus Tamorla, que han estrenat les cançons del proper disc Canciones de Ida al Palau Sant Jordi de Barcelona en un concert elèctric. La banda madrilenya ha volgut lluitar contra les injustícies del món a cop de cançó, Marc Ruiz.
16: Aquest ha estat el primer cop que els fans escoltaven les cançons del nou disc. Vetus Tamorla els ha enviat un llibret amb les lletres que formaran part de l'àlbum perquè se les vagin estudiant i se les facin seves, tot i que quan les han rebudes encara no sabien com sonaven. El llibret, que també es podia recollir en format físic en 5 botigues de discos, les lletres estan col·locades a les pàgines com si fossin un poema visual de brossa. La realització en directe és espectacular, però s'ha fet estrany que durant les 3 primeres cançons Puigó hagi cantat d'esquena al públic. Després s'ha girat i ha explicat què els ha fet tornar.
17: Hemos visto cómo el mundo se nos está cayendo por el sumidero. Hemos visto cómo el desaliento y la apatía arrasaban todo a nuestro alrededor y decidimos volver con las mejores herramientas que tenemos para luchar contra el tedio y el sinsentido, las canciones.
16: Un argumentari que pren forma de cançó a la Caja de los Truenos. Però Vetus Tamorla no s'ha limitat a cantar les noves, ha electrificat l'ambient del Palau amb clàssics com Golpe Maestro, Maldita Dulzura, Cuarteles de Invierno. Puigó ha agraït al públic l'actitud i que hagin estat respectuosos, ha dit, amb el nou repertori. I els ha regalat un final per recordar amb les nostàlgiques Copenhague i Los Días Raros. Vetus Tamorla tornen per expressar el dolor de món que porten a dins i el transformen en un refugi a cada concert.
2: I ara anem al cine perquè els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, han rebut aquesta matinada el premi a la millor direcció de Critics' Choice Association, l'associació nord-americana de crítics de cine i de televisió.
1: És el primer reconeixement que reben els Estats Units per La Bola Negra, la pel·lícula inspirada en l'univers de Federico García Lorca, que Espanya ha escollit per competir als Oscars en la categoria de millor pel·lícula internacional. Els Javis ho han viscut així.
18: Muy emocionados de recibir este premio. Es el primero que recibimos en Estados Unidos por esta película.
19: Y mejores directores, sí. Es alucinante. Es
18: muy fuerte. La verdad, todo lo que está pasando con La Bola Negra es impresionante y muy orgullosos de representar lo que representamos.
1: I des de Hollywood, els Javis han volgut també donar suport a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid.
19: Hay gente de la que se sentirse muy orgullosa, sí. Porque ponen la piel y el cuerpo para que las cosas cambien, y eso es bellísimo.
18: Sí, creo que la juventud de España siempre demuestra compromiso, y pues de ese lado siempre vamos a estar.
1: El film s'estrenarà als cinemes nord-americans el 16 d'octubre.
20: L'informatiu del suplement.
21: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
22: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
23: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
24: Sigui
23: bon dia.
24: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
23: Denuncien l'accés de burocràcia...
25: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
26: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
25: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
23: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
25: I de la resta del món.
23: Pendents de la cimera internacional...
25: Faci el temps que faci.
24: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
25: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. L'informatiu del suplement.
2: Són 7:45 del matí en punt. Els esports de la selecció espanyola juga aquest vespre el tercer partit consecutiu en només 8 dies, avui contra la República Txeca i, en principi, un altre cop amb la mínima mal a l'equip titular. Roger Nou.
0: L'aturada de la Lliga continua, però els partits de la Nations League continuen, no s'aturen. A la convocatòria de l'Espanya Txèquia d'aquest vespre a Oviedo hi ha 6 jugadors del Barça: Lamin, Cubarsí, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín. El seleccionador Luis de la Fuente insisteix que hi haurà rotacions, però tira pilotes fora quan li pregunten si Lamin descansarà.
3: Sacar a l'equip que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
0: Al marge de l'Espanya-República Txeca, avui també es disputarà el Croàcia-Anglaterra amb Livakovic i Gordon del Barça. Ahir també el blaugrana Jules Koundé no va tenir minuts al França 1, Itàlia 1. Mentrestant, el Barça respira perquè Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar dissabte que ve, 10 d'octubre, contra el Getafe al Camp Nou. Així ho han confirmat les proves mèdiques. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canyarinha. I aquest cap de setmana hi ha clàssic a la Lliga F. El Barça rebrà el Real Madrid demà a la tarda, a les 5 al Camp Nou. A la prèvia, la capitana Patri Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que acaba aquesta temporada.
4: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
0: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme i Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre el Madrid al capdavant de la Lliga F. El Barça juga demà, avui al migdia ho fan l'Espanyol, que rep l'Alavés a la Ciutat Esportiva de Nejarque, i també el Badalona Women, que visita el camp del Sevilla. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, sí de Segona. Aquesta tarda, a 7:15, el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta. El Girona, per la seva banda, demà rebrà el Mallorca amb un Tilibi. I en motociclisme, d'aquí poc més de mitja hora, a les 8 començarà la cursa sprint del Gran Premi del Japó MotoGP. El líder Jorge Martín sortirà des de la pole, amb Marc Márquez i Pedro Acosta també des de la primera graella. El pilot de Cervera assegura que sortirà a guanyar.
5: Bueno, contento porque la primera línea era el objetivo. Lástima de ser el segundo neumático, pero se está yendo muy rápido y aquí todo el mundo aprieta. Hay que verse para pelear. O sea, si puedo o no puedo, da igual, hay que verse. Y nos vemos.
0: A la cursa Motegi, a partir de les 8, com sempre, en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. I acabem el repàs dels esports dient que en bàsquet, segona victòria del Barça a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça, que va anar pràcticament tot el partit per davant el marcador, diumenge torna a jugar a la pista del Múrcia.
2: Passen 3 minuts de 7:45 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Normalment a aquesta hora, cada dissabte, Els Meus Ídols, un espai musical amb el Blai Mercè i l'Olga Balós. Avui els posposem una setmana, i és que la situació política i sobretot també meteorològica és la que és, i toca fer un repàs i un recorregut per tot el país, perquè les Terres de l'Ebre recuperen després d'una jornada marcada pels forts aiguats que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no hi ha hagut danys personals. Catalunya, però, no és l'única comunitat afectada pels forts aiguats. A Castella-La Manxa, una riuada provoca, en aquest cas per la pluja torrencial, ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a Madrigueres, al nord de la província d'Albacete. La pluja intensa, fins i tot torrencial, encara no s'ha acabat perquè, de fet, aquesta propera matinada es podria repetir al litoral central i al sud de la Costa Brava. Primer de tot, Enric Agut, bon dia de nou.
6: Hola, bon dia, Roger.
2: Previsió per aquestes properes hores, especialment en aquests punts que ara apuntàvem, eh? Propera matinada, litoral central i sud de la Costa Brava.
6: Sí, això anirà a tongades, perquè ara aquest matí el dia comença a bona part del territori molt tranquil, amb boires, restes de núvols o cel clar. En canvi, cap a Terres de l'Ebre va plovent, però la pluja és més moderada, però es pot reactivar, de tant en cau alguna llampagada, i serà cap allà a les 11-12 que poden tornar a presentar-se ruixats, que arribaran procedents al mar, carregats d'aigua, i afectarà no només Terres de l'Ebre, sobretot a altres zones de la costa i del prelitoral, amb avís d'intensitat de precipitació, fins i tot perill alt, el taronja, que afectarà aquestes comarques. A la tarda, aquests ruixats que hauran entrat cap als vols del migdia per la costa del prelitoral també entraran, s'aniran endinsant cap a l'interior, arribant a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, a Ponent pocs n'arribaran, i a mesura que vagin entrant, alguns també poden ser forts, però sobretot cap a la costa prelitoral. I llavors tindrem una segona tongada de pluges que arribaria cap al vespre nit i seria aleshores nit-matinada quan a comarques de Barcelona, la seva costa prelitoral i també de Girona, algunes pluges poden ser molt fortes i tenir caràcter torrencial. Avui un dia per anar seguint les previsions i també recordar que no hem de deixar els cotxes a les rieres perquè avui és un d'aquells dies que podem tenir un bon ensurt.
2: Pel que expliques, és difícil de preveure on caurà aquest patac d'aigua en pocs minuts, eh? Per tant, alerta amb totes aquestes zones que anem repetint.
6: Sí, sí.
2: Litoral central, sud de la Costa Brava especialment, però, en definitiva, potser en qualsevol punt de Catalunya.
6: Correcte. A més, els models sempre tenen una mica de divergència, però bé, tots indiquen que podem tenir aquestes precipitacions intenses. Dins d'una mateixa comarca, doncs és molt, molt complicat dir-ho, no? On tindrem el patac, la pluja més intensa, però sí que a l'àrea del Barcelonès, Maresme, atenció amb el Maresme, Vallès, i tot el que implica des de la Garrotxa fins a l'Alt Baix Empordà també, comarques de Girona, és on ara mateix marquen els màxims de precipitació entre el vespre, nit i matinada.
2: Fantàstic. Enric, ho anem seguint i actualitzant al llarg de tot el programa.
6: Fins ara.
2: Laima Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, què tal? Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
2: Fixem-nos primer en el que ha donat de si aquesta nit, perquè tinc apuntat ja 300 sortides dels bombers al Baix Ebre i al Montsià aquesta nit i matinada.
7: Sí, bueno, ha estat aquest episodi que hem tingut durant tot el dia d'ahir. Aquesta nit només tenim que ens hagin arribat 7 trucades del 112, ha estat una nit una mica més tranquil·la. El que passa que sí que han seguit treballant, evidentment, els serveis operatius. Compteu que pels bombers ells sempre ens expliquen que la seva prioritat en el moment de l'emergència és salvar vides, les feines que tinguin que fer per rescatar persones, qualsevol aspecte que sigui d'aquests, i després, en posterioritat, doncs, continuar amb tots aquells serveis que són tècnics, que són doncs, treure aigua, que no afecten a la vida. Per aquest motiu, ells continuen treballant, però amb aquestes prioritzacions, com bé sabeu, i sortosament aquesta nit no hem tingut tanta aigua, ha estat una mica més tranquil·la i han pogut anar-se fent ja més tasques d'aquest tipus de solventar incidències que hi haguessin.
2: Quina és la previsió, també, el dispositiu de Protecció Civil a partir d'aquestes properes hores, amb la previsió que ara apuntava l'Enric Agut, especialment en aquestes zones sud de la Costa Brava, litoral central, també, sobretot, barcelonès, vallesos...
7: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat. El que estem fent és fer aquesta difusió de la informació de que avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts. Per tant, avui, durant tot el dia, i com veieu, a gran part del territori, no només en la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que a gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses. Per tant, molta cura amb totes aquelles activitats que siguin a l'exterior, aquelles activitats que requereixin desplaçaments. Valorar ben bé en els punts on estiguem si l'activitat que anem a fer és oportuna amb la situació meteorològica que hi hagi, fixar-nos molt bé amb el radar, perquè com comentem, i com ara deia el company meteoròleg, doncs aquesta situació de dir exactament en quin punt d'una comarca caurà el patac fort d'aigua no és possible en aquests moments tècnicament, i per tant el que sí que sabem és que hi ha una probabilitat. Fixem-nos doncs com està la situació en el lloc que anem per veure si podem fer l'activitat, i de cara a la nit anirem veient, aviam com evoluciona la previsió per veure aquesta intensitat en la zona de la costa, com la veiem amb el pas de les hores.
2: Com es gestionaran les alertes aquest cap de setmana, tenint en compte també que és el punt de mira?
7: Doncs el mateix que fem sempre. Nosaltres el que fem és veure quina és la probabilitat que hi ha d'intensitat del fenomen, quina afectació pot tenir i quina és la necessitat d'avisar a la nostra població. Si tenim la informació en temps, preventivament, que ja sabeu que les previsions meteorològiques a vegades ens poden indicar aquesta intensitat, doncs nosaltres avisem abans, avisem i demanem doncs aquesta precaució. Si no tenim aquesta informació i el que veiem és que quan es produeix el fenomen veiem que té aquesta intensitat, doncs llavors, si tenim aquest marge de temps per avisar, indiquem a la població que s'està produint aquest fet. Podem treballar d'aquesta manera, preventivament o a reacció. Per nosaltres és més garantista, és millor treballar preventivament, però a vegades aquesta informació preventiva no la tenim, llavors hem de treballar reacció. És com fem la tasca de protecció civil.
2: Se suspèn alguna activitat a l'aire lliure aquest dissabte?
7: En aquests moments, el valor que tenim d'intensitat és per fer aquesta precaució i aquesta vigilància. Segurament hi haurà alguna activitat suspesa, però perquè, com t'estic comentant, sabem que molts ajuntaments, moltes activitats ens estan demanant informació, ens estan demanant aquestes previsions meteorològiques que nosaltres des de l'CECAT doncs enviem quin és l'estat del pla INUNCAT, perquè ells amb això valoren i veuen si localment, en el punt on s'ha de produir aquesta activitat, tindran afectació i actuar en conseqüència i veure que si l'activitat no es pot dur a terme amb garantia de seguretat, doncs el millor és modificar-la, canviar-la d'horari, veure que passi per un altre punt que no pugui ser tan perillós o fins i tot arribar a suspendre-la.
2: És la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil. Ànims, gràcies, bon dia.
7: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
2: 4 minuts per 3 quarts de 8 del matí. També fem una ronda amb alcaldes, perquè és evident que aquestes últimes hores han estat molt intenses, especialment la nit de dijous a divendres a les Terres de l'Ebre. Alguns dels pobles més afectats per la pluja des de divendres són Santa Bàrbara, el Montsià i també l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, que van registrar més de 200 litres per metre quadrat. Comencem amb l'alcalde de Santa Bàrbara, és el Josep Lluís Gimeno. Alcalde, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia, bon dia.
2: Com és la situació? Com està la situació al seu poble?
8: Bueno, ara, doncs, la veritat, han passat una nit tranquil·la. Fins ara, fins a un moment ha estat plovent. S'ha anat treballant una mica tasques de neteja durant aquesta nit. I, bueno, ja he pogut mirar una mica tot avaluar tot el mal que tenim i creiem que avui estaríem ja en condicions de deixar gairebé el poble totalment netejat i ja, bueno, ja he començat després les tasques ja de reconstrucció. O sigui, en un principi, doncs, bueno, ara estem molt tranquils i hem pogut descansar una mica, sí, la veritat.
2: Crec que el barranc del Palós es va desbordar al seu municipi en poc més de mitja hora. Realment cada vegada l'aigua a vegades cau amb més violència. I no sé si el fet també que hagi deixat de ploure en algunes hores ha provocat la solidificació del fang o el fet que hagi continuat plovent ha permès també que continuï circulant i us ha permès també doncs, netejar totes les zones.
8: Sí, bueno, de fet, era una cosa que genera bastanta preocupació perquè si s'obturen les canonades després tens moltes més problemàtiques i la veritat és que vam treballar fins a altes hores de la nit en 5 o 6 dotacions de bombers i vam deixar la feina molt, molt enllestida. A la vegada que hagi anat plovent tota aquesta nit, doncs, ens ajuda a que avui la tasca pugui ser també una mica més senzilla amb el tema del fang.
2: Ahir finalment es van suspendre les classes, ahir divendres, però va ser molt a ultimíssima hora davant també les queixes d'alguns pares. Ho van decidir vostès? Ho va decidir el mateix Departament d'Educació? Com va anar això?
8: No, nosaltres, com ens vam reunir l'equip de govern i les competències que tens otorgades com a alcaldes, nosaltres ja el dijous a les 4 de la tarda ja vam fer el decret d'alcaldia. Uh-huh. O sigui, nosaltres ens vam anticipar a lo que era una cosa pues, bueno, que no sabíem si arribaria més tard o més pronta, però que era una cosa que tenia que arribar aquesta informació del Departament d'Educació. Ens vam anticipar, bueno, perquè, per desgràcia, tenim molta experiència en riades. És la tercera amb 4 anys que tenim i, clar, pues, la veritat, sabem realment el que passarà. I, a part d'això, no és només que coneguéssim la població, sinó que coneixem l'entorn, que hi ha molts de barrancs, i Santa Bàrbara té un institut en el qual sí, també hi ha transport escolar de diferents poblacions. Clar, llavors, després, bueno, jo no, com a alcalde no puc assumir aquest risc de que sabent el que pot arribar a passar, perquè Montsià, concretament, està sent una zona zero del canvi climàtic, no solament amb pluja, sinó amb sequeres extremes. Clar, pues, ja sabem el que bàsicament ens pot passar i la veritat, pues, bueno, estem podem practicar sense cap tipus de problema, podem assumir una decisió que no plogui i ser equivocada, vull dir, però el que no podem assumir de cap de les maneres és una decisió que no prenguéssim i que després sigui un autèntic problema.
2: Queda clar. És el Josep Lluís Gimeno, l'alcalde de Santa Bàrbara. Gràcies i bon dia.
8: Va, patrons. Vinga, de bon dia.
2: Anem cap a l'Ametlla de Mar amb el Jordi Gasaní, el seu alcalde, també un dels municipis afectats aquestes últimes hores. L'Ametlla va registrar més de 270 litres per metre quadrat. Alcalde, com estan?
9: Hola, bon dia. Bon dia. Bé, millor, millor.
2: Han passat bona nit?
9: Sí, sí, sí. Han passat bona nit perquè ahir tornava a haver dubtes, perquè va haver un moment que va començar a ploure molt, molt, molt. Això també ens va fer dubtar en el calendari que teníem d'actuacions per a poder recuperar una mica els accessos als nuclis de població que tenim. Però bé, per sort, pues ara ja hem entrat en una altra treva, ha parat, i bé, doncs esperem que ara d'aquí, d'aquest matí, ja doncs poguéssim anar continuant amb les tasques de refer a tots aquests espais que s'han d'accedir.
2: Em consta que alguns dels equipaments, com llar d'infants, alguns camins, baixos, també han estat molt afectats per aquestes pluges. Dilluns està garantida la reobertura de les aules, de totes les aules, també a l'Ametlla de Mar?
9: En part. Hi ha, per exemple, la llar d'infants, de que estàvem pendents també de les aigües d'estos dies, si això continuava, perquè el que estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. ¿Vale? I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
2: Algun missatge més per tots els seus conciutadans, alcalde?
9: Bé, no, que durant aquest dia doncs, sobretot intentarem que tots aquells nuclis urbans, l'Ametlla de Mar és un espai, és un terme municipal d'uns 67 quilòmetres quadrats amb 16 quilòmetres de costa i està travessat per moltíssims barrancs, uns 12 barrancs, que això ha fet doncs, que aquests fenòmens que van haver, doncs, que alguns d'aquests nuclis hagin sigut impracticables. No? I a partir d'aquí el que fem ara doncs, és amb maquinària ja, este matí i demà, doncs, acabar de netejar perquè es pugui accedir amb normalitat. Mm.
2: És l'alcalde de l'Ametlla de Mar, aquí agraïm també que ens hagi volgut atendre aquest matí de suplement. Una abraçada, gràcies, bon dia.
9: Gràcies, bon dia.
25: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
11: Es pensaven que s'havia acabat.
12: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
13: I això no és cap escape room.
14: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
13: Merda, aquesta no l'esperava.
11: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
15: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
27: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud del país.
28: De moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet...
27: Ara són les 8 i 24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya.
29: Registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat.
27: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià.
25: En moments excepcionals, sempre hi som.
30: Des d'ahir per la tarda, aquí va començar a ploure.
25: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
31: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua, concretament aquest sol.
25: Amb la informació.
32: Catalunya Ràdio.
33: Estan fent el pitjor. És un moment molt greu.
34: Que no voten, paguen deudes.
35: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
36: Pots portar-nos el que puc, el que està al meu avant.
32: Catalunya Ràdio.
25: A tota hora i a tot arreu.
37: Queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias.
38: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels d'aquests habitants.
39: És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa, qui sap si de terratrèmol polític, però sobretot és una tarda de ràdio. Una tarda de Catalunya Ràdio, una missió conjunta amb el 3CAT Info.
25: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
0: Bon dia.
2: Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat perquè la pluja pot tornar a ser intensa avui, especialment a les Terres de l'Ebre.
0: La zona intenta recuperar-se de l'episodi d'aiguats d'ahir. Els bombers van fer més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. Protecció Civil continua demanant molta precaució.
2: Pedro Sánchez reflexiona des de la Moncloa si convoca eleccions espanyoles anticipades per finals del mes de novembre.
0: El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés tombés ahir els dos decrets d'habitatge i el sindicat de llogateres crida a la vaga general. Avui serà dia de manifestacions a Barcelona, Madrid, Palma i València.
2: D'aquí uns instants, quan passin 5 minuts de les 8 del matí, Míriam Nogueras, la portaveu de Junts al Congrés, aquí al suplement. Interessant, sens dubte, de sentir-la, perquè tenen tots els focus des de fa ja unes quantes hores. Els Mossos van escorcollar ahir els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig de Terrassa al barri de Can Parellada.
0: Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. I ara es busca un quart implicat en els fets.
2: A les Gavarres s'acceleren els treballs per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys 3 mesos després del gran incendi forestal.
0: Els propietaris afectats han començat la redacció d'un pla de restauració i avancen el suplement que no descarten denunciar per la via penal l'empresa que va provocar l'incendi.
2: Els Estats Units finalment no prohibiran les exportacions de dièsel nord-americà a Europa.
0: Ho ha descartat Donald Trump, que cataloga la relació amb el continent europeu de molt bona i diu que el veto mai ha estat damunt la taula.
2: El govern francès s'obre a dialogar ara amb els estudiants després de les protestes violentes als instituts de secundària i al carrer.
0: El ministre d'Educació ha promès fer-los cas, però les associacions d'estudiants diuen que les mesures que planteja no són suficients.
2: Letònia celebra avui eleccions parlamentàries amb la seguretat nacional com un dels temes clau davant l'amenaça de Rússia. A tot això, l'actual primer ministre lidera les enquestes amb una política pro-europea de ferma defensa d'Ucraïna i de l'OTAN. I avui també escalfarem motors pel gran concurs de castells de la Tàrraco Arena Plaça. Avui hi ha jornada, però és que demà, a partir de les 6 del matí, i fins que faci falta, serem a Tarragona per explicar-vos doncs, el concurs de castells més espectacular del món. Les 12 millors colles a la Tàrraco Arena Plaça. A partir de les 10 comença el concurs. Demà fem el suplement, tot sencer, des de Tarragona. Els esports, la selecció espanyola juga aquest vespre contra la República Txeca, amb especial protagonisme pels jugadors del Barça.
0: Lamine Yamal pot tornar a ser titular juntament amb 5 altres jugadors blaugrana. Serà el tercer partit consecutiu de la selecció en només 8 dies.
2: Marina Laminos, tots els titulars dels diaris avui amb les portades, amb la mirada posada a la decisió que ha de prendre aquestes properes hores Pedro Sánchez, fotografies d'ahir al Congrés i també dels aiguats d'aquesta nit.
1: Sí, a l'ara Sánchez valoren a les eleccions després del no de Junts, el PP i Vox als decrets. A sota la fotografia és de Míriam Nogueras passant per davant de Sánchez precisament a l'hemicicle. I més avall, a la part inferior, aiguats a les Terres de l'Ebre. A la Vanguardia, fotografia del president espanyol que ocupa gairebé tota la plana entrant ahir al Congrés. Congrés titular, Sánchez suspesa un avenç electoral després del cop de porta de Junts. Fan servir el mateix verb al periòdico. Sánchez suspesa a les urnes per la derrota del decret d'habitatge. Aquí la fotografia gran, però, és de veïns de Santa Bàrbara al Montsià netejant un local inundat. I al punt avui hi veiem també Sánchez d'esquena i el titular ras i curt, tombats els decrets de l'habitatge.
2: Diari El País, fotografia de dues noies joves seguint a través del telèfon mòbil la votació d'ahir al Congrés.
1: Titular, Sánchez suspesa a cridar les urnes. A la Razón, també descriptiu, Sánchez i el seu nucli busquen avançament electoral. La sort ja està tirada. El Mundo, que parla de fracàs, Sánchez alimenta les eleccions després del seu fracàs final en l'habitatge, i a l'ABC, que van més enllà. Sánchez repeteix l'embolic dels 5 dies de reflexió.
2: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 82 espelmes, mai fer gil.
3: La meva mare, bàsicament, no volia que em dediqués a això. En canvi, el meu pare sí. Va dir, doncs,
4: una actriu de renom que ha doblat al català altres companyes de professió, com Meryl Streep, Glenn Close i Diane Keaton, i aquí també heu vist al teatre i a la televisió en sèries com El cor de la ciutat i Com si fos ahir.
2: 68 espelmes, Josep Bargalló.
5: Doncs tenim l'esperança que sí. L'esperança de que puguem tornar a obrir les escoles, els instituts, i que els podem
4: Llicenciat
5: tornar.
4: En Filologia Catalana, ha treballat en ensenyament públic i en el món editorial, i també s'ha dedicat a la política. Va ser conseller d'Educació en dues etapes diferents, una molt breu amb Pasqual Maragall de president i l'altra amb Quim Torra.
2: 45 espelmes de Zlatan Ibrahimovic.
6: I think I'm the best, without joking. I'm the most complete player that ever exists.
4: Segurament el futbolista suec més important de la història del futbol i un dels davanters més carismàtics d'aquest esport. El seu ego està no més gran que els seus gairebé 2 metres d'alçada, ja que en Barça el recordaran per la mala relació que va tenir amb Pep Guardiola, a qui va titllar de filòsof.
2: Vida social. Marta Ferrer, avui els Pets celebren 40 anys sobre els escenaris a Brunyola.
6: Després de l'èxit de la primera meitat de la seva gira Canten les 40, en què van repassar 4 dels seus discos més emblemàtics, ara estan girant els 8 discos que no van cantar però que estan igualment plens d'himnes. Avui els tocaran a 8:45 del vespre a l'Avellana Jove i encara queden entrades per entre 15 i 30 euros.
7: M'encanta que et queixis del mal temps.
2: Ferran Palau presenta disc avui a Vic.
6: El cantautor està de gira amb Aniversari Feliç, un treball que s'allunya del ritme terrenal per explorar un espai sonor diferent que marca un punt d'inflexió en la seva carrera. Avui el tocarà en directe a l'espai ETC de Vic a les 8 del vespre. Les entrades es poden comprar per 12 euros.
2: I a l'Espai Texas, després de nosaltres.
6: El musical escrit i dirigit per Jumon R compta amb música de Miquel Tejada i està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro. I explica la història d'una parella que ho acaben de deixar però s'han promès no perdre el vincle. Ara, com es fa això? Avui la funció és doble, a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre i les entrades es poden comprar a partir de 20 euros.
2: Al Poliorama encara s'hi pot veure la truita.
6: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Boixaderes i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui a funció a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre les entrades a partir de 13 euros.
2: I el Teatre Lliure celebra 50 anys amb una gran festa popular a Barcelona.
6: Que estarà plena de sorpreses i que comptarà amb la música del grup de versions Motherfucker i amb Nao i Marcel DJ Set, a més d'intervencions de convidats estrella. Serà avui a partir de les 9 del vespre a la plaça Margarida Xirgu.
2: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Història d'una rivalitat.
8: En aquest autobús no hi ha lloc per a tanta vulnerabilitat. Només hi queda lliure un seient reservat i estan a punt de pujar una dona embarassada, un noi enguixat que va amb crosses perquè s'ha fet miques la tíbia i el peroné i una dona amb una edat més que respectable que sosté la seva ànima sobre un bastó. Aquesta convergència tràgica serà l'avançala d'una competició poc edificant, digna de convertir-se en una nova modalitat dels Jocs Paralímpics. L'anciana exhibirà un cop de bastó al cul de la prenyada. La prenyada agafarà la cama enguixada del noi per impedir que avanci. El noi intentarà fer pinça amb les crosses per bloquejar el bastó de l'anciana. Amb tot, després d'una cursa fins a la meitat de l'autobús, tots tres es plantaran alhora davant el seient de la discòrdia. Sabedors que no arribaran a cap acord, demanaran el concurs d'un passatger neutral, un home amb pinta de saberut que farà de jutge. L'embarassada, l'enguixat i l'anciana es col·locaran en fila davant seu, buscant el perfil que millor faci lluir la seva condició. I en paral·lel a tota aquesta cerimònia, un nen sec, coix i amb una gepa prominent que acaba de pujar, ocuparà el seient sense romanços.
2: Música.

0: Camí de les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics. Avui és l'hora del Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Amb un dels grups indie britànics del moment, Blossoms. La banda de Stockport acaba de treure aquest divendres el seu 6è àlbum, Songs from the Wedding Cake. I com a carta de presentació tenim Meet Me in Love, amb aquest so indie pop que els ha fet grans al Regne Unit.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

És dissabte 3 d'octubre del 2026, l'última vegada que Pedro Sánchez es va prendre un període de reflexió. La conclusió es va moure entre la premsa del cor, recordem que es confessava com un home profundament enamorat de la seva dona, i la política. La reflexió va acabar amb un nou impuls en la seva carrera política i amb una victòria clara del PSC a les eleccions catalanes. Sánchez, resistent per naturalesa, amb més vides que un gat, madura aquest cap de setmana si convoca eleccions anticipades. El fracàs dels decrets d'habitatge al Congrés pel veto de Junts, del PP i de Vox li pot servir de gasolina per posar les urnes i tirar els daus per última vegada. A Sánchez, amant del bàsquet, res li faria més il·lusió que un Les Dance a la Moncloa amb un triple a l'últim segon remuntada inclosa. A qui li convenen unes noves eleccions? Tot indica que el PSOE ho té complicat, no tant per les perspectives de Pedro Sánchez com perquè a la banqueta situada a la seva esquerra hi té jugadors desgastats a les enquestes incapaços d'articular un projecte que reculli totes les sigles i tots els personalismes. En canvi, al davant hi tenen un equip amb un funcionament gairebé militar, amb dos entrenadors, Feijó i Abascal, que concentren tot el joc a l'extrem dret del camp. L'esclat per l'habitatge, això sí, pot alterar tant les regles com el cronòmetre, i és que les possessions cada vegada són més curtes i no s'ha de menys tenir la màxima de l'esport que diu que costa més guanyar que perdre. El debat d'aquest divendres també ens va deixar imatges al faristol que es podrien veure perfectament en un bar, amb bitllets de 50 euros i claus de casa com elements de tretzo. Reflexioni el que reflexioni Pedro Sánchez, el pavelló balcànic en què s'ha convertit el Congrés ja té el compte enrere activat per anar a les eleccions, i els partits sota la influència de la Mari Carmen o de la Francisca, que envia correus a la direcció de Junts, saben que els propers comicis es jugaran en un terreny de joc pantanós, les condicions de vida de la gent. Es notarà aquest vespre amb mobilitzacions arreu de l'Estat i quan arribin les eleccions. De moment, Sánchez ja té el primer miracle a la butxaca. Qui se'n recorda de Ceuta i de les joies saudites de Zapatero? Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Octubre, octubret, s'endú la calor i ens porta el fred. Enric Agut, més que el fred, el que ve és la pluja d'ahir fa dies i continua i tenim alertes engegades tot el cap de setmana.
2: Correcte. És un octubre que ve com els últims, que amb el mar tan calent, a la que arriba aire fred en alçada, doncs això acaba amb tempestes amb aiguats com els que hem tingut aquesta setmana alguns dies i com els que avui podríem arribar a tenir si les previsions que indiquen alguns models es compleixen. De moment aquest matí, pluja al Montsià, al Baix Ebre, estones de la Terra Alta, són pluges, podríem dir, moderades, amb alguna tempesta tant en tant, i a cap allà a les 11-12 ja podrien arribar més ruixats procedents del mar per la costa i al prelitoral, i després a la tarda avançar a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, en menor mesura a Ponent. Serà una primera tongada de pluja, alguna pot ser forta, tenim perill alt, al taronja, a prop del mar, a les comarques costaneres, del prelitoral, i si no és taronja és el perill en groc. Alguna podria ser torrencial, a mitja hora descarregar més de 40 litres, i l'altre focus d'atenció serà a partir d'aquest vespre nit, nit matinada, quan arriba arribaria més pluja, especialment a comarques de Girona, de Barcelona, i que poden ser especialment fortes.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Cap de setmana de reflexió per Pedro Sánchez. Tornem a viure un d'aquells moments en què el president es tanca a la Moncloa, en aquest cas per decidir si convoca eleccions anticipades després de la derogació ahir dels dos decrets d'habitatge. Mentrestant, el carrer es va escalfant. Avui hi haurà nova jornada de manifestacions arreu del país mentre el sindicat de llogateres comença a moure els fils per convocar una vaga general. Aquesta era l'última crida que feia Pedro Sánchez als seus socis.
3: Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones...
1: No va ser suficient perquè Junts hi donés suport. De fet, van ser els protagonistes de la jornada. Ahir qui va donar la cara va ser Míriam Nogueras, a qui de seguida saludarem als micròfons del suplement. Però fa unes hores, pràcticament de matinada, Carles Puigdemont també hi ha volgut donar la seva opinió a través de la xarxa. En un article denuncia una campanya de desgast del seu partit, sobretot per part del PSOE, a qui titlla d'irresponsables i de qui diu ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'ahir. Per Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez. Si s'haguessin aprovat els decrets, assegura, el problema de l'habitatge continuaria intacte. Mentre Pedro Sánchez és a la Moncloa reflexionant sobre si convoca o no convoca eleccions, que podrien caure, segons el calendari, el 29 de novembre o principis de desembre, el seu nucli dur assegura que qui decantarà la balança serà la indignació als carrers, la pressió interna i l'oportunitat del calendari. Detalls des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia. Pedro Sánchez ho meditarà el cap de setmana i si es decideix a convocar eleccions ho anunciarà dilluns. Abans vol analitzar la derrota al Congrés, veure la resposta als carrers i calibrar la força de la mobilització, tot i que ahir ja enviava Junts, el PP i Vox aquest missatge en clau electoral.
3: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
4: Hi ha ministres que l'animen a convocar, creuen que no hi haurà millor oportunitat que votar a finals de novembre. D'altres, però, demanen no precipitar-se i entregar mig any abans el govern al PP i Vox. Sumar també diu estar preparat per anar a les urnes, tot i que encara no tenen candidat. Pablo Bustinduy diu que si es vota serà un plebiscit per l'habitatge i contra Junts.
5: Junts ha tomat una decisió absolutament incomprensible i desastrosa que les lleva a la desaparició de su espacio político.
4: Però Míriam Nogueras trasllada tota la pressió a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: Estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida.
4: No tothom veu clar anar a eleccions anticipades. Per Esquerra seria un error, una irresponsabilitat, veient la desorganització a l'esquerra del PSOE.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable.
4: En canvi, el Partit Popular i Vox es freguen les mans davant d'unes eleccions imminents. Ara Pedro Sánchez ha de decidir si fa de la necessitat virtut i si es veu fort per capgirar totes les enquestes que fins ara el donen com a perdedor.
1: Gràcies, Paula. Ho explicava ara la Paula. PP i Vox es freguen les mans. De fet, Alberto Núñez Feijóo, líder dels populars, demanava a Pedro Sánchez que posés les urnes.
8: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
1: Una opinió que comparteix amb l'expresident i company de files Mariano Rajoy i sorpresa també amb... Felipe González. Mentre al Congrés es votaven els decrets, els dos expresidents van coincidir en un acte a Galícia. Tots dos coincideixen que la legislatura ja hauria d'haver acabat fa temps.
9: Todo esto no tiene ningún sentido. Ya hacía mucho tiempo que la única salida a la situación que vivimos aquí es la convocatoria de elecciones. Si no, pues estaremos otros 8 meses más, pues como hasta hoy.
10: Si digo que hay que convocar elecciones, no se convoca. Trump quiere mandar en la Reserva Federal, quiere mandar en los jueces. Estoy hablando de Trump, no de Sánchez.
1: Chupito. Haurem d'esperar com a mínim fins dilluns, sembla, per saber què decideix Pedro Sánchez, però està clar que es troba en un altre punt d'inflexió de la legislatura. De fet, aquest últim any i mig ha estat convuls pel president espanyol, han esclatat casos de corrupció al seu nucli de confiança, han tomat les condemnes del seu germà i del fiscal general de l'Estat, té la seva parella amb un judici obert i un dels seus màxims suports al PSOE, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, està imputat per la justícia. Amb tots aquests fronts, per què ara és el moment en què es planteja convocar eleccions? Doncs li fem aquesta pregunta al cap de política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores. Raül, bon dia.
11: La política, tal com la tenim construïda, va d'escollir moments. Pedro Sánchez porta mesos i mesos en una situació molt delicada. Tan delicada que no tenia cap més camí que resistir, perquè l'alternativa era entregar el govern espanyol al PP i a Vox. En l'últim capítol, de la primavera fins ara, ha encadenat el cas Zapatero amb la crisi de Ceuta i necessitava sortir com fos de temes que no l'ajudaven. Ara l'ha trobat. Amb l'habitatge, Sánchez té un marc amb el qual se sent còmode i pot plantar cara a Feijó. Per això, difícilment trobarà un moment millor per l'examen de les urnes. Però té riscos. Ha de convocar les eleccions, per força, per llei, 2 mesos abans. I és difícil que l'habitatge monopolitzi el debat durant 2 mesos. Segueix, a més, tenint enquestes en contra. I una setmana amb l'habitatge al centre és massa poc temps per calibrar si hi ha marge per remuntar. I té, a més, antecedents poc favorables. El 2011, amb Zapatero a la Moncloa i els indignats a les places, l'avançament d'eleccions, tot i les grans diferències amb ara, va acabar amb la majoria absoluta de Mariano Rajoy.
1: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Molts focus posats aquestes últimes hores amb Junts per Catalunya. Important sentir ara al Suplement Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. Bon dia i moltes gràcies.
12: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Primer de tot, comencem pel principi. Per què van decidir votar no als dos decrets per l'habitatge?
12: Perquè no és una bona llei. Nosaltres ahir el que vam fer va ser impedir un empitjorament de la situació, però certament queda pendent una solució. Escoltant també aquests darrers minuts de la ràdio, el que per nosaltres està clar és que tant el PSOE com els socis, i el PP i els seus socis també, porten moltes setmanes pensant més en la campanya que no pas en una solució. I amb això també et contesto la pregunta, Només hi ha dues propostes a sobre la taula en aquesta matèria d'habitatge. La proposta del Sindicato de Inquilinos d'Espanya, que és la que defensen el PSOE i els seus socis, i la proposta de Junts. Punt. No hi ha cap altra proposta. I nosaltres el dilluns al matí, després d'uns dies

0: en moments excepcionals prendre també decisions excepcionals. I el dimarts de fa dues setmanes, quan la ministra d'Habitatge em contacta i em diu que estan disposats a treballar en un reial decret, la base del qual és el reial decret que nosaltres mateixos el dia 3 de setembre li entreguem al senyor Sánchez, abans que esclatessin el cas Mari Carmen i de més, nosaltres, òbviament, realment creiem que aquesta gent té voluntat de poder virar la situació. La nostra proposta recull mesures que s'estan aplicant a altres països de la Unió Europea i que estan funcionant. I fins dilluns al matí, nosaltres realment creiem que aquesta gent està disposada a fer un canvi i a frenar la tendència dolenta que hi ha hagut fins ara. Després de les diferents rodes de premsa dels socis seus, a la tarda ens envien un nou text, el darrer, que és completament diferent, que segueix, que és com els darrers dos, si recordeu fa mesos es van votar reials decrets similars, doncs és exactament el mateix que s'havien votat i tombat, amb la diferència que inclou la modificació de la llei d'arrendaments urbans, la modificació de 34 articles aquí també.
1: Vostès es queixen molt que els decrets no definien què és un fons voltor, però crec que és important també que Junts defineixi què és un petit propietari, també perquè m'he llegit les seves propostes. Per vostè, què és un petit propietari?
0: No és tant que és per mi, sinó que és realment la definició, i a Espanya és la definició de 10 propietats, a Catalunya s'ha baixat a 5, però és que ni ells s'aclaren en què és un petit propietari, perquè en el grup de treball que s'ha fet a la Generalitat de Catalunya cada setmana et canvien la definició, però en qualsevol cas, més que la definició, que podem entrar al detall, és el model de país que defensem, i el nostre model no és ni el model Colau ni el model Ayuso, i en la nostra proposta el que recull, si nosaltres volem frenar aquesta tendència en la que cada vegada hi ha menys habitatge, a Catalunya el 90%, més del 90% dels propietaris de Catalunya són petits propietaris, per tant, el que necessitem és poder donar estabilitat i seguretat jurídica a qui està posant habitatge a disposició dels ciutadans. Per tant, cal protegir-lo. I la proposta que fa el Partit Socialista i el Sindicat d'Inquilinos d'Espanya segueix sense protegir. Per tant, si una família té un pis que el pot posar a lloguer però té por a llogar-lo, pot decidir no posar-lo a lloguer. Per tant, cada vegada hi ha menys habitatge i això perjudica principalment a la gent jove, a la gent amb pensions baixes, als autònoms amb sous baixos, amb gent amb contractes de mitja jornada, per tant, a la gent més vulnerable. Quan es va aprovar el Reial Decret, quan es va publicar el BOE, en 24 hores es van retirar més de 4.000 pisos del mercat. Per tant, nosaltres, aquí el que proposem és el que fan, per exemple, a Alemanya. Quan hi ha... Si vols t'ho explico, T'ho dic perquè la gent jo crec que ha d'entendre que més enllà del titular el que hi ha és una llei que s'ha de poder aplicar. Nosaltres no hem trobat ni un sol jutge que signés aquesta llei, ni un sol jutge que digués que amb aquestes definicions de fons, etc., podia aturar un desnonament. La nostra proposta sí que frena la compra d'habitatge per part dels fons voltor. A nosaltres se'ns ha venut que aquesta gent vol frenar els fons voltor i aquesta gent no s'ha atrevit amb els fons voltor. Aquesta llei permet als fons voltor seguir comprant. La nostra proposta prohibia comprar els fons voltor, incloïa propostes, insisteixo, que la resta de països de la Unió Europea estan funcionant, i pel que sigui, perquè estan en clau campanya electoral, aquesta gent va decidir arrossegar-se perquè xantatge ideològic dels extrems.
1: Fins i tot el PNB, poc sospitós de ser d'esquerres, s'hi havia posat bé tirant davant els decrets. A la foto del no, Junts surt al costat de PP i de Vox. A vostè li agrada aquesta foto?
0: És la foto que li interessa vendre al Partit Socialista. Nosaltres tenim molt clar que el nostre bloc és Catalunya. Crec que ho hem demostrat i crec que és un error assenyalar a 7 diputats que són els únics que han treballat una proposta que realment pot solucionar el problema. Nosaltres ahir mateix vam entregar un altre reial decret amb aquestes propostes de consens que ja havíem treballat amb ells i que semblava que podien acceptar. Fixa't que ahir és la mateixa ministra que diu en seu parlamentària, perquè no pot dir una altra cosa, que nosaltres no som com els altres partits espanyols. Nosaltres ens hem assegut, hem treballat propostes i, malauradament, el xip del senyor Sánchez està més en clau electoral que no pas en poder solucionar el problema i, al final, pensar diferent.

0: del que pensa la senyora Belarra o la senyora Colau, aquí s'ha convertit en un risc i t'assenyalen que al final és l'única arma que tenen, a falta d'arguments, perquè no n'hi ha per defensar una llei que no es pot aplicar. Nosaltres assumim el risc, no defensem el mateix model i hem de poder fer-ho, hauríem de poder fer-ho sense ser assenyalats. Però nosaltres estem convençudíssims del que vam fer ahir. Nosaltres vam impedir un empitjorament. Tenim la proposta per poder solucionar o començar a solucionar el problema, perquè aquesta gent porta 8 anys governant i no ha estat fins al final d'aquesta segona legislatura que han fet una proposta i que l'han posat a sobre la taula. Nosaltres fa mesos que les tenim registrades.
1: Sí. Li volia preguntar, senyora Nogueres, hi ha publicades una sèrie d'enquestes, inclosa una del CEO específica sobre habitatge, que indiquen que els votants de Junts estan a favor de la regulació del mercat de lloguer. No creuen que aquesta decisió d'ahir els passarà factura electoral?
0: Mira, nosaltres, i no sé si és un error o no ho és, nosaltres mai a la vida hem votat pensant en clau electoral o pensant en les enquestes. Nosaltres som molt conscients que la situació
1: però si
0: actual
1: pensant en
0: els
1: seus
0: és
1: electors,
0: terrible.
1: No? Si pensant en què diu el seu votant.
0: Precisament, pensant en els ciutadans de Catalunya, nosaltres ahir vam fer el que havíem de fer. Si aquesta llei s'hagués aprovat, la situació actual encara seria pitjor. I, per tant, nosaltres no votem en clau electoral. Assumíem els riscos de l'opinió publicada. Som conscients que nosaltres som 7 diputats i que ens hem convertit en l'oposició d'un govern espanyol que té totes les eines comunicatives, mediàtiques, per poder imposar el seu marc mental i el seu relat. Però nosaltres no busquem la derrota de ningú, sinó que busquem la solució al problema. I viure de lloguer en una habitació no ha de ser l'horitzó dels nostres fills. Punt. I amb aquestes lleis, i s'ha comprovat al final, una llei o els resultats d'una llei es mesuren, o les conseqüències d'una llei es mesuren amb els resultats, i els resultats són nefastos. I ens n'anem cap aquí, que el nostre fill aspiri a poder tenir i viure en una habitació de lloguer. Per tant, nosaltres, la nostra responsabilitat, que segurament, perquè el titular és molt difícil de combatre, estem en una posició, insisteixo, de l'opinió publicada més complicada, però estem convençuts que hi ha una gran majoria de catalans, i també us hem de dir que el feedback que ens ha arribat és d'agraïment.
1: Molt bé.
0: Jo crec
1: més
0: que s'ha donat...
1: Més, senyora Nogués, que si no ens desviem del focus, si Carles Puigdemont pot tornar aviat per l'amnistia, fins i tot podria ser candidat. Vostè seria disposada a cedir-li el lloc en cas que s'avancessin unes eleccions a Espanya?
0: Mira, nosaltres, com deia abans, no estem pensant en cap cas en eleccions.
1: Home, però si Pedro Sánchez està reflexionant, vull dir, per molt que no ho pensin, poden trobar en aquest escenari dilluns. Vostès sabien que si tombaven aquest decret podia provocar unes eleccions, això?
0: Nosaltres fa molts mesos que li vam demanar eleccions en seu parlamentària al senyor Sánchez. Som els primers que en una sessió de control de fa 7 mesos li vam dir que convoqués eleccions perquè això no tenia cap recorregut. Per tant, nosaltres estem preparats. El que no té cap sentit és que el president de Catalunya a l'exili segueixi a l'exili. Per tant, veurem què passa si finalment... I mira, ara que em poses aquest tema sobre la taula... El que està passant amb el tema dels decrets és exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Nosaltres se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, no era una llei que pogués amnistiar a tothom. El nostre no ens va suposar rebre unes pressions molt fortes, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que, a més, soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix. Aquesta llei no hagués solucionat el problema, aquesta llei no atura els fons, aquesta llei no atura els desnonaments, aquesta llei no ajudarà a que hi hagi més oferta, a que hi hagi els preus més baixos, i per tant nosaltres tenim la proposta perquè així sigui. I em dius, bueno, però tu vols guanyar 10-0? No. Nosaltres, quan vam seure a negociar amb el Partit Socialista la setmana passada, vam renunciar a coses que ells no acceptaven, comprensible, i òbviament ells també en van renunciar. Hi havia un principi d'acord. La pregunta no és per Junts, perquè ha tombat una llei que no funcionarà, una llei que està mal redactada, una llei que cap jutge et signaria. La pregunta és per què el Partit Socialista, tenint una solució a sobre la taula, ha decidit que se'n torna al costat dels extrems i defensa allò que és indefensable.
1: No m'ha respost la pregunta, li pregunto d'una altra manera. Creu que Carles Puigdemont seria un bon candidat si es pogués presentar a unes generals?
0: Jo crec que el president Puigdemont és el nostre millor candidat a la Generalitat
1: de Catalunya. Està damunt la taula
0: aquest
1: escenari?
0: No, de veritat que no. No entenc d'on ha sortit tot això.
1: No, li pregunto perquè és possible. Simplement ja està, ho ha descartat.
0: No.
1: I després, una altra cosa. Aquest cap de setmana hi havies obertes amb la Moncloa per part de vostès per continuar conversant o s'ha acabat aquí el diàleg i aquestes negociacions d'aquestes últimes setmanes?
0: No hi ha cap conversa oberta. El darrer contacte que hi ha hagut és en el moment que nosaltres els hi traslladem aquesta proposta que inclou aquelles propostes que ja havíem parlat amb ell, que ens semblava o que ens havien fet entendre que podrien ser una sortida, i són aquesta proposta en la que es protegeix el petit propietari, per tant, obrim la via que comenci a pujar a l'oferta, que definitivament sí que combat els fons voltor, cosa que no fa el Reial Decret que ahir ens feien votar, i, per tant, entenem que la pilota està sobre la seva teulada, veurem si realment ells tenen ganes de solucionar el problema. És evident que si convoquen eleccions la decisió haurà estat en clau electoral i no constructiva, perquè si hi ha una solució sobre la taula i realment els hi preocupa la gent i poder solucionar els problemes, aquesta opció s'hauria de treballar, però veurem el que decideixen, però de moment a nosaltres no ens han contactat.
1: Molt bé. Última pregunta. Què li respon a Rufián quan li diu que el que li queda de política s'esforçarà perquè vostès, és a dir, Junts, acabin en el més gran ostracisme?
0: Miri, nosaltres, com hem dit, tenim moltes propostes. El senyor Rufián ha sortit moltes hores al faristol, però no ha presentat ni una sola proposta. Entenem que la seva proposta és la que presenta el Partit Socialista. Nosaltres, amb només 2 anys, hem aconseguit aprovar lleis pròpies. El senyor Rufián, en 8 anys que fa que és el soci del Partit Socialista, no han aconseguit aprovar ni una sola llei pròpia. Per tant, dir-li al senyor Rufián que nosaltres ens dediquem a fer feina, que ell es dediqui a xerrar, si és el que sap fer, i ja està. Nosaltres, jo no treballaré mai perquè Esquerra quedi a l'ostracisme. Tant de bo els partits catalans fossin tots molt forts, perquè a Madrid, en la defensa dels interessos de Catalunya, certament ens veiem molt sols, i ja està. Vull dir que aquí no tinc massa res més a dir. En qualsevol cas, sí que m'agradaria afegir, respecte del PNB, hi ha una diferència amb el PNB, tant PNB com Coalició Canària, nosaltres ens han fet arribar que no comparteixen tampoc el contingut d'aquestes lleis. L'aplicació d'aquestes lleis és molt nociva pels ciutadans, però certament el PNB necessita el Partit Socialista a Euskadi per governar, i per tant canvia molt la pel·lícula.
1: Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, li agraeixo que avui hagi volgut donar la cara al suplement, perquè és evident que tenen molts focus posats i que, sens dubte, era una de les entrevistes del dia. Gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. El fracàs dels 2 decrets d'habitatge al Congrés s'ha traslladat al carrer. El sindicat de llogateres de tot l'Estat crida a la vaga general, ho deia ahir el portaveu Enric Aragonès des de l'Assemblea de la Plaça de Catalunya.
2: Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
1: Mentrestant, avui serà un dissabte de protestes. L'entitat ha convocat marxes en defensa del dret a l'habitatge a Girona, València i Palma, i a la tarda, una de les que es preveu més multitudinària serà a l'Hospitalet de Llobregat a les 7 de la tarda, amb columnes vingudes d'arreu del país. Ahir els activistes ja van escalfar motors a Barcelona en 2 mobilitzacions que van tallar el trànsit a l'Avinguda Meridiana i també a la Gran Via. A aquesta hora anem cap a Madrid, on avui també hi haurà mobilitzacions. Montse Mir, a aquesta hora des de la Puerta del Sol. Bon dia, Montse.
3: Hola, bon dia. Hi haurà una manifestació aquest migdia que començarà des de quatre punts de la ciutat amb destí final a la plaça de la Cibeles, que és on hi ha l'Ajuntament. Ahir a la nit aquí, a Puerta del Sol, pràcticament no es podia caminar. Era un formiguer de gent, de convocatòries diferents, etc etc. Avui tot el contrari, hi ha molta calma. El cert és que està plovent bastant aquí a Madrid. Hi ha molta menys gent, només els acampats. Alguns escombren, d'altres esmorzen. I també serveis de neteja i gent que va a treballar. M'imagino que els bars i cafeteries del voltant i botigues que de moment encara no han obert. Hem de dir també que la protesta ha agafat també un to més polític amb la presència de partits d'organitzacions juvenils, de partits d'esquerra, com per exemple la coordinadora juvenil socialista, que ahir va fer doncs, un acte multitudinari ahir a la nit aquí en aquesta zona de Sol, que és on s'agrupen tota aquesta sèrie de gent. És a dir, que sembla que a les últimes hores la política agafa una mica el relleu o eclipsa una mica el sindicat de llogateres, que és qui primer va convocar aquesta mobilització i l'acampada. Durant la marxa d'aquest migdia, que té el lema de cap a la vaga general, també reclamen la reducció d'un 50% dels preus dels lloguers i també l'expulsió dels fons voltor.
1: Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat pel nou episodi de pluja que ha d'arribar en aquestes properes hores. La subdirectora Imma Soler demanava fa uns minuts a l'antena del suplement extremar les precaucions perquè avui es pot tornar a repetir una situació de pluja torrencial al litoral central i al sud de la Costa Brava.
4: Avui estem encara amb alerta del pla Inuncat, que avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts, a gran part del territori, no només en la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que a gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses.
1: Tot això mentre les Terres de l'Ebre intenten tornar a la normalitat després d'una jornada marcada pels forts aiguats que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no hi ha hagut danys personals. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Ara mateix continua plovent en diferents punts de la zona. A les cases d'Alcanar tenim el Jordi Barranca amb la unitat mòbil amb l'Albert Cots. Jordi, bon dia de nou.
5: Hola, Roger, molt bon dia. Sí, ara que continua plovent, aquí les cases del Canal fa amb una miqueta més d'intensitat del que ho feia a les 7 del matí, però res a veure amb el que ha plogut i sobretot amb com ho ha fet des de dijous a la nit. Veiem equips de manteniment, tant municipals com també d'altres institucions, revisant sobretot els punts més crítics. Els municipis de la comarca més afectats per aquestes pluges, com seria el cas de Santa Bàrbara, això és a l'interior, a la plana del Montsià, han aprofitat la treva d'aquestes últimes hores per netejar al màxim el municipi a l'espera d'iniciar la reconstrucció de tot allò que s'ha danyat per aquestes pluges. Així us ho deia Lluís Jimeno, alcalde del municipi, aquí al suplement de Catalunya Ràdio.
6: Han passat una nit tranquil·la, han anat treballant una mica tasques de neteja durant aquesta nit, avaluar tot el mal que tenim i creiem que avui estaríem ja en condicions de deixar gairebé el poble totalment netejat i llavors i començar després les tasques ja de reconstrucció.
5: On més ha plogut, però des de l'inici d'aquest temporal és a l'Ametlla de Mar, això és el Baix Ebre. També aquí el suplement, l'alcalde Jordi Gazeni destacava com encara queda feina per fer, sobretot per assegurar l'obertura de certs equipaments municipals de cara a dilluns.
7: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
5: Tot plegat conseqüència d'unes pluges intenses i torrencials en una zona, sobretot aquí les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià, que malauradament els últims anys ja s'han anat acostumant i on durant també aquests últims anys s'han anat fent feines de prevenció, obres de prevenció, com la renaturalització de certs trams de platges i de barrancs, com és el cas del barranc del Fondo del Jan, aquí a les Cases d'Alcanar, que és un dels que habitualment, quan plou amb molta intensitat, baixa com si fos un riu.
1: Gràcies, Jordi. En aquest cas, Catalunya no és l'únic punt de l'Estat que pateix pels aiguats. A Castella-La Manxa, una riuada ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a Madrigueres, al nord de la província d'Albacete. La víctima mortal és una dona de 102 anys que vivia en una planta baixa on l'aigua ha arribat a superar el metre d'alçada. La riuada ha provocat danys importants en diversos punts de la població. El municipi ha registrat 142 litres per metre quadrat en només dues hores. Més qüestions. Els Estats Units finalment no prohibiran les exportacions de dièsel nord-americà a Europa. Ho ha descartat Donald Trump, que cataloga la relació amb el continent europeu ara de molt bona i diu que el veto mai ha estat damunt la taula.
8: Europa té molt de dièsel i farà una contribució mundial molt important. I nosaltres també ho farem. No prohibirem l'exportació de dièsel, farem el que ens pertoca fer. Però sí que els ho vaig demanar i tindrem molt petroli.
1: El president dels Estats Units s'hi ha referit hores després que Europa i els líders del G7 s'hagin doblegat en certa mesura a les pressions de Washington. Després de l'estira i arronsa, el límit d'una nova guerra comercial han acordat alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves en un intent d'acostar posicions amb la Casa Blanca i frenar la pujada de preus. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
9: Sí, hola, bon dia. El president francès Emmanuel Macron ha liderat els esforços diplomàtics per aconseguir aquest acord amb els Estats Units. Diu que Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà.
10: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
9: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils que s'alliberaran gràcies a l'acord. L'altra meitat la posaran altres països occidentals que siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. Aquest cop trauran al mercat, sobretot, reserves de dièsel. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 euros al litre. Si Trump n'hagués tancat l'aixeta, els preus s'haurien pogut enfilar encara més.
1: A França es destensa també un acord, en aquest cas el conflicte a les aules. El govern francès s'obre ara a dialogar amb els estudiants després de les protestes violentes als instituts de secundària i al carrer. El ministre d'Educació ha promès fer-los cas, però les associacions d'estudiants diuen que les mesures que plantegen no són suficients. París, Isabel Galí, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats d'estudiants de secundària de França mantenen la mobilització la setmana que ve. La reunió amb el ministre d'Educació ha estat cordial, però amb poques concrecions. Édouard Geffré ha reconegut que les reivindicacions de millora legítimes no es resoldran d'un dia per l'altre.
12: Us puc dir que us escoltem i que plantegem un marc de diàleg estructurat, organitzat i un pla que espero que ens permeti atendre gran part de les vostres peticions.
11: El ministre també els ha combinat a mantenir un marc de protesta específic davant els nombrosos actes de violència que han fet malbé els mateixos espais on ells estudien. El vicepresident del sindicat Les Lycéens, Louis Letoublon, se n'ha desmarcat.
13: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem.
11: En algunes ciutats de França, pares i estudiants han denunciat en manifestació les càrregues que la policia du a terme davant els instituts. Consideren que en molts casos no estan justificades.
1: De tornada a casa nostra, la fiscal del Cas Roger Espanyol defensa l'ús de bales de goma i diu que l'actuació de la policia espanyola a les portes de l'escola Ramon Llull l'1 d'octubre del 2017 es va ajustar al protocol perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional. Després que el judici hagi quedat vist per sentència, la fiscalia, al seu informe final, demana l'absolució dels agents i assegura que la policia pot fer servir la força i provocar lesions als ciutadans si s'ajusta a la norma. En aquest cas, Alexandra Tabernero, la fiscal, esgrimeix que els encausats seguien una ordre constitucional malgrat que a Catalunya les bales de goma estan prohibides des del 2013.
14: Voy a recordar que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
1: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó pels delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici, perquè en la resta de procediments els jutges han aplicat l'amnistia als policies encausats. Els Mossos van escorcollar ahir els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig de Terrassa al barri de Can Parellada. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Ara es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
15: Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els 3 detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 2:15 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de de servei Porta a Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
16: Jo estava aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa. 20 disparos se escucharon.
15: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
1: I avui segona jornada del concurs de castells a la Tàrraco Arena i participen 18 colles de la categoria de 8, si podria veure algun intent de castell de nou, una avançada del plat fort que arriba demà diumenge amb la gran final. Els del suplement hi serem des de ben d'hora i fins que faci falta per explicar-vos tot el que passi. Demà programa des de Tarragona amb els companys del Tres Rondes. Tarragona, Josep Almirall, què tal? Bon dia.
17: Bon dia. Totes 18 colles es plantejaran construccions iguals o superiors al 2 o torre de 7. La majoria amb la gamma bàsica de 8 en cartera i les més ben classificades amb castells a la gamma alta de 8, com el 2 de 8, el 7 de 8 o el 5 de 8. A priori, els favorits de la diada són els marrecs de sal, que enguany ja han descarregat el 5 de 8 i la torre de 8 i que han assajat el 4 de 9 i el 3 de 9. Tenint en compte la temporada que han fet fins ara i els castells que han assajat per al concurs, també tenen opcions de podi els castellers de Lleida, guanyadors del 2024, els xics de Granollers, els bordegassos de Vilanova, els xiquets del Serrallo, els castellers de Sabadell o els segals d'Osona. Aquesta sessió de dissabte engegarà a 4:45 de la tarda amb una durada prevista de 4 hores.
1: De seguida els esports amb la prèvia del clàssic femení del Barça-Madrid que juga demà i també amb la Mini Amal que no es cansa de marcar gols amb la selecció espanyola.
18: El suplement amb Roger Escapa.
19: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
20: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
21: Ara, el que va tast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
22: Aquest supercap de setmana batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. En format estalvi, un quilo de llonces de porc a 5,49. T'estalvies un 11%. I 500 grams de mental ratllat a 3,69. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
23: Marcos Fra, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
25: Peugeot.
26: Per tu, que tornes de les teves classes de ceràmica. I per tu, que aquest any et toca ajudar-los amb la gramàtica. Gaudeix a Caprabo del filet de pollastre Eroski per 8 euros del quilo. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
28: Segur que no n'hi ha per tant.
29: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
2: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
0: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
2: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
0: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
2: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 4 minuts per 3 quarts de 9 del matí, segon cap de setmana consecutiu sense futbol de primera divisió i tercer partit de la selecció espanyola en només 8 dies, Roger Nau.
5: Avui contra la República Txeca, Oviedo, a 3 quarts de 9 amb 6 jugadors del Barça a la convocatòria i si no hi ha cap sorpresa, amb Lamine Yamal un altre cop a l'11 titular. El seleccionador, Luis de la Fuente, primer molt clar.
6: Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90. Previendo estas circunstancias, sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
5: Y después, más enigmático.
6: Lamine es importante en cualquier momento del partido, pero sea desde el inicio o sea desde el minuto 60. Es importante siempre, aunque es difícil pensar cuando no es eficaz.
1: El farà jugar de titular, sens dubte. El Barça, mentrestant, respira. Rafinha no té cap lesió.
5: I estarà disponible per jugar dissabte que ve contra el Getafe al Camp Nou. La ressonància magnètica ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar abans d'hora la concentració de la Canarinha.
1: Som davant d'un clàssic de... també de futbol, en aquest cas el Barça i el Real Madrid femení.
5: Jugaran demà a les 5 de la tarda al Camp Nou en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. La prèvia, la capitana Patrick Guijarro admet que la seva renovació va pel bon camí.
7: Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien, pero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
5: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esmei Brooks. Si demà el Barça guanya el Madrid, deixarà el conjunt blanc 5 punts per sota a la classificació.
1: El Barça femení juga demà, avui és el torn de l'Espanyol i del Badalona Woman.
5: Tots dos equips juguen a les 12, l'Espanyol rep l'Alavés a la ciutat esportiva de Níjar, que en directe per Esport 3, i el Badalona visita el camp del Sevilla, sense Vicky Itzi, que són baixa per lesió.
1: A segona, el Sabadell rep aquesta tarda l'Andorra a la nova Creu Alta.
5: A 6:45, amb l'objectiu de continuar sumant per mantenir-se a la zona alta. Ara mateix l'equip arlequinat és 7è, el Girona, que és 5è. Demà, a les 9, rep el Mallorca-Montilivi.
1: I a Motegi...
8: Arriba Marc Márquez i guanya el tro, i guanya
1: victòria de Marc Márquez de la cursa sprint del GP del Japó.
5: Davant de Diego Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara Márquez se situa a només 7 punts del madrileny.
1: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
5: 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. Bon partit del Barça, que va anar pràcticament tot el partit al davant del marcador. Panter, amb 16 punts, va ser el millor. Els blaugrana torna a jugar demà a la CB contra el Múrcia. Avui el Joventut rep l'Andorra i el Manresa rep el Breogán.
1: Joan Anton Català, bon dia.
25: Bon dia.
1: Què passarà al cel aquesta setmana?
25: Venus s'ha enfonsat força durant l'ocàs a l'horitzó oest. Ara costa ja, comença a costar de veure. Però ens queden? Ens queden Saturn, que és visible durant bona part de la nit, situat al sud i a mitjanit, i sortint una mica més tard de matinada, Mart i Júpiter.
1: A quina hora ha sortit el sol avui a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat?
25: A les 7:50.
1: I a quina hora es pondrà?
25: A les 19:31.
1: Salut, Joan Anton.
25: Igualment, Roger.
1: Temperatura a Castellví de Rosanes. Enric Agut, bon dia.
28: Doncs mira, bon dia. A 16 graus. Està voltant de 16 graus, amb un temps tranquil, com a bona part del país, perquè el cel és clar a molts sectors, excepte a Terres de l'Ebre, on va plovent, sobretot cap al Montsià, on la pluja és continuada, ja porten 15 16 litres a Mas Barberans, a la Sénia des de la matinada, i ha caigut alguna llampagada. Estem pendents de les tempestes que hi ha sobre el mar i que es van apropant i que ja els vols de les 11 podrien arribar també a altres sectors del litoral, també a la costa central, més tard a la Costa Brava, a banda del Camp de Tarragona, i a la tarda s'endinsaran cap a l'interior, arribant a la Catalunya central, Pirineu per a Pirineu, amb menor mesura si arriba algun ruixat cap a Ponent. Es tracta d'un episodi de pluges que localment pot ser torrencial, tenim avisos d'intensitat de precipitació, fins i tot perill alt a la costa, prelitoral, i atenció perquè aquesta nit matinada arribaria una segona tongada de pluja molt forta i que en aquest cas el plat fort cauria a comarques de Girona i de Barcelona. I de moment, per aquestes comarques d'aquesta matinada, tenim un perill molt alt, en concret a la Selva, al Maresme, al Vallès i també al Barcelonès.
1: N'estarem pendents al llarg de tot aquest cap de setmana, evidentment. Gràcies, Enric. És el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi poden passar coses com aquesta. Us creieu la lesió d'Mbappé en plena aturada de seleccions de la Nations League?
9: Sí.
1: Sí que te la creus? Sí. Perquè vol guanyar la pilota d'or.
9: Exacte.
10: Jo també me la crec.
11: Ja saps que em dedico a sopar quan passen coses de futbol.
12: Jo no em crec res de l'Mbappé.
1: Veus que bé.
13: Clar, és que jo no entenc com la gent d'Itàlia pot estar prima. És que és impossible, perquè mengen, eh?
1: No, no, perquè fan, no la dieta de, o perquè fan la dieta, no. La dieta del cucurutxo.
13: Cucurutxo, sí, però segurament, perquè són guapos.
14: D'una manera que m'agrada molt i que és molt clàssica i ho haig de reconèixer, és amb aquella culleradeta de salsa holandesa. Escolta'm, jo... és que són una delícia.
1: Què et sembla, tot això que diu?
15: La maionesa queda tela per tu. No.
1: Bé, policanya, policanya.
15: Bueno, per opinions, colors. Vull dir,
1: la que sí, Agustina.
15: Jo, l'ostra, la primera que es menja la gent, els hi dic a tothom que sense res.
1: No hi posis.
15: Que ja saben quin gust té la llimona, doncs ara anem a veure quin gust té l'ostra.
18: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 3 d'octubre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes 3 xifres i 3 noms propis. El primer, Míriam Nogueras.
1: El que està passant amb el tema dels decrets és exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot.
2: La portaveu de Junts al Congrés, entrevistada al suplement fa uns minuts, reitera que els decrets que es votaven ahir no són una bona llei i compara aquest no amb el no a la primera llei d'amnistia. La portaveu acusa el PSOE d'haver actuat en clau electoral i nega que a hores d'ara hi hagi converses obertes amb el govern espanyol.
0: Imma Soler.
3: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat.
2: Protecció Civil manté alerta al Pla Inuncat per nou episodi de pluja que ha d'arribar en les properes hores. Demanen des del suplement també fa uns minuts extremar les precaucions perquè avui es pot tornar a repetir situació de pluja torrencial al litoral central i al sud de la Costa Brava.
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi.
4: Muy emocionados de recibir este premio.
2: Que aquesta nit han guanyat el guardó la millor direcció de la Critics Choice Association, l'associació nord-americana de crítics de cinema i televisió, per La Bola Negra. És el primer reconeixement que guanyen els Estats Units.
0: Avui també és un dia que es compta amb 3 xifres, el primer és el 100.
2: Milions de barrils de dièsel i petroli, els recursos que els líders de la G7 han acordat alliberar de les seves reserves en un intent d'acostar posicions amb la Casa Blanca.
0: El 3.
2: Mesos, el temps que ha passat des de l'incendi de les Gavarres, ara els propietaris avancen que no descarten denunciar per la via penal l'empresa que va provocar l'incendi.
0: Aquestes dues xifres i aquests 3 noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i la Marta Monforte. Un mateix 3 d'octubre, però de l'any 1995, es va presentar a Madrid el disc Serrat Eres Único, un homenatge a Joan Manuel Serrat, ple de col·laboracions, que detallaven aquesta crònica per Catalunya Ràdio el corresponsal Carles Castellnou.
5: Serrat Eres Único són 15 cançons de Joan Manuel Serrat.
0: Serrat parlava d'un acte d'amor de companys de professió, entre ells Loquillo, que li dedicava aquestes paraules. Va ser un èxit de vendes, tant que 10 anys després, el 2005, se'n va publicar una segona versió amb més col·laboracions. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Mediterrani, des d'una festa d'un noi que fa 20 anys o des d'una xarcuteria del Poble Sec que es diu Pernil Serrat.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, articles d'opinió, avui tots al voltant de Pedro Sánchez. Diari Ara, el subdirector David Miró es pregunta si és l'última jugada mestra del president espanyol.
7: Sí, difícilment Pedro Sánchez diu es trobarà un escenari millor per intentar remuntar durant la campanya. Qualsevol desnonament seria culpa de la dreta, però la gran pregunta és si en aquest context n'hi haurà prou. És molt difícil, reconeix Miró, però sí que és més assolible que quedi al davant del PP de Feijóo. I això, per tant, situaria el líder popular en una posició d'extrema debilitat davant de Santiago Abascal, que de retruc també beneficiaria Sánchez. I, a més, el blindaria com a líder del PSOE a punta i li permetria convertir-se, si fos el cas, en cap de l'oposició per intentar recuperar el poder d'aquí 4 anys.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán centra la mirada en els moviments de Junts amb el seu no. Els postconvergents, escriu, fa temps que van convertir el seu pes al Congrés en una finestra per als sectors econòmics a Catalunya.
7: Saben que a l'acampada de la plaça de Catalunya no hi ha ni un sol votant de Junts, tot i que, segons l'últim CEO, l'habitatge també era la principal preocupació entre el seu electorat, i el seu no reitera que la legislatura va morir fa mesos. Ara el desnonament de la Mari Carmen ha girat el guió polític de Ceuta cap a la Puerta del Sol i els socialistes creuen que poden capitalitzar el malestar del carrer com si aquest malestar diu no anés amb el govern i la seva inoperància en matèria d'habitatge des que són al poder. Perquè, efectivament, acaba pagant. Els decrets s'afrontava l'emergència, però el problema de l'habitatge és també el dels sous baixos, el dels serveis públics col·lapsats i el transport trencat.
0: Més opinions a La Vanguardia. Màrius Carol apunta que mai dos partits independentistes havien estat tan allunyats com Esquerra i Junts ara mateix.
7: Sí, o la de Jordi Évole, que es mulla i apunta que hi haurà eleccions i polaritzadíssimes, a més, en un país tan meravellós on Puigdemont pot haver facilitat a Pedro Sánchez l'última oportunitat per anar a urnes amb l'esquerra mínimament mobilitzada. O Félix Riera, que demana que la situació de l'habitatge ens obligui a buscar la manera de trencar el patró polític basat a estar sempre en una perpètua campanya electoral. O més opinions, Susana Cuadrado, encara a La Vanguardia, que apunta en aquest cas a una Ada Colau que reapareix, diu una altra vegada, en el seu paper d'indignada oficial de la classe treballadora, mentre que un Podem, que fins fa 4 dies semblava condemnat a desaparèixer, ara doncs recupera micròfons i també espai a compte de la Mari Carmen.
0: El periòdico Martí Savalls llança un reguitzell de propostes per acabar amb el problema de l'habitatge.
7: Sí, són moltes propostes i sobretot una estratègia de mà a llarg termini que no variï segons qui mani els despatxos públics. De solucions proposades per experts, dius, no en falten. El problema, però, és el verb procrastinar, que conjuguen molt bé les nostres administracions, perquè el govern ha triat 8 anys per fer la feina i ara, improvisar en 4 dies el que s'hauria pogut pensar fent servir el sentit comú i buscant, a més, el consens entre totes les administracions, doncs té conseqüències, diu. Molt consens en general que no hi haurà millor momentum per a Sánchez per convocar eleccions. També el periòdico, l'Ernest Folk, apunta que ha guanyat la reconquesta d'un espai mediàtic i social i que té ara sí el debat públic el terreny que més li interessa. Però alerta també Rosa Paz al periòdico que, malgrat tot, matisa el dinosaure, el de la crisi a Ceuta, no desapareixerà perquè el problema dels immigrants a la ciutat autònoma no es resoldrà d'aquí a la data que estudia per l'avançament electoral.
0: Gràcies, Marina. 3:15 de 9 del matí. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
8: Ha sortit les dades de la plataforma del mes de setembre dels programes més vistos del 3CAT.
9: Que sempre
8: m'agrada, sempre dius, això s'ha d'explicar.
9: Home, i tant.
8: Bé, digues. El que em queda l'atenció és les bones dades del suplement. 42.952 reproduccions al mes de setembre.
10: Quin suplement?
8: El suplement de Catalunya Ràdio.
11: En un dia que el decreto ha estado campando por ahí, se han retirado miles de pisos en alquiler de los portales especializados en ese tipo de contratación. Miles. ¿Qué habría pasado de esto haberse aprobado o aprobarse hoy en el Congreso? Que ya les digo, oiga, la cosa parece que dice que no, a ver si a última hora alguien cambia el voto.
12: What do you think is your best of the five senses? What is your best?
13: What's my best sense?
12: Yes.
13: What's my most accomplished sense?
12: We've got smell.
13: I'd say touch.
12: Damn.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
14: Avui, el suplement.
0: De seguida obrim tertúlia al suplement. Avui l'allargarem i sumarem el Raül Flores i la Paula Brujats, companys d'aquesta casa, Eduard Volta, Jaume Clotet, Marta Monforte i Olga Ruiz. A quarts d'11, l'hora negra de Maica Navarro. Just després, també, a partir de les 11, tertúlia de corresponsals. Avui, Plàcid García Planas acompanya Albert Elfa. Dues vides lligades als viatges i les aventures de tota mena, especialment també a explicar la guerra. Avui que també coneixerem la història d'Eric Harley, divulgador en estudis urbans amb molt sentit de l'humor, que ens ajudarà a entendre el perquè d'algunes decisions urbanístiques que es prenen a les ciutats on vivim. I a les 12 parlarem de reproducció assistida amb el Marc Crauet i l'Alejandra Guimarà. Són parella professional i personal. Tots dos han acabat de rodar In Vitro, una sèrie que ben aviat es presentarà a 3CAT, a TV3 es podrà veure, sobre reproducció assistida i inspirada en la seva història real. Tot això en un matí de dissabte, on amb el Pep Noguer també parlarem de l'escassedat i l'encariment de les patates per culpa de la calor. Just abans de les 9, els enigmes criminals amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I entre les més originals, sortegem un talonari de xec regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Avui l'enigma criminal diu així.
15: Enigmes criminals. S'ha comès una massacre. Tots els jugadors d'escacs federats del país han aparegut morts, escampats per una cuneta. La investigació apunta que la venjança podria ser el mòbil del crim. Què ha passat?
6: El suplement, amb Roger Escapa. Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
17: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
10: tisores a punt, pintes ben alineades i... tupé? Perfecte.
16: Ja podem obrir!
18: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
19: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
20: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
21: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
22: Esto promete, Manu.
21: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesito una oferta ganadora.
22: Huele a compra, Manu.
21: A ver, huele. ¡Va! ¡24 horas!
22: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. ¡Ven a por más!
21: ¡Venga!

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
5: Ja? Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
7: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
8: Solidaris.
6: Amb Mercè Folch.
8: Dissabte a les 10 de la nit.
9: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
10: 21.693. 2, 1, 6, 9, 3, de la sèrie 65.
9: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Cumplejant. Cumplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La Copla Vents de Riella és la banda sonora del Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cumplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La festa de la verema i el vi de Verdú ha recuperat dues danses escrites per a copla d'Agustí Cuí i Jesús Ventura, que podem escoltar avui. Parlem amb els organitzadors de Bacus Verdú, una festa que vol ser referent a la comarca de l'Urgell i que té la copla de protagonista, que és el programa 507, i tenim més titulars. El grup Mirant al Cel de Sabadell busca compositors i compositores per la tercera edició del concurs de composició de sardanes que convoca pel juny de l'any que ve i que està dotat en 3.500 euros i 3 premis. La colla Jovencells de Cervera penja les espardenyes després de 69 anys. Ho ha anunciat al concurs del seu poble aquest cap de setmana. I Mare Nostrum i Violetes del Bosc més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya després del concurs de la Mercè d'aquest diumenge. Repassem el que ha donat de si els concursos de Barcelona i Sitges vàlids per les categories del Campionat de Catalunya Gran Alaví i també Juvenil. I a l'Aplec del Fes ja té sardana dedicada a l'escrit del nord català Frederic Guiset i la podem escoltar al programa. I a més, també han sortit les bases per ser capital de la sardana el 2029. Les repassem. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Cumplejant.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a cumplejant.cat.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana ha passat a Verdú, i així ho expliquem.
0: Cumplejant. Notícies.
1: Aquest cap de setmana Verdú ha celebrat el Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi, que ha tingut la copla Vents de Riella de banda sonora i amb la qual han recuperat dues danses per a copla, una de Jesús Ventura i una d'Agustí Cuí, que han fet ballar tota la faràndula de la població de l'Urgell. La copla ha interpretat, després de molts anys sense sonar, dues peces musicals vinculades a la tradició de la piada, que és la trepitjada del raïm. Són la piada verdunina del compositor Jesús Ventura i el ball de la verema d'Agustí Cuí. Van sonar per primera vegada el 1994, interpretades per l'Esbart Folklòric d'Horta, i ara s'han volgut recuperar per tal de crear comunitat i identitat de poble a través d'aquest fenomen cultural. Cesc Giró és un dels coordinadors del Bacus Verdú en declaracions al Cumplejant.
2: Bé, doncs, des de l'organització del Bacus Verdú volem donar vida a totes les figures de cultura popular que hi havia a Verdú, un poble petit d'aproximadament 900 habitants, però que té molta mostra popular. I per fer-ho vam recuperar unes partitures que havia escrit en Jesús Ventura fa uns quants anys, a l'inici d'aquesta festa, dedicades precisament a la festa de la verema i del vi de Verdú, titulades La piada verdunina, que descrivia musicalment el procés de xafar raïm amb el peu, que és el que se'n diu piar. I el que hem fet és recuperar aquestes melodies a través de l'Arxiu de Copla de Catalunya i repartir-les per als diferents gegants, la mulassa, els nans que hi ha a Verdú. Aleshores, doncs, Cadascun d'aquests elements va sortir a la plaça a ballar amb aquesta, amb aquestes músiques, i esperem que això es converteixi en una tradició i que cada any es vagi consolidant i tothom esperi aquest moment i que les músiques cada cop vagin sent més conegudes i més populars perquè la gent les acabi cantant a la plaça al ritme de tota aquesta mostra de cultura popular.
1: Aquestes partitures les han recuperat gràcies a l'Associació Músics per la Cobla, que han fet aquesta recerca precisament després de la mort de Jesús Ventura. Anem a escoltar un fragment d'aquestes dues danses recuperades. Comencem per la Piada Verdonina del compositor Jesús Ventura, que sona així.

0: I també anem a escoltar un fragment del Ball de la Verema, que en aquest cas és una dansa d'Agustí Cuy. Déu-n'hi-do, aquest Ball de la Verema d'Agustí Cuy. Trobareu imatges a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant, on es veuen els diferents elements de la faràndula verdonina ballar aquestes dues danses recuperades. Els organitzadors tenen la voluntat que el Bacus Verdú es converteixi en una festa de referència a tota la comarca de l'Urgell i ampliï l'imaginari festiu de la població.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem ara amb una sardana dedicada a Verdú, a l'Urgell. És de Josep Coll Ligora i és una de les seves més balladores i conegudes. Verdú a Sant Pere Claver, una sardana que s'estrenava l'1 de gener de 1954 i que escoltem avui aquí al Coplejant.

0: per grans a juvenils i alevins a les jornades de Barcelona i Sitges aquest cap de setmana. I és que aquest diumenge al matí Barcelona va acollir el 76è concurs de sardana esportiva dins de la Festa Major de la Mercè, organitzat per les colles de Barcelona. Va ser un acte multitudinari vàlid pel Campionat Gran A, on es van enfrontar les colles Violetes del Bosc, Mare Nostrum, Mans Amigues i Mirant al Cel. La colla Maig descansava en aquesta jornada. La copla que hi va participar va ser la principal del Llobregat, que va interpretar tres sardanes per als grans A. L'Home dels Mil Somnis, d'en Nevat, també Memòries compartides d'Enric Cortí, i Sardana de carrer d'Enric Casals. Tres sardanes molt boniques, precioses, de fet, però força senzilles a nivell d'interpretació. Pel que fa als resultats, Mare Nostrum i Violetes del Bosc estan més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya a les dues jornades de la final, que seran a Banyoles i a Balaguer després d'aquest concurs, perquè van ser les que van sortir més victorioses dels enfrontaments. I entre elles, Violetes es va situar en primera posició perquè va guanyar a Mare Nostrum en el seu enfrontament. Ara, Mans Amigues, Mirant al Cel i Maig ja no tenen gaires possibilitats per escalar posicions a la jornada de Vilassar de dalt la setmana que ve amb els resultats de Barcelona, ja que amb la classificació d'ara, Mirant al Cel segur que competeix ja com a màxim per la tercera posició, ja que descansa a Vilassar i les altres dues ho tenen molt cru per guanyar a Violetes i a Mare si no ho han pogut fer a Barcelona, però el temps dirà. Pel que fa als enfrontaments, si els mirem al detall, a la primera sardana, la d'Anna Abad, doncs hi trobem com Mare Nostrum guanyava a la colla Mans Amigues i Violetes del Bosc guanyava a la Mirant al Cel. A la segona sardana, Mirant al Cel va perdre contra Mare Nostrum i Violetes del Bosc va guanyar a Mans Amigues. I a la tercera sardana, aquest enfrontament entre Violetes i Mare el va guanyar Violetes del Bosc, i a l'enfrontament entre Mans Amigues i Mirant al Cel l'enfrontament se'n va anar per la colla de Caçà, els Blanc i Vermells. Els parlaments abans de la sardana de Germanor, que per cert va ser una estrena d'Amadeu Escoda, el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, es va dirigir així a les colles.
1: Estic molt content, el concurs de la Mercè, una vegada més, capdavanter dels concursos de Catalunya, un concurs que no els podem perdre, que hi hem de ser-hi tots, que hi hem de participar-hi tots, i estic molt content per això, perquè heu ballat molt bé, sou molts, i a més, porteu la dansa catalana a dintre. Però deixeu-me dir una cosa que ja sempre us he dit, però avui vull aprofitar aquí, que hi ha la comissionada de la llengua de l'Ajuntament de Barcelona, per dir una cosa que sempre dic. La llengua de Catalunya és el català, però la música de Catalunya és la sardana, i per tant us necessitem a tots perquè això ho tireu endavant. Sense vosaltres això és impossible. Per tant, visca el català, visca la sardana i visca Catalunya.
0: De la seva banda, Marta Salicru, comissionada de l'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, va fer una defensa que la sardana és un espai de trobada on hi cap tothom. L'escoltem.
2: Que necessitem també que al segle XXI aquesta sardana continuï sent revolucionària, continuï sent reivindicativa i que a més, doncs, que com a part d'aquest esperit revolucionari sigui una sardana que obri la rotllana a tota la ciutadania. Vinguem d'on vinguem i tinguem l'aspecte que tinguem. I que la sardana sigui doncs una manera d'unir-nos, una manera de gaudir de les festes, una manera de gaudir de la nostra cultura i que ho puguem fer juntes.
0: Colles de Barcelona ha aprofitat el concurs de la catedral per renovar el seu logotip. El va encarregar la Xènia Oliver, dansaire de la colla Tarragona Dansa, i és un logotip on una rotllana de sardanistes abstracta sustenta la Sagrada Família com a símbol d'identitat de la ciutat. És l'evolució del logotip que es va fer pels 75 anys de l'entitat l'any passat. Una de les sardanes que va ballar les colles grans és sardana de carrer, i és que, com va explicar l'organització, cada any programen una sardana antiga que val la pena recuperar i que soni a plaça com aquesta meravella d'Enric Casals. L'escoltem, és sardana de carrer d'Enric Casals, i la podem trobar

Això era Sardana de carrer d'Enric Casals. I continuem amb la crònica esportiva i és que ens situem ara a Sitges perquè diumenge a la tarda va organitzar el seu concurs de sardana esportiva anual vàlid, en aquesta ocasió pel campionat Alaví i Juvenil, també territorial de les comarques barcelonines i les colles lliures. Va ser a la Fragata amb la cobla Maricel que va interpretar les sardanes Mariona de Jordi Paulí i Tocant el cel de Felip Morales per els alavins i les sardanes Abril 1975 de Jordi Molina i Somi que s'acaba d'entrar Ricortí per als juvenils. Anem a comentar els resultats pel que fa als juvenils, que també tenen aquests enfrontaments entre Cabirols i Destell. A la primera sardana va guanyar Cabirols i entre Giravolta i Nova Tarragona Dansa va guanyar la colla Giravolta de Valls. A la segona sardana, Nova Tarragona Dansa va perdre contra Cabirols i Destell també va perdre contra Giravolta. I els alevins, que recordem que van per classificació, no per enfrontaments com en les altres categories, en primera posició hi van quedar els ballesans Ocells de la Pessigolla, en segona posició els menuts dansaires del Vendrell, els trapelles de Sabadell van quedar en tercera posició i en quarta posició Xamosa de Barcelona. Taps de Cassà de la Selva van quedar cinquens i els petits dansaires del Vendrell van quedar sisens. Empatats a la setena i vuitena posició van quedar Diumoniets de Lleida i la Guineu Saltirona de Vilanova de Bellpuig. Aquest diumenge, 4 d'octubre, seran les colles veteranes que reprendran el campionat a El Vendrell. I també en clau esportiva, la colla Jovencells de Cervera ha dit que plega després de 69 anys. Malauradament, la colla Jovencells de Cervera ha anunciat que cessa la seva activitat després de la festa major de la capital de la Segarra, Cervera, posant punt i final a una trajectòria de 69 anys dedicats a la sardana. L'anunci va arribar aquest cap de setmana coincidint amb el concurs de Cervera aquest diumenge. A les xarxes s'han vist mostres de condol a la colla que aplega, com per exemple els seus companys de la colla Font de Valldans, que diuen que és un dia trist al concurs de Cervera perquè la colla anfitriona, la Jovencells, després de 69 anys d'existència, ha dit adéu a la competició. Quan en un moment del concurs ens expliquen la colla Font de Valldans, la presidenta de la Federació Sardanistes de les Terres de Lleida, Pepita Solsona, ha pres la paraula i ha anunciat la notícia. La família sardanista de les Terres de Lleida ha perdut una part de la seva vida. Des de la colla Font de Valldans també expliquen que senten que s'hagi produït aquesta baixa i que quedarà per la història de tot el que els Jovencells han fet per la sardana. Nosaltres tanquem aquesta notícia esportiva amb la sardana, precisament, que Simó Giribert va dedicar a la colla Jovencells el 1978, que l'escoltem i la podem trobar en el disc Les sardanes de les colles, volum 1, a càrrec de la Cobla Marinada.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Déu-n'hi-do amb l'activitat d'aquest cap de setmana.
0: Connexions al territori.
1: I n'hi ha més, perquè dijous al vespre l'agrupació sardanista de Calella va celebrar la ballada maduixada de Festa Major de la Minerva a fora l'Embalat de Calella amb la Copla Ciutat de Terrassa. És el seu acte de Festa Major que van començar ja l'any passat i que va plegar a sardanistes i calellencs. L'entitat va donar maduixes gratuïtament a tots els assistents a la mitja part de la ballada. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Flàvia Boleda ja ha presentat Bolo 02 en creuaments sardanístics al Glam Canalla de la Mercè de Barcelona aquests passats divendres i dissabte. El parc del Fòrum es va omplir per escoltar la simbiosi entre sardana i punk amb la copla formada d'oc per a l'ocasió. Imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge les coples Mediterrània Juvenívola de Sabadell, la principal de Llobregat i la Sant Jordi van ser la banda sonora del 51è aplec de Sant Cugat del Vallès, organitzat per l'entitat sardanista de Sant Cugat. L'aplec, celebrat a la plaça d'Octavià, va comptar amb la sardana incògnita, sortejos i concurs de colles improvisades. I aquest dissabte la comissió de plec de Rubí va organitzar el 28è plec de la sardana a la plaça del Doctor Guardiet a la tarda i a la nit amb les coples Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la principal de Llobregat. Van oferir berenar amb coca i mistela i sortejos a més de les sardanes. I dissabte al vespre l'Ajuntament de Mollà va celebrar els 300 anys del seu campanar a la plaça Catalunya amb la participació de la Copla Juvenívola de Sabadell. A la part final s'hi va sumar l'orquestra de l'Espai Musical de Mollà i també hi va participar la colla Llaç d'Amistat. I la plaça Sant Jaume de Barcelona va acollir aquest diumenge a la tarda una ballada de sardanes multitudinària a càrrec de la Copla Marinada i organitzada per l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona en motiu de les festes de la Mercè. Unes festes que, per cert, el dia de la Mercè, el 24 de setembre a Barcelona, també hi va haver sardanes. Va ser amb una ballada organitzada per l'Agrupació Cultural Folklòrica també a la plaça de la Mercè amb la Copla, la principal de Llobregat. També imatges a les xarxes socials. I per acabar, aquest dissabte, la Copla Bisbal Jove va oferir una ballada de Festa Major a Cursa, organitzada per l'Ajuntament a la plaça del Firal. També trobareu imatges a les nostres xarxes socials. Anem a escoltar una sardana d'Albert Cotó dedicada a les festes de la Mercè. Així mateix es titula aquesta sardana, que és de 1902. Déu-n'hi-do, l'escoltem.

0: Això era Les festes de la Mercè, d'Albert Cotó.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. T'has llegit les bases?
0: I convocat el tercer concurs Mirant al cel de composició de sardanes. El grup sardanista Mirant al cel ha convocat aquesta tercera edició, un certamen que naixia el 2022 coincidint amb la celebració del 75è aniversari de l'entitat. I després de l'èxit de participació d'aquestes dues darreres edicions, hi haurà aquesta nova convocatòria. El concurs està obert a tots els compositors i compositores que hi vulguin participar, amb un màxim de dues obres per autor. Les sardanes poden tenir temàtica i títol lliures, però han de ser originals i inèdites i no poden haver estat premiades en altres certàmens, com sempre. Les composicions també hauran de ser anònimes, sense cap dada que permeti identificar-ne l'autor, i han d'estar instrumentades pels 11 instruments de la cobla. Les obres es poden presentar per correu certificat enviant la partitura i les particel·les al grup sardanista Mirant al cel, al carrer Montserrat número 13 de Sabadell, o bé també en format PDF al correu electrònic concursmirantalcel@gmail.com. En tots dos casos cal aportar també les dades personals de l'autor, el DNI i un breu currículum, mantenint separada aquesta informació de la partitura per garantir aquest anonimat. També es pot adjuntar un àudio de la sardana. El termini d'admissió d'aquests originals acaba el 4 d'abril del 2027. Un cop tancat el termini, el jurat, format per 5 persones vinculades al món de la sardana, encara a concretar i amb reconeguda qualificació musical, juntament amb un representant de la colla sardanista Mirant al cel com a secretari, es valoraran les obres. El jurat seleccionarà 6 sardanes finalistes i els compositors seran avisats abans del 15 de maig del 2027. Els premis seran de 2.000 euros per al primer classificat, 1.000 per al segon i 500 per al tercer, aconseguint una dotació econòmica pels premis de 3.500 euros. A més, totes les sardanes finalistes rebran un diploma de reconeixement. Aquestes 6 composicions finalistes es podran escoltar el 28 de maig al Teatre Principal de Sabadell en un concert a càrrec de la Cobla La Principal del Llobregat, on coneixerem aquestes guanyadores. Durant aquest concert es donarà a conèixer el veredicte del concurs. Aquesta tercera edició, el grup sardanista Mirant al cel reafirma així el seu compromís amb la creació de sardanes i reafirma així la seva predisposició a la composició per a cobla, tot i ser un grup sardanista de competició. Podeu consultar les bases al seu perfil d'Instagram. I seguim amb aquesta secció de si t'has llegit les bases, perquè s'han publicat les que et permeten optar a ser capital de la sardana 2029. Som Sardana ha obert el termini perquè els municipis interessats puguin presentar la seva candidatura, que s'haurà de formalitzar abans del 14 de febrer de l'any que ve. Qualsevol municipi pot aspirar a aquesta distinció sempre que compti amb una activitat sardanística pública i socialment reconeguda, com ara l'organització de cicles de ballades, concerts de plecs, concursos o cursos d'ensenyament de la sardana. Per presentar la candidatura, cal que el ple de l'Ajuntament aprovi la sol·licitud a proposta de l'entitat sardanista. En cas que hi hagi diverses entitats sardanistes al municipi, es recomana que la proposta es presenti conjuntament. La documentació ha d'incloure les entitats promotores, la composició prevista del comitè organitzador, l'acceptació dels actes bàsics de la capitalitat i una proposta d'activitats opcional per al dia de la proclamació i per a la resta de l'any amb dates corresponents. També cal detallar els espais disponibles per celebrar els actes. Pel que fa als terminis, les candidatures, juntament amb el dossier d'activitats, s'han de presentar abans del 14 de febrer. Com dèiem, les bases també estableixen que la proclamació de la capitalitat es farà habitualment el tercer dissabte de març. El municipi escollit haurà de constituir un comitè organitzador, com dèiem, i haurà de treballar en coordinació amb Som Sardana. Durant tot l'any s'haurà d'impulsar un programa d'activitats relacionades amb la cobla i la sardana. Pel que fa a les properes edicions, Castellà del Vallès serà la capital de la sardana del 2027, mentre que Ripoll n'assumirà la capitalitat el 2028. Ara els municipis interessats ja poden començar a preparar les candidatures per al 2029, mentre es gaudeixen de la capital de la sardana d'aquest any, que és el Vendrell. Si parlem del concurs de composició de la Mirant al cel a Sabadell, en les dues ocasions anteriors és que s'ha celebrat el premi, l'ha guanyat el compositor de Blanes, Martí Delgado. En la darrera edició del 2025 va guanyar el concurs amb la sardana País d'Atzur i d'Or, una sardana que podem escoltar a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat, ara mateix, aquí al Coblejant.

0: Això era País de Tzuri d'Or, de Martí Delgado.
1: Poblejant, les estrenes.
0: I obrim les estrenes perquè hem tingut accés a la sardana d'estrena de l'Aplec del Fes, i és que aquesta població de Ponent, al seu aplec, de fet, ja té una sardana dedicada. Es va estrenar el 5è aplec de la sardana del Fes aquest passat 12 de setembre, dissabte, i és una sardana del nord català Frederic Guiset, que hi va sovint amb la seva cobla, la Mil·lenària, en aquesta població de Lleida. La sardana és el Fes 5è aplec de Frederic Guiset, i nosaltres avui la podem escoltar a càrrec de la principal del Llobregat, una de les cobles que va formar part d'aquest aplec, juntament amb la Mil·lenària. L'escoltem i sentim així la darrera estrena de Frederic Guiset, Flavi Olaire, de la Mil·lenària.

0: Això era el fer cinquè aplec, la darrera estrena de Frederic Guiset.
1: L'agenda.
0: Vinga, obrim aquesta agenda retallada. Les ballades, si les voleu consultar, les trobareu a la web de Som Sardana. Comencem a dijous 8 d'octubre, perquè a 8:45 hi ha el Festival de Tardor de Sant Gregori amb la cobla La Principal de la Bisbal i un concert de cobla. Dissabte 10 d'octubre també hi ha concert a Tossa de Mar, que és la vigília del 39è aplec de la Sardana amb la cobla Ciutat de Girona a partir de les 10 del vespre al cinema Montserrat. I l'endemà hi haurà la Diada d'aplec de Tossa, edició 39, a 11:15 i a les 4 de la tarda al passeig de mossèn Cinto Verdaguer amb les cobles La Principal de Llobregat, Ciutat de Girona i Reus Jove. Diumenge 11 d'octubre també hi ha el 58è aplec del Remei a Flix a partir de 11:15 i a les 5 de la tarda. Diumenge 11 d'octubre també a les 4, 55è aplec de la Sardana de Súria amb les cobles La Principal de la Bisbal, la Cobla Súria i la Berga Jove. I també a les 7 hi ha concert de sardanes i música de cobla a la Selva del Camp amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Dilluns 12 d'octubre és festiu i hi haurà el tercer aplec de la Sardana de Rasquera amb la Cobla Reus Jove a partir de 12:00 i a 12:05 de la tarda. També el dia 12, 56è aplec de tardor de Torelló amb les cobles Ciutat de Girona i Juvenívola de Sabadell a partir de les 4 de la tarda. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 8è aplec de la Sardana del Picat, que arriba dissabte 10 d'octubre a partir de 11:45 i de 16:45 de la tarda amb les cobles La Principal de la Bisbal i La Principal del Llobregat a l'espai poliesportiu. Mentre esperem aquest aplec de Ponent, escoltem el Parc del Graó de Carles Rovira Reixac a càrrec de la Juvenil de Bellpuig en un disc enregistrat l'any 2000. La sardana és d'aquell mateix any, de fet, 2000. L'escoltem.

0: Això era el Parc del Graó, de Carles Rovira.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres ens tanquem aquesta edició que enceta el mes d'octubre del 2026. Per això, ara mateix, escoltarem la sardana 1 d'octubre de Marcel Caselles. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. També ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més, i a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Doncs res, una setmana més, eh? Aquí les setmanes passen ràpid, eh? Fa res estàvem fent el programa les setmanes passades i ara ja tornem a ser aquí, què et sembla?
2: Sí, sí, a més, entre tants actes i festes majors...
1: Sí, no, i això no s'acaba mai, però està bé, està bé. Estem en un sector imparable, imparable. Escolta'm, llum vermella, que comença el programa.
2: Som-hi.
1: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
2: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat el divendres 2 d'octubre de 2026. Una jornada ben especial perquè celebrem la Diada de la Mare de Déu de l'Acadèmia, patrona de la ciutat de Lleida. I atenció, perquè aquest és el programa número 865 de la nostra etapa digital i el 2654 de tota la nostra trajectòria.
1: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat. Avui enviem una salutació especial a tots els veïns i veïnes de Corçà, de Sudanell, de Medinyà, de Riudecols, que aquest cap de setmana estan de festa.
2: I pel que fa als continguts d'avui, el nostre reportatge central ens portarà cap a la comarca de l'Anoia per descobrir tots els detalls del festival Mort de Riure, de Copons.
1: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona de debò. Tradició i molt de ritme, ja ho veureu. Ens acompanyeu?
2: Comença el Festa Festa.
3: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Us recordem que podeu seguir tota la nostra activitat diària a les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I per descomptat teniu tots els continguts i àudios actualitzats a la nostra web, com sempre, però també podeu accedir-hi des del portal del Tornaveu i des de la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
2: I una salutació molt especial a totes les persones que ens escolteu des de les plataformes digitals com Spotify, Apple Podcasts o Overcast. I un agraïment també molt sincer a les emissores de ràdio que setmana rere setmana ens emeten i fan possible que arribem a totes les comarques del nostre país.
1: Avui tenim un programa ben complet, l'actualitat associativa amb l'Emma Robres, la visió castellera amb la Sara Soriol, les dites i refranys amb el Víctor Pàmnies, la narrativa oral de l'Albert Estengre, la sopa de cançons amb en Noé Ribas i les històries de gegants amb el Nico Alonso i la Berta Miró. Però ara és el moment de conèixer una iniciativa cultural ben singular. Ens traslladarem a Copons per descobrir la proposta del festival Mort de Riu.
3: Festa, festa!
4: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó.
3: Festa Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
2: Un dels grans temes universals que més respecte, inquietud i fins i tot por desperta és, sens dubte, la mort. Tot i ser l'única certesa absoluta que compartim tots els éssers vius, la societat contemporània ha tendit a amagar-la, convertint-la en un tabú incòmode, un silenci incert o una realitat difícil d'abordar amb naturalitat. Però què passa quan decidim trencar aquest silenci i mirar-la de cara? I sobretot, si en parléssim des de l'humor, la celebració i la creativitat? Aquesta és precisament la proposta trencadora del festival Mort de Riures, una iniciativa pionera que transforma la reflexió sobre la mort, el dol i la finitud en una experiència cultural, participativa i, sobretot, profundament desacomplexada. Lluny d'enfocar-ho des de la frivolitat, el festival utilitza la comèdia i l'art com a eines d'alliberament i d'enfrontament amb les nostres pròpies pors. Des de fa 4 edicions, el municipi de Copons acull aquest esdeveniment singular. Entre els seus carrers i espais emblemàtics es desplega una programació multidisciplinària que combina espectacles de teatre, arts escèniques, música en directe, xerrades, tallers i espais de conversa. Amb tot plegat, es reivindica que el riure i la ironia no només són compatibles amb el respecte, sinó que són instruments valuosos per humanitzar el tema. Alhora, aquesta cita posa en valor el territori i la vida rural, demostrant que els pobles petits tenen una gran capacitat per generar propostes valentes, acollidores i capaces d'esdevenir autèntics referents culturals. En aquesta nova edició, el Festival Mort de Riures continua eixamplant els seus horitzons i consolidant una identitat pròpia molt marcada, oferint un equilibri entre entreteniment, pensament crític, memòria i tradició. Per entendre com es construeix un espai d'aquestes característiques i quina reflexió hi ha al darrere, hem volgut conèixer més a fons el projecte i la gent que el fa possible. Per això, avui parlem amb Oriol Pi, un dels coordinadors del festival, que ens descobreix les claus d'una iniciativa que ens convida a canviar la perspectiva sobre la mort, sense perdre l'empatia i la solemnitat, però sense renunciar, tampoc, al poder terapèutic d'un bon somriure. La mort és un tema que tradicionalment s'ha viscut des del silenci o la solemnitat. El festival planteja una mirada alternativa.
5: Un festival per a tots els públics, en què la cultura és la porta d'entrada que genera preguntes, que genera reflexions, que incentiva el diàleg per trencar aquest tabú que tenim a la societat, que és la mort.
2: La programació també veu de tradicions i celebracions vinculades al cicle de la mort, molt presents en la cultura popular.
5: El Festival Morts de Riure de Copons ve del Festival Somriures, un festival d'arts escèniques de carrer que vam crear a Copons, del qual ens faltava l'ànima i l'essència. No hi trobàvem sentit en aquest festival, ja que era un festival que podries trobar tot arreu. Vam creure oportú posar-li una temàtica que tingués sentit en el municipi i que tingués identitat pròpia. I aquí va ser quan vam crear el Festival Morts de Riure. Per puntualitzar, el projecte neix amb la Nit de les Ànimes, aquest ritual, aquesta celebració que fem el dia 31. Després d'alguns anys d'haver fet aquesta celebració, ens donem compte que volem parlar més sobre la mort, no? Que no només s'ha de parlar un dia, sinó que se n'hauria de parlar sempre, i és quan nosaltres agafem diferents propostes, dintre de les quals agafem el Festival Existent, com hem comentat abans, i el transformem en Morts de Riures. A part, també, aquestes xerrades, aquests col·loquis, aquestes activitats escolars, no?, per poder arribar a tot tipus de públic i que tot tipus de públic pugui trobar el seu tema per poder-ne parlar, no? No tots ens agrada escriure, no tots ens agrada el teatre, no? I, per tant, intentem tocar tots els temes possibles, des de totes les temàtiques, vull dir, per poder parlar sobre la mort.
2: Més enllà de la temàtica, el festival s'ha convertit en una proposta cultural que implica tot el municipi.
5: Fer un festival en un micropoble com el nostre permet tenir una relació molt més directa amb els mateixos artistes, amb els creadors, amb el públic en general, i fa que els veïns i veïnes no sigui un simple públic, sinó que formi part d'aquest mateix festival. Per tant, això fa que també sigui un festival arrelat i real en el municipi, no? La gent participa cosint banderoles, decorant els carrers, deixant-nos els baixos de casa com a espais escènics, etcètera, etcètera, no? Per tant, fa comunitat i fa poble, no? Això és una cosa molt important que ens dona el festival i el projecte en si, no? Reptes que tenim, doncs, són molt clars. És falta de recursos o recursos limitats, podríem dir, i equips petits perquè són molt pocs. Però aquests reptes, aquesta falta de recursos i aquests equips petits ens provoquen, no, que tinguem una mica més d'augment de la creativitat pròpia. Per això acabem creant com els microespectacles que hem fet pel festival, aquests espais escènics que són els baixos de les cases, que ocupem les places, ocupem els carrers, no? I clar, això ens passa, doncs, perquè nosaltres no tenim grans sales d'actes ni grans sales de teatre, etcètera, etcètera, no? I per tant, aprofitem, no, l'entorn que tenim per donar valor a aquest entorn i per donar valor a això que estem fent, no? I demostrant així que els micropobles, no, també tenim capacitat de proposar propostes artístiques d'un nivell de qualitat, no, a més, sense malbaratar zero diners.
2: Un dels objectius del projecte és normalitzar la conversa al voltant de la mort i arribar a públics molt diversos.
5: Doncs respecte a això, podríem dir que sí, hem vist un canvi. Hem vist un canvi, sobretot, a la canalla del municipi, per exemple, no? Que a l'hora de parlar sobre la mort tenen una mirada molt més oberta, sense tants tabús. Hem vist que la gent del poble, que al principi deia que això no tindria durada, que no tenien clar el canvi de rumb per parlar sobre la mort en aquest festival, bueno, no ho veien clar, no? Veiem que ve, que repeteix, que agrada les iniciatives noves que anem aportant I no només ens passa en el festival i amb la Nit de les Ànimes, sinó que també passa a les altres activitats que fem, no? Les altres activitats que fem durant l'any, xerrades, col·loquis, presentacions de llibres, veiem que cada cop ve més gent en aquestes coses puntuals que també fem, no? I, per tant, això ens indica, no?, que hi ha un interès i que la mirada, a poc a poc, va canviant, no? I, per tant, estem contents de poder participar en aquest canvi de mirada.
2: Cada edició incorpora noves propostes per arribar a públics diversos i mantenir viu l'interès del projecte.
5: Bé, doncs podríem dir que nosaltres hi treballem tot l'any. Som un grup divers, amb diferents mirades, i això ens ajuda també a poder innovar. L'any passat vam crear En Trànsit, que aquest any es consolida com una línia pròpia del festival. Utilitzem els baixos de les cases, que ens cedeixen els veïns i veïnes, com espais escènics. Aquest any tenim un espai de microteatre, de producció pròpia. Tant el guió, la direcció, com les actrius són del poble. Tindrem també un microcinema, una proposta de cant al voltant dels finals de vida, de tradició polifònica, i també tindrem dos espais més d'exposicions també de veïnes del poble, una de pintura i l'altra de creació de teles amb estampació natural. Aquest seria un dels grans actes del festival. També donem continuïtat als tallers d'escriptura i il·lustració. Creiem important el treball en altres àmbits que no siguin, doncs, el teatre i el circ, no? Continuem treballant amb l'escola i amb la mediació amb els infants. I el que tenim molt clar és que volem donar una continuïtat, no?, aquesta forma de treballar que combina les companyies amb un prestigi, amb les companyies de creació emergent i, sobretot, amb aquesta producció pròpia, no? Per això també portem els espectacles de Dues Ales, Un Buit, Rosetta i La Funerària. Són espectacles de diferents àmbits, des del circ, més teatrals, musicals, i que el que intentem, no, és que cada programació tingui un sentit, no? Que cada proposta que aportem, no, tingui una mirada diferent i generi alguna mena de conversa, no, i experiència al voltant de la mort.
2: Moltes gràcies, Oriol Pi, per acompanyar-nos als micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim endavant amb el programa.
1: I ara fem una aturada per escoltar el primer tema musical. Hem programat La nostra història, de la Judith Nederman amb El muchacho.
6: Gràcies per pintar amb els teus colors, donant-me esperança i emocions.

0: Vilaseca es convertirà el pròxim 3 d'octubre en el punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a Trobada Nacional de Ball de Bastons a Catalunya. Una jornada que portarà al municipi colles d'arreu del país i que servirà per compartir danses, músiques, vestuaris i tradicions. L'esdeveniment s'emmarca en la celebració del 50è aniversari de l'esbart dansaire Ramon Dolsina de Vilaseca. La seva presidenta, Mar Melero, ens explica com una trobada com aquesta supera tota expectativa que tenien per aquesta commemoració.
1: Quan vam imaginar quin tipus de trobada podíem fer per celebrar el 50è aniversari, vam pensar que per què fer una trobada de quatre colles quan podem tenir una trobada molt gran, no? Amb moltíssima gent, que això és el que havíem somiat, poder fer que aquella plaça que anirem a acabar, doncs, que sigui plena de gent ballant alhora.
0: L'organització preveu un programa que s'estendrà durant tot dissabte i que tindrà el seu moment central a la tarda, amb 6 cercaviles simultànies pels carrers de Vilaseca que confluiran en una gran ballada de conjunt al Parc de la Riera. A part de les 62 colles catalanes participants, destaca la presència d'una de Viana de Castelo, seu de la primera trobada internacional de Ball de Bastons. Ha estat convidada per l'Esbart i la coordinadora de Ball de Bastons com a mostra d'agraïment per la bona acollida i per haver fet del Ball de Bastons un llenguatge universal. Els cineclubs prenen el paper protagonista amb una nova edició de la Setmana del Cineclubisme, esdeveniment que té lloc a la Filmoteca de Catalunya. Del dimarts 6 al diumenge 11 d'octubre se celebra, doncs, la 13a edició, que oferirà 6 sessions presentades per representants de la Federació Catalana de Cineclubs. Es tracta de la gran ocasió dels cineclubs per trobar-se, veure cinema i debatre. L'elecció d'aquests 6 films ha estat fruit de l'aportació i les idees de diversos cineclubs i persones, sempre, però, amb un mateix criteri, com explica Àlex Portolés, president de la Federació.
2: Són aquests 6 dies on s'ofereix una programació que al final és molt, molt eclèctica, amb un criteri, òbviament, cinèfil, i que és una miqueta mirall de la heterodoxia dels cineclubs.
0: Durant la setmana, la Federació també atorga els premis José María Núñez, que reconeixen la tasca dels cineclubs i les seves activitats. Així, organitzat en 4 categories, seran entregats els guardons al millor fet cineclubista, al cineclub L'Opergui de Miravet, a la millor pel·lícula catalana de l'any, el film Sorda, d'Eva Libertat, l'Internacional, el director Eugene Green i, finalment, l'honorífic a l'exhibidor garriguenc Josep Maria Miró, responsable del cinema Alhambra. Des de la Federació esperen que la setmana pugui ser un retorn a la feina feta per la Filmoteca i el públic, element imprescindible del moviment cineclubista.
3: Moltes gràcies, Emma Robres, per apropar-nos un cop més a tota la informació del teixit associatiu. Et retrobem la setmana vinent.
4: I del món de les entitats passem directament a les places castelleres. Connectem amb en Carles Esteve per repassar les millors diades i l'estat de les colles al Baròmetre Casteller.
5: Festa, festa.
6: Baròmetre Casteller, amb Carles Esteve.
5: Disset novetats estrella en un cap de setmana d'èxits ben repartits.
7: Hola, companys, una setmana més per explicar-vos aquí les novetats de la darrera setmana del Baròmetre Casteller. Anem a pams. Els Minyons de Terrassa han sumat el primer 5 de 9 de l'any i, a més, han recuperat el Pilar de 8 carregat. Per la seva banda, els Castellers de Barcelona han recuperat el 3 de 9 carregat. Els Castellers de la Vila de Gràcia han recuperat el 5 de 8, mentre que els Castellers de Lleida han presentat el 7 de 8 i la Jove de Barcelona el 9 de 7. Figueres i Cerdanyola han recuperat el 2 de 7. Els Castellers d'Esparreguera, vencedors de la jornada de Torredembarra del concurs, han descarregat el primer 5 de 7 amb l'agulla de la seva història. Els de Sarrià han fet per primer cop el 3 de 7 amb l'agulla i, paral·lelament, els de Caldes han estrenat el 7 de 7 i han recuperat el 3 de 7 amb l'agulla, mentre que els Maduixots de l'Au Maresme han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla. Per la seva banda, els del Prat del Llobregat han recuperat els 7 pisos en carregar el 4 de 7. Finalment, s'han presentat la colla castellera del Callà amb els primers 3 de 6 i 4 de 6 de la nova formació. Ara, al Baròmetre Casteller, hi ha 98 colles actives. Això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobareu disponible en línia al baròmetrecasteller.cat.
3: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest Baròmetre Casteller.
8: Festa, festa!
4: I per agafar forces abans de la següent secció, escoltem la segona proposta musical del programa. Des de les Illes Balears arriba el grup Changuito amb el seu encomanadís Canta amb mi.

0: Acabem d'escoltar el Xanguito amb aquest Canta amb mi.
1: Festa, festa! I ara obrim la nostra finestra a la saviesa popular del món de les parèmies de la mà del nostre expert paremiòleg, Víctor Pàmies. Avui ens descobreix el sentit i l'origen d'un refrany ben curiós.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Val més ser cap d'arengada que cua de lluç. O val més ser amo d'un ou que mosso d'un bou. O val més ser un ocell de bosc que un ocell de gàbia. O val més ser un petit amo que un gros mosso. O val més ser un petit pagès que un gran masover. D'una manera general, podem dir que és millor tenir una posició alta en un nivell baix que no pas una posició baixa en un nivell alt. O dit d'una altra manera, que val més ser primer de la segona classe que l'últim de la primera. I encara amb unes altres imatges, millor és ser petit i lliure que gran i esclau. Sembla clar que dependre de nosaltres mateixos ens ha de reportar molta més llibertat i poder de decisions que haver de dependre d'un centre de poder que és lluny físicament i també pel que fa a interessos.
0: Quanta raó, i tant que val més ser cap d'arengada que cua de lluç. Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Com sempre, un goig. Abans d'entrar en el darrer bloc de seccions, escoltem una tercera proposta musical. Des de Menorca, el grup Pèl de Gall ens presenta Ja no tenim por.

0: Vegas Score. Hem escoltat Els pèls de gall amb aquest Ja no tenim por. I ara continuem amb la força de la narrativa oral i la imaginació. Benvingut, Albert Estengre, als teus contes i mentides.
1: Fes ta festa.
2: Contes i mentides.
1: Amb la col·laboració de VilaWeb.
2: Amb Albert Estengre.
3: Diu que una vegada hi havia un noi que no tenia por de res. Però de res, de res. Era en Pere. Ja des de ben petit, quan va néixer, varen veure que el noi no plorava per res de la que li passés. Tothom l'espantava perquè els hi feia gràcia que un nen petitó plorés una miqueta, encara que fos. Però res, de cap de les maneres en Pere plorava res. Era en Pere sense por, no li feia por res. Un dia, de gran, ja era gran, ja era bastant ganàpia, va decidir anar-se'n a buscar la por. En el seu poble i a la seva família i els seus amics mai ningú li havia ensenyat què era la por. I hi havia molta gent que en tenia i deia, jo vull saber què és la por. Diu, oh, la por és una cosa molt greu. Sí, però jo vull saber-ho, perquè no ho sé. Ai, mare meva, i què puc fer, què puc fer, què puc fer? En Pere sense por, en Pere sense por. En Pere sense por se'n va anar de viatge. Ja tornaré, quedeu en pau, que jo vaig a veure què és la por i quan ho sàpiga ja tornaré perquè jo vull ser normal. I en Pere sense por se'n va anar caminant i va arribar al mar, a la vora del mar. I per tot allà on passava anava preguntant si algú li podia fer por i algú va mirar d'espantar-lo, però tothom l'engegava dida perquè és que no tenia por ni s'espantava de res, de veritat, Va arribar allà, arran de mar. I arran de mar li van dir, si vols saber què és la por, vés-te'n en aquell castellot. Un castellot que hi havia al damunt d'un turó que donava cap a mar. I què li passa en aquell castellot? És normal, no? Diu, no, en aquell castellot hi ha un fantasma. Hi ha un fantasma que no deixa que ningú hi passi una sola nit. I el rei ha dit que si algú hi passa una sola nit, es podrà casar amb la princesa. Només que hi passi una nit sola, sencera, per això, exacte, sencera. I el noi va dir, sí, ja hi aniré jo. I s'hi va plantar. I en allà va veure que hi era un castellot, un casalot gros, grossíssim, brut, brutíssim, perquè és que ningú gosava entrar-hi per res. I quan ell va entrar, va trobar dos soldats a la porta. I aquests dos soldats, quan li varen preguntar, que et quedes aquí aquesta nit? Doncs aquests dos soldats, quan ell va dir que sí, varen fugir corrents de la por que tenien de què teniu por? Va preguntar ell. I els soldats ja no hi eren. Allò no feia por. Sí que era brut i vell, però és que... Esclar, si no hi anava ningú a arreglar-ho. He de passar la nit en aquí, va pensar. Doncs me'n vaig cap endintre. Va arribar allà on hi havia una llar de foc, que era la cuina, el primer que va trobar. Hi havia quatre troncs de llenya, va començar a fer foc amb la llenya i allà es va engiponar una mica un lloc per dormir, un cau per jeure. I allà, quan es va fer fosc, es va estirar davant del foc per no tenir fred i, vinga, a dormir. I va dormir de seguida, sense tenir por, i feia por estar allà dintre, perquè feia por. I tot d'una, quan ja havia fet el primer son, aquell noi va sentir un crit. Es va despertar. Què passa? Ai, que caic! El noi va voltar per tota la casa, no va veure ningú. Va obrir finestres, no hi havia ningú. El poble allà lluny, llunyíssim. I la veu que de ben a prop anava dient Ai, que caic! I tant es va empipar que el cap de vall va dir doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir. I se'n va anar cap a joc, al llit. I quan es va tapar, abans de dormir-se, va tornar a sentir «Ai, que caic, doncs cau!» I cataclac va caure. Per la xemeneia va sentir «Cloc, cloc, cloc, puf!» I al damunt del foc, vet aquí, que va caure en una cama. Una cama grossa, una cama que amb ell li arribava fins aquí, més amunt del nas, La va agafar perquè no es cremés, que no fes pudor de cremat, i la va llançar allà amb un costat. Es va posar a dormir i al cap de poca estona Ai, que caic! Una altra vegada, ai, que caic! Ai! El noi va tornar a mirar a veure d'on venia la veu i va decidir que allò no podia ser normal, que havia de ser el mateix d'abans i que era una cosa estranya, però com ell no li feia ni gota de por, Ai, que caig, doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir, va tornar a dir. I es va estirar, i es va dormir. I abans de clocar tots dos ulls, vet aquí que cloc, cloc, cloc, cloc, per la xemeneia em va caure una altra cama. També, igual, l'altra, una era a la dreta i l'altra era a l'esquerra. La va llançar a sobre de la primera cama que ja tenia. Al cap de poca estona ja podeu comptar. Una altra vegada aquella veu, ai, que caic, ai, que caic. I ell ja no es va ni aixecar. Doncs cau d'una vegada i no m'atabalis. I em va caure tot una panxa i el cul. Va agafar i ho va llançar cap allà. Al cap d'una altra estona, ai, que caic, ai, que caic. I així es va passar tota la nit aquella veu dient, ai, que caic, ai, que caic. I ell anava dient, doncs cau d'una vegada i no m'atabalis, cau d'una vegada i no m'atabalis. I cada vegada en queia un tros, que si en queia una mà, que si un braç, que si l'altra mà, que si l'altre braç, que si en queia el coll, que si en queia el cabell, i al capdavall em va caure el cap, sense cabell, perquè el cabell ja havia caigut. Ai, que caic, ai, que caic, cau d'una vegada, i cada vegada queia una cosa diferent. I ja tenia tot allà, tot allà. I al cap de no massa estona que ell ja dormia amb tota aquella pila de coses en allà, va sentir croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc. Va obrir els ulls i allà mateix, al seu davant, hi tenia un gegantàs que se'l mirava així, a un pam del nas. El gegantàs se'l mirava i li va dir al gegantàs, ja he caigut i ja sóc aquí. Us penseu que el noi es va espantar? En Pere no es va ni espantar. Li va dir allà mateix, sense moure's, eh? I què vols, tu? M'has despertat, fes el favor de jeure i de dormir, que encara no és de dia. I aquell fantasma va quedar fumut i va tirar enrere. I ell, en Pere, li va tornar a dir, i si no, saps què? Tal com has caigut, ja te'n pots entornar, que aquí no hi fa res de bo. Vés-te'n, que em fas nosa per dormir. I aquell gegantàs, amb un pam de nas, un altre pam de nas, va tirar xemeneia amunt, tal com havia vingut, a trossos. I el noi va poder dormir la resta de la nit. I quan es va fer de dia, va obrir les finestres perquè tot es ventilés, va obrir la porta. I quan va obrir i va sortir per la porta principal, vet aquí que allà hi va trobar el rei i a tots els soldats que el venien a buscar. M'han dit, va dir el rei, m'han dit que tu, Pere, has passat la nit en aquest casalot. M'han dit que no t'han vist sortir i ara ho veig perquè encara ets aquí dintre. Que has passat molta por. Diu, no, majestat, ni gota, ni era un que queia, que queia, que queia, al capdavall va caure, i m'atabalava tant que no em deixava dormir que li vaig dir que se n'entornés per allà on t'havia vingut. I d'aquesta manera se n'han tornat. Doncs mira, li va dir el rei, fent això, has fet que la maledicció se n'entornés enrere. Ara aquest castell ja no és maleït, perquè aquell que havia caigut a trossos n'era el dimoni. I ara d'aquesta manera se n'han tornat i no tornarà mai més. I fill meu, va dir el rei, tu, Pere, et casaràs amb la princesa, perquè te l'has ben guanyada, perquè has fet fora la maledicció. I en Pere es va casar amb la princesa, guapa, guapa, guapis. Bé, no sé si era guapa, però era princesa. Era molt, eh? I vet aquí que en el casori hi varen convidar a tothom, hi va anar, eh? I els amics d'en Pere li varen dir, què, que saps què és la por, ara ja? I en Pere va dir, no, jo em caso amb la princesa, però encara no sé què és la por, no ho sé pas, eh? I es varen casar, el casor i el convit, i després va venir la nit, varen fer un ball, i després del ball se'n varen anar a dormir la princesa i en Pere. I estaven enjugassats estaven, i cansats, eh? I ara jugaven a cuit amagant allà a l'habitació, i al capdavall en Pere, oi, estic cansat, princesa, adormim-nos d'una vegada. I la princesa riallera li va dir, sí, dormim. I en Pere, de seguida es va estirar, es va tapar i es va dormir. I tot d'una es va despertar amb un espant dels grossos. Vet aquí que la princesa, que no tenia son i tenia ganes de jugar, va agafar una galleda d'aigua freda i glossada i li va tirar pel damunt d'en Pere, de la cara d'en Pere. I en Pere, quan li va arribar l'aigua a la cara, de seguida, ai, què passa, què passa? Ai, quina por, què ha estat? Què ha estat això? I la princesa li va dir, que has tingut por, si només era aigua. I en Pere sí, havia tingut por. va estar tan content de tenir por, va estar tan content que es va apressar la princesa i varen viure feliços per sempre més. I qui no s'ho vulgui creure que ho vagi a veure, perquè varen ser tan feliços que varen menjar això, anissos.
4: Gràcies, Albert Estengra, per transportar-nos un cop més amb les teves històries. I ara preparem la cullera musical, perquè arriba Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui, Lluís Maria Panyella i la cançó La bicicleta.
5: Fes ta festa.
2: Sopa de cançons.
6: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
7: En Lluís Maria Panyella és tot un veterà de la música. L'any 67 va crear el grup de ball en català Flendits. L'any 68 es va integrar el grup La Gresca, grup sorgit del dissolt grup de folk, i a partir de l'any 1979 va començar a fer d'animador en solitari, participant a partir de l'any 1980 del conegut col·lectiu Cinc Dits d'una Mà. I d'ençà l'any 1989 participa del duet La Bicicleta. Va participar en el mític programa de ràdio Mainada, que dirigia l'Enric Frigola, de l'any 1990 al 1994. Feia i dirigia el programa de televisió Vet Aquí a Televisió Clot de BTV, Canal 39, i ara porta 11 anys fent i dirigint el programa Yupi Iaia de Ràdio Pineda. Ha publicat gravacions com Fol de Camp, el llibre CD Bon Nadal, entre d'altres. També va publicar l'any 1995, juntament amb la Maria Josep Hernández, la primera biografia d'en Xesco Boix. Xesco Boix, un amic, un mestre. Editat per Raima l'any 1995 a la col·lecció Paideia número 27. I l'any 2009, la segona biografia d'en Xesco Boix. Xesco Boix, Història de la nostra història, publicat per l'Abadia de Montserrat. De l'any 2009 al 2014, el CAT va participar al Tradicionarius a les seves matinals folk amb el grup Àrabe de Bo. També ha actuat al Cosmo Caixa en diversos cicles d'estiu amb els espectacles L'Arbre Generós, La Lluna a la Pruna i Medi Content. En Lluís Maria Panyella sempre ha entès la cançó com una eina de lluita pel redreçament de la nostra cultura i la normalització de la nostra llengua. És el creador d'una cançó molt coneguda, popularitzada per en Xesco Boix, que és la que ara escoltarem, La bicicleta.
8: Vista des de dalt és una creu.
9: Vista al costat d'unes ulleres.
8: Corre i corre per tot arreu.
9: Però compte, que si caus et pots trencar tres costelles.

0: Hem escoltat la bicicleta d'en Lluís Maria Panyella.
1: Moltes gràcies, Noé Ribas.
2: Festa, festa!
1: I ara tancarem la ronda de col·laboracions d'avui mirant ben amunt. Arriben les històries de gegants, amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró. Avui viatjarem fins al Baix Llobregat.
3: Festa, festa.
4: Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
5: Els gegants de Sant Boi nasqueren de la mà de l'imatger Toni Mujal de Cardona l'any 1990, tot aportant d'aquesta forma la creació d'una colla gegantera per tal de promoure a la població el coneixement del món geganter i de la cultura popular del nostre país. La colla gegantera, a més de realitzar sortides fora de la població, també hi participa activament als diversos actes locals que s'organitzen al llarg de l'any, com per exemple la Festa Major de Sant Baldiri, el mes de maig, la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, o la Fira de la Puríssima, el novembre. La parella de gegants de Sant Boi són dos personatges molt identificatius per a la vila. El gegant s'anomena Baldiri, en honor al Sant Patró, i representa el marquès de Marianao, actualment un barri de Sant Boi. Segons es comenta, aquest senyor vingué de Cuba amb una gran fortuna, tot fent-se construir el Palau de Marianao, donant-li una certa semblança als que es podien trobar a l'illa en aquella època. La geganta Ramona, en canvi, representa una pubilla de Sant Boi, tot duent en una mà un cistellet de pomes en record dels antics conreus de pomeres que hi havia a la vila, i a l'altra mà d'un mocador brodat amb el seu nom. El nom de Ramona ve donat per l'altre patró, Sant Ramon, en aquest cas passat al seu femení. L'any 1992, la família creix amb la incorporació d'en Ramon, un gegantó que representa un jugador de rugbi, de la Sant Boiana. Cal recordar que aquest esport és un dels més arrelats a Sant Boi. Ja entrats al nou mil·lenni, concretament l'any 2003, s'estrena la Laieta, que representa la filla d'en Baldiri, la Ramona, i vol homenatjar amb el seu nom a les àvies del poble, moltes de les quals es deien així. El 2008 s'estrena un nou gegantó, en Sambo, que representa un personatge històric del conegut Club de Futbol Sant Boià. Actualment, els gegants de Sant Boi es poden veure en exposició permanent a Can Macelleres.
6: Moltes gràcies, Nico Alonso i Berta Miró. Sempre és un plaer conèixer la història dels nostres gegants. I amb la imatge de les figures de Sant Boi de Llobregat, aquest Festa Festa número 2654 va arribant al seu final.
2: Festa Festa!

0: volem agrair sincerament la feina de tots els col·laboradors i col·laboradores que han participat en el programa d'avui. Són l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, en Noé Ribas, en Nico Alonso i la Berta Miró. Sense la vostra aportació, això no seria possible.
1: I per descomptat, el nostre reconeixement a tot l'equip tècnic i humà que fa possible que la roda del programa giri, giri, giri cada setmana sense parar, a la Núria Pasqual, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ara preu atenció a l'agenda perquè tenim una recomanació imprescindible. El dilluns dia 5 d'octubre a les 7 de la tarda, al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona, tindrà lloc un concert excepcional del cicle de Cobla Barcelona. És un espectacle titulat Obres de dues cobles, amb la participació de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la Cobla Marinada. És una cita imprescindible per als amants de la música de cobla.
1: I ara sí, marxem, però ho fem amb la millor música que nosaltres us podem oferir, que sempre us oferim, doncs música de cobla i sardanes. Us deixem amb la sardana Trocs, una composició de Jesús Ventura interpretada per la Cobla Mil·lenària i la Cobla Sant Jordi, és a dir, estem parlant d'una sardana a dues cobles, sota la direcció del mateix mestre Jesús Ventura.
0: Que passeu una bona setmana i ens retrobem la setmana vinent.
1: A reveure!

partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això, això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Charles Aznavour, Venecia sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023, però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Desde RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa, Vicente Catevila y Ramón Alberón en la producción, y tu amigo Tony Guerrero, para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venècia sin ti, realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja, bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Maniquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venècia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però
3: que la coneixem, estupendo.

Venècia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour que va passar gairebé sense pena ni glòria i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: Take My Heart Away, Em prens el cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube. I a Spotify. I a Apple. I a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un one-hit wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda del Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70, em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu, que agraïm molt, d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica. Ara t'explico.

no està gens malament aquesta versió, perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Night, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah,

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJs.

Però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir Quan arribi demà.

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa-me-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

0: la Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions? Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai al programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: never die.
1: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una vida de ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir els cors ferits.
2: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estrany fort. I enmig de vestides amoroses me veig el record.

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillesa i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo que la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumat a els Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat, i vaig quedar encantat. Bé, l'àlgia de les dones, i vaig quedar encantat, i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja sí, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada. I clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament. I això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa. Mai hem vist una de tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent i m'estic més espalt d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps, Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Cocodril Club, amb Albert

¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, Antoni Pardo, que des de Sabadell ens diu: «Et demano del Doctor Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo». Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellosa, oi, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos.

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de l'Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de que riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

En una altra hora de programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà. Rezaré amb aquest títol. Por ti, rezaré. Que me diste tu amor. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Mi dolor, rezaré. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Benny King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my...
0: I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

Vax Exit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor, afegeixo jo. Dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola Albert, escolto des dels Maya Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. En recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el sol, de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón. Es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi. Lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice: que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

calor para el sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron les 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà I per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gently Weeps. Mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

I aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori, d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll See It Twice. El Festival de l'Illa de Wight es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: Algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a Cocodril Club, @gmail.com, rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

Una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta. Una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50.
1: Maybe you and I will fall in love.
0: Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mai.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Aquestes hores properes en les que veiem que pot haver-hi aquesta intensitat i que pot haver-hi aquesta afectació en el territori. Sabeu que la situació d'emergència és el màxim que tenim en el nostre pla, és la fase màxima que tenim, i veiem que la situació d'excepcionalitat, com ara ens comentàveu, doncs ho requereix, i per aquest motiu tornem ara ja a estar en emergència amb aquest pla. És una situació que veiem, com bé dèieu, en aquests moments excepcional, dificultosa amb la seva gestió. Per aquest motiu el que ja estem preparant és tot un seguit de mesures que demanarem de cara a la població per tal de que evitin sobretot la mobilitat, de que es restringeixi la mobilitat i aquelles activitats que ho comporten, aquelles activitats que puguin comportar doncs, concentració de persones, que puguin comportar doncs, que la gent es mogui per dirigir-s'hi o que fins i tot estiguin en espais que estiguin concentrats, i per aquest motiu doncs, el que demanarem és que això, totes aquestes activitats també estiguin, siguem conscients de que no és el moment per fer-les, i per aquest motiu doncs, farem aquestes mesures de cara a la població. Sí? Tot això ho acabarem de perfilar en els propers minuts i a continuació li podrem donar aquesta difusió. També enviarem alguna alerta perquè la població ens assegurem de que conegui aquesta situació, que tingui clar que aquest vespre nit, que demà tindrem aquesta situació en múltiples comarques de perillositat, d'aquest nivell de perill tan elevat, que arriba fins a 6 sobre 6, i a més amb una situació d'afectació generalitzada, i per aquest motiu doncs, és pel que ens estem preparant, estem organitzant-nos tots com a sistema aquí en el CECAT, ja sabeu que ho fem, i tots els operatius, tots els agents, tots els organismes doncs, ja estan pendents amb les reunions que estem fent. Ja hem fet un comitè tècnic aquest matí, en tornarem a fer aquesta tarda una altra vegada, farem consell assessor també per donar aquesta informació també als diferents organismes i departaments que ho necessiten per poder-ho aplicar en els seus àmbits, i estem ara doncs, treballant-ho i continuarem així durant tot el dia. Sí? Ah, perfecte. Perdoneu si em recorda el subdirector de planificació que m'acompanya, perquè ell en aquest tema també és expert, i així doncs, completem força la informació a nivell de protecció civil, que aquestes mesures, el que preveiem fer-les és entre les 8 de la tarda d'avui i entre les 14 hores de demà. Aquesta serà la franja que veiem més complicada, la franja en la que hi ha més probabilitat que es doni aquests fenòmens que ara ens explicaven des del servei meteorològic, i per tant aquestes mesures les farem entre les 8 de la tarda d'avui i les 14 hores de demà. Sí.
2: Les explicacions des de Protecció Civil d'Imma Soler amb aquesta possible formació d'un minoracà mediterrani, aquests avisos per pluja que estem seguint en directe a l'antena de Catalunya Ràdio 3Cat Info, de seguida els serveis informatius amb el Catalunya Migdia recopilant tot el que està donant de si aquesta roda de premsa.
1: En aquest àmbit, la meitat oest del territori, i són les que es trobaran afectades per aquestes. Cal dir de totes maneres que hi ha altres comarques també amb un nivell més baix, que també demanarem aquesta precaució per la resta de comarques, com fem sempre, per totes aquelles on es puguin veure afectades, doncs que tinguin en compte que també en alguns punts pot ploure, en alguns fins i tot també torrencialment, potser no d'una manera tan generalitzada, però que en aquest cas també que demanem que respectin també aquesta precaució que és necessària en aquests moments que tenim aquest avís de meteorologia. Sí? Perfecte.
2: Doncs fins aquí les paraules de la Imma Soler.
3: Hola, Víctor Massip, de RAC1.
2: Les preguntes que comencen en aquesta roda de premsa, mira, pel concurs de Castells li pregunten. Interessant, a veure què diu.
3: Vosaltres esteu coordinats amb l'organització, què recomaneu?
1: Nosaltres recomanem que aquelles activitats que comportin mobilitat, a partir de les 8 de la tarda d'avui fins demà a les 2, totes aquelles activitats que comportin mobilitat que provoquin, per tant, una perillositat en aquesta mobilitat i en aquesta situació d'estar en espais potser oberts, per exemple, doncs no, nosaltres entenem que no és un moment per dur-les a terme. Sí?
2: Però no queda clar si se suspèn o no se suspèn.
1: Sí, sí. Si ara és el que us comentava, que estàvem treballant-ho també explicant-ho en els diferents departaments i en els diferents organismes perquè puguin aplicar. Per exemple, estem en contacte amb els ajuntaments, i en els ajuntaments ja els estem demanant sobretot que ja comencin a posar mesures, ja senyalització, tancament de guals que puguin ser perillosos, alguns camins que puguin quedar afectats per pluges, doncs també ja que comencin a posar ja doncs, tot aquest tipus de senyalització i de barreres o de cintes que puguin indicar a la població que puguin ser zones inundables, zones en perill, tot això ja també ho estem demanant des del CECAT.
4: Sí, Blanca Blai de la CN. Aquesta tarda hi ha una manifestació convocada també a les 7 de la tarda a l'Hospitalet, on es preveu una gran assistència. Quina és la recomanació en aquest sentit? Perquè parlàveu de restriccions a partir de les 8. No sé com... Quin és el missatge de cara a aquesta manifestació?
1: El missatge de cara a totes les activitats que puguin comportar aquest risc perquè es trobin d'aquesta manera, que necessitin aquesta mobilitat, és per totes la mateixa. Nosaltres avui pensem que davant d'aquest avís meteorològic important, molt contundent, més a la vista del que veiem que aquesta situació atmosfèrica està provocant en altres llocs del territori, per exemple, a València, a França, hi han hagut ja manifestacions d'aquest efecte important. Davant d'aquesta situació, nosaltres, amb qualsevol activitat, el que demanem és que es valori quina és la situació, en quin moment s'ha de fer la mobilitat, i, per tant, entenguin els ciutadans que no és coherent posar-te en risc, no més que el que fem per totes les activitats com estem demanant en aquests moments.
2: El que passa és que Protecció Civil recomana, de moment, no prohibeix res.
1: Puja. Podem posar en risc amb les persones. Per tant, si em demanes a mi la meva sensació com a Protecció Civil, totes aquelles activitats que s'hagin de dur a terme dintre d'aquest període d'aquesta tarda, o que s'iniciïn abans però que estiguin en continuïtat dintre d'aquest període, la recomanació és que es pugui dur a terme en un altre moment que no comporti aquest risc per la ciutadania.
2: Doncs més preguntes que traslladen a la Imma Soler. El missatge és recomanació que no es facin activitats a l'aire lliure, hi ha manifestacions, hi ha festivals de música, hi ha un concurs de castell.
5: Vosaltres heu parlat sobretot del període d'entre les 8 del vespre d'avui i demà a les 2 del migdia, no? Però també veiem en els mapes, en alguns mapes que hem consultat, que demà a la tarda també hi ha afectacions greus, no? Sobretot a Girona, etc. Ens podríeu detallar una mica més, comarca per comarca, si podeu, en quin moment, és a dir, aquest migdia qui serà el més afectat, aquesta tarda, aquest vespre, si ho podeu fer, si us plau.
2: Sobre el concurs, Protecció Civil recomana i després els ajuntaments decideixen. El concurs de Tarragona se celebra tant avui com demà. Tarragona ha decidit per ara fer el concurs també aquesta tarda i avui a les 5 amb aquest comitè tècnic es decidirà què passa amb la jornada de demà, també amb tota la mobilitat, perquè el missatge és intentar evitar desplaçaments innecessaris i és evident que el concurs de Castells el que implica també és el desplaçament de moltíssimes colles des de primera hora.
6: Gràcies, subdirectora. A veure, primer de tot, tant de bo poguéssim precisar el que voldríem. La meteorologia és així i aquest és el comentari que ja donem per endavant. Avui el que volem anunciar és qualificar aquest episodi d'excepcional perquè tenim tots els avisos d'intensitat i acumulació de pluja de què disposa el Servei Meteorològic de Catalunya juntament amb Protecció Civil, activat i amb color vermell. Això és el primer missatge, que això no ho fem sovint ni de manera massa freqüent. Aquest és el primer missatge. Per altra banda, nosaltres, a hores d'ara, amb els models que tenim sobre la taula, la situació la acotem temporalment entre avui a mitja tarda i demà mitja tarda, més o menys entre les 18 hores d'avui i les 18 o 24 hores de demà. Això queda reflectit en els avisos. Però he comentat abans que temporalment els models ens indiquen que la part que podria quedar-se més, el moment que podria quedar-se més encallat i deixar anar més quantitat d'aigua seria aquesta pròxima matinada i demà al matí, és a dir, entre avui al final del dia, les 8, 9 del vespre, i demà a les 12, 1, 2 del migdia. Per altra banda, zones. Ara mateix hi ha dues línies que estem, evidentment, monitoritzant, com ha dit la directora, des de l'equip de predicció i vigilància, com no pot ser d'altra manera, perquè hi ha com dues línies a seguir de la zona on pot caure aquest màxim de precipitació. Una és les comarques més de Tarragona, prelitoral de Tarragona i Barcelona, on podria caure aquest màxim anunciat d'intensitats elevades i quantitats superiors als 200 litres per metre quadrat. Hi ha una altra línia que ens indica una miqueta més al nord, més comarques de Barcelona i de Girona. Això, en pròximes actualitzacions, intentarem precisar-ho sempre, evidentment, consultant les nostres eines de treball, que són els models meteorològics. Tot i això, per la configuració d'aquesta situació meteorològica, que repeteixo, és excepcional, perquè no la veiem masses vegades, hem d'estar molt pendents a tot el litoral i prelitoral de Catalunya interior de les comarques de Girona. Monitoritzar, primer de tot, els avisos meteorològics i després el temps real a través de la xarxa de radars. A més, els companys de l'Agència Catalana de l'Aigua, de les confederacions hidrològiques, també, evidentment, faran el seguiment de les conseqüències d'aquesta aigua. La nostra responsabilitat és doncs, preveure amb la màxima precisió possible doncs, l'aigua que pot caure, i, de fet, després les confederacions doncs, fan les conseqüències en el territori, no?
2: Passen 10 minuts de les 2 del migdia, en directe encara al suplement, en aquest especial informatiu, seguint la roda de premsa de Protecció Civil amb el Meteocat, que ha elevat el nivell màxim de perill 6 sobre 6, l'alerta per la intensitat de les pluges previstes per avui, de matinada i també per demà, amb moltes activitats suspeses arreu del país, amb la mirada posada també a Tarragona en aquest concurs de castells. Avui a les 5 de la tarda es decidirà què passa demà i també amb moltes altres activitats, perquè demà, per exemple, a Barcelona hi ha un Barça-Madrid femení al Camp Nou i també avui a partir de les 5 amb aquesta reunió al CECAT sabrem més coses al voltant de les activitats a l'aire lliure amb aquest mini-huracà mediterrani, la formació d'aquest possible mini-huracà mediterrani que amenaça el país amb aquestes pluges torrencials que han començat a caure.
1: Totes les comarques que es troben amb aquest nivell en vermell, si voleu us les llegeixo totes, si no les tinc aquí davant, sí, exacte, ara mateix no us les podria dir de memòria. Alt Empordà, Alt Penedès, Baix Empordà, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Garrotxa, Gironès, Maresme, Pla de l'Estany, La Selva, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès i Moianès.
2: Aquestes són les comarques on aquesta tarda s'enviarà l'ESALER per aquest risc de pluja intensa, que tothom estigui avisada. Ho estem seguint en directe al suplement de Catalunya Ràdio amb aquest especial informatiu. Ara passarem el testimoni als serveis informatius de Catalunya Ràdio amb aquest Catalunya Migdia, que recapitularà tota aquesta informació al voltant de la possible formació d'aquest mini-huracà que condiciona aquest cap de setmana, evidentment, la meteorologia i les activitats a l'aire lliure, pendents del que decideixi a nivell de restriccions, perquè fins ara Protecció Civil el que ha fet són recomanacions. Doncs veurem quines restriccions pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'aire lliure són les que acaba prenent també el Departament d'Interior i molts ajuntaments que també tenen la decisió final sobre moltes de les activitats a l'aire lliure. Per exemple, Girona ja ha suspès per demà diumenge tot el que hi havia a l'aire lliure. Gemma Bonet, ben atenta al que s'està dient des de Protecció Civil, eh?
7: Hola, Roger, doncs sí, efectivament, aquí ho estem seguint minut a minut i al Catalunya Migdia de seguida recapitularem tota la informació i us en farem un resum de tot el que s'ha dit en aquesta compareixença de Protecció Civil amb Imma Soler i Santi Segalà, que acaben de compareixer fa uns instants.
2: Fantàstic. Doncs de seguida al Catalunya Migdia nosaltres hi tornem aquesta tarda també acompanyant el Tot Gira i explicant el que donin de si aquestes pluges. Ara al Catalunya Migdia amb aquest mini-huracà que amenaça l'estabilitat meteorològica de Catalunya. Aquesta tarda hi tornem dins del Tot Gira amb aquest especial informatiu i demà un suplement també, evidentment, mirant cap al cel. Que vagi bé. Fins després.

0: Catalunya Ràdio. El Meteocat eleva el nivell màxim de perill de 6 sobre 6 l'alerta per la intensitat de les pluges previstes per avui i demà al matí. Molt bon dia, ara passen 14 minuts de les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Gemma Bonet.
0: La situació meteorològica avui és excepcional. A Catalunya, el Meteocat ha elevat, com us dèiem, el nivell màxim de perill de 6 sobre 6, l'avís per la intensitat de les pluges, amb la possibilitat que es pugui formar un mini-huracà mediterrani a Catalunya.
2: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu. Aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs, a ser això, un mini-huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
0: És en Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. L'avís afecta tot el litoral central i de cara a demà les pluges s'aniran desplaçant també cap al nord-est i afectaran totes les comarques gironines.

0: de la reunió del comitè tècnic és que totes les activitats que es facin a l'exterior previstes en aquesta franja no es facin. Sentim Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
1: Totes aquelles activitats que s'hagin de dur a terme dintre d'aquest període d'aquesta tarda o que s'iniciïn abans però que estiguin en continuïtat dintre d'aquest període, la recomanació és que es pugui dur a terme en un altre moment que no comporti aquest risc per a la ciutadania.
2: En les últimes hores ja ha plogut amb molta intensitat, especialment al sud del país. Anem, doncs, a l'Ametlla de Mar, última hora, amb en Jordi Barranca i el suport tècnic de l'Albert Cots. Jordi, bon dia. Quina és la situació allà on sou?
3: Bon dia. Ara ja gairebé aquí a l'Ametlla de Mar no plou, tot i que sí que ho ha anat fent durant tot el matí. Fins i tot està sortint el sol. Parlem d'un dels municipis aquí a l'Ametlla de Mar on més ha plogut des de dijous al vespre. I avui, durant tot el matí, les brigades i els equips municipals han estat intentant posar al dia camins i, sobretot, vies afectades tant per l'aigua com pel fang.
4: Nosaltres el que ens estan informant és que a partir de les 8 del vespre serà quan començarà a ploure intensament a la ciutat de Girona i, per tant, doncs, hi ha activitats culturals, econòmiques, la botiga al carrer, amb també doncs, activitats de diversos tipus i, de moment, no està plovent a la ciutat i, per tant, entenem que no s'ha de prendre aquesta decisió. Evidentment, si la situació meteorològica canviés, les alertes canviessin, doncs, en qualsevol cas, sempre podem doncs, demanar que la gent suspengui les activitats de manera immediata i, vagi cap a casa.
2: Era Lluc Salellas que ha parlat fa una estona al programa El Suplement, l'alcalde de Girona, que ha explicat al Suplement que ara mateix, com sentíeu, les activitats d'aquesta tarda es mantenen amb normalitat. Teníem en Jordi Barranca, com us dèiem, des de l'Ametlla de Mar. Jordi, bona tarda de nou. Ens estaves explicant la situació sobre el terreny, Jordi, quina era, i que has pogut parlar també amb diverses persones.
3: Sí, hem parlat amb diverses persones, com bé dèiem, durant tot el matí s'ha estat treballant en posar al dia, sobretot, aquestes infraestructures, vies, camins, que travessen rius i que durant aquestes últimes hores han estat negats tant per l'aigua com el fang. El primer que posava, que explicava quina era la feina aquestes properes hores aquí a l'Ametlla de Mar era l'alcalde Jordi Gaseni, i ho deia d'aquesta forma a primera hora al Suplement de Catalunya Ràdio.
5: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
3: I és que el denominador comú de molts dels municipis d'aquí del Baix Ebre i del Montsià són els barrancs. I és aquí precisament on s'ha estat treballant durant aquest matí, durant totes aquestes hores, i ens ho confirmava i ens deia quins punts eren i sobretot la problemàtica el regidor d'obres aquí del municipi Vicent Lleó.
6: L'Ametlla té moltes cales, però també té molts barrancs. Cada cala és un barranc, vull dir, pràcticament tenim 28 cales, són 28 barrancs. Ja, sobretot, el sector sud ha quedat molt, molt, però molt malmès. Ahir el barranc de Santes Creus i el barranc de l'Estany van baixar, però com fa anys que no baixaven.
3: Uns punts, aquests barrancs, que són molt coneguts pels veïns de la zona.
7: És habitual quan hi ha una torrentada, quan ja fa el barranc aquest d'aquí baix del torrent del Pi ve de Tivissa, o sigui que és molt llarg. I si va plovent, al final baixa la torrentada. I la d'ahir va ser guapa.
8: Sí, amb molta aigua, clar, al baix de la muntanya. Gairebé que sí. Els que són d'aquí, sí.
3: I tot i que durant aquest matí ha anat plovent de forma més moderada del que ho ha fet aquestes últimes hores, es continua aquestes crides màximes a la prudència, perquè quan plou, aquí ho fa sobre un terreny que ja està molt moll.
2: Doncs moltes gràcies, Jordi Barranca, per aquesta última hora des de l'Ametlla de Mar. Bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
2: Doncs bé, la notícia és el temps. A aquesta hora, amb aquest mini-huracà mediterrani que explicaven des de Protecció Civil amb en Santi Segalà, el director del Meteocat. Anem, doncs, també amb el nostre meteoròleg perquè ens digui l'última hora del que veuen en els mapes. Enric Agut, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix està plovent amb extensió a comarques de Barcelona, sobretot a la seva costa, prelitoral, també al Camp de Tarragona. En alguns casos la pluja és intensa. També a la vegada es van formant també ruixats més inconexes a comarques gironines i anien a més. I durant aquesta tarda vespre això seguirà i es reforçarà, sobretot a partir de les 7-8 a comarques de la costa central, al seu prelitoral, i de nit, matinada i demà també s'hi apunta les comarques de Girona, on les acumulacions precipitacions poden ser molt importants en tot aquest episodi entre les comarques de Barcelona, Girona, o també podria passar al Camp de Tarragona, perquè hi ha una miqueta dispersió en els models, poden caure més de 200

0: litres. A mitja hora pluges més de 40 litres, això ja és pluja de caràcter torrencial, i tot de la mà d'aquest sistema de tempestes. És un gran sistema d'un viver de tempestes que es mou en un sentit ciclònic, com una pertorbació, amb un mar molt calent, i això és el que ens fa pensar que en un cas extrem es podria arribar a convertir doncs, en un miniciclo mediterrani, una pertorbació amb característiques tropicals.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Doncs després del temps, ara sapiguem també una cosa que és molt important saber, la informació del trànsit, a veure com estan les carreteres en aquests moments. Amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga, com estan les coses? Bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs les coses estan amb prou mobilitat. Vull dir, perquè a aquesta hora, habitualment, la gent ja és a casa en un punt determinat i ja no es mou. Doncs bé, aquí, déu-n'hi-do, encara els punts que hi ha de retencions. A la P7, a Roda de Barà, en sentit nord, hi ha un carril tallat per un accident. A la C12 està tallada entre Amposta i Tortosa per inundacions. També hi ha retencions a la C58 a l'altura de Torre Baró, en tots els sentits. Tant a la B20 com a la B10, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i la ronda és força plenes d'una punta a l'altra, a la ronda de dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i de Valldaura a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, a la ronda litoral a Montjuïc i de la Barceloneta al Poblenou en sentit Besòs i de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
2: Gràcies, Carmina Malagarriga, per aquesta informació del trànsit. I una notícia que acabem de saber, ens acaba d'arribar just ara a la nostra redacció, ens confirmen que s'ha suspès la manifestació d'aquesta tarda per al dret a l'habitatge. Una manifestació que estava prevista que es fes a les 7 de la tarda a l'Hospitalet i que també havia de sortir des de diversos punts de Barcelona. Doncs bé, queda ajornada la manifestació d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge, queda ajornada i en un principi es farà, ens indiquen els organitzadors, el dilluns a les 7 del vespre a la plaça Urquinaona de Barcelona. És l'última hora que tenim sobre aquesta informació de la manifestació que s'havia de fer avui de l'habitatge a causa d'aquesta situació de perill meteorològic que hem sentit, com ens explicaven des del Meteocat. Doncs bé, s'ha anul·lat aquesta manifestació per aquesta tarda i diverses activitats segurament veurem també com es van anul·lant al llarg de la tarda. Us anirem informant aquí a Catalunya Ràdio.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Catalunya migdia, amb Gemma Bonet.
2: Ara passen 23 minuts de les dues. Un altre tema destacat del dia d'avui, a banda d'aquestes pluges que s'esperen i aiguats per aquesta tarda, i és les manifestacions pel dret a l'habitatge que hi ha hagut aquest matí. Madrid ha sortit al carrer per l'habitatge, una manifestació multitudinària pels carrers de la capital espanyola. Una manifestació que ha acabat a Cibeles i que l'hem seguit amb la Montse Mir. Montse, bon dia.
6: Bon dia. El sindicat de llogateres xifra en 500.000 de persones l'assistència en aquesta mobilització que s'ha fet des de diferents punts de la ciutat fins a arribar a la plaça de Cibeles. Ha estat una manifestació sense incidents, amb càntics diversos i sobretot una reivindicació a la convocatòria d'una vaga general, com ha explicat Valeria Racu, que és una de les portaveus del sindicat de llogateres de Madrid.
7: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales, es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
6: Segons el sindicat, ja han començat les converses amb la UGT, Comissions Obreres i altres organitzacions per fer aquesta convocatòria. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres, ha assegurat a 3Cat Info que ho debatran aquesta setmana.
8: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera, que se están realizando. Mantenemos una relación fluida con el sindicato de inquilinas y de momento estamos en esa posición. Si me preguntas en concreto por la huelga general, pues la semana que viene nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisión sobre lo que vamos a hacer.
6: Pel que fa als manifestants, tots han insistit en la idea que calen canvis en matèria d'habitatge i que s'han de fer de manera urgent.
9: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda, y que tenga, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor la gente joven y los mayores.
10: Pues porque estoy totalmente en contra de que estemos en esta situación con la vivienda, o sea, que no sea accesible para los jóvenes, los que están ya viviendo años les puedan echar fácilmente, sin problemas, para especular continuamente.
6: L'acampada de la Puerta del Sol, de moment, es manté.
2: Gràcies, Montse Mir, des de Madrid, i bona tarda.
9: Adeu.
2: I a Girona, unes 700 persones també han sortit aquest migdia al carrer per reclamar mesures que facilitin l'accés a l'habitatge. Els manifestants critiquen que els decrets no hagin tirat endavant el Congrés i avisen que no descarten convocar una vaga general. Anem ara a Girona amb la Berta Artigas Fontàs.
11: Concentració a la plaça del Vi ha derivat a una manifestació fins a la subdelegació del govern a Girona. Els manifestants convocats pel sindicat de llogateres asseguren que estan descontents amb els partits polítics que van votar en contra dels decrets que consideren de mínims. Pol Orevich és el portaveu.
12: Jo no sé quina idea de país tenen, com miren la cara als seus propis veïns, i sospito que tenen molts interessos.
11: Una manifestació que ha servit també per visibilitzar que la problemàtica de l'habitatge no només afecta a ciutats grans. En Wilder va entrar a viure a un pis de lloguer que amb el temps ha acabat en mans de la Sareb. Després d'un intent de desnonament, ara volen negociar un lloguer social amb la propietat.
13: Per mi, la incertesa és una de les pitjors coses que he viscut a la meva vida. Sí, perquè literalment jo pensava, és possible que d'aquí un mes jo no estigui vivint en aquest pis. On estaré, no ho sé.
11: Des del sindicat no descarten avançar cap a una vaga general.
2: I a la manifestació que s'han fet aquest matí a València hi ha hagut també aldarulls entre els participants i la policia que custodiava el Palau de les Arts, on s'hi celebra un congrés d'inversió immobiliària. En aquest punt hi ha hagut aldarulls en aquesta manifestació de València i també a Palma s'ha fet una manifestació homòloga també pel dret a l'habitatge. Les conseqüències polítiques arran del rebuig ahir al Congrés dels decrets d'habitatge defensats pel govern han concentrat avui les reaccions dels principals líders polítics. La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha dit al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. El president de la Generalitat s'ha manifestat profundament decebut, diu, pel posicionament dels de Puigdemont, i ha remarcat que tant el seu govern com el de l'Estat ja fa dies que treballen per millorar l'accés a l'habitatge. Maria Núria Revetlla.
14: Míriam Nogueres ha fet aquest paral·lelisme amb la primera llei d'amnistia que va proposar el govern Sánchez.
15: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que, a més, soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
14: El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que tenen la mà estesa i que si el govern vol aprovar de nou el decret amb la proposta que ells han presentat, encara hi són a temps.
16: Míriam Nogueres va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi, a més convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultat més l'accés a l'habitatge, doncs jo som a temps.
14: El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que està decebut amb el paper de Junts i afirma que els socialistes han fet coses tant a Catalunya com a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com ara regular els apartaments turístics i els de temporada.
17: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge, pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
14: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, recomana al president del govern espanyol que deixi de fer xous mediàtics i acari les propostes de futur que encara hi ha sobre la taula.
18: Que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per xous mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol per rematar els compromisos amb Catalunya.
14: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat Junts com el braç armat de la patronal especuladora i proposa fer una gran entesa política.
19: Totes aquelles que estem compromeses amb el dret a l'habitatge hem de fer la gran aliança política front amplista pel dret a l'habitatge per aturar la gran aliança dels especuladors.
14: Pedro Sánchez medita aquest cap de setmana si avança o no les eleccions.
2: En punt 2:45, la Generalitat preveu que la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública impulsarà l'adquisició de pisos que els fons d'inversió ja no volen. Amb la normativa vigent, el govern ha constatat que cada cop hi ha més fons que s'estan desprenent de les propietats que tenen a Catalunya perquè ja no els són rendibles. Maite Curto.
20: En els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió i preveu adquirir-ne 2.000 més el 2027 amb aquesta nova mesura que entrarà en vigor al gener i que té una dotació de 100 milions d'euros. Sílvia Panic és la consellera d'Habitatge.
21: En aquests pisos hi viuen famílies, famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys amb dificultats de tenir la hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.
20: La norma està en procés de redacció i per acollir-s'hi caldrà tenir un nivell determinat de renda i hi haurà topalls de preu de compra al voltant dels 200.000 euros. Per la consellera Paneque, aquesta és una eina més per ampliar el parc d'habitatge protegit.
21: M'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
20: La persona que compri a mitges un pis amb la Generalitat en serà copropietària durant 50 anys. A partir de llavors podran comprar la part de la Generalitat i quedar-se el pis i, si no, la seva part passarà a mans del govern.
2: I també s'impulsaran 39 habitatges de protecció oficial al municipi de Sort, al Pallars Sobirà. Així ho han acordat avui el govern i l'Ajuntament amb la signatura d'un conveni. La nova promoció s'aixecarà a partir d'una estructura que va quedar mig construir durant l'època de la bombolla immobiliària amb una inversió de 5,8 milions d'euros. Ho ha seguit des d'allà l'Alba Mor.
22: L'alcalde de Sort, Baldo Ferrer, valora el conveni com a històric per oferir una oportunitat a les persones que volen arrelar el territori.
23: 40 habitatges per 2.000 persones que són els que vivim, 2.000 habitants que vivim al municipi de Sort, significaria, si extrapolem aquesta xifra a Barcelona, fer 30.000 habitatges. Per tant, les xifres parlen per si soles. Estem parlant d'una quantitat per un territori com el nostre que és excepcional. Per tant, una notícia històrica no només pel municipi, sinó per la comarca i també per l'Alt Pirineu d'Aran.
22: Per fer els habitatges s'aprofitarà una estructura mig construïda al carrer Neroses. L'Incasol ja ha adquirit aquesta estructura, més de dues parcel·les que sumen 1.000 metres quadrats. També s'ha sol·licitat la incorporació d'aquests terrenys a la Reserva Pública de Solars per buscar un nou promotor i posar fil a l'agulla a les obres.
24: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
25: Ferran Adrià, com està?
26: Bé. Tranquil.
25: Però què passa, que tots gelats? O què?
27: Escolta, mira, no em cridis, eh?
25: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
26: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
28: No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
29: Això no és bo per la cuina catalana.
30: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
26: Si el bulli cau, caiem tots.
31: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
32: El cinema fantàstic torna a Sitges.
33: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
32: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
33: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
32: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
34: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
35: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
34: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
35: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
0: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
1: A la Finestra Indiscreta t'ajudem a triar.
0: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
34: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
1: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
34: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
34: Som 3CAT.
2: Passen 6 minuts de 2:15 a Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Migdia. Ara fem un cop d'ull a la plana internacional. La meitat dels ciutadans britànics voldrien tornar a la Unió Europea, una posició que reforçaria la intenció de vot als laboristes, segons apunta avui una macroenquesta feta al Regne Unit. De fet, el primer ministre Andy Barham ha tornat a posar sobre la taula la qüestió. Això ha donat munició a l'extrema dreta de Nigel Farage, que defensa que un segon referèndum portarà encara més divisió que el del 2016. Anem a Londres, corresponsal Quim Olivares.
3: Hola, bon dia. Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé i ha arribat el moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
4: Ens podríem quedar com estem. Sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera. I podríem analitzar el que han dit els liberaldemòcrates al seu congrés sobre el mercat únic. O bé podríem optar per la solució completa.
3: Aquesta solució completa és reincorporar-se a la Unió Europea. Això ha escandalitzat el líder de Reform UK. Sentim Nigel Farage.
5: És tan contradictori. Andy Barnham diu que vol unir el país. Un segon referèndum dividirà el país de manera ferotge, potser com no s'ha vist mai.
3: El 2016, al districte de Barking i Dagenham, a l'est de Londres, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió.
6: Ja ho veus, fins i tot jo vaig votar a favor de sortir de la Unió Europea perquè pensava que estaríem millor, però no, la veritat és que no. Tot ha pujat de preu, el menjar, la benzina i tota la resta. Així que millor a dins, crec jo.
7: La decisió ja està presa. Ara hem de valorar què passarà. Hi haurà penalitzacions per tornar-s'hi a incorporar?
3: Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
2: I us parlem ara de cultura. Després de Perpinyà, aquest estiu, Joan Miró és el protagonista d'una exposició a Tolosa de Llenguadoc. La mostra, on es presenten més de 200 obres, és visible fins al 7 de març i subratlla l'acte de protesta com a part del procés artístic. Anem a Tolosa, Laura Bertran.
8: Les abattoirs, que significa els escorxadors, és un edifici històric, on ara hi ha el principal museu de la ciutat occitana. S'hi acaba d'inaugurar una gran exposició dedicada al Joan Miró. El punt de partida és una protesta que ell mateix va patir per part dels surrealistes, ho explica el comissari Carles Guerra.
9: Un esdeveniment particular que té lloc el 18 de maig de 1926, quan a Miró l'ataquen justament els popes del surrealisme, André Breton i Luis Aragon, i l'acusen d'haver-se venut a la burgesia.
8: Un dels fets rellevants de la mostra és que per primera vegada es presenta una cinquantena de dibuixos fets per Miró el 1937, mentre estava exiliat a París. S'hi observen cossos amb peus enormes, el que s'interpreta com l'importància de l'arrelament a la terra. L'objectiu del comissari és desconstruir algunes idees segons les quals Miró no es posicionava políticament.
9: Ho veiem molt clar, com la protesta de Miró és una protesta sovint callada, silenciosa, però que té una energia molt important. No calia que parlés de manera massa evident per ser un referent moral i un referent polític, tal com també li reconeixia Tàpies, per exemple, a l'època.
8: Carles Guerra explica que el seu compromís també s'intueix gràcies a les col·laboracions de Miró amb el realitzador Pere Portabella, també amb Josep Royo a través dels tapissos i la confecció del vestuari per una obra de teatre de la Claca.
9: Produeixen Mori el Merma, que va anar per tot el món i que presentava un Miró que, lluny de tancar-se a l'estudi, al final de la seva vida, encara s'obre més en aquesta mena de, diguéssim, interpel·lació de la gent jove.
8: L'exposició Joan Miró, Protestació, es pot veure a Tolosa fins al 7 de març.
2: Falten 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 3 de la tarda. En aquests moments de seguida anem cap als esports, però abans fem un resum del que ha estat en les últimes hores l'actualitat, perquè estem molt pendents d'aquesta situació meteorològica excepcional que hi ha d'haver a Catalunya en les pròximes hores. Com deia Santi Segalà, el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest mini huracà mediterrani, deia, que hi ha d'haver les pròximes hores aquí al nostre país. El Meteocat ha elevat, per tant, el nivell màxim de perill de 6 sobre 6, l'avís per la intensitat de les pluges, amb la possibilitat que es pugui formar aquest mini huracà. Sentim Santi Segalà.
10: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu. Aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs, a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
2: Protecció Civil enviarà un es alerta a les comarques amb més risc. En són una vintena, bona part de les del litoral català central, tot el nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. Les pluges poden ser torrencials i pot haver-hi possibles inundacions i crescudes de rius i rieres. La intensitat màxima d'aquest fenomen serà entre les 8 del vespre d'avui i les 2 del migdia de demà i es recomana, en la mesura que es pugui, suspendre totes les activitats que suposin mobilitat. Sentim a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: Totes aquelles activitats que s'hagin de dur a terme dintre d'aquest període d'aquesta tarda o que s'iniciïn abans però que estiguin en continuïtat dintre d'aquest període, la recomanació és que es pugui dur a terme en un altre moment que no comporti aquest risc per la ciutadania.
2: Doncs a Catalunya Ràdio seguim molt pendents de tota la informació pel que fa a la meteorologia. Ara, però, des d'ara i fins les 3, temps pels esports, Sergi Camps. Avui també amb tot un menú esportiu, el Tot Gira, que seguirà també endavant amb aquesta actualització meteorològica minut a minut.
12: Sí, avui esport i meteorologia a partir de les 4 amb el Tot Gira del David Clopés i avui també amb el Roger Escapa. Des d'ara fins les 3, esports. L'últim cap de setmana sense Lliga de la Primera Divisió. Aquesta aturada, doncs, és una oportunitat positiva per traspassar el focus a altres competicions, a esports i categories, perquè l'esport en principi no s'atura, però veurem com afecten doncs, els aiguats a les competicions que s'han de jugar a casa nostra. De seguida parlem del Sabadell-Andorra, a veure si es jugarà aquest partit de l'equip de Ferran Costa. També fem la prèvia del partit de la Lliga F, Barça-Madrid, demà clàssic al Camp Nou. I també parlem d'un Marc Márquez que de mica en mica es va acostant al liderat del Mundial de MotoGP. Abans, però, esport en directe acaba de finalitzar fa uns minuts a la Lliga F, l'Espanyol 1, a la vez 0. Ciutat Esportiva, Dani Jarque, Bill Cadilla, bona tarda.
13: Bona tarda, Sergi. Victòria in extremis de l'Espanyol amb un gol en l'últim minut del temps afegit. Gol de cap de Brown, després d'una molt bona centrada d'Ari Domènech des de la dreta. Un gol que dona la segona victòria de la temporada a les blanquiblaves, que se situen provisionalment sisenes amb 8 punts, amb un altre bon partit de Meri Muñoz, avui titular altre cop a la porteria per la lesió de Romain Salvador. Un Espanyol que agafa aire abans de l'aturada per seleccions del cap de setmana que ve i de visitar el Real Madrid en la pròxima jornada el 17 d'octubre.
12: També a la Lliga F, Sevilla 3, Badalona Women 3. A la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins, a la tercera i última jornada de la fase de grup, Cerdanyola 3, Sant Cugat 2. I en marxa l'Europeu Femení de Ciclisme. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
14: Bona tarda, 88 quilòmetres encara pel final. Són lluny de passar el port de Mojanca, que serà el que determinarà la prova. De moment, dues escapades sense cap transcendència en la possible victòria. Recordem, sense catalanes i amb les grans favorites, el mateix podi que fa 7 dies estava al Mundial, amb Nievadoma, amb Bollering i amb Longo Borghini com a caps de cartell.
12: Doncs vinga, com deia, em falta un minut per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda amb la Nàdia Roig a la producció i la Conxa Vecino al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
15: Catalunya migdia Esports amb Sergi Camps.
12: I comencem el programa parlant de la segona divisió. Sabadell-Andorra, avui a 16:45 de la tarda. El Sabadell setè un punt del play-off. Ve d'empatar amb el Celta a 1 a Balaïdos. L'Andorra 18 amb 6 punts. El primer equip que se salvaria a hores d'ara. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
12: La primera pregunta que et faig no és esportiva, sinó és si aquest partit a hores d'ara se jugarà o no jugarà.
16: De moment sí. Pel que ens diuen des del Sabadell és que la Lliga no els ha dit res que s'hagi d'ajornar el partit. L'Ajuntament de Sabadell fa una hora i mitja ha fet una piulada avisant del perill de la situació meteorològica que hi ha actualment, però de moment la Lliga no ha donat encara l'ordre de suspendre el partit.
12: Doncs ara es darà aquest partit que es juga en clau esportiva, Ripoll, timó de l'equip i possible 11 de l'equip de Ferran Costa.
16: Mira, el Sabadell que ve després d'empatar a 1 al camp del Celta Fortuna en un dels pitjors partits de la Lliga del Sabadell, tot i això va aconseguir un punt. Torna a la nova Creu Alta, l'equip de Ferran Costa, no ha guanyat tots els partits que ha jugat, i possible 11, jo crec que Ferran Costa no es complica gaire i repetirà el de la setmana passada. Això és Foley a la porteria, Ton, Ripoll, Òscar Sanz, Edgar González, Català i Codina a la defensa, Urri, Quadri, Pere Pons al mig del camp, Adal, Priego i Gastón Valles.
14: Per complementar aquesta notícia, piulada de la Generalitat de Catalunya de fa 8 minuts, on explica les restriccions per risc d'inundacions, que serien des de les 8 d'aquest vespre fins a les 2, i una de les coses que diu, se suspenen les activitats esportives, culturals, de lleure i d'esbarjo. Repetim, de 8 a 2, piulada que ha fet la Generalitat de Catalunya fa 8 minuts, amb aquestes restriccions per risc d'inundacions.
12: Aquest partit començaria abans, però clar, el desenvolupament del partit arribaria fins a les 8, per tant, doncs, entraria dins d'aquest horari conflictiu. Gràcies, Ripo!
16: Adéu!
12: Avui Sabadell i demà Girona. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
17: Hola, què tal? Bona tarda, Sergi Camps.
12: Doncs mira, la primera pregunta que et faig, la mateixa que li feia el Ripo. Jugarà demà el partit del Girona?
17: Mira, si encara no se sap segur si jugarà el Sabadell
12: no sabem,
17: d'avui, imagina't el Girona. El Girona, ja hem parlat aquest migdia amb la roda de premsa de Quique Álvarez, està informant absolutament a la Lliga de Futbol Professional de les previsions. Segurament cancel·laran la fan zone i les activitats prèvies que sol fer abans del partit. També ara, com explicava en Xevi, des de l'Ajuntament de Girona han anunciat que se suspenen totes les activitats per demà, però de moment caldrà esperar a veure com evoluciona la situació, perquè el partit no serà fins demà a les 9 del vespre.
12: És el partit que tanca la jornada de la segona divisió, un partit de Girona-Mallorca a les 9, per tant, queden moltes hores, poden passar moltes coses amb els aiguats que han de caure a Catalunya. Pel que fa al vessant esportiu, Solà, avui ha parlat Quique Álvarez.
17: Sí, que ha explicat que segurament podran recuperar Brian Hill i Fran Beltran, no van poder jugar la setmana passada, s'han entrenat amb normalitat, veurem si finalment els decideix fer jugar o no, en principi seran a la banqueta, també serà a la banqueta Mate Morell, aquest exjugador del Mallorca, el qual hi ha la clàusula de la por, és una quantitat simbòlica, i per tant en principi serà la banqueta, si se l'hagués de fer jugar el faria jugar, i també recuperaran tres jugadors internacionals, Las, Krapitsov i Pichur. Els dos ucraïnesos van jugar ahir, tots tres ja són a Catalunya, veurem com estan físicament de cara al partit de demà, però no arribarà ni Júnior, ni Esprilla, ni Benat. Els dos últims tenen partit dilluns. El Girona, com deies, i el Mallorca estan empatats a 13 punts a la classificació, i aquí Calabret diu que després de dues victòries consecutives el Mallorca serà una bona prova de foc per saber com està l'equip.
18: Mallorca és un equip fet i amb plantilla com per estar dalt. La transició va ser millor per ells, va ser tot molt més ràpid i això afavoreix, no? I bueno, han començat bé, és veritat que van tenir una ensopegada l'altre dia amb un partit igualat, però bueno, ja es veu el que vol l'entrenador, és un gran entrenador i una gran plantilla, així que per nosaltres és una bona prova de veure on estem i de poder competir contra un equip dels que jo crec que al final estarà dalt, no?
17: El Girona, que ha guanyat 4 dels últims 5 partits al Mallorca, que havia de perdre la setmana passada a casa contra l'Almeria.
12: Doncs aquest partit, Girona-Mallorca, en principi demà a Montilivi a les 9, a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio, l'app i el web de l'emissora, amb el Solà i companyia. Gràcies, Solà!
17: Éder Mallo, l'àrbitre. Adéu!
12: Vinga, fins ara! Avui anem de cara a barraca, que tenim poc temps, però ens queda clara la informació de l'àrbitre del partit de demà. A la Lliga F, cap de setmana de clàssic, el Barça demà rebrà a les 5 de la tarda el Madrid al Camp Nou. Roger Nau, què tal? Bona tarda.
19: Bona tarda.
12: Un partit que en principi doncs, no s'hauria de suspendre a hores d'ara, però com tota la jornada esportiva, el cap de setmana està en risc. En qualsevol cas, Pere Romeu ha confirmat, Roger, la baixa de Vicky López.
19: Sí, avui no s'ha entrenat perquè arrossega molèsties i, per tant, no entrarà a la convocatòria pel clàssic de demà, ni tampoc anirà la setmana que ve amb la selecció espanyola contra el Madrid. L'objectiu del Barça és guanyar per consolidar el liderat i deixar, si pot ser, el Madrid a 5 punts enrere després de 6 jornades. Pere Romeu, això sí, avisa que el de demà no serà un partit gens fàcil.
20: Cada partit que juguem contra el Real Madrid sortim al 100% sabent que serà un partit ultracompetit. I això és la realitat. Tenen un gran equip, tenen unes grans jugadores, és un equip que els últims anys ha crescut no ho està demostrant només la Lliga Espanyola, també ho està demostrant a Europa fent grans partits. Llavors, demà serà un partit ultra, ultra competitiu i, com tu bé dius, l'equip és molt conscient que ha de fer les coses perfectes per enfrontar-se i treure bon resultat i un bon rendiment contra el Real Madrid.
19: Romeu avisa que el Madrid aquest any té més control de pilota i també més perill en contraatac, però tot i així també ha reivindicat la millora del joc col·laborant en els últims partits. D'aquesta dificultat d'enfrontar-se al conjunt blanc també n'ha parlat Clara Serra Jordi. Paraules al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
0: Hem de fer un gran treball, la Lliga hem de ser constants, els equips ens ho posen difícil, sabem que el Madrid està molt bé, aquest any també ha fet uns grans fitxatges i haurem d'estar a tope contra elles perquè sabem que en qualsevol moment ens poden guanyar també.
19: I la prèvia del Clàssic marcada també per les renovacions, o almenys les possibles renovacions. La capitana Patri Guijarro ha admès que la seva renovació va pel bon camí.
1: Las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien, pero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
19: I el Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i d'Esmay Brooks. El Barça-Madrid de demà, si el temporal no ho impedeix, començarà de les 5 de la tarda en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
14: Gràcies, Roger. 10 minuts i les 3. De fet, 9 minuts i les 3. I en clau seleccions, el defensa del Barça, Pau Cubarsí, ha estat descartat i no jugarà a l'Espanya-República Txeca d'aquest vespre a Oviedo. Sí que ha entrat a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. També poden tenir minuts 5 futbolistes blaugranes, Lamin Yamal, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín. El partit a 3 de 9, però ja enfilant cap al Tartiere i tenim el Roger Busà, que és un tio previsor. Roger, què tal? Bona tarda.
21: Hola, Sergi.
14: Escolta, la gran pregunta, Lamin Yamal jugarà avui de titular?
21: A veure, no ho sabem, no ho sabem. Com deies, el que sabem segur és que Cubarsí no jugarà segur aquest partit, perquè De La Fuente li dona descans, per això l'ha desconvocat. Pensa que ho havia jugat tot fins ara, 90 minuts contra Anglaterra i 90 minuts contra Croàcia. Per tant, ara mateix, amb Cubarsí salvat, pendents de Lamin, si és o no titular. És la gran incògnita a aquesta hora. Lamin pràcticament també ho ha jugat tot, no com Cubarsí, però sí 90 minuts i 70 dimarts passat a Sevilla. Per tant, també ve carregat de cames i avui, si descansés, tampoc passaria res perquè Espanya juga contra el rival més assequible d'aquest grup, que és la República Txeca. No sabem si Lamin jugarà o no, com De La Fuente gestionarà els minuts, tampoc ahir el seleccionador espanyol va donar pistes.
22: Sacar a l'equip que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamin, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
21: Bé, un clàssic. Ja veus que de pistes poques, però això sí, ja és habitual, cada cop més, tots els elogis cap al jove jugador del Barça.
22: Que Lamin es importante en cualquier momento del partido, pero sea desde el inicio o sea desde el minuto 60. Es importante siempre. Si se le alinea desde el principio o en otro minuto, es porque se cree que en esos minutos es cuando verdaderamente es más eficaz. Aunque es difícil pensar cuando no es eficaz, pero es más eficaz para el rendimiento y que beneficia al equipo.
21: Pendents també de la resta de blaugranes, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín, i, com deies, atents a Roberto, el jugador de l'Espanyol, que avui sí podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. No hi són ni Ferran ni Carlos Espí. Ferran, amb molèsties, de fet, ja no hi és. Espí, igual que Cubarsí, ha quedat desconvocat. Per tant, avui pot ser el dia del debut del davanter blanquiblau.
14: Gràcies, Roger.
21: Adeu.
14: Més futbol, Xavi Soler, perquè a banda d'aquest partit de la selecció espanyola hi passen més coses a l'Univers Futbol.
23: Sí, a la Lliga de les Nacions de la UEFA tenim un Croàcia-Anglaterra a les 6, la Croàcia amb el blaugrana Livakovic, segurament el porter titular, els anglesos amb el també blaugrana Gordon, que també apunta a ser titular. El grup B d'aquesta Lliga de les Nacions també viurem el Suïssa-Eslovènia, recordem Eslovènia amb Derekusic, que podrà jugar al blanc i blau després de l'últim partit que va acabar amb molèsties. De partits que s'han jugat aquesta passada matinada, tenim un Colòmbia 0, Paraguai 1, partit amistós, amb 90 minuts del jugador de Girona, Yasser Asprilla, de la jornada d'ahir. Recordeu que Jules Koundé no va jugar en el França 1, Itàlia 1, i que Banat, el davanter del Girona, no va jugar a l'Ucraïna, Irlanda del Nord. Van guanyar 0-3 als nord-irlandesos, no va jugar per sanció. En qualificació per l'Europeu Sud-21, Ucraïna va guanyar Croàcia per 1-0 amb un gol del llargarut gironí Pixur, que va ser titular, com també ho va ser el porter del Girona, Krapitsov. I partit destacat d'aquesta matinada, que segur que no t'has perdut, és l'Anguila 0, Antigua i Barbuda 3, a la CONCACAF.
12: Doncs vinga, vaig intentar recuperar-lo i mentre el busco anem a publicitat. Un minutet i rematem el programa parlant de motos i de bàsquet.
4: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos. Més a prop que mai.
5: No és només un reality.
6: A què he vingut aquí?
7: A guanyar!
5: Tampoc una cursa més.
6: Para! Epa, aquí!
5: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
24: Vaig al límit amb tu.
4: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.

0: victòria de Marc Márquez, de principi a fi, amb tota la dominació de què ha estat capaç.
1: Marc Márquez li ha retallat 5 punts al líder Jorge Martín a la general del Mundial de MotoGP i Escaltó de Cervera ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi del Japó. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: El líder Martín ha tingut problemes amb el pneumàtic i ha cedit una posició al podi.
2: Mira, han creuat la meta a la cursa sprint de Japó. Primer Marc Márquez, segon Jorge Martín i tercer Enea Bastianini. Però en l'última volta, Martín i Bastianini han trepitjat fora pista i això els ha fet perdre una posició. Per tant, la victòria de Marc Márquez incontestable, segona posició per Diogo Moreira, el brasiler d'Honda, primer podi a MotoGP, i tercera posició per Jorge Martín amb aquesta sanció, i Enea Bastianini també sancionat fora del podi. Puntuen igualment Ogura com a cinquè, Bezzecchi com a sisè, Zarco, Raúl Fernández i Fabio Quartararo. No han puntuat Rins i Viñales i han hagut d'abandonar Àlex Márquez, Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio, en aquest cas per culpa d'Àlex Márquez, que en la primera volta els ha arrossegat, ha caigut i els ha arrossegat. Aquí hi ha les declaracions de Marc Márquez a DAZN, destacant uns canvis que han fet abans de la cursa.
3: Hoy funcionaba todo bien, hemos hecho un cambio para la sprint race, viendo claro cuál era el problema esta mañana y hemos dado un pasito más, iba cómodo, iba bien y nada, salió una sprint race, ojalá mañana tener la misma sensación.
2: A la classificació general tenim que Jorge Martín té 7 punts més que Marc Márquez, per tant, el Tro de Cervera, que n'ha retallat 5, Bezzecchi és a 45, Acosta a 79, Di Gianantonio a 83, Jogura a 86. El que Marc Márquez diu que és un mundial de 4 o 5 sembla que és un mundial de 2. Ja veurem si això es confirma o no. No només Martín, sinó que en general tots els pilots han acabat amb el pneumàtic en mal estat i això ha aixecat les alarmes al paddock i les pròximes hores sabrem si hi ha alguna decisió per part de Michelin i MotoGP de forçar l'ús d'alguna goma aquest diumenge, en especial pel tema seguretat. Si fos el pneumàtic més dur, ningú no l'ha provat encara.
1: Gràcies, Damià Aguilar. Demà començarem la transmissió de l'Univers MotoGP a 6:45 del matí, a l'app i al web de l'emissora de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT, amb la cursa llarga del Gran Premi del Japó de MotoGP. I tanquem el programa amb bàsquet.
4: Se la busca ell, se la juga de 3. Justin Robinson triple, 82-95 a 3.
1: Així ho explicava l'Ernest Macià en bàsquet, victòria del Barça a l'Euroliga a la pista del Besiktas. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, per 82-95. És el segon triomf del Barça en 3 jornades europees. Demà torna a jugar el Barça, Múrcia-Barça, a partir de les 7 de la tarda.
1: Avui també la Lliga CB juguen dos catalans.
5: A les 6, la Penya rep a l'Andorra i a les 9, el Manresa rep al Breogán. Demà també juguen a Lleida-Burgos a les 12 i al Baskonia-Girona a les 6 de la tarda.
1: I aquest cap de setmana, d'altra banda, comença la Lliga Femenina de Bàsquet.
5: Els dos equips catalans juguen avui. A les 6, Estudiantes Unigirona i també a les 6, el Salamanca, que té la seu.
1: Gràcies, Alfons Gorina. També gràcies al Xevi Soler. Un minutet i acabarem el programa. Encara tenim temps de dir-ne una de waterpolo, perquè avui a 4:45 de la tarda es disputa la Supercopa d'Europa femenina entre l'Olympiacos i el Catalunya. En Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole del Gran Premi de Bahrein, que es disputa a Malàisia, i demà serà primera graella de sortida. Lewis Hamilton, de Ferrari, ha fet el segon millor temps, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la quarta posició. Per cert, la Fórmula 1 disputarà els dos darrers grans premis de la temporada a Qatar i Abu Dhabi, ho ha confirmat el seu president Stefano Domenicali a Sky Sports Italia. I en handbol, el Barça rep aquesta tarda a 6:15 a l'Alacant al Palau Blaugrana. Serà el primer partit dels d'Ortega després de perdre el Mundial de Clubs contra el Vesprem de Xavi Pascual. El Granollers finalment no jugarà. Recordem que el seu partit contra el Conca ha estat ajornat per petició de l'equip manxec a causa d'una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla. Sí que jugarà el CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina a 6:15 visita la pista de l'Elx. Nosaltres, la gent d'esports, anem a fer un cafè, fem una pausa d'una hora i a les 4 tot gira especial. Un ull a l'esport i un ull al temps amb el club i l'escapa, tot gira fins que faci falta seguint aquesta jornada apassionant de meteorologia i d'esports.
6: Bona tarda a les 3.

0: Protecció Civil alerta d'un temporal excepcional a Catalunya que fins i tot pot provocar la generació d'un mini-huracà mediterrani les pròximes hores. Entre les 8 d'avui a la tarda i les 2 del migdia de demà és quan el fenomen pot ser més intens. La vintena de comarques amb més risc són una bona part de les del litoral català central, tot el nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. Una situació que fa que s'hagi suspès la manifestació per l'habitatge prevista per les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Es farà dilluns. A Barcelona també s'ha suspès la festa dels 125 anys del Parc d'Atraccions del Tibidabo, mentre que Sant Cugat del Vallès també s'ha hagut de suspendre el festival musical Petits Camaleons. A Girona, l'Ajuntament suspèn per demà totes les activitats que tenien previstes de fer a l'exterior. A Madrid, avui al migdia, sí que s'ha pogut fer la mobilització multitudinària per l'habitatge. S'ha demanat una vaga general després que ahir es deroguessin al Congrés els dos decrets que havia proposat el govern espanyol. I mentre el president del govern espanyol medita si van ser o no eleccions, des de Junts li estenen la mà per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells continuen proposant. Míriam Noguera justifica el suplement de Catalunya Ràdio, el no d'ahir de la formació, pel fet de dir no donar llum verda a un nyap jurídic. El president Salvador Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i remarca que els socialistes tant a Catalunya com arreu de l'Estat han fet mesures per millorar l'accés a l'habitatge. La Generalitat preveu que gràcies a la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys comprin un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública, s'adquiriran pisos que els fons d'inversió ja no volen perquè no els són rendibles. També permetrà ampliar el mercat d'habitatge protegit. La meitat dels ciutadans britànics voldria tornar a la Unió Europea segons una macroenquesta publicada avui que també dispara la intenció de vot dels laboristes. De fet, el primer ministre, Andy Barnham, ha anunciat que estudiarà portar la mesura al programa de la pròxima legislatura.
1: Esports. La Generalitat de Catalunya suspèn les activitats esportives i limita la mobilitat a partir de les 8. Això pot afectar a molts esdeveniments esportius aquesta tarda, com el partit del Sabadell a segona divisió o els partits de la Penya i el Manresa a l'ACB. A hores d'ara, però, no hi ha cap partit oficialment suspès. I a la Lliga F de futbol, resultats definitius del migdia, Espanyol 1 a la B 0 i Sevilla 3, Badalona 3.
0: Molt pendents, doncs, de l'evolució d'aquestes pluges a la costa i al prelitoral, localment amb aquestes tempestes fortes que ja han caigut en algun punt. Ara han d'anar avançant cap a l'interior, però molt de compte també aquesta pròxima nit, matinada i demà matí, perquè les precipitacions es tornaran a intensificar a les comarques de Girona i Barcelona, amb pluja de caràcter torrencial, temperatures sense canvis, mar alterat pels vents de llevant.
2: 3CAT Info.
0: Una situació que fa que el Meteocat hagi elevat el nivell màxim de perill de 6 sobre 6, l'avís per la intensitat de les pluges amb la possibilitat que es pugui formar un mini-huracà mediterrani a Catalunya. Ho detallava avui al migdia, ara fa només una estona, Santi Sagalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu, aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs, a ser això, un mini-huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
0: Protecció Civil enviarà unes alertes a les comarques amb més risc. En són una vintena, bona part de les quals al litoral català central, tot el nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. Les pluges poden ser torrencials, molta precaució, i pot haver possibles inundacions i crescudes de rius i rieres. La intensitat màxima del fenomen serà entre les 8 d'avui a la tarda i les 2 del migdia de demà, i es recomana suspendre les activitats previstes a fer a l'exterior. Avui al migdia també ha parlat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Totes aquelles activitats que s'hagin de dur a terme dintre d'aquest període d'aquesta tarda o que s'iniciïn abans però que estiguin en continuïtat dintre d'aquest període, la recomanació és que es pugui dur a terme en un altre moment que no comporti aquest risc per la ciutadania.
0: S'ha suspès la manifestació per l'habitatge prevista per les 7 d'avui a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. El sindicat de llogateres ha comunicat que s'ajorni a dilluns, també a les 7, a la plaça Urquinaona de Barcelona. A Barcelona també s'ha suspès la festa dels 125 anys al Parc d'Atraccions del Tibidabo i, entre altres, a Sant Cugat del Vallès s'ha suspès el festival musical Petits Camaleons. A Girona l'Ajuntament activarà a les 5 el pla d'emergències i per demà suspèn totes les activitats previstes per l'exterior. L'alcalde Lluc Salelles explicava al suplement que en aquests moments les activitats d'avui a la tarda es mantenen en un principi amb normalitat.
5: Nosaltres el que ens estan informant és que a partir de les 8 del vespre serà quan començarà a ploure intensament a la ciutat de Girona i, per tant, doncs, hi ha activitats culturals, econòmiques, la botiga al carrer, amb també doncs, activitats de diversos tipus i, de moment, no està plovent a la ciutat i, per tant, entenem que no s'ha de prendre aquesta decisió. Evidentment, si la situació meteorològica canviés, les alertes canviessin, doncs, en qualsevol cas, sempre podem doncs, demanar que la gent suspengui les activitats de manera immediata i, vagi cap a casa.
0: Les Terres de l'Ebre es van recuperant després dels aiguats que van tenir ahir i que en alguns punts hi van deixar més de 200 litres per metre quadrat en poca estona. No es van haver de lamentar, per sort, danys personals. La majoria d'incidències s'atenien a les comarques del Baix Ebre i al Montsià. La crònica des de l'Ametlla de Mar és d'en Jordi Barranca.
6: Al migdia deixa de ploure aquí l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, tot i que sí que ho ha anat fent durant tot el matí, unes hores que s'han aprofitat en posar al dia equipaments municipals estratègics, tal com destacava l'alcalde Jordi Gazeni al suplement de Catalunya Ràdio.
7: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
6: I és que el denominador comú de molts dels municipis de les comarques, tant d'aquí el Baix Ebre com del Montsià, són precisament els barrancs. I és aquí on s'ha anat treballant, així ens ho confirmava també Vicent Lleó, regidor d'obres d'aquest municipi, aquí a Trescatinfo.
8: La Mella té moltes cales, però també té molts barrancs. Cada cala és un barranc, vull dir, pràcticament tenim 28 cales, són 28 barrancs. Ja, sobretot, el sector sud ha quedat molt, molt, però molt malmès. Ahir el barranc de Santes Creus i el barranc de l'Estany van baixar, però com fa anys que no baixaven.
6: Uns punts, aquests barrancs, molt coneguts pels veïns de la zona.
9: És habitual quan hi ha una torrentada, quan ja fa el barranc aquest d'aquí baix, del Torrent del Pi, ve de Tivissa, o sigui que és molt llarg. I si va plovent, al final baixa la torrentada. I la d'ahir va ser guapa.
10: Sí, amb molta aigua, clar, baix de la muntanya. Gairebé que sí. Els que som d'aquí, sí.
6: I es mantenen les crides a la prudència perquè, si continua plovent, ho farà sobre un terreny que ja està molt moll.
0: On sí s'ha pogut fer la manifestació a favor de l'habitatge ha sigut avui al centre de Madrid. Ha sigut multitudinària, més de 70.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. 500.000, segons els convocants, han confluït a la Cibeles. I ho hem seguit de prop a Madrid amb la Montse Mir.
11: Clam popular al centre de Madrid per reclamar un habitatge digne, la reducció dels preus dels lloguers i l'expulsió dels fons voltor. I per aconseguir-ho, per sobre de tot això, la convocatòria d'una vaga general el més aviat possible, com ha explicat Valeria Racu, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
12: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales. Es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal. Y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
11: Segons el sindicat, ja han començat les converses amb la UGT, Comissions Obreres i altres organitzacions per poder fer aquesta convocatòria. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres, ha assegurat a 3CatInfo que ho debatran aquesta setmana.
13: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera, que se están realizando. Mantenemos una relación fluida con el sindicato de inquilinas y de momento estamos en esa posición. Si me preguntas en concreto por la huelga general, pues la semana que viene nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisió sobre el que vamos a hacer.
11: Pel que fa als manifestants, tots han insistit en la idea que calen canvis en matèria d'habitatge i que s'han de fer de manera urgent.
14: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor la gente joven y los mayores.
15: Pues porque estoy totalmente en contra de que estemos en esta situación con la vivienda, o sea, que no sea accesible para los jóvenes, los que están ya viviendo años les puedan echar fácilmente, sin problemas, para especular continuamente.
11: De moment, l'acampada que hi ha a la Puerta del Sol es manté.
0: Les conseqüències polítiques arran del rebuig ahir al Congrés dels decrets d'habitatge defensats pel govern espanyol han concentrat avui les reaccions dels principals líders polítics. La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha afirmat al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha manifestat profundament decebut pel posicionament dels de Puigdemont i ha remarcat que tant el seu govern com el de l'Estat ja fa dies que treballen per millorar l'accés a l'habitatge. Míriam Nogueres.
16: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que, a més, soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que tenen la mà estesa i que si el govern vol aprovar un nou decret amb la proposta que ells han presentat, hi són a temps.
17: Míriam Nogueres va aportar al govern una proposta que ja és a temps. Si el que es vol fer és electoralisme a costa dels més vulnerables, doncs és fàcil que això acabi amb que algú decideixi i, a més, convocaré eleccions. Però si hi ha ganes de solucionar aquest problema, de començar a donar-li la volta del que han estat unes polítiques que han fracassat i que acabaran dificultant més l'accés a l'habitatge, doncs jo som a temps.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma que està decebut amb aquest paper que tinguin Junts i afirma que els socialistes han fet coses a Catalunya i a l'Estat per regular l'accés a l'habitatge, com la regulació dels apartaments turístics i de temporada.
18: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
0: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, considera que el que va passar ahir va ser un fracàs de la política i fa aquesta petició.
19: Que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol per rematar els compromisos amb Catalunya.
0: I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha qualificat Junts del braç armant de la patronal especuladora i proposa una gran entesa política.
20: Totes aquelles que estem compromeses amb el dret a l'habitatge hem de fer la gran aliança política front amplista pel dret a l'habitatge per aturar la gran aliança dels especuladors.
0: Pedro Sánchez medita aquest cap de setmana si avança o no eleccions, mentre que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat de fracàs la política la manera com el govern Sánchez ha gestionat aquesta crisi.
21: España necesita un gobierno que crea en sus ciudadanos, que primero hay que crear riqueza para después repartirla y que afronte los problemas con la seriedad que merece una sociedad madura. La vivienda es el símbolo del fracaso de este gobierno y debe ser el símbolo del éxito del gobierno anterior.
0: La Generalitat preveu que la mesura que permetrà que persones de més de 40 anys puguin comprar un habitatge de manera conjunta amb l'administració pública impulsarà l'adquisició de pisos que els fons d'inversió ja no volen. Amb la normativa vigent, el govern ha constatat que cada vegada hi ha més fons que s'estan desprenent de propietats que consideren no són rendibles. Els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió i preveu adquirir-ne 2.000 més l'any vinent amb aquesta nova mesura que entrarà en vigor al gener i que té una dotació de 100 milions d'euros. Sílvia Panega és la consellera d'Habitatge.
22: En aquests pisos hi viuen famílies, famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys amb dificultats de tenir la hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.
0: La norma està en procés de redacció i per acollir-s'hi caldrà tenir un nivell determinat de renda i hi haurà topalls del preu de compra, al voltant dels 200.000 euros. Per la consellera Paneque, aquesta és una eina més per poder ampliar el parc d'habitatge protegit.
22: M'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
0: La persona que compri a mitges un pis amb la Generalitat en serà copropietària durant 50 anys. A partir de llavors podran comprar la part de la Generalitat i quedar-se el pis. I si no, la seva part passarà a mans del govern.
1: 3CAT Info.
0: És un quart de quatre.
1: El temps.
0: Enric Agut.
2: El gran sistema de tempestes que hi ha sobre el Mediterrani entre l'arxipèlag Balear i la costa catalana es mantindrà i pot fer fins demà a primera hora de la tarda. Ens enviarà pluges, aquesta tongada de precipitació és extensa a comarques de Barcelona, també del Camp de Tarragona, també hi ha ruixats a comarques gironines i al Pirineu Oriental. Localment, algunes pluges són...

0: Regata de molta humitat al Mediterrani, que està calent i evapora molt. És una pertorbació que té, fins i tot podria arribar a tenir característiques tropicals, perquè el mar està molt calent i proporciona molta energia. Així doncs, estaríem davant d'un fenomen extraordinari, sobretot amb pluja abundant i localment molt forta. A comarques de Girona, entre avui i demà, podrien caure més de 200 litres, alguns models donen bastant més, i també a comarques de Barcelona, quantitats molt importants, a banda de la intensitat de pluja que també té, pot tenir caràcter torrencial. Així doncs, evitar avui deixar cotxes, sobretot en zones inundables, creuar zones inundables i evitar desplaçaments.
1: Tresca Info.
2: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
4: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Tresca Info.
5: La Fiscalia dels Emirats Àrabs qualifica d'atemptat terrorista el segrest d'un avió comercial amb destinació a Israel dimecres passat. El Ministeri Públic de la Monarquia del Golf assegura que el copilot va fer servir una destral per a emergències per atacar el pilot de l'avió i aconseguir el control de l'aeronau per estavellar-la. La investigació de l'incident també apunta que al copilot se li havia retirat la llicència de vol a Oman, d'on era originari, per sospites d'haver estat adoptat en una ideologia extremista. Poc després, però, hauria aconseguit que el contractessin en la companyia Fly Dubai dels Emirats. Ara s'està investigant. Segons la fiscalia, el copilot va aconseguir fer caure en picat l'avió més de 5.000 metres en pocs minuts i va estar a punt de poder-lo estavellar. La tripulació i diversos passatgers hi van intervenir i van aconseguir reduir-lo i estabilitzar l'aparell i poder fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. Un bombardeig israelià a Gaza avui de matinada ha matat 5 palestins, 4 dones i un home, segons que han informat les autoritats sanitàries de la franja. L'atac ha estat dirigit contra un edifici residencial de la ciutat de Gaza. Malgrat que sobre el paper continua vigent l'alto el foc negociat l'any passat, el degoteig de víctimes en aquesta àrea ha sigut constant. Des del començament dels atacs d'Israel a Gaza, de després del 7 d'octubre del 2023, com a mínim 74.228 persones han mort a la franja i hi ha hagut més de 175.000 persones ferides. La meitat dels ciutadans britànics voldrien tornar a la Unió Europea, una posició que reforçaria la intenció de votar els laboristes, segons apunta avui una macroenquesta feta al Regne Unit. De fet, el primer ministre Andy Burnham ha tornat a posar sobre la taula la qüestió, i això ha donat munició a l'extrema dreta de Nigel Farage, que defensa que un segon referèndum portarà encara més divisió que el que es va fer el 2016. Londres, corresponsal Quim Olivares.
6: Segons Burnham, el 60% dels britànics troben que el Brexit ha fet més mal que bé i ha arribat el moment de parlar obertament de tornar a la Unió Europea. Sentim Burnham.
7: Ens podríem quedar com estem, sens dubte és una opció si la gent considera que és la millor. També podríem examinar el que ha dit George Osborne, exministre, sobre una unió duanera, i podríem analitzar el que han dit els liberaldemòcrates al seu congrés sobre el mercat únic, o bé podríem optar per la solució completa.
6: Aquesta solució completa és reincorporar-se a la Unió Europea. Això ha escandalitzat el líder de Reform UK. Sentim Nigel Farage.
8: És tan contradictori. Andy Burnham diu que vol unir el país. Un segon referèndum dividirà el país de manera ferotge, potser com no s'ha vist mai.
6: El 2016, al districte de Barking i Dagenham, a l'est de Londres, més del 62% dels ciutadans van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Ara alguns han canviat d'opinió.
9: Ja ho veus, fins i tot jo vaig votar a favor de sortir de la Unió Europea perquè pensava que estaríem millor, però no, la veritat és que no. Tot ha pujat de preu, el menjar, la benzina i tota la resta. Així que millor a dins, crec jo.
10: La decisió ja està presa. Ara hem de valorar què passarà. Hi haurà penalitzacions per tornar-s'hi a incorporar?
6: Burnham planteja introduir l'opció d'un segon referèndum en el programa electoral laborista de les properes eleccions generals previstes per al 2029.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.

0: Els bombers informen que encara estan treballant en l'extinció d'un foc a l'edifici del popular restaurant El Álamo a Alcover, a l'Alcamp, a tocar de la carretera TV-7041. L'incendi ha afectat bona part de l'immoble. A la part baixa ja no hi ha flama, però sí que encara hi ha foc a les plantes altes. L'incendi ha provocat grans flamarades i una espessa columna de fum negre que s'ha vist des de diferents punts de la demarcació. El restaurant El Álamo va tancar després de la pandèmia i des de llavors que l'edifici s'ha anat degradant i ha estat ocupat des de fa anys. Hores d'ara encara no ha transcendit si hi ha fet alguna persona ferida l'incendi ni tampoc les causes que l'han provocat. Els propietaris dels boscos de les Gavarres, que van cremar a l'estiu, han començat la redacció d'un pla de restauració i no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar l'incendi. Ho han confirmat a 3Catinfo just quan avui fa 3 mesos de l'inici d'aquest gran foc. En paral·lel estan fent uns treballs d'urgència per retirar els arbres cremats i evitar la erosió dels terrenys, que es pot agreujar amb els temporals de pluja. Girona, Fèlix Martín.
1: La prioritat dels afectats és la redacció del pla de restauració de la zona cremada, però en paral·lel ja han avançat aquesta emissora, que estudien amb els seus advocats i també presenten denúncia per la via penal. Ho ha concretat el president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcio Soler.
2: Des de la nostra associació ens ho estem mirant, si té sentit posar alguna denúncia. El cas està obert, penalment, al jutjat de la Bisbal. Amb el que estem és amb aconseguir posar en marxa i executar aquest pla de restauració que sí que la Generalitat ens ha encarregat a l'Associació dels Gestors Forestals.
1: Un pla que definirà què fer a la zona des d'ara i fins al 2030 ho ha posat en valor el director general de Boscos de la Generalitat, Jaume Minguell.
3: Aquesta és la gran virtut del planejament que s'ha de fer, és a dir, poder determinar en cada lloc i això tindrà una repercussió directa en el paisatge que hi tindrem d'aquí 20 anys, sí? I per tant en la vulnerabilitat major o menor als incendis i en les infraestructures que hem de prioritzar a l'hora de tenir eines de prevenció.
1: Avui fa 3 mesos que va començar aquest foc de les Gavarres, va cremar més de 2.200 hectàrees de 4 municipis del Baix Empordà.
0: I la sessió d'avui del concurs de castells començarà a 4:45 de la tarda perquè les colles participants ja són a la zona, però de cara a demà la jornada es pot veure afectada per aquests forts aiguats previstos, també. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha explicat que la celebració de la sessió de demà dependrà de l'informe del comitè tècnic, que es trobarà avui a 5:00 PM.
4: Intentarem esperar l'informe que ha de sortir del comitè tècnic de 5:00 PM per poder prendre una decisió més ajustada a la realitat del que es pugui preveure, sapiguent, òbviament, que en temes meteorològics és complicat.
5: 3Cat Info.
0: 6 minuts i seran 4:15 PM. Xevi Soler, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Ara apura'm en Xevi.
5: Esports.
6: La Generalitat de Catalunya ha emès un comunicat on suspèn les activitats esportives a l'aire lliure d'aquesta tarda i recomana el fet de no desplaçar-se tot a partir de les 8 del vespre. Això pot afectar a molts esdeveniments esportius previstos per aquesta tarda, com per exemple el partit entre el Sabadell i l'Andorra, que ha de començar a 6:00 PM a la segona divisió, partit entre el Sant Andreu i l'Antequera de la primera ref, o partits de bàsquet com el Penya Andorra, que ha de començar a 6:00 PM, i el Manresa Breogán, que ha de començar a 9:00 PM. A aquesta hora no hi ha cap partit d'aquests que s'hagi suspès oficialment, i és que encara s'està treballant en coordinació amb tots els serveis per veure si es poden jugar o no aquests partits. Alguns pel fet de ser a l'àrea lliure, com els partits de futbol, alguns pel fet dels desplaçaments dels aficionats, com els partits de bàsquet a Badalona i a Manresa. Tornem a destacar que no hi ha cap partit oficialment suspès aquesta tarda, tot i la previsió de forts aiguats i a la recomanació de no fer activitat a l'aire lliure. El que sí que ja tenim és 2 partits definitius a la Lliga F, parlem encara de futbol, són resultats d'aquest migdia pels equips catalans. D'entrada, la victòria de l'Espanyol contra l'Alavés ha guanyat 1-0 amb gol de Brown al minut 56 de la segona part. Això és quan passaven ja 11 minuts del temps reglamentari. I el Badalona ha empatat a 3 al camp del Sevilla, tot i que s'han avançat les badalonines també en temps afegit, al minut 94, al minut 49 de la segona part. 2 minuts més tard ha empatat el Sevilla. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Madrid al Camp Nou en el primer clàssic de la temporada a la Lliga F. El partit començarà a 5:00 PM i es podrà seguir en directe per la TDG de Catalunya Ràdio. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, confirma la baixa de Vicky López.
7: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. Arrossega
5: molèsties respecte al que venia. Per tant, és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant, demà no podrà estar disponible.
6: I a la segona divisió, el Girona jugarà demà a les 9 del vespre a Montilivi contra el Mallorca. Avui ha fet roda de premsa prèvia el tècnic Quique Álvarez, que ha destacat el rival de demà.
7: Està defendent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
6: Fran Beltran i Brian Hill podrien entrar a la convocatòria, mentre que Estuani es baixa. Quique Álvarez també recupera els internacionals Lascra, Pitsov i Pixur. Coses d'avui, a 9:15, la selecció espanyola juga a la Lliga de les Nacions contra la República Txeca, a Oviedo. Pau Cubarsí va ser descartat, no jugarà, per tant, al partit. Sí que entra a la convocatòria Roberto de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. Al marge d'aquest Espanya-República Txeca, avui també es disputa la UEFA Nations League al Croàcia-Anglaterra amb Livakovic i Gordon, del Barça. Serà partit a les 6 i a 9:15 el Suïssa-Eslovènia amb Derkusic pels eslovens, jugador de l'Espanyol. En motor, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP davant de Diogo Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el Tro de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Martín havia passat segon a la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora de pista la darrera volta. Sentim Marc Márquez en declaracions a DAZN.
8: Jorge está mostrando un gran ritmo, Belsecchi también y Acosta también. Veremos, todo puede pasar en las carreras, será una carrera doble de vueltas, pero ya te digo, ojalá encontrar la sensación que tenía hoy.
6: Àlex Márquez, per la seva banda, ha caigut a la primera volta i ha arrossegat en l'accident Pedro Acosta i Fabio Di Gian Antonio. El pilot cerverí ha estat sancionat amb una doble penalització de la volta llarga a la cursa de demà. Àlex Rins i Maverick Viñales han acabat fora dels punts. I encara amb motor a la Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole del Gran Premi de Bahrain, que es disputa a Malàsia, i demà serà primer a la grella de sortida. Lewis Hamilton de Ferrari ha fet el segon millor temps, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la quarta posició. En bàsquet ja hem explicat que aquesta tarda estan previstos dos partits en presència catalana, a les 6 aquest Penya Andorra, a partir de les 9 aquest Manresa Breogán, demà jugaran la resta d'equips catalans, el Lleida Burgos a partir de les 12 del migdia, el Baskonia Girona a les 6 i el Múrcia Barça a les 7. L'equip blaugrana ahir va sumar la segona victòria de l'equip a l'Eurolliga, després de 3 partits, 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El tècnic blaugrana Alexander Sekulic, content del rendiment del seu equip.
9: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
6: Aquest cap de setmana, d'altra banda, comença la Lliga Femenina de Bàsquet. Els dos equips catalans juguen avui, tots dos ho fan a les 6. Estudiantes Esparun i Girona i Salamanca Cadí-la-Seu. En waterpolo, avui a 5:15 de la tarda es disputa la Supercopa d'Europa femenina. La juguen l'Olympiacos i el Catalunya. En futbol sala, empat a 1 entre el CatGas d'Energia de Santa Coloma i el Saragossa, la quarta jornada de Lliga. Demà, al migdia, a 1:15, el Barça visitarà el Noia Gallec. I en handbol, el Barça rep aquesta tarda a 6:15 l'Alacant al Palau Blaugrana. El Freiking Granollers finalment no jugarà el seu partit contra el Conca. Ha estat ajornat per petició de l'equip manxega a causa d'una incidència sanitària.

0: 3cat.info.
1: Molt bona tarda, molta atenció a la situació del temps perquè el Metrocat eleva el nivell màxim de perill, 6 sobre 6, l'avís per intensitat de pluges amb possibilitat que es pugui formar també un mini-huracà mediterrani a Catalunya les pròximes hores. La intensitat màxima del fenomen es preveu entre les 8 d'avui a la tarda i les 2 del migdia de demà. Es recomana suspendre totes les activitats que estaven previstes de fer a l'exterior. Manifestació multitudinària avui al migdia pels carrers de la capital espanyola per l'habitatge. La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, diu al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat un nyap jurídic i una mala eina pels ciutadans. El president de la Generalitat es manifesta profundament decebut pel posicionament dels de Puigdemont. Altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les 4 de la tarda. El Brasil celebra demà primera volta d'eleccions decisives pel futur del país i de Sud-amèrica. Luis Inácio Lula da Silva aspira a aconseguir el quart mandat i s'enfronta al senador Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro i candidat de l'extrema dreta. Segons els sondejos, estan frec a frec. I el president rus Vladimir Putin ha enviat al front de guerra les relíquies d'un príncep medieval amb l'objectiu de vincular el conflicte d'Ucraïna amb la lluita mil·lenària de Rússia contra l'invasor estranger. Des de l'any 2022, l'Església Ortodoxa Russa ha convertit el conflicte actual en una guerra santa contra Occident. Xavi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esport,
2: Xavi? Que la Generalitat de Catalunya ha suspès les activitats esportives i ha limitat la mobilitat a partir de les 8 del vespre. Això pot afectar esdeveniments esportius d'aquesta tarda, com el Sabadell-Andorra de segona divisió o els partits de la Penya i el Manresa de la CB. A hores d'ara, però, no hi ha cap partit suspès oficialment. I que a la Lliga de Futbol, a la Lliga F, tenim dos marcadors en presència catalana aquest migdia, l'Espanyol 1 a la B0 i el Sevilla 3, Badalona 3.
1: Doncs farem el seguiment d'aquestes pluges que ja acaben en alguns punts, que poden ser torrencials en diversos indrets. L'episodi s'allarga fins demà, diumenge al migdia. Compte que poden ser pluges que poden superar en molt poca estona els 200 litres per metre quadrat i donar-se fenòmens de temps sever. Perquè, de fet, el Meteocat ha elevat el nivell màxim de perill, 6 sobre 6, l'avís per la intensitat d'aquestes precipitacions. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu. Aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs, a ser això, un mini-huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
1: S'ha activat el Pla Inuncat per emergència, per intensitat i risc d'acumulació de pluja i Protecció Civil enviarà un SALERT a les comarques on hi hagi més risc. En són una vintena, bona part de les del litoral català central, tot el nord-est i també algunes zones de la Catalunya central. La intensitat màxima del fenomen serà entre avui, les 8 de la tarda i les 2 del migdia de demà. El govern limita la mobilitat, no en aquestes comarques, i suspèn activitats per l'alerta màxima de pluges torrencials. La mesura afecta activitats esportives, culturals de lleure i esbarjo, mercats o fires a l'exterior. També s'han suspès, per exemple, la manifestació prevista per avui a la tarda a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat. També s'ha suspès la festa dels 125 anys del Parc d'Atraccions del Tibidabo. A Sant Cugat del Vallès s'ha suspès el festival musical Petits Camaleons. La manifestació per l'habitatge es farà, segons el sindicat de llogateres, dilluns, a les 7 de la tarda, a la plaça Urquinaona. I a Girona l'Ajuntament activarà a partir de les 5 el pla d'emergències. Per demà suspèn totes les activitats previstes per l'exterior. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, de moment, explicava al suplement de Catalunya Ràdio que per la tarda d'avui, de moment es manté tot.
4: Nosaltres el que ens estan informant és que a partir de les 8 del vespre serà quan començarà a ploure intensament a la ciutat de Girona i, per tant, doncs, hi ha activitats culturals, econòmiques, la botiga al carrer, amb també doncs, activitats de diversos tipus i, de moment, no està plovent a la ciutat i, per tant, entenem que no s'ha de prendre aquesta decisió. Evidentment, si la situació meteorològica canviés, les alertes canviessin, doncs, en qualsevol cas, sempre podem doncs, demanar que la gent suspengui les activitats de manera immediata i, vaja, cap a casa.
1: I també estem pendents del concurs de castells. De cara a la gran cita de demà, si el certamen es pot veure alterat o no per les complicacions de mobilitat. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha explicat que la celebració de la sessió de demà dependrà de l'informe del comitè tècnic, que reuneix avui a les 5 de la tarda.
0: intentarem esperar l'informe que ha de sortir de del comitè tècnic de les 5 de la tarda per poder prendre una decisió més ajustada a la realitat del que es pugui preveure, sapiguent, òbviament, que en temes meteorològics és complicat.
1: La sessió d'avui començarà a 4:45 de la tarda perquè les colles participants ja són a la zona. La mobilització que sí que s'ha pogut fer avui ha sigut la marxa a favor de l'habitatge a Madrid, que ha plegat més de 70.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, 500.000, segons els convocants. Ho hem seguit amb la Montse Mir.
5: Clam popular al centre de Madrid per reclamar un habitatge digne, la reducció dels preus dels lloguers i l'expulsió dels fons voltor. I per aconseguir-ho, per sobre de tot això, la convocatòria d'una vaga general el més aviat possible, com ha explicat Valeria Racu, portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general. Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales. Es gracias a la huelga general que tenemos sufragio universal. Y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitre de este país.
5: Segons el sindicat, ja han començat les converses amb la UGT, Comissions Obreres i altres organitzacions per poder fer aquesta convocatòria. Paloma López Bermejo, secretària general de Comissions Obreres, ha assegurat a 3CAT Info que ho debatran aquesta setmana.
7: Estamos apoyando todas las movilizaciones, etcétera, que se están realizando. Mantenemos una relación fluida con el sindicato de inquilinas y de momento estamos en esa posición. Si me preguntas en concreto por la huelga general, pues la semana que viene nosotros reuniremos nuestros órganos y ahí tomaremos una decisión sobre lo que vamos a hacer.
5: Pel que fa als manifestants, tots han insistit en la idea que calen canvis en matèria d'habitatge i que s'han de fer de manera urgent.
8: He venido para defender la vivienda, que todos tengan derecho a la vivienda y que tengan, pues eso, posibilidades de tener una vida mejor, la gente joven y los mayores.
9: Pues porque estoy totalmente en contra de que estemos en esta situación con la vivienda, o sea, que no sea accesible para los jóvenes, los que están ya viviendo años les puedan echar fácilmente, sin problemas, para especular continuamente.
5: De moment, l'acampada que hi ha a la Puerta del Sol es manté.
1: La portaveu al Congrés de Junts, Míriam Nogueres, ha explicat avui al suplement de Catalunya Ràdio que el seu no ha evitat, ha dit, un nyap jurídic i una mala eina per als ciutadans. El president de la Generalitat s'ha manifestat profundament decebut pel posicionament dels de Puigdemont i ha remarcat que tant el seu govern com el de l'Estat fa dies que treballen per millorar l'accés a l'habitatge. Els podem escoltar a tots dos.
10: Exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que, a més, soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix.
11: I la cosa que encara cansa més a la gent, cada cop més, és que els que voten en contra de mesures per protegir l'accés a l'habitatge pretenguin donar lliçons sobre habitatge, que és el que estem veient avui. Ho bloquegen, voten en contra i surten donant lliçons.
1: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que el que va passar ahir al Congrés va ser un fracàs de la política.
12: Que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient, tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol per rematar els compromisos amb Catalunya.
1: Hi ha sort, al Pallars Sobirà impulsaran 39 habitatges de protecció oficial. Així ho han acordat avui el govern i l'Ajuntament amb l'assignatura d'un conveni, una nova promoció que s'aixecarà a partir d'una estructura que va quedar a mig construir durant l'època de la bombolla immobiliària amb una inversió de 5,8 milions d'euros. Sort al Vamor.
13: L'alcalde de Sort, Baldo Ferrer, valora el conveni com a històric per oferir una oportunitat a les persones que volen arrelar el territori.
14: 40 habitatges per 2.000 persones que són els que vivim, 2.000 habitants que vivim al municipi de Sort, significaria, si extrapolem aquesta xifra a Barcelona, fer 30.000 habitatges. Per tant, les xifres parlen per si soles. Estem parlant d'una quantitat per un territori com el nostre, que és excepcional. Per tant, una notícia històrica, no només pel municipi, sinó per la comunitat. comarca i també per l'Alt Pirineu i l'Aran.
13: Per fer els habitatges s'aprofitarà una estructura mig construïda al carrer Neroses. L'Incasol ja ha adquirit aquesta estructura, més de dues parcel·les que sumen 1.000 metres quadrats. També s'ha sol·licitat la incorporació d'aquests terrenys a la Reserva Pública de Solars per buscar un nou promotor i posar fil a l'agulla a les obres.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Poc més de 4 minuts i seran 3 quarts de 4 de la tarda. El Brasil celebra demà la primera volta d'unes eleccions legislatives per al futur del país decisives, però també per bona part de Sud-amèrica. Luis Inácio Lula da Silva aspira a aconseguir el quart mandat i s'enfronta al senador Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro i candidat d'extrema dreta. Si cap dels dos arriba al 50%, com apunten que passarà tots els sondejos, s'haurà d'anar a segona volta. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
16: Set campanyes presidencials porta Lula da Silva a les seves esquenes i als seus 80 anys aspira a un quart mandat. Com fa 4 anys, opta a la presidència del Brasil, liderant una coalició de centre-esquerra que busca blindar el país sud-americà de l'onada ultraconservadora que a Sud-amèrica encara no afecta a l'Uruguai i al Brasil.
17: Este país que vocês querem...
18: Està en joc el país que volem, i ja li vaig dir a Trump, si hi posa la mà a sobre, perdrà les eleccions d'aquí.
17: Vai perder aquí els electors!
18: No acceptem la ingerència de ningú. Aquest és el país que volem.
16: També en joc dos models de país. L'electorat brasiler, en la seva gran majoria, ja sap a qui votarà, o a Lula da Silva o a Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident d'extrema dreta, Jair Bolsonaro. Les enquestes parlen d'una distància de 4 punts entre tots dos. La darrera enquesta dona a Lula da Silva el 42% dels sufragis i a Flavio Bolsonaro el 38%.
19: El Brasil necessita un canvi. Si la vostra vida ha empitjorat en els darrers 4 anys i ja ningú no pot suportar tanta violència i tants impostos, imagineu-vos si Lula es queda 4 anys més.
20: Es preveu un final freca-freca a les urnes d'infart i la clau de tot plegat la poden tenir els votants indecisos, un 3% dels electors, eleccions també regionals i legislatives amb vot electrònic i obligatori entre els 18 i els 69 anys.
1: El president rus Vladimir Putin ha enviat al front de guerra les relíquies d'un príncep medieval amb l'objectiu de vincular el conflicte d'Ucraïna amb la lluita mil·lenària de Rússia contra l'invasor estranger. Des del 2022, l'Església Ortodoxa Russa ha convertit el conflicte actual en una guerra santa contra Occident. Moscou, Cristina Solías.
21: Els sacerdots estan passejant les restes de Dmitri Donskoi per les diferents unitats de l'exèrcit rus. Els soldats besen la mà amb què, suposadament, aquest gran príncep de Moscou brandava l'espasa a la batalla de Kulikovo el 1380 contra els mongols. Més de 600 anys després, l'Església intenta convèncer els combatents que ara lluiten contra una nova amenaça exterior, en aquest cas Occident, tal com explica a Catalunya Ràdio Sergei Chapnin del Centre d'Estudis Ortodoxos de la Universitat de Fordham.
22: L'Església enganya els soldats russos oferint-los aquesta motivació sagrada, aquesta justificació sagrada de la seva vida, de la seva participació en la guerra i fins i tot de la seva mort en la guerra.
21: El patriarca Kiril ha presentat com un miracle l'aparició de les restes d'aquest sant a la catedral de l'Arcàngel del Kremlin aquest estiu. Des de l'inici de la invasió, l'Església ha portat els fonaments religiosos per justificar l'agressió contra Ucraïna. Precisament, Sergei Chapnin va ser expulsat del patriarcat de Moscou fa més de 10 anys quan va advertir que s'intentaria convertir el conflicte ucraïnès en una guerra santa.
22: En aquesta batalla metafísica, Rússia es troba al costat de la llum i del bé, mentre que l'altre és el bàndol de les tenebres i del mal. I, per tant, com es pot qualificar aquesta guerra, si no de guerra santa?
21: Una guerra santa, però que en aquest cas no es lliura contra altres religions, sinó contra altres cristians ortodoxos. Segons el patriarca Kiril, Ucraïna no només s'ha de desnazificar, sinó que també s'ha de desatanitzar. Una missió que només pot acabar amb la derrota moral de l'enemic, perquè amb el mal no s'hi negocia.
1: Tres medicaments per tractar l'Ebola de Bundibugyo s'estan provant en assajos clínics a la República Democràtica del Congo. Metges Sense Fronteres alerta que, encara que funcionin, no està garantit que arribin als malalts que els puguin necessitar i demana que es planifiqui l'accés des d'ara mateix. Des que es va declarar el brot, el 15 de maig, més de 4.000 persones han mort i ja s'han confirmat 8.300 casos, segons l'Institut Nacional de Salut Pública Congolès. És una informació que ha elaborat Toni Fortesa.
2: Metges Sense Fronteres recorda que en brots anteriors, entre el 2020 i el 2022, només un de cada tres malalts va rebre algun dels tractaments disponibles. Per evitar que es repeteixi, l'ONG reclama transparència sobre els preus, les llicències, la producció i les reserves, i que el finançament públic inclogui garanties perquè els medicaments arribin als països afectats.
3: Los acuerdos de financiamiento tienen que venir con consecuencias. O sea, yo te doy dinero en avance para que tú produzcas un fármaco, pero lo que tú tienes que hacer después es estar seguro de que ese fármaco está disponible para la gente que lo necesita. El acceso universal se planifica hoy, no cuando ya tienes la cura y entonces todo el mundo tiene que correr detrás.
2: Metges Sense Fronteres alerta que sense aquesta planificació, l'accés als futurs tractaments podria acabar depenent únicament de les decisions comercials de les farmacèutiques.
15: 3CAT Info.
1: Va ser poc més d'un minut de 3:15 de la tarda.
15: El temps.
1: Enric Agut.
4: Va plovent a comarques de Barcelona, també de Tarragona, sobretot Camp de Tarragona, litoral i prelitoral barceloní. També, a vegades, sorgeixen ruixats a comarques gironines, Pirineu Oriental i Catalunya Central. Aquest episodi de pluja extensa a comarques de l'est del país i també del nord-est es mantindrà fins demà al matí o demà al migdia. Encara, fins i tot, podrien quedar ruixats a la tarda a comarques de Girona. I atenció, perquè és un episodi extraordinari pel que fa a la quantitat de precipitació que pugui caure a comarques gironines de Barcelona i potser també al Camp de Tarragona. Aquest episodi podrien caure més de 200 litres entre Girona i Barcelona. Hi ha un avís de perill molt alt i també pluges de caràcter torrencial. Aquesta tarda, principalment, sobretot al vespre, a comarques barcelonines, alguna tempesta pot ser molt forta, i també entre la matinada i demà, a banda de comarques de Barcelona, a les de Girona. I tot plegat per un gran sistema de tempestes, moviment ciclònic, com les pertorbacions, i que podria arribar a convertir-se en un mini huracà del Mediterrani. Són fenòmens que porten sobretot molta pluja.
15: Every fraction of a degree will cost lives. A 3CAT Info. But we can still bring warming back below. Insostenibles.
23: Primera hora s'ha enviat un alert per risc d'inundacions.
15: Insostenibles.
24: És el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament.
15: El retrat de la crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info.
25: Al 112 hi han entrat 246 trucades.
15: Us expliquem les transformacions climàtiques i els seus efectes.
26: Els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual.
15: Posem el termòmetre a l'estat de salut dels nostres ecosistemes i ens acostem al que estem fent per frenar-ho i adaptar-nos a la nova situació. Insostenibles, a 3CAT Info, amb Montse Poblet.
1: Walt Disney, una de les empreses d'entreteniment més grans del món, ha acomiadat 300 treballadors i ha ofert la jubilació anticipada voluntària a diversos executius. Els acomiadaments s'han fet en els departaments de màrqueting, recursos humans i tecnologia i formen part del procés de reestructuració en què està immersa aquesta companyia per reduir costos. Les retallades dels treballadors de Walt Disney ja van començar a l'abril, quan van fer fora un miler de persones, i al juliol en van fer més. Unes mesures que coincideixen amb la nova direcció executiva de la companyia encapçalada des d'aquest any per Josh D'Amaro. La companyia Walt Disney té 231.000 treballadors a tot el món, 172.000 dels quals als Estats Units. Cinema i patrimoni es fusionen a la Noguera aquest cap de setmana amb la quarta edició del Festival Internacional de Cinema d'Àger. Durant tot el cap de setmana es projecta una selecció de curtmetratges en un torn únic com és el de la Col·legiata de Sant Pere Llull de Juli Albacar.
27: Projeccions sota les estrelles i una selecció de 14 curtmetratges de temàtica social que aborden qüestions com la violència de gènere o la crisi de l'habitatge. És el que proposa esta quarta edició del FIC d'Albert Carbós, el director del festival, i destaca l'entorn únic del certamen.
28: Poder tenir el privilegi de projectar sota les estrelles en aquell indret amb les vistes al Montsec, allò és increïble, i hi ha molts pocs llocs que ens ofereixen aquesta oportunitat, no? A part de poder veure bon cinema, fer-ho en un lloc arquitectònicament preciós i amb moltíssima història.
27: Entre els títols que es projecten hi trobem Cara de Cona, de Guillermo Oliveira, Una vocal, de Polo Menárguez, o La paciente desconocida de Freud, d'Antonia San Juan, entre molts altres, a més del llargmetratge Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho, que també participarà en el col·loqui posterior. Tot plegat per apropar el cinema de qualitat als municipis petits.
28: Són territoris en els que a vegades costa, no?, que arriba al cinema, i al final moltes vegades les ofertes queden sempre sempre a les grans ciutats i crec que és molt important també desvincular-les d'allà i donar aquestes oportunitats en aquests territoris, en aquest cas un poble de 500 habitants.
27: Una de les novetats estany és el gran joc del cinema que busca aprofundir en el coneixement del cinema entre el públic de totes les edats.
1: La pel·lícula Sombra Nòmada, que s'estrena aquest cap de setmana als cinemes, retrata la precarietat de la vida al Sàhara ocupat pel Marroc des del punt de vista d'una noia que hi torna deportada des de Barcelona. Una visió marcada pel desarrelament i el conflicte identitari de la protagonista, interpretada per Nadira Mohamed. L'Òscar Callau l'ha pogut entrevistar, aquesta actriu, activista i refugiada saharaui.
0: La pel·lícula arrenca amb la deportació de la Màriam, una noia que s'ha buscat la vida a Barcelona combinant els estudis amb el petit tràfic de drogues, per la qual cosa es veu forçada a tornar a la llar familiar a Al-Aaiun, la capital del Sàhara Occidental. L'adaptació serà molt complicada per la falta de recursos, les tensions amb la policia marroquina o el conservadorisme familiar que li retreu com vesteix o que no tingui cap intenció de casar-se. La Màriam, doncs, no encaixa amb el seu lloc de naixement i tampoc té prou vincles per tornar a Barcelona. Sentim Nadira Mohamed.
5: Cualquier persona migrante nunca sabes dónde empiezas tú y dónde acaba todo ese aprendizaje que obtienes en el país que te acoge. Entonces esa pelea identitaria está constante porque al final los tuyos te preguntan y te exigen que no te olvides de tus orígenes. Los de aquí te exigen que te adaptes y que tengas un castellano perfecto y que demuestres que te has liberado. Y entonces estás como constantemente queriendo agradar en todos lados.
0: La Nadira va créixer als campaments de refugiats saharauis a Tindouf, en territori algerià, i fa de cooperant a Espanya. La directora de Sombra Nòmada, Amy Imanishi, és una japonesa nord-americana que va estar casada amb un home saharaui dels territoris ocupats. Totes dues han experimentat en carn pròpia l'exili i la vida fronterera.
5: La pel·lícula toca muchos temas sociales que muchos otros no han querido nunca tocar y que una productora como Peculiar y Capricho Producciones y Amy hayan decidido tirar para adelante con este proyecto sabiendo todo lo que nos podría ir por el camino y las piedras que podríamos encontrar de valientes.
0: La cinta es va rodar a Algèria per esquivar la censura del Marroc. El paisatge desèrtic del Sahara s'incorpora a la cinta amb imatges de to poètic i les de la ciutat de l'Aaiun són del tot insòlites.
5: En la película está rodada en los territorios ocupados por Marruecos. Entonces, las imágenes que se muestran y ese desierto tan bonito, eso es de l'Aaiun, una de las ciudades donde nació toda la revolución del Frente Polisario, la lucha armada. Entonces, para mí, que me he criado en los campamentos de refugiados, ver esas imágenes me alegra muchísimo porque consigues un poco llevar al espectador a la realidad de los territorios ocupados.
0: La projecció de la cinta arreu de l'Estat anirà acompanyada de col·loquis i actes solidaris amb els refugiats del Sàhara Occidental.
1: I si la pluja no ho anul·la... Hombres G tornaran avui amb un concert a les 9 de la nit al Palau Sant Jordi amb la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida. Els madrilenys faran un repàs dels grans èxits de la seva dilatadíssima trajectòria en un concert que reivindica la vida, l'amistat i la música davant d'un públic multigeneracional. Hombres G és, a més, una de les poques bandes que encara conserva la formació original. I el Sant Jordi Club... acollirà, també si el temps ho permet, els britànics Placebo en un concert on les entrades han quedat completament exaurides. El grup fa gira per Europa per celebrar 30 anys de trajectòria i arriben a Barcelona per interpretar els èxits dels seus dos primers àlbums. La gira del duet britànic també dona a conèixer el seu treball, Placebo Recreated, que va sortir al juny i que és una nova versió del primer disc reconstruïda a partir de les cintes masters originals. El concert, també, si no s'acabi anul·lant per culpa d'aquesta situació meteorològica, perquè s'hagi de demanar el mínim de mobilitat possible a la gent, començarà a 9:15. Poc més de 5 minuts i seran les 4 de la tarda.
6: Esports.
1: Bona tarda, Xavi Soler.
6: Bona tarda. En un dia molt marcat per la previsió meteorològica i per com afectarà els esdeveniments esportius d'aquesta tarda, recordem que la Generalitat de Catalunya ha suspès totes les activitats esportives a l'aire lliure en les comarques afectades amb risc màxim de precipitacions a partir de les 8 de la tarda. Tot i això, esport d'elit com el Sabadell-Andorra a la segona divisió, el Sant Andreu-Antequera a la primera ref o els partits de bàsquet del Penya-Andorra i el Manresa-Breuan, a hores d'ara encara no hi ha cap comunicació oficial de que s'hagin suspès. Per exemple, corre molt risc el partit del Sabadell, que hauria de començar a partir de 6:45 de la tarda, però, com diem, a aquesta hora encara no hi ha cap anunci oficial de suspensió d'aquest partit i de cap altre. Qui sí que ja ha fet oficial un anunci de suspensió és la Federació Catalana de Futbol, que ha anunciat que suspèn tots els partits de les seves competicions, això vol dir els partits de la Lliga Elit en avall. Tot això en les comarques que estan afectades amb el risc màxim de precipitacions en aquesta tarda. També està estudiant el mateix, tot i que no ha fet res oficial, la Federació Catalana de Bàsquet. Mentre tot això passa i es van succeint les comunicacions oficials, el que ja tenim són, per exemple, aquest migdia dos partits acabats amb marcadors als equips catalans de la Lliga F de futbol. D'entrada, una bona victòria de l'Espanyol contra l'Alavés per 1-0 amb un gol de Brown al minut 56 de la segona part, o el que és el mateix, quan passaven 11 minuts del temps reglamentari. Sentim com ho valorava després del partit la jugadora blanquiblava, Ari Domènech.
7: Sí, sabíem que era un rival complicat, és un equip que acaba de pujar però que està fent les coses molt bé, i bueno, nosaltres teníem molt clar el que teníem que fer el dia d'avui, i bueno, crec que ha costat, però al final ens hem aportat els 3 punts, que és l'important, i molt contentes.
6: I el Badalona ha empatat a 3 al camp de Sevilla. S'han avançat les badalonines 2-3 al minut 94, però 2 minuts més tard ha empatat l'equip sevillà. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Real Madrid al Camp Nou. Serà el primer clàssic de la temporada de la Lliga F, el partit a les 5, en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. Podem sentir el tècnic blaugrana Pere Romeu confirmant una baixa per aquest clàssic de demà, el de Vicky López.
8: Bé, avui no ha entrenat la Vicky, per tant no està disponible. Arrossega molèsties respecte al que venia. Per tant, és una cosa que ja vam comunicar l'altre dia, que fins al divendres no podríem treure conclusions. Ahir va entrenar, no va acabar la sessió completa amb nosaltres i avui no ha pogut entrenar, per tant demà no podrà estar disponible.
6: I a la segona divisió, pendents d'aquest partit del Sabadell, que ha de jugar contra l'Andorra, demà el Girona ha de jugar a partir de les 9 a Montilivi contra el Mallorca. El tècnic Quique Álvarez ha fet la compareixença prèvia del partit avui i ha parlat precisament del Mallorca.
9: Està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva.
6: I ja que parlem d'afectacions, un comunicat de fa pocs minuts de la Federació Catalana de Patinatge que ha suspès totes les activitats i competicions previstes per aquesta tarda. Això també afecta a molts partits que s'havien de jugar a la Lliga Catalana Masculina, que n'hi havia 5 previstos per aquesta tarda, i partits també d'aquesta competició en la categoria femenina se n'havien de disputar 3. Per tant, suspensió de tots aquests partits, ho acaba de fer oficial la Federació Catalana de Patinatge. Tornem al futbol, perquè a 9:15 la selecció espanyola jugarà a la Lliga de les Nacions contra la República Txeca. Serà Oviedo, amb Pau Cubarsí descartat i amb Robert, el davanter de l'Espanyol, que podria debutar amb la selecció espanyola absoluta. Al marge d'aquest partit, a les 6 començarà el Croàcia-Anglaterra, Croàcia amb Livakovic, Anglaterra amb Gordon, els dos jugadors del Barça. A 9:15 començarà el Suïssa-Eslovènia, recordem, els eslovens amb el jugador de l'Espanyol, Derkusic. Més coses, victòria de Marc Márquez de la cursa sprint del Gran Premi del Japó de MotoGP, davant de Diogo Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara el tro de Cervera queda a 7 punts del madrileny a la general. Martín havia passat segon a la línia de meta, però l'han sancionat amb una posició per haver trepitjat fora de pista la darrera volta. Sentim Márquez a DAZN.
10: Jorge está mostrando un gran ritmo, Belchiqui también y Acosta también. Veremos, todo puede pasar en las carreras, será una carrera doble de vueltas, pero ya te digo, ojalá encontrar la sensación que tenía hoy.
6: En Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la pole del Gran Premi de Bahrain. Serà primer a la grella de sortida. Lewis Hamilton, amb Ferrari, ha fet el segon millor temps, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la quarta posició. A la Lliga Femenina de Bàsquet comença aquest cap de setmana la competició. Els dos catalans juguen avui, serà a partir de les 6. L'Estudiantes Unigirona i el Salamanca, Cadí la Seu. I en waterpolo, avui a 4:45 de la tarda, es disputa la Supercopa d'Europa Femenina entre l'Olympiacos i el Catalunya.

0: El 1955, una esplendorosa Kim Novak ballava davant de William Holden en una escena memorable d'una pel·lícula titulada Picnic, dirigida per Joshua Logan, un dels grans drames de la Columbia. El 50 fou la pel·lícula que inspirà, perquè en el fons hem d'anar tan enrere com el 1955, que inspirà el naixement de El Pícnic, ara fa 70 anys i 6 mesos. El Pícnic va tancar ahir i ens sembla que en poques ocasions el tancament d'un establiment hagi congregat tal quantitat de gent, tal gernació de gent. Òbviament, pel que ha suposat l'establiment per moltes famílies sitgetanes i per molts sitgetans i sitgetanes, i pel que la família significa també per molts sitgetans i moltes sitgetanes, per aquest apreci, per aquesta estima que es té i que ahir es va poder demostrar. Carola, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Ahir déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do, sí. Va ser una tarda vespre emotiva, molt emotiva, emocionant a molts nivells, eh? A diferents nivells, però molt emotiva, emocionant i molt multitudinària. Molt. Que jo penso que era quelcom que podíem esperar o preveure, però no sé si tant.
0: Uh-huh.
1: No sé si tant.
0: I molt diríem que amb la personalitat de la família, eh?
1: Sí.
0: Que són aquests comiats. Evidentment que hi ha la tristor del comiat, però que hi ha la felicitat d'haver conviscut tots aquests anys.
1: Sí, sí, exacte.
0: I de poder participar tothom en aquest comiat.
1: Sí, va ser com una festa, és que va ser una festa de comiat, no? Que sembla que sigui quelcom antagònic, doncs no, el que van voler és fer una festa de comiat, i entenc, després tindreu oportunitat de parlar i segur que t'ho explica, no? Però en bona mesura, la voluntat, penso, de la família Matas-Arnalot i dels germans Matas-Arnalot era també agrair a tots els sitgetans i les sitgetanes doncs el suport fins ara atorgat al Pícnic, que és aquest establiment que hi va tancar les portes.
0: Tindrem ocasió d'explicar-ho més clarament des del punt de vista, els ho tornarem a explicar, perquè és complex això. Però el punt de partida, diguem-ne, d'aquesta història més o menys recent del Pícnic, d'aquesta història de 70 anys i 6 mesos, el trobaríem el 1988, amb l'aprovació de la Llei de Costes.
1: Efectivament.
0: Amb l'aprovació de la Llei de Costes, l'Estat espanyol va definir el que els tècnics en diuen línia del domini marítim terrestre. És a dir, la línia que defineix el que és territori estatal del que és territori municipal. Perquè tots vostès ens entenguin, en el seu moment, aquest 1988, aquesta línia va abraçar Kansas, Pícnic, Club de Mar i també abraça els gronxadors. No abraça el Xiringuito, però abraça tota aquesta zona que ocupen tres establiments, sens dubte, que han estat emblemàtics de tots aquests anys. A partir d'aquí hi juga això, la Llei de Costes i aquesta línia marítim-terrestre, hi juga la finalització de les concessions a cadascun d'aquests establiments, perquè, evidentment, és territori de l'Estat, són concessions estatals i una concessió és un lloguer, perquè vostès ens entenguin, finalitza el lloguer. I després, tots els procediments judicials o les diferents maneres que cadascun dels establiments podria explicar, amb les quals s'ha intentat defensar, diguem-ne, de les noves circumstàncies que havien concorregut en tot plegat. Què ha de passar ara? Si fem cas, a la darrera nota de premsa que Costes va enviar al maig del 2025, quan el Club de Mar Navaterra, ho recordaran, i es va ajornar el seu tancament al mes d'octubre, en aquella nota es deia textualment que tot això anirà a terra. Això és el que deia la textualitat de la nota de premsa, és a dir, no ja només una nota adreçada a l'Ajuntament, que també, sinó la nota de premsa que textualment deia sobre el Club de Mar. Aquest procés respon a una ordre ministerial del 1994 confirmada pel Tribunal Suprem el 2003. És a dir, es durà compliment de les diverses resolucions judicials fermes dictades per l'Audiència Nacional, tal, tal, tal. I la demarcació de Costes deia aleshores que s'han impulsat mesures per la recuperació d'aquest espai, incloent la demolició de la piscina Maria Teresa, i la intervenció també contempla en una segona fase la demolició dels restaurants Kansas i Pícnic. Això estava per escrit, i ja se sabia abans, però per escrit allò pel coneixement públic de tothom, al maig del 2025, és a dir, fa una miqueta més d'un any. restaurants, Kansas i Pícnic pendents de la fermesa de l'expedient sancionador. Després, aquí hi ha un altre assumpte que no és menys important, perquè aquesta sentència de l'Enderroc del 2003, que comenta aquesta comunicació de Costes, era una sentència a la qual, diguem-ne, no s'hi va fer gran cosa. No seria fins 11 anys després, 11 anys després, el 2014, quan l'Ajuntament va declarar bé culturals d'interès local Kansas Picnic, Club de Mar, El Passeig, tot plegat. D'aquí que hi havia un recurs presentat per Costes, i encara és aquest recurs el que falta per resoldre, d'entendre que aquesta declaració de bé cultural d'interès local va venir sobrevinguda perquè aleshores ja tothom sabia que això podia anar a terra i, per tant, aquesta va ser una eina no per catalogar ni per posar en valor els edificis, creu l'Estat, que va ser una eina per evitar el seu enderroc. Ara estem així. Ahir, enmig d'aquest ambient que ens comenta la Carola i que també varen compartir alguns polítics, La nota de premsa del Gremi d'Hostaleria, titulant Sostenibilitat desequilibrada, xapa galvanitzada, xapant al mar de Sitges, la nota que diu i arriba el tancament del restaurant Pícnic, després dels ja executats, sense entrar en matisos judicials ni en marcs normatius, diu el Gremi, sentim que es trenca i es desequilibra el concepte de sostenibilitat en majúscules. S'esquerda el triangle de la sostenibilitat entre els aspectes mediambientals, els culturals, tradicionals de la memòria col·lectiva i el desenvolupament socioeconòmic dels treballadors, emprenedors i teixit empresarial, proveïdors i la imatge de Sitges. Ahir, i em sembla que la Carola ho va copsar, aquest sentiment d'haver perdut un element de la personalitat...
1: Era
0: molt present, de la identitat.
1: Absolutament. Ahir el que es percebia justament és que Sitges estava perdent part de la seva identitat. I és que són 70 anys d'un establiment que ha format part de la vida de la gent, de molts sitgetans, en molts moments, molts de particulars, però també molts de col·lectius, perquè és veritat que és un establiment, diguem que ha participat, i els germans Matas Arnalot, la família Matas Arnalot, ha participat sempre de moltes activitats, de totes les activitats del municipi, i el sentiment general
0: era aquest. La nota del Gremi acaba dient el present i el futur exigeixen una cogovernança real i valenta. Cal una anàlisi cas per cas on el govern municipal de Sitges deixi d'escudar-se en competències alienes i de comportar-se com un simple espectador després d'haver estat incapaç de defensar el nostre patrimoni i teixit econòmic davant del Ministeri. En qualsevol cas, això no és un funeral, diu la nota del Gremi d'Hostaleria. Sitges, els seus veïns, la societat civil, les seves associacions, entitats i el sector empresarial continuaran adaptant-se, lluitant i generant un valor fonamental per a la societat en general i per Sitges en particular. La setmana passada els vàrem oferir la roda de premsa del govern. Recordaran que el Partit dels Socialistes, Luis Miguel García, va publicar un Twitter dient que li regalaria un despertador a l'alcaldessa perquè anava tard. Bé, de fet, diguem-ne, ens permetem aquí una subordinada, a fe de Déu, tothom ha anat tard, perquè aquesta història, recordin sempre, que comença amb la llei de costes del 1988, les concessions van finalitzar el 1990, han passat 36 anys, per la majoria d'elles, i en 36 anys han passat governs municipals de tota classe i condició. Hem anat a petar, l'embut ha anat a petar el govern d'Aurora Carbonell, que evidentment té responsabilitat la que tingui, però aquest, diguem-ne, aquest mal fa anys que s'arrossega. Bé, recordaran també el vídeo de Mònica Gallardo dient que s'hagués pogut salvar el Pícnic i el post d'Instagram que els vàrem llegir la carta del restaurant Kansas parlant de quelcom que ahir també, i ara escoltaran els discursos al final, es va intuir. Aquesta solitud davant les circumstàncies viscudes.
1: Sí, és el que han com manifestat, veurem si tenen ganes d'explicar-ho, no? Aquesta solitud, que no sabem si és una solitud, estan parlant d'aquest darrer any o d'aquests darrers 30 anys, podrien dir, però sí, han manifestat, de fet jo diria que els tres establiments, però en aquest cas també el Pícnic, sentir-se sols davant doncs, d'aquesta llei, d'aquesta normativa que diu que ha d'anar a terra.
0: El Partit Popular, en una nota de premsa el passat divendres, titulava Eva García culpa el govern de Sánchez del tancament del Pícnic per tenir en el congelador la reforma de la llei de costes del Partit Popular, que ho hauria evitat. Parla, òbviament, també de la corresponsabilització del govern municipal dels tancaments del Kansas i del Club de Mar. Eva García diu en aquesta nota tenim un govern que no fa res, haurien d'haver liderat amb determinació la defensa del patrimoni i de l'activitat econòmica del nostre municipi. No n'hi ha prou amb lamentar les decisions quan ja estan preses. S'ha d'actuar abans i han tingut molt de temps. Sitges necessita un govern que defensi els seus interessos davant totes les administracions. A què fa referència aquesta nota? Ho van comentar amb Eva García. Fa pocs mesos, o potser fa més d'un any, el Partit Popular va entrar una proposta perquè en les zones en les quals hi havia elements patrimonials es pogués modificar, perquè es pot modificar, la línia del domini marítim terrestre. Va entrar una proposta al Congrés dels Diputats i aquesta proposta ha quedat absolutament congelada perquè no se n'ha parlat mai més. D'aquí, diguem-ne, l'anuig de, en aquest cas, la portaveu del Partit Popular en aquesta nota de premsa i també en un speech que vostès han pogut veure a les xarxes socials i al costat de José Tendero davant del pícnic. I Vox també ha publicat a les xarxes socials un escrit, un post, dient que el pícnic no tanca per la manca de clients ni d'estima, tanca per la negativa del govern socialista que des del Ministeri de Transició Ecològica ha aplicat la llei de costes sense cap mena de sensibilitat i per la inacció d'un govern municipal que no està capaç de dissenyar un pla pel nostre frontal marítim. Mentre altres municipis defensen el que és seu, aquí es deixa caure el que ens fa fer Sitges. Gràcies a tot l'equip del pícnic per tants anys, Sitges no us oblidarà, Partit Socialista, PSC i Esquerra són els enemics de Sitges. Bueno,
1: el cas és que
0: mesura que anàvem passant les hores, allò es va omplint cada vegada més.
1: Sí, sí. Vam fer un càlcul amb algú que sap calcular de gent al carrer que podríem parlar de 2.000 persones ahir aplegades davant del pícnic. Moltíssima gent, un comiat absolutament intergeneracional, també s'ha dit, perquè hi havia des de gent gran fins a gent jove, fins i tot canalla, que venien amb el fill. I és que és veritat que forma part de la vida de molts sitgetans i tots van voler doncs, anar a aquesta festa de comiat perquè és veritat que va ser una festa de comiat.
0: I el que a vostès els ha agradat molt veure és el clip de vídeo amb la intervenció d'en Sergi Ramírez i aquest Amics per Sempre, que va bescanviar algunes de les frases clàssiques de la cançó per col·locar-hi el pícnic. El pícnic té poder, el pícnic és per sempre. I escoltaran la cançó, però abans, el comiat de tots els germans, un darrere l'altre. I en aquestes paraules
1: que és una
0: comiat,
1: imatge difícil.
0: Difícil.
1: Jo no crec que no els havia vist a tots junts. Mai, jo crec que molta gent ahir va dir, són sis.
0: Perquè que són més d'un, això tothom ho té clar. Que són més de dos, també. Però clar, que són sis.
1: Tots junts van aparèixer, sí, sí.
0: Bé, i dues frases, sobretot. La d'en Josep Maria Mates, sapigueu que el pícnic és de tots, és del poble, encara que hi hagi gent dels que manen que no s'ho cregui. I la d'en Joan Anton Mates, que va ser qui va tancar aquest comiat familiar, dient, hem lluitat sols fins al final, hem lluitat molt i no deixarem de lluitar. D'alguna manera, també era una frase que deixava oberta la possibilitat de, bé, almenys, o que no vagi a terra, que no s'hi fiquin les planxes aquestes, saben, a partir de la roda de premsa de la setmana passada, que vindrà una delegació de costes al mes d'octubre. El que està escrit, eh? Amb això, costes no ha canviat. Costes ho vol la terra. I a partir d'aquí, doncs, un projecte que encara no s'ha vist, saben que hi ha una licitació de 83.000 euros a una empresa perquè redacti aquest projecte, el projecte que encara no s'ha vist, l'Ajuntament diu que no ha vist res, que tampoc els han dit res perquè, bé, en fi, tota aquesta història. Però és més fàcil que vagi a terra que no que quedi dempeus, per dir-ho fàcilment, perquè és que al final, diguem-ne, si hi han de tenir esperança, pensin que és petita l'esperança i més aquestes alçades de la pel·lícula. Com et vas sentir al final, al veure tot allò?
1: Trista.
0: Que era també un sentiment, eh?
1: Trista. No, no, sí, trista. Trista perquè el que diem, es perd un espai que ha format part de la identitat de Sitges al llarg de 70 anys i més enllà de totes aquestes qüestions jurídiques, legals i de la culpa de si és d'un, de dos o és compartida per tots o si s'hagués pogut fer alguna cosa més o no, que és quelcom que ja es veurà i cadascú que pensi el que pensi, evidentment jo crec que ahir hi havia tristor.
0: Hi havia tristor, eh?
1: Hi havia tristor.
0: Bé, doncs, aquest pícnic que va néixer quan la televisió va arribar a Espanya i que es tanca en l'època de la intel·ligència artificial, en aquells Sitges de l'any 56, en què eren quatre gats, els Sitges del 2026, en què som 33.000, bueno, aquí van les paraules finals dels germans Mates i després aquest Amics per Sempre d'en Sergi Ramírez.
2: En primer lloc, donar-vos les gràcies per haver vingut amb aquest adeu obligat al pícnic. En segon lloc, nosaltres us estimem molt i pel que veiem, vosaltres també ens estimeu a nosaltres. I finalment, la nostra família ens ha tocat gestionar el pícnic, però sapigueu que el pícnic és de tots, és del poble, encara que hi hagi gent que no s'ho cregui dels que manen. Salut!
3: Bueno.

0: jo només dic que tenim el corazón partido, us estimem a tots i vosaltres ens heu demostrat que també ens estimeu. Gràcies. Moltes gràcies.
1: Jo sóc el que vaig néixer a casa, a Sitges. Sí? L'únic que va néixer a casa, a Sitges. Llavors, clar, era el cinquè de quatre abans, i després va venir el Xavi, que està aquí al costat. Gràcies. És tan surrealista el moment. És tan impensable, però volem agrair tots els que esteu aquí ara i els que heu passat abans per dir, estem amb vosaltres per fer un pícnic xapat com els veïns. Increïble. Un petó a tots. Jo seré molt més fàcil. Bueno, ens estimem, està molt clar, i ens estimeu també, perquè si no, no estaríem aquí sols nosaltres, sí. El meu principi és que avui hem fet unes copes. No hem fet l'última del pícnic, no, mai. L'última no es fa mai. Fem la penúltima. Amb nosaltres o amb uns altres, però el pícnic no fem l'última. És la penúltima copa hem fet avui.
2: Jo com que ja han dit tots el que volia dir, sí, no vull repetir-me massa. El que sí us he d'agrair, com us hem agraït tots els que estigueu aquí avui, i després dius que hem lluitat fins al final, hem lluitat molt perquè el pícnic... Sí, sols, hem lluitat sols, la veritat és que sí. I també us hem de dir que, bueno, tampoc deixarem de lluitar, però si es pot, no ho deixarem de lluitar. No deixarem de lluitar i ho intentarem fins al final, bueno, fins al final que ho tirin, que no creiem que ho tirin, és igual. També volem agrair, sobretot, a tots els col·laboradors que han passat per aquesta casa durant els 70 anys i 6 mesos que portem tota la família. Han estat molts, han donat també moltes vegades la seva vida, però la seva vida no, però els seus esforços i la seva família, els moments de la seva família per estar aquí treballant. Els hi volem agrair i si volem, un aplaudiment molt fort per tots els col·laboradors que han vingut. I ja per acabar, em repeteixo el que he dit abans, hem lluitat fins ara i si es pot, si hi ha alguna esquerda, continuarem lluitant perquè això no quedi xapat com ha quedat els establiments del costat, perquè si demà hi hagués un demà, valdria la pena, però perquè el tanquin i facin fora 50 famílies que estan aquí treballant, no toca. No toca. Vinga, família, moltes gràcies per haver vingut. Una abraçada molt forta a tots.

0: 9 i 33 minuts. En Joan Anton Mates estava escoltant amb atenció els discursos dels germans. Joan Anton Mates, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, com estem, Vicenç?
0: Com estàs?
1: Bueno, el dia després. Bueno, estem tots tocats. Estem tocats perquè és un sense sentit el que ha passat. Vull dir, és una situació una miqueta esperpèntica el que s'arribi, que igualment s'havia d'arribar, però el que no s'entén és de que això quedi com quedarà durant anys, perquè no és, creiem, vaja, que no és una solució de mesos ni de dies, de mesos, sinó més aviat d'anys, el que es pugui fer que quelcom allà. Jo soc dels que opino també, i ojalà

0: no m'equivoqui, de que no veurem a terra. Però tot això té un procés molt llarg, molt llarg, i és una llàstima.
1: És a dir, no és només el greu de tancar el que forma part de la vostra vida, sinó és el greu de la incertesa de saber què passarà amb allò quan s'ha intentat cuidar tant, quan s'ha intentat mimar tant, quan tot plegat, no?
0: Clar, està clar, nosaltres ja no podem fer res, no podem fer res com a titulars de les instal·lacions, però sí, com a sitgetant, jo crec que tenim un deure, no nosaltres, sol la família, sinó tots Sitges, de preservar el patrimoni, perquè és un patrimoni de tots. Vull dir, allò és de Sitges. La llei de costes va modificar la
1: famosa línia
0: marítim-terrestre. L'Ajuntament en aquells moments tampoc s'hi va oposar, però bueno, ara la línia aquella no té massa sentit, perquè els establiments aquests no estan a primera línia de mar. Vull dir, hi ha hagut una variació amb el temps, que hi ha hagut que s'ha fet un passeig, i per tant aquí s'ha de lluitar, i aquí l'Ajuntament hagués hagut ja, perquè a més se li va dir que era una via de a seguir, perquè bé, el reglament de la llei de costes ho diu, de que quan variï les condicions es pot sol·licitar una de la llei, i llavors que sigui els tècnics els que determinin si s'escau o no s'escau modificar la línia.
1: Aquesta havia estat la vostra darrera lluita, la de la possibilitat de diguem-ne, moure la línia marítim terrestre.
0: Vam sol·licitar un nou deslinde. Se'ns va anar, encara està obert el procés, vull dir, podem continuar, i bueno, això són unes coses que s'han de valorar, però el que tindria que entomar tot aquest tema, nosaltres hem de recolzar, però els que han de són uns altres.
1: Ahir en Joan Anton Mates va dir en veu alta, perquè la família està molt discreta durant tots aquests mesos i durant tots aquests anys, però va dir allò de hem lluitat sols sempre, sols al final, sols en molts moments.
0: Bé, hi ha hagut molta gent que ens ha ajudat, hi ha hagut molta gent, i de tots colors, de tots partits polítics, que amb això els estem molt agraïts, perquè la veritat és que tots els que els hem demanat que ens obressin una porta ens l'han obert. Amb les administracions t'he de dir també que tant amb l'Advocacia de l'Estat, que han tingut, clar, els advocats han tingut que tindre contacte, exquisits també. Bé, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet la feina que tenia que fer, i aquí no d'això. I el Departament de Costes t'he de dir que també no ens ha tossigat, entre cometes.
1: És a dir, que en aquest sentit tothom, diguem-ne, que s'ha comportat diguem-ne, amb pulcritud, comportat correctament, respectuosament.
0: Molt bé, amb això hi ha hagut moltes persones, polítics, que també ens han donat un bon cop de mà per intentar aconseguir coses. Però aquí fa falta un lideratge per salvar el patrimoni de Sitges, i aquest lideratge és el que manca.
1: D'acord. Això és el que heu trobat a faltar?
0: Això és el que hem trobat a faltar. Sí, per més que es vulgui diluir dient que sí, que s'han fet coses, per més que han cobert l'expedient, per dir alguna cosa. O sigui, tot el que s'ha fet ha sigut per cobrir l'expedient, no ha sigut per salvar.
1: No, dono per entès que aquella roda de premsa de la setmana passada...
0: És perpèntica. Sí, aquella.
1: La vareu rebre...
0: Bueno, és que vull dir, quan parlem de sense sentit, hi ha tantes coses que estan sense sentit, i aquesta és una d'elles. Vull dir, a part de que no tocava, a part de que tampoc se'ns ha ofert res pels treballadors, com va dir que se'ns havien ofert els departaments, ni el comitè d'empresa ni els treballadors, ningú ha rebut cap, això si no sabem què s'ha fet quan no s'ha fet, i esclar, és que fa falta un lideratge. Primer, un convenciment de que allò es pot recuperar, i es pot recuperar, i s'ha de recuperar. Vull dir, no solament es pot, sinó que s'ha de recuperar pel poble de Sitges. I aquí fa falta creure-s'ho, perquè és veritat que pot ser. Aviam, les administracions, entre les administracions, no, si volen, no s'esbarallen. Eh? Vull dir, hi ha més vegades que s'han d'entendre, que es volen entendre, que no pas barallar-se. El que passa és que s'han d'anar amb fets, amb projectes, amb programes.
1: És a dir, és com si ens diguessis que tampoc hi havia un clima tan hostil com per no intentar...
0: Sí. No, perquè
1: des del punt de vista de totes les administracions amb les quals heu parlat, no heu notat hostilitat, sinó que heu notat un tracte respectuós, és a dir, un tracte que podria haver fet possible una certa negociació, un cert... Sí.
0: Perquè és així, parlant d'una manera molt col·loquial, és un marrón per totes les administracions que
1: estan passant.
0: Per totes. Per la local, per l'autonòmica, per la central. Per tant, quan hi ha un marrón i totes surten esquitxades, doncs el que s'ha de fer és dir, escolta, anem a posar-se xupluc entre tots i que no passi això. Aquí el tema està en que a l'Ajuntament, a mi em consta, perquè ja més o menys jo estava davant, se li ha demanat davant meu dues vegades que si volia presentar un projecte com Déu mana, consensuat amb la Generalitat, costes se l'estudiaria amb carinyo.
1: D'acord.
0: Diran que s'ha fet. Va, s'ha fet quatre garagots. No? S'han fet quatre garagots. Vull dir, que no hi ha hagut una voluntat ferma, bé perquè no es volia, o bé per ineptitud, cosa de que això... és dur.
1: Durant aquests dies n'heu pogut parlar o no?
0: Bé, de què?
1: De si hi ha hagut trucades amb l'Ajuntament, si hi ha hagut trucades amb
0: l'Ajuntament... Vam trobar amb l'alcaldessa un cop vam rebre la notificació.
1: Sí.
0: Bueno, vam quedar que aniríem a veure a costes conjuntament. No va poder ser per raons d'agenda de l'alcaldessa, jo hi vaig estar. Per sol·licitar que ens deixessin un temps prudencial per poder desmantellar.
1: Perquè, esclar, heu de buidar-ho tot.
0: S'ha de buidar. Costes ha estat receptiu, no tot el que voldríem en aquell cas,
1: perquè
0: entenem que potser tampoc pot, perquè clar, un cop recuperes el que, allò és teu, i per entrar has de demanar permís.
1: Ara sí que ja es pot dir així.
0: I per entrar has de demanar permís. Per tant, però bé, amb aquest aspecte, costes, tots els recursos que han presentat, bueno, és el que et deia abans, és un marrón gros per tothom. I el no haver-hi aquest lideratge de dir, va, anem a buscar una solució i proposar solucions, les haguessin comprat totes. Les que haguessin sigut assenyades. I jo crec que al final és el que es tindrà que fer. És el que es tindrà que fer. Per què? Perquè allò a terra no té cap sentit que hi vagi terra. Recuperar i fer platja fins a el que volen fer, tot tirar tot allò a terra i fer platja fins allà, el que s'ha de fer és protegir la platja, perquè en recular, llavors d'aquí 10 anys, 15, tiraran el Calípolis, tiraran la primera línia de mar, vull dir, no té sentit, vull dir, avui dia hi ha mitjans suficients i contrastats en molts llocs de que protegint les onades es protegeixen les platges. Per tant, i és molt més econòmic que no pas que tot el que volen fer. Vull dir, ojo, que aquí també estem parlant de l'erari públic, que és de tots.
1: El vostre pare va agafar aquest local el 56, era en aquell moment en què les concessions, tot plegat, tot funcionava d'una altra forma. La vostra concessió quan acabava?
0: Aviam, és que ha tingut diverses pròrrogues. De fet, ara m'has agafat una miqueta en fals, però em sembla que cap a dalt hi va haver una primera que s'acabava als 60 no sé quants,
1: sí,
0: però després amb la modificació de la llei de costes fins al 90 o així.
1: Sí.
0: També s'ha de matitzar una altra cosa, que el Becil
1: va arribar el 2014.
0: El 2014, però en aquells moments ni el Kansas ni el Club de Mar, no, ni el Kansas ni la piscina ni el, no, la piscina potser sí, ni el Club Natació ni nosaltres teníem cap litigi amb l'administració.
1: El Club de Mar sí.
0: O sigui que el Becil, l'estat diu que es va fer una miqueta a mida,
1: sí.
0: tant, a més, vull dir, quants edificis del Coder estan catalogats? Quasi tots, quasi tots. Per tant,
1: però,
0: vull dir,
1: però
0: té,
1: és a dir,
0: té raó.
1: Ni Kansas ni Picnic tenien aleshores un ordre, diguem-ne,
0: d'enderroc,
1: sí, ni tenia, res d'això.
0: El Club de Mar la tenia des de la sentència del 2003.
1: Sí.
0: I llavors el Club de Mar la tenia. Però els altres no la teníem. Vull dir, i l'únic que té sentència ferma d'enderroc
1: és
0: el Club de Mar. Esclar, ara ens consta de que s'ha sol·licitat, aviam si que prevaleixi la llei de costes o el Becil.
1: O el Becil.
0: Bueno,
1: perquè aquí, amb la llei catalana preval el Becil,
0: sí.
1: O menys,
0: sí.
1: A dreta llei està escrit,
0: sí,
1: així,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: qualsevol,
0: sí, sí.
1: Qualsevol immoble que estigui qualificat de Becil no es pot enderrogar.
0: Val, inclús ara amb l'autorització d'entrada al Club de Mar que vam fer el Tribunal Superior de Justícia l'any passat,
1: sí.
0: Deia, hi havia un pàrraf que ho deia ben clar també, que autoritza també l'entrada i recuperació possessòria i a su derribo, és a dir, preservando les partes catalogades. O sigui, que no sé si amb aquesta literalitat...
1: Però en aquest sentit.
0: Per tant, oi, hi ha un transfons aquí del vecí. Després hi ha una altra cosa. Si ara, per exemple, diuen que no, que la llei de coses és superior, bueno, perquè els donen poder als ajuntaments de catalogar edificis que ells creuen que són històrics o que tenen un valor històric per lo que sigui, perquè va néixer, no ho sé, el trompeter del poble.
1: Sí, sí, considerat
0: vulguin,
1: està.
0: I perquè els donen aquestes prerrogatives als ajuntaments i després els hi poden treure així arbitràriament. Per tant, jo crec que hi ha molt recorregut aquí, però s'han de prendre en sèrio. S'han de prendre en sèrio si és que es vol conservar aquest patrimoni per Sitges. Després, que se li doni l'ús, que se li doni. Aquí no això. Però com a sitgetans, ara, que ja som, no som...
1: Amb la condició de sitgetans més que de
0: gestors
1: del Pícnic.
0: Sí, ja no som. S'ha de fer tot el possible perquè jo no vagi de res.
1: Quan va finalitzar la concessió, us veu veure venir que algun dia...
0: Sí, però també...
1: Estem parlant de fa més de 30 anys, eh?
0: Sí, però també, aviam, com que hi havia el litigi amb el Club de Mar i amb Mar, tampoc donaven concessió als del costat perquè hi havia una cosa, un litigi, per un conflicte d'interessos. Però sí, tot venia per aquí. Si no, doncs, bueno, de ben segur que s'hagués pogut renovar la concessió, o s'hagués pogut allargar, o s'hagués pogut... Però clar, quan està en litigi una part del d'això...
1: Ho dic per si ara en el fons... Sou dels que penseu, home, tants anys que hi ha hagut per reconduir això.
0: Ja sé. No, aviam, nosaltres ja t'ho deia abans, fa temps, vull dir, afortunadament tenim un bufet d'abogats que ens ha assessorat de meravella, ens ho ha portat de meravella, la prova és que, bueno, hem arribat fins on hem arribat i encara es pot arribar més lluny. El que passa és que arribar més lluny, que es pot arribar, com et deia...
1: Sí, té el sentit que té ara.
0: Té el sentit que té ara, vull dir, nosaltres estaríem disposats també a ajudar, i a més, ja ho hem ofert més d'una vegada, que la col·laboració del nostre bufet per assessorar en temes aquests, perquè és que allò no pot anar a terra. No pot anar a terra, però se li ha de donar un ús ràpid, també, perquè aquí correm un risc ara, primer d'instal·labilitat, que aquest serà imminent a tot arreu. Bueno, ja ho és amb alguns establiments, ja ho és. Però després, amb la conservació. Vull dir, no hem d'esperar que caigui això, per dir, mira, si es cau, ara l'enderroquem perquè s'està caient el sostre. No. A més, això ja és collita pròpia, jo crec que la llei diu que els béns catalogats s'han de mantenir.
1: Que hi ha una responsabilitat.
0: Hi ha una responsabilitat, molt bé. El titular que és ara els ha de mantenir. Si no es mantén, algú tindria que tomar cartes en l'assumpte.
1: Ara jo faria allò. Com la Generalitat havia de mantenir el patronat,
0: sí,
1: Josep Maria.
0: Sí.
1: I no va caure en rodó perquè Déu no va voler, no?
0: Per això mateix.
1: Que fan les institucions a vegades, que és...
0: Per això, o sigui, legislen, i un cop d'això, ells no compleixen el que han de...
1: I espavila't el que
0: exacte,
1: puguis, no?
0: Exacte.
1: Esclar, durant aquests anys us ha tocat, perquè clar, entenc que el contracte de la concessió s'havia extingit, us ha tocat pagar alguna cosa o no?
0: Sí, fins que va entrar l'últim litigi, el 2018,
1: sí.
0: L'Ajuntament ens girava a l'Ajuntament, no a costes.
1: D'acord.
0: No costes, sí, sí, sí.
1: És a dir, girava un cànon...
0: girava un cànon anual, sí, sí. Però llavors, clar, es trenca... quan,
1: el 2018 entre, quan torna entra, a intervenir quan, el procés, el procés que desemboca en mar.
0: I llavors, clar, no poden, perquè està, no poden girar cànon perquè no és...
1: sí. D'acord.
0: Però bueno...
1: esclar, quan veu obrir Sofia, ja ho veu obrir pensant que...
0: Bueno, va ser, vam veure una oportunitat...
1: Que era una brama col·lectiva aquesta, eh? Sí. De dir, mira, s'ho veuen a venir.
0: Sí, sí, no, vam dir, mira, era una oportunitat, és una cantonada que està bé, bueno, però és, la restauració és feixuga. I cada vegada més.
1: Sí?
0: Cada vegada més. Estan canviant molt els hàbits, també. Tu sopes?
1: Sí.
0: Sí, jo no, fa 5 o 6 anys que no sopo. I llavors
1: quan ho dius és perquè hi ha molta gent que ho fa.
0: Exacte.
1: D'acord. Sí, sí, sí.
0: I si a vegades si els que sopen diuen...
1: La vida és una altra. Plats repartits, menús repartits.
0: Dinar i tot això.
1: Sí, sí, sí.
0: Però, bueno, i és igual.
1: Ahir no us deuríeu esperar aquesta germinació, eh?
0: No, tanta gent com hi havia, no, encara no hem vist les imatges del dron des de dalt, que deuen ser espectaculars, perquè va vindre l'amic Carles, que també havia estat allà també tocant, ell amb el Beri, i ens va vindre i ens va gravar.
1: Està clar que l'establiment porta molts records, però vosaltres, com a família, també hi heu ajudat molt, això.
0: Bueno, és que són molts, llavors, clar. Són molts de molt repartit.
1: Però està clar.
0: I aleshores, pues,
1: és que no recordem un tancament d'establiment, diguem-ne, sí. amb aquesta multitud.
0: Sí, no, nosaltres no volíem fer una festa, volíem fer un adeu, volíem que tots els que volguessin acomiadar-se del pícnic que vinguessin a dir adeu, i així es va ser. O sigui, va vindre gent de fora, va vindre gent d'Astúries, va vindre gent de La Rioja, o sigui, va vindre clients que venen a l'estiu, que se n'han enterat. Sí, molt bonic. Molt bonic. I molt agraïts.
1: No, està clar. Com ho podem acabar, això? És que la pregunta és molt tòpica, però clar. Què diria el pare avui?
0: El pare, hem arribat fins aquí.
1: Sí? Sí. Seria molt pragmàtic?
0: Sí.
1: Un pensament molt de gent gran, eh? Un pensament molt de gent gran,
0: sí, sí,
1: eh? M'ha arribat fins aquí.
0: No,
1: trenquis més la closca.
0: No, ell era molt pragmàtic, era molt, molt emprenedor, sabia que...
1: Vista va tenir,
0: Molta vista, perquè agafar allò i amb les condicions que ho va agafar en el seu moment, li deien que estava boig, Li deien a Antonio del Campo, se'l troba al carrer, mates, m'han dit que t'has quedat al pícnic, i estàs boig.
1: L'any 56, sí, mare de Déu.
0: Això l'any 56, i sí, tenia molta visió pels negocis i era molt emprenedor, molt treballador i per això, sí, com que hi havia passat també amb el suís, també que van haver de tancar després de la guerra, el restaurant suís, tot això, ell sabia que les coses, bueno, pues, quan van bé, van bé, va quan bé. S'han de canviar, es canvien.
1: Que tot té un moment a la vida, que tot té una etapa.
0: Sí, sí, sí.
1: Una final perquè va apel·lar en Joan Anton als col·laboradors i als treballadors.
0: Sí.
1: És clar, suposo que entre les complexitats d'un tancament hi ha el poder trobar o intentar trobar una sortida laboral a tanta gent, no?
0: Sí, a la roda de premsa van dir que es posaven a la disposició, no sé qui, ni com, ni quan, però és igual. Sí, aviam, nosaltres, alguns els podem recol·locar, evidentment, però no tots. Aleshores, doncs, no queda més remei, hem sol·licitat un ERE forçós, perquè és forçós, i... Llavors,
1: per quants?
0: Bueno, per 30 i escaig, me sembla que sí, 250 i d'això és que hi ha, sí. No, moltes famílies es queden al carrer, n'hi ha molts que difícilment podran trobar feina per qüestions d'edat, i tot això per veure allò tancat, vull dir, xapat, vull dir, que és el que et fa més mal, és el que fa més mal. Dius, no, el demà, o sigui, demà passat, ja hi ha algú allà, doncs mira, escolta, aquí, fins aquí s'ha arribat, però d'aquesta manera no.
1: Uh-huh. Vindran els responsables de costes el mes d'octubre.
0: Sí, vindran dos subdirectores, les dues subdirectores generals, me sembla, i suposo que vindran aquí Sitges, no, o anirà l'administració local a Barcelona, no ho sé, però bueno, són molt dures, però és que em consta que són bastant intransigents, però aquí hem de saber què volem i s'ha d'anar amb fermesa i amb les idees clares del que es vol i de què es demana i quins passos a seguir. I políticament, ja saps tu,
1: sí,
0: que es poden aconseguir moltes coses, quan ho vols, quan saps el que vols.
1: És un punt paradoxal, perquè és com si en Joan Tomates ens digués no, si Costes i l'Estat ho ha tingut molt clar sempre el que volia.
0: Sí, sí.
1: És aquí que no hem tingut tan clar.
0: No, és aquí.
1: És aquí.
0: És aquí. Sí,
1: és aquí.
0: És aquí. Si aquí s'hagués hagut
1: un posicionament
0: ferm, clar, amb el que es vulgui fer. I no et dic per nosaltres, per estar dins, sinó per això ara estaria en mans de l'Ajuntament. I t'ho dic convençut. I puc rebatre-ho, si no.
1: Sí, sí. No, ho tenia molt clar, o almenys així ho tenia clar Jordi Serra l'any 90, quan acabava la concessió del Club de Mar, i aquí va començar, també entre altres coses. Però és a dir, ara seria de l'Ajuntament, si Sitges, i esteu convençudíssims d'això.
0: Sí. I a més ho vam dir.
1: Sí? Com l'anunci de detergent, a quien se lo dijo. Ho veu dir, qui creieu que ho havia de dir, que ho havíeu de dir.
0: Sí. I així s'ha anat, i bueno, hem arribat fins aquí. Sap molt de greu per moltíssimes coses, pels treballadors que dèiem abans. Ahir, per exemple, van vindre alguns treballadors extra, bueno, ja jubilats, i em volia dir, oye, Juanito, tu quants anys tuviste aquí? Es posa a pensar, diu, 43.
1: Déu-n'hi-do.
0: Un altre, el Donato, jo me parece que eren 36.
1: Sí. Aquelles èpoques en què es feia tota la carrera en un establiment hi havia un personal fidel.
0: Va ser motiu perquè van vindre molts també excol·laboradors i que ens han ajudat a fer el que és tot.
1: Està clar.
0: Sí.
1: Joan Anton, gràcies per tots aquests anys.
0: No, gràcies a molta gent que ho ha fet possible. Ara no ho han fet possible.
1: Tan bé que es veia el Castell de Foc des d'allà.
0: Sí que sí.
1: Oh, és allò, ni molt alt ni molt baix.
0: Era la línia, sí.
1: La mida justa, l'horitzó just, entre moltes altres coses. Joan Anton, gràcies.
0: Molt
1: bé,
0: Vicent, moltes gràcies. Estem a la vostra disposició com vulgueu. Vinga, una abraçada forta.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: avui portem un, posem un matí d'aquells macos. Home, podem començar amb, una cosa maca. Després ja anirem amb, la resta. Luis Miguel García, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, Vicenç, bon dia.
0: El ple del Consell Comarcal posava sobre la taula, i els dèiem, una cosa molt maca, que és començar a fer força perquè l'Ave Maria tingui la creu de Sant Jordi.
1: Sí, vam parlar a la Fundació de l'Ave Maria, vam tenir una, reunió, unes converses amb ells fa uns mesos, a petició de, la Fundació de l'Ave Maria. Vam veure que era una bona oportunitat i l'any que ve, que fa 40 anys l'Ave Maria a Sitges, i és una entitat que ja no està tan sols a Sitges, sinó que està arrelada a tot el territori del Garraf, pues vam prendre la decisió al govern de, del Consell Comarcal d'obrir aquest camí i presentar nosaltres la proposta de l'Ave Maria a l'Unitat de Catalunya.
0: Això seria molt bonic, no?
1: Seria molt bonic. Sí. La meva etapa com a president del Consell seria la cirereta del pastís.
0: Del pastís, eh? Sí. Clar. Us queda també un any, encara no, com a president del Consell Comarcal?
1: Sí, sí, va lligat a les eleccions municipals, queden 10 mesos.
0: Per tant, hem d'entendre que suposo que en algun moment en diferents ajuntaments es pot presentar el dictamen a la moció de, suport a... també això?
1: Sí, jo sé que s'ha fet, ho ha fet precisament l'Ave Maria, ho ha fet, no tan sols ajuntaments, també entitats i en altres institucions de, del territori, i que estan donant suport, en el cas del Retiro i el Prado, ja ho sé, i algun més, que estan, redactant cartes de suport que nosaltres afegirem a l'expedient.
0: Vinga, doncs a veure si, és possible, els dèiem per això que començaríem amb, una notícia bona, perquè ahir veu ser dels que veuen al pícnic, també, sí. Quina sensació teniu?
1: Tristesa. Tristesa.
0: Sembla que és el, concepte del dia, eh?
1: Sí, tristesa. Sí, jo, crec que és, tristesa, no tan sols el pícnic, tots els tres equipaments que estan en aquest espai, perquè és perdre una visió dels Sitges de tota la vida. Jo crec que no s'han fet les coses bé, no, no ara, ja de l'any 94 que va haver-hi la primera sentència, ha plogut massa, han passat molts governs de tots colors, jo veure a, la regidora de, del PP donant saltos criticant a Pedro Sánchez... de vegades que fa vergonya veure segons quines coses. Han passat governs de tot tipus, de tots colors, i això és un tema que ja estava dat i venit fa mesos, i ahir, primer, tristesa. Dissabte, que vas estar a la, família Matas també a la tarda, estava cabrejat, però ahir tristesa. Però jo crec que era, generalitzat, tothom que estava allà.
0: Esclar, dit així, hem fet una mica com aquell mal estudiant que estudia el dia abans de, l'examen.
1: Sí, mai millor dit. Jo divendres vaig estar parlant amb el Ministeri perquè aquest establiment no tanqués. No parlo de l'activitat econòmica, l'activitat comercial, que està clar que s'ha d'acabar, s'ha acabat, sí, i ja està. Sinó que no volem nosaltres és que aquests tres espais estiguin ahí el tempus que sigui adient, que no sabem quan serà, amb unes tanques de metall que fan és, fa mal a la vista, fa mal als ulls. Jo no sé si la solució és que vagin al terra o no. Jo crec que no, però el que no, volem nosaltres, no volíem nosaltres de totes maneres és aquest tancament d'aquests espais quan es pot utilitzar per, la ciutadania. La
0: sembla mentida perquè al final tot allò que no es volia és tot allò que està passant.
1: Sí, evidentment. O sigui, són...
0: és a dir, no es volien tanques, no es volia allò, aquella mena de planxes metàl·liques, planxes metàl·liques. Ara sí. No es volen pel pícnic, però més d'un ja pensa en el fur intern, que hi haurà planxes metàl·liques també, perquè diguem-ne que, el Ministeri obre igual a tot arreu. I
1: sí,
0: de la mateixa manera,
1: tard,
0: eh?
1: Hem arribat tard. Jo recordo que el 94, començament el 90, del 94, però del 2024, el febrer, març del 2024, seria una reunió de les tres administracions que el Ministeri va traslladar a l'alcaldessa de Sitges, va dir que preparés un projecte, que redactés un projecte, que la Generalitat, que és la que té competència als usos de, la, del litoral, aleshores estava el president aragonès, donés el okay a aquest projecte i que el Ministeri no seria el dolent d'aquesta pel·lícula i que donaria suport a aquest projecte d'usos en aquests equipaments. I això
0: és a dir, el que ens ha dit en Joan Anton Mates fa un momentet. Hi va haver un moment en què...
1: Ah, no l'he escoltat. Res.
0: Sí, sí, exactament el que esteu dient. Hi va haver un moment, i em sembla que ell ha dit, que, va ser present en dues ocasions en què es va dir això, en què l'any, no ens ha dit l'any, però ja ho marqueu, el 2024,
1: sí, sí, el 2024,
0: se li va dir a l'Ajuntament que presentés un projecte, que el presentés a la Generalitat, i si la Generalitat l'avalava, el Ministeri no faria o no obstaculitzaria.
1: Clar,
0: això.
1: No seria el dolent d'aquesta pel·lícula.
0: Ja.
1: Cap de les tres administracions, l'Ajuntament de Sitges tampoc vol ser, el dolent en aquesta pel·lícula, però totes les administracions n'hem arribat tard. I això s'ha de dir, clar, i no és una qüestió ja de mates o no mates, no, no és una qüestió de les persones, sinó una qüestió de que s'estén carregant part de la història de Sitges dels darrers 70, 80, 90 anys.
0: Clar, que us escolti d'aquesta manera i, evidentment, agafant-nos aquest acte de contrició, algú des de casa va pensar, bé, doncs qui es fa responsable d'això?
1: No, responsable es fa que n'hi ha una llei, hi ha un tribunal que ordena aplicar la llei. No es pot responsabilitzar a ningú. Jo puc responsabilitzar el govern d'Aurora Carbonell d'haver arribat tard sempre a tot i de no haver presentat un projecte d'usos d'aquests equipaments. En su dia el que van presentar va ser allargar un espigó i que creia que, bueno, no és... Nosaltres pensem que la solució està en el mar, no està a terra, això està clar, però el que va presentar l'Ajuntament de Sitges feia vergonya presentar aquest projecte a Madrid. Quan va arribar a les administracions van dir, això no sé què estem demanant. Demanen, si tu vols quedar-te aquest equipament, què vols fer? I parlem si volem fer una llar d'infants, un casal d'avis, un museu, el que volem fer. Fem un projecte, ho traslladem a la Generalitat de Catalunya, que és la que té les competències dels usos, si la Generalitat diu que sí, endavant, que diu que no, pues ja està, ja s'ha acabat. Però això no ho ha fet l'Ajuntament de Sitges.
0: Per tant, dit així, el 2024, diguem-ne, es va donar la darrera oportunitat de poder salvar això, encara que hi hagués una sentència judicial...
1: Sí, jo crec que sí, de salvar els usos dels equipaments. O sea, diferenciar una cosa, l'altra, no estem parlant de que n'hi hagi un restaurant. Ni un restaurant, ni dos, ni tres.
0: No, com em refereixo a salvaguardar els edificis.
1: Exactament.
0: Els immobles.
1: Sí. I veure, i després també s'ha de mirar el valor, no tan sols arquitectònic que pugui tenir, sinó el valor social. S'ha de mirar també el valor social dels equipaments que porten tota la vida moltes persones que viuen a Sitges, gairebé el 70% de les persones que viuen a Sitges han conegut sempre aquest espai.
0: Això està clar.
1: Per tant, això és un valor social afegit que s'ha de posar sobre la taula també.
0: Per tant, dit d'aquesta manera, ho hem preguntat en més d'una ocasió, però ahir vam assistir al darrer tancament de tota aquesta part de la façana marítima. Suposo que poca esperança teniu que en la visita dels responsables de costes aquest mes d'octubre es pugui donar alguna esperança sobre...
1: Ah, no, i si algú ha dit alguna cosa no està dient la veritat. Els responsables del Ministeri venen per parlar del passeig de les botigues, no venen per parlar d'això, això ja està tancat. No sé, és que ara no... No entenc la pregunta, però responsable del Ministeri, perquè nosaltres hem parlat...
0: A la roda de premsa de la setmana passada, sí. que va oferir el govern, vàrem preguntar, se'ls va preguntar, em sembla que va ser Maneu Carbonell de l'ECO, sobre si hi hauria més reunions amb el Ministeri i tal, i es va dir que al mes d'octubre vindrien responsables ministerials a veure com ara els terminis, tot plegat de tota aquesta zona de Can Sespícnic i Club de Mar.
1: Jo crec que s'està mesclant...
0: Que tingueu entès, no és per això, aquesta reunió?
1: Jo crec que s'està mesclant coses. De fet, hi havia una reunió amb el Ministeri prevista per avui,
0: sí, que s'ha ajornat.
1: S'ha cancel·lat a darrera hora per parlar de l'aturada de les hores del passeig de les botigues. Sí, i entenc que el mes d'octubre la reunió que
0: es convocarà... És de nou per parlar.
1: És per parlar, perquè el que s'ha cancel·lat precisament aquesta reunió d'avui, perquè el Ministeri no té res a dir, no té res a aportar, perquè encara no sap què fer amb aquest projecte, no tenen terminis per començar l'obra, s'estava parlant a veure com se recupera recupera aquesta obra.
0: I us esteu referint ara com es recupera la part de
1: Can... Se reinicien les obres
0: de les botigues.
1: Del passeig de les botigues, i n'hi ha un debat, si aquest ple l'excompanya del Margalló
0: sí.
1: porta una moció en aquest sentit, i el Ministeri ha dit que aquesta obra la pagarà el Ministeri sí o sí. Que passa que els diners que van arribar dels fons europeus s'han acabat i ara s'ha de buscar diners d'una altra...
0: I aquesta ha estat la causa de l'aturada de les obres?
1: Sí.
0: Que s'han aturat. Es van esgotar els diners i...
1: Fons europeus tenen una normativa molt estricta. Aleshores...
0: Del termini, adeu-siau.
1: I aleshores es va tenir que aturar l'obra i ara se reiniciarà una altra vegada la intenció del Ministeri que aquesta obra el febrer-març estigui acabada, però el que no pot... dir, el delegat de Costa, és dir, aquesta obra se reiniciarà el dia 10.
0: Ja.
1: Aleshores, venia a Sitges per no dir res,
0: han cancel·lat
1: la reunió i suposo que el mes que ve pues, vindran i podran dir, pues, començarem l'obra tal dia i l'acabarem tal dia.
0: Però en principi l'obra tornarà a reiniciar-se quan hi hagi els diners necessaris per continuar-la.
1: Perquè la gent ho entengui, estem parlant d'una modificació de crèdit. Que
0: ja
1: s'acaba de fer el Ministeri.
0: Per tant, quan faci la modificació...
1: Ha de treure una partida per posar-los aquí.
0: però res que tingui a veure amb Kansas Picnic Club demà, no, perquè això ja està...
1: Sí, ja està, és una carpeta que està tancada.
0: El Ministeri de la Terra i adeu-siau.
1: I no ha agradat tampoc, puc dir que la delegació de Costas no ha agradat tampoc.
0: Aquella roda de premsa?
1: No. Ah. Tampoc, això tampoc.
0: Això tampoc. Però,
1: no, jo crec que aquesta roda de premsa no ha agradat a ningú, sobrava, i no entén, i li vaig dir a l'alcaldessa, divendres li vaig dir a l'alcaldessa que aquesta roda de premsa sobrava, que no tenia cap sentit, i que no sé per què la van fer, sembla que es van equivocar. Els 7 regidors que estaven ells es van equivocar, començant per l'alcaldessa. Aquesta roda de premsa sobrava.
0: I a Costas no ha agradat què? Perquè ens deia, a part d'aquesta roda de premsa, quan ja us he...
1: No, Costas el que no agrada, i nosaltres el que digui Costas tampoc s'ha de marcar l'agenda, nosaltres no tenim ja la nostra trajectòria pròpia, però a Costas no li agrada que cada 2x3 surtin dient això és culpa de Madrid, quan Madrid ha dit fes un projecte, posa sobre la taula i parlem. I tu no has fet això. Però al final, Costas que s'apanya amb l'Ajuntament i també en Costas. I nosaltres farem el que puguem per defensar el litoral de Sitges i la ciutadania de Sitges. I cada vegada que sigui necessari obrir portes a Madrid, pues les obrirem.
0: Sembla mentida perquè hauran passat 36 anys des de la finalització de les concessions. Uh-huh. I amb 36 anys, sent Sitges el que és, res de res, eh?
1: Sí, sí. Ningú volia obrir aquest meló. Fins que ha arribat una sentència, sí, sí, del TCJ... Que,
0: i patapum.
1: Ha obert aquest meló i l'ha tancat.
0: Amb un pim-pam.
1: I ja està, sí, sí, no n'hi ha més. No n'hi ha més.
0: No hi ha res a fer, eh?
1: Jo penso que no, sempre pot haver alguna possibilitat. Jo crec que no. De totes maneres, mirarem i alguna idea tenim nosaltres.
0: És a dir, sou dels que creieu que s'hagués pogut salvar,
1: sí,
0: el 2024,
1: sí,
0: però que ara ja... Això és molt remot de poder...
1: És molt, molt complicat. Nosaltres tenim alguna idea, a veure si podem obrir una petita escletxa, però serà complicat.
0: En quin sentit, si m'ho permeteu? No podeu dir.
1: No podem dir.
0: Picar portes de molt amunt?
1: Sí, hem de picar portes de molt amunt.
0: Penseu que molt amunt tenen un munt de problemes, eh? Ara com que m'hi viene vostè, ara.
1: Això ho tenim clar.
0: Per dir...
1: No m'agradaria estar a la pell de Pedro Sánchez.
0: Que som Sitges, no sé què, però encara teniu alguna carta per jugar?
1: Alguna cosa... Jo crec que podrem fer alguna cosa, ja mirarem.
0: Alguna cosa com a partit o alguna cosa com a ajuntament? O
1: com a Consell Comarcal o com a Diputació. O mirarem de buscar alguna cosa des de les administracions.
0: Des de les administracions. Sí. Perquè, us ha sonat alguna campana de si pot ser imminent alguna actuació
1: del
0: Ministeri en aquest sentit o no?
1: Jo crec, i miri, jo vaig parlar amb el secretari d'Estat i em va dir, jo penso que no veurem això al terra. Tancat, sí, perquè no el veurem al terra. Aleshores, és que teniu-lo tancat, per què?
0: Sí, és el que anava a dir.
1: Clar, per què teniu-lo tancat? I em dic, si alguna vegada se va al terra, aquest espai es podrà utilitzar per posar un xiringuito. Són coses que diuen de veritat que, bueno, posem una mica de seny.
0: O estaríem en aquella tesi del Ministeri.
1: Clar.
0: Ho deixem tal com està, i quan això acabi degradat, a més no poder, aleshores tindrem l'excusa per
1: sí,
0: tirar-te.
1: Sí, ja no n'hi ha
0: ja no caldrà que en parlem més.
1: Aleshores, hem d'evitar que arribi...
0: Tot i que repetim, quan un bé està considerat becil, hi ha una responsabilitat institucional per mantenir-lo.
1: Sí, però també n'hi ha hores, això està judicialitzat, qui té més pes o té més valor, si la llei de Costas o el vecí.
0: Això no està clarit, eh?
1: No, està judicialitzat. A veure què diu el jutge, que té més valor.
0: Sembla mentida.
1: Sí, estem en aquesta situació molt complicada.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Bueno.
0: Al final un jutge haurà de... Bé, si té més valor el vecí, no hi ha discussió i això no anirà a terra.
1: No, ja haurà que... S'haurà de fer un pla de renovar i n'hi ha una llei que diu més de 300 metres i
0: sí, sí,
1: n'hi ha una sèrie d'actuacions que s'hauran de fer, però no anirà al terra.
0: Buf. Doncs Déu-m'hi-do com comença aquesta tardor.
1: Sí, comencem bé.
0: I els mesos que queden, òbviament.
1: Estarem entretinguts.
0: Perquè aquests mesos que queden, com els veieu?
1: Complicats. A nivell municipal, complicats, molt complicats. Molt complicats. És un govern que està totalment esgotat, sense cap idea, que nosaltres es veiem pràcticament obligats i forçats a exercir una responsabilitat com mai s'ha exercit perquè l'Ajuntament no s'aturi, la maquinària de funcionar dia a dia.
0: En el seu dia veu dir, no serem nosaltres qui faci caure aquest govern,
1: sí.
0: És una frase que encara manteniu?
1: Sí. Nosaltres no, però no perquè per aquest govern, és que el que no farem que es bloquegi més l'Ajuntament de Sitges. Això no és de ser molt irresponsable, això ho deixo per altres partits que estan en altres nivells, però nosaltres som un partit de govern que ho demostra al llarg de molts anys, i el que no farem nosaltres és bloquejar l'acció del dia a dia, perquè és que perjudica a tothom, perjudica al govern. El govern d'Aurora Carbonell no sortirà perjudicat d'aquests bloquejos o possibles bloquejos, sortirà perjudicat els treballadors i treballadores de la casa i la ciutadania de Sitges en general.
0: Éreu molt crític amb el govern, ho continueu sent,
1: sí,
0: però també ara sou crític amb part de l'oposició, si es pot dir així.
1: Sí, perquè jo crec que tots formem part d'un sol nucli i que no estem a l'alçada de les exigències de la ciutadania a tots els nivells. Jo crec que no sé, jo poso el primer. Jo crec que sobretot aquest mandat, aquests 3 anys que portem, gairebé 3 anys i mig de mandat, no s'ha parlat de política, no s'han posat projectes a sobre de la taula que puguin interpel·lar-nos a tots els partits que són, sobretot els partits que tenen ascendència de govern, com pot ser Junts, Esquerra, PSC, i podem ficar en aquesta qüestió també a PP. Però no, això no s'ha fet. No s'ha fet quan era un govern de nou, en què no havia possibilitat d'una alternativa a aquest govern de nou. Treballaven com volien treballar i així està l'haver d'aquest govern d'aquests 3 anys. I ara que són 7, que tampoc n'hi ha una alternativa a l'altra banda, doncs fan el mateix. I nosaltres l'hem dit, jo l'he dit personalment a l'alcaldessa, deixat els punts importants, sobretot els punts urbanístics, deixa'l per el mandat següent. Aturem aquí, perquè no necessites molts vots i molt suport, i no el tens, perquè no saben ni negociar, no saben ni pactar.
0: Torno a allò que deia abans, és clar, perquè esteu apel·lant a la responsabilitat col·lectiva,
1: sí.
0: I esteu dient obertament, no, és que no hem estat a l'alçada, ningú.
1: Sí.
0: Clar, qui us escolti pensarà, bé, com ho hem de fer, doncs? Els ciutadans, si hi ha un regidor d'una formació que ara pot tenir la representació que té, però d'una formació com el PSC, que està en formació de govern i en majoria, en grans majories, i que diguin veu alta que ningú ha donat aquí la talla en aquesta legislatura amb els 3 anys i mig que portem.
1: Bueno, però si s'ha de mirar els resultats, els problemes que tenim
0: a Sitges... No, que no us discuteixo el parell que pugueu tenir, només faltaria, però...
1: Tenim problemes a Sitges a l'habitatge, que no acabem d'afrontar, tenim problemes a Sitges a la mobilitat, que tampoc acabem d'afrontar, i n'hi ha competències compartides tant del Consell Comarcal com de la Generalitat de Catalunya. Tenim un problema de seguretat o de manca de seguretat o de sensació de manca de seguretat que tampoc acabem d'afrontar, aquesta sensació de manca de seguretat.
0: Però dir perquè qui us escolti pensarà, bé, doncs quina confiança hem de tenir en una classe política de la qual un dels portaveus d'un dels partits més importants diu obertament que no ha estat a l'alçada en aquesta legislatura.
1: Bueno, és que jo el que no farem nosaltres és enganyar la ciutadania. Aquest mandat hem perdut el Club Natació, tot el que suporta això, hem perdut tot el tema del Pícnic Kansas Club de Mar, tenim o no tenim un contracte de neteja, tenim una pròrroga de contracte de neteja de fa 3 anys, és que és totalment ridícul aquesta situació, estem pendents d'una nova licitació, no tenim ordenances fiscals que hem de complir una normativa europea, i s'haurà de pujar el rebut de la brossa a tot el ciutadà i ciutadana de Sitges, si es vulgui o no es vulgui.
0: Qui vingui serà el primer que s'ho trobarà.
1: Sí, no, evidentment. I això és la realitat que tenim aquí. Tenim un poble que dona la sensació, jo no diré que està brut, perquè jo crec que ningú, cap sitgetà dirà que el seu poble està brut, però sí que n'hi ha mancances, n'hi ha espais al poble que necessiten molta més incidència en el servei de la neteja i la recollida de la brossa del que n'hi ha. I això és la realitat, i no podem amagar-la. Nosaltres no podem amagar-la. Nosaltres som garantia de treball, garantia de servei, garantia de posar-nos des del minut 1. Amb el que sigui necessari, nosaltres no tenim la ultradreta, evidentment, que no parlarem mai amb aquesta gent. A la resta de partits seurem i parlarem i clar, tenim un problema, hem de buscar una solució. El que no podem estar són 3 anys parlant dels problemes que tenim i no aportar cap solució.
0: Veu posar en el seu moment sobre la taula per aprovar un pressupost, tot un seguit de mesures, que eren gairebé un programa electoral, i sobre la taula també es va posar, no sé si dir, tot un seguit de reunions per fiscalitzar aquestes mesures. Això quin desenvolupament ha tingut? Perquè entenc que no el deu haver tingut massa, si, no, dels si punts, parleu d'aquesta manera.
1: Dels punts inicials, alguns s'han complert, altres no. Nosaltres sabíem també que alguns no es podien complir en un any ni, o en dos, que necessitaven més temps. Estan en marxa amb Esquerra Republicana, en aquest sentit, més que el govern, amb Esquerra Republicana, sobretot amb l'Albert Oliver, hem tingut aquesta bona intenta i hem dit, escolta, hi ha coses que es poden fer i els posem en marxa i un altre no es poden fer i ara anirem veient. I les reunions, tenim reunió cada mes per parlar del que va al ple i com podem encarar aquest ple, i en plus que li diem que nosaltres no podrem donar suport, ja ho retiren del ple, com ha passat a la XL i alguna més recentment, i en altre, pues, nosaltres donarem suport i hem parlat amb ells, i ja està, donar suport no és votar que sí. Nosaltres, jo dic una cosa i m'he reunit amb els sindicats també i l'he dit el mateix, nosaltres van acordar el seu dia, no era un pacte escrit, però van acordar que nosaltres per facilitar les modificacions de crèdit que siguin bones per al municipi, aquest mes van una per Retiro i el Prado i l'últim mes anaven a Creu Roja i Càritas, per posar exemples, nosaltres ens abstindrem per facilitar aquesta aprovació. Quan eren un govern de nou, amb els tres vots nostres, les tres abstencions tenia suficient per aprovar-se, ara ja no, però són set. Ara no passi a mi la responsabilitat d'aconseguir aquests dos vots que li falten, senyor alcaldessa, ho ha de fer vostè. No, el senyor alcaldessa, en aquest cas, senyor Oliver.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo li he dit al senyor Oliver, li falten dos vots, ho ha de treballar ell, igual que nosaltres, al seu moment es va seure i van aconseguir acordar algunes coses i unes altres no, pues és la feina que ha de fer ell, no ha de traslladar al PSC aquesta responsabilitat.
0: En el seu moment ens varen preguntar, com a la resta de portaveus, per la marxa del govern de Verds en Comú Podem, no us veu afegir aquest ple extraordinari sobre la governabilitat. Per què?
1: No, primer per les formes que em van comunicar els partits convocant, jo crec que no és una forma, no diré quina és la forma, però no és la forma adequada de comunicar-la. Segon, no necessitaven els nostres vots, ja tenien set vots que ja són suficients per a convocar el ple, i tercer, no tenien la necessitat d'aquest ple perquè no sabien que tenien que votar, tenien que aprovar alguna cosa, no tenien que aprovar alguna cosa. Jo vaig parlar a la senyora Tobau i li vaig dir, és que no sé, i a la senyora Alonso, no saben què han de votar, o sigui, què porteu al ple, perquè no entenen què portaven al ple. Per això nosaltres no es van afegir, però jo vaig agrair a tots els grups convocants a aquest ple, perquè donava la possibilitat, l'oportunitat de poder parlar de la situació que estaven. Però no es van afegir per aquesta qüestió, res més. No, creiem que hem de dedicar esforços a una altra cosa, treballar tots plegats i buscar quin és el punt en comú dels partits majoritaris per trobar solucions als problemes de Sitges.
0: Perquè li veu trobar alguna utilitat en aquell ple?
1: Jo crec que no, que va ser un ple que no va... L'únic que va servir és per a posar al govern un mirall que vegin en què situació estan, i que la situació que estan no és la de ser una persona arrogant, una persona que no vol parlar, una persona covard i una persona que s'amaga. La situació del govern és de seure a una taula, parlar als grups, a tots els grups, en tots els grups, en Junts també s'ha de seure a Esquerra Republicana, parlar i dir, escolta, tenim un problema, anem a buscar una solució. I segurament, de 10 problemes, en 8 estarem d'acord, i en 2 no. Bueno, pues ja vindrà un altre govern. Per això no ho fan. Ara mateix jo crec que estan desbordats, estan sobrepassats, tots, començant per l'alcaldessa, i que ja l'únic que queda és subsistir aquests 10 mesos.
0: Enteneu que hi haurà pròrroga de pressupost, doncs? Més
1: sí,
0: que ple
1: sí,
0: de pressupost.
1: Sí. No presentaran pressupost, ja han dit que no presentaran ordenances fiscals. Bueno, no faran res, és que no poden fer res. És que no poden fer res, per tant, jo entenc. O sigui, jo humanament puc entendre l'alcaldessa que diu que no puc fer res, però no presento res a aprovar. Ara, políticament, és un desastre. Políticament és un desastre.
0: Ha estat un dels temes de les darreres setmanes i el regidor David Martínez també ha estat interpel·lat molt sovint pel que va passar a la matinada de Festa Major. A distància, a setmanes de distància, com ho contempleu? Com creieu que s'ha gestionat? Com creieu que s'ha portat?
1: Aquesta pregunta té una fàcil resposta, però molt fàcil, molt senzilla. No tenim ni idea. Entre altres coses, nosaltres vam registrar una bateria de, no recordo si són 12, 14, 15 preguntes sobre aquest tema al regidor David Martínez i no tenim resposta encara.
0: És a dir, 15 preguntes sobre els fets concrets, sí, de la matinada de Festa Major.
1: sobre aquest fet concretament van enviar un correu i van per registre, van una matèria de preguntes sobre aquest tema i estem esperant.
0: És a dir, fora del ple, veu entrar per registre, 15 preguntes al regidor, en aquest cas.
1: I tornarem a preguntar-lo una altra vegada, però si és que s'ha perdut per el correu, que pot ser que s'ha perdut el correu, el que sigui, però no tenim resposta per poder donar resposta a aquesta pregunta que vostè me fa. Però evidentment alguna cosa no es fa bé.
0: Què demanàveu en aquestes preguntes, entre altres coses? Des del punt de vista de conèixer què?
1: Perquè... Ah, sí, de memòria, quin era el dispositiu que es va muntar aquest dia, per què els Mossos d'Esquadra se van anar a l'hora que se'n van anar, per què quan van tornar els Mossos d'Esquadra van tornar, n'hi ha dues versions, un deia que venien de Sabadell, un altre deia que venien de Terrassa, un altre és que venien de Barcelona perquè estaven en un altre servei, no sabent al final com va funcionar això, i són 10 preguntes, quantes reunions el senyor David Martínez havia fet amb Mossos d'Esquadra i policia local, o sigui, són moltes coses que volem saber.
0: És a dir, a l'entorn del dispositiu i de la gestió de tot plegat posterior.
1: Com va anar tot? Abans, durant i després dels fets que van passar el dia 24.
0: No sabeu res més que el que us van dir l'endemà?
1: Van dir, perquè vostè ho sap, que va ser una reunió molt d'estar per casa, de parlar...
0: Bé, no hi ha hagut ningú que no digui que no
1: va venir una regidora que es va equivocar també, perquè es va fer fora de la reunió per anar al balcó, i jo crec que bueno, això és el que parlaven abans, que estan desbordats i ja està humanament, s'ha d'acceptar aquesta...
0: Però és a dir, des de la presentació d'aquesta instància amb les 15 preguntes o les 12 preguntes
1: no
0: o les que sigui, no...
1: No sé què ens hagin contestat avui,
0: ja.
1: Però fins el divendres no tenia resposta. I no és això, és el ple del juliol, l'últim ple que van tenir, van fer una sèrie de preguntes també al govern. Dos d'elles tenia que contestar l'alcaldessa, que no ha contestat cap ni una. Una, el senyor Oliver, que ha contestat amb molt bona educació, perquè és un senyor molt educat, i que treballa quan li demanes coses, però li van preguntar una cosa i la resposta va ser no ho sé. I això és la realitat, això és el que tenim. I això sembla còmic, però és la realitat.
0: Què veu preguntar? Que no
1: nosaltres vam preguntar si vostè recorda la licitació dels xiringuitos de les platges,
0: sí.
1: Un dels que havia els números de treballadors que contrataria cadascú.
0: Sí.
1: Pues nosaltres el que vam demanar és un llistat de cada un d'aquests establiments amb les persones que havien presentat la licitació i quantes persones havia contractat. Pues la resposta és que no ho sap. Que no ho sap, perquè no, aquestes empreses no traslladen aquesta informació. Jo l'he dit, no de manera oficial, de manera extraoficial, escolta, pues truca a l'empresa que t'ho passin. Ja està, perquè n'hi ha una licitació que un dels punts és aquest.
0: Una de les clàusules era
1: un
0: determinat número de personal.
1: Clar, perquè és molt fàcil que vingui un xiringuito i jo contrataré 150 persones, després contactes 4. I això comptava la valoració de punts, però això necessitem aquesta resposta.
0: Ho preguntàveu perquè entenc que d'alguna manera teniu constància que
1: no.
0: Hi ha incompliments en aquest...
1: Però majoritàriament.
0: Majoritàriament.
1: Majoritàriament, per les notícies que tenim, jo crec que molt pocs compleixen el que van dir. I això és una. I una altra pregunta, vostè ha fet referència abans a la sortida dels comuns, en el comunicat que Esquerra Republicana va treure, va denunciar un dels punts que deia que els comuns l'havien posat sobre la taula una il·legalitat urbanística.
0: Sí. Pues... Diguem-ne, com es deia això, propostes que podien vulnerar la legalitat urbanística.
1: Exacte. I nosaltres volem saber quina proposta és. I ho vaig preguntar al ple. El punt de pressa i pregunta se li vaig preguntar al ple a l'alcaldessa i estem esperant resposta. I falten dos dies pel ple i suposo que avui i demà correran per respondre. Suposo.
0: Els plens d'aquests mesos seran de por,
1: Sí, seran entretinguts, seran divertits...
0: Home, divertits no sé si seria un concepte, però bueno.
1: Sí, bueno, és que entre divertit i vergonyós hem de buscar un concepte al mig que no...
0: Bueno, probablement més d'un estarà d'acord més amb el segon que no el primer.
1: Sí.
0: Com segueix així això?
1: Nosaltres estem condemnats a ser responsables. És que no podem fer una altra cosa. Nosaltres estem condemnats a fer responsables. Un regidor de l'oposició, aquests dies que hem estat amb el tema del pícnic, que s'hem vist i tal, sí. Igual, i em va dir, no, és que no has d'aprovar res, has de votar tot en contra. Escolta, jo no puc fer això.
0: Us ho demanen?
1: Sí, m'han dit aquest cap de setmana. Nosaltres no farem això, votar tot en contra, per què he de votar tot en contra? Per què? Què aconseguim amb això? Ja ens hem allunyat suficient de la ciutadania per encara fer-lo més difícil. I nosaltres hem d'explicar a la ciutadania el que fem, per què ho fem i com ho fem. I jo no puc arribar a un ple i bloquejar tota activitat.
0: Vaja, que m'agafo la frase feta, no sou de quanto peor, mejor.
1: No. Bueno, jo no, eh? I estic segur que el meu partit tampoc, els meus companys, bueno, poso la mà al foc per Elisabet i Xavi. No. Això de cuanto peor mejor, això és per el PP i un altre partit, ja ho deia el ministre Montoro, que està en una situació judicial que sembla que no passa res, però ja ho deia, que segunda Espanya que la levantarem nosaltres. No, nosaltres no. Nosaltres treballarem l'any que ve, però estic convençut que nosaltres governarem l'any que ve Sitges i es constarà molt treballar per aixecar...
0: No us penseu que aquest convenciment que teniu deu tenir més d'un?
1: No, em sembla perfecte.
0: I no seran pocs tampoc, eh?
1: No, perquè... A mi em sembla perfecte que els meus companys siguin optimistes també, jo no tinc res a dir, però jo estic convençut que nosaltres farem una bona campanya, nosaltres ens aproparem a la ciutadania, explicarem el que hem fet, el que no hem fet, per què es poden fer les coses, no es poden fer les coses, el que no farem és enganyar ningú ni prometre coses que no es poden prometre o que no es poden...
0: O sigui que sou pessimista en el present, optimista en el futur.
1: Sí, evidentment, és que no queda una altra.
0: O però pitjor... segurament més d'un dirà, també eren optimistes fa 4 anys, i fa 8, i fa 12, sí, fa 16,
1: però
0: i fa 20.
1: Fa 4 anys la situació del govern de Sitges no era la que és ara. Aquests 3 anys ha sigut... És que hem perdut 3 anys. És que no s'ha fet absolutament res. Absolutament res no s'ha fet. I aquesta és la realitat, és que no s'ha fet res. Aleshores, bueno, pitjor no es pot fer.
0: No se'l veu res, eh?
1: No, és que no puc... No, és... Què podem salvar?
0: No, vostè, jo us pregunto.
1: Vostè és periodista. Vostè sap quina és la situació. Que s'han fet bé coses en cultura, que s'ha ampliat l'oferta cultural, sí. Tenim un projecte de 480 pisos de APO, d'habitatge social, sí, però un projecte que trigarà 3 anys. 3 anys. Bueno, això es pot fer molt aviat. I si la casa no té capacitat per tirar projectes urbanístics d'aquesta magnitud, que contraten un gabinet extern. I jo això l'he dit a l'alcaldessa moltes vegades, no aquest mandat, l'anterior també li vaig dir. Si no arriben, contraten gent extern, el que no podem fer és no fer res i dir, oh, és que no es deixen els tècnics o és que les lleis urbanístiques són molt lentes. No. Si una cosa és en Sant Pere de Ribes, aquesta tarda tinc que anar a rebre a la consellera Paneque una altra promoció d'habitatge social. Aquesta tarda es fa una presentació i entrega de claus. Fa 2 anys es va fer una altra, no sé si arriba a 2 anys. I aquí a Sitges van fer una, ara tenim aquesta, que si tot va bé, el 28 potser donem claus, el 28 al 29, no ho sabem, i això s'està fent molt malament. És que no podem, és que no, n'hi ha molt poques coses a salvar.
0: Què enteneu, que es va plantejar d'una forma massa ambiciosa aquesta promoció?
1: Jo crec que es va anunciar massa ràpid, amb molt bona intenció, però sense tenir...

0: Bueno, i fa dos anys van anunciar que faríem un camp de hockey hierba. No serà tan complicat fer un camp de hockey hierba. Penso jo que no és tan complicat, i hem preguntat i no és tan complicat, però bueno, no sabem en què situació estan. També hem fet aquesta pregunta i no tenim resposta. N'hi ha moltes coses que no s'han fet, i algunes coses s'han fet malament, i hem perdut patrimoni de Sitges a canvi no sabem de què. I nosaltres això ens preocupa molt. Optimista de cara al futur, és que no queda una altra. És que no queda una altra. És a dir, no, què fem? Nosaltres no seurem una cantonada a plorar, nosaltres aixecarem Sitges.
1: Entenc que aquesta pèrdua de patrimoni fa referència al Club Natació?
0: Per exemple. Ara, és que són coses, és que fan coses que no entenem el sentit. Ara, tenim el tema del patronat.
1: Sí.
0: Em sembla perfecte que n'hi hagi una llibreria, perquè és que és necessari, no, una, quatre llibreries, a veure si tots llegim una mica més i aprenem de què està passant. Però estàs posant un espai al centre de la vila, un lloguer de 700 euros al mes, i a canvi estàs jugant un espai, l'espai Joan Tarrida, que costa 11.000 euros al mes. Els números que s'han donat, el lloguer, 11.000 euros al mes.
1: L'espai Joan Tarrida val 11.000 euros al mes de llogar.
0: Això és el que s'han dit a nosaltres. I estan demanant 700 euros per el patronat.
1: I ho llogarà algú a 11.000 euros al mes?
0: És el que han dit a nosaltres, que és el que paguen de lloguer. A mi em sembla una barbaritat. De fet, farem una pregunta al ple, ho van preguntar, van contestar per correu, i em va dir el lloguer que pagava, l'empresa que és propietària, i em sembla una barbaritat que estem pagant 11.500 no sé quants euros al mes de lloguer.
1: I els actes que s'han fet allà han pagat tots, no diré 11.000 perquè no han estat tot un mes, però vull dir, entenc que per fer actes també es paga un tant.
0: Suposo que sí, però és igual que l'excursador s'està rentabilitzant aquests espais, suficient amb el que ha costat. Aleshores, tenim dubtes d'aquestes situacions i farem aquestes preguntes.
1: Ja que estic... són els mateixos que teniu pel patronat, entenc. Clar, eh?
0: Estic donant pistes al govern, però bueno, sí, tenen temps per preparar la resposta del ple de dimecres. Però bueno, a nosaltres preocupa aquesta manera de treballar. No la veiem normal. I sobretot trobem a faltar aquesta...
1: 700 era el que pagava, Bacardí pagava 700 euros, em sembla.
0: Sí, no,
1: si no recordo malament, en els últims anys havia arribat a pagar això. Sí.
0: No, però és això, o sigui, a nosaltres aquestes coses preocupen, i es preocupen aquesta manca de sensibilitat cap a l'oposició. Es posem nosaltres el primer, perquè ells diuen que són prioritaris, de parlar. I si hem de reunir-nos quatre vegades a la setmana, se reunim quatre vegades a la setmana. Nosaltres no tenim cap problema, tant Elisabet Pérez com el Xavi Roig com jo tenim capacitat per reunir-nos les vegades que calguin, però no es dona aquesta circumstància. I quan arribes moltes vegades, i això, ara sí que han canviat una mica el modus operandi. Quan ens trucaven per fer la reunió, preparar el ple, ja tenien la convocatòria del ple. I aleshores, per què em truques? Ja tens la convocatòria, ja, per què vols parlar amb mi? Ara t'he dit, mira, aquest punt no, i què passa? Doncs pues arriba al ple, aquest punt no retirem. Per què? Perquè no saben negociar, pactar, acordar o parlar a la posició per aconseguir els supòsits.
1: És el que va passar amb el patronat, amb la licitació de la llibreria?
0: Va passar
1: o amb el plec de condicions de la licitació?
0: Va passar amb el patronat, va passar amb l'XL i segurament passaran més coses.
1: És a dir, que de donar suport i de tenir, jo què sé, un document programàtic d'accions que s'ha acabat a un moment en què les reunions són...
0: Ara s'han recuperat.
1: Una mica?
0: Sí, una miqueta. Ara ja citen abans de convocar el ple, no? Abans de convocar les informatives, ja tenim una mica, no? I entenc que...
1: Somriu al regidor com si fos això una deferència.
0: Sí, els terminis són complicats, però bueno, ja ara veiem si es fa la convocatòria, m'invento, si la convocatòria es fa divendres, veiem dimecres, no? Bueno, per si hi ha alguna cosa que tinguem que canviar. Però bueno, però això és la feina, és feina d'ells, no és feina nostra. El meu número de telèfon el té tothom. Els 7 regidors de govern tenen el meu número, poden trucar quan vulguin. Ja ho saben ells, que truquen avui per aquesta tarda, i aquesta tarda estic a la seva disposició, no tinc cap problema.
1: I ara més que mai, perquè el tren no us enxamparan.
0: No, ara més que mai.
1: Ara més que mai, ara la disponibilitat és més que... Tornem allò de sempre,
0: sí.
1: Perquè qui hagi escoltat aquesta anàlisi que heu fet pensarà, bé, doncs aquests 8 mesos que queden, què se suposa que passarà als plens o què se suposa que...
0: És que jo penso que no passarà res, és que obriré la paradeta cada dia i la tancarem i ja està, res més, que no passarà res. Aquest ple van unes subvencions per retiro i plat que són necessàries,
1: sí.
0: Tiraran endavant, va un tema també dels treballadors i treballadores de la casa que tiraran endavant, el mes que ve sembla que

0: ni ahora un tema ya más economía de esta Valladolid, esta Valladolid es que tirarán de pero es que no, no podrán cerrar. El tema de la XL no sé cómo surtirá, pero son temas que al final es que no puede pasar res, no tienen mayoría suficiente ni para negociar, no para aprobar, para negociar. Porque, yo faccio una pregunta, ¿qué puedo oferirme a mí la señora Carbonell para demanar meu suport? ¿Qué em puedo oferir? Porque la alcaldía ya me la han ofertado dos o tres vegades, ¿eh? Dos o tres vegades ya me la han ofertado. ¿Qué em puedo oferirme a la señora Carbonell para demanar meu suport? Ahora mateix. No puedo oferirme absolutamente res. Ahora, que no puedo hacer yo es posarme de esquenas a la ciudadanía. Y estoy en esta dicotomía de ¿qué hem de fer nosaltres? I el que diem nosaltres, i quan parlem nosaltres internament, ho posem sobre la taula. Nosaltres som un partit responsable, som un partit, una trajectòria democràtica intachable, i som un partit de govern. I tenim aquesta responsabilitat de tirar endavant. Els que estem ara, com li tocarà al Manu Rodríguez l'any que ve, que és un candidat fantàstic que tenim, que està en la mateixa línia argumental que acabo d'expressar jo. Dic, escolta, nosaltres ara no podem bloquejar el govern, no podem bloquejar, no podem cremar ponts. L'any que ve tindrem que parlar amb la resta de partits perquè ningú treurà més de 5 regidors, ningú, ja m'agradaria a mi, ningú treurà més de 5 regidors i tindré que parlar. I
1: si ara estem... m'agradaria, com allò, qui en tregui 5 ja pot, bueno, ja pot celebrar-ho ja pot treure la suburbana al carrer.
0: Nosaltres tenim alguna enquesta i en costa que Esquerra Republicana també va en la mateixa línia i tant la que tenen ells n'hi ha un petit canvi, però sí. Nosaltres tenim una que
1: en el millor dels casos
0: que és, sobretot, fiquem també el tema d'Aliança Catalana. Si Aliança Catalana treu un regidor, nosaltres podríem estar en 5.
1: En el millor dels casos.
0: En el millor dels casos. Si Aliança treu alguna cosa més, ja trontollem estrès. Sembla mentira que bueno, però la llei d'on és així, però això és una situació molt, molt complicada de cara a l'any que ve.
1: 11 i 14. Sembla mentida, però esclar, heu pintat un quadre...
0: Bueno, jo vull acabar de manera positiva, tot va, sortirà bé. Digueu, sí, que tot sortirà bé al final.
1: Sort que hem començat amb la creu de Sant Jordi, la proposta de creu de Sant Jordi per l'Ave Maria, perquè... Ai, en fi.
0: Ho arreglarem.
1: Com ho veu posar això amb el Twitter? Que llarg que se'ns farà el que queda, veu posar?
0: Ah, això sí.
1: Que llarg que se'ns farà, eh? Bé, doncs.
0: Se'ns farà.
1: Luis Miguel García, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: L'any passat per aquestes dates estàvem pendents del tancament del Club de Mar. El Club de Mar va tancar el 25 d'octubre. Recordaran que havien de venir del Ministeri a recollir les claus, que no van venir, que aleshores es va tancar i després es va procedir al tancament i a les planxes, aquelles metàl·liques que continuen estant allà. Després va venir vacances i aquest cap de setmana el pícnic, com ja estava escrit. Fem una miqueta de marxa enrere, només una miqueta de marxa enrere en el temps per situar-nos el dijous de la setmana passada en la roda de premsa que feia el govern i amb aquella, allò que en diuen els anglesos, un statement, una declaració de l'alcaldessa sobre el pícnic i també sobre el futur d'aquesta zona i el que volia l'Ajuntament respecte al posicionament del Ministeri sobre tot plegat. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Pícnic tancat. Què... Us va venir alguna reflexió al cap el diumenge, quan vau veure aquella gentada allà?
1: Bueno, fa molt de temps que al final tota aquesta situació fa molta pena, clar que sí. Fa pena perquè són espais emblemàtics de Sitges i fa pena i fa ràbia que malgrat tot el que s'hagi fet, tot el que s'ha insistit, tot el que s'ha parlat, tot el que han fet anteriors alcaldes i anteriors governs, perquè sembla que això hagi vingut de sorpresa, però com tots sabeu, fa com a 30 anys que s'està lluitant contra això i que al final es decideixi des de Madrid sense preguntar res aquí i dona evident, i no és la sensació, és que és així, que des de Madrid no tenen cap interès i els importa ben poc el que fem aquí. De fet, l'última reunió que vaig anar jo a Madrid em van confirmar que no coneixien el lloc. La directora general de Costes i el Mar em va dir no, jo no he estat mai a Sitges. Per tant, fa molta pena i fa molta ràbia i molta impotència.
0: La senyora Oñoro, em
1: sembla? La Oñoro. Em va dir personalment, em va dir no, jo no he ido nunca, no lo conozco. Jo li vaig dir, home, podries venir i veure-ho, perquè estàs parlant d'una cosa que no tens absolutament ni idea.
0: Que era la senyora que havia signat aquell informe en el seu dia, en el qual es deia per escrit que es contemplava l'enderroc de Kansas Picnic Club de Mar, sí. d'aquests edificis. Eh?
1: Aquesta senyora està absolutament intransigent en no deixar fer res, ni l'ocupació temporal que hem demanat nosaltres moltíssimes vegades. Però a mi em va sorprendre quan em va dir no, és que no ho conec, no tinc ni idea. Així com altres vegades de Madrid hi ha gent que sempre et deia ah, jo ho conec, el pícnic, ho conec. Aquesta no tenia ni idea. I per tant és una impotència molt gran. A més, aquesta setmana han vingut dos cops, diguem, del MITEC o del Ministeri. Eh? Un és aquest i l'altre ha estat que l'aturada de les obres del passeig
0: sí.
1: també ens ha dit que no volen venir a donar explicacions perquè no saben quan es reprendran. Així mateix m'ho han dit i jo ja els vaig dir, doncs així mateix ho explicaré.
0: És a dir, aquella reunió que hi havia d'haver ahir dilluns, dia 28,
1: exacte.
0: Sobre la continuïtat de les obres al passeig de les botigues.
1: Exacte, vam demanar que vinguessin representants del Ministeri, ens van dir que sí, ens ho van confirmar, vam lligar-ho tot per fer-ho dilluns a la tarda i divendres ens van dir, no, des de Madrid m'han dit que no pot venir ningú perquè com no sabem quan es tornaran a fer les obres, doncs no volem donar la cara, així mateix m'ho va dir. I bé... I amb tot això, ahir es va tirar a terra el Rossamar. Recordeu el Rossamar, que és un edifici que hi ha al Passeig de les Botigues,
0: sí.
1: que també estava amenaçat de demolició, i aquest sí que demanàvem que ho tiressin a terra perquè estava absolutament abandonat i estant no sé quants anys allà abandonat, ahir el van tirar a terra tot. O sigui, ja no existeix el Rossamar. Per tant, portem una setmana amb el Ministeri i amb el Miteco, una setmana molt desgraciada, perquè dones compte que per molt que facis... Jo vaig estar repassant quan el març, recordeu el març del 2024...
0: És que per aquí volia anar, precisament, i obrint el ventall sobre temes que heu plantejat. Eh? Primer, anem a aquest març del 2024,
1: sí.
0: perquè quan teníem a Joan Anton Mates, bé, sí que és cert que hi ha un fil conductor entre les persones que han gestionat Kansas Club de Mar i Pícnic en circumstàncies diferents, perquè tots tres equipaments han viscut circumstàncies diferents, però primera, hi ha un fil conductor en el sentit que, o almenys així ho han dit en veu alta, no han sentit prou suport des de l'Ajuntament. Esteu d'acord amb això?
1: A veure, que ells no ho hagin sentit, ho puc entendre. Jo també puc dir que no he sentit prou suport, per exemple, no, de tots els partits polítics, perquè en cap cas tampoc m'han mostrat suport, però que nosaltres hem fet el màxim i més i seguim fent, Això jo crec que ningú m'ho pot discutir, perquè a més tot el que hem fet està prescrit i està, diguem, no és que jo ho digui, sinó que està constatat. Igual que jo mai diria que els altres alcaldes o els altres governs no van fer mai res. Jo crec que tothom va fer el màxim que va poder en el moment que hi era, tots. I de fet, per mi, segurament un dels que va fer més va ser el Miquel Forns, que va declarar becil el 2014, i gràcies a això ens estem mantenint. I després, en el propi govern nostre, a l'anterior legislatura, nosaltres vam incloure això en el catàleg del patrimoni, en el PEPAC, que és un document importantíssim que cataloga tot el patrimoni de Sitges. Per tant, jo penso que en els últims anys, almenys, la preservació es va fer molt. Però mai diré que els altres no van fer res, mai, perquè jo crec que dins de les possibilitats que tenim, que desgraciadament depenem totalment de Madrid i fan absolutament el que volen, aquí tothom ha fet el que ha pogut al màxim.
0: Anem per la segona qüestió. El març del 2024, com us deien, quan va venir una representació també, sí, de costes, etcètera, etcètera, recordo perquè vàrem entrevistar l'aleshores regidora Carme Gasulla i va dir no hi ha cap projecte de Sitges a la Generalitat i a Madrid sobre la resolució final del que pot ser aquesta zona, però sí que és cert, o almenys així es va declarar en el seu dia, que hi ha una certa empatia de les institucions supramunicipals per tot allò que es pugui consensuar des de Sitges i es pugui presentar. Ahir va fer referència Joan Anton Mates també, no sé si dir-ho d'aquesta manera, al fet que aquest any 2024 tot semblava més o menys encarat a poder trobar una solució per desencallar aquest assumpte, però que depenia molt que l'Ajuntament presentés un projecte.
1: Que el va presentar, i ho hem dit moltes vegades.
0: Tot i que molts consideren que allò que va presentar l'Ajuntament no es podia considerar un projecte, sinó es podia considerar un esborrany de proposta o quelcom semblant.
1: Aquí hi ha una cosa que ha de quedar clara.
0: A veure.
1: Aquí hi ha una sentència judicial i tothom, a Madrid almenys, tothom quan vas a dir jo et presento un projecte, jo vull que me'l deixis utilitzar temporalment, tothom et diu aquí hi ha una sentència judicial, que és la diferència de molts altres llocs. Quan em diuen Sant Vicenç de Montalt han fet això, a Cadaqués han fet allò, aquí hi ha una sentència ferma que hi ha anat a tot arreu que diu que s'han d'enderrocar.
0: Permeteu-me un apunt, perquè ahir en Joan Anton Mates ens deia el Club de Mar té la sentència judicial, però Kansas i Pícnic no la tenen.
1: Bé, a mi els juristes em diuen que sí, que quan els hi fan la recuperació possessòria és perquè darrere d'això va la demolició.
0: És a dir, els serveis jurídics de l'Ajuntament us diuen que hi ha...
1: Sí, bueno, i els de costes,
0: evidentment. I els de costes també, eh?
1: Sí, que la demolició és per tot el conjunt, tot.
0: Però que existeix una sentència d'enderroc per Club de Mar, però pels altres, aquella sentència del 2003 del Club de Mar, però pels altres no existia la sentència.
1: Però per ells sí, perquè per més endavant es diu que es necessita, s'ha de fer la recuperació possessòria per tirar a terra, no per res més. Per què ho dic, allò de la sentència és importantíssim? Perquè per molt que nosaltres expliquem el que vulguem, hi ha una sentència ferma que ningú tirarà enrere, ningú tirarà enrere. L'altre, quan van venir al març del 2024...
0: Però és a dir, no és una sentència ferma que afecti només el Club de Mar, sinó que afecta a tothom, aquella sentència ferma?
1: A mi sempre m'han garantit...
0: Això és el que us han dit.
1: A mi sempre m'han garantit que afecta a tothom.
0: A tothom.
1: Per què ho dic? Perquè en aquell moment, quan vam venir el 2024, que nosaltres vam presentar un projecte, evidentment que era un projecte fet des de l'Ajuntament, des de els enginyers de l'Ajuntament, però és el que ens van demanar en aquell moment. En aquell moment nosaltres vam dir, escolteu, ja ens van venir perquè ens avisaven de que això s'estava acabant. I nosaltres vam dir, home, deixeu-nos fer una proposta, i la proposta quina era? Mantenir 300 metres quadrats, que és el que diu la llei de costes. La llei de costes et deia... Tu pots mantenir fins a 300 metres quadrats. Tireu tot a terra i pots mantenir 300 metres quadrats. Què passa amb nosaltres, que ens deien? Però aquí no pot ser, perquè aquí hi ha una sentència que diu que ha d'anar a terra. Però tot i així, nosaltres vam presentar una proposta que era 300 metres quadrats, que mantenia el Club de Mar, bàsicament, i que, a més, eren dues propostes. Una era mantenint el Club de Mar i, a més, l'altra era fent un allargament en l'espigó, perquè es recuperés sorra, que és el que ells deien. Ells diuen que va a terra per recuperar sorra. Nosaltres

0: És a dir, us han assegurat sempre que la sentència sempre correspon per tots els equipaments,
1: a mi
0: no
1: sempre
0: només per Club de Mar.
1: A mi sempre m'han assegurat. Jo ho puc entendre, el que diu el pícnic, perquè jo també ho he posat sempre molt en dubte, que sembla que la sentència de demolició només era del Club de Mar, però a mi em diuen que no, que la sentència de demolició és per tot, i de fet no ens han deixat fer res precisament per això. Què hem demanat nosaltres? L'ocupació, vam aportar aquest projecte. Després de portar el projecte, la resposta següent va ser: bé, venim a tirar a terra el Club de Mar. Venien a tirar-lo el 2 de juny, però venien a tirar-lo ja, que increïblement, sense cap projecte futur, absolutament va costar moltíssim que allò no ho aturessin. Però tot i així ho van tancar, i nosaltres vam dir: bé, doncs ara demanarem l'ocupació temporal d'una administració pública, o sigui, no qualsevol, una administració pública, que per tant, el dia que em diguis que me n'he d'anar, me n'aniré. No hi ha hagut manera. Ho hem demanat, evidentment, a Madrid, ho vam demanar. Jo vaig anar acompanyada de senadors perquè em donessin més força, perquè per poder parlar amb ells. No va haver-hi manera. Demarcació de Costa sempre ha fet informes negatius. I després hem parlat amb la Generalitat. La Generalitat sí que ho veia. La Generalitat em va dir: et podríem donar una autorització temporal. Dic: vinga, doncs anem a fer l'autorització temporal.
0: Recordin els oients que això funciona de la següent manera. L'Estat té la titularitat dels espais, l'Ajuntament proposa un ús d'aquests espais, la Generalitat és qui ha de validar, autoritzar l'Ajuntament a dir sí, podeu fer, i d'aquí tornem a l'Estat una altra vegada.
1: Clar, la Generalitat, de fet, quan va venir la consellera Paneque pel tema de Rodalies, m'ho va dir ella personalment, em va dir: Aurora, no et preocupis, que això ho tirarem endavant i podràs fer una autorització temporal. Vam enviar també els projectes de com seria aquesta autorització. De fet, nosaltres tenim els planells de com seria l'autorització temporal, què posaríem en cada lloc dels edificis. Què passa? Que per fer aquesta autorització temporal necessitem un informe de costes. I l'informe de costes, evidentment,

0: era negatiu. Tot i que la Generalitat em va dir, encara que sigui negatiu, nosaltres t'autoritzarem, a l'últim moment em van dir, no ho podem autoritzar perquè ens estan amenaçant que hauríem de desprecintar i tirar l'alarma de gairebé i per tant no t'autoritzarem. No hi ha hagut manera, vull dir, i hi ha hagut voluntat, no diré que no, i hi ha hagut voluntat de la Generalitat, molta també, però no hi ha hagut manera.
1: La setmana passada comentàveu que el mes d'octubre han de venir representants de costes per tornar a parlar d'aquest tema o...
0: Sí, no, sí. Aquest mes d'octubre no m'han confirmat la data exacta i no sabem si és Sitges o Barcelona, però han de venir els representants de la Direcció General de Costes. Per què han de venir? Perquè quan va passar això del pícnic, evidentment, sí. Jo evidentment em vaig queixar i vaig dir, escolteu-me, torneu a fer... A tancar un altre establiment, tornareu a posar unes tanques horroroses que us hem dit 20.000 vegades que no volem això aquí, em vaig oferir per posar policia, per posar seguretat privada, però que no em posin les tanques, no hi ha hagut manera, m'han dit que això ells ho fan sempre, i vaig dir, a més no tenim cap projecte, que fa no sé quant de temps em veu dir que el juny tenia un projecte, no tenim projecte, no ens heu comunicat res, no ens heu dit ni oficialment el que veníeu a fer. Per tant, jo em vaig enfadar moltíssim, evidentment, i vaig fer un escrit de queixa. I aleshores quan em van dir, bé, aquest mes d'octubre vindran i podreu parlar tranquil·lament, sí, d'aquest tema, evidentment. Jo els reclamaré quin projecte tenen.
1: És a dir, no només del passeig de les botigues, com ahir ens
0: deia. No, el passeig de les botigues no té res a veure, no sé què dir, també és dir perquè no té res a veure això.
1: D'acord, és a dir, venen a parlar de Kansas Picnic i Club de Mar.
0: I venen perquè ho hem demanat nosaltres, perquè ho hem exigit. Com esteu fent això? I encara ningú ha vist aquest projecte que dieu que teniu. No ens heu tingut en compte per estar en aquest projecte. Nosaltres volem formar part. Volem que feu, com a mínim, una taula de treball on l'Ajuntament sigui present. I això no té res a veure amb el passeig.
1: D'acord.
0: El passeig és un altre problemon, però és diferent. Sí, el passeig bàsicament, ja t'ho explico per si de cas, sí. El passeig bàsicament és que s'ha fet amb uns...
1: Passeig de les botigues,
0: passeig de les botigues.
1: Fons europeus que s'han acabat.
0: 20 anys reclamant aquest passeig. Finalment comença, va començar molt malament, van començar més tard del que perquè l'empresa que ho tenia que fer va tindre problemes. Hem tingut molts problemes amb aquest passeig. Ho feien amb un fons europeu. El fons europeu, el 30 de juny, com hem fet nosaltres, amb els 5 milions d'euros que nosaltres sí que ho hem pogut certificar tot i hem fet tota la feina, el Ministeri no ha arribat a temps i no ha acabat la feina. I ara, evidentment, han d'aturar les obres perquè ja no poden fer un fons europeu. No s'acaben aquestes obres. Ells, el que m'han dit és una tramitació pura i dura administrativa. És, ja no puc fer amb aquests diners, ara he de buscar la partida pressupostària, ho he de fer amb diners propis, he de fer la tramitació corresponent, evidentment que continuaran i evidentment que ho acabaran. Però clar, primer que costarà i després que no ens ho han dit. M'he hagut d'assabentar perquè he trucat i he dit què passa que no hi ha ningú allà treballant. Ah, sí, no, és que mira, de moment no podem continuar amb les obres perquè no hem complert amb la tramitació.
1: D'acord, això el passeig de les botigues.
0: Sí.
1: Però aleshores vindran aquests senyors de costes,
0: sí,
1: per Kansas Picnic i Club de Mar,
0: sí,
1: i aleshores, en principi, esclar, es fa de mal dir això, perquè costes ho vol a terra, no ho pot tirar a terra perquè de moment hi ha aquest recurs sobre el
0: perquè
1: fet que
0: està,
1: són bé cultural d'interès local.
0: Bé cultural i nosaltres no ho hem descatalogat ni almenys aquest govern té cap intenció de descatalogar-ho. Perquè la que això es descatalogui evidentment va terra el moment.
1: Ara us direm una cosa que és també una pena, perquè si s'hagués qualificat de bé cultural d'interès local abans de la sentència del 2003, aleshores sí que estaríem assegurats. Perquè si s'hagués...
0: No ho sé. Perquè
1: no? Abans és... d'una sentència d'enderroc, si s'hagués catalogat...
0: Home, evidentment seria molt millor, perquè ells diuen, ells van contra
1: perquè,
0: aquest becil perquè diuen que s'ha fet, exacte, això sí.
1: Que s'ha fet amb intenció, però clar, sembla mentida
0: és...
1: perquè a les sentències del 2003,
0: sí,
1: la declaració de becil és del 2014, 14. O sigui, 11 anys
0: exacte,
1: després de la
0: home,
1: sentència.
0: Clar, si això s'hagués fet el 2000, pues fabulós, això és
1: ai,
0: veritat.
1: Por Dios.
0: Però tot i així, és veritat que Madrid també va contra una mica contra els becils. Et ve dir, va, un becil no té...
1: Ja,
0: si va
1: ja.
0: Contra l'autonomia municipal, contra el que nosaltres diem, que això també és bastant bèstia. En un moment també es va dir que es declarés vecín,
1: sí,
0: recordeu, eh?
1: Sí, sí,
0: i es
1: sí.
0: Van fer la tramitació i tot. Es va arribar a demanar al vecín, eh? Va arribar a la Generalitat.
1: Sí, la Generalitat va dir
0: que no
1: té,
0: que això no tenia
1: prou entitat.
0: Exacte, entitat com per ser un vecín.
1: Recordin sempre, es demanava... És que val la pena també dir-ho. Es demanava que fos vecín al Club de Mar i la parròquia és vecil.
0: Sí.
1: I ho diem perquè la parròquia, posa-t'hi com vulguis, té més entitat
0: sí, sí.
1: Que el Club de Mar.
0: Sí, sí.
1: O que no. L'edifici i el que hi ha dins.
0: I el vecín es demanava perquè un vecín sí que no es pot tirar a terra. Però la Generalitat, que és qui havia de fer bueno, que es va demanar, eh? I jo l'he vist, la resposta. Però en canvi, ha dit, no té prou entitat.
1: Però, en canvi, la llei a Catalunya diu que qualsevol edifici catalogat no es pot tirar a terra.
0: Vecín, declarats.
1: No.
0: Bueno, ni vecil, clar, no, per això no el tiren a terra.
1: Diu edifici catalogat.
0: No, per això no el tiren a terra. I el nostre vecil, a més a més, està el PEPA, el que he dit, està el catàleg del Patrimoni de Sitges, que, per cert, quan el vam aprovar, Costas ja va fer al·legacions, perquè va dir, ojo, que aquí tenim un vecil que nosaltres ja hem dit moltes vegades que hi ha una sentència que s'ha de tirar a terra.
1: Però, en el fons, ara tot depèn que un jutge decideixi si té raó Costas a l'hora de presentar aquest recurs contra el vecil, o preval el vecil i, per tant, això no es pot tirar a terra.
0: Exacte. Ara estem una mica a expenses de què passa amb el vecil.
1: És a dir, hores d'ara això és de l'Estat, hores d'ara l'Ajuntament no hi pot entrar perquè l'Estat no li deixa, hores d'ara l'Estat no ho pot enderrocar perquè hi ha un recurs presentat perquè són béns culturals d'interès local. Sí. Ningú pot fer res més a hores d'ara del que...
0: Jo, de fet, el que quan ens reunim amb el Ministeri, el que, evidentment, els hi vull dir és... Tornarem a insistir que això ho hem d'ocupar nosaltres, que això ha d'estar obert a la ciutadania. Per què? Perquè mentre es resolgui això del vecil, que no serà fàcil, perquè ara imagina't que hi ha una sentència que diu sí, el vecil l'anulem, no val per res. Et penses que ningú farà al·legacions? Els primers que farem serem nosaltres, que som els que l'hem declarat. Vull dir, aquí hi haurà moltíssimes al·legacions contra
1: això. Per tant,
0: això.
1: El que surti d'això no serà, sens dubte, una sentència ferma, sinó que serà...
0: Evidentment,
1: una sentència a la qual s'hi pot presentar recursos i tot plegat.
0: Que jo tinc, que diguem,
1: sí,
0: no soc jurista.
1: Però vull dir, ho sabeu més vos que jo.
0: Evidentment que nosaltres farem al·legacions contra això, perquè l'Ajuntament de Sitges és qui ha declarat vecil, és qui creu que això és un bé cultural d'interès local, i per tant, qui s'ho vulgui carregar, nosaltres ens hi oposarem. Per tant, jo el que vull dir-li al Ministeri és, això va per llarg, ho hem dit moltes vegades, ens heu de deixar, ens heu d'autoritzar a ocupar-ho primer, perquè nosaltres preservarem el patrimoni, no volem que això es caigui a trossos, perquè precisament si s'ha de preservar no podem deixar que es caigui, vull dir, a lo millor...
1: Bé, hi ha una obligació legal aquí,
0: exacte,
1: també, no?
0: Exacte, és que a lo millor hem de preservar una paret, una columna...
1: Que, com dèiem, és el que també tenia la Generalitat amb el patronat i mai va exercir.
0: És que, no sé, és que al final buscarem, evidentment, que si no ens ho deixen obrir, buscarem recursos legals per anar contra l'Estat, que no ens està permetent que una cosa que hem declarat com un bé cultural, nosaltres el preservem, ens està impossibilitant això. I jo crec que això és un atras enorme que no entenc, perquè l'excusa és, no, si hem fet fora els ocupants, no podem posar una altra gent. Com si l'administració pública doncs fos un que passa per aquell costat, home, per favor.
1: Hi ha algú en aquesta, no sé si dir, en aquesta mena de sistema solar, en aquest planetari, que estigui més o menys empàtic amb la postura de l'Ajuntament?
0: Jo he vist empatia, almenys ara, amb el Departament, amb la Generalitat, amb el Departament del Litoral. Però també sabeu que fa molts anys que el Departament del Litoral de la Generalitat i Costas tenen molt mala relació. I ara són del mateix partit polític, perquè ara tots són socialistes, diguem. Però tot i així no tenen una bona entesa, no n'han tingut mai. De fet, tenim aquí recursos pendents que uns s'han fet recursos contra els
1: nosaltres.
0: Altres. No hi ha hagut mai bona entesa, està claríssim.
1: El senyor Daniel Fernández té empatia?
0: El senyor?
1: L'home de Costas, el Daniel...
0: El Diego.
1: El Diego Fernández.
0: El Diego Fernández, amb tot el carinyo del món, és un funcionari que ell diu que rep ordres de Madrid. I quan Madrid dice esto,
1: yo no tengo
0: nada que
1: decir. Donde hay patrón, no manda marinero.
0: I és així. I la Generalitat, jo crec que hi ha aquest sempre una mica aquest pic entre Generalitat i Estat, perquè realment que Costas ho portin des de Madrid és una aberració enorme. Jo m'he queixat moltíssim. Ara han començat a traspassar alguna competència, però poquíssimes, la Generalitat, perquè no té cap sentit que des de Madrid, sense conèixer absolutament res, decideixin què es fa aquí en el litoral. I la Generalitat, amb això, doncs, per això et dic, tu em dius, algú té més empatia? Home, jo he trobat molt més suport des de la Generalitat, evidentment, que des del Ministeri.
1: Ho dic per si algú en aquest univers, dius, mira, encara podem anar a picar amb algú que tingui una certa consciència del que està passant, o no?
0: Jo, la consellera Paneque i la Generalitat almenys ho entenen. Tot i així, a l'últim moment també es tiren enrere. I també a vegades jo els he dit, home, escolta'm, el ministre és del teu mateix partit, no entenc com no li podeu dir, escolta'm, deixa'm, autoritza'm, perquè, quan ha estat... Perquè aquí, quan alguns diuen... És que no s'ha fet prou, perdona, aquí estava el famós Àngel Muñoz, tu te'n recordes que el Miquel Forcillo anava a parlar amb ell, eren gent del Partit Popular, ni el Partit Popular, ni el Partit Socialista, ningú ha pogut canviar aquesta situació. Per tant, ara que a mi quan la gent em diu no, és que clar, ara ja no es pot fer res, no, ni abans tampoc, i s'ha fet moltíssimes coses, i s'han enviat projectes, i fa molts anys es va enviar un projecte, és veritat, en època socialista, que era precisament per això dels 300 metres, quan van començar a dir només es poden ocupar 300 metres, i el van desestimar, van dir que no era possible. I el segon projecte, quan nosaltres vam enviar un projecte, tampoc ens van dir que no, perquè hi ha la sentència de demolició. És a dir, aquí hem fet de tot i seguirem fent, i seguirem batallant, perquè el que no volem és que hi hagi aquesta imatge al passeig, tancat i barrat, amb aquestes plaques de ferro horroroses, i a més que es vagi caient a trossos. Un patrimoni que nosaltres tenim l'obligació de preservar. Per això et dic, nosaltres continuarem batallant, és clar que sí.
1: Hi ha una qüestió, però, no sé si dir inexorable, que és el que deia. Hi ha una sentència judicial. Davant d'això no s'hi pot fer gran cosa.
0: Davant de la sentència de demolició, a mi sempre m'han dit que no es pot fer res. També et diré, jo no sé ja, perquè han anat a tots els recursos, a tots els màxims possibles, però sentències en l'àmbit urbanístic, nosaltres és el pa de cada dia, diguem, a urbanisme, no? I a vegades, per exemple, els balcons de l'hotel,
1: sí,
0: recordeu que estan amenaçats també que s'han de caure a terra.
1: Bo.
0: Allà sempre s'ha dit que si els balcons es treuen es caurà l'edifici.
1: Quin drama va ser allò? Sí, sí, que
0: hi encara
1: hi
0: estem, eh? Encara
1: dura allò.
0: I una de les coses que es deia era, home,
1: bé, per això si es van realment... Per això es van convertir en jardineres.
0: Si realment els balcons es cau a terra, l'edifici i tot... anem a demanar al jutge que es faci una que es faci com una contraprestació.
1: Sí, sí, una alternativa.
0: Exacte. Jo no sé si aquí hi ha algun final possible. Jo no ho sé, però que hi ha una sentència de demolició està claríssima.
1: D'acord.
0: I que això el jutge s'ho ha pres com a molt que s'ha de fer, que s'ha de fer, que s'ha de fer, també és veritat.
1: És a dir, és veritat que els jutges n'estan una mica tips d'aquest assumpte.
0: Sí.
1: Dit així,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, totalment. Així ens ho han dit. I el Ministeri, el Miteco, també estan... Una mica
1: tips.
0: No, estan molt tips d'aquesta situació.
1: Per tant, l'únic que es pot, entenc, amb una mica d'esperit pragmàtic, l'únic que es pot esperar és que el Ministeri li deixi ocupar l'Ajuntament aquests espais abans aquests espais no acabin a terra,
0: exacte,
1: sempre i quan prosperi el recurs del Ministeri contra el Becil.
0: Exacte, si el Ministeri... sí que en algun moment fins i tot es va arribar a dir, escolta'm, tirem a terra alguns elements... Encara que tot, el Becil és el conjunt de tot, eh?
1: Sí,
0: això també
1: sí.
0: És una cosa una mica difícil.
1: Però,
0: perquè,
1: diguem-ne,
0: clar,
1: elements està... que no però, responen
0: clar,
1: al concepte original dels
0: són,
1: edificis.
0: Doncs, cobertes de plàstic,
1: sí,
0: i els
1: sí.
0: Hi vam oferir també, vam dir, podríem tirar a terra alguna d'aquestes coses, però clar, en aquell moment el Ministeri em va dir, d'acord, doncs descataloga, em fan treure el Becil, encara que sigui per treure això. I aquest és la discussió.
1: D'acord. Vull creure, i suposo que no arribarà mai a cap ple municipal, que l'Ajuntament no té cap intenció ni una de descatalogar això.
0: No.
1: Això
0: aquest,
1: està...
0: El govern actual no té,
1: no
0: cap,
1: té cap intenció ni
0: una
1: de descatalogar això.
0: No. Serà la fi, quan es descatalogui, és el final segur.
1: És el final segur.
0: Per tant, jo crec
1: per tant
0: que
1: depèn de la resolució del jutge a l'entorn d'aquest aspecte.
0: I ara ens hem d'agafar amb això com un ferro candent, diguem. No?
1: Està clar, qui vingui del Ministeri el proper mes d'octubre no li dirà a l'Ajuntament una data d'enterroc perquè tampoc la pot dir, perquè tampoc hi ha sentència sobre això.
0: No, per això precisament, i de fet, mira el temps que portem ja quan van dir que el Club de Mar ja el tirem a terra,
1: sí.
0: No? Ja portem, no?
1: Un any i mig.
0: Exacte, sí. I no passa, i no s'ha tirat a terra, i en canvi nosaltres hem tingut allà aquelles plaques de ferro i hem tingut que estar a sobre cada dia perquè ens les pintaven o que si n'hi havia ocupes o que si, home, jo també, ells estan pagant allà amb una alarma i tenim molts problemes. I us dic, escolta'm, traiem tot això, parlem-ho, podem tirar a terra algun element que no estigui catalogat, adesentem tot aquest espai i mentre esperem que caigui alguna resolució, l'ocupa l'Ajuntament i a més l'obra per tothom, per la ciutadania, i ja està, i tenim allà un espai obert, utilitzat i preservat.
1: No sé si dic encara millor no entrar, perquè si entres i t'ho passes també i després et treuen el caramel...
0: Bueno, això és la poca tenen al Ministeri, però bueno, nosaltres som administració pública.
1: Ja.
0: Podem posar-ho per escrit, que marxarem el dia tal que ens diguin ells. I jo crec que ens tracten sincerament, crec que el Ministeri ens tracta amb una prepotència increïble, com diguem, vosaltres sou un municipi petit que no ens importa res i que no teniu cap autonomia. Vull dir, és un maltractament d'administració amb administració. jo almenys m'he sentit com molt menys tinguda, com relació administrativa, com dient, escolta, tu aquí no faràs res.
1: Sitges hagués pogut fer més força, anant tothom junt?
0: Jo crec que nosaltres hem fet molta força i a més i molts partits polítics han fet moltíssima força i han enviat també els seus, diguem, al Parlament, al Congreso. Jo crec que tothom ha fet el màxim possible.
1: Però vull dir, cadascú la seva manera,
0: que haguéssim pogut anar junts, home, hagués sigut l'ideal, clar que sí, evidentment, tant de bo, no? Allà tot el plenari sencer que poguéssim anar, no ha sigut possible i cada vegada sincerament es veu més complicat, no? Però jo crec que encara que cadascú per la seva banda, però tothom ha fet el màxim possible. Vull dir, com he dit, hi ha molts partits que han utilitzat també les seves palanques, diguem, al Congrés o al Parlament per parlar d'aquest tema. Per cert, nosaltres ara el diputat Carles Campuzano, que és d'Esquerra Republicana, presenta una moció al Parlament precisament per queixar-nos del maltractament que fa el Ministeri a Sitges i precisament per reclamar que aquest espai pugui ser utilitzat per la ciutadania i ens el deixin utilitzar. L'han entrat just quan... crec que la van entrar o divendres a la tarda o dilluns al matí.
1: Mal moment ara, suposo, tal com està tot, no?
0: No, nosaltres l'hem de presentar sempre.
1: Sí, però vull dir que... Ho dic en el sentit que amb tot el cacau que hi ha per tot arreu,
0: Sí.
1: Bé, sí, està clar que s'ha de presentar, no? Però sí. Vull dir que no sé si pararan massa l'atenció, no?
0: Bé, bueno, nosaltres allà estem i allà estarem.
1: En qualsevol cas, quan vinguin del Ministeri, és probable... perquè, clar, això també està sobre la taula i es va licitar en el seu dia. És probable que li portin al govern el projecte?
0: Jo l'he reclamat, perquè en aquell moment, recordeu que quan van dir, quan anaven a tirar a terra el Club de Mar, van dir, no, ja tenemos un projecte, i fa un any i pico, i no hem vist cap projecte, i em van dir que sí, van enviar aquell insult.
1: Una licitació de 85.000 euros.
0: Van enviar un insult, que era amb intel·ligència artificial, fent uns blogs, que vaig dir, home, per favor, si això és un projecte...
1: Que ho van enviar amb aquella nota de premsa que deia obertament que tot aniria a terra.
0: Sí.
1: I ho deia textualment, literalment, fa un any i mig. Es deia que tot aniria a terra quan es resolguessin aquests conflictes.
0: És que tot és un absurd molt animal, perquè aquest projecte precisament anava a terra fins al Xiringuito. No sé si recordeu, no anava a terra només Kansas, sí, Club de Mar i Pignit.
1: Els gronxadors també.
0: I també el passeig al Ribera, un tros, que vaig dir, però i això què és? Em van dir, bueno, és una proposta que nosaltres fem, però per favor, algú ens ha preguntat que si és que la platja de la Ribera fa falta sorra, és que esteu fent unes aberracions. Jo veig una desconnexió tan bèstia en Madrid, però tan bèstia, que per això nosaltres ens hem de, evidentment, de queixar i ens hem de imposar de que això no es pot fer d'aquesta manera, no es pot fer d'esquenes a Sitges i d'esquenes a la ciutadania de Sitges.
1: 10 i 50 minuts. Abans de passar a altres temes, una qüestió, alcaldessa, que també forma part del rerefons d'aquest debat, i no sé si voleu allò dir, mira, això va anar d'aquesta manera. En algun vídeo veu escarnir els socis del Club de Mar o no?
0: No, a veure, hi ha un vídeo, és veritat, que jo l'he denunciat, perquè evidentment no et poden gravar, i després poden gravar qui vulgui, però després fer difusió, però bé, a mi m'han fet molta escratxa, també en aquest sentit, diguem-me, de tot, i insultant-me moltíssim pel tema del Club de Mar. El Club de Mar, jo ho he dit moltes vegades, el meu avi era comptable del Club de Mar, jo de petita vaig anar moltíssim al Club de Mar, i és un espai i una entitat que me l'he estimat sempre moltíssim. Ara, jo també sóc una persona i tampoc he d'aguantar insults constants contra la meva persona que m'han passat moltíssims. I alguns els heu vist i moltíssims no els heu vist. Però a mi m'han perseguit fins a casa meva, m'han insultat, en fi, contra la meva mare i la meva família, diguem.
1: Sí, voleu dir que aquell vídeo responia a un moment en què us van posar...
0: És possible, evidentment, només es veu una part, però no es veu tots els insults que m'han dit, que m'han dit molts, ni quan m'han perseguit fins a casa meva, que aquest dia precisament em van encerclar i m'estaven perseguint. I vam acabar cridant...
1: El dia d'aquell vídeo,
0: Sí, i vam acabar cridant a la policia i van acabar identificant unes persones perquè m'estaven fent un assetjament. Jo considero molt greu. Jo ho sé, que sóc una persona pública, sé que em dedico a la política i sé que he d'aguantar moltíssim i aguanto moltíssim i tot el que faci falta, però clar, n'hi ha límits, i també agraeixo molt a la gent que hi havia per allà que em va estar ajudant, perquè gràcies a que també hi ha gent d'aquí Sitges, no, que va sortir amb la meva ajuda, perquè van veure que m'estaven encerclant i que m'estaven realment assetjant d'una manera, doncs, molt contundent.
1: qui vingui, qui sigui, s'ho trobarà això del ministeri també, no?
0: Sí, igual que se l'han trobat els altres, alcaldes, tothom. Fa 30 anys que ens ho estem trobant, això, i s'hauria de resoldre
1: d'una
0: manera...
1: Ho dic per si no es poden prometre massa coses, doncs,
0: no,
1: en aquest assumpte.
0: No, fins a no ser que fóssim, que tinguéssim una independència a Catalunya.
1: Però com que tampoc es pot, com que també s'ha vist que tampoc
0: però
1: es pot prometre...
0: Però mentre decideixi des de Madrid... Fins i tot amb el partit polític que hi ha actualment, vull dir, ni d'aquesta manera que hi ha el mateix partit a Madrid que a Catalunya.
1: Ho dic perquè ara parlem d'això i d'aquí uns anys vés a saber si parlarem del passeig.
0: Evidentment, que és l'altra...
1: I tornarem a estar amb les mateixes de camp.
0: Que és l'altra cosa que ens van dir. Per això, repeteixo, no es pot decidir des de Madrid què es fa amb el litoral català i d'esquenes al municipi, no es pot. O sigui, aquests vindrien demà i tirarien a terra tot el passeig i els importa, en fi, un rava,
1: ja,
0: diguem,
1: ja,
0: el que
1: ja,
0: pensem del
1: ja
0: passeig.
1: Ja ho van dir en veu alta, sí.
0: Exacte, i per tant, aquestes decisions, que molt bé, si asseiem-nos i parlem-ne què s'ha de fer, com s'ha de fer, però el que no pot ser és que directament decideixin, farem això i punto. No, home, parleu amb el municipi, escolteu-nos, penseu què tenim que dir amb aquests edificis, quina història ha passat, què ha passat aquí, per què ho volem mantenir? No ho volem mantenir perquè ara aquí estem en contra del ministeri, no, si ho volem mantenir és perquè tenim alguna raó, i amb el passeig igual. Ara, que realment el canvi climàtic ens està, aquests temporals ens estan tirant a terra el passeig, tenim moltes preocupacions, és veritat, i moltes problemàtiques, parlem-ne, si hem de començar a tirar enrere una part del passeig, doncs quina part tirem enrere i provem-ho, si realment funcionarà o no funcionarà. Jo el que veig és que moltes vegades és això, no? És tirar pel dret directament sense preguntar absolutament res. Jo espero que tot això de la franja litoral, evidentment que espero que acabi bé, espero que les administracions prenguin consciència de l'autonomia i de la llibertat de decisió que ha de tenir cada municipi i que es prengui amb consciència i amb estudis seriosos i rigorosos i científics, diguem, de cap a on hem d'anar i com hem d'anar. I com hem d'anar plegats, no? Tots al final, perquè si cadascú diu una cosa diferent, doncs passa el que passa actualment.
1: Dos apunts encara i de cara al ple de demà, però dos temes. Un, que per fi s'ha desbloquejat, la cobertura de les pistes de l'escola Miquel Utrillo.
0: Sí.
1: Que allò va començar-se a parlar el 2022, va ser...
0: Va començar a parlar-se el 22 i bé, aquest era un projecte del regidor d'en Jaume Monasterio, que com
1: no és a Déu,
0: ell va apretar moltíssim perquè això tirés endavant, i en aquell moment...
1: Per què costat tant això?
0: Bueno, en aquell moment, quan ho vam tirar endavant, és veritat que només anàvem a fer la coberta del pati, bàsicament, i en aquell moment va haver-hi unes certes reticències per part de la comunitat educativa, perquè segurament faltava parlar-ho més amb ells. I per tant ells es van negar a que tiréssim endavant, i clar, davant d'allò, allò és un pati d'una escola, per tant tampoc nosaltres podíem tirar pel dret i fer una coberta i ja està, no ho volíem, i per tant en aquell moment es va aturar el projecte. Ara es va tornar a engegar, es va parlar amb la comunitat educativa i la comunitat educativa va dir: d'acord, estem d'acord a que feu una coberta, però nosaltres volem que també feu una obra important en el pati, una naturalització de tot aquest espai, perquè al fer aquesta coberta traiem aquelles cobertes més petites que tenen al Utrillo. Per tant, jo els entenc, amb ells els hi afectava, diu, aquí posaré una coberta cap al bàsquet per dir tal, que els anirà molt bé, però l'escola quin profit en traurà, a banda, evidentment, quan fa molta sol, tenir ombra, I llavors vam canviar una mica el projecte en el sentit de que hi ha la coberta i a més hi ha tota una renaturalització de tot aquell espai, que és el que hem de fer, jo crec, en les escoles. Les escoles aquestes, que són tan antigues, tenen aquests patis de ciment pur i dur que ara és un forn, allò, és un forn. I per tant ens hem d'anar adaptant. I una molt bona adaptació és això, és fer una coberta que a més servirà per descongestionar esports, però a més fem tota una zona verda, una zona natural, que evidentment serà molt beneficiós, diguem, per l'escola, no?
1: Demà, que també es parlarà de Vallcarca, amb un dictamen que té un com podem dir, un enunciat molt eufemístic, perquè d'alguna manera demà el ple ha d'aprovar l'interès que té l'Ajuntament en el projecte urbanístic de Vallcarca.
0: Sí, aquí jo diria que aquí la Generalitat s'ha fet una mica un lío, eh? Però bé, Vallcarca, el que va fer, bueno, els promotors de Vallcarca el que van fer és que ells podien que l'Ajuntament tramités tot això o que ho tramités directament la Generalitat. I se'n van a la Generalitat, que a mi em sembla bé, perquè és un projecte molt complex. Llavors ells van dir... Bé, doncs
1: un projecte que importa un canvi d'usos.
0: Entre d'altres.
1: Entre d'altres coses.
0: Coses. I van dir, bé, que ho faci la Generalitat. I això és perquè ho faci la Generalitat, té una eina, que és un pla director, no? Un pla director urbanístic, que ho ha de fer la Generalitat. Què passa? Que la Generalitat ens va demanar uns informes, després ens va dir, no volíem un informe, volem que políticament, no? Aquí el ple signifiqui... Bé, jo crec que a ells els hi fa... També ho puc entendre, eh? Ells diuen, si això ho tirem endavant, vull saber una mica què pensa a l'Ajuntament. I l'Ajuntament que diguem, home, nosaltres et direm que en pensem si tenim una mica més avançat això, perquè sí que hem vist el projecte, sí que ens l'han explicat i moltes vegades, però no sabem si la Generalitat dirà que sí o no aquest projecte. A lo millor la Generalitat diu, doncs molt bé, estic d'acord amb una part del projecte, amb l'altra part no. Estic d'acord amb que es faci el tema sector econòmic i no estic d'acord amb els habitatges. Això ho dirà la Generalitat, no ho diguem nosaltres ara. Per tant, bé, al final ens van dir, feu aquesta pregunta, en definitiva el que portem a ple és l'interès urbanístic que hi ha aquí, que és el que ens ha demanat la Generalitat, però nosaltres hem afegit que això no vol dir en cap cas que l'Ajuntament està 100% d'acord amb la proposta que hi ha actualment, no, perquè no sabem el que diu la Generalitat. També diguem que constituirem una taula de treball de tot el consistori per fer seguiment quan això estigui a la Generalitat per poder-nos anar assabentant com va i que a més quan estigui més avançat evidentment voldrem fer una consulta pública a la ciutadania de què pensa. Però penseu que això arribarà a la Generalitat, si això s'aprova, sí. Arriba a la Generalitat engegarà aquest pla director i amb aquest pla director és quan començaran a demanar a les sectorials, a Medi Ambient, a l'ACA, als habitatges, al no sé què.
1: Posicionament demanaran... sobre cadascun dels aspectes d'aquest pla director.
0: Que això, ells jo entenc que ells volen una mica saber el polze d'aquí de l'Ajuntament, per no també és lògic, perquè diuen jo no tiraré endavant tot això si no sé què em pensa. Igualment ens ho preguntaran més endavant, si això tira endavant, més endavant evidentment ens demanaran informes. Per tant, bueno, aquest és un primer pas perquè, d'acord, que ho comenci a tirar, que comenci a preguntar-se a la Generalitat si això pot tirar endavant o no.
1: Dues qüestions més. Una que d'alguna manera ens portava al debat de les ordenances fiscals, perquè hi ha una moció, una proposta d'acord que presenta com uns verds per instant, d'alguna manera, sí. L'Ajuntament a que apliqui la taxa de recollida de residus tal com mana la llei, que sí. Ja ho saben vostès que sempre havia estat, o en els darrers anys sobretot, tema especialment conflictiu en sí. El ple de les ordenances fiscals. No hi haurà punt vinculat a les ordenances fiscals aquesta tardor? O...
0: No, a veure, la regidora Gasulla demana que com és que no portem les ordenances fiscals. A veure, sembla una mica sembla una mica broma una persona que fins fa dos dies estava a govern, al juny, i ella ho sap perfectament. Les ordenances fiscals a l'octubre s'han d'aprovar. Perquè han d'estar aprovades definitivament al desembre. No es poden portar més tard. O les portes a l'octubre o ja no les portes. Per portar-les a l'octubre les has de treballar al maig, a l'abril, al maig, al juny, per tancar-ho al juliol i a l'octubre poder-ho portar. Així és com han funcionat tota la vida. Per tant, evidentment, una persona que ha estat a govern ja ho sap que les ordenances no estan. Per què no es porten les ordenances aquest any? Precisament, segurament, perquè és el pitjor moment per portar-les. Primer, per una banda, les hem portat dos anys seguits i ens han votat que no. Semblaria una mica de broma dir que ara, en ple període electoral, ara ens votaran que sí, a mi m'estranyaria, però bé, es podria intentar, no dic que no. Per altra banda, estem en ple procés d'adjudicació d'un nou contracte de neteja, un contracte de neteja que porta unes proves pilots en alguns llocs que sí que podrem veure exactament la despesa que té cada persona, que és el que diu la taxa. La taxa diu, si tu gastes tant de residu, pagaràs tant. Això és l'ideal. Per tant, ara tampoc potser és el millor moment perquè no el tenim encara implementat, però el tindrem implementat.
1: És a dir, perquè encara no es poden fer els números exactes del cost del servei de recollida.
0: Perquè fins ara, a data d'avui, la normativa et deia si en tu recollir els residus et costa 3, has de recaptar per 3. O aproximar-te. Nosaltres hem intentat aproximar-nos al màxim possible. Aquesta taxa que actualment es paga en 66 euros i que es anava a pagar uns 150 o 175 euros, ara segurament amb el nou contracte haurà de ser més cara si la normativa segueix sent igual. Per tant, segurament tampoc és el millor moment per ara implementar de cop una taxa, potser, no ho sé, de 200 euros o més, perquè tenim aquest nou contracte. Vull dir, explicant per què no és el millor moment.
1: Sí.
0: Però és que, a més, amb tot això que dic...
1: Ara som ric perquè qui vingui li cauran els 200
0: sí,
1: euros.
0: No, però a més, amb tot això que dic, no l'hem aprovat, entre altres coses, perquè diversos partits, i amb molta lògica, deien, per què no la podem aprovar progressivament? Per què no passem de 66 a 100? De 100, que seria l'ideal. Perquè actualment la llei no ens deixa. Però és veritat que s'estan començant a fer canvis amb aquesta llei. Vull dir, potser l'any que ve, no ho sé, però potser com hi ha més d'un municipi que no pot aprovar la taxa ni
1: sobre la porta una certa flexibilització.
0: Una certa flexibilitat, que és el que voldríem nosaltres. Nosaltres volíem passar de 66 doncs a 100 i potser l'any següent de 100 a 150 i aproximar-nos, i amb tot això tindràs ja un nou contracte neteja que a més cada vegada et resoldrà més el tema de saber exactament qui gasta i qui no gasta. Per això jo dic que segurament és el pitjor any per portar les ordenances, per molts motius, a banda de que portem dos anys seguits que ens han votat que no, però tot i així, per això jo volia posar aquestes puntualitzacions de per què no és el millor moment, precisament.
1: Com està la licitació del servei de...
0: Està molt breument, s'ha d'adjudicar, molt breument s'ha d'adjudicar. És una licitació molt complexa, és un contracte molt gran i molt complex, és veritat, però ara en breu s'adjudicarà. I per tant això també afectarà al final amb quines ordenances ens bellugarem o no. La taxa de residus,
1: Sí, sí, sí. 11 i 4, una més, per veure si s'ha sabut alguna cosa més o no. La venda del Club Natació. Encara està...
0: La venda del Club Natació, com bé sabeu, van deixar un dipòsit, una paga i senyal, i hem d'anar al notari per tancar-ho definitivament. Però els compradors, és veritat que fins ara han demanat una sèrie d'informacions, sobretot de dades fiscals i de dades molt tècniques, d'impostos i d'IVA, i estem en aquesta tramitació i per això no s'ha pogut anar a tancar en el notari. Sí que tenim, evidentment, la paga i senyal, sí que nosaltres ho volem desencallar el màxim possible, el més aviat possible, però és veritat que el comprador doncs, ha estat com demanant
1: més informació.
0: Sèrie d'informació fiscal que ens ha retrasat la signatura aquesta del notari.
1: Alcaldessa, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: I aquest Cerezo Rosa que se senten està tocat davant de l'ermita del Vinyet. Està tocat per una colla de l'Escola de Grallers de Sitges i és el que apareix en el documental que es va presentar, ara en aquesta Santa Tecla, Que no s'apagui la gralla. Un treball final de grau de 4 estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, dos dels quals els tenim aquí. Jordina Nebleza, bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure si la sentim. Jordina, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara sí. I en Biel Rovira. Biel, bon dia.
2: Bon dia.
0: Vosaltres dos i dos més, que són en Jonathan Ignacio i en Roger Prats, signeu aquesta peça, aquest documental, sobre l'Escola de Grallers de Sitges. A veure, d'entrada, què és un treball final de grau?
1: Un treball final de grau és el treball que et demanen per aconseguir el títol universitari.
0: D'acord.
1: I en el nostre cas, en fer comunicació audiovisual, era en grup, normalment no acostumen a ser en grup, i podíem escollir entre fer un documental, una peça de ficció o una productora, si no recordo malament. I vam escollir fer el documental.
0: D'acord. Aquest documental, quan el veu presentar a la universitat?
1: Al juny?
2: Sí, a la universitat, a principis de juny ens demanaven l'entrega. Crec que era, sí, gairebé a principis de juny.
1: Sí.
0: D'acord. I ja està qualificat?
1: Sí.
2: Sí.
0: Quina nota ha tret?
2: 9,5.
1: Bona nota.
0: Ostres.
2: Sí, sí.
0: Molt bé. I com és que us han baixat 0,5?
1: Pues no
2: sé. Bé, el professor que era molt exigent.
0: Faig aquesta pregunta, i és una pregunta amb segones, perquè realment, fora de que s'ha presentat, el documental és molt bo, val molt la pena. Ara mateix no és accessible, malauradament, ho serà, però encara no ho és. Però està fet amb molta gràcia i amb molta mà, allò que diries professional. Per què plantegeu un documental sobre l'Escola de Grallers? Va, com comença això?
1: Jo el 2023 vaig ser pupilla de l'escola, la primera que va sortir a l'Escola de Grallers. I clar, jo anava per Sitges i tothom em preguntava: ah, però a l'escola feu això altre, on assageu? Però és com que no hi havia gaire coneixement. Vale, tu veies els grallers a la festa major, però no tenien tot el que hi havia al darrere. Vas dir, cal explicar-ho d'alguna manera i fer-ho veure. Sí que hi ha escrits i llibres, els CDs que han fet pels 50 anys, però explicar què és l'escola, com funciona i què és ara, la gent que en forma part, no estava com en lloc. I de fer-ho de forma visual jo crec que és la millor opció possible. Llavors els hi vaig proposar i crec que vaig aconseguir un argument prou sòlid com per convèncer-los.
0: Biel, vas comprar l'argument?
2: Sí, vaig comprar l'argument. Jo estic molt vinculat a la cultura popular de Ribes, o sigui, soc timbaler del Vall de Diables de Ribes quan era jove. I llavors, clar, tot el tema d'aquest de cultura popular, festa major i de tot, doncs em cridava molt l'atenció. I llavors ella, abans de començar inclús quart, em va contactar i em va dir: ei, Biel, vols fer el TFG amb mi? I jo vaig dir, com tampoc tenia grup i estava una mica buscant aviam què fèiem, doncs vaig dir, vinga, va. I llavors vam seure en una taula, me'n recordo, a la cafeteria de la Rovira i Virgili, i vam començar a proposar temes, i llavors ella va dir, hòstia, la meva il·lusió des de primer era fer un documental sobre l'Escola de Grallers. I jo vaig dir, hòstia, de cap, vinculat a la cultura popular, Grallers a Sitges, a més poble de veí, vaig dir, de cap, fem-ho.
0: El que passa és que, i ara continuem amb el Biel, m'imagino que aquí has descobert molt més del que semblava, no? El que ara ens comentava la Jordina.
2: Sí, clar, o sigui, jo em pensava que l'Escola de Grallers, sí, era una escola que ensenyava a tocar la gralla. Tampoc sabia ben bé com era aquest funcionament, com t'apuntaves, com t'ensenyaven i com de tot, i pensava que eren, doncs això, colles sueltes que anaven a tocar per festes majors i ja estava com una entitat més, i he descobert que és molt més que això.
0: Va, i això és el que s'explica, perquè darrere del que expliqueu hi ha un guió.
1: Sí.
0: Un guió on es pretén explicar diverses coses. On per una banda ens submergim a la història, per una altra banda veiem els assajos i el funcionament normal, per altra banda es veu el futur també, en forma de la colla de la gorra, sí. Oi? Que ens van fer el pregó de Santa Tecla, i per altra banda també es reflexiona sobre el paper de la gralla, i fins i tot es va buscar un constructor de gralles.
1: Sí.
0: I es veu com es fa una gralla.
1: Sí.
0: Això té un punt, no, també?
1: Va ser una cosa que li vam estar donant moltes voltes perquè teníem por de com podia sortir, perquè al final fer una gralla tampoc és fàcil. i amb les condicions en les que anàvem a gravar el taller, que és un taller molt petit, amb poca llum, i no hi cabia ni focus, ni trípodes, va ser tot càmera en mà i anar fent. I el Xevi, el luthier, pues, ens ho ha explicat tot, o sigui, la història d'on ve, que si els anys barrocs, que si ara l'actualitat, i tu allà intentant treure-li suc de tot el que explicava, vam fer una entrevista poder 3 hores. I clar, el documental només en surten 5, que el que més ens interessava eren sí, els orígens de la gralla, però també la seva construcció com a tal. I creiem que és un dels punts del documental que més importància té, perquè sense la gralla en l'escola... saps? No, no podria fer res, quasi.
0: Correcte.
1: Llavors, i també donar a conèixer com es construeix la gralla, que molta gent segurament no ho sap.
0: No ho sap.
1: I a més, ara que hi ha temps en què les gralles en 3D, fetes en plàstic, pues, valorar aquest paper del luthier, creiem que era important, i al final ho vam voler incorporar-ho al nostre documental.
0: Sí, sí, i és el punt probablement més desconegut, perquè clar, a veure, sentir allò el Cerezo Rosa, doncs més, ja sabem el que és, el toquen molt bé, però clar, hi ha una part que són els assajos, que ja, diguem, te la pots imaginar, però clar, hi ha una part que va encara més enllà dels assajos, que és això, aquesta part, que a més és un luthier de Vilanova, oi? O sigui, al final tot ens està quedant aquí a propet,
2: sí, sí.
0: Que doncs, fa aquesta part de la construcció de la gralla. Després hi ha, probablement, la part més d'explicar de què representa pels grallers sortir al carrer. Aquesta, sí. Aquesta part, tu, la Jordina, com a grallera, també la coneixes, però clar, aquí participen l'Adrià Saumell, el Xavier Oriols, una miqueta explicar el que vol dir sortir, preparar-se i anar a tocar especialment a la Festa Major.
1: Sí. Bueno, al final és el que com a graller sitjatà doncs esperes el 23 i 24 d'agost, i en especial entrar a grallers perquè portes mesos preparant-ho. Bueno, crec que el documental d'Adrià ja ho explica força bé, i pues, creiem que era necessari com... O sigui, molta gent són els balls populars i sap el que és ballar els gegants o ballar panderetes o el que sigui, però com a graller, com que tampoc hi ha tants grallers com a tal que formen part del poble, doncs

0: sense la vestida.
1: Sí.
0: I el Joey encara tenia la vestida, per tant...
2: Sí, sí, és això. Nosaltres ens vam trobar que, clar, fem un documental de les quadrilles, però no ens coincideix cap festa major en l'espai-temps que hem d'entregar el documental.
0: D'acord.
2: Perquè el vam començar a fer a l'octubre i l'havíem d'entregar al juny. Clar, ni Santa Tecla ni Sant Bartomeu.
0: Com llavors... el Corpus que allò
2: exacte,
0: que surten, però...
2: Llavors vam
1: bueno,
2: parlar...
1: ni això, perquè Corpus va ser després de l'entrega.
2: Ah, clar, exacte.
0: Ah, clar, que aquest any Corpus va ser molt tard.
1: Sí, sí.
0: És veritat.
2: Llavors vam plantejar amb la Jordina de dir, ostres, tenim totes les entrevistes que expliquen la idiosincràsia i tota la història de l'Escola de Graiers, però no tenim aquell punt de sortir festa major que al final és l'essència i l'origen d'on ve la graia, acompanyar els balls populars.
0: Val.
2: Llavors vam parlar amb ella i vam dir, ostres, i si fem un muntatge en paral·lel on fem un repàs de totes les cercaviles que hi ha per Sant Bartomeu acompanyades d'un testimoni com és l'Adrià Soubell.
0: D'acord, i feu les 36 hores.
2: I fem les 36 hores.
0: I les incorporeu aquí dintre.
2: Sí. Aquí va donar la casualitat de que jo treballava per la comissió portant les xarxes, llavors tenia accés a llocs on normalment no tens accés, com a sobre l'escala, a la baixada de les escales, a dalt l'Ajuntament o en altres espais, i jo anava amb la meva càmera en mà gravant i perseguint graiers durant tota la festa major.
0: Sí. D'acord.
1: I això també ho vam trobar necessari perquè quan vam entrar al TFG era entrevista darrere entrevista. I llavors necessitàvem com moments de respirar, moments més quotidians d'un graller que fes el que es fa per festa major i ho ensenyés.
0: Enfeixar-se.
1: Exacte.
2: Per exemple, sí.
1: I llavors va ser com no l'excusa perfecta com per dir, va, anem a fer alguna cosa més, més natural, que no sigui tot informació tot el rato.
0: D'acord.
2: I llavors aquí va ser on també vam incloure doncs, els petits moments que tenen ells en privat, com el dinar a la Nansa, altres concerts per bars... que també doncs, donen una mica aquesta essència d'escola que no només és sortir a tocar al carrer, sinó és crear aquesta família, aquesta comunitat.
0: Perfecte, és a dir, el 9 i mig us el van posar amb una part del que jo he vist.
2: Sí, exacte.
0: seria això, no? I aleshores, a partir d'aquí, clar, el que comentava abans la Jordina, teniu 3 hores d'entrevista només amb el lutier.
1: Sí.
0: Com es passa una tisora?
1: Uau, ja. Bueno, jo em vaig encarregar més de tot el que era la part narrativa del documental, o sigui, fer la selecció de les entrevistes. I has de tenir super clar què és el que vols que surti. Llavors, jo el que em feia era una llista de com de frases que volia que diguessin, per dir-ho així. Llavors, si volia que digués que la graia sorgeix del romànic, per exemple, doncs busca la part on el Xevi deia aquesta cosa. I després ho havies d'anar ordenant. Perquè... això ens va passar també molt amb els històrics, amb el Bla i el...
0: Sí, ara ja anava a entrar, però sí, sí, continua.
1: Ens va passar molt que anaven enrere i endavant. I clar,
0: hombre, clar...
1: Tu en un documental ho has de ficar una mica seguit, perquè si no la gent al final no s'entera. I poder la primera frase que es diu en aquella entrevista la van dir l'últim. Però clar, ho vam haver d'ordenar perquè s'entengués tot. I això amb el Xevi també. I era mirar-t'ho tot molt, molt, molt,
0: molt. Perquè clar, imagino aquesta dels històrics que fa referència, els asseieu a tots tres en el... a l'espigó entre la fregata i la ribera. No, a l'espigó del
1: Nàutic,
0: Nàutic, és?
1: O sigui, ah, sí, a la terrassa.
0: L'espigó de la fregata. El Blai Fontanals, pare. En Paco López i en Xavi Duran.
1: Sí.
0: I tots tres, vinga, va. Au, m'imagino que allò devia...
2: Sí, va ser extens.
1: I és molt interessant.
2: Molt.
0: Clar, és que al final gairebé aquesta conversa sola, probablement, com la de l'Utier, serviria gairebé per fer...
1: Sí, sí.
0: Perquè deuen dir coses molt interessants i al final, clar, triar una o triar l'altra, clar, per mantenir, diguem, el context narratiu d'allò que voleu explicar, doncs és necessari, però déu-n'hi-do, no?
1: Sí, és el que dèiem amb el Biel, o sigui, l'entrevista només dels històrics, bueno, no tots els diem històrics perquè al final és la part d'història que explica en l'escola i ens donava per un documental sencer.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Per això és... cal veure... clar, quan veus el documental penses, aquí el Blaire ho veu dir... Bé, no.
1: Sí.
0: perquè clar, evidentment és explicar moltes coses, hi ha molta història al darrere, evidentment es condensa molt, però aquesta és l'altra. Teniu aquesta part, teniu també la part de, diguem, més, entre cometes, institucional, aneu amb en Sergi Valls, aneu amb en Xavi Salmerón, president de l'escola, o president, oi? De l'escola. I president actual, encara, de la comissió, i que fan una miqueta la reflexió sobre el que representa. Que això és necessari, oi?
1: Sí.
0: I després aneu també amb en Blai Fontanals, fill, i amb l'Àlex Virgili,
1: sí.
0: I, clar, diguem, les generacions noves, a part, dels, després dels

0: de dues, no?
1: Sí, això ens interessava molt, allò de les generacions noves, perquè al final la Graia, o sigui, el Blai, va fer créixer l'escola ensenyant a nens. Llavors, el concepte d'ensenyar de forma generacional, pues, creiem que s'havia de plasmar d'alguna manera. I vam dir quina millor opció que agafar el fill i el net.
2: Exacte. Al cap i a la fi, l'escola de Graies, almenys pel que jo he entès fent el documental, és que volen que la tradició es mantingui arrel del relleu generacional de poder explicar com es toca la graia a les futures generacions.
0: Correcte.
2: Llavors, aquest impàs de començar amb els històrics, amb el seu pare, i acabar amb el seu fill, era una mena de com per explicar de tot comença amb el d'allò, el pare dona el relleu al fill i el fill dona el relleu a noves generacions.
0: Correcte. Per tant, doncs, així es tanca el fil d'aquesta història que és inconclusa, en el sentit que diguem, ja allò que sempre es diu a Sitges, hi ha pedrera.
1: Sí.
0: Per poder tirar endavant. Entremig intercaleu diverses colles de l'escola. Tu campesses?
1: Sí. Sí, sí.
0: Això com es planteja? Perquè, clar, per exemple, hi ha una moixiganga a la Trinitat, hi ha el cerezo aquest que hem sentit al Vinyet, hi ha més coses.
1: Nosaltres els vam donar via lliure perquè ells escollissin la cançó, però el que ens interessava era com... Nosaltres el documental l'hem dividit com en blocs. Llavors volíem que cada bloc tingués unes gralles, una colla de l'escola tocant. Llavors... per exemple, la colla de la gorra acompanya l'entrevista del Sergi Valls i de la Trinitat al president de la comissió i així amb tots els blocs. Allina Pontus a l'església també quan s'entrevista el Blai i el Virgili, a l'Àlex. I llavors és com una forma també de presentació del que és l'escola. Falten moltes colles, això s'ha de dir, però per temps no ens donava temps. O sigui, hem hagut de sacrificar algunes coses, però sí, la idea era aquesta, que cada bloc anés acompanyat d'una colla que surt a la festa major.
2: Clar, al final vam creure que un documental sobre l'escola de Graies sense graies tampoc tenia gaire sentit. Llavors, Rumiano i tal, quan teníem tots els blocs allò decidits i tot, dic, ostres, aquí falten graies, falta la música de la festa major i la música que toquen els graies. I llavors va ser una mica com vam incloure, ostres, i si cada colla de l'escola introdueix un bloc.
0: Un bloc. I les localitzacions, perquè clar, no és un aquí te pillo, aquí te mato,
1: no.
0: Sinó que busqueu indrets molt específics,
1: sí,
0: per anar parlant amb ells.
1: Sí, i a més, nosaltres vam fer unes proves de so abans de començar el documental. Vam gravar llocs tancats, que sí, llocs una mica més oberts, insonoritzats, i el millor és gravar al carrer.
0: Sí.
1: Per el documental, la graia sonava molt millor al carrer, bueno, és un instrument de carrer al final.
0: Clar.
1: I, bueno, pues, quins llocs de Sitges podem gravar, que també representin una mica.
0: Uh-huh.
1: No volíem venir aquí al casc antic, perquè entre que hi ha molta gent i tot, i també permisos, dic, va, alguna cosa més fàcil. Llavors, pues, pensant i rumiant, buscant molt, va, preguntant, on us agradaria gravar o què us sembla gravar aquí? Pues, van sortir aquests llocs, al Vinyet, al Terrat amb l'església darrere, a la Trinitat, i a... Bueno, gravar l'església va ser una gran oportunitat.
2: Sí.
1: Dels millors rodatges de colles que crec que hem fet.
0: Sí, sí, clar, la Dino Pontus, que a més a l'altar,
1: sí,
0: allò ben plantadets, o sigui que...
1: Sí, sí.
0: Ara, és el que comentava, i us ho anava ara a preguntar, el tema de la sonoritat, clar, una església, un temple, amb una gralla allà que ja fa xivarri, perquè ens entenguem, tenia un punt, qui s'encarregava del so?
2: Jo. Sí, sí, clar, al final vam fer diverses proves i vaig dir, ostres, vull aprofitar el reverb que em dona l'església per donar aquella sensació de com més espiritual,
0: amplitud,
2: més allò i tal. I vam posar el micro gairebé al final de l'església per aprofitar tota aquella reverberació que donava la cançó.
0: Que és aquella sensació que tens quan sents la gralla de lluny, perquè ens
2: al final nosaltres la sensació que volia més com un espectador a peu de carrer escolta la gralla, perquè al final no deixa de ser un instrument de carrer. I gravat a un estudi sonava com molt opacat i deies, ostres, no és reconeixible. Quina és la forma de que sigui reconeixible? Que
0: es toqui
2: el graller, gravada al carrer, amb espais amplis i que el so soni el més brillant possible.
0: Clar, vosaltres dos ja ho coneixíeu, però tant el Jonathan com el Roger, en principi, els hi venia de nou, no?
1: Sí.
0: Anava a dir, com s'ho han pres? Com s'han adaptat a això?
2: Bé, nosaltres vam fer la proposta, ells no ho veien tan clar, perquè, evidentment, doncs, nosaltres tenim com molt interioritzat les festes majors que es fan aquí.
0: Perquè ells on són? M'ho heu dit al principi?
1: El Roger de Tortosa.
2: El Roger de Tortosa i el Joan de Barcelona.
0: Sí. D'acord.
2: Clar, allà les festes majors no es viuen com aquí. Hi ha cercaviles que duren temps, un cercavila a la tarda, un altre, surten els balls. Clar, aquí coneixem els balls, coneixem les peces que es toquen amb els balls. Allà no. Per exemple, en Roger, la festa major, deia, ostres, què és això? I clar, nosaltres... al no coincidir cap festa major, vam dir, ostres, vine a Sant Pau al gener a gravar graies, perquè la gràcia de Sant Pau també és que molts graies de l'escola van acompanyar els balls allà. I clar, allà vam poder veure de primera mà què era una festa major i clar, vam flipar, vam dir, ostres, això no ho coneixia, no sabia què era, i mica en mica doncs, es van anar familiaritzant amb aquest entorn, amb aquesta cultura que tenim aquí al Garraf i sobretot a la vegueria del Penedès, i al final van abraçar el projecte, els hi va agradar molt i evidentment van entendre doncs, el que sentim ella i jo quan sortim al carrer.
0: O sigui, Sant Pau va ser la prova pilot.
2: Sí, exacte.
1: A mi em va fer una mica de llàstima perquè quan vam entregar el TFG ells dos es van desentendre, que és totalment comprensible perquè tampoc són d'aquí, però per exemple el Biel, al viure la festa major amb l'escola de Grallers, perquè al final va venir al dinar de Nansa, va veure el que era l'escola de Dabo. Sí. Pues és com una llàstima per ells perquè crec que també s'haguessin passat bé, crec que i haguessin sabut de veritat que és formar part de l'escola de Grallers.
0: D'acord.
1: Però bueno.
0: Sí, però clar, és, també té una certa lògica, al final dius, bueno, o sigui, això era,
2: sí,
0: era
2: no, una feina per fer. Un treball de final de grau, vam entregar al final de grau, ja està, totalment conversió. Però clar, jo volia anar aquell punt més enllà perquè era un món, ostres, que estic molt vinculat i m'agrada molt. I vaig dir, ostres, si tinc l'oportunitat d'allò...
0: Ho vas poder aprofitar i ho vas poder gaudir. A part que, clar, té un punt, perquè quan acaba el documental, clar, comencen a sortir els crèdits i vas veient els quatre noms que es van fer.
1: Sí, perquè era un de quatre. Sí. Però bueno, com ho fem?
0: És que, bé, que, clar, és com a les pel·lis que van sortint noms, però clar, aquí es van repetint.
1: Sí, sí.
0: Té un punt, però en qualsevol cas, és a dir, el material que veu fer servir és material de la universitat? És vostre? Com veu fer-ho?
1: Un mix.
2: Meitat sí, meitat no. O sigui, al principi sí que era tot gairebé material de la universitat, però la càmera principal era meva. Jo em dedico això des de fa 3 anys, ja tinc material propi per anar fent feines amb clients o el que sigui, i vam utilitzar doncs, el meu material. Ara, micros, el que era gravadora i micro per agafar doncs, la sonoritat de la graia de tot, sí que en un principi era la universitat, i després, quan ja vam acabar la universitat, que ja no podíem demanar el material, i vam gravar altres coses, doncs jo vaig dir, ostres, faig d'inversió, que sé que em servirà per un futur, i anem a fer del documental doncs, allò el més professional possible.
0: Correcte, perquè clar, el problema moltes vegades és que la captació ha de ser correcta, i al final, i si volíeu introduir imatges que estessin en consonància i sons que estessin en consonància amb els que ja havíeu captat amb el material de la universitat, doncs havia de ser del mateix.
2: Sí. Exacte.
1: Sí, sí.
0: Si no, és difícil. Però bueno, què us van dir en la presentació?
1: A l'escorxador. Bueno, la gent, dius, sí. Que els hi va agradar molt, que es veu que és l'escola i que és una visió com molt propera, que... No sé, que la visió és la de l'escola de Grallers.
0: Clar, perquè, i aquesta és la pregunta que va després, Jordina, clar, tu com a membre de l'escola et feia un cert respecte ensenyar-los als companys de dir...
1: Sí, sí.
0: Així us he retratat.
1: Em feia molt de respecte. O sigui, abans de presentar-ho a l'escorxador, jo li vaig ensenyar al Sergi Valls dient, tu creus que això representa l'escola de Grallers? I em va dir que sí. I jo, ah, vale, gràcies. Però sí, estava molt nerviosa, especialment per com es podia rebre. No ja només pel públic de fora, sinó per si la gent de l'escola, sobretot els que no sortien com a colla, per dir-ho així, es sentien representats. Que jo ja li deia al Biel a la festa major, intenta gravar a tothom, perquè tothom ha de sortir, perquè tothom forma part de l'escola. Tot i que no siguin testimonis principals, amb imatges se'ls hi ha de veure. I això és el que vam intentar fer.
2: Exacte, de fet a cada cercavila surten totes les colles. Menys la processó que ja havien sortit a la cívica abans i perquè no sigui repetitiu, vaig intentar que, bueno, intentar no, vaig fer que totes les colles sortissin i això va ser fent recorregut invers del cercavila. Vaig començar, comença tot amb els gegants, sempre, i llavors arriba un punt de la nit on jo faig el recorregut invers fins a arribar a la Moixiganga.
0: D'acord.
1: He de dir que a l'hora d'estructurar el documental, no sé si és que com que ja ho tinc com molt a dintre, que vol dir formar part de l'escola, em va sortir com molt natural.
0: Val.
1: Jo vaig anar com editant a les parts, li anava passant al Biel i al Roger perquè anessin editant, i quan el Valls em va dir sí, es veu bé la visió de l'escola de Grallers, que vol dir formar-ne part, i a més que és molt proper, o sigui, tu com a espectador tens ganes d'estar-hi allà. I vaig dir, vale, ho he fet volent, però a la vegada sense voler.
0: T'ha sortit.
1: Clar,
0: a partir de...
1: no hi pensava gaire. No sé, jo crec que és una de les coses que més orgullosos estem d'haver pogut representar l'escola.
0: Clar, aquí hi ha l'altre. Vosaltres això ho heu entregat, evidentment ha estat molt ben valorat, però clar, el tema el coneixíeu d'entrada. I això, diguem, té un valor. No sempre quan fas un documental o un reportatge parteixes d'un coneixement previ, més o menys en profunditat, d'allò que vas a tractar.
1: Sí, sí. I a més anar a casa del Blai Pare que ens expliqués moltes coses, ensenyés molts documents i veure com t'ho expliquen. També l'entrevista que vam fer al Blai Fill, jo recordo que se li il·luminaven els ulls parlant del futur que pot tenir l'escola o com el seu pare li ha transmet tot. I era com superbonic. Llavors, tot el que ens explicàvem és que havia d'estar. Llavors... no sé, volíem també transmetre aquesta idea de que també la gent quan ho escoltés sigués, uau, quina emoció, saps? Tinc ganes de formar part de l'escola de Grallers.
0: D'acord, sí. Al final, vens l'escola aquí també.
1: Una segons, mica.
0: Segons sí, com. Hi ha gent, però sempre es necessita gent.
1: Sí.
2: Exacte.
0: Que aquesta és l'altra. Per tant, clar, anava a dir, ara esteu satisfets amb el resultat. Quin recorregut té ara un treball final de carrera reconvertit en documental ampliat?
2: Bé, és el que ara una mica estem estudiant i estem barallant, vull dir, l'hem presentat la setmana passada, com aquí que diu.
0: Perquè, clar, aquí algú que ens estigui escoltant diu, jo no el puc veure!
1: Sí.
2: De moment no es pot veure, però properament es podrà veure. O sigui, la idea és que estigui obert al públic. No sabem de quina manera ni com, perquè són nous, evidentment, en aquest àmbit, i volem doncs, preguntar gent, què fem a altres persones que han fet un documental i com l'has portat, cap on has triat. De moment volem deixar com un marge d'uns mesos bastant ampli de poder portar-lo a algun festival, poder fer alguna projecció més d'allò més íntima com la que vam fer l'escorxador. No ho sé, estem barallant opcions.
0: D'acord. I la idea final és que finalment doncs, pugui sí.
2: La idea final és que tots Sitges i evidentment tothom pugui veure el documental i veure què és l'Escola de Grallers.
0: Un documental que es va presentar, com comentàvem, ara per Santa Tecla, a l'escorxador, és a dir, que al final els membres de l'escola el van poder tastar i el van poder veure i que, doncs, com comentàveu, probablement estarà a disposició doncs, en un futur proper. Un documental que conté imatges antigues d'en Sebas Jiménez, que us les va posar a disposició. Un documental que repassa els assajos de l'Escola de Grallers, que repassa les 36 hores i que sobretot es fica, ho dèiem al principi, en el món de la construcció d'una gralla, d'aquest tros de fusta del qual se n'acaba traient música i una música que ens acompanya a l'imaginari festiu de Sitges i de tota la vegueria del Penedès. Jordina Nebleza, Biel Rovira, moltíssimes gràcies, moltes felicitats.
2: Gràcies.
0: No només pel 9 i mig, oi? Sinó també, de fet, per aquesta... doncs per haver fet una cosa que tampoc es fa molt sovint, que és aquesta. Per cert, ara ja teniu la carrera, no?
1: Sí,
2: ara ja està. Estem graduats els dos, sí, sí.
0: I ara què?
2: A veure què.
0: Teniu alguna intenció, preferència? L'heu fet audiovisual?
1: Sí. Jo ara,
0: cap on tireu, va?
1: Jo em vull formar en disseny gràfic i en producció i guió. Ara he començat amb disseny gràfic, de moment. Per treballar en una productora, m'agradaria molt.
0: D'acord.
2: Sí, jo tiro més cap a direcció de fotografia, tota la part tècnica, il·luminació, so i de tot. I interessant, cap aquí.
0: I esteu treballant en algun lloc ja?
2: Jo vaig tindre la sort de fer les pràctiques a una productora de Barcelona, molt força reconeguda i que treballa amb 3CAT, i llavors de tant en tant em van trucant per fer altres
0: per
2: coses
0: fer
2: i de tot. Estic molt content.
1: Jo no, jo estic en busca de feina.
0: De feina i en busca de més formació.
1: I formació.
0: En busca de més formació.
1: Sí, sí.
0: Jordina Biel, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: A vosaltres.
0: I ho deixem amb una altra peça, va.

per mi Santa Tecla és una cosa molt especial, saps? Perquè durant uns dies tot el poble comparteix una cosa que no es pot explicar, només viure.

Jo crec que per mi Sant Patrici és molt més que una festa. És com aquella sensació de tornar a casa, de trobar-te amb la gent de sempre, els carrers plens, la música... No sé, diria que és com un moment de l'any en què sí que es torna a sentir-se com una mica més nostra.

0: I el que han escoltat és l'àudio d'un vídeo que s'ha fet prou viral i que ha tingut molt d'èxit a Instagram i que ha fet una sitgetana i que el va fer doncs, en acabar Santa Tecla i que, doncs, que segur que molts ha posat la pell de gallina ja només sentir l'àudio, però òbviament altament recomanable que mirin el vídeo. Qui és aquesta noia? Doncs és la Maria Guitart. La troben a Instagram amb el nom de Emma Guitart, guió baix, trobaran el vídeo, que a més té moltíssims likes, moltíssims comentaris, perquè com dèiem, ha agradat moltíssim, i avui per acabar el programa ja ha passat Santa Tecla, però sempre ens queden els records, no? I volíem parlar amb la Maria sobre aquest vídeo, sobre com ha anat, també sobre com està vivint ella la resposta. Maria Guitart, bon dia.
1: Bon dia.
0: Escolta, fins i tot només l'àudio és fort, eh? Només l'àudio ja emociona. Sense les imatges, amb les imatges, però només l'àudio emociona, eh?
1: Sí, jo crec que vaig escollir una bona cançó i a més, sobretot, la segona persona que parla, la Júlia, que és una amiga, una molt bona amiga meva, jo tenia clar que volia que parlés d'ella, vull dir, ella també és una sitgetana de pura cepa, no?, com diríem, té l'església tatuada al braç i tenia molt clar que volia que parlés i a fer li vaig dir, digues el que vulguis, necessito un àudio teu, parlant de Santa Tecla, i jo crec que va
0: ser... És a dir, va ser elecció seva, eh?, el que va voler, el que diu en el vídeo, va ser una tria seva, eh?
1: Sí, bueno, al principi m'envia una cosa també com esmentant Festa Major, però vaig dir, bueno, Juli, anem a... L'any que ve farem un documental, si es dona, de Festa Major, perquè sí, però ara em vull centrar en el que representa com Santa Tecla per nosaltres i ella va escriure el que va dir
0: i el que va sentir
1: i
0: va quedar perfecte. De mi pel nostre poble, així titules aquest vídeo, no? Així el signes, què et va fer portar, o sigui, què et va fer decidir a fer aquest vídeo?
1: Doncs va néixer d'algú totalment orgànic, realment. Jo l'any passat vaig deixar la meva antiga feina que tenia un hotel, que no tenia res a veure amb la fotografia, i vaig decidir centrar-me 100% en això, en el que em feia feliç, que és la fotografia i el vídeo, tot el que tingui a veure amb les imatges, la comunicació, i des d'aleshores he estat fent portfoli treballant, bueno, ara soc fotògrafa freelance, i ja a Festa Major, l'última, vaig dir, m'encantaria fer algun documental o fotos en sèrio, perquè sempre portava la meva càmera petita, però bueno, no era res a veure amb el que he fet ara per Santa Tecla, no? I vaig dir, bueno, pues l'any que ve demanaré un passe de premsa o parlaré amb algun company que també faci fotos o el que sigui i prepararem algo gran i xulo. Però ja quan arribava a Santa Tecla faltaven 2 setmanes i vaig dir, no, jo necessito fer-ho ja. Jo vull fer alguna cosa ja. I vaig parlar pues, amb el Xavier Salmerón, que és el president de la comissió de Festa Major, perquè m'ajudés a tenir un passe de premsa per fer fotos, ni tan sols un vídeo. I ja quan vaig estar allà vaig dir, bueno, pues ja que estic, faig algun vídeo i ja després pues, muntaré alguna cosa especial, no? I pues, va sortir així, però realment jo crec que aquest vídeo neix una mica de la necessitat per mi de posar el focus en una cosa que crec que avui en dia ens fa molta falta. És a dir, vivim constantment envoltats de notícies dolentes, pues de conflictes, d'injustícies, i obrim el mòbil i sembla que tot el que passa al món sigui dolent. I evidentment que aquestes coses existeixen i pues, que no les podem ignorar, no? Però també crec que de vegades ens oblidem de mirar tot allò que passa al nostre voltant i que és bonic també i que la gent pues, és feliç, no? I per mi Santa Tecla és exactament això, o sigui, és un moment, com diu la meva amiga Júlia, correctament al vídeo, és un moment en què els carrers pues, són plans que les persones de diferents edats i realitats comparteixen una mateixa festa, no? Unes mateixes tradicions i pues, sobretot unes mateixes emocions, que era el que jo volia també mostrar al vídeo, no? Perquè no és només la festa en si i els balls, és el que passa al voltant i tot el que hi ha allà. Aleshores, pues, bueno, no només volia ensenyar com és Santa Tecla, sinó
0: va
1: El
0: que
1: intentar...
0: produeix, no? El que genera Santa Tecla, no? A la gent de Sitges, no? Una miqueta.
1: Exacte, intentar transmetre què significa viure-la, no? I fer-ho d'alguna manera en nom de totes les persones pues, que formen part d'aquesta festa i d'aquest poble. Inclús de les que no formen part i volen formar part de la festa, també.
0: El vídeo és preciós, l'han de veure, ha tingut moltíssims likes, moltíssims comentaris. No sé si també com està rebent aquesta rebuda d'aquest vídeo, no, Maria? Fins i tot que et va sorprendre que em posés en contacte jo amb tu, no? És a dir, com ho estàs rebent això? Perquè imagino que quan fas això tu has dit, era per un tema molt orgànic, molt, era una necessitat que tenia jo, però entenc que no ho fas esperant una resposta en concreta, sinó que la resposta arriba, no?
1: Clar, bueno, jo és que estic supercontenta, la veritat. O sigui, jo he rebut missatges de, pues jo que sé, d'un amic que està d'Erasmus a Canadà i em diu, ostres, moltes gràcies perquè realment és com si ho hagués viscut, o gent que no conec que m'ha dit gràcies per aquest regal. Ostres, jo fer un vídeo, una foto o qualsevol cosa que diguin que és un regal és molt gran per mi, és molt especial.
0: Clar, i no sé si Maria, tenint en compte que deies, no?, que has pres recentment la decisió d'enfocar-te en allò que realment et fa feliç, no?, que és la fotografia, que és l'audiovisual, no?, amb aquesta vessant més comunicativa, no sé si després d'aquest vídeo tens la sensació de, o sigui, com que refermes aquesta decisió, no? És a dir, ho faig, m'agrada, i a més, la resposta està sent boníssima, no?
1: Sí, sí, sí. I, bueno, i tot i que la resposta fos amb els meus inicials 50 seguidors,
0: sí,
1: jo ja estaria feliç, perquè realment jo és que tinc clar que és el que vull fer, el que vull seguir fent, el que vull seguir aprenent a fer, perquè mai s'acaba d'aprendre, no, tot. I no sé, jo tinc clar que és el que vull fer.
0: Que és el que t'agrada, no? No, i a més queda clar que estàs més capacitada per fer-ho, perquè i la mostres a aquest vídeo. I no sé si t'ha costat molt fer-lo, és a dir, si la selecció d'imatges, que jo sempre penso, no?, aquí la dificultat moltes vegades és després, és a dir, que entenc que deuries fer un munt d'imatges i de fotos i de vídeos, o no? O potser va ser prou concís i després no et va tocar retallar gaire.
1: Bueno, el primer dia jo vaig anar perquè per temes de feina no vaig poder anar a absolutament tots els actes
0: sí.
1: de Tecla, però sí que vaig estar el diumenge que feien tots els balls infantils,
0: sí, a l'exhibició, sí.
1: Exacte, i després del 22 i 23 pues, tot el que feien. I sí que és veritat que el primer dia ja vaig fer algun vídeo de més i dilluns me'l vaig... Bueno, ja de dilluns me'l vaig mirar per pensar... Bueno, per veure si podia enfocar-ho una mica com un vídeo que estigués pues mitjanament bé. I vaig dir, bueno, vaig veure que no hi havia tantes imatges, que no estava com tan bé enfocat
0: sí.
1: com a mi m'agradaria.
0: Sí.
1: Aleshores, pues, el que vaig fer els següents dies, dimarts i dimecres, és pues, intentar fixar-me molt en els petits moments, o sigui, en les mirades, els somriures, els nens, els carrers, els balls, els focs, etc etc. Aleshores, tenint tots aquests fragments, després vaig estar tot un dia, un dijous, després de Santa Tecla, perquè jo no em podia aguantar, el dia següent es va acabar, doncs jo ja havia d'editar.
0: El vas editar l'endemà mateix, eh?
1: Sí, sí. Jo quasi tot el que faig, si tinc una feina o alguna que no m'ho pugui permetre, m'agrada editar-ho el més ràpid possible. Bé, bueno, el més ràpid. Tot el bé
0: lo abans possible, no? Lo
1: abans possible.
0: Possible.
1: Dir,
0: quan
1: exacte.
0: Encara ho tens allò fresquet, que es diu, no? Que ho tens encara,
1: exacte.
0: Que ho sents molt.
1: Exacte, però perquè també m'ajuda. Ara sí, si hagués d'editar el vídeo, doncs potser no l'hagués editat superdiferent, però sí que hi haurien coses que haguessin canviat, potser.
0: Per tant, allò, et vas posar a editar i el que dius és que el vídeo té imatges molt xules, però òbviament és el muntatge de les imatges, no? És aquest muntatge amb aquesta música, amb aquesta banda sonora, amb aquestes paraules de la Júlia i algú més, no? I parla un noi també al principi.
1: Sí. Sí, sí, també, un
0: altre amic també,
1: de Sitges, sí.
0: Un amic
1: sí,
0: també sí. Que li demanes, i això, i molta imatge del detall. No sé si has descobert també, clar, tu ets de Sitges, coneixes Santa Tecla perfectament, no sé si justament enregistrant i pensant en el vídeo, no?, que deies, vaig a fixar-me més en els detalls, en les petites coses, si has descobert alguna cosa que encara ara no coneixies o no t'hi havies fixat mai?
1: Bueno, em va sorprendre, perquè jo normalment, de tota la vida, he anat a Santa Tecla a Festa Major, però
0: sí.
1: clar, anava a escórrer focs, veia els gegants,
0: sí.
1: veia els balls una vegada i després pues, m'anava amb els amics por
0: sí.
1: a sopar o el que sigui, no? I aquesta Santa Tecla pues, m'ha fet tenir encara més, bé, ja el tenia, però encara més respecte per tota la festa, però també, sobretot, per exemple, pels gegants moros, els gegants, sí, sobretot. O sigui, de veure'ls, la qualitat dels gegants, bueno, ja no parlo de només de la gent que forma part i de la colla i que fa tota la seva feina, no? Sinó de tot el material, de com la gent els rebeixen, sobretot a l'ermita de Sant Sebastià, a la sortida, em va sorprendre, perquè ja sabia que, òbviament, és important, no?, pel poble, però em va sobtar la il·lusió dels nens petits i dels pares, també, portant els nens allà. Crec que és algun molt bonic que s'hauria de presenciar.
0: Maria, clar, aquest vídeo és, jo crec que hagués estat bonic i hagués estat important i hagués afectat segur o emocionat en qualsevol altre any, no? Però no sé si aquest any, i no sé si també aquesta necessitat teva que deies, que és una necessitat orgànica d'ensenyar i transmetre aquesta felicitat que nosaltres sentim per Santa Tecla, i sobretot tenint en compte que hi ha darrere molta gent jove, no?, i molta canalla, si aquest any era més present també degut al que vam viure per Festa Major, no?, de vegades aquest qüestionament, no?, que aquesta tendència que tenim a la societat de qüestionar les coses constantment, no?, i també la festa, no? I no sé si creus que aquest any també d'alguna manera era l'any en què havia de ser.
1: Sí, jo crec que, bueno, a tot arreu realment i en molts moments, malauradament, hi ha baralles, sí. Hi ha coses que potser no haurien de ser així o que, bueno, que potser passen per altres coses, no? D'això no tinc la resposta i malauradament, pues, bueno, és trist que passin aquestes coses. Però també és el que et deia, és cansat de veure sempre els mateixos missatges, és cansat de, bueno, de veure sempre el mateix significat de la festa quan hi ha moltes més parts, saps? I jo crec que és important també que la gent deixi de mirar la festa com baralles, alcohol, problemes, tradició, somriures, balls, família, unió. No?
0: Sí, no, i queda clar que la teva mirada de la festa és una mirada sentida, no?, i emocionada i de respecte clarament a la festa i d'estima a la festa i d'intensitat també, no?, perquè el propi vídeo ensenya. Maria, estàs, dius, dedicada ara a això. T'agradaria, però, potser en un futur que és a dir, que això ja no fos una necessitat orgànica teva, sinó que doncs de cara, tant per aquestes festes o altres coses que passin a Sitges, que et poguessin fer truc i fer-te encàrrecs? T'agradaria, eh?
1: I tant.
0: Ho dic perquè, clar, sí. jo ho deixo anar, perquè, clar, al final entenc que hi ha festes, no?, i hi ha celebracions que qualsevol professional, per descomptat, ho podria fer superbé, però entenc que de vegades que qui faci el reportatge, el vídeo, sigui algú de Sitges, que ja té un sentiment a dins, deu ser diferent, no? Sí. És a dir, clar, jo crec que el teu vídeo justament el que ensenya és això, que més enllà de la qualitat d'imatge i d'edició i de muntatge, que òbviament hi és i que ningú qüestiona, el que hi ha sobretot i el que jo crec que ha fet emocionar i ha fet que aquest vídeo es viralitzés és l'emoció, no?
1: Sí, totalment. Bueno, jo crec que el que tu dius, jo crec que és superimportant que pues, la tècnica, l'edició i tot el que més estigui bé, perquè al final un bon vídeo pot no ser un bon vídeo a causa d'això, si està malament fet, però el fet de ser sitgetana o de conèixer, bueno, ser sitgetana o qualsevol persona que faci una feina en la que forma part d'allò, no? Jo crec que aporta moltíssim. I, bueno, a mi la veritat és que em va fer molta il·lusió poder fer fotos i vídeos de gent que, bueno, pues que al final conec i que són els meus amics o que fa anys que els veig.
0: Clar. De moment no t'han demanat res, eh? De moment no.
1: No, de moment no.
0: No sé per què intueixo que arribarà, Maria. No sé per què intueixo que arribarà, sí.
1: Això espero.
0: Ho intueixo. Amb què estàs ara? Estàs amb algun projecte concret o amb el que et va sortint?
1: Ara estic amb el que em va sortint, però el 19, bueno, a l'octubre començo un màster de fotografia per seguir ampliant coneixements. I vaig fent feina de fotografia.
0: I aquesta passió per la imatge, per la foto, d'on et ve això?
1: Pues jo crec que, no sé, jo crec una de les coses més boniques de la fotografia és que et permet conservar allò que ja no hi és, no?, o que ja ha passat. I, no sé, crec que és precisament això el que m'agrada de la fotografia, o sigui, saber que un moment pot passar però que no desapareix del tot perquè el podem tornar a mirar, recordar i reviure. O sigui, per mi la fotografia és una manera de conservar memòria i crec que hi ha moments, o persones, històries, que per petites que semblin, doncs, mereixen ser recordades i, per tant, també explicades, no? I la fotografia, bueno, a part de que la meva mare fa fotos des de petita.
0: D'acord.
1: I jo...
0: És a dir, que a casa ho has viscut de petita, això, no?
1: Sí, sí. Bueno, ella no es dedica a això, però sempre ha sigut el seu hobby. I he heredat, pues, càmeres i objectius, que avui en dia són molt cars i que es necessita una ajuda. I també m'ha sortit això. Però m'agrada perquè m'obliga... La fotografia m'obliga a observar, també, saps? Si és una part important de la fotografia és que t'has de fixar en coses que pues, potser passarien...
0: Desapercebudes, no?
1: Desapercebudes, sí. I també perquè em fa trobar com el bonic o la bellesa en les coses quotidianes, no? I és el que més m'agrada. A part de transmetre emocions, que jo i les emocions anem de la mà.
0: I quin missatge més bonic també, tenint en compte que diguem que en aquesta vida actual, no?, en què tots anem de pressa, no?, mirant el mòbil i per tant no mirem més enllà de la nostra pantalla i anem rapidíssim, se'ns passen tantes coses pel costat, no?, que entenc que feines com la teva justament de vegades el que ens permeten doncs és això, no?, és dir, caram, tot això ha passat aquí al meu costat i jo no ho he vist, i estava allà, eh?
1: Sí, no, i jo la primera, eh? Jo quan vaig ser... Bueno, encara tinc 24 anys, però quan tenia 18, potser, sí. Quan vaig tenir 18 i que a sobre ens va pillar tot el Covid, tota la situació del Covid i de més, em vaig tancar i crec que no vaig anar per un bon camí en quant a la tecnologia i això m'ajuda moltíssim a obrir món, a obrir ment, a conèixer a gent també, molt bonica, perquè aquesta vida hem vingut a conèixer gent i a fer coses i a viure.
0: Clar
1: també.
0: Que sí.
1: Sí que...
0: Maria, un plaer, enhorabona de debò per aquest vídeo. Ho torno a dir, eh? El poden trobar el vídeo a l'Instagram de la Maria, que és mguitart, _, el troben, està dalt de tot del seu feit, el trobaran en allà, són uns segons, i han sentit, nosaltres hem pogut posar aquí l'àudio, que només l'àudio ja era emocionant. Vas provar moltes cançons o de seguida vas tenir clar que seria aquesta?
1: Pues mira que sempre tardo un muntó, però aquesta la tenia clar.
0: Doncs escolta'm,
1: la tenia ja guardada i...
0: Quin encert, sí, eh? Sí. Quin encert, eh? Perquè fa posar els pèls de punta. Maria, un plaer. Enhorabona pel vídeo i molts èxits i molts encerts. I tant de bo puguem tornar a parlar perquè has pogut fer algun altre projecte aquí a Sitges, si és el que desitges.
1: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per invitar-me.
0: Gràcies, Maria, un plaer.
1: Gràcies a tu. Adéu.
0: Les 11:59, arribem a les 12 i per tant nosaltres ens acomiadem en aquest dia plujós ja que ens fa recordar que la tardor és aquí. Tornem demà a les 9, que acabin de passar. Bon dia, adeu-siau.

0: 10 i 8 minuts, aquesta sessió ordinària de ple municipal del mes de setembre va resultar extraordinària. Per dues raons. Primera, perquè encara no ens havíem trobat en aquesta legislatura i ens en sembla que en la història dels plens un ple de 8 hores i mitja. I aquest va ser el d'ahir. Per tant, primer fet extraordinari. I segona, com deia en Joan, que m'ajuda en aquests assumptes de la memòria perquè fa tants anys, creiem que no ens havíem trobat mai amb un ple que no es va poder acabar, que li van quedar els deures pendents. Bon dia de nou, Joan.
1: Bon dia, Vicenç. Això té una explicació, i és que a l'època junyent, que era quan els plens s'allargaven tant, clar, començaven a les 8,
0: sí.
1: No començaven a les 4, a les 8 començaven.
0: Després arribàvem es va avançar una hora.
1: Arribàvem a les 12 i aleshores Pere Junyent deia aquella frase de «parem el rellotge», i el ple continuava. Amb el rellotge aturat, perquè s'havia d'acabar a les 12. Ahir, pel que ens ha arribat, secretaria no deixa per al rellotge, i si arriba a les 12, són les 12, i aquí s'ha d'acabar. I segons...
0: El reglament diu això, eh?
1: Diu el reglament, tots els assumptes que quedin, que estiguin en aquest punt per tractar, queden sobre la taula i es traspassen a la següent sessió plenària.
0: Mm-hmm. Vaja... com si estéssim en un curs escolar que no finalitza el temari.
1: No, exacte. Bàsicament.
0: I es queda allà. Què passa? Que van quedar dues mocions, les dacions de compte i els precs i les preguntes dels regidors dels diferents grups polítics, i aquestes dues mocions que en principi passarien al mes d'octubre, una d'elles, la que presentava Verds en Comú Podem a l'entorn de les obligacions legals en matèria de la taxa de residus, ja no la presentarà Verds en Comú Podem el mes d'octubre, perquè ja haurà quedat descavalcada des del punt de vista de la cronologia, haurà quedat fora de termini, i l'altra, que és la que presentava Elena Alonso, la regidora Elena Alonso, per la finalització de les obres de renovació del Passeig Marítim, potser també haurà quedat ja fora de termini, perquè probablement les obres del Passeig Marítim hauran pogut reiniciar-se abans de la celebració del ple d'octubre.
1: Correcte, perquè aquesta va ser l'explicació que va fer l'alcaldessa arran d'una pregunta formulada per l'Associació de Veïns de les Botigues que va participar en aquest intermig del ple.
0: Per tant, dos fets extraordinaris. Primer, la durada d'aquest ple, i segon, que haguessin quedat punts així sobre la taula i que el ple hagués d'acabar d'una manera abrupta perquè el rellotge ho marcava. Repàs ràpid el que va donar de si aquesta sessió maratoniana, que va repartir les preguntes del públic en dues tongades. Bé, de fet, va passar una cosa a 3:45, la primera tongada de les preguntes del públic. Aleshores, quan va acabar el debat de la cobertura de les pistes de l'Utrillo i es va fer una de les pauses del ple, en acabar aquesta pausa, aleshores va intervenir el president del Bàsquet Sitges fent referència al punt que ja havíem tancat abans de l'intermig. I després, d'un altre intermig, quan eren les 9 i escaig del vespre, va intervenir un altre grup de ciutadans amb preguntes. Un senyor que venia de les botigues de Sitges per explicar els problemes de les botigues i també d'aquesta associació Pro Castelldefels, que s'ha posat en marxa per la desvinculació de les botigues en Sitges, i després una veïna del carrer Carreta perquè s'expliqués com està la història d'aquesta sauna, popularíssima sauna, amb tots els problemes administratius i sancions que arrossega. I després el ple va continuar, però ja no va haver temps de precs i preguntes dels grups polítics municipals. Perquè també tots vostès ens entenguin, les preguntes del públic no formen part de l'ordre del dia del ple, del gruix, diguem-ne, de l'acte administratiu del ple municipal, de l'acte, diguem-ne, que deixen constància la secretaria de l'Ajuntament. Els precs i les preguntes, perdó, les preguntes del públic no entren aquí.
1: No, exacte, són una deferència que té l'Ajuntament des de fa molts anys, però que no és part.
0: Per tant, perdó, es digui el que es digui, les preguntes del públic, òbviament pot tenir un cert ressò, però no en queda constància en acte.
1: No.
0: Queda enregistrada, queda el vídeo a YouTube, però constància en acte, així de manera oficial, no en queda. Per tant, el ple també va ser, diguem-ne, singular en aquesta forma d'administrar les preguntes del públic i tota la resta de punts. Anem per alguns dels titulars ràpidament. Abans no escoltem els dos talls de veu que els tenim preparats, un sobre el debat de Vallcarca i l'altre sobre la moció de reprovació al regidor David Martínez. He dit David Martínez?
1: Sí.
0: És així, eh?
1: Sí.
0: Saps que em pensava dir ara? No sé si ho dic bé.
1: Sí, ho has dit bé. Sí, sí.
0: Sí,
1: correcte,
0: eh?
1: David Martínez.
0: T'ho juro que ara no estic pensant. Bueno, és que ja no sé.
1: És que també és normal.
0: També és normal. Vinga. Primer titular, el que així per ordre cronològic, després dels primers punts de l'ordre del dia, va haver diferents modificacions de crèdit vinculades amb la compra d'un vehicle per la brigada, vinculades amb obres al Miramar, en el que és el paviment del Miramar, en el que és també l'ascensor del Miramar i en el que és també el paviment del Mercat Vell, i aleshores vam arribar a l'assumpte Prado i Retiro.
1: Sí, abans d'això ja el govern va perdre una votació,
0: sí,
1: que és el nomenament de representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats.
0: Sí, sí.
1: Saben que s'havia de fer aquest nomenament per la marxa dels comuns verds del govern. Doncs bé, la majoria de l'oposició es va oposar, sí, en aquest nomenament i, per tant... Doncs,
0: per entendre que queda una representació poc ponderada entre, diguem-ne, la representació que té el govern ara en el ple municipal
1: minoria,
0: respecte a la gran quantitat
1: són
0: de...
1: Són 7 regidors sobre 21.
0: Ah, exacte.
1: Doncs...
0: Quan vostès llegeixin òrgans col·legiats, vol dir comissions de,
1: sí,
0: tota mena, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Perquè es diu òrgans col·legiats, perquè s'ha de dir així, però comissions de tota mena. L'assumpte de l'injecció de diners per a Prado i Retiro
1: no.
0: I el frec-a-frec, diguem-ne, intens, potent, entre Mònica Gallardo i l'alcaldessa Aurora Carbonell. Va ser el primer frec-a-frec de la nit que tenia relació, sobretot, després hi havia, diguem-ne, la subvenció del Consell Comarcal. Mònica Gallardo va assenyalar que en el seu moment l'Ajuntament va entorpir enormement que Prado i Retiro rebessin els diners del Consell Comarcal. L'alcaldessa li va dir que, bàsicament, el que va passar és que no es va formular la tramitació de totes aquelles subvencions correctament i, per tant, aquestes subvencions que venien de la Diputació havien de passar per l'Ajuntament, com que no estaven ben formulades, no es podia donar així com així. Però aquest ja va ser un frec-a-frec. I el segon va venir per una qüestió que en el seu moment és cert que la regidora Carme Mirall va posar sobre la taula, que és que en el seu dia, el 2024, aquests diners no podien venir del romanent.
1: Exacte, perquè el criteri de la intervenció era aquest. Pel que sigui, ara...
0: La intervenció té un altre criteri.
1: La intervenció té un altre criteri. Que això és allò tan complicat de que al final... Si la situació és la mateixa, doncs...
0: Perquè hi ha un altre criteri.
1: Però probablement la interpretació de la llei en funció de qui la llegeix...
0: És diferent.
1: És diferent.
0: Sigui com sigui, aquí també hi va haver un altre punt de debat que va ser el greuge comparatiu que es creava donant 300.000 euros al Retiro i 150.000 al Prado. Greuge comparatiu que resoldrà el mes de gener de l'any que ve, mes de gener del 2027, així ho va anunciar el regidor Albert Oliver Rodés. Diguem-ne que va fer poca referència a això, l'oposició sí que va fer més referència, que des del Prado hi havia un anuig bastant important per entendre que aquest desequilibri no podia, diguem-ne, assumir-se de cap manera. Per tant, bones notícies, 300.000 euros pel Retiro, 150.000 pel Prado i, en cartera, el mes de gener de l'any que ve, uns altres 150.000. A la regidoria de Recursos Humans, dos temes també que tenen a veure amb els complements de treballadors.
1: Correcte,
0: per dir-ho ràpidament.
1: Un important, bastant important increment dels complements retributius als treballadors per l'avaluació i l'acompliment de les seves funcions.
0: De la productivitat, que en diríem.
1: Exacte.
0: Regidoria de Projectes i Obres, un altre dels bons titulars d'ahir. Es va aprovar el projecte de transformació i renaturalització de l'espai exterior i la coberta de les pistes de bàsquet de l'escola Miquel Utrillo. Com els dèiem, aquí també va haver unanimitat, també va haver frec-a-frec, eh?
1: Sí.
0: Sobre què està fent el govern amb les instal·lacions esportives.
1: Cap debat unànime ahir va ser tranquil.
0: Cap.
1: Tot i que després es votava unanimitat.
0: Exacte. Res va ser tranquil.
1: Es va remarcar, per una banda, la necessitat d'acord entre de la comunitat educativa, tant de l'escola com de les AMPAs, com també de les peticions i les necessitats del Club Bàsquet Sitges i després la presència de Pau Simó.
0: És diguem-ne, la modificació més important del Pla General des que el Pla General es va aprovar i que, com els comentàvem, ha de possibilitar, diguem-ne, l'activitat econòmica en diferents àmbits i la tramitació administrativa més ràpida d'aquesta activitat econòmica. L'ús de terrasses o de terrats dels hotels, el canvi en les dimensions de les places de pàrquing, la possibilitat que s'estableixin més comerços a la zona de la Plana, entre altres qüestions.
1: Ah, exacte. És com una mena d'òmnibus per modificar aspectes puntuals del Pla General que permetin adaptar a les necessitats actuals que no es tenien o no es contemplaven fa 20 anys.
0: I en el rerefons, l'advertiment que qui sap si la legislatura que ve

0: s'haurà de posar el pla general sobre la taula i vinga, tornem-hi. Aquest va ser un dels punts també que va mereixer debat. Un altre vinculat a un terreny que està a tocar de les instal·lacions del Club Natació i que, diguem-ne, allà en principi s'hi haurà de fer un equipament esportiu destinat a l'urbanització que hi ha a la vora, que és una urbanització, com saben tots vostès, d'alt standing, doncs un equipament esportiu privat. L'empresa que ho posa en marxa, que és l'empresa que va fer en el seu dia l'urbanització, en el seu moment també va optar a la compra de les instal·lacions del Club Natació, però no va aconseguir...
1: Era una de les dues empreses que es presentava.
0: Era una de les dues empreses. I, per tant, com que en el seu moment l'empresa optava al Club Natació, no va, diguem-ne, tirar endavant el projecte de club esportiu privat, i com que no va aconseguir el Club Natació, ara vol tirar endavant el projecte de club esportiu privat. I ahir alguns membres de l'oposició, alguns regidors, van assenyalar que... Aquest, diguem-ne, aquesta mena de vincle estrany entre, bueno, l'empresa resultarà que hi haurà dos clubs esportius un al costat de l'altre,
1: sí,
0: i més de l'empresa que va perdre i
1: de
0: l'altre...
1: De fet, es plantejaven dues coses. Per una banda, l'estranyesa per part d'alguns regidors que s'instal·li un club esportiu al costat de l'altre, és a dir, que n'hi hagi dos, i per altra banda, doncs, la situació en què està la venda
0: del Club Natació,
1: perquè l'alcaldessa va reconèixer que efectivament ja han dipositat la paga i senyal, però que estan pendents de mirar alguns temes tributaris per acabar d'anar al notari i signar definitivament el traspàs.
0: Que són 2.400.000 euros aproximadament. Bé, les mocions que van venir després del debat de Vallcarca, que els hem comentat abans abastament i que d'aquí un moment escoltaran un debat d'una hora del 0 al 100, des dels grups polítics que no volen que Vallcarca s'hi faci res i l'únic que volen és que es renaturalitzi com cal tot això, que, diguem-ne, en quedi ben poc d'aquesta degradació actual que pateix Vallcarca, però que no hi hagi cap projecte industrial i menys un projecte urbanístic, fins als grups polítics que agafen tot el projecte sencer, tant el tecnològic com l'urbanístic. Però en un moment escoltaran el debat. Dues mocions sobre Ceuta, que les passem així. Ja estan passades, per tant, ara anem a parlar de les altres mocions que tenien a veure. La moció de Guanyem Sitges per abordar el sensellerisme a l'escala de la vegueria és una moció que venia de fora, venia d'on, ara no recordo, la plataforma Pro Penedès o alguna cosa així va dir.
1: Ai.
0: Ara no, un momentet...
1: El que sí que es va dir és la xifra de 53 persones actualment sense llar al municipi de Sitges.
0: La va comentar la regidora Eva García del Partit Popular a partir de les dades del síndic de Greuges, de la síndica de Greuges. 53 persones sense llar a Sitges, va sortir aquesta, diguem-ne, aquesta dada. Bé, ara no recordo, però la moció del sensellerisme que va tirar endavant. Després va arribar la moció sobre el reforç dels punts lila per unes festes lliures de masclisme, racisme, xenofòbia i feixisme. Aquí va haver també un temps en contra, diguem-ne, entre molts grups polítics municipals, diríem que la gran majoria, i Partit Popular i Vox.
1: Sí, sí, exacte. 18 vots a favor, 2 en contra, que van ser els de Partit Popular i Vox, que entenen que hi ha una vessant ideològica al darrere de la instal·lació dels punts Lila i, per tant, doncs que no...
0: Diguem-ne que van desacreditar obertament els punts Lila i, en el cas del regidor José Antonio Gilabert de Vox, també va desacreditar obertament, com va fer aquí en el programa fa dies, les barraques, que va dir que literalment les barraques no serveix per res. Avancem. La proposta que escoltaran també al debat del grup polític municipal Verds en Comú Podem per la reprovació del primer tinent d'alcaldessa i regidor David Martínez Lluís. Aquest també va ser un debat en el qual s'hi van afegir altres grups municipals, però que va aparèixer aquesta derivada de grups que en tenien, millor dit, sí, en tenien que aquí podia haver-hi un... Com ho podem dir això? Allò que en diuen els castellans, un resquemor.
1: Sí, una venjança.
0: Una venjança.
1: Ho va dir...
0: Que és una mica més d'una... Ho va dir, en aquest cas, Gilabert.
1: Exacte.
0: Que bé, per aquí hi ha un mig que podia haver-hi una venjança. En qualsevol cas, hi ha grups que van mostrar el seu recel per aquest paper tan beligerant ara de Verds en Comú Podem, mentre el regidor Xavier Ripoll, que és qui va presentar, qui va exposar aquesta moció, i la regidora Gasulla van dir que ells ja exercien la postura crítica davant David Martínez, però ho feien
1: de portes endins,
0: dins del govern. El cas és que va prosperar aquesta moció, però com els dèiem fa un momentet, la reprovació d'un regidor en la pràctica no té cap, diguem-ne, cap mesura executiva,
1: no, és...
0: més enllà de l'ètica i la moral.
1: Ah, exacte, és una estirada d'orelles formal. De fet, hi ha ministres reprovats, hi ha consellers reprovats, i ara tenim un regidor reprovat.
0: Diguem-ne que no és cap mèrit, evidentment, però no té cap conseqüència directa. Però sí que és veritablement noticiable que un ple municipal aprovi la reprovació d'un dels seus regidors, i més quan es tracta d'un àmbit especialment delicat com és aquest. David Martínez, que va defensar la seva feina i que va defensar les actuacions que s'han fet des de la regidoria en aquest moment, i que va alletjar molt a Verds en Comú Podem aquesta postura crítica que ara ha fet pública d'una forma també tan evident. I ens quedaven encara les mocions, perquè ja hem dit que les sí, de Ceuta, del PSC i de Vox,
1: i la de les franges perimetrals.
0: Endavant les atxes. Ens quedava una moció que va ser aprovada també amb una franca majoria, la del Partit Popular, per accelerar i reforçar el manteniment de les franges de protecció contra incendis.
1: Correcte. Aquí ens acostàvem a les 12.
0: Tant ens hi vam acostar que vam quedar 3 minuts de les 12. Mira com estic d'empanat que en lloc de regidoria llegia fregidora. Bé, anem pels talls de veu que els hem preparat per vostès i que ens portaran a les 12:05, més o menys, no massa més. D'aquestes 8 hores i mitja de ple, que trobaran, no direm que amb àudios singularitzats, No ens ho facin fer, això. Hi haurà àudios singularitzats, però no tants com allò de dir, no, és que vull el minut... No, no. Si voleu que fem això, ara anava a dir allò, comporteu-vos com us heu de comportar, i aleshores...
1: Ara es pot posar el tall sencer a la IA i llavors el pots llegir al ple.
0: Bé, m'he escollit dos debats. El primer debat, com els dèiem, sobre Vallcarca, bàsicament perquè ens sembla que fins ara, en el ple municipal, no s'havia parlat durant tant de temps de Vallcarca, tot i que el punt, repetim, no era per propiciar un debat sobre el projecte de Vallcarca i sobre la definició del projecte i sobre els informes del projecte, perquè no n'hi ha més enllà del que ha presentat la promotora del projecte. El que es demanava era una altra cosa, el posicionament de l'Ajuntament sobre els canvis urbanístics que es poden donar perquè aquest projecte, al final, pugui ser possible. Per tant, això és el que es demanava i és un embrió dels embrions del debat futur.
1: De fet, és una declaració sobre si existeix o no un interès públic en la proposta de pla director que fa la promotora, que també és la primera vegada que un promotor fa una proposta, un promotor privat fa una proposta de pla director. Els plans directors normalment s'executen des de l'administració. Bàsicament, l'Ajuntament diu que efectivament hi ha un interès públic, però que voldrà participar en el procés. I això, diguem que no posiciona l'Ajuntament ni cap a una banda ni cap a l'altra.
0: Diguem-ne que en aquest dictamen, o en aquesta resposta que l'Ajuntament donarà a la Generalitat, hi ha tot un seguit de condicionants que d'alguna manera blinden a l'Ajuntament de que li atorguin un paper que no ha pres. I aquests condicionants són que hi ha d'haver una audiència pública, que els sitgetans s'han de posicionar sobre què volen i què no volen per Vallcarca, que l'Ajuntament ha de poder participar d'aquest projecte que es faci a Vallcarca i que, evidentment, aquí no es farà res fins que l'Ajuntament no ho aprovi, perquè ja ho saben que Vallcarca és terme municipal de Sitges i, per tant, qualsevol punt de caire urbanístic vinculat a un projecte necessita l'aprovació del ple municipal per fer-se.
1: Malgrat això, quatre formacions, Guanyem, Comuns i el Margalló, van mostrar-se obertament beligerants, fins i tot a l'acceptació d'aquest punt, entenent que tot parteix ja d'una situació d'especulació i que, per tant, doncs, ni tan sols s'hauria d'entrar. La resta de regidors van votar a favor, tot i que el debat es va obrir sobre si realment això és una proposta especulativa, comercial, o realment davant de la manca d'habitatge és bo que es promogui, encara que sigui a Vallcarca, una oferta d'habitatge.
0: I després, si volen, el debat final, que és un dels molls dels ossos, perquè en el seu dia, en el pla general, també apareixia aquest debat. Sitges pot mantenir un desenvolupament urbanístic i de vivendes a Vallcarca? té la capacitat per mantenir-ho, té la capacitat per enviar serveis, té la capacitat per mantenir tot allò que hi hagi allà, l'espai que hi hagi allà, té capacitat Sitges per mantenir-ho? Bé, doncs aquest és un altre dels debats de

explicar que tenen un projecte per tirar endavant en aquell espai. Fa molt de temps que, com he dit, que intenten tirar endavant aquest projecte, que és un projecte complex perquè està en un lloc que és un terreny industrial. Recordem que Vallcarca és un terreny industrial, que actualment hi ha una fàbrica i que darrere no, hi ha la pedrera. Per tant, per fer aquesta transformació que volen fer, ho han explicat i em consta que ho han explicat també amb tots els partits, diferents partits polítics, aquest projecte. Ells mateixos, els propietaris, van decidir anar directament a la Generalitat, perquè per un projecte d'aquests es pot fer a través de l'Ajuntament o es pot demanar directament a la Generalitat. Com és un projecte molt complex i molt gran i de molta transformació, van decidir anar directament a la Generalitat. I per anar a la Generalitat el que han de fer és un pla director urbanístic d'ordenació de la cimentera de Vallcarca. El 24 de novembre del 2025, els propietaris de Vallcarca van entrar aquest document a la Generalitat per demanar que comenci aquest pla director d'urbanístic. Que entrar això només vol dir que la Generalitat comenci a mirar-s'ho, si realment allà es pot fer aquesta transformació, si el projecte que ells volen fer s'adequa a les necessitats. En fi, és un procés molt llarg, només és entrar-ho directament a la Generalitat. En aquell moment, la Generalitat ens va demanar, el gener d'aquest any, del 2026, ens van entrar un escrit de Direcció General d'Urbanisme on diu exactament que s'informi per part de l'Ajuntament de Sitges sobre els efectes que podria tenir aquesta proposta d'aquest pla director. És normal, la Generalitat diu, vull saber què pensa l'Ajuntament de Sitges abans de començar a fer alguna cosa. I en aquell moment, en compliment d'aquest requeriment, es va emetre un informe tècnico-jurídic sobre la proposta de formulació aquesta, que els tècnics del departament van fer un informe tècnic-jurídic contestant exactament aquesta pregunta. El juliol del 2026, la Comissió de Territori de Catalunya ens va dir, no ens serveix només un informe tècnic-jurídic, el que volem, exactament ens va dir l'Ajuntament, volem que adopti un acord de ple en el qual es manifesti expressament si considera que la proposta del Pla Director Urbanístic de la cimentera de Vallcarca resulta d'interès pels interessos públics urbanístics del municipi i que aquest acord es trameti a l'òrgan corresponent de la Generalitat. És a dir, després d'aquest pas ens van dir no, volem que el ple diguem, es signifiqui i voti que els hi sembla que això estigui o comenci a tramitar la Generalitat, el Pla Director. Per tant, a petició de la Generalitat, portem aquest dictamen en el ple i nosaltres sí que, a banda de la pregunta que ens ha fet la Generalitat, hem cregut convenient afegir alguna proposta més, algun acord més, sobretot perquè quedi constància que el que avui s'aprovi aquí o no s'aprovi, senzillament és que, si s'aprova, estem dient que estem d'acord que la Generalitat comenci a preguntar-se o a treballar amb un pla director que transformi Vallcarca, que la transformació de Vallcarca pot ser de moltes maneres. Pot ser des de a fer habitatge, a fer un sector econòmic, a fer un parc natural. És a dir, la transformació de Vallcarca pot tenir moltes diferents opcions. Nosaltres diguem, volíem que quedés clar que no és que l'Ajuntament aquí ara digui que estem absolutament d'acord amb la proposta que fa el privat o estem absolutament en contra de la proposta que fa el privat. Per què? Perquè aquesta proposta que agafarà la Generalitat, aquest pla director, haurà de consultar a totes les sectorials, haurà de consultar a Medi Ambient, si això és possible, haurà de consultar a Carreteres, si això es pot fer, haurà de consultar a l'ACA, a ENA, a tots els sectors. I nosaltres, quan tinguem aquesta informació, és quan el ple podrà dir si està d'acord o no. Perquè, evidentment, davant d'aquesta proposta, si algú diu doncs, que doncs aquí hi ha masses habitatges o n'hi ha massa pocs, o aquí la riera que volen passar pel mig doncs, no és l'adequada, o el que sigui, en aquell moment és quan realment l'Ajuntament, evidentment, també li demanaran veu. Per això nosaltres hem posat algun punt més. I també perquè a petició també de molts dels grups que esteu aquí s'ha demanat diverses vegades que sobretot s'ha de fer participació ciutadana. Per què? Perquè volem que la gent amb una transformació tan gran com és Vallcarca digui la seva. La gent de Sitges, evidentment,

0: digui la seva. Per tant, llegiré els punts que portem a votació. Primer, tal com ens ha demanat la Generalitat, declarar l'existència d'un interès públic en la transformació i regeneració de l'àmbit de la cimentera de Vallcarca i, en conseqüència, manifestar que la proposta de formulació del Pla Director Urbanístic d'Ordenació de la Cimentera de Vallcarca resulta d'interès pels interessos públics urbanístics del municipi als efectes d'iniciar-ne la tramitació i el seu estudi de conformitat amb l'article 83.4 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Això és literalment el que ens demanava la Generalitat. Hem afegit un segon punt que diu fer constar expressament que la documentació presentada en aquesta fase té caràcter orientatiu i de proposta inicial per obrir el debat i que el model d'ordenació de l'àmbit, els usos i la seva mixtura, les seves intensitats i els seus paràmetres, no queda validat per aquest acord i es concretarà durant la tramitació del pla a partir dels estudis i informes sectorials, tal com he dit, corresponents. Quan tinguem aquests informes és quan es podrà, quan es podrem significar. Tercer punt, que també l'hem afegit, fer constar que l'Ajuntament conserva íntegrament, això és força important, l'Ajuntament conserva íntegrament la seva potestat decisòria en totes les fases posteriors del procediment, la informació pública, l'audiència, és a dir, en les quals podrà formular les esmenes i les condicions que consideri oportunes. És a dir, aquí també estem defensant, evidentment, l'autonomia municipal i la decisió municipal. Quart, instar a l'alcaldessa a la creació i constitució per decret de la comissió de seguiment del Pla Director Urbanístic. Aquí també hem afegit que volem que hi hagi una comissió formada per tots nosaltres i per a qui vulguem afegir per fer un seguiment, perquè cada vegada que la Generalitat ens digui doncs ara ha arribat aquest paper o ara ens han consultat això, que aquesta comissió es pugui reunir i ho pugui debatre i ho pugui parlar. O sigui, aquest decret haurà de contenir com a mínim, no? Aquí hem posat el que mínim hauria de contenir, que és l'objecte i les competències de la comissió de seguiment que formarem, el seguiment del nou model urbà, el seguiment del nou teixit residencial, la fiscalització ambiental, el seguiment i impuls de l'habitatge de protecció de l'HPO, el seguiment de la reducció de l'àmbit industrial, això és l'àmbit industrial perquè la proposta redueix l'àmbit industrial perquè el guanyi el parc, diguem. I la transparència i la participació ciutadana. És a dir, aquesta és una comissió de seguiment important per estar al dia de tot el que succeeixi. I per últim, també manifestar, el cinquè punt, manifestar el compromís de l'Ajuntament de dur a terme una consulta pública en el marc d'un procés participatiu, d'un procés de participació ciutadana que acompanyi la definició del model d'ordenació de l'àmbit, complementari dels tràmits preceptius i sobretot fent d'informació pública i d'audiència legalment previstos, sobretot escoltar la ciutadania què en pensa i que també pugui fer un seguiment la ciutadania. Per tant, el que portem a votació no és només la pregunta que en el seu moment ens ha fet la Generalitat de Catalunya i que evidentment ho hem de traslladar, sinó que hem afegit, i crec que és important, aquesta autonomia municipal, aquesta comissió de seguiment i aquesta participació ciutadana. Paraules en aquest punt? Senyora Alonso.
1: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Perdó. Bueno, ara fa 4 anys la senyora Carbonell es feia fotos amb els privats que volen especular a Vallcarca, perquè en realitat en aquest projecte que està aquí mig amagat hi ha 4.000 vivendes de construcció a la zona de Vallcarca i és el projecte que està sobre la taula i és del que tothom parla. Deia jo que ja necessitava fer creure al poble que hi havia grans projectes per Sitges, grans projectes especulatius amb guanys dubtosos, senyora Carbonell, molt dubtosos per la vila de Sitges. La realitat és que a Vallcarca el primer que cal fer és un acompliment als convenis d'aquest Ajuntament i acabar amb l'activitat extractiva, com s'ha de fer a les pedreres que encerclen tot el poble del Garraf. Fa més de 100 anys, senyora Carbonell, ja estic parlant, li agradaria que em mirés, gràcies. Fa més de 100 anys que Sitges contribueix amb els seus àrids al desenvolupament de l'àrea metropolitana i ja ha arribat el moment que pensem en nosaltres en gaudir plenament de l'espai natural que ens envolta, tant terrestre com marítim. El segon que cal fer és desmantellar la planta de ciment i descontaminar l'espai i implementar el pla de reestructuració de la Pedrera. Vallcarca és una oportunitat per Sitges, ho és, però no ha de ser en cap cas l'oportunitat perquè un privat especuli destrossant més el nostre litoral. No sé vostès què pretenen, no sé si volen fer potser un segon barri a les botigues allà a Vallcarca, perquè jo no em puc imaginar que vostès diuen que faran un procés participatiu perquè la gent de Vallcarca i espero que de tot Sitges pugui determinar el futur d'aquí, però tenim un projecte de 4.000 vivendes més que res perquè a mi i a tots els senyors que estan aquí de l'oposició ens ha trucat al despatx d'arquitectura que construeix per explicar-nos les benaventures i les ganàncies que tindrà Vallcarca si es construeix això. O sigui que no ens digui que vostè està pel tema de Vallcarca, no em digui que vostè està en contra d'això perquè vostè fa 4 anys estava fent fotos amb aquest senyor que és un especulador i vostè fins fa poc estava recolzant aquest projecte. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Demano una mica d'educació també. Més paraules? El senyor García.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, avui finalment som aquí en aquest ple, doncs debatent, finalment dic, el futur de la cimentera de Vallcarca. I dic finalment perquè si fos per vostè, senyora alcaldessa, doncs aquest debat continuaria in eternum sense venir en el ple. Vostè va retirar aquest punt del ple passat, del ple de juny, van intentar doncs, despatxar-ho d'una manera absolutament ridícula i és amb un simple donar compte d'un ple amb una, també i d'una comissió informativa, però la jugada doncs, li va sortir malament i va venir la Generalitat a dir-li que vostè no ho feia bé i que a veure si feia el favor de fer les coses com se'ls estava demanant. I per què tenien tanta por de portar avui aquest debat? Doncs perquè aquest expedient despulla la veritat d'aquest govern i és la desídia, la inacció històrica i els apriorismes ideològics que tenen uns partits que prefereixen tenir Vallcarca degradat i abandonat abans que permetre que generin riquesa i progressi també i que hi hagi progrés per Sitges. Perquè miri, el POM de Sitges doncs, es va aprovar l'any 2006, com abans es deia, fa 20 anys ja, però quina ha estat la gestió d'aquest govern i també dels seus predecessors de les esquerres? Doncs el no res absolut, inacció total. Vostès no han mogut ni un sol paper per resoldre el problema de Vallcarca. I ara que ve una proposta de formulació d'un pla director urbanístic, doncs, en lloc de rebre la inversió amb els braços oberts i posar-se a liderar el disseny de la mà dels promotors i de la Generalitat, resulta que vostès s'atrinxeren darrere de prejudicis i apriorismes ideològics contra la iniciativa privada i contra qualsevol mena de creixement. Vostè avui, quan ha presentat aquest punt, semblava que estava demanant perdó. És que ha sigut bueno, absolutament ridícul. Demana perdó vostè per finalment haver de portar aquest ple i sobretot que tothom tingui clar, sisplau, que només votem, no, escolti'm, la gent sap perfectament el que es votarà i vostè no ha de demanar perdó, o sí, ha de demanar perdó per haver trigat tant en portar aquest debat en aquest ple. Miri, jo li deia apriorismes, però escolti'm, és que l'apriorisme de la falta de concreció. Miri, critiquen que el model econòmic no té operadors identificats o que falten estudis de demanda desagregats. Escolti'm, és que estem en una fase inicial de formulació. És que aquest document és per començar a parlar, a negociar, a treballar, a dir el que volem i el que no. Si no volem 2.700, no 4.000. Si no volem 2.700, doncs no sé quantes volem. 700, perquè després ens queixem que no hi ha habitatge, que no hi ha sol, que ningú construeix. Escolti'm, hi ve un privat i vol construir i vostès no el deixen. Perquè, clar, un privat ja de per se és dolent. La paraula privat a vostès els hi sona doncs, a dimoni. L'apriorisme contra l'habitatge i el creixement. Sitges té una problemàtica sagnant d'accés a l'habitatge per l'increment de preus, cosa que és conegut de tothom. Aquest projecte posa sobre la taula, com deia, 2.700 habitatges, amb una reserva del 40% d'HPO i la meitat en règim de lloguer. Això supera i de bastant el mínim legal. I quina és la seva objecció, per tant, senyora alcaldessa? Miri, i l'excusa també que ens posen dels serveis públics. Diuen que un nou barri pot col·lapsar els serveis municipals, però és que resulta que aquest PDU, precisament per ser una actuació d'interès supramunicipal, obre les portes a mecanismes de finançament i coordinació superiors per construir equipaments públics que no només servirien per Vallcarca, sinó que corregirien els dèficits històrics que tenen els veïns de les botigues i del Garraf, que saben perfectament i que avui ens acompanyen i saben i pateixen aquesta manca d'equipaments que tenen. I això els donaria resposta en part a les seves problemàtiques. Vostès es queixen, senyora alcaldessa, de la pressió de serveis a Vallcarca, però resulta que tenen el nucli de Sitges absolutament desequilibrat en equipaments per la seva pròpia deixadesa. Nosaltres votarem a favor de la inversió i els demano que abandonin els apriorismes, abandonin la por al privat. El privat no és dolent. Afortunadament, gràcies als privats, podem avançar com a societat. I deixin enrere, senyora Carbonell, la mandra política que els ha mantingut molts anys de braços creuats davant les 48 hectàrees degradades de Vallcarca. Sitges necessita oportunitats econòmiques, innovació tecnològica, impuls del sector audiovisual i habitatge protegit real. Per tant, el nostre suport en aquest projecte a començar a parlar, a començar a negociar, però evidentment a que sigui una realitat. Moltes gràcies.
0: Més paraules en aquest punt? Sí. Senyor Rubí, no me'n recordo mai. Senyor Rubí?
3: Sí. Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges votarem favorablement en aquest punt. I ho fem perquè avui no estem aprovant, com ha dit definitivament, com serà Vallcarca, ni validant encara els usos, les densitats o els paràmetres concrets. El que fem és reconèixer que hi ha un interès públic en estudiar la transformació i la regeneració d'aquest àmbit i permetre que la tramitació continuï. Per nosaltres, Sitges no pot renunciar a estudiar una oportunitat d'aquesta dimensió. Entenem el litoral sitgetà com una franja connectada des de les botigues Garraf, Vallcarca fins a Sitges i a una connexió a Vilanova. I dins d'aquesta visió, Vallcarca pot ser una peça important per generar habitatge, activitat econòmica, llocs de treball, nous recursos i espais de valor mediambiental. La proposta planteja precisament una combinació d'usos residencials, activitat econòmica, innovació i espais lliures, tot i que encara hi ha molts aspectes que s'han de concretar i aquí és on volem estar nosaltres. Volem que Sitges sigui escoltat i tingui la capacitat d'incidència. Treballarem futures propostes per posar-hi el nostre accent en l'economia, biodiversitat, habitatge, convivència i retorn real per la vila. El mateix acord garanteix que l'Ajuntament podrà formular esmenes i condicions durant les fases posteriors i preveu una comissió de seguiment amb participació dels grups municipals. Per tant, per nosaltres avui no es tracta de donar un xec en blanc, es tracta de decidir si volem estudiar el futur de Vallcarca o resignar-nos a mantenir la situació de degradació que es troba actualment Vallcarca. Nosaltres apostem per estudiar aquesta oportunitat amb ambició, prudència i sobretot amb visió de futur. I el nostre vot, torno a repetir, serà favorablement. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gilabert.
4: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Realmente, para haber traído esto, lo podía haber traído ya hace un año, porque hemos perdido un tiempo que es fundamental. Aún es más, los inversores que quieren tirar para adelante este proyecto, ya incluso se están empezando a cansar y pueden llevarse este proyecto de Sitges. Este es un proyecto que cuando se habla de que Sitges tiene un problema de vivienda, es cierto, sí, es cierto, Sitges tiene un problema de vivienda. Aquí tiene vivienda privada y en régimen de protección oficial. Sitges tiene un problema de monocultivo de actividad económica. Sitges, como se dice muchas veces, y esta es la crítica, solamente se dedica toda su actividad económica al turismo. En cierta manera, puede ser cierto, pero aquí lo que se está hablando es un plató cinematográfico marino, que solamente existe uno en Europa. Se está hablando de empresas de nueva tecnología. Se está hablando de que nuestros jóvenes y nuestros mayores puedan tener ofertas y puestos de trabajo precisamente en el municipio. Se está hablando de una oportunidad, de un plan que Sitges no puede dejar perder. Aquí lo único que entiendo yo que vamos a votar es que se estudie si se vota a favor. Pero todo este tiempo que ha pasado, en el que ya se le avisó, porque había un calendario estipulado, y usted, alcaldesa, lo que hizo es derivarlo a la Generalitat, patada al lado, para no tenerlo que debatir aquí. Esto es lo que se ha hecho. Cuando se hizo la primera exposición, venían los tiempos marcados y el calendario marcado. Y ahora, ¿sabe dónde estamos? En lo que teníamos que haber hecho hace un año y medio. Esta es la realidad. Vamos con un año y medio de retraso desde que nos hicieron la primera presentación a todos los regidores. Es evidente que desde el Grupo Municipal de Vox, en defensa de que haya más oportunidades, más industria, más vivienda y más empleo para todos los ichetanos, desde Vox votaremos a favor.
0: Més paraules, senyor Tubau.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de Guanyem Sitges CUP votarem en contra d'aquesta proposta del pilotasso de Vallcarca. I volem explicar per què ben bé. Comencem per una cosa que compartim. La cimentera de Vallcarca, un espai, és un espai que necessita una transformació. Ningú defensa que l'actual situació d'abandonament hagi de ser en el seu futur. Però una cosa és recuperar Vallcarca i una altra és donar per fet recuperar Vallcarca, que significa construir-hi una nova ciutat residencial de 2.700 habitatges. I precisament per això ens preocupa que avui se'ns demani declarar que aquest projecte és d'interès públic per a Sitges. Perquè si llegim l'informe tècnic municipal, ens trobem que una realitat força diferent de la que transmet la proposta. L'informe ens diu que encara no sabem prou bé si el model econòmic és viable, que no està prou demostrada la demanda real de les activitats que s'hi volen implantar, que tampoc està prou acreditat quants llocs de treball generarà i qui s'hi pugui consolidar realment un teixit econòmic. I quan parla de model urbanístic, l'informe assenyala problemes d'accessibilitat, mobilitat i connexió amb la resta del municipi. També diu aquest nou àmbit que podria acabar depenent de Sitges per als seus serveis, equipaments i de mobilitat. I això ens preocupa especialment, perquè Sitges ja té dificultats per garantir els equipaments i els serveis que necessita la seva població actual. Ho sabem al nucli de Sitges, però també ho sabem especialment als veïns de Garraf i de les botigues. I l'informe municipal ens diu precisament que encara cal estudiar si l'Ajuntament té capacitat per prestar els serveis necessaris a un desenvolupament d'aquesta magnitud. També diu que les previsions de creixement residencials no estan prou contrastades amb la demanda real i fins i tot qüestiona que estigui prou justificada la dimensió supramunicipal del projecte i la seva capacitat de funcionar realment com una centralitat territorial. Per això les conclusions de l'informe són especialment significatives. Ens diu que abans de continuar cal aprofundir substancialment en 5 qüestions. El model de ciutat compacta i sostenible, la integració de Vallcarca amb el territori, la viabilitat econòmica del projecte, la capacitat de l'Ajuntament per prestar serveis i com s'executarà tot aquest model. Dit de manera senzilla, encara hi ha massa preguntes importants sense resposta. I nosaltres creiem que no té sentit declarar ara aquest projecte que és d'interès públic quan el mateix Ajuntament ens diu que aquests aspectes encara no estan prou acreditats. Perquè, a més, estem parlant de Sitges. La població s'ha duplicat aproximadament 30 anys. Hem passat d'uns 16.000 habitants a més de 32.000. I davant d'això, nosaltres no creiem que la resposta hagi de ser continuar fent créixer el municipi amb milers de nous habitatges. No podem abordar el problema de l'habitatge simplement construint més i més, especialment en un municipi sotmès a una forta pressió turística i immobiliària. Vallcarca és, a més, un espai extraordinari des del punt de vista ambiental i paisatgístic dins del Parc del Garraf. I aquí nosaltres volem fer una proposta diferent. La nostra primera opció hauria de ser estudiar la renaturalització de Vallcarca, recuperar l'espai degradat, restaurar els ecosistemes, recuperar el paisatge i els espais naturals i convertir una antiga zona industrial en una gran espai de valor ambiental per al municipi i per al conjunt del Garraf. I si tècnicament, ambientalment o econòmicament això no fos viable en la seva totalitat, estudiaríem altres alternatives sostenibles amb activitat econòmica compatible amb l'entorn, equipaments o usos que responguin a necessitats reals del territori. Però no començar pel final. Primer hem de preguntar-nos què necessita Sitges, què pot assumir Sitges i què podem fer per recuperar Vallcarca sense repetir el model de creixement que ens ha portat fins aquí. Hi ha una altra qüestió que considerem fonamental, la ciutadania. La proposta del govern parla de fer una consulta pública. Nosaltres considerem que, per una operació d'aquesta magnitud, això no és suficient. Estem parlant d'una decisió que pot condicionar Sitges durant dècades. Per això proposem que, si finalment aquest procés continua i existeix una proposta d'ordenació prou concreta, es dugui a terme una consulta popular per via de referèndum, amb caràcter vinculant en els temes legalment previstos i d'acord amb el règim del Reglament de Participació Ciutadana de Sitges. No volem una participació ciutadana per explicar a la ciutadania una decisió que ja està presa. Volem que la ciutadania pugui decidir sobre el futur de Vallcarca. Per tot això, votarem en contra d'aquesta proposta. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyora Gasulla.
6: Bé, una cosa és declarar d'interès públic la regeneració de Vallcarca, que més o menys tots coincidim, i una altra molt diferent és declarar d'interès públic el model concret de PDU que tenim avui sobre la taula. I nosaltres diem clarament que no podem fer aquesta segona cosa. No podem declarar interès públic un model que encara no ha estat suficientment validat i estudiat i que no ha estat comparat amb alternatives, pel qual el mateix informe municipal, com deia el company Tubau, reconeix que hi ha elements estructurals que necessiten aprofundiment. Per tant, que quedi clar, no qüestionem que Vallcarca s'hagi de transformar, qüestionem que avui puguem afirmar que aquesta és la transformació d'interès públic que necessita Vallcarca. I és una diferència per nosaltres fonamental, perquè no és qualsevol cosa. Estem parlant d'un gest polític, és donar-li una legitimitat política que pot condicionar tot el que vingui després. I nosaltres no volem que el ple doni per decidit allò que precisament encara s'ha d'estudiar. Davant d'una operació d'aquesta magnitud, la pregunta no pot ser només quants habitatges hi haurà. La pregunta és per què aquest model, per què aquesta intensitat, quins impactes tindrà, quines alternatives tenim i quin retorn tindrà cap a la ciutadania. Si un canvi urbanístic genera un increment extraordinari del valor privat d'uns terrenys, l'interès públic no pot ser simplement el relat que acompanya aquesta operació. L'interès públic s'ha de demostrar, s'ha de concretar i s'ha de garantir. I avui nosaltres considerem que això encara no està prou acreditat. I ens preocupa especialment que es vulgui parlar d'un nou model urbà, d'un nou sector, d'un nou teixit residencial, quan al mateix temps se'ns diu que el model encara no està validat. Si el model encara no està validat, no el podem declarar d'interès públic, és tan senzill com això. No podem dir que el model està obert i al mateix temps actuar políticament com si ja estigués decidit. Això no és participar. Això és d'una forma administrativa, una decisió abans que el debat polític i ciutadà s'hagi produït. I nosaltres no volem aquest tipus de participació ciutadana per explicar millor un projecte ja decidit. Volem una participació abans de decidir. Volem que la ciutadania pugui comparar alternatives. Volem saber què passa si reduïm la intensitat residencial, què passa si posem altres usos, què passa si fem aquesta comparativa amb altres dades. Per això necessitem aquestes dades amb auditories ambientals independents, amb anàlisi hídrica i energètica independent, amb una auditoria econòmica que expliqui les plusvàlues, els costos de l'operació, amb estudis de mobilitat, patrimoni, impacte territorial i sobretot, informació independent. Per això nosaltres, en lloc d'una comissió de seguiment, el que proposem, una comissió de seguiment que té com a finalitat i està concebuda per supervisar l'execució d'un projecte establert, nosaltres pensem que és molt més adient una comissió especial d'estudi sobre el futur de Vallcarca. Sobretot perquè la comissió de seguiment del PDU ja accepta com d'interès públic i no estem en aquesta fase de seguir un projecte. Estem en la fase de decidir quin projecte volem i això és exactament el que hauria de fer aquesta comissió. Estudiar, comparar, escoltar i avaluar. I finalment elevar a aquest ple una proposta amb diverses alternatives que podem decidir amb tota la informació. L'interès públic no es proclama perquè un projecte ens sembla interessant. L'interès públic s'ha d'acreditar. Avui, amb la informació que tenim, nosaltres no podem acreditar que aquest model concret sigui l'únic, ni el necessari ni el més adient pel futur de Vallcarca. Per això no li podem donar l'aval en aquestes alçades. Precisament perquè Vallcarca és una oportunitat extraordinària, volem evitar que aquesta oportunitat es converteixi en una operació immobiliària presentada sota el llenguatge de l'emergència habitacional, la sostenibilitat i la innovació. Volem que hi hagi transformació, però que aquesta realment sigui d'interès públic. Que valorem si aquest és el millor emplaçament per fer habitatge, que hi hagi retorn públic del que he dit anteriorment, que hi hagi restauració ambiental real, que es protegeixi la riera, el litoral, el parc del Garraf, que es garanteixi l'aigua, l'energia, la mobilitat, que es preservi el patrimoni industrial, la memòria obrera i que les condicions siguin vinculants. Perquè si avui declarem d'interès públic aquest model i demà descobrim que les infraestructures no són suficients o que els recursos hídrics no estan garantits, que l'impacte ambiental és superior al previst o que existien alternatives millors, què és el que estem fent avui? Estem intentant corregir una decisió que políticament ja haurem avalat i nosaltres no creiem creiem que sigui el que hem de fer avui. Per això la nostra posició és molt clara. Sí a estudiar i regenerar Vallcarca, sí a buscar un futur per aquest espai, però no a declarar avui d'interès públic aquest model concret. Primer estudis, alternatives, participació i garanties. I després, quan tinguem tota aquesta informació, que sigui aquest ple, qui decideixi quin model és realment d'interès públic. Perquè una cosa és declarar que Vallcarca té interès públic i una altra és donar carta blanca a un model urbanístic concret. I avui nosaltres no estem disposats a confondre una cosa amb l'altra. També aprofito per dir-li a la senyora García que fa exactament, jo diria que uns 15 anys, doncs el PP va estar governant justament en Sitges Grup Independent i Convergència i Unió, per tant aquí hi havia més vinculació política. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules? Senyora Pérez.
7: Gràcies, senyora alcaldessa. Coincidim en algunes coses de les que ha dit avui, senyora alcaldessa, però nosaltres tenim la capacitat de posicionar-nos sobre el model que volem a Vallcarca. Abans d'entrar en matèria, al nostre grup ens agradaria aclarir alguns aspectes. Per una banda, llegim a la documentació del ple la constatació d'un fet que ja van posar de manifest en el seu moment, quan van presentar al ple un informe que no servia de res. O sigui que el govern té per costum recriminar a l'oposició que sobrecarreguem administrativament quan fem segons quines demandes i vostès en el seu moment van fer tot un expedient de ple que no va servir absolutament per res i com a conseqüència un segon que és el que debatem avui. El segon punt que voldríem aclarir és respecte del que estem a punt de votar. L'Ajuntament demana a la Generalitat que defineixi què podrà fer, què es podrà fer a Vallcarca. Posteriorment, tal i com entenem, el municipi podrà concretar encara més les activitats a la zona, per tant estem a l'inici d'un camí que encara no és definitiu. També és molt important explicar que el ple manté tota la capacitat de decisió i el govern conserva la potestat d'esmenar, condicionar i rebutjar el que calgui. El nostre grup votarà a favor d'aquest punt perquè entenem que el model extractiu ha d'acabar i la transformació d'aquella zona pot suposar una oportunitat pel municipi. Ara bé, el que volem allà no és qualsevol cosa i el model el tenim molt clar. No volem un nou nucli residencial sense cap mena de serveis a la ciutadania. Creiem que a Vallcarca s'hi ha de fer exclusivament activitat econòmica. No volem habitatges, tampoc d'HPO, perquè allà no hi ha serveis i està aïllat de la resta del municipi. I es podria viure com un desterrament el fet que et toqui un pis en aquella localització. Per altra banda, també hi ha el risc que si els habitatges són del mercat lliure facin augmentar encara més el preu del metre quadrat del municipi. Pel que fa a l'activitat econòmica, aquesta no pot anar físicament més enllà del que actualment ocupen les edificacions industrials. Respecte a l'entorn natural, que quan acabi l'activitat extractiva haurà d'estar renaturalitzat tota la part de les pedreres, s'ha de protegir i conservar, tant el marí com el terrestre. I aquest no pot patir les conseqüències de l'activitat econòmica que allà s'hi faci. Volem recuperar els espais naturals, protegir el nostre territori i ampliar el valor ambiental del parc al voltant de Vallcarca. Volem generar activitat econòmica, ocupació i futur, però no a qualsevol preu. Pel que fa al procediment d'aprovació del projecte que definirà exactament què s'hi podrà fer a Vallcarca, demanem que es faci un procés de participació ciutadana vinculant, en el que la ciutadania del municipi, de forma sobradament informada, pugui decidir si la proposta ha d'anar endavant o no. Exigim que aquesta activitat aporti més del que traurà del nostre municipi. Acceptem l'activitat econòmica, però amb condicions. Qui ha de definir què es fa a Vallcarca ha de ser el govern municipal, amb el recolzament de la ciutadania. El procediment ha de ser àmpliament reflexionat i informat. Avui diem sí a obrir el debat, però no donem carta blanca a ningú. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gallardo.
8: Moltes gràcies. Bé, nosaltres ja li avancem que ens posicionarem favorablement en aquest punt. El que passa és que per nosaltres aquest moment és complex. És complex de referir-nos sense que es posi més nerviós del que s'ha posat avui en aquest ple, perquè és molt greu la seva no postura, el seu no posicionament polític en un tema tan important pel nostre municipi com el futur de Vallcarca és d'una gravetat immensa. Miri, vostè avui en un parell o tres d'ocasions ha intentat allò de manera intensa qüestionar-nos, especialment a mi, diu que si jo tinc una fixació. Jo abans de continuar li vull dir dues coses. Tinc una obligació, jo especialment Mònica Gallardo, de fiscalitzar-la vostè, de fiscalitzar l'obra de govern. I sap què passa? Que quan un porta 3 anys fiscalitzant el despropòsit, hi ha moments que és molt complicat. I a més, vostè menteix tota l'estona, senyora Carbonell. Avui ens està demostrant claríssimament davant dels ciutadans de Sitges que estan suportant aquest ple, segurament en molts moments insuportable pel que ens està mirant de fora, els està demostrant que vostè no té cap projecte, que vostè està aquí enganxada, que ha llegit aquest expedient com un tràmit administratiu, que és el que ha volgut vostè resoldre per no entomar realment el que ha d'entomar i el que ha de liderar com a alcaldessa de Sitges. De veritat vostè creu que després de 7 anys d'alcaldessa vostè no ens ha de dir res més que la Generalitat ens demana, que nosaltres els hem dit, que hem afegit, però senyora alcaldessa, què vol vostè pel futur de Vallcarca? De veritat que és incapaç de dir-nos penso, somio, anhelo, crec, m'agradaria que... Re de tot això. Portem 7 anys suportant clixés ideològics que no fan més que portar-nos pel pedregar. I vostè mateixa ha dit la transformació que volen fer. I vostè, senyora Carbonell, què vol fer? És la primera vegada a la història que un pla director ve de mans de privats. I ve de mans de privats perquè vostès no han tingut cap tipus d'interès, han defugit de totes les maneres que han pogut al debat públic d'aquesta qüestió, fugint d'estudi. Parlant que una altra vegada de sostenibilitat, en aquest cas ja no hi ha equipaments que ens puguin tirar a terra, però clar, si la seva sostenibilitat és la que hem viscut aquest cap de setmana, doncs ens fa molt patir. Per tant, nosaltres, encara que som dels que pensem que hi ha moltíssims matisos a parlar del projecte o de la proposta que fa aquest grup inversor, que per cert sembla que estiguem parlant de coses obscures, al final són els mateixos que en aquests moments tenen la propietat i l'antiga explotació de la fàbrica de les Pedreres. Per tant, vull dir, no estem parlant de cap procediment estrany. Però vostè encara no ha dit què vol pel futur. Parla de sostenibilitat i de quins quedem. I mentre la sostenibilitat arriba, aquí anem perdent bous i esquelles. Per tant, nosaltres volem que es faci aquest pla director i volem que Sitges pugui debatre, deixar d'anar equipaments, deixar d'anar indústria vinculada a les telecomunicacions, a l'audiovisual o al que sigui. El que no serveix és el que ha fet vostè, la irresponsabilitat de perdre temps, de fer patir els que estan treballant en aquest projecte, de fer perdre el temps a la Generalitat, que tenim una fama, en fi, tenim una fama al Departament de Territori de la Generalitat que a mi a vegades em fa vergonya quan em venen a comentar alguna cosa. I vostè sap que vam intentar, passar l'expedient de qualsevol manera. Ja n'hi ha prou. I a més és que nosaltres, i jo no li penso consentir més que diem mentides i que diguem il·legalitats. El que no consentiré jo és que vostè em digui com ha fet en el punt del retiro dient que nosaltres vam cometre una il·legalitat dient que portàvem uns diners que no podíem portar i no sé què. Prou, senyora Carbonell. Prou de tirar patades cap endavant perquè té entre mans qüestions molt importants pel futur d'aquest poble. Si a vostè no li interessa, a la resta sí, i la hem de fiscalitzar i hem de saber què vol fer perquè ens fa molt patir. Qualsevol cosa en les seves mans és un perill i vostè ho està demostrant dia a dia. Avui no ha tingut ni una sola paraula de relat i de projecte per futur de Sitges. Ni una. Ni parlant de Vallpineda, ni parlant de res. És que de res. Només s'ha passat el ple atacant-nos a nosaltres. Atacant-nos a nosaltres. I ara ens dirà que dic mentides. Ja n'hi ha prou, senyora Carbonell. Digui que vostè no ho té clar i digui, mira, és que no ho tinc clar. No, soc una alcaldessa que fa 7 anys que estic aquí i no tinc clar què vull o em fa por dir el que vull. Però no comenci a utilitzar termes administratius perquè aquí la trista i dura realitat és que hem perdut 7 anys d'un govern que no té projecte i avui ho està demostrant amb un tema molt important i capdalt pel futur del nostre municipi. És igual que renaturalitzi, és igual que s'industrialitzi, però en qualsevol cas alguna cosa s'ha de fer exactament al contrari de la seva manera de treballar. No fer res de res, no fos cas que ens estresséssim. I hem de denunciar aquesta situació perquè és molt greu. Molt, molt greu el que està passant en aquest poble en les seves mans, amb qualsevol projecte, amb Vallcarca, amb el litoral, amb el Club Natació, amb el passeig de les botigues i amb tot el que tenen entre mans. Prou, afortunadament, el temps s'acaba. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Estem parlant de Vallcarca. Senyora Gallardo, sap quin és el seu projecte? Dir-me mentirosa. M'ha dit mentidera? No sé. Com a 30 vegades en aquest ple, com sempre. Jo no li diré que vostè és una mentirosa, el que sí que li diré és que falta la veritat moltes vegades. Però bé, és el seu projecte i és el seu objectiu, doncs fantàstic. És l'únic que ha dit, jo sí que no he escoltat cap projecte de vostè, només he escoltat ets una mentirosa, és l'únic que he escoltat. Anem a parlar de la proposta que portem de Vallcarca. Primer, Ho dic perquè també una mica per la gent que ens escolta o que està a casa mirant el ple. El dictamen aquest que portem, no estem votant el model. No estem votant el model que volem a Vallcarca. De fet, si algú ha escoltat al principi la senyora Alonso i després la senyora García, ha sigut molt curiós, perquè la senyora Alonso m'ha dit que jo ho defenso a mort, que m'he fet fotos i que he sortit a tot arreu defensant això, i llavors ha sortit la senyora García i ha dit i a vostè li fa vergonya portar això i s'amaga perquè vostè no ho vol portar. O sigui, si algú està escoltant això i no sap de què va, no saben exactament de què estem parlant, perquè aquí uns estan dient que ho defenso a mort i uns altres estan dient que m'avergonyeixo i que m'amago sota les pedres, en fi. No estem votant el model. Estem fent el que la Generalitat ens ha demanat. La Generalitat ens ha demanat que el ple es posicioni. I estem fent el que diu la Generalitat. Ens sap molt de greu perquè més d'algú de vostès han dit portes molt de temps aquí sense fer res. Home, això ho van demanar el 17 de gener. El 17 de gener la Generalitat va fer una pregunta. I el Departament Tècnic d'Urbanisme, no, home, es va esforçar bastant fent un document que jo crec que és força important, tècnic jurídic, que ajuda força al que s'està parlant. No hem estat perdent el temps. Aquí hi ha gent que ha treballat, que no els agradi el que diuen o que no els agradi aquest informe, doncs vale. Però no diguem que no han fet res, perquè precisament han estat treballant, precisament es va fer aquest informe. I després, el juliol del 2026, la Generalitat ens va dir no, porta al ple aquesta pregunta, i és el que estem fent. I nosaltres, com no estem votant el model, estem dient que la Generalitat engegui aquest PDU. Tampoc podem dir ara que si estem d'acord o no estem d'acord. Precisament, si no ho engeguen, no ho sabrem mai. Alguns de vostès han dit, bueno, doncs ja ho preguntarem, ja anirem. No, no, si la Generalitat no diu alguna cosa, potser la Generalitat ho engega i diu, doncs aquí no es pot fer res. No ho sabem encara. No estem votant el model. La proposta que estem portant és el que he llegit, els punts que he llegit, que és el que ens demana la Generalitat. Per tant, entenc i perfectament que alguns podem estar molt d'acord, altres no poden estar d'acord, però no estem votant el model. I això vull que quedi clar. I jo en cap cas he demanat perdó. Jo el que he dit, amb prudència, això és un tema important per Sitges, amb prudència, jo vull escoltar a tothom i respecto les opinions de tothom. Jo entenc que el Partit Popular potser no vol escoltar, depèn d'aquí, però jo sí que vull escoltar a tothom i amb prudència portem aquest document que ens ha demanat la Generalitat i que a més nosaltres afegim per responsabilitat i per prudència, doncs que ens signifiquem més enllà de la pregunta que ens fa la Generalitat. I ja està, i quan arribi la Generalitat, doncs ja dirà, i com crearem, si això s'aprova, com crearem una taula de seguiment, doncs podem fer les preguntes que calguin. Però repeteixo, no estem votant el model, eh? No estem votant el model. Aquí només estem votant que això arribi a la Generalitat i iniciï aquest pla director urbanístic, que respecto perfectament qui digui, pues jo no vull que ho iniciï. Pues exacte, per això ho portem a votació. Qui vulgui que això comenci, pues que voti que sí, i qui vulgui que això ni tan sols s'iniciï, que voti que no. I ja està. No, és una actuació absolutament normal i democràtica. I perdoneu que repeteixi, eh? Aquí hi ha un informe tècnic jurídic que va portar un temps, home, i un respecte també per la gent que l'ha fet, perquè evidentment que sí que és important. Tenim un segon torn de paraules. Endavant. Senyora Alonso.
1: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, jo és la primera vegada i que em congratulo que el senyor Tubau i jo quasi generalment estem a pols oposats. L'altre dia vam estar parlant per telèfon i bastant de temps amb una conversa molt agradable. Estem d'acord amb això. Jo el que voldria puntualitzar i el que els voldria dir és al marge de si aquest projecte anirà o no anirà, si serà un projecte d'urbanització amb vivendes o serà un projecte d'urbanització en forma de ciutat de negoci, per dir-ho d'alguna forma, que han comentat també uns companys, pensem en una sèrie de coses molt importants que es necessitaran. A veure, què és el que passarà amb l'aigua, per exemple, tant si posem vivendes, urbanitzacions de vivendes, com si posem locals de negoci o una ciutat de negoci, es necessitarà aigua potable, aigua de boca. Llavors, perdó, no aigua de boca, aigua pues, per les dutxes, etc. D'on vindrà això? D'una desalinitzadora. On es posarà? Allà a Vallcarca. Quina dimensió té una desalinitzadora aproximadament per 2.700 vivendes cada vegada que es facin? Pues gairebé serà tan gran com Vallcarca. Llavors tenim un problema. Al marge d'això, les aigües residuals, és que no està preparat. Deixem Vallcarca com fa 100 anys, desmantellem tot el que hi ha, la cimentera, tot, tornem a renaturalitzar, exigim que aquestes empreses que han estat fent extraccions d'àrid durant tants anys inverteixin els 30 milions d'euros que es van comprometre i que tenen signats i que deixin en pau Vallcarca i que deixin en pau els veïns de la zona que ja bastant han patit i patim tots. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gasulla.
9: No, no.
0: Ah, no, senyora García.
2: Senyora alcaldessa, no faci aquest joc tan trist de que sí, respecte per la, que tinguem respecte per la gent que ha fet l'informe. Home, tot el respecte del món, gràcies a Déu tenim els tècnics en aquest ajuntament. És que si no fos per ells, bueno, aniríem, no sé, aniríem amb una espardenya i no sé com aniríem. Gràcies a Déu que tenim tècnics, però escolti'm, no faci aquest joc tan brut. Jo els respecto absolutament, repeteixo, sort tenim d'ells, no? Diu vostè, és que sí que ha demanat perdó. Vostè s'està justificant, ja no sap quines paraules de fer servir per explicar que finalment és que realment és que l'estaven apretant tant que a vostè li han posat un ultimàtum. Senyora alcaldessa, expliqui la veritat. Més enllà de que vostè fes fotos no sé quan fa o el que sigui, vostè fa molts anys que això, que l'estan perseguint perquè presenti això. I això ho sabem tots els partits, eh? Tots. Se l'està perseguint perquè vostè s'està escaquejant amb aquest projecte, perquè no vol donar la cara, perquè no té consens en el seu govern, perquè no té ni govern ara ja. Clar, és que llavors és que no... Com ha de portar? Però a vostè li han portat un ultimàtum. 30 de setembre. Si això el 30 de setembre no passava per aquest ple, senyora alcaldessa, marxaven d'aquí. Home, no ho diguem, no cal dir-ho tan clar, o sí. O sí. I per tant ara no vingui doncs, que la seva voluntat és que... No. I vostè ha demanat perdó perquè està obligada a portar-ho, perquè ja no sap per on sortir-se'n. I diu també... Mira, és que vostè ho ha explicat com si fos el barri Sésamo, això. I clar, estem parlant d'un projecte de 450 milions d'euros que pot donar lloc a milers de persones. A milers de persones. Que les 2.700 habitatges inicials previstos els volen negociar, perfecte, fantàstic, probablement aquesta no és la xifra que necessitem, però escolti'm, no s'escaquegi d'això, que és un projecte d'un abast extraordinari, d'unes dimensions terribles. I vostès, que són tan verds i tan ecologistes i tan no sé què, doncs bueno, doncs, escolti'm, 30 de setembre, eh? Obligada a portar-ho i no ens digui que la Generalitat ara resulta que al cap de no sé quan és que ens ha dit que... Ai, ara és que resulta que hem de posar... No, per favor, siguem una mica més seriosos. Vostè és l'alcaldessa d'un municipi de 35.000 habitants, amb una inversió, amb uns promotors que té, que li estan dient que tenen un projecte interessantíssim. I fa anys que li van a darrere. I vostè, ai, mira, el barri Sésamo, no? Home, sincerament, jo crec que com a sitxatans mereixem una alcaldessa que estigui a l'alçada també d'aquestes circumstàncies.
0: Més paraules, senyor Gilabert. Yep.
4: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Però és veritat, és que vostè ha estat marejat. Però també li diré una cosa, i la Generalitat també. Perquè aquí el que ha passat és que vostè per la inacció no ha fet res. Llavors li ha passat la pilota a la Generalitat i la Generalitat tampoc ha pres cap decisió i ara li ha tornat a vostè la pilota. Però vostè té de prendre una decisió. I aquesta decisió ha vingut en l'últim moment, en l'últim moment. Avui és l'últim dia. Avui, si no es pren una decisió, que no és cap decisió vinculant, és una decisió de que això continuï el seu estudi i la seva tramitació. Perquè si avui no s'aprova això, se'n van. I quan diuen, no, és que volem que continuï igual o que es retornalitzi, què volen fer? Que es mantingui una cementera? Algú ha passat per Vallcarca? De veritat volen que això quedi així? De veritat que no? De veritat que es vol una transformació i una transformació tecnològica, una transformació que sigui de creació de llocs de treball, una transformació que creï habitatge i una transformació que creï també serveis? I senyor Alonso, quan vostè diu, no, és que d'on vindrà l'aigua? No, l'aigua, la llum, el gas... Vostè quan veu un solar... Vostè veu allà aigua? Vostè veu allà llum? Vostè veu allà gas? no sé d'on sortia vostè, perquè jo no he vist mai, mai, en cap promoció urbanística que ja estiguin les instal·lacions d'aigua, de gas i de llum. Per què? Perquè això és una de les qüestions que es tenen de fer de la urbanització. M'explico o no? Llavors, el que vostè ara s'ha apuntat aquí a un discurs que no porta enlloc, que no porta enlloc. El que passa és que jo crec que a vostè, tirant de Vallcarca cap a Sitges, no li interessa res.
0: Més paraules, senyor Tobau.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, continuant una mica amb el fil d'abans, no? Com podem donar serveis a Vallcarca si no són capaces de donar serveis a botigues, a Garraf i altres barris de Sitges? Vull dir, és que no hi ha per on agafar-ho. I mirin, tenim una oportunitat. Una oportunitat de, com deia abans l'Andreu Bosch, de tenir un parc natural sense cimentera ni pedreres incorporant al litoral al parc, o un macroprojecte especulatiu amb platós per allà enmig que se semblarà més a Marina d'Or que una altra cosa. I després una altra cosa. Fem una consulta vinculant. S'ha de fer una consulta vinculant sobre aquest projecte. Per altra banda, també ens agradaria el posicionament del govern. Volem saber què pensa el govern. O estan al costat bo de la història, o sigui, amb les esquerres de debò, o estan a favor del pelotasso. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyora Gasullà.
6: Sí, moltes gràcies. No, potser jo no vaig errada, però ara li donaré un aclariment que ens van fer ahir, justament. El punt es diu aprovació de la declaració de l'existència d'un interès públic urbanístic per al municipi de Sitges de la proposta, no d'una proposta, sinó de la proposta, que és aquesta que portem. Però davant del dubte, alcaldessa, jo li voldria dir, ahir directament amb el senyor Artigas li van preguntar, si féssim un canvi de PDU, què passaria amb tot el procediment? Vam posar com a feres, perquè van dir, evidentment, el procés s'aturaria i tornaria enrere. Per tant, no anem a aprovar un PDU qualsevol, anem a aprovar aquesta proposta. Per tant, vostè no està dient la veritat. Vostè no està dient la veritat. Qualsevol cas, nosaltres el que diem és el següent. Nosaltres pensem que la comissió no es pot limitar a introduir ajustos a una proposta presentada. Ha de contemplar diferents escenaris de futur, des d'una alternativa assentada a la restauració ambiental i patrimonial, un parc de memòria industrial i una porta al parc del Garraf, un model basat en l'economia verda, una opció que sigui mixta amb activitat econòmica, però una reformulació profunda d'aquest PDU, sobretot perquè nosaltres... Aquesta és la proposta que es porta a l'aprovació, que es declari d'interès públic. I a més... Torno a insistir, es tracta de saber quin model de Vallcarca respon millor al que és l'interès general. I com deia, la participació ciutadana ha de ser amb un compromís municipal d'impulsar un procés que està molt bé i que està molt bé que l'hagin incorporat, però ha de tenir lloc mentre les alternatives encara estiguin obertes. No hauria de limitar-se a presentar un projecte definit i recollir-ne observacions. La ciutadania hauria de poder conèixer diferents escenaris, els costos, els beneficis, les conseqüències ambientals i territorials, quin model d'habitatge es planteja en aquest PDU. En fi, un procés que es podia estructurar en diferents fases. I estem donant alternatives. Per tant, nosaltres, evidentment, votarem en contra en tots els arguments que hem donat. Gràcies.
0: Més paraules, senyor García.
9: Sí, aquí tothom té informació, tothom ha parlat, però la realitat és que quantes reunions han tingut vostès per parlar d'aquest tema a la Generalitat de Catalunya? Quantes vegades s'han reunit vostès amb el govern per parlar d'aquest tema? Mira, nosaltres no estem per salvar el govern, ni molt menys, però hem de fer memòria i hem de parlar clar del que ha passat. A l'inici del 2024 es va presentar un projecte, recordaran vostès, alguns de vostès estaven en aquest projecte, aquesta presentació de fer un centre d'esbastellament de vaixells aquí, al govern d'Esquerra Republicana, de Pere Aragonès. Es va anunciar un projecte de desguace de barcos en Vallcarca. I això es va autorar, es va dir que no i va quedar en un calaix. Després, al setembre del 24, es va fer una altra proposta per part dels promotors actuals. Nosaltres tenim tres projectes que han presentat els promotors actuals des del 24 fins ara. Tres projectes. Tres projectes totalment diferencials. I nosaltres hem fet quatre reunions, la darrera, l'1 de setembre, amb el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya per parlar d'aquest tema. I el que estem parlant aquí és de dir-li a la Generalitat que presenti una proposta a l'Ajuntament, que és el que té que decidir. No estem parlant de cap projecte en concret, cap, ni d'habitatge, ni de platons, ni de res. No estem parlant d'això, estem parlant de demanar-li a la Generalitat, per part dels grups que aprovin aquesta proposta, que faci un projecte, un pla director urbanístic en aquest espai. I en aquest director urbanístic es podrà presentar aquest projecte o qualsevol altre. I després la Generalitat farà una proposta a l'Ajuntament. I serà l'Ajuntament, no el govern, com ha dit, no sé, que està un dels meus companys, no serà el govern, serà l'Ajuntament el que decideixi si tira endavant aquest projecte que passi a la Generalitat. I això és el que estem parlant avui, no estem parlant de res més. No estem parlant ni d'habitatge, ni de quants pisos d'APO, ni de platons, ni d'aigua, ni de llum, ni de res. Estem parlant de demanar-li a la Generalitat que faci un pla director urbanístic, perquè l'Ajuntament de Sitges no té capacitat de fer un PDU d'aquesta magnitud. I aquesta és la realitat, i no donem més voltes. Estem parlant d'això, de demanar a la Generalitat que faci la feina que des de Sitges no podem fer. I a partir d'aquí, una vegada que això estigui acabat, que passaran un, dos, tres, sis mesos, un any, dos anys, ja parlarem i ja decidirem. El que estiguin, senyor Tobau, que segurament vostè i jo no estarem, el que estiguin, ja decidiran. Però estem parlant d'això, no estem parlant de res més. No estem parlant de res més. I quan volem parlar, si necessitem informació, el que hem de fer és anar a buscar-la. Si aquest govern no dona la informació, tant vostè, senyora Gallardo, com jo, podem anar a la Generalitat i que la tindrem. I vostè, senyora García, també. Segur, segur. Si aquest govern no dona la informació, ja anirem a buscar-la. I això és el que hem de posar sobre la taula. Perquè al final que cadascú dels grups que estan aquí està dient una història diferent. Aquí han sortit aigua, han sortit pisos, han sortit platons, han sortit no sé quantes coses. Però no estem parlant d'això. Estem parlant de dir a la Generalitat que faci la feina. La feina que nosaltres no podem fer. Aquesta és la realitat. Res més. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules. Més paraules, Jan? No? No, perquè si no anirem a al·lusions per al·lusions. Doncs, per tancar, tornem a dir, no estem votant el model. Evidentment, el govern, si ho porta això, és perquè votarà a favor, si no, no el portaríem. I tornem a repetir. A mi ningú m'ha fet un ultimàtum. A mi m'estranya que hi hagi partits polítics que funcionin a través d'ultimàtums que els fan els privats. Aquí tothom hauria de treballar per l'interès general, no perquè algú et faci un ultimàtum. Per què ho portem això aquí? Ho torno a repetir per si no ha quedat clar. El 16 de juliol del 2026 va tenir entrada un ofici de la Comissió Territorial de Catalunya que requeria a l'Ajuntament que adopti un acord de ple. El 16 de juliol la Generalitat ens ho va dir. Home, tampoc és tan... Si ho portem, perquè ho portem? Si ho portem tard, perquè ho portem tard? Si ho portem aviat, perquè ho portes ara? A veure, el 16 de juliol ens ho van demanar, home, potser el 30 de juliol ho haguéssim pogut portar, home, era una mica just. Ja no ens donava temps perquè la informativa és entremig. A l'agost és inhàbil, ho hem portat al primer ple que ho podíem portar, però no perquè ningú m'ha dit que el 30 de setembre, perquè igual anava a l'octubre, perquè ens ha donat temps de portar-ho ara, fantàstic. Com ha dit, és que és exactament això, el que estem dient. I, evidentment, un privat, el propietari, pot demanar el PDU, pot demanar que allà farà el que vulgui, el que sigui, el que vulgui no, el que li deixin fer. Perquè, a més, qualsevol modificació del planejament urbanístic ha de passar per un ple. O és que es pensen que això entrarà demà i demà començaran a fer obres? Això, vamos, això ha de passar per un ple, la planificació urbanística, la modificació urbanística. Nosaltres, el ple de l'Ajuntament és qui decideix. No ho decideix cap privat ni ningú que faci ultimàtums, només faltaria. Aquí començaran. Nosaltres sí que estem d'acord perquè la Generalitat ens ho ha demanat. Clar que podria dir, mira, és igual, m'ho ha donat la Generalitat, no ho portaré. No, jo crec que tinc la responsabilitat que si la Generalitat m'ho demana, de portar-ho en un ple. I, evidentment, el govern votarà que sí, perquè si no, no ho portaria en un ple. I perquè entenem que això, que comenci a caminar, que s'ho comencin a mirar, i ja diran en algun moment. Vostès pensen que quan comencin a demanar les sectorials amb un informe negatiu de medi ambient, diran, ah, és igual, i això tirarà endavant. O amb un informe negatiu d'habitatge, o de qui sigui. S'ha de fer, o sigui, hi ha moltíssima tramitació, com ha dit el senyor García. Jo no sé fins a quin punt aquí, qui ho veurà, això del ple municipal. Per tant, no estem parlant del model, no estem aprovant ja el que es farà avui a Vallcarca, estem demanant, com alguns també han dit, que comenci aquest pla director i, evidentment, alguns o algunes estem d'acord que a Vallcarca alguna cosa s'ha de fer, perquè actualment hi ha una fàbrica que s'està caient a trossos i, evidentment, jo personalment penso que no és bo per Sitges i que no és bo per ningú. Dit això, passem a la votació d'aquest punt. Que recordem que això és... Un moment, que no sé on el tinc. És el punt... Mare meva. El punt número 14, falten totes. Que diu el següent: aprovació de la declaració de l'existència d'un interès públic urbanístic pel municipi de Sitges, la proposta de pla director urbanístic d'ordenació de la cimentera de Vallcarca. Vots a favor.
10: Disset vots a favor.
0: Vots en contra.
10: Quatre vots en contra.
0: Abstencions.
10: Cap. La proposta queda aprovada.
0: Ah, perdó. Moltes gràcies.
11: 11 i 28 minuts, una hora de debat sobre Vallcarca. Sobre Vallcarca sense Vallcarca, eh? Perquè, com els dèiem, el que en principi presentava aquest dictamen, aquest punt, veu que en principi al final presentava aquest dictamen, és si l'Ajuntament té interès pel pla director de Vallcarca i pel que pot suposar des del punt de vista del canvi urbanístic. Sobre el projecte en definitiva i sobre els detalls del projecte, menys cosa. Segon tall de veu del ple d'ahir, d'aquestes 8 hores i mitja, impossibles, inacabables, inassumibles, bla, bla, bla, el de la reprovació del regidor David Martínez, que presentava Verds en Comú Podem. I com els dèiem, l'exposició que la va fer el regidor Xavier Ripoll va ser rebuda, com dirien els castellans, amb palmes i pitos. Hi ha grups polítics que estan obertament a favor que el regidor sigui reprovat, però també

0: diguem-ne, la llavor d'aquest posicionament tan beligerant ara de Verds en Comú Podem a l'entorn de l'actuació del regidor David Martínez. Però com que saben que el regidor també ha estat obertament qüestionat per molts grups polítics, al final, comptat i debatut, part de l'oposició, no tota, però part, va aconseguir tirar endavant aquesta reprovació al regidor. Escoltaran també, òbviament, David Martínez fent referència precisament a aquest paper de Verds en Comú Podem ara i defensant la seva feina i les actuacions que s'han fet des de la regidoria. És un debat d'una mitjoreta llarga. Aproximadament, com els dèiem, ahir va ser reprovat el regidor David Martínez.
1: Passem ara a la proposta d'acord número 18. És la proposta d'acord del grup polític municipal Verds en Comú Podem per la reprovació del primer tinent d'alcaldessa i regidor David Martínez Lluís. Senyora Gasulla, entenc. Endavant.
2: Bona nit, alcaldessa. Presentaré jo la moció. Avui portem a ple una proposta de reprovació política que neix d'uns fets concrets i d'una successió de situacions que considerem que han de ser valorats per aquest ple. Per això creiem que és important explicar-les amb ordre, perquè no estem parlant d'un únic fet aïllat, sinó d'una seqüència que comença aquí, en aquest mateix ple, el mes de juliol, i que continua durant els mesos d'agost i setembre. Ho intentaré resumir en tres qüestions. La primera té a veure amb la dedicació i el seguiment de les responsabilitats de govern. Vostè, senyor Martínez, és primer tinent d'alcaldessa amb 5 àrees delegades, entre elles governació amb una dedicació del 100%. Doncs bé, com he dit abans, en el darrer ple del mes de juliol es van plantejar públicament dubtes sobre la seva dedicació i sobretot sobre el seguiment de les seves responsabilitats. Nosaltres hem deixat clar que no diem que una agenda pública sigui un registre de jornada, no ho és, però sí que creiem que un responsable polític amb aquestes responsabilitats ha de mostrar presència, seguiment, coordinació i direcció política. I especialment quan parlem de governació, ja que en aquell mateix ple se li van formular preguntes molt concretes. Preguntes com quins efectius policials hi havia previstos, quan havia tingut la darrera reunió de coordinació amb la policia local, quines directrius polítiques s'havien donat davant les necessitats de l'estiu i altres preguntes que cap no van obtenir respostes concretes. I aquí arribem a la segona qüestió. Unes setmanes després, la matinada del 24 d'agost, festa major, Sitges viu uns greus aldarulls sense precedents. Van obrir telenotícies, diaris digitals, premsa, baralles, llançament d'objectes contra la policia, barricades, contenidors incendiats, destrosses a negocis i a la via pública, una situació que va afectar el desenvolupament de la mateixa festa major, que va haver d'endarrerir i modificar el seu recorregut fins que es van poder garantir unes condicions adequades de seguretat. I aquí també volem ser molt clars. La responsabilitat d'aquests actes violents és de les persones que els van protagonitzar. No li atrevim al regidor cap d'aquests actes. Però una cosa és la responsabilitat directa dels aldarulls i una altra és la responsabilitat política sobre la planificació, la previsió i la coordinació dels recursos de seguretat. I aquesta responsabilitat sí que correspon a governació. Especialment quan després dels incidents representants sindicals de la policia van denunciar públicament una insuficiència d'efectius i la situació de risc en què s'havien trobat els agents. Tots aquests fets ens generen, i no només a nosaltres, molts dubtes que no s'han resolt. I més tenint en compte totes les qüestions que ja s'havien plantejat, com he dit abans, en el ple de juliol, abans de la festa major. Per no parlar de la manca d'informació i explicacions al dia 24 i posteriors, per això ja estem acostumats. I aquí arribem a la tercera qüestió. Després del que havia passat per festa major, era evident que calia revisar el dispositiu i preparar amb especial atenció el darrer esdeveniment festiu de l'estiu, Santa Tecla. Suposadament, i segons van anunciar les xarxes socials de l'Ajuntament, es va convocar una reunió específica per analitzar els incidents, reforçar els mecanismes preventius i preparar el dispositiu de seguretat de Santa Tecla. I en aquesta reunió, precisament destinada a abordar una situació directament relacionada amb les responsabilitats de governació, vostè, senyor Martínez, que és el responsable polític d'aquesta àrea, no hi va assistir personalment. I nosaltres considerem que això és políticament rellevant. Perquè no estem parlant d'una reunió qualsevol, estem parlant d'una reunió convocada després d'uns greus incidents, per revisar què havia passat i per preparar el dispositiu de seguretat del següent gran esdeveniment de la vila. Per tant, no estem parlant d'un fet aïllat, estem parlant d'una seqüència. Primer, qüestions sobre la dedicació, el seguiment i la presència política. Segon, preguntes concretes sobre la planificació policial que ja s'havien formulat abans de Sant Bartomeu i

0: uns greus incidents durant festa major. I tercer, una reunió posterior per revisar aquests fets i preparar Santa Tecla, a la qual assisteix el responsable polític de governació. I és la suma d'aquests elements la que ens porta avui a plantejar aquesta reprovació. Perquè governar no és només tenir una delegació, és estar, fer seguiment, anticipar problemes, coordinar recursos i sobretot assumir responsabilitats polítiques quan alguna cosa no funciona com hauria de funcionar. Per tant, això és el que demanem avui en aquest ple, ja que considerem que els fets exposats justifiquen que es faci aquesta valoració política i que es demani una reorganització de les competències de governació. Passaré ara a llegir els acords de la moció. Primer, reprovar políticament el primer tinent d'alcaldessa, David Martínez Lluís, per la manca de dedicació, seguiment i implicació en l'exercici de les responsabilitats de govern que té delegades, d'acord amb els fets exposats en aquesta proposta d'acord. Segon, reprovar específicament la seva gestió com a regidor de governació per les mancances de planificació, previsió, seguiment i direcció política evidenciades en relació amb el dispositiu de seguretat de la Festa Major de Sant Bartomeu i pels fets posteriors exposats en aquesta proposta d'acord. Tercer, manifestar la pèrdua de confiança política en David Martínez Lluís per continuar exercint les responsabilitats delegades en matèria de governació. Quart, instar a l'alcaldessa de Sitges a retirar al regidor David Martínez Lluís les competències delegades en matèria de governació i a procedir a la seva reorganització dins del govern municipal. I cinquè, traslladar els presents acords al regidor afectat i als grups municipals de l'Ajuntament de Sitges. Moltes gràcies.
1: Paraules en aquest punt. Senyor Alonso.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Intentaré ser breu. Bueno, a tot el que parla la moció, la qual nosaltres des d'aquí recolzem, i afegint que el senyor Martínez també és regidor de mobilitat, voldrien afegir també el desgavell, la inacció, la falta d'ajut, empatia, implicació i feina al barri de les Botigues arrel de les obres del passeig marítim. Ens han deixat amb una única línia de bus cap a Barcelona, que s'ha d'anar a buscar a quasi 100 metres de les vivendes més properes. Els horaris ja no quadren amb les sortides del tren. Hem demanat ajut per als grans problemes de mobilitat, tant a peu com en vehicle, des del mes passat de març, i no ha fet res. Hem demanat acotar les entrades als carrers als no residents durant els caps de setmana, sobretot a l'estiu, i encara n'hi han contestat. Li hem fet fer arribar maquetes, dibuixos, escrits. Sempre ens deia que sí, que ho mirava, i no era veritat. No va fer res. Hem demanat el suposat informe que, segons vostè, havia de fer la policia i mai l'hem vist. Van demanar una zona verda per als residents i se'ns va negar, al·legant que no tenien personal i que això, la pintura, s'havia de licitar. Pintar, de veritat, marques d'estacionament al terra s'ha de licitar? També ens va mentir quan ens va dir que prohibirien de zones d'aparcament per als veïns i veïnes durant les obres del passeig. I després ens va dir que això ho havia de fer el Ministeri, que l'obra era d'ells. Hem cridat a la policia alertant que grans vehicles i fins i tot embarcacions de més de 7 metres en remolc han intentat entrar al carrer Ferrocarril i s'han quedat encallades. Hem patit durant mesos i mesos cotxes, camions, formigoneres, patinets i altres vehicles en sentit contrari de la marxa circulant pel passeig marítim amb el perill que comporta perquè no estava correctament senyalitzat i la gent no ho veia. I vostè no ha fet res. No ha tingut la mínima intenció d'ajudar al meu barri de les Botigues i no pot negar absolutament res del que li estic dient perquè sempre se l'ha informat de tot el que estava passant. Fotos, vídeos, escrits. I vostè no només... Només va venir una vegada i m'imagino ja cansat de tanta queixa per part nostra i al marge de passejar-lo nosaltres per tot el barri i ensenyar-li tots els problemes que van ser relatat, no ha fet res. Quatre fotos i res més. De veritat li dic que Sitges no es mereix un regidor com vostè. Moltes gràcies.
1: Més paraules, senyora García.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el Partit Popular votarem a favor de la reprovació i del cessament de primer tinent d'alcaldessa David Martínez Lluís. I ho farem per estricta higiene democràtica, per responsabilitat amb la seguretat dels nostres veïns i perquè els fets demostren que Sitges té un regidor de governació absent de les seves obligacions més elementals. Agraïm al grup proposant d'aquesta moció doncs, que plasmi en el text de la mateixa el que va passar en el mes de juliol, i és que aquesta regidora doncs va interpel·lar directament en el regidor Martínez i li vaig demanar, senyor Martínez, li vaig preguntar directament, doncs, amb preguntes molt clares i molt concretes, exigint-li respostes immediates sobre quins serveis policials hi havia previstos per l'estiu, sobre quants efectius estaven disponibles al cap de setmana i també aquella mateixa nit, quanta gent tenia vostè responsable en el carrer, quants policies tenia vostè en el carrer aquella mateixa nit i quan s'havia reunit amb els comandaments de la policia local per donar les directrius polítiques de la temporada i quina havia sigut la seva resposta. Escolti'm, i aquell dia no ens va contestar absolutament res, però resulta que després ens ha fet arribar la resposta i la resposta doncs encara ens dona més la raó, perquè vostè directament em diu, Eva García, té vostè raó, perquè la resposta és que és de traca. O sigui, és de traca. Ens ve a dir que tot el que jo li estic demanant és competència de la Junta de Seguretat. Llavors, de què serveix vostè, senyor regidor? Aquesta és la resposta que vostè m'ha donat. I clar, no ens va contestar res aquell dia, ni tampoc ha estat capaç de contestar-ho per escrit, perquè desconeix el funcionament de la policia local, del treball diari, el desconeix completament. No sap quants agents patrullen, desconeix com estan organitzats els torns de la plantilla. És incapaç de dissenyar una planificació política elemental i de la seva obligació. Vostè no coordina res, absolutament res. No fa dispositius, s'ha convertit en una rèmora per la seguretat del municipi. Vostè estava de vacances en plena temporada, senyor regidor, i aquesta alarmant manca de previsió i aquesta deixadesa de funcions que nosaltres, que el Partit Popular, vam denunciar públicament en el mes de juliol, doncs va tenir conseqüències nefastes la nit de Sant Bartomeu, la matinada del 24 d'agost, coincidint amb la festa major. Sitges va patir uns greus incidents d'ordre públic, baralles, barricades, contenidors cremats, i els representants sindicals de la policia van denunciar públicament la insuficiència d'efectius i la situació de risc extrem en què es van trobar els agents que hi van haver d'intervenir. I vostè, callat, incapaç de planificar, de gestionar ni de reaccionar a posteriori, tampoc, capaç, incapaç completament. Miri, però és que la desatenció política seva no es va quedar aquí. Després del caos de Sant Bartomeu es convoca una reunió d'urgència per fer el seguiment de Santa Tecla i vostè ni assisteix a la reunió. De veritat, o sigui, vostè això ho veu normal? De veritat que ho veu normal? És que és una deixadesa de funcions gravíssima, senyor regidor. Miri, vostè té una dedicació exclusiva del 100%. No considera prioritari assistir a una reunió justament de planificació de seguretat després d'una nit d'aldarulls com havíem patit? Perquè si no sap quins són els torns, si no coordina els dispositius, ni tan sols es presenta a les reunions que es fan, què fa vostè exactament? Ens
1: ho pot explicar? Després tenim un segon torn de paraules. Més paraules, senyor Rubí.
4: Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges volem posar primer en context una qüestió que ja venim plantejant des de fa uns mesos, no? Abans que arribés aquesta proposta de reprovació, nosaltres ja vam aportar públicament al ple els dubtes que tenien sobre la dedicació, el seguiment i l'exercici de les responsabilitats del primer tinent d'alcaldessa. Ho van fer quan consideraven que existien prou elements per demanar explicacions i aquesta mateixa proposta deixa constància de la nostra intervenció i part de les dades que vam exposar. Per tant, ara que altres formacions des de sensibilitats polítiques diferents també qüestionen aspectes de la seva gestió, nosaltres ens reafirmem en allò que ja vam manifestar aleshores. I voldria fer una reflexió. En els anys que porto en aquest ple, arribar a plantejar formalment la reprovació d'un regidor no és una qüestió menor. És una de les expressions més severes de pèrdua de confiança política que pot manifestar un plenari. Quan qüestionaments semblen sobre la dedicació, el seguiment, la planificació i la direcció política arriben des de formacions de sensibilitats diferents, ja no es pot reduir a una discrepància puntual, personal o partidista. Estem davant d'una preocupació política que ha traspassat un únic grup municipal i que com a mínim hauria de provocar una reflexió profunda tant per part del regidor com del mateix govern. I aquí és important separar les coses, no estem fent un judici personal. Estem valorant l'exercici d'unes responsabilitats polítiques concretes. Estem parlant del primer tinent d'alcaldessa amb una dedicació del 100% responsable de governació, mobilitat, educació, infància i joventut i recursos humans. i també volem separar clarament les responsabilitats pels incidents produïts. Els actes violents són responsabilitat exclusiva de les persones que els protagonitzen. Però això és compatible amb exigir responsabilitats polítiques sobre la planificació, la previsió, el seguiment i la coordinació dels recursos municipals de seguretat. A més, aquesta proposta incorpora altres elements posteriors que també mereixen ser valorats, com els interrogants sobre la planificació del dispositiu de festa major i l'absència del responsable de governació en una reunió posterior de coordinació per a Santa Tecla. Per tant, el nostre posicionament no neix avui ni respon simplement al fet que una altra formació presenti aquesta proposta. És coherent amb la posició que Fets per Sitges ja havia defensat públicament abans que aquesta reprovació arribés avui al ple. I avui, davant el conjunt d'elements exposats i mantenint aquesta coherència, Fets per Sitges votarà favorablement a la reprovació. Creiem que una decisió d'aquesta naturalesa no hauria de ser ignorada ni banalitzada. Hauria de servir sobretot per reflexionar sobre com estan exercint unes responsabilitats de govern que són importants per a Sitges. Moltes gràcies.
1: Més paraules, senyor Gilabert.
5: Muchas gracias, alcaldesa. Bien, en primer lugar tenemos que hacer mención a quién ha sido el proponente de la moción. A nosotros nos sorprende, y nos sorprende porque consideramos de que hay un punto de venganza, hay un punto vengativo. Hay un punto vengativo porque no podemos olvidar que los comunes hasta hace escasamente dos meses estaban en este gobierno municipal y estaban y no formularon ninguna crítica en el seno del gobierno municipal, por lo menos de carácter pública, y ninguna crítica formularon al señor David Martínez. Por lo que entendemos de que incluso puede haber alguna intención espuria. Yo entiendo que el señor Rubí la formulase o la señora García la formulase porque continuamente han formulado estas críticas. Pero el proponente, que hasta recientemente estaba en el gobierno en este gobierno municipal, pues puede parecer que tiene un sentimiento de venganza. Y de venganza porque es verdad que hubieron unos artículos en la prensa de algunos miembros del partido en los cuales pues querían evitar a toda costa que la alcaldía la tuviese una persona de los comunes. Y entonces se dirige ahora todo el foco al regidor del grupo de Sitges Group Independent. También respecto a lo que ha manifestado la regidora del Margalló, no adscrita, yo le quería recordar que muchas de las problemáticas que usted ha comentado no vienen de ahora, vienen de la anterior legislatura. Y le quiero recordar que ¿sabe de qué partido era el concejal de Gobernación en la anterior legislatura? Del Margalló. ¿Sabe lo que hizo el Margalló estando en el gobierno municipal con la señora Aurora Carbonell? ¿Sabe lo que hizo? Nada. ¿Sabe lo que solventó? Nada. Entonces, usted lo que no puede es venir a señalar. Sí que es cierto que este gobierno municipal es una auténtica catástrofe. Es una auténtica catástrofe. Pero a mí no me gusta personalizar en un regidor en concreto. Porque no existe un gobierno municipal que funciona bien y el que falla es un regidor. Cuando fallan todos los regidores. Algunos con mayor o menor intensidad. Pero es evidente que este gobierno municipal no funciona. Y no funciona porque no ha sido eficaz ni eficiente en ninguno de los objetivos que venía marcados. Yo entiendo que lo procedente es reprobar a todo el gobierno municipal. Y entiendo que lo procedente fue el apoyo que recibió este humilde regidor cuando reprobó al gobierno por parte de la señora Eva García y por parte del Nacho Rubí, por una cuestión de coherencia. Porque realmente lo que se quiere hacer ahora es señalar a un regidor de un gobierno municipal, cuando lo que se tiene que señalar, y no habrá que decirlo todos los días, es que este gobierno municipal es un auténtico desastre. Y aquí, en todas las áreas se han cometido errores de este gobierno municipal, en todas. De hecho, empezando por la alcaldesa, que realmente, y no hay que olvidar, es el que tiene las competencias de gobernación, porque las competencias que tiene el regidor son competencias delegadas.
1: Més paraules, senyor Tubau.
6: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres no podem votar a favor d'aquesta moció. De fet, ens abstindrem. Val? Creiem que per reprovar algú doncs, s'ha d'haver fet alguna cosa molt greu, com pot ser pues, com alguna de les animalades que de tant en tant diu el senyor Gilabert o coses per l'estil, però crec que no és el cas de que ens ocupa del senyor David Martínez. Que es va fer malament la gestió de la crisi de seguretat? Sí, és evident, no es va fer de la millor manera. Que es treballa malament, no es treballa o es treballa poc? Nosaltres això ja ho sabíem i és aquest un dels motius del que no, per sort, no vam entrar en el govern en el seu dia. De totes maneres, a nosaltres això crec que reprovant a una persona, jo crec que això deixa una taca de cara al futur. I d'aquí uns mesos hi haurà unes eleccions i depèn de si tira endavant o no, això pot ser una barrera a l'hora de fer pactes postelectorals. Moltes gràcies.
1: Més paraules, senyor García.
7: Avui, versen com ho poden Sitges, es demana reprovar el regidor David Martínez Lluís i nosaltres no es amagarem. Si hi ha hagut errors en governació, s'han d'assumir. Si ha faltat planificació, s'ha de corregir. I si David Martínez Lluís, com a responsable polític de governació, ha de donar explicacions, que les doni. Totes, i sense excusa, i no tan sols a nosaltres, sinó a la ciutadania. Aquesta proposta qüestiona la seva dedicació, planificació i direcció política. Recorda els greus incidents de la nit de Sant Bartomeu i assenyala fins i tot la seva absència en una reunió posterior de preparació del dispositiu de Santa Tecla i amb tot això, senyor Martínez, no farem una defensa corporativa del que no s'hagi fet bé. Però tampoc participarem en una cerimònia d'amnèsia col·lectiva, perquè la pregunta avui no és només què ha fet malament David Martínez Lluís. La pregunta és on eren els que avui volen reprovar mentre tot això passava? Recordem que fins fa molt poques setmanes tant la senyora Gasulla com el senyor Martínez compartien govern i aquesta circumstància canvia bastant el relat. Perquè resulta fascinant comprovar la velocitat que alguns passen de les juntes de govern al Tribunal de la Santa Inquisició. Així, ahir, socis i agafats de la maneta, avui culpable de tots els mals. Perquè deixem d'enganyar la gent, això no ve pel salt de l'ús de la matina del 24 d'agost. Això ve del mateix dia que vostès van signar el seu acord de govern fa ara poc més de 3 anys. I quina casualitat que la lucidesa en alguns arribi sempre després de perdre la cadira del govern. I no, senyors i senyores, si David Martínez ha gestionat malament i no tenim cap dubte, ha d'assumir la seva responsabilitat. I si no ho fa, l'alcaldessa ho ha de cessar. Però qui ha format part d'un govern també és coprotagonista de la seva trajectòria política, almenys en allò que va compartir i avalar. I precisament la moció diu que una reprovació serveix per valorar l'exercici de les responsabilitats de govern. Perfecte. Valorar-les, però valorar-les totes. Perquè si els problemes eren tan greus, tan evidents i tan incompatibles amb el bon govern com ara ens expliquen, per què no van actuar abans, des del govern? I si no eren tan greus aleshores, encara és més senzill, perquè ara sí que ho són. Nosaltres exigim al David Martínez Lluís que assumís els seus errors, però no convertirem una reprovació en un judici retrospectiu redactat per qui pretén esborrar la seva pròpia signatura de l'etapa compartida. Governar deixa empremta, també quan un abandona el govern, senyores i senyors de Versen Comú Podem Sitges. Nosaltres no podem avalar l'amnèsia selectiva de la mateixa forma que no es pot canviar tan fàcilment la memòria. Gràcies.
1: Més paraules, senyora Tomau.
8: Gràcies, alcaldessa. Des de Junts per Sitges compartim bona part del que s'exposa en aquesta moció. El govern municipal ha de donar explicacions i assumir responsabilitats quan la gestió no funciona. Però també creiem que cal parlar clar. Ens consta una mica d'entendre que un partit que ha estat al govern fins fa només 2 mesos ara presenti una moció denunciant una situació que nosaltres fa molt temps que venim denunciant. Des de Junts per Sitges ja feia anys que sabien que aquest mandat havia nascut mort. Tenim un govern en minoria, sense direcció política i amb una capacitat de gestió molt qüestionable. Nosaltres compartim la reprovació cap al regidor David Martínez per la seva deixadesa de funcions i per la seva poca dedicació a les responsabilitats institucionals, polítiques i de gestió. Però no es pot formar part d'un govern durant anys i quan se'n surt descobrir de cop que el govern no funciona. perquè per nosaltres el problema no és només d'un regidor, el problema és d'un govern que no governa, que arriba tard als problemes i que no dona les respostes al que Sitges necessita. I aquesta responsabilitat és del conjunt del govern, però també ho és de qui va facilitar el govern, perquè aquesta situació de col·lapse i desgavell que patim a Sitges és total. Nosaltres fa temps que ho diem, avui simplement alguns sembla que ho acabin de descobrir. Junts per Sitges, el passat 31 d'agost, vam presentar una bateria de preguntes relacionades amb els fets del tot reprobables ocorreguts la nit de Festa Major. Evidentment, ningú ens ha respost. Aquestes preguntes van anar adreçades a l'alcaldessa, al regidor de Governació i a l'inspector de la policia local. Preguntàvem des de on estava, quin era el dispositiu, què havia passat amb els punts liles, temes com la venda de begudes alcohòliques als menors i què s'està fent i com s'inspecciona els establiments i botigues de conveniència per controlar aquesta possible venda d'alcohol de menors. Temes com que es van establir controls d'accés de persones a la zona on se celebrava la revetlla, etc etc etc. Ja diem, vam entrar un total de 15 preguntes. Evidentment, a 30 de setembre no hem rebut res, de res, de res. Aquest és el tractament i com es governa a Sitges.
1: Senyor Martínez, per donar resposta. No? Perdó? Ai, per donar resposta, perdó. Hi ha algú més ha de parlar? Senyor Martínez, de part del govern. Només dic com té referència a la pregunta que ha fet la senyora Tubau, se li va enviar resposta, notificat el 17 de setembre, i li ha expirat perquè no ha obert el document. També va fer una bateria de preguntes al Partit Socialista, que sí que l'ha obert, i també eren 20 preguntes. Però la de Junts per Sitges està expirada perquè si no s'obre el correu electrònic s'anul·la. Endavant, senyor Martínez.
9: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs vull començar dient que la meva feina no són només les reunions que apareixen en un calendari. També són coordinacions, converses amb tècnics i comandaments, seguiment de serveis, gestió d'incidències i presa de decisions. I permetin-me una certa ironia. Si mesurem la dedicació d'un regidor pel que apareix a l'agenda, hauríem d'aplicar exactament el mateix criteri a tothom, perquè la seva agenda, senyora Gasulla, em dirigeixo a vostè, quan formava part del govern, tampoc reflectia tota la seva activitat i en cap cas negaré que no treballava. Els Verds en Comú Podem han format part del govern municipal fins fa molt poc. Per tant, coneixen perfectament el funcionament de l'Ajuntament, els recursos disponibles, les dificultats de gestionar una àrea com governació i les responsabilitats dels diferents comandaments. I per això la pregunta és molt senzilla. Si tot això que avui denuncien era tan greu, per què no ho van denunciar amb aquesta contundència quan formaven part del govern? Quan eren al govern compartien responsabilitats i decisions. Ara, des de l'oposició, sembla que tot allò que abans era una responsabilitat compartida s'hagi compartit en una responsabilitat exclusiva meva. Potser perquè necessitaven els nostres vots per ser alcaldessa? Recordo que em va oferir diferents regidories i en cap cas em va demanar que deixés la meva competència de la de governació. I em torno a preguntar, vostè estava fent un paper per justificar no ser alcaldessa o estava disposada a tot per arribar-hi? Estic molt content que no sigui alcaldessa, ja que és una persona que rancorosa. I això, i no recordo, i li recordo que no és la primera vegada que deixa de costat els seus socis de govern, o els seus socis, en aquest cas. Què ha canviat? La realitat de Sitges o la seva posició política? Una cosa tinc molt clara. Assumeixo plenament les meves responsabilitats com a primer tinent d'alcaldessa i com a regidor de governació, mobilitat, educació, infància i joventut i recursos humans. Són àrees importants que requereixen dedicació i treballo cada dia. Jo no mesuro la meva feina pel nombre d'actes que apareixen en una agenda. La mesuro per la feina que faig i per resultats que aconseguim. Pel que fa a governació i la policia local, sóc el responsable polític de l'àrea, però no el comandament operatiu del cos. Hi ha una estructura professional en comandaments que tenen les seves responsabilitats. La meva funció és marcar prioritats, facilitar recursos, coordinar, fer seguiment i prendre les decisions corresponents al govern. I sobre els incidents de Sant Bartomeu, sóc el primer en reconèixer que van ser fets greus i que cal analitzar-los. Però també hem de ser rigorosos. Els responsables dels actes violents són les persones que els van protagonitzar. Governar no significa garantir que mai hi haurà incidents. Significa planificar, actuar quan passen i si cal revisar i millorar la resposta com es va fer. Jo assumiré sempre les meves responsabilitats. Si cal revisar dispositius, els revisem. Si cal millorar coordinacions, les millorem. Però demano rigor, coherència i responsabilitat. Perquè Sitges no necessita guerres polítiques ni desgast personal. Necessita que treballem per resoldre els problemes de la ciutadania. I aquesta continuarà sent la meva prioritat.
1: Moltes gràcies, senyor Ripoll, per tancar aquest primer torn.
0: Senyor Martínez, jo esperava que em contestés a mi, perquè la intervenció l'he fet jo. Sincerament. Em deixa parlar, si us plau? Jo l'he escoltat atentament, no es posi nerviós. Això no és personal ni té a veure amb la sortida del govern. De fet, quan, vostè sap perfectament que quan formàvem part del govern ja havíem demanat alguna vegada a l'alcaldessa intervencions. Sí, la crítica la fèiem de portes a dins, perquè som un soci lleial. Ara parlem d'uns fets molt concrets que comencen el mes de juliol i arriben al dia d'avui, que creiem que com a mínim mereixen la valoració d'aquest plenari. I ara esperem que des de la posició d'oposició se'n faci més cas que dels que ens feia abans. Venim a parlar de vostè com a responsable polític. Per tant, el que esperàvem era que es parlés de la seva gestió, de les seves decisions, de les mesures que ha impulsat. Miri, li faré unes preguntes molt concretes. Ens pot enumerar tres mesures concretes que vostè hagi impulsat personalment com a regidor de Governació durant aquest mandat? No mesures que hagi impulsat l'Ajuntament, no que hagin impulsat els CAPs, que hagi impulsat vostè. Segona, quantes reunions de treball ha mantingut aquest any amb els comandaments de la policia? I sobretot, quins acords concrets han sortit? Perquè parlar de coordinació és molt fàcil. El que volem saber és quina coordinació hi ha hagut, quines decisions han pres i quin seguiment n'ha fet vostè. Tercera, d'aquests acords, quants s'han executat i quants continuen pendents? Quarta, després dels fets concrets de la matinada de Sant Bartomeu, quines decisions concretes va prendre vostè personalment com a responsable de governació i en quin moment les va prendre? I quines mesures ha impulsat vostè després perquè una situació similar no es torni a produir? Perquè després de Festa Major es va convocar una reunió de coordinació per preparar Santa Tecla i revisar el dispositiu. I l'Ajuntament va anunciar mesures com el reforç dels efectius, la vigilància de drons, canvis en la gestió dels residus de vidre. Per tant, la pregunta és molt senzilla. Quina d'aquestes mesures va impulsar vostè directament? Quina no existia abans? Alguna d'aquestes decisions són fruits directament de la seva iniciativa com a regidor de governació? I una última pregunta, perquè crec que és molt important. Per què no va assistir a aquella reunió de Santa Tecla? Perquè això no és un fet concret, no és una interpretació, no és una opinió. Hi havia una reunió convocada per analitzar els incidents i vostè no hi va assistir. I després del que havia passat, nosaltres considerem legítim preguntar-nos per què. Gràcies.
1: Tenim un segon torn de paraules, per tothom. Ja ha fet una paraula. Sí, sí. Clar, és una moció. Sí, sí, ell ha tancat el primer torn. Ara hi ha un torn d'un minut cada un. Senyora García.
3: Bé, jo la veritat és que em dono per satisfeta si contesta totes les preguntes que li ha fet el regidor, perquè jo li vaig fer el ple de juliol i no em va contestar cap. Però en qualsevol cas, si li contesta al regidor Ripoll i em diu a mi, per exemple, aquesta nit quanta gent té vostè al carrer i què estan fent exactament, doncs bé, pensaré que potser s'ha posat les piles en algun moment. Diu vostè que marca prioritats, que coordina, que organitza dispositius. Això no és veritat. Això és mentida, però no ho diem nosaltres, això ho diu la policia mateix. Membres de la policia diuen que això no és veritat, que ni se'n recorden de la cara que fa vostè, que la comissaria fa temps que no sap ni on està la porta. Escolti'm, no ho diem nosaltres, ho diu la policia, ho diuen membres de la policia. Escolti'm, la realitat el desmenteix completament. És que a mi, no sé, m'importa poc de qui vingui aquesta moció, qui la presenti. A mi em costa creure també, senyor Martínez, que internament en aquest govern, quan els comuns també hi eren, a mi em costa molt de creure que no tingués vostè també retrets internament a les reunions de govern.
1: Moltes
3: em costa
1: gràcies.
3: Molt de creure.
1: Un minut més. Qui vol parlar més? Senyor Gilabert.
10: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, señor Tobau, usted ha visto que me ha nombrado a mí. Usted sí que solicitó al inicio de esta legislatura la reprobación de un regidor. ¿No se acuerda? Solicitó la reprobación del señor García. ¿No se acuerda cuando presentaron la moción esta de condena porque la CUP les llenó de pegatina a su sede? Y que usted tuvo un momento que dijo, no, solicito la reprobación del señor García. ¿Se acuerda o no se acuerda? Entonces no diga que usted también ha solicitado reprobaciones para ahora hacerse el estupendo, porque la CUP fue el primero que solicitó una reprobación en este pleno. Acuérdese. Segundo lugar, Vox será coherente, como siempre en todas sus acciones, gusten o no gusten.
5: Vox presentó una moción de reprobación de este gobierno, a la totalidad de este gobierno, a la alcaldesa y a todos sus regidores. Y lo que no puede hacer es no votar a favor de una reprobación de este tipo, porque consideramos que este gobierno no funciona en absoluto en ninguno de los aspectos, en ninguna área. Lo que pasa es que no queremos personalizar, pero es una reprobación formal para todo
1: Molt
5: el gobierno.
1: Bé. Tenim un minut més, més paraules. Senyor Tuam.
8: Gràcies. A veure, senyor Martínez, vostè creu que resol els problemes de la ciutadania amb la seva gestió? Vostè ho té clar? Doncs li repeteixo, vostè creu que resol els problemes de la ciutadania amb la seva gestió? Vostè està content amb el que vostè durant tots aquests 3 anys i pico ha fet com a govern? Realment és que és com inclús una mica insultant. Sabem que segurament això no servirà de res, però per nosaltres aquest tema és un tema de coherència política i després del tot el que portem en més de 3 anys de mandat, pensem que vostè és mereixedor d'aquesta reprovació. Alcaldessa, només dir-li que quan una notificació està vençuda no passa res, la notificació sempre està en la carpeta, li recordo com sempre.
1: Moltes gràcies, senyor Martínez.
9: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, ràpidament, perquè no tinc gaire temps, dir-li que durant aquest mandat hem posat en funcionament l'app Sitges Alert, hem posat en funcionament les càmeres lectores de matrícula, de videoprotecció, estem treballant amb eines noves com el JamePol, NextPol. Totes aquestes decisions esperen com a govern, com a regidoria de governació, consensuades, perquè es treballa en equip, i és un treball en equip. I nosaltres com a govern liderem, però és evident que els cossos de la policia local, l'inspector, subinspector, conjuntament amb altres cossos i forces de seguretat, doncs treballen per millorar la tecnologia. Una altra cosa que hem fet, mantenir la plantilla al 100%. Clar que ens agradaria incrementar-la, però estem mantenint el 100%. Ara hem fet una bossa que s'han presentat 202 aspirants per a gent. I com que no tinc gaire més temps, vol que li digui on estava el dia de la reunió? Doncs amb la meva mare a l'hospital. Per tant, i penso que hi ha tècnics que poden ocupar el meu lloc perfectament.
1: Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ripoll, per tancar.
0: Sí, per tancar, miri, senyor Martínez, respecte a l'última resposta que m'ha donat, és una llàstima perquè amb el lío que porta amb l'agenda doncs és tan senzill com no posar res. I estarà millor com estava abans no posant res, perquè el dia 1 posava que el dia 1 i 2 estava de vacances i després va canviar i resulta que el dia de la reunió a les 2 de la tarda estava a l'Espai Jove. Vostè aclareixi la seva agenda i així no hi haurà aquests malentesos. Em sap molt de greu perquè no m'ha enumerat cap decisió política, cap ni una, cap ni una. M'ha dit projectes, coses, però personals seves, cap ni una. Només per tancar, jo tornaré a l'ou del rovell, com se sol dir. Nosaltres considerem que vostè té una responsabilitat política que no consisteix només en tenir una competència atribuïda. Consisteix a anticipar-se, a fer seguiment i a prendre decisions. I quan les coses no funcionen, a donar explicacions i assumir responsabilitats. I esperem que aquest ple ara valori aquesta proposta d'acord. Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació. Recordem que estem a la proposta en el punt número 18. Proposta d'acord del grup polític municipal Verds en Comú Podem per la reprovació del primer tinent d'alcaldessa i regidor David Martínez Lluís. Vots a favor.
11: Nou vots a favor.
1: Vots en contra.
11: 7 vots en contra.
1: Abstencions.
11: Quatre abstencions. La moció queda aprovada.
1: Moltes gràcies.
12: Tots i 9 minuts, com deia aquell, prou. Ja està, prou. Tenen al nostre web el resum del ple, els principals àudios dels debats, la crònica del ple d'ahir. Per tant, s'ho poden reescoltar, s'ho poden llegir, el que a vostès els interessi més. I si no els interessa res, també no passa res. Un dia o altre ho poden retrobar. Demà hi tornem a partir de les 9. Que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Especial informatiu amb Ricard Ostrell i Òscar Fernández.
1: Bona nit, com estan? Aquesta hora Catalunya entra en les hores més delicades d'un episodi de pluja que Protecció Civil qualifica d'excepcional. El Pla Inuncat està en fase d'emergència. Aquesta tarda s'han restringit els desplaçaments i les activitats en una vintena de comarques. Les pròximes hores, per tant, són especialment importants. El Meteocat preveu xàfecs molt intensos, precaució, per tant, amb risc d'inundacions i també fenòmens de temps violent. Les restriccions afecten ara mateix a 20 comarques. L'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Alt Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès i Moianès. Les pluges poden també ser intenses fora d'aquestes 20 comarques afectades per les restriccions, per tant, precaució en totes les comarques i la franja de més risc serà aquest vespre, nit i matinada. Per això, aquesta és una nit de ràdio. És nit de servei públic i nit de Catalunya Ràdio, com portem fent tota la tarda amb David Clopés i Roger Escapa, juntament amb els serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya, i continuarem fent amb Òscar Fernández. Bona nit, Òscar.
2: Bona nit.
1: Nit de ràdio, nit en què obrirem també l'antena a tots els ciutadans que ens estiguin escoltant. Línies obertes al 93201744 per saber com es viu la nit. 93201744, volem saber què està passant allà on sou vosaltres, si plou, per exemple, amb intensitat, si teniu una riera a prop, si hi ha carrers inundats, si hi ha hagut incidències. 93201744. És una nit on no només volem explicar-vos el temporal, sinó que volem seguir-lo amb vosaltres, informar-vos i fer-vos companyia. Això és un especial de Catalunya Ràdio, en directe i fins que calgui.
0: Especial informatiu amb Ricard Ostrell i Òscar Fernández.
1: I el missatge és: quedeu-vos a casa, Òscar Fernández.
2: Sí, aquest és el que estan dient totes les autoritats, perquè ara mateix la situació efectivament és perillosa, especialment des de les 8, per tant ja fa una hora, és la forquilla de temps, diguem-ne, que des dels serveis d'emergència es preveia que podia ser la més delicada. Des de les 8 d'aquest vespre de dissabte i fins demà ben bé al migdia, però especialment delicada serà la nit i la matinada, les primeres hores de la matinada, i especialment en la zona del litoral, Costa Brava i Costa Central, i el prelitoral, en aquestes mateixes zones. Per tant, aquí és on especialment s'han de reduir al màxim la mobilitat i els desplaçaments.
1: I ara mateix, Enric Agut, què tal? Bona nit.
3: Hola, Ricard, bona nit.
1: Com estan les coses?
3: Doncs mira, ara mateix la pluja, que ha començat a caure en ganes puntualment a partir de les 8, doncs està afectant el Baix Llobregat, el Barcelonès, també àrees com el Maresme, també s'endinsa el Vallès, Catalunya Central. A banda, també tenim precipitacions al Camp de Tarragona. Això és un inici i fins a les 3-4 de matinada, segons les últimes actualitzacions dels models, pot ploure amb moltes ganes, estones, a bots i barrals a les comarques barcelonines, on es poden acumular en aquest episodi, en alguns casos, doncs més de 200 litres per metre quadrat, tal com tenim els avisos que ens indicaven aquesta possibilitat. I a partir d'aleshores, també, possiblement abans, a la 1-2 de matinada, també arribaran tempestes ja més organitzades a comarques de Girona, on es mantindrien demà al matí i fins i tot fins a mitja tarda. És a dir, que és un episodi que no dura una hora o dues hores, no és una tempesta aïllada, sinó que és un sistema complex de tempestes que ara mateix està agafant un moviment ciclònic. No és un mini huracà de Mediterrani, ja veurem si es converteix. Hi ha unes certes possibilitats, un 20% aproximadament, però encara, en cas de que no sigui un mini huracà, igualment és un episodi de pluja abundant i que pot tenir conseqüències.
1: Perquè hi havia una previsió d'huracà, que això ho veurem si acaba passant o no, aquest mini huracà, que també ens explicaràs ben bé què és el que és això exactament i quina afectació pot tenir. Però això té a veure amb el sisme que hi ha hagut?
3: Amb el sisme que hi ha hagut?
1: Sí.
3: Disculpa.
1: Hi ha hagut un sisme.
3: Amb el no té res a veure amb cap sisme.
1: Res a veure.
3: Terratrèmol, vols dir?
1: Sí.
3: No. Res. És
1: hi ha hagut un sisme de magnitud 3,1 a davant de la costa de Tarragona.
3: No, té res a veure.
1: No,
3: això són fenòmens totalment diferents.
1: Val.
3: Han coincidit. Això és una situació, no és una gota freda, no és una llevantada, no és una clàssica pertorbació, és una situació inusual, amb altes pressions, amb vent humit, que coincideix que estem a la tardor, a l'octubre, que és el mes més perillós, és quan es donen normalment els grans aiguats, no només a Catalunya, sinó també a València, recordem la Dana, va ser també en octubre, i que amb aquest vent de llevant i amb altes pressions, perquè cal recordar que no estem en depressió, estem amb altes pressions, s'està donant aquest fenomen. De vegades, ocasionalment, grans quantitats quantitats de pluja es donen amb aquesta situació d'alta pressió, però amb un flux molt humit del Mediterrani que, en aquest cas, com que està calent, és el, podríem dir, el trigger, el disparador, tota aquesta humitat del Mediterrani, d'aquestes pluges, i amb el vent de llevant, que a l'arribar aquí a la costa, com que tenim una costa que és força accidentada, muntanyetes o turonets, tot això el que fa és frenar els núvols o fa que els núvols es reforcin, que es formin més tempestes i que al final tinguem doncs, aquestes pluges i que en el cas de que s'assumi més de 100 o 150 litres, com que tenim molts barrancs i rieres, doncs aquí és el gran perill que podem tenir.
1: I el minoracà, què seria? És a dir, quins efectes podria tenir?
3: Mira, un mini-huracà es dona quan una pertorbació agafa un moviment ciclònic, és a dir, totes agafen un moviment ciclònic antihorari, com els huracans, però tenen, al final, és una pertorbació petita que es mou en sentit antihorari, amb tempestes i també normalment amb vents intensos. No arriben a ser huracans com els que tenim al Carib de nivell 2, 3, 4, 5, sinó que seria més aviat els de categoria 1, els petitets, però, clar, igualment ens poden portar grans quantitats de pluja. Sobretot, més que el vent, que també les tempestes poden portar vent, és la gran quantitat de pluja que pugui arribar a caure d'aquesta pluja que té un caràcter més aviat tropical. Un mini-huracà o un mediquen, que també de vegades s'escolta aquesta paraula, és una pertorbació del Mediterrani que té característiques tropicals. Això vol dir que sigui igual que un huracà del Carib? No. Però té algunes característiques que el recorda. Per això diem que és un minicicló o mini-huracà del Mediterrani.
1: Doncs gràcies, Enric. Seguirem explicant la previsió meteorològica. Avui és un dia d'aquells d'escoltar la ràdio minut a minut, perquè el temps va canviant, per tant és important també seguir la previsió meteorològica. Enric, gràcies. Bona feina.
3: Doncs aquí estarem a demanda. Fins ara.
1: Que vagi bé. Per cert, que minoracans, Òscar, hi va haver als Balears al setembre del 96, també a l'octubre del 2003 i a Múrcia a l'octubre del 2007. Hi van ser uns vents molt, molt forts que van arrencar arbres, per exemple, teules, cornises, fanals, petites inundacions també a baixos, soterranis, carreteres negades. Aquest seria l'escenari que ens podríem trobar si hi hagués aquest minoracà.
2: Sí, perquè és força probable que es formi aquest mini-huracà sobre davant de la costa de Catalunya i que això pugui arribar a tocar a terra i que, per tant, es produeixin aquests fenòmens que tu repassaves. Tot i això, hi ha gent que continua, per exemple, acampada a Plaça de Catalunya. Estem pendents de què és el que està passant en aquella acampada i tenim l'Albert Prat pendent d'aquesta Plaça de Catalunya. Albert, bona nit.
4: Què tal? Bona nit. Sí, aquesta acampada que a hores d'ara continua, segueixen els acampats determinats en continuar mentre continuï plovent com fins ara. Ho està fent a bots i barrals, però a hores d'ara segueixen instal·lant més tendals per protegir-se de la pluja. S'han arrasarat tots a sota el centre de la plaça, on han construït doncs, una carpa de grans dimensions. I a hores d'ara segueixen aquí i fora d'aquesta Plaça Catalunya. Ara mateix molt poca gent, pràcticament no hi ha mobilitat. Sí que veiem encara transport públic, sí que hi ha taxis amunt i avall. Crida l'atenció els aerobusos que estan arribant de l'aeroport, descarreguen aquí turistes que queden xops com un ànec i molt poca gent ja sortint de les boques dels metros aquí al centre de Barcelona.
2: Recordem que aquesta acampada continua, tot i que el sindicat de llogateres havia demanat als acampats que aixequessin l'acampada de manera provisional seguint les recomanacions de Protecció Civil i que en tot cas hi tornessin demà un cop hagi passat el temporal, però la majoria de les tendes, pel que dius, Albert, ha decidit quedar-se i continuar acampats.
4: Sí, a hores d'ara el que estan dient les desenes de persones que continuen aquí és que mentre plogui com està plovent ara, volen seguir aquí, per tant que es desmarquen del sindicat de llogateres i el que venen a dir és doncs, si cal, convocarem una nova assemblea per decidir entre tots si cal aixecar aquesta acampada o si cal anar a casa per tornar demà al matí. En qualsevol cas, insisteixen que ara per ara continuen aquí.
1: Doncs ho seguirem, el que passi allà. Tant línies obertes també al 9301-7474, si algun oient vol posar-se en contacte amb nosaltres i explicar-nos com està vivint aquestes hores, que comença a ploure ja amb intensitat en alguns punts de Catalunya. 9301-7474. Per cert, recomanacions molt, molt simples, Òscar, però quan plou en un cas com aquest, si estàs a casa, doncs és important tancar les portes, les finestres, revisar també que no hi hagi res penjant, per exemple, els baixants d'aigua que estiguin lliures, ja sé que ara és un mal moment per revisar-ho, però vaja, això hauria de ser revisable. Desconnectar els aparells electrònics també és recomanable. Retirar de l'exterior mobles que hi puguin haver, objectes que puguin ser doncs, arrossegats per l'aigua i, sobretot, si hi ha animals, doncs, posar-los a dins de casa.
2: I, per exemple, també tenir el mòbil carregat, perquè és possible que pugui marxar la llum i, per tant, tenir el mòbil carregat, tenir alguna llanterna o una espelma a mà, perquè és possible que si ens quedem sense llum doncs puguem necessitar-les en les hores més delicades, diguem-ne. Però, en tot cas, aquesta prevenció, que hi ha una mica de sentit comú, però també d'aquestes recomanacions que sempre van bé recordar-les davant d'aquest episodi, que pot ser intens i molt important, especialment, insistim, durant la matinada i en aquestes pròximes hores que venen a partir d'ara.
1: I després també fer cas a les recomanacions que es fan. No moure's. Aquesta és la principal recomanació que fa el govern de la Generalitat i a hores d'ara, si ens hem de quedar a casa, doncs venint cap aquí a la ràdio, hi havia bastanta gent al carrer i molts cotxes també.
2: Sí, tot i que fa una hora hem parlat amb el Ramon Lamy, el director del Servei Català del Trànsit, que deia que en comparació amb un dissabte de la mateixa època d'altres anys s'havia notat un descens en la mobilitat. Encara deia un descens important, però no sobtat. Per tant, evidentment, hi ha molta gent que també potser estava fora de cap de setmana i ha decidit avançar la seva tornada a casa en revisió del que pugui passar. Però, efectivament, continua havent-hi gent que està ara mateix a la carretera, alguns d'ells de tornada, s'ha notat un descens en la circulació, però recordem que la recomanació principal és quedar-se a casa, no fer desplaçaments que no siguin estrictament necessaris, perquè les carreteres poden ser perilloses en aquest episodi de pluges.
1: I parlàvem del que passa a Plaça Catalunya. Deies que el sindicat de llogateres recomanava a la gent que anés cap a casa. Carme Carazo és portaveu del sindicat de llogateres. Senyora Carazo, què tal? Bon dia. Bona nit. Perdona.
5: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
5: Bé.
1: Explica'ns...
5: Bé, a casa,
1: que és on s'ha de, que és on s'ha de ser. La Exacte. Recomanació que feu és que marxin de Plaça Catalunya, però sembla ser que es volen seguir quedant.
5: Exacte. No és el que hem dit, és que s'han de seguir les indicacions de Protecció Civil, que avui toca refugiar-se a casa i que dilluns tornem amb les mobilitzacions a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i avancem cap a la vaga general, però avui, en tot cas, tothom a casa.
1: Entenc per això que algú es vulgui quedar?
5: No em queda molt clar si realment s'estan quedant, o sigui, si hi ha gent que es queda o no es queda. Que el sindicat de llogateres tothom ha anat cap a casa.
1: Ara sentíem l'Albert Prat, que estava allà a la zona, i deia que encara hi havia alguna gent que es quedava, que volia esperar que plogués una mica més per decidir si marxava.
5: Bueno, crec que les nostres indicacions són molt clares, no? Pensem que no val la pena jugar-se la vida ni prendre mal, i que realment el que val la pena és seguir les indicacions de Protecció Civil. Llavors, també venen dies de moltes mobilitzacions, llavors la idea és, doncs, ara anar cap a casa i dilluns tornar amb molta força a les 7 de la tarda.
1: Queda clar, perquè dilluns, en principi, tornaria la mobilització amb força i hi hauria diferents mobilitzacions durant tot el mes.
5: Sí, o sigui, avui el que hem vist és que hi ha hagut més de 50 mobilitzacions arreu de l'Estat, a Madrid amb una mobilització de 500.000 de persones, i llavors dilluns hi ha la manifestació a Barcelona. Uh-huh. Que és una manifestació que no només va del decret Mari Carmen i de les mesures que van tombar ahir Junts, PP i Vox, sinó en general per demanar que capgirar de dalt a baix el sistema d'habitatge i anar cap una vaga general.
1: Doncs Carme Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, gràcies per acompanyar-nos.
5: Bona nit, gràcies.
1: 3 minuts seran un quart de 10 de la nit. Avui és nit de ràdio i ho explicarem a Catalunya Ràdio. El missatge és quedeu-vos a casa, és el missatge d'excepcionalitat que ha fet en compareixença el Departament d'Interior, el govern de la Generalitat, i amb aquesta amenaça de mini huracà mediterrani que, independentment que toqui a terra o no, doncs és evident que provocarà, i de fet ja està provocant, Òscar, forts ruixats.
2: Forts ruixats que s'estan produint ara mateix, insistim, a la part sud de l'àrea metropolitana de Barcelona, és a dir, de la ciutat de Barcelona cap al Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Garraf, al voltant del massís del Garraf és on està plovent més fort ara mateix, també dins del mar, i per tant aquesta cua del front que està tocant ara mateix al mar podria entrar una mica més a la costa catalana, i d'això és del que hem d'estar pendents. Aquesta zona que deia del voltant del Garraf és on plou amb més intensitat, i hi ha altres zones del país on està plovent de manera força generalitzada, tret de Lleida, les Terres de l'Ebre i al nord de Girona, que de moment no hi plou, però insistim que en aquesta zona del voltant de la ciutat de Girona i l'Alt i el Baix Empordà, aquí pot ploure molt intensament durant la matinada. Per tant, ara mateix no els hi plou tant, però en tot cas a la matinada sí que pot ploure. Una altra cosa important sobre el transport públic. Recordem que Rodalies ha suspès la circulació dels trens des de les 8 d'aquest vespre. El metro de Barcelona acabarà avui a les 12 de la nit i fins a les 5 de la matinada no hi haurà servei. Per tant, avui, tot i que és dissabte, no hi haurà servei durant la nit. Els ferrocarrils de la Generalitat també ha suspès des de les 8 d'aquest vespre i fins demà a les 2 del migdia la circulació. Això està provocant moltes protestes de gent que no se n'ha assabentat o que tenia previst tornar a casa seva amb el transport públic i ara es troba que no té mitjà de transport alternatiu per tornar. Mm. Per tant, hi ha molta gent que s'està apropant a les estacions. Ens demanen des de Renfe que recordem que no hi ha trens, però la gent s'apropa a les estacions, busca alguna manera de tornar a casa i algun d'ells no la troben. Per tant, hi ha certa indignació perquè diuen que no hi ha hagut prou previsió en els avisos, però en tot cas recordem que no hi ha Rodalies, no hi ha Ferrocarrils de la Generalitat i de metro queden un parell d'hores, 2 hores i mitja, i després s'aturarà durant la matinada.
1: I recordem que s'han suspès també les activitats culturals del país, com per exemple l'inici de la temporada del Liceu, aquesta festa del 50è aniversari del Teatre Lliure i també el festival, que això ha sigut aquest migdia ja, del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat, o el concurs de castells, que ho hem sabut fa poca estona, no es farà demà, per tant, doncs és un concurs que quedarà ajornat, o de moment suspès, fins que sapiguem què és el que passa.
2: En el cas del concurs s'ha produït una circumstància particular, i és que el concurs està dividit en 2 dies. Avui a la tarda hi ha hagut concurs. De fet, hi ha un munt de gent que està ara mateix a la Tarraco Arena, dins de la plaça. Són 18 colles que avui estaven fent el concurs, la prèvia. Demà, les més importants. El de demà és el que s'ha ajornat i es passarà demà a les 4 de la tarda. Hi pot haver problemes de mobilitat, perquè, per exemple, alguna colla que pot arribar des del Maresme, per exemple, penso a Mataró, o des d'Igualada, que per arribar a Tarragona a les 3 que s'obre la plaça, a les 4 que comença el concurs, potser han de fer mobilitat dins del període en què està prohibida la mobilitat, fins a les 2 del migdia. I d'altra banda, també hi ha dificultats per treure de la plaça de Tarragona a la gent que està ara mateix, durant tota la tarda, han estat allà. S'han obert diversos pavellons a la ciutat de Tarragona per si alguna colla no volia tornar a casa o no podia tornar a casa, doncs que pogués passar la nit en alguna instal·lació municipal. Ho ha anunciat l'alcalde Rubén Viñuales i també l'organització del concurs de castells.
1: Mm. També recordar les recomanacions que fa Protecció Civil en cas que us trobéssiu, per exemple, com deia l'Òscar, doncs a punt d'agafar un transport públic i que no podeu agafar i no podeu tornar a casa, el que cal és buscar un refugi. Són recomanacions de Protecció Civil. Buscar un refugi dins d'un edifici segur, que pugui tancar bé les portes i les finestres, no atravessar ni a peu ni en cotxe el que serien les rambles, els torrents o els passos subterranis, ni tampoc les zones que es puguin inundar, perquè és on es produeixen la majoria d'accidents. Per tant, és important que sigui preferible esperar o buscar una ruta alternativa abans de poder córrer per arribar fins a casa o buscar transports alternatius per arribar fins a casa en un moment en què recordem que hem d'extremar molt la precaució pel que pugui passar. La recomanació del govern és que ens quedem a casa i si us ha enganxat la tempesta a mig camí, doncs és important que no us moveu. 480 trucades hi ha hagut ja al telèfon d'emergència, 55 avisos als bombers i 22 alertes al SEM pel temporal. Han sigut sobretot a la tarda, de 2 a 5 de la tarda, pel que fa als bombers que han registrat aquests 55 avisos a la zona litoral central per incidències lleus, i el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, recordeu que podeu trucar al 112 en cas d'emergència, en cas d'informació no, en cas d'emergència. El SEM ha rebut 22 alertes per incidents relacionats amb les pluges, amb 21 persones afectades, del total 12 persones han estat ateses i traslladades també en centres sanitaris, tot sense gravetat. I línies també obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4 perquè ens pugueu explicar com està plovent al vostre voltant, o si voleu explicar també alguna incidència que tingueu. Ara mateix podem saludar a Juan Luis Ruiz, que és alcalde de Vilanova. Alcalde, bon dia, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Quina és la situació ara mateix a Vilanova?
6: Prou tranquil·la, la veritat és que està plovent amb força, però no hi ha res que et fet, diguéssim, preocupant. Està plovent i, en principi, tot en ordre, de moment.
1: Les recomanacions que fa als seus ciutadans, quines són, per si vol recordar-les?
6: Sí, no, el que hem fet és comunicar que ens han enviat des de Protecció Civil, no? Sobretot des de les 8 del vespre, doncs limitar la mobilitat, i després el que hem fet sí que és anul·lar totes les activitats a l'aire lliure, també en recintes tancats, vull dir, hem anul·lat totes, no?, les instal·lacions esportives, totes les activitats culturals, esportives, fins demà a les 2 al migdia, tal i com recomana, doncs, Protecció Civil, i a l'espera veure demà com evoluciona, no?, aquest vespre com evoluciona, doncs, els aiguats i la situació.
1: Clar, portem ja uns dies, alcalde, d'incertesa. De fet, a Vilanova ho va viure també fa unes setmanes amb certa quantitat d'aigua també important. No sé si en aquest sentit també li preocupa el fet de que hagueu d'anar informant cada vegada més amb aquest marge que tenim, a vegades, perquè són pluges que són molt, molt intenses, que arriben quan no ens ho esperem. Hi ha certa previsió cada vegada més exacta, però tot i així, això genera a vegades sensacions de caos. Ens hem d'anar acostumant, sí. I vostès hauran de fer també aquest exercici de pedagogia a la ciutadania.
6: Exacte, és el que fem, no? En tant que rebem la notificació per part, no?, de Protecció Civil, doncs el que fem és comunicar allò que des de, no?, des de Protecció Civil, des de la Generalitat, doncs ens recomanen, i és el que fem des de les xarxes, no?, i des de l'Ajuntament, no? Per tant, a través de totes les xarxes i tot. I en principi, bueno, jo crec que ens haurem d'anar acostumant, no?, una mica, doncs, a aquestes situacions imprevisibles, i sobretot tenir-ho tot a punt, no?, des del punt de vista de la logística, no?, de doncs, per qualsevol actuació que haguem de fer d'urgència, doncs poder-ho fer el més ràpidament possible.
1: Alcalde Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú, gràcies per acompanyar-nos.
6: Vinga, gràcies a vosaltres per trucar.
1: I també tenim l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González. Què tal? Bona nit, Mireia.
7: Hola, molt bona nit.
1: Quina és la situació ara mateix a Santa Coloma de Gramenet?
7: Doncs bé, és una situació de relativa calma. Demà mateix doncs, plou gairebé com a tot arreu, però ara mateix estem en una situació de, bueno, a l'espera de si la cosa empitjora, però de moment doncs, en calma.

0: llista de risc de les alertes i, per tant, doncs, creiem que dintre del que, de que són les previsions, doncs el sistema està preparat per poder suportar aquestes crescudes.
1: Vostè ha vist mai, per això, el desbordament, per exemple, del Besòs? On ha sentit parlar?
0: Se n'ha sentit parlar ara.
2: La família, dic, històricament.
1: Sí, com a alcaldessa o com a familiar.
0: Sí, home, sí, eh? Home, sí, a veure, bueno, pensa que això per la ciutat de Santa Coloma doncs és un... No, són, marquen etapes, no?, i marquen històries, i de fet el riu tal com el tenim actualment doncs és precisament fruit d'aquests desbordaments, no?, del riu en un moment donat, que van fer doncs, que la seva estructura hagués de ser la que és actual per poder protegir la població, no? Per tant, sí, evidentment, són part de la història de la ciutat.
1: Alcaldessa, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies. Bona
1: nit. És Mireia González, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. Línies obertes al 93017474. Avui recordem que també estan cancel·lades ja tot el que seria l'activitat cultural, per exemple, una obra que hi havia al Tívoli. Albert Prat, et trobes davant del Tívoli, està ara mateix cancel·lada.
3: Sí, és l'obra Mamma Mia, aquest musical que s'havia de fer avui a partir de les 9 del vespre, però ara mateix la façana del Teatre Tívoli completament buida, persiana baixada i cartells enganxats a la porta on es pot llegir doncs, que degut a la situació meteorològica i a la restricció de la Generalitat queda cancel·lat aquest espectacle, queda cancel·lat aquest musical, que estava previst que hi vinguessin 1.300 persones. Durant tots els últims minuts han desfilat per aquí, el personal de taquilla els ha enviat a casa i ara ja remeten els canals oficials doncs, per poder recuperar els diners o bé doncs, per reagendar en una propera obra.
1: Albert, l'ambient, quin és el que al carrer, al centre de Barcelona? En parlaves abans de la plaça Catalunya, ens explicaves el cas particular, diguéssim, de la gent que encara està acampant, que volen esperar que plogui més per marxar fins a casa, però el que seria al voltant, al centre, què s'hi veu?
3: Exacte, m'he desplaçat uns metres de plaça Catalunya, ara mateix aquí al carrer Casp, només veiem passar autobusos, molt poca gent caminant a peu sota el paraigua, sí que alguns turistes refugiats davant d'un hotel, però molt poca gent ara mateix pel carrer.
1: Doncs gràcies, Albert. Fins ara, i cuida't i abraça't també, i protegeix-te, que és important, perquè...
4: Abraça't.
1: És un dia per abraçar-nos, també, Òscar.
4: Home, sí, però amb els altres millor, no?
1: Bueno, però estar sol allà sota la pluja, dic abraça't, no sé.
4: Home, sí, si té fred, sempre és una bona manera de fer-te'l passar.
1: És important també fer un cop d'ull a com estan ara mateix les carreteres. Txell Garriga, hola, què tal? Bona nit.
5: Bona nit. Doncs, de moment, ara mateix, a la xarxa viària no ens consta cap incidència relacionada amb aquestes pluges, tampoc cap punt amb retenció, cap punt amb algun incident destacable. Sí que veiem, però, que els vehicles estan circulant amb més lentitud a tot el que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, on està caient aquesta pluja ara mateix amb força, sobretot cap al Baix Llobregat i Barcelonès Sud, per la 2, B23, C32, també C31 i a la Ronda. Sí que veiem que hi ha un punt a la Ronda de Dalt que s'està començant ara a aturar algun vehicle i és a l'altura de Can Vidalet, sobretot, però de sortida de Barcelona. De moment hem de dir que no ens consta cap incidència en aquest punt, però sí que veiem això, que s'estan començant a aturar en aquest punt.
1: És important, insistir, Txell, que la gent no agafi el cotxe per desplaçar-se, ens hem de quedar a casa, per tant, si no és urgent, no ens hem de moure. I en cas d'urgència, primer trucar al 112 i preguntar com ho hem de fer.
5: I tant.
1: Molt bé. Gràcies, Txell.
5: Fins ara.
1: Deia que és important perquè també em consta que hi ha riders que estan fent servei de nit i això diu molt poc de les empreses que el representen i diu molt poc de la gent que demana aquest servei quan està plovent i està caient aquest xàfec.
4: És allò, no em puc moure de casa, però vull sopar, doncs com que jo no em puc moure, faig que es mogui un altre, Un punt d'egoisme. Un punt, un molt d'egoisme.
1: Sí, sí, però això no s'ha de fer, i menys avui. 93017474, línies també obertes per seguir les incidències que hi pugui haver. Enric Agut, què tal? Bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Com està la pluja ara mateix?
6: Doncs mira, està plovent a Bots i Barrals, com ja veiem, a comarques de Barcelona, sobretot al Baix Llobregat, al Barcelonès, també cap al Penedès. Ja tenim alguns registres, d'augment són registres no oficials, però que superen els 100 litres, per exemple, a Cornellà, Llobregat, i fins i tot algun registre superen els 150. Fa un moment, doncs, com que he vist aquesta acumulació tan gran, he mirat com està l'afonament de Llobregat a Sant Joan d'Espí, i ha passat de 14 metres cúbics per segon a 107. És a dir, ha pujat a cop i volta, encara estem en nivells moderats, l'alt seria 340, però bé, comença a respondre a algun riu, en aquest cas és el Llobregat, amb aquesta quantitat de pluja que està caient i que seguirà caient, perquè això s'està recargolant i s'està formant doncs, aquest vòrtex d'aquest possible doncs, minicicló del Mediterrani, perquè s'està enroscant tot això i ja es veu doncs, com un vòrtex aquí tancat i bé, és que ja se m'acaben les paraules.
1: O sigui, tu, Enric, això no ho havies vist mai.
6: Ho havia vist...
1: A Catalunya,
6: però endavant de

0: la costa catalana. Ja, ja. Fins i tot dimecres algun model donava que això podria passar, però ens ho vam mirar i vam dir, va, no pot passar. I ho tenim aquí, aquest, encara no sé si oficialment podem dir que és un... perquè encara no s'ha acabat de tancar del tot, però bé, el que ho tinc aquí davant, el radar, és, i veus aquest riu de pluja que ve del Mediterrani i que seguirà entrant per aquí per les comarques de Barcelona i després anirà a les de Girona.
1: Quan dius que s'està tancant, parles del miuracà, eh?
0: Sí, és com un vòrtex que s'està insinuant que al voltant d'aquest vòrtex es mouen en sentit horari els núvols i les precipitacions. És a dir, que és un, es pot tancar aquest cercle, sí. I si es tanca, llavors sí que ja seria un...
1: Seria com una màquina de centrifugar, per entendre'ns, no?
0: Correcte.
1: Aniria centrifugant, correcte. Una gran tempesta.
0: Exacte, tempestes al voltant que van dansant, van ballant, es van movent amb taques vermelles i al mig hi ha com un forat que no hi ha precipitació i tot va girant en sentit antihorari. És petit, potser el diàmetre, bé, 40-50 quilòmetres de diàmetre, però al voltant doncs està a punt de tancar-se tota una línia de ruixats. Encara no s'ha tancat, però li falta poc.
1: Clar. I això, Enric, no sabem quan pot tocar terra, diguéssim, i a on pot aturar-se més.
0: No, a tocar terra, clar, a tocar terra la pluja ha entrat.
1: Però el que seria l'ull de l'huracà?
0: El que ho preocupa no és l'ull, sinó és la pluja que hi ha al voltant, que puguin entrant. És a dir, en funció de com es mogui aquest centre de la pertorbació, aquest centre d'aquest mini-huracà, doncs la pluja anirà cap a una banda o una altra. I ara mateix està pujat de tal manera que la pluja entra amb facilitat i ho seguirà fent a comarques de Barcelona. I després, lentament, a partir de les 12:01, ho farà a les comarques de Girona, perquè anirà pujant aquesta estructura cap a dalt. Ara la tenim davant de la costa de Barcelona.
2: Clar, depèn de quina comarca toqui, Enric, clar, pot ser un comportament diferent. Per exemple, penso en el Maresme, en les Rieres, famoses d'altra banda cada vegada que hi ha una llevantada, el Garraf, que també és molt muntanyós, també el Barcelonès, on tenim Collserola, però en canvi el Vallès, per exemple, és una plana en què hi pot haver acumulacions d'aigua. Per tant, depèn d'on toqui, el comportament pot ser diferent.
0: Sí, però al Vallès també tenim rieres, sí, que històricament han portat molts problemes, no? Per exemple, la riera de Matadepera, per exemple, també la de Rubí, no? Aquelles grans inundacions i tants morts que van haver-hi fa molts anys, moltes dècades. També s'han cuat aquesta setmana, passen moltes rieres i ha baixat aigua de Collserola, d'altres zones, i també aquesta setmana han tingut inundacions. Lògicament, les històriques, Maresme, Empordà, últimament també l'àrea, el Rovell de l'Ou està a Terres de l'Ebre, però el Maresme, a la que arribin aquests nuclis, de moment estan afectant Baix Llobregat, Penedès i Barcelona, a la que arribin alguns que arribaran al Maresme amb aquestes conques estretes i en pendent, a la que caiguin 30, 40, 50 litres a les parts altes del Maresme, clar, les rieres anien baixant. I dic 30, 40, que ja baixen. Imagina't si cauen 100 o 120 litres.
1: Recordar que hi ha alteracions també a causa d'emergència per intensitat de riscs d'acumulació de pluja. M'ho pregunta molta gent quines són les incidències exactes que hi ha pel que fa a la mobilitat. Dic que el metro, tema B, hi ha serveis mínims des d'avui a les 8 fins a les 12 de la nit i demà de les 5 fins a les 2 del migdia.
2: Per tant, vol dir que entre les 12 i les 5, tot i que és dissabte i habitualment hi ha servei, entre les 12 de la nit i les 5 no hi haurà servei.
1: El bus, tema B, hi ha serveis mínims des d'avui fins a les 8, fins a la de 8 a 12 i demà de 5 a 2, per tant, igual. Hi ha un bus nocturn a MB que no presentarà servei aquesta nit. El tram baix i tram Besòs, serveis mínims des d'avui a les 8 fins a les 12 de la nit i demà de 5 a 2, per tant, tampoc hi ha servei aquesta nit. Rodalies de Catalunya, sense servei regular, des d'avui a les 8 del vespre fins a les 2 de demà diumenge, per tant, no hi ha trens que funcionin ara mateix de Rodalies, i igual que els ferrocarrils de la Generalitat. Hi ha busos interurbans que també estan sense servei regular des d'avui, des de les 8 del vespre fins a les 2 de demà diumenge, però se restabliran en aquest cas serveis mínims a partir de les 8 per garantir el retorn a casa. Encara ets aquí, Enric, sí?
0: Sí, estic mirant els registres de pluja. Sí? Són estacions no oficials, Tot el que és oest del Barcelonès i Baix Llobregat, de l'àrea de l'Hospitalet, Cornellà, doncs hi ha registres de 120, 130 litres, i això en poca estona, En poc més d'hora i dos quarts. És impressionant.
1: No, et volia preguntar, això de les 2 del migdia, ara mateix és bastant definitiu que això acabarà, o també podria ser que canviés?
0: De moment és el que hi ha, però pot canviar. En funció de com es mogui aquest vòrtex, aquesta pertorbació, doncs pot canviar. Normalment els avisos van canviant, ahir eren uns, avui hi ha uns altres, i demà al matí doncs, potser canvien. Això és ben viu, són avisos vius, i la gent els ha d'anar seguint. Ara mateix doncs, sembla que allà a les 1-2 la cosa perdria força, però encara demà a la tarda poden haver-hi tempestes, però ja no serien tan organitzades, serien més anàrquiques, però encara en podríem tenir.
1: Doncs gràcies per acompanyar-nos, Enric. Que vagi bé. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Podem saludar a aquesta hora la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bona nit.
3: Hola, bona nit, Ricard.
1: Quina és la situació ara mateix que li preocupa més a la consellera d'Interior i al país?
3: Bueno, doncs ara mateix la situació que tenim és que la predicció del Meteocat s'està complint. Estem davant doncs, d'un fenomen excepcional per l'afectació que té en el conjunt del territori i la intensitat. Mai ens havíem trobat en què els tres llindars en els quals mesurem no, la matriu de perill tinguéssim els llindars d'intensitat a 30 minuts, 3 hores i acumulat a 24 en vermell en risc de màxim perill. Això és una situació excepcional que ens ha portat a enfocar-la sempre sota criteris tècnics en el marc del comitè del CECAT, aplicant el que els tècnics ens recomanaven d'acord amb aquesta situació, que ha estat doncs, restringir la mobilitat per les pròximes hores, fer-ho fins a les 2, que és la vigència de la resolució, no fer activitats a l'aire lliure ni activitats en entorns tancats, perquè el que no volem ni desitgem, perquè posaria en risc a les persones amb aquestes acumulacions d'aigua torrencials i fins i tot en algunes de les comarques afectades també temps violent, portaria doncs, a una situació d'arriscar la nostra seguretat. No? Davant d'això, hem fet aquesta resolució que restringeix la mobilitat. Estem parlant d'un volum de població molt gran per l'afectació que té el fenomen i, per altra banda, doncs, insistir molt en el fet que necessitem que les persones, la gent, es quedi a casa durant aquestes pròximes hores i que compleixin amb les restriccions que tenim vigents fins demà a les 2. Els mapes els actualitzarem, els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs, podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir a la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional que encara que no acabi formant-se aquest mini huracà del Mediterrani, no? que ens parlaven els serveis meteorològics nostres i els meteoròlegs dels vostres serveis també, l'impacte en quant a la intensitat de les pluges que s'esperen i que estem tenint ja en alguns punts de Catalunya, doncs és molt gran.
1: Passant, li consta si hi ha algú atrapat ara mateix a alguna estació, algun lloc que, diguéssim, alguna estació de tren o de busos que no hagi pogut tornar cap a casa?
3: En principi, la idea era que, com que hem restringit la mobilitat, aquests serveis estarien donant servei per fer com una mica d'escombra, que és el que s'ha pactat en el marc del comitè del CECAT, és a dir, poder intentar evitar que es quedessin el mínim possible de persones sense poder tornar a casa seva. També hem enviat l'alerta als mòbils, als telèfons mòbils, l'alerta massiva, també per informar les persones de que ens trobaríem amb aquest episodi i que, per tant, doncs, ja comencessin a reduir esgraonadament la seva mobilitat. No? Anirem fent un seguiment d'aquestes qüestions que comentes i intentar doncs, donar-li la millor resposta des dels nostres serveis del CECAT, que, com bé saps, tenim dintre de lo que seria la sala, punts de connexió amb tots els operadors i agències, en aquest cas també de transport.
1: També és veritat que ja fa estona, diguéssim, que heu anunciat que hi hauria aquestes restriccions i que la gent es quedés a casa, per tant, també no sé si en aquest sentit, consellera, li sorprèn o no que encara hi hagi gent que estigui movent-se amb cotxe, per exemple, o que estigui atrapada a una estació, si és que hi és.
3: És important que sempre doncs, que ens restringeixin la mobilitat i tot plegat doncs, és algo que a ningú l'agrada, no? Però hem d'evitar riscos. I aquest és un fenomen molt excepcional. De fet, un dels elements que ens han comentat és que aquí a Catalunya, a les costes catalanes, mai no s'havia donat un fenomen que pugui acabar sent un mini huracà mediterrani. I, per tant, és una situació excepcional que afecta una part molt important del territori. Lo important és que el més aviat possible tothom estigui a casa i que reduïm la mobilitat durant les pròximes hores. També he de dir, i crec que s'ha de remarcar, que la majoria d'activitats esportives, culturals, socials, que hi havia previstes, fins i tot les dues manifestacions d'aquesta tarda, agrair-li als organitzadors doncs, que han preferit desconvocar-les precisament per evitar això, és a dir, per evitar que quan finalitzessin les persones haguessin de desplaçar-se als seus llocs d'origen, no? O sigui, havien vingut expressament per participar d'aquestes manifestacions. Per tant, doncs, en general, jo crec que la ciutadania respon i respon amb responsabilitat i també és d'agrair per evitar doncs, que tinguem danys personals, no? Que és el que més ens impacta. Aquesta setmana hem vist les imatges d'Albacete, que amb la quantitat de pluja que ha caigut, que no ha estat un huracà, un mini huracà mediterrani, però ha provocat unes quantitats de pluja molt, molt grans, o fins i tot aquí al a casa nostra, no? A Terres de l'Ebre, també hem tingut ahir i abans d'ahir doncs, quantitats de pluja molt grans. Estem en una situació d'inestabilitat del temps i impactant de forma clara amb la nostra vida diària, no? Per tant, i cultura de l'autoprotecció, protegir-nos i complir amb les instruccions en aquest cas, que són, no són recomanacions, són instruccions dels equips de vigilància i dels equips de protecció civil.
1: No sé si recordarem tots plegats aquell kit d'emergència que en el seu moment, quan es va haver-hi aquella apagada general, doncs vam reivindicar molt. Avui també és un bon dia per reivindicar-lo, no, consellera? Tenir aigua embotellada, tenir menjar que no necessiti cocció, perquè aquí també pot haver-hi talls de llum i, per tant, aquí les incidències que puguin haver també són importants i cal que la gent estigui conscienciada de que això ha vingut per quedar-se. No vol dir que això ho haguem de viure cada dos per tres, però sí d'una manera més habitual del que estàvem acostumats.
3: És així i, a més, ens hem de saber protegir en un període que és el que ens marquen les directives també i tot el mecanisme de la protecció civil europea, aquestes 72 hores, no?, de poder dotar-nos dels mitjans necessaris per poder-nos, per subsistir, poder-nos protegir en situacions de complexitat meteorològica o d'altres circumstàncies, com bé dius, com va ser l'apagada, no? Jo vol insistir molt també en la feina que feu des dels mitjans de comunicació i dels mitjans de comunicació públics, aquesta feina que també feu, no?, de capil·laritat i d'informar i d'insistir en aquest missatge. El canvi climàtic ha vingut per quedar-se i transformar les nostres vides, no? Doncs preparem-nos per protegir-nos i sobretot doncs, per no assumir riscos que ens puguin jugar la mala passada de perdre la vida, accidentar-nos o altres circumstàncies no desitjades ni volgudes per ningú.
1: Consellera Ànims, que l'espera una nit llarga. Que vagi bé, gràcies.
3: Moltes gràcies. Adéu, bona nit.
1: Són les 9:37, Òscar.
2: Estava mirant el web de l'ACA amb les dades allò en directe de quina és la situació al cabal dels rius. Ara mateix la part més important de pluja a terra està al voltant de Montjuïc, a la ciutat de Barcelona, i ara mateix on hi ha el cabal més important és a Sant Joan d'Espí, on el Llobregat va a 123 metres per segon. Metres cúbics per segon. Per tant, és ara mateix, encara no és perillós, però sí que, òbviament, és un cabal molt important. És ara mateix un dels llocs on més s'està notant els efectes d'aquesta pluja. Insisteixo amb les dades en directe a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua.
1: És nit de ràdio, és nit de Catalunya Ràdio, nit per escoltar-vos també vosaltres, per acompanyar-vos, perquè informarem, però també volem acompanyar-vos en aquesta nit de pluja on molta precaució cal tenir perquè poden caure, doncs, pot caure moltíssima, moltíssima aigua. Per exemple, anem a Sant Pere de Ribes ara, alcaldessa Anna Herrera. Alcaldessa, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: El més greu de la pluja sembla que ja hauria passat, no, Sant Pere de Ribes?
4: Sant Pere de Ribes estem tenint pluges intermitents, a vegades una miqueta més fortes, ara amb una miqueta més de debilitat. La situació està normalitzada, no hem tingut cap incidència greu i, per tant, la situació bastant controlada, la veritat.
1: Aquí feia patir també el que hi hagués una riera, no? La riera, en principi, està controlada, que es descontrolés, en principi està tot controlat.
4: Tot controlat. La riera baixa amb aigua, però no un cabdal gaire, gaire fort ni gaire greu. Per tant, ara mateix la situació és, el que us deia, controlada.
1: Han suspès esdeveniments? Fins a quina hora? Fins quan, diguéssim?
4: Sí, seguint la resolució que ens ha marcat la Generalitat des de les 8 del vespre d'avui fins a les 2 del migdia de demà, tal com deia la resolució.
1: Per tant, a la tarda hi ha vida normal.
4: Efectivament, si tot va bé ja podrem tenir vida normal demà a la tarda, i tant.
1: Doncs, alcaldessa, gràcies també per acompanyar-nos.
4: Moltes gràcies, bona nit.
1: Anna Herrera és alcaldessa de Sant Pere de Ribes. Línies obertes al 93017474.
2: Afectacions també a l'aeroport del Prat. 17 vols de sortida de l'aeroport del Prat han quedat cancel·lats per culpa del mal temps. He vist que hi havia vols a París, a Brussel·les, a Lió, a Bilbao. Un total de 17 vols cancel·lats. Hi ha d'altres que estan amb endarreriments, però ara mateix el que hi ha és aquests 17 vols cancel·lats a l'aeroport del Prat de Barcelona.
1: I podem tornar a saludar a aquesta hora Enric Agut, el nostre meteoròleg. Enric, bona nit de nou.
0: Hola, bona nit. Mira, tenim dades d'aquestes ja de 5-4 litres a Cornellà de Llobregat, 110, 120, també xifres de 74 a Santa Coloma de Cervelló, i tot això ha caigut en poc més d'hora i dos quarts, i bé, segueix aquesta estructura ciclònica que està deixant grans quantitats d'aigua, aquests ruixats intensos al Barcelonès, al Baix Llobregat, també a l'àrea del Penedès, al Garraf, i al Maresme també es va apropant un nucli actiu que hi ha sobre el mar, està plovent, però de moment la pluja és més moderada en aquesta comarca, com al Vallès, però em sembla que al Baix a Maresme d'aquí poca estona també arribarà algun nucli més intens.
1: Ara mateix ens arriben també imatges de la Ronda de Dalt, que veiem que està la cosa molt, molt plena d'aigua, eh? És a dir, comença a haver-hi problemes importants ja de mobilitat, eh?
0: Clar, estan passant aquests trens de pluja amb aquestes taques de color vermell, sobretot cap a l'àrea de Montjuïc, també Sants, aquest sector, i ara possiblement entrarà una a l'altra banda de Barcelona. També algun nucli fort al sector de Sant Andreu, Vallbona, tota aquella àrea, el Clot, també arribarà pluja forta. I després saltarà cap al Vallès. I mar endins es veuen més nuclis. I es veu aquesta situació, aquest moviment, aquesta estructura ciclònica d'aquest vòrtex que està agafant forma i que la part més activa de la pluja és la que està per sobre, que és la que està entrant per aquest sector de la costa central del Baix Llobregat, del Barcelonès i també ben aviat al Maresme. Mica en mica aquest vòrtex anirà pujant cap amunt i al final, cap a la matinada, arribarà també a les comarques gironines.
1: Ara ens arriben també imatges, en aquest cas, de Cornellà, Llobregat, on veiem també un carrer totalment inundat. Veiem ben bé que arriba fins al genoll de tres persones que estan intentant creuar també aquest carrer.
0: No m'estranya.
1: Sí, que no haurien de fer-ho, recordem-ho, però veig que ho estan fent.
2: I imatges dels autobusos també aquí a Cornellà de Llobregat amb situació delicada a l'hora de travessar aquests vessals que arriben fins a més enllà de mitja roda. Per tant, situació complicada, especialment per la mobilitat. Tornem a insistir, no feu mobilitat si no és estrictament necessari. El millor que podeu fer és quedar-vos a casa o quedar-vos arrecerats, perquè ara mateix pot ser perillós moure's per les carreteres o pels carrers de les ciutats de Catalunya.
1: Albert Batlle, tinent d'alcalde de Barcelona. Bona nit.
5: Què tal? Molt bona nit.
1: Quina és la situació ara mateix a Barcelona?
5: Doncs mira, complicada, com ha estat des de fa ja unes quantes hores, l'aigua continua caient amb molta intensitat i, per tant, aquesta crida que estem fent tots plegats de que reduïm la mobilitat al màxim és més necessària que mai.
1: Entenc que no és una situació habitual la que estem vivint a Barcelona, però tampoc a les rondes. Estem veient imatges de la ronda amb bastanta aigua, però no sé si hi ha algun punt especial que li preocupi a la ciutat de Barcelona.
5: Sí, tenim els punts aquests habituals de la ronda. El servei de trànsit de la Guàrdia Urbana està fent les regulacions oportunes perquè no hi hagi cap situació de col·lapse, i després, evidentment, en diversos punts de la ciutat hi ha una concentració important d'aigua que també afecta a elements bàsics com el transport públic mateix. Ara mateix em deien que hi havia també alguna afectació amb alguna línia d'autobús de manera important. Per tant, quan diem reduir la mobilitat, que la gent no procuri quedar-se a casa, volem dir també que procuri no circular, perquè no es produeixi un col·lapse del nostre sistema de mobilitat. Mm.
1: Li consta, per això, aquesta hora, que hi hagi barris o vies baixes que no estiguin drenant bé, que hi hagi insuficiència de drenant?
5: De moment, avui, la situació del drenatge funciona raonablement bé. Evidentment, tenim punts complicats, com ho dèieu ara mateix, doncs, en alguns aspectes de la ronda, i després doncs, en les parts baixes d'alguns dels barris. Però hi ha hagut avisos... El Bombers de Barcelona ha intervingut des del moment en què s'ha declarat l'alerta, ha fet 35 serveis, ha rebut 35 avisos, i estan atenent aquests avisos.
1: Mm. Deixem preguntar-li també per la gent que hi ha al carrer. D'una banda, la gent que hi ha acampada a Plaça Catalunya, en principi l'organització ha recomanat a la gent que se'n vagi cap a casa, però hi ha algú que s'està quedant encara allà per esperar a veure si plou més. Què farà l'Ajuntament si la situació empitjora?
5: Mira, els interlocutors identificats que tenim de l'acampada de la plaça de Catalunya doncs, coincideixen amb nosaltres que aquesta és una situació que cal reconduir i, per tant, també hem donat indicacions o consells en els que estaven de que aixequessin les tendes i que se'n poguessin anar cap a casa seva. Hi ha una part dels acampats doncs, que no tenen una interlocució organitzada amb la, ni amb l'administració, ni inclús moltes vegades ni amb la pròpia organització dels sindicats de llogateres. En qualsevol dels casos, la situació és prou complicada perquè hi hagi un replantejament respecte a la seva presència en el lloc on tenen l'acampada, inclús per algun problema de perill que es pot portar com a conseqüència d'acumulació d'aigua en les tendes o en els tendalls que han posat a la mateixa plaça de Catalunya. Per tant, aquest consell de reduir la mobilitat va per tothom. I per tant, doncs, quanta menys gent hi hagi a l'espai públic, millor.
1: Després volia preguntar també per la gent sense llar, que avui es pugui trobar també a la ciutat de Barcelona. Quin és el pla que han activat?
5: Doncs hem activat, tenim els serveis d'atenció dels serveis socials, està permanentment activat, el 112 doncs, atén a les peticions que es fa, el QES també ha habilitat zones de refugi per les situacions més complicades que es puguin produir.
1: No sé si també en aquest sentit hi ha seguiment de certa gent gran que viu sola, que ho han reforçat des de l'Ajuntament?
5: Sempre tenim aquest servei dels radars d'intentar identificar aquestes situacions de vulnerabilitat extrema doncs per poder-los atendre. Estem en un episodi molt complicat i procurem atendre totes les situacions que es vagin produint, però repetim també, el circuit normal és l'atenció en el 112 més enllà de la presència continuada dels serveis d'emergència. Els serveis d'emergència, tant el QES com els serveis de protecció civil i els bombers i guàrdia urbana doncs estan permanentment activats durant el llarg de tota la jornada i ho estaran mentre duri l'episodi.
2: Bé, ens arriben imatges d'un arbre caigut al carrer Calàbria. Ja hi ha personal de l'Ajuntament de Barcelona retirant-lo, però per tant també és un altre dels perills que hi pot haver, no? Caiguda d'arbres en algunes zones fruit de la pluja i del vent.
5: Efectivament, aquestes són les complicacions que es pot produir. Sí, efectivament. I aquí sí que tenim activats, quan deia els serveis d'emergència, també estan activats els serveis de neteja, el conjunt de serveis municipals per poder fer atenció a aquestes incidències.
1: El que no puc entendre, senyor Batlle, és que hi hagi gent de Glovo, i ho dic ja directament amb el nom de l'empresa, perquè encara continuen enviant-me fotografies, circulant, fent serveis. Aquí no entenc la directriu de l'empresa i tampoc entenc que la gent a aquesta hora de la nit demani un Glovo. És que, en fi, no sé si prendrà alguna acció.
5: El que demanem, el que hem de demanar per sobre de tot és el sentit comú. Les situacions que m'està explicant són situacions que des del punt de vista del sentit comú no s'expliquen. Per tant, intentem reduir de totes les maneres la mobilitat en el conjunt de la ciutat i tot allò que no sigui imprescindible, doncs mirem de reduir-ho o d'eliminar-ho.
1: Albert Batlle, tinent d'alcalde de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Anem a fer un cop d'ull com està el trànsit ara mateix. Txell Garriga.
6: Doncs ara mateix la fotografia encara és la mateixa de fa una estoneta. El conjunt de la xarxa viària no consta cap incidència que estigui relacionada amb les pluges com a tal. A vegades, per exemple, sí que informen trànsit de bassals a la via per reduir la velocitat. De moment, això no es dona en cap punt. Sí que veiem que continuen circulant els vehicles més lents, sobretot a tot el que seria l'àrea metropolitana de Barcelona i també, sobretot, a les dues rondes que és on estava caient fins ara tota aquesta tromba, aquesta pluja. Sobretot A2, B23, C32, C31, de moment tot això és pel sud, i les dues rondes. A la ronda dalt, a l'altura de Can Vidalet, informàvem abans que veiem que hi havia algunes aturades, sobretot en aquest punt, a l'altura de Can Vidalet, de sortir de Barcelona en sentit sud. Continua, de moment, igual. I a la ronda litoral també destaca ara a l'altura de la Barceloneta, també, en el sentit Llobregat. A la resta, l'únic que podem dir és que s'està començant també a acumular a lentitud d'entrada a Barcelona, també pel nus de la Trinitat, C58 i C33 d'entrada a Barcelona, però, de moment, aquí no hi hauria aturades. El que passaria és que els vehicles estarien doncs, circulant més lent, probablement, per la pluja.
1: Val. Línies obertes al 93201-7474. 93201-7474. Podem saludar també Ramon Lamiel, que és director del Servei Català de Trànsit. Senyor Lamiel, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Quina és la incidència destacada de mateix que vostè posaria més l'accent i on també voldria destacar que hi ha perill d'inundacions degut a la seva estructura?
7: Jo el que vull destacar és la caiguda de mobilitat, que és molt important. Per tant, nosaltres tenim comptadors a tot l'anell metropolità, a totes les carreteres que entren i surten de la conurbació metropolitana a uns 15 quilòmetres de Barcelona i tenim anells. Ara nosaltres estem detectant que respecte a l'any passat o respecte a fa dos anys, a un dissabte a aquestes hores, han caigut a l'entorn de 120 vehicles que en menys, tenim 120 vehicles menys que s'han mogut, o sigui, ha caigut 120.000 vehicles la mobilitat. Per tant, 120.000 vehicles menys movent-se en aquests moments. Vol dir que la gent està, en certa manera, complint el que se li recomana, que és quedar-se a casa durant aquest episodi, que és un episodi molt complex i complex per les carreteres. Però això seria el més destacable. I en quant a retencions, no hi ha pràcticament retencions i sí caigudes de velocitat, com deia la seva companya. Això es veu molt bé en els navegadors. Quan mires els navegadors i veus trams grocs que són idèntics, els mateixos trams en els dos sentits, vol dir que està caient la velocitat i normalment és per acumulació de pluja. No ens consta en aquest moment cap afectació important a la via, però bueno, nosaltres som concentradors d'incidències i és probable que algun dels titulars, si en té alguna, encara no ens hagi entrat. Tenim també un dispositiu en marxa, que ja el tenim des de les 8 del vespre en marxa, que és amb els companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit. Jo en aquests moments m'he desplaçat al centre de control i ara he marxat, i estem seguint tot aquest dispositiu. El dispositiu consisteix en assegurar que no hi hagi mobilitat en tota aquesta gran zona litoral i prelitoral i les comarques de Girona i interiors de Girona, que es preveu que hi hagi doncs, les tempestats més importants d'aquest episodi de pluges.
1: Li preguntava també si hi havia alguna via que vostè hi posa especial atenció, si hi ha algun punt crític, per exemple, de l'AP7, que vostè creu que pot tenir afectacions importants.
7: L'AP7 sol ser una via que aguanta bé aquest tipus d'episodis. Per tant, el que diria una mica el sentit comú és nosaltres ens hem d'imaginar l'àrea que es veurà més afectada com una mena de triangle a l'est del nostre país. I els vèrtexs d'aquest triangle serien l'Hospitalet de l'Infant, el Ripollès i Portbou. I llavors, aquest triangle, aquí dintre hi ha tota una sèrie de carreteres de ponent que relacionen el ponent que no està afectat amb el llevant que està afectat i unes carreteres nord-sud que són vertebrals. Les vertebrals, les que es poden veure més afectades, són les que donen més al litoral. Per tant, l'AP7, que no dona tant al litoral, aguanta més bé. En aquests moments no té afectacions. I, en canvi, la C32, tant la part del nord, que és gratuïta, tot el Maresme en amunt, com la part del sud, que és la de peatge, tota la del Garraf i en avall, aquesta C32 pot veure's més impactada. I si vostè em demanava algunes zones, ara que està plovent amb tanta intensitat en la conurbació metropolitana i especialment a la ciutat de Barcelona, en aquest perímetre de Barcelona hi ha la C32 a l'alçada de Castelldefels, sempre és un tram que ens preocupa i de fet l'hem anat seguint i ens l'estem mirant per càmera i no presenta una afectació important en aquests moments. L'altre punt que ens preocupa és la C58 entre Terrassa, Sabadell, tot aquell tros, també hi ha un problema moltes vegades de desaigua. L'altre punt és la Ronda de Dalt, la zona d'Horta, i la Ronda de Dalt, o la B20 ja en aquest cas, no tant Ronda de Dalt, quan entra Santa Coloma de Gramenet des del que seria la part del Besòs, entra cap a la zona de Santa Coloma, allà hi ha un túnel que també queda sempre negat. Tots aquests trams que ens poden preocupar una mica més són els que estem seguint. Però el conjunt de la xarxa viària, repeteixo, és aquesta zona litoral prelitoral de l'est del país, que seria aquest triangle imaginari, amb aquestes vies vertebrals, que poden ser l'AP7, la C32, i sempre les més interiors poden probablement ser les més resguardades, i l'AP7 aguanta. Però de totes maneres estarem molt atents, i per això ens va molt bé aquesta restricció de mobilitat, que és el que vetllarem perquè es compleixi. Aquesta restricció de mobilitat el que permet és precisament evitar que la gent circuli per aquestes vies que poden veure's afectades, que nosaltres hem comptat unes 40 en aquest triangle, 40 vies. I afegir-me a la recomanació que també feia el tinent d'alcalde i que anava fent la consellera i anava fent tots els membres del govern que hagin pogut intervenir, que és quedar-se a casa, no moure's de casa i no moure's en vehicle.
1: Si hi ha algú que estigui ara mateix per això atrapat amb el cotxe, diguéssim, que s'està trobant també que la pluja doncs, està fent créixer l'aigua al seu voltant, què li recomana?
7: Quan et veus atrapat en el cotxe, el primer que has de fer i no pot sortir del cotxe és trucar al 112 i llavors activar el 112. Nosaltres veiem els avisos també del 112, rep tots uns avisos de quan el ciutadà o la ciutadania es troba en una situació de risc en quant a seguretat viària, i el que fa el 112 és emetre una mena d'ordre digital a tots els equips que treballen. En aquest cas enviaria l'ordre digital a bombers, a vegades també, no sempre, a vegades no, sempre, quan hi ha un accident, i en aquest cas també segurament seria així, a Mossos d'Esquadra, perquè s'intervingui i rescatin aquesta persona. Per tant, trucar al 112 i esperar que s'ha rescatat. I sobretot, jo que li recomanaria al conductor i conductora no que es trobi en aquesta situació, sinó que es trobi en una situació d'una alta intensitat de puja.
1: Sí. És a dir, que es trobi a mig camí de casa, digui, falta mitja per arribar a casa, comença a plorar fort, què faig?
7: Si hi ha cursos d'aigua, primer no s'hi hauria de trobar, perquè no s'hauria de moure en aquests moments. Després, si has de travessar cursos d'aigua, no fer-se l'atrevit i travessar els cursos d'aigua, perquè és quan llavors comets... La falta de percepció del risc és el que et porta a cometre la imprudència i posar-te en risc i perill. I, per tant, no travessar cursos d'aigua i fugir d'això. I jo el que li recomanaria és, en part, el sentit comú. Si la tapassada d'aigua és de tal magnitud, aparcar en un lloc segur i esperar.
1: Sí, sí. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, gràcies per acompanyar-nos.
7: Gràcies a vostè. Bona nit.
1: 5 minuts seran les 10 de la nit. Per Catalunya Ràdio, Catalunya, informació pel 3CAT Info, perdoneu, per explicar l'última hora del mini-huracà que ha arribat a Catalunya des de les 8 del vespre fins demà al migdia i que pot deixar més de 200 litres per metre quadrat.
2: Les instruccions del govern són molt clares. Cal restringir la mobilitat. Ens hem de quedar a casa. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, fa uns minuts als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: Els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
2: Per tant, si no és estrictament necessari, qualsevol desplaçament s'haurà de justificar correctament si les autoritats ens ho requereixen. No respectar aquestes instruccions pot comportar sancions, com ens ha explicat Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, en aquest especial.
8: No respectar les instruccions dictades per les autoritats de protecció civil en un context d'emergència, com el que tenim en aquests moments, certament podria donar lloc, diguem, a la imposició de sancions. No? De fet, és una infracció greu de la legislació de protecció civil i podria arribar a sancions de fins a 150.000 euros.
1: I atenció al que està passant, per exemple, en alguns barris de l'Hospitalet de Llobregat o també de Cornellà de Llobregat. Ja tenim els primers registres i les primeres incidències per les pluges.
2: Encara és molt provisional, però, com deies, comencem a tenir els primers registres. Han caigut més de 120 litres per metre quadrat a Cornellà de Llobregat. La pluja està descarregant amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment al Baix Llobregat. Ara, però, comença també al nord de l'àrea metropolitana, al voltant de Sant Adrià de Besòs. A Catalunya Ràdio hem sentit els alcaldes més afectats pel temporal. Són l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i el de Vilanova i la Geltrú, Joan Lluís Ruiz.
9: El riu ja està preparat, diguem-ne, des del punt de vista d'infraestructura i des del punt de vista de risc de les alertes, i, per tant, doncs, creiem que dintre del que, de que són les previsions, doncs el sistema està preparat per poder suportar aquestes crescudes.
10: Jo crec que ens haurem d'anar acostumant, no?, una mica, doncs, a aquestes situacions imprevisibles i, sobretot, tenir-ho tot a punt, no?, des del punt de vista de la logística, no?, de doncs, qualsevol actuació que haguem de fer d'urgència, doncs poder-ho fer el més ràpidament possible.
2: Sabem també que els bombers han registrat 55 avisos pel temporal a la zona litoral central de Catalunya. Fins ara, totes les trucades rebudes han estat per incidències lleus, com ara problemes a les canonades, filtracions o arbres caiguts. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut gairebé mig miler de trucades.
1: I estem parlant d'un temporal que estem seguint avui a l'antena de Catalunya Ràdio, que també ha obligat a suspendre el transport públic.
2: S'ha suspès tot el servei de Rodalies, des de les 8 i fins demà al migdia. A la ciutat de Barcelona, on l'aiguat està caient amb força, no hi haurà servei de metro ni transport públic entre les 12 de la mitjanit i les 5 del matí de demà. D'altra banda, Ferrocarrils suspèn el servei també fins demà a les 2 del migdia. Hi ha retards i cancel·lacions importants també a l'aeroport del Prat de Barcelona.
11: Especial informatiu amb Ricard Ostrell i Òscar Fernández.
1: I a aquesta hora hi afegim més veus al que està passant. Carme Llaçat, què tal, Carme, com estàs? Bona nit.
12: Bé, estic bé, afortunadament, dins de casa. He seguit les recomanacions i en compte, tenia planejat marxar-me, i hem decidit que no.
1: Ben fet. És com hauria fet tothom. Carme Llaçat és doctora en Ciències Físiques per la UB. No sé si estàs seguint, Carme, també amb interès el que està passant. No sé com interpretes el que pot arribar a passar, perquè el que estem veient en aquestes imatges que ens estan arribant, per exemple, a l'Hospitalet de Llobregat, a Bellvitge, hi veiem moltíssima aigua i veiem cotxes que estan ja on l'aigua els arriba per la meitat i encara no està entrada la nit. Teòricament, la previsió forta era que això anés més entrada la nit. Per tant, no sé si pinta molt malament tot plegat.
12: Clar, pinta malament perquè els models de previsió ja estan donant no grans quantitats de pluja. I això, veient com ha anat evolucionant els darrers dies la situació meteorològica i tenint en compte que tenim un mar molt calent i tenim una gran quantitat de vapor d'aigua en l'atmosfera, en l'aire, la quantitat de precipitació que es pot arribar a produir és molt gran. Llavors, si fa uns dies dèiem que era un problema de que solament era conseqüència de que tenien una temperatura molt alta del mar i un aire molt humit, aquest cap de setmana s'ajunta que ja és favorable també a que hi hagi tempestes. Per tant, ara s'ajunten ja tots els factors.
1: Clar, estem parlant molt d'aquest minuracà, que ara mateix ja podríem dir que ja s'està formant, que ja s'ha format, o encara no del tot?
12: No, en principi, com han insistit també, perquè han anat seguint les diguem, tot el que aneu dient i tots els programes, no, com ja han indicat, independentment de que s'acabi formant un mini huracà o no, ara el que tenim és el que nosaltres li diem un sistema convectiu de mesoscala, que és molt organitzat. O sigui, tenim un sistema de núvols molt organitzat que realment ja havia començat fa temps, en realitat fa ja més de 24 hores, s'havia arribat a separar, un sistema de molts núvols, i s'han tornat a juntar i estan doncs, ara afectant-nos molt. Llavors, aquest mini-huracà, aquest Medicaid, no, del que es parla, en principi, independentment de que es dongui o no, el que nosaltres sí que estem veient és que tenim aquesta massa de núvols tan forta que està penetrant pel mar i està arribant i està fent tot el que esteu comentant al litoral.
1: I és imprevisible ara mateix a saber on pot caure amb més força, diguéssim, on pot afectar més aquest huracà.
12: Bé, aquest sistema, diríem, com han dit, realment és tota la zona litoral i prelitoral, diríem, i sobretot la part central, com a mínim avui. Jo he estat mirant tot el que és el seguiment de la imatge radar i satèl·lit de les darreres hores, i llavors és la part central, i demà sí que ja pot arribar més fortament, doncs més cap a la part del nord de Catalunya, no? Uh-huh. El tema fonamental que hi ha és que tenim una situació que abans no era, realment és anòmala, perquè és que tenim com un sistema de núvols que es va alimentant i alimentant durant no minuts i minuts, sinó hores i hores. I aquesta pluja és gairebé estacionària, com li dient, i cau sobre el mateix lloc. I d'aquí aquests 100 mil·límetres que s'hagin recollit poc temps, perquè tenim pluja molt intensa i sempre sobre el mateix lloc, com va passar els altres dies, sobre el Canar.
1: Per tant, és a dir, aquesta tempesta està actuant com a combustible, es retroalimenta d'alguna manera.
12: Exactament. O sigui, és que tenim, acabes de dir la paraula clau. A conseqüència d'aquestes altes temperatures que ja hem tingut durant tot l'estiu i que seguim tenim, i doncs, a conseqüència d'això, la quantitat de combustible, que és el vapor d'aigua, que tenim molt a prop del terra, diríem amb els primers 3.000, 4.000 metres d'alçada, és molt elevada. És gairebé com seria en un entorn tropical.
1: No sé si la
12: I
1: pregunta
12: això
1: que
12: fa que pugui... Sí,
1: digui, perdó. Digues. No, volia preguntar,
12: no.
1: És a dir, no sé si és una pregunta desafortunada, però és a dir, a final dels 70, per exemple, si hagués hagut aquest mateix temporal, hagués sigut tan notable o tan destructiu?
12: No. A nivell de notable, perquè el destructiu també dependrà que aquesta vegada he de felicitar tots els mitjans, diríem, de Protecció Civil i Servei, perquè, clar, estan intentant evitar doncs, que hi hagi destrucció, no?, tot el possible. En els 170 no hauria estat aquesta quantitat de pluja. Aquesta quantitat de pluja que tenim tan intensa a més és conseqüència de l'augment de temperatura en el planeta pel canvi climàtic d'origen humà. I això és indiscutible, ja. Llavors, aquí és on estem dient no podem posar dubtes sobre el canvi climàtic i els seus efectes. Ho hem viscut amb la temperatura que hem tingut aquest estiu i ara ho estem visquent doncs, en aquestes tempestes que estan alimentades per aquest combustible, que és aquesta gran quantitat de vapora.
1: Carme, no pengis, que seguirem parlant, però deixa'm saludar a aquesta hora David Quirós, que és alcalde de l'Hospitalet. Alcalde, bona nit.
13: Bona nit, Ricard.
1: Ens estan arribant imatges impactants de l'Hospitalet. No sé quina és la situació que ens pot descriure.
13: Doncs mira, la veritat és que ara mateix estem amb tots els serveis d'emergència activats. Des de les 4:30 que hem convocat el primer FECOPAL, precisament en previsió de tot el que podia venir. Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... s'està evacuant el CUAP de Sant Josep per temes... No per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres i s'està fent l'evacuació. I, en principi, ara el que estem fent és recollir doncs, totes les incidències, perquè és veritat que ara ha mainat una mica la pluja a la ciutat, però el que hem fet és recollir totes les incidències i ara, en el moment que baixi la intensitat, doncs començarem a prioritzar. I de moment, per sort, no tenim notícies de danys personals. Esperem que sigui així. I aquesta és una mica la realitat, Ricard, que ens trobem ara mateix a la ciutat de l'Hospitalet. Mm.
2: Per xarxes corren imatges també d'un altre CUAP, el CUAP Pura Fernández de l'Hospitalet.
13: Correcte, és el mateix, és el mateix.
2: És aquest, eh?
13: És el que jo et comentava que estaven fent l'evacuació. Mm.
2: I li consta si hi ha veïns que s'estan quedant sense llum? Perquè a la ciutat de Barcelona, en alguns barris, sí que hi ha problemes amb el subministrament elèctric. Al Maresme, en algunes poblacions, no li consta a l'Hospitalet.
13: En principi sí que tenim alguna afectació a l'enllumenat públic d'alguna zona puntual. De veïns encara no en tenim notificació o coneixement. Estem en constant comunicació, jo estic a l'Ajuntament, amb tot l'equip i tots els serveis connectats, però, en principi, ara no sabria confirmar-t'ho, perquè no ens consta. Això no vol dir que no hi hagi afectació, però, de moment, no tenim coneixement.
1: Està portant a terme alguna acció extraordinària, alcalde, pel que fa als serveis socials municipals per acollir, per protegir les persones sense llar?
13: Sí, hem habilitat un espai, el poliesportiu Urnal, a través de la nostra gent de Protecció Civil, i el que tenim són llits preparats, tenim una cuina que puguin tenir dutxes, i el que estem fent també amb els serveis socials és identificar aquells usuaris del nostre centre, del Centre dels Alps, que és el que acull aquestes persones, per tal de garantir que totes les que estaven allà allotjades estan controlades. I si hi ha algú que necessita aquest servei, doncs, com et deia, hem habilitat un espai al poliesportiu del Gornal precisament per donar cobertura a gent sense llar o fins i tot sent conscients de la situació que s'està produint a Sants Estació, no? Que hi ha bastanta gent afectada, doncs si algú necessités passar la nit a la ciutat, doncs tindria la possibilitat de ser-hi.
1: Alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, una abraçada, gràcies i ànims.
13: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Són les 10:07, línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4. Sou veïns de l'Hospitalet o de Cornellà, per exemple, també, i ens voleu trucar. Ara mateix doncs, hi ha diferents afectacions importants. També hi ha barris de Barcelona que ja comencen a quedar-se sense llum. Per tant, també és important que tingueu precaució, però que també pugueu comunicar-vos i línies obertes per defensar-vos i per explicar el que us passa. 9-3-2-0-1-7-4-7-4.
2: Seguim monitoritzant la zona en què està plovent més, que és al voltant del massís del Garraf. Això fa que ara mateix el riu Llobregat és el que estigui veient més disparat el seu cabal, especialment a l'alçada de Sant Joan d'Espí. Aquí és on es recull, després de molts quilòmetres de recorregut d'aquest riu, del riu Llobregat, ara mateix un cabal de 164 metres cúbics per segon, és a dir, que és força més del que dèiem abans. És ara mateix el punt en què hi ha el riu amb més cabal, ara mateix a tot Catalunya, 164 metres cúbics per segon. Encara no és perillós, però en tot cas sí que és una pujada important respecte al cabal que habitualment té el Llobregat a la seva alçada de Sant Joan d'Espí.
1: Estàvem conversant amb la doctora Llaçat, que ens acompanya, la Carme Llaçat, és catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona. És aquí encara, eh?
12: Sí, sóc aquí encara, sí.
1: Li preguntava per aquest combustible, parlava una mica del fenomen. No sé per què abans, quan li parlava dels anys 70, les tempestes, per exemple, passaven més de llarg i ara tenen més aquesta tendència de quedar-se més estancades, no? Castigant sempre més, sembla, a un mateix punt durant unes hores, com estem veient, per exemple, a l'Hospitalet.
12: Sí. Bé, és el que nosaltres, la paraula que utilitzem és això. És tempestes estacionàries que es van realimentant i que són les que són greus quantitats. Llavors, aquestes situacions estan afavorides en moltes ocasions per dues coses. Una és aquest combustible del que estem parlant, aquesta entrada contínua d'aigua, de vapor d'aigua i dels núvols ja que es desenvolupen ja en l'arribar a la costa o sobre el mar. Està afavorida també per el que nosaltres diem un anticicló, una presència d'una dorsal que ens quedaria... La paraula que li posem dorsal és perquè és com una muntanya. Diríem, quan nosaltres analitzem els mapes del temps, sabeu que aquests dies hem tingut molta calor, no? Doncs són entrades d'aire que ens venen del sud, que ens afavoreixen vents del sud, però també el que fan és dificultar el moviment. Llavors nosaltres tenim una situada sobre el Mediterrani que dificulta, diríem, doncs, l'avançament de les pertorbacions. I això fa que quedin. A part, hi ha petits factors que nosaltres d'escala més petita, com pot ser, per exemple, el mateix rol que facin les muntanyes. No? És, per posar un exemple, si comparem amb el cas de la Dana, en el cas de la Dana de València, el que va fer que es quedés estacionari doncs van ser les muntanyes que tenien allà, la Serra d'Utiel, i com hi havia tant de combustible i també un sistema que forçava el vent doncs, cada tres portant aquest aire tan humit del Mediterrani, doncs les muntanyes, i en el nostre cas serien les litorals també i la prelitoral, afavoreixen doncs, que entrin les tempestes i es trobin que tenen que pujar la muntanya, es desenvolupa més la tempesta, es desenvolupen els núvols, tenen dificultat per seguir avançant. Per tant, es troben, per una banda, doncs, aquesta orografia, aquestes muntanyes a prop del mar, que ja va passar també al Canar, i es troben, per altra banda, sobre la zona del mar, amb una situació meteorològica que els dificulta marxar-se cap a l'est. Llavors, és més fàcil que es quedin atrapades. I això és el que ens està passant darrerament.
2: I per aquest comportament que està explicant, això vol dir que comarques com el Garraf, el Barcelonès, el Maresme, que tenen una serralada de muntanyes molt a prop del mar, tenint en compte que ara mateix aquests núvols venen del mar, són les que poden tenir més perill que hi hagi aquesta situació de quedar-se estancada?
12: Aquí ja dependrà. Jo, el que sí, no tinc davant meu els models que pot tenir el servei meteorològic, per exemple. Jo no tinc accés, diríem, a tota aquesta informació, no la tinc davant, no? Llavors, depèn una mica, nosaltres tindríem que imaginar-nos doncs, que hi ha, per exemple, una petita depressió davant de la costa i una depressió sempre fa que giri el vent en sentit antihorari, o sigui, contrari a les agulles del rellotge, i allò afavoreix que entri. Quan han parlat d'aquest, que li diuen aquest huracà, aquest Medicaid, no? Aquest nom que li donen, en realitat el que es refereixen és a una petita depressió.
1: És la barreja entre anticicló i un bloqueig, per entendre'ns.
12: Tenim, perfecte, sí, tenim un bloqueig al Mediterrani, però cap a l'est, diríem, cap a Còrsega. Val? Però, per altra banda, tenim diverses coses. Tenim, per una banda, a Còrsega, doncs, aquest anticicló que no li deixa avançar. Per altra banda, tenim una el que diríem doncs, un solc, o fins i tot li podríem dir una dana que està venint per a l'oest, i això afavoreix que tinguem doncs, aquesta entrada doncs, d'aire molt humit, també que en aquest cas ens aportarà també de l'Atlàntic, i afavoreix que hi hagi moviments verticals. Sempre la presència d'una depressió ajuda que es pugi l'aire.
1: Clar, però això és interessant perquè una cosa que no entenia és si estàvem amb anticicló, com és que hi havia pluja? És a dir,
12: perquè estem al límit, no? A la frontera. I aquí està. O sigui, tenim la cunya anticiclònica ha estat... Per això és molt anòmal, no? Però això ha afavorit que l'aire estigués molt calent, precisament, i això ha afavorit que tinguéssim molt vapor d'aigua. Llavors, l'anticicló que no li deixa marxar cap a l'oest, cap a l'est, perdó, cap a Itàlia. Per altra banda, tenim a l'oest de la península Ibèrica el que nosaltres li diem un solc, és a dir, que té la forma d'una vall, quan mirem el mapa isobàric, que té com una dana, no?, en el centre. Això sí que afavoreix, són depressions, això sí que afavoreix. Aquesta és la situació, diríem, que hi ha, que nosaltres li diem a gran escala. Clar, és que sense un mapa, que veieu, però és una situació a gran escala. Sí, sí. Per una banda, tenim que no li deixa, o sigui, tenim un anticicló, per una banda, que no li deixa marxar, i per altra banda, tindrem, diríem, doncs, en les pròximes hores, tindrem aquesta depressió sobre l'oest de la península, que força que vingui cap a nosaltres una pertorbació. I, en mig de tot això, a sobre, tenim aquesta, que li diuen aquest... que li diuen, no? Medicaid, si serà o no. Sí, el que sigui, o sigui, el que sí que tenim és que es forma una depressió petita, ja que és la més petita, entre les Balears i Catalunya. I llavors, si nosaltres tanquem els ulls i veiem un cercle petit entre Balears i Catalunya, imaginem que l'aire, doncs, gira a l'entorn d'ella en sentit antihorari, ens està entrant aire del Mediterrani. Però si es mou una mica cap al nord, llavors a qui l'entrarà serà cap a Girona. Això són els fenòmens que nosaltres li diem de mesoscala, que vol dir una escala més petita. Són fenòmens que tenen molt poques dimensions, però que són els que decideixen si on plou és a Hospitalet o és a Barcelona o és a Blanes. Són aquests fenòmens,
1: que
12: són més petits.
1: Què és el que està passant?
12: Què és el que està passant? Llavors, això s'ajunta amb les muntanyes que hem comentat, perquè, clar, llavors l'empenya, aquesta petita depressió, empenya el flux humit de la costa i es troba, quan entra, les muntanyes. I això, doncs, que encara... s'incrementi més a la intensitat aquesta de les tempestes.
1: Doctora Carme Llaçat, gràcies per acompanyar-nos.
12: Ah, sí? Vale.
1: Gràcies. Que vagi molt bé.
12: Adéu.
2: Passar un minut d'un quart de 11 de la nit. Deixa'm actualitzar un parell de coses. Estem dient que el metro de Barcelona no funcionarà entre les 12 i les 5. Ara mateix hi ha problemes a l'estació de Sagrada Família de la línia 5, la línia blava. Està fora de servei l'andana en direcció Cornellà. Per tant, els trens no paren quan van en direcció Cornellà a l'estació de Sagrada Família, per efectes del temporal. Només és en aquesta estació, però en tot cas, problemes a l'estació de Sagrada Família. I d'altra banda, entre les 8 i les 10, per tant, en dues hores, els bombers de la Generalitat han rebut 80, han fet 88 serveis, la majoria a la regió metropolitana sud, especialment a Cornellà del Llobregat i a l'Hospitalet. És on més actuacions han hagut de fer en aquestes dues hores, entre les 8 i les 10 d'aquesta nit.
1: Avui és nit de ràdio, és nit de servei públic, és nit de Catalunya Ràdio, per explicar-vos minut a minut el que passi, també per sentir-vos, per fer-vos companyia. Línies obertes al 93201-7474. Tenim l'Albert Prat al centre de Barcelona. Albert, on ets?
14: Què tal? Bona nit. Mira, ara mateix som al carrer Enric Granados, un dels carrers més concorreguts del centre de Barcelona, sobretot a aquesta hora, perquè hi ha un restaurant a cada façana. I ara mateix es produeix aquell moment, tocades les 10, que és que hi ha canvi de torn, i per tant està sortint molta gent al carrer i n'està entrant molt als restaurants. Per tant, s'està acumulant molta gent als replans, també a sota els toldos de les terrasses, gent doncs, que està contemplant la pluja que està caient, perquè realment ara mateix és perillós circular pel centre de Barcelona, esperant que passin els pocs taxis, perquè pràcticament per aquí només passen taxis ni un vehicle privat. Aquesta gent que estan intentant fer temps, molts ens diuen que sí que han rebut l'alerta, però com que tenien la reserva feta, han preferit venir fins aquí i ara doncs a buscar-se la vida per tornar cap a casa.
1: Doncs déu-n'hi-do, aquesta és la fotografia al centre de Barcelona. Podem saludar Joaquim Boadas, que és secretari general de FECASARM. Joaquim, què tal? Bona nit.
15: Hola, bona nit.
1: Què faran les discoteques?
15: Doncs tancar. No, perquè hi ha una resolució de la Generalitat doncs, que obliga a tancar, bueno, Protecció Civil, que obliga a tancar les discoteques i per un tema de corresponsabilitat doncs, també nosaltres estem parlant amb tots els que ens truquen, perquè evidentment molta gent doncs, confia sempre en un dissabte a la nit per poder fer el calaix que ha de fer durant tota la setmana. I, clar, hi ha una frustració important en el sector, però, bueno, clar, evidentment és una situació excepcional, si és per un tema de corresponsabilitat, i el que estem dient és això, no? Que, doncs, que s'ha de tancar i que no es pot fer res més perquè això doncs, provocaria mobilitzar gent i al final doncs, això pot posar en risc la seguretat de tant clients com treballadors. I, per tant, doncs, per un tema de corresponsabilitat, s'ha de tancar.
1: Li sorprèn el que sentíem ara, que hi havia restaurants que estan obrint?
15: A veure, és que els restaurants poden obrir. O sigui, els restaurants, jo he parlat amb la Generalitat avui, també he parlat amb l'Ajuntament de Barcelona, i els restaurants se'ls permet obrir. Per tant, els restaurants, doncs, en aquest sentit, tenen la possibilitat de decidir si obren o no obren, fins a l'hora màxim d'obertura, que és les 3 de la matinada, i, per tant, doncs, evidentment, doncs, cadascú doncs, pot decidir si pot obrir o no. Però la prohibició és per el que són les activitats recreatives musicals, que són el que és el bar musical, la discoteca, sala de festa, sala de ball, cafetera, cafè concert, i aquestes activitats de, diguéssim, de segona hora que no podran obrir per al tema doncs, de la prohibició de la Generalitat.
1: Joaquim Boada, secretari general de FECASARM, gràcies. Que vagi bé, bona nit.
15: Moltes gràcies, Bona nit.
1: Tindrem temps també parlar-ne de les conseqüències que també pugui generar per aquests negocis. En tot cas, és un temps d'emergència, per tant, sentit comú, quedeu-vos a casa. És el missatge de la Generalitat, és el missatge del govern de la Generalitat, és el missatge que fa estona que estem donant, però sembla ser que hi ha gent que no ho fa. Tenim el Pere al telèfon. El Pere és un oient. Pere, què tal? Bona nit.
16: Hola, bona nit. Em sentiu bé?
1: Sí, on ets, Pere?
16: Mira, doncs ara estic justament a la sortida de la C-58 amb la C-33 aquí per dalt de tota la Meridiana, que plou intensament, però res comparat amb el que estava caient a l'Hospitalet. Entre les 8 i 9 i mig ha sigut una barbaritat.
1: I per què et mous, Pere?
16: Ai, mira, doncs perquè això que dèiem de fer calaix...
1: Ja.
16: No, aviam, res, una mica li havia de fer un favor. Havia fet un favor i m'havia dit, ai, mira, va, que tal. Però al final no res, perquè

0: policies havia desviat per un carrer que ens marcava per sortir i no podíem anar per allà, ens hem hagut de desviar per anar cap a l'avinguda del Carrilet, i allà a l'avinguda del Carrilet estaven els cotxes amb l'aigua ben bé fins a mitja roda. Jo quan he vist allò he dit, mira, per aquí no ens puc, ja ens hem anat a fer una altra volta i sortosament hem aconseguit sortir per una avinguda que aquesta és una terra d'elles, que bueno, a part de l'arbre, estava bé, anem a dir-ho. I ara no res, ara doncs ja m'he fet la ronda de dalt, que bueno, a 60 per hora, 50-60, tranquil·let. I ara doncs, bueno, 60-70 vaig ara, tampoc us penseu. Però bueno, i espero que quan arribi el Vallès, he trucat ma mare, m'ha dit, estic mirant el radar, aquí estic a Terrassa, no tal, no passa res. Vull dir que bueno, que allà ja és una pluja més normalitzada, anem a dir, de moment.
1: No triguis, espera, no triguis i en tot cas si veus que plou molt, para, atura't
0: i vigila.
2: I vigila això de mirar el radar mentre condueixes, vigila.
1: Sí, sí.
0: Que ens feu companyia, us ho agraeixo, perquè la veritat que sí,
1: Pere, una abraçada, que vagi bé, bona nit.
0: Merci, bona nit a vosaltres.
1: 8 minuts seran 11:15. També a aquesta hora podem saludar en aquest especial que estem fent a Catalunya Ràdio la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, bona nit.
3: Hola, bona nit. Què tal, Ricard?
1: D'entrada, expliqui'ns quina és la situació ara mateix.
3: Doncs ara mateix, si us fixeu en la imatge del radar meteorològic, podreu veure com hi ha com una mena de ganxo que ja fa estona que va entrant terra endins. Aquest ganxo té una curvatura que neix a l'interior del mar, però va avançant. Ha començat sobretot a afectar des del Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, i ara s'està endinsant cap als Vallesos i Maresme amb les taques més vermelles, aquestes comarques que us assenyalava, i va agafant aquesta curvatura. No sabem si s'acabarà de tancar del tot, però de moment ja està agafant una curvatura que ens indica que encara té força vida per endavant i que seguirà deixant força registres. De fet, em diuen que hi ha registres d'estacions no oficials força elevats, però jo, si us sembla, us comento els oficials, que són de les estacions del Servei Meteorològic. I la quantitat més elevada que tenim és del voltant de la zona universitària, a Barcelona, 84 litres per metre quadrat, que han caigut en molt poca estona, és a dir, que si es manté la intensitat de la pluja actual, amb un parell d'hores més ja tindrem registres gairebé inèdits a la ciutat. Penseu que a Barcelona mai s'han superat els 200 litres per metre quadrat, ni a l'Observatori Fabra ni a cap de les estacions que tenim ubicades a la ciutat. Llavors, si arribem amb aquesta xifra, doncs ja tindrem un rècord més, que déu-n'hi-do ja els que portem acumulats.
1: Són les 10 i 23 minuts. La previsió era aquesta o era que més entrada de la nit pogués caure aquesta aigua?
3: Bé, no, anem bastant similar a la predicció. De fet, ja veurem com avança, però sí que veiem que a partir de les 8 començava a formar-se aquesta possibilitat de minicicló. Ara veiem que no s'ha tancat del tot, que fa aquesta mena d'arc, i això ens dona indicis que la predicció és correcta, perquè veiem com el tancament, el possible tancament, doncs podia allargar-se força. Llavors, de moment, anem sobre lo previst. Ja veurem com acabarà, però de moment anem sobre lo previst.
2: Mirant la pàgina web del Meteocat, aquesta mateixa estació que parlava la Sarai Sarroca, la de zona universitària, ja dona 103 litres. Per tant, ha passat del 106.
3: Molt poca estona.
2: Sí, és que ho estic mirant, és 102,8, per tant, això. La previsió és que continuï plovent especialment en aquesta zona, al voltant del Garraf, al voltant de Montjuïc, o que vagi cap al nord del Maresme i més amunt cap a Girona?
3: La tendència ha de ser que vagi basculant cap al nord, però amb molt lent, i fins i tot pot quedar-se estàtic a la mateixa zona molta estona. Què és el que està passant ara?
1: Aquí, que és el problema, entenem, no? Perquè és on hi ha el
3: correcte,
1: més perill.
3: Sí. Sí, per això tenim tots els avisos activats, tant d'intensitat com d'acumulació, perquè en el moment en què es quedi estàtic, ràpidament s'assoliran registres molt elevats en molt poca estona, com és el cas de Barcelona, que just ho acabava de mirar abans de que em truquéssiu vosaltres, i ara ja, durant aquesta connexió, ja han augmentat 30 litres més, així de cop i volta.
1: Sí, Barcelona sí. I l'Hospitalet també veiem que hi ha incidències, no? I Cornellà.
3: Sí, també. La part de la imatge del radar amb color vermell, que ens indica la intensitat de la pluja, malgrat ha començat una mica més a baix del Baix Llobregat, no s'ha començat a intensificar fins a arribar al Baix Llobregat. I llavors allà ja ha començat a entrar aquesta part més vermella al Baix Llobregat, que s'ha anat intensificant a mesura que anava pujant cap al Barcelonès, i ara ja està tocant el Maresme. També alguns punts dels Vallesos.
1: Sí, en això li va preguntar, pels Vallesos, perquè si va cap al Maresme i cap a Girona, ens deia, vol dir que els Vallesos ja se'n lliuren d'això o no?
3: No. Penseu que l'origen de tot plegat, aquest possible uny, no?

0: del cicló, que encara no està del tot format, però aquesta possibilitat que això passi és a l'interior del mar. I a mesura com es va recargolant, es va retroalimentant amb l'aigua del mar, que està més calenta del que tocaria per aquesta època de l'any, al voltant d'uns 2 graus per sobre, i a mesura aquesta temperatura anormalment alta és el que facilita aquesta convecció i la formació d'uns núvols molt recorregut vertical a l'atmosfera i que tenen un origen tropical. Llavors, el que està passant avui a Barcelona és el que podria passar a les Maldives amb precipitació d'aquest tipus d'origen tropical. Independentment de si s'acabi tancant o no, ja podem dir que hi ha indicis de tropicalització amb aquesta pluja.
1: Com que no és una borrasca que es mou, podríem dir, el fet que hagi caigut un patac d'aigua al voltant de l'Hospitalet i Cornellà no vol dir que no pugui tornar a caure d'aquí algunes hores, o sí?
0: No podem abaixar la guàrdia perquè això està molt estàtic i en qualsevol moment pot ploure molt. Sí, veiem també com té un recorregut circular la pluja, no? I llavors pot tornar just on era abans. Té un recorregut circular i la pluja es mou en sentit antihorari.
1: Per tant, en algunes zones pot haver-hi 2 o 3 episodis de pluja molt intensa.
0: Sí, correcte.
2: Doncs déu-n'hi-do. D'aquí 3 minuts seran 11:15 i aquesta és la situació que tenim ara mateix a Catalunya i que de seguida també farem un cop d'ull per repassar-la. Sarai Sarroca, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, una abraçada. Adéu.
2: És director del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut fins a les 9 de la nit un total de 1.195 trucades, pràcticament 1.200, un 58% de les quals han estat informatives després de l'enviament de les alerts. Per inundacions n'hi ha hagut unes 400 trucades. Recordem que truqueu al 112 només en cas d'emergència i no pas per informar-vos. Per informar-vos teniu la ràdio, per exemple, però el 112 només en cas d'emergència.
2: I també estigueu a punt amb el que seria una llanterna, també una ràdio amb piles, perquè sembla ser que hi ha zones que s'estan quedant sense llum. Per tant, si això passa i voleu seguir el que està passant, és important que tingueu la ràdio amb piles comprovada per poder-nos seguir escoltant. Podem saludar a aquesta hora Antoni Balmont, alcalde de Cornellà de Llobregat. Alcalde, bona nit.
3: Hola, bona nit. Què tal?
2: Com es troba ara mateix el Cornellà?
3: Bueno, la veritat és que hem tingut un moment 8:45 en quasi 200 llitres, de que està a punta i ha baixat molt, no? I la veritat és que gran part de la ciutat ha suportat bé aquesta situació, però tenim carrers, tenim carreteres, doncs, evidentment, col·lapsades, inundades a una alçada que no arriba a mitja roda de cotxe, però, evidentment, el que estem intentant en aquests moments és ajudar i cooperar en tot el tema de les tapes, identificar on estan les zones i esperar la situació que s'està aliviant, no? Tenim bases de laminació, han entrat en càrrega i la veritat és que aquest pic ha estat fort i per sort no ha durat massa temps i ara estem preparant ja també les condicions per poder començar a intervenir demà a primera hora. Si la pluja ens deixa,
2: Clar, tot això també li preguntàvem abans a l'alcalde de l'Hospitalet per les persones sense sostre. També han hagut de fer algun pla d'actuació especial?
3: Bueno, això sempre està previst i en el sentit de que també tampoc sabem molt bé en aquest moment aquestes persones, no?, on hi són i evidentment, si identifiquem, se les ajuda, no?
2: Alcalde Antoni Balmont, alcalde de Cornellà, gràcies per acompanyar-nos. Bona nit.
3: Bona nit, bona nit.
2: Precisament per parlar sobre els sense sostres, tenim amb nosaltres a Juan Antonio García, que és responsable d'emergències de Creu Roja. Juan Antonio, bona nit. Hola, bona nit. Doncs no tenim...
4: Sí, hola, bona nit.
2: Ara sí, bona nit, bona nit.
4: Bona nit.
2: Expliqui'ns quin és el dispositiu que han aplicat d'emergència a la Creu Roja.
4: Bueno, nosaltres teníem un dispositiu base amb els equips d'intervenció immediata, que normalment està composat per més de 650 persones voluntàries i voluntaris de tot Catalunya, i es van activant a mesura que van arribant les diferents demandes. En aquest sentit, hem tingut ja demandes de diferents municipis per crear albergs provisionals per més de 250 places actualment. A part també suport en 2 residències, una en trasllat perquè estava en zona inundable, i un altre perquè han tingut també problemes interns i han tingut que fer també l'evacuació d'algun intern. I, bueno, i estem amb el FECAT també a disposició i es estan arribant ara mateix més demandes també d'allotjament a centres de...
2: Pavellons o albergs, per entendre'ns.
4: Sí, correcte.
2: També gestionen vostès milers de dispositius de teleassistència de teleassistència de Catalunya. No sé quantes trucades proactives han fet en el sentit de trucar a gent que per acompanyar la gent gran, per exemple, que viu sola, no? I que se sent angoixada, per exemple, pels trons, pel que estan explicant, pels mini-huracans que poden venir. Sí.
4: Per tota aquesta situació que estem vivint, hem reforçat tot el tema d'operadors que tenim en aquest servei, i també el sistema sanitari. També hem posat dos dotacions d'ambulància per reforçar també per les possibles necessitats que tinguin aquestes persones que estan atenent.
2: Doncs gràcies per acompanyar-nos i esperem que tinguin una nit lleugera. Juan Antonio García, gràcies.
4: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Tenim problemes en els accessos d'algunes estacions del metro de Barcelona. Recordem que hi ha servei fins a les 12 de la nit, però en algunes parades, per exemple, a la línia 1, al Bruc, a la parada d'Urquinaona, també a l'entrada del Mugàvers, de la parada de Marina, a Calàbria Diputació i a Rocafort Diputació, de la parada de Rocafort, i a l'estació de Rambla Just Oliveres, de Riego i d'Oros, a la plaça de Sarans, també estan tancats aquests accessos. També de la línia 2, la línia Lila, de l'estació de Paral·lel, l'entrada de les rondes de Sant Pau. De la línia 5, l'estació de Pubilla Casas té tancada l'entrada pel doctor Ramon Solanic. De la línia 10 Nord, a l'estació de la Salut, entrada de Marquès de Sant Mori està tancada. I a Can Cuiàs, de la línia 11, l'entrada de les Fustes també està tancada per efectes del temporal.
2: Ara són les 10:33. En aquest especial informatiu d'emissió conjunta entre Catalunya Ràdio i 3CAT Info per explicar l'última hora del mini-huracà que ha arribat a Catalunya des de les 8 del vespre i que fins demà al migdia pot deixar més de 200 litres per metre quadrat. Anem a actualitzar la previsió del temps ara mateix, Enric Agut.
5: Hola, Ricard. Doncs mira, ara mateix el gruix de pluges està situat sobre Barcelonès encara. Ara, a diferència de l'última intervenció meva, està als altres barris, a la zona de Sant Andreu, el Clot, Sant Martí, en aquell indret. També ruixats i localment forts en algunes zones del Baix Maresme, també cap al Vallès Occidental, algun tram també del nord del Baix Llobregat i sobre la mar, doncs encara hi ha molts nuclis i aquests anien entrant i seguiran regant doncs, aquestes comarques on hi ha algunes zones han superat el centre 30 o 140 litres. Per exemple, l'Hospitalet del Llobregat ha superat els 130 litres o també Cornellà està amb una xifra, la que tenim aquí disponible, és de gairebé 140 litres. O també altres zones de Barcelona han arribat als 108, 100, per exemple, a Sants, molta aigua i que anirà doncs, acumulant-se encara més perquè aquesta situació, aquest sistema convectiu, doncs, segueix arrossegant aigua i més aigua. Com dèiem abans, a partir de la 1-2 de la matinada, aquest sistema anirà pujant cap al nord. Encara afectarà les comarques barcelonines fins a les 4-5, en principi, si és que no s'allarga, i després ja afectarà de ple les comarques gironines amb aquestes grans quantitats de precipitació com les que han caigut a Barcelona, o fins i tot més, perquè allà les comarques de Girona podrien estar més hores aquestes tempestes descarregant precipitacions. De moment les tempestes doncs es van entrant, es van realimentant i sí que es van movent, però com que venen moltes, doncs es va acumular molta aigua.
2: Doncs gràcies, Enric. Anem actualitzant-ho. Txell Garriga, les carreteres com estan?
6: Bona nit. Doncs mira, ara mateix només ens consta una incidència ja per pluja, és per inundacions. Està tallada la sortida 87 a la C35, això és a l'altura de Vidreres. Per tant, de moment, molt al nord del país i on està plovent amb força, on ara ens deia l'Enric, la fotografia de moment veiem que no canvia gaire. Sí que hi ha vehicles que estan circulant més lent, sobretot cap al costat nord de Barcelona i també cap a la C58. Els vehicles veiem que no s'arriben a aturar, però sí que circulen força més lents entre Sabadell i ben bé Barcelona. De fet, a la sortida mateix de la capital veig per les càmeres que els vehicles estan posant molts dels quatre intermitents perquè van alentint la seva marxa, així que no s'arriben a parar. I també en aquest punt la C33 a Montcada. En canvi, des de Llobregat, A2, B23, C31, C32... Ara mateix, en principi, la circulació ja és més fluida, ja no hi ha tanta lentitud i mateixa circulació ara a les dues rondes de Barcelona. Sí que a l'altura de Can Vidalet, a la ronda de dalt, aquí a l'Hospitalet, ens consta que la sortida a 13 podria haver-hi aquí inundacions i es coincideix just amb aquest punt en vermell que en altres intervencions us dèiem que aquí sí que veiem una mica de retenció.
7: Especial informatiu amb Ricard Ostrell i Òscar Fernández.
2: En una nit de ràdio, nit de servei públic, nit de Catalunya Ràdio i línies obertes al 93201-7474. Podem saludar a aquesta hora Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Alcalde, bona nit.
8: Hola, bona nit.
2: Quina és la situació ara mateix a Badalona?
8: Bé, ara està plovent, però plou amb una certa intensitat. Ara feia uns minuts era més intens, però de moment ja tranquil·litat. No tenim cap incidència destacable a la ciutat, a diferència doncs, que he vist al Baix Llobregat, sí que hi ha ciutats amb problemes, i al moment aquí a Badalona doncs, tenim una certa normalitat.
2: Hi ha algun punt que li preocupi especialment, alcalde?
8: Bé, hi ha 3-4 punts a la ciutat doncs, que quan plou amb molta intensitat, durant bastants minuts, doncs, acostumen a generar algun problema d'inundació, doncs, per exemple, algun pas subterrani que tenim a la ciutat, algunes zones en concretes del centre de Badalona, que és al final on van a parar la major part de l'aigua, no?, que baixa dels barris més a la muntanya. Bé, aquests són els punts, 3-4 punts, que estem seguint amb més detall. No? Ara fa 15-20 minuts he parlat amb el tinent d'alcalde d'Urbanisme i Via Pública, em deia que de moment aquestes incidències, aquests punts, doncs no hi ha cap incidència destacable i, per tant, tota normalitat fins al moment.
2: La ciutadania està responent bé, alcalde? La gent s'està quedant a casa?
8: Sí. En principi, doncs, no tenim destacable cap aglomeració ni que es vegi gent per al carrer. La gent està a casa, està tranquil·la i esperem que segueixi així durant les properes hores.
2: També han habilitat el centre cívic, crec, de Can Cabanyes, pot ser, per acollir les persones sense llar?
8: Sí, està habilitat un espai per a aquestes persones. S'ha anat a parlar amb elles i doncs, bueno, aquelles que vulguin, fa una hora i mitja, doncs no hi havia vingut cap, però bueno, se'ls ha informat i aquest servei estarà obert doncs, les hores que calgui per donar cabuda amb aquestes persones si així ho desitgen.
2: Alcalde Xavier García Albiol, bona nit, gràcies per acompanyar-nos.
8: Gràcies, bona nit.
2: També saludem l'alcalde del Masnou, Jaume Oliveres. Alcalde, bona nit.
9: Hola, molt bona nit.
2: Quina és la situació en aquest cas al Masnou?
9: Doncs molt similar, hi ha una puja intensa, però la situació no és alarmant, està en una situació molt controlada. Nosaltres des de fa unes hores ja hem activat els plans de protecció, el DuproCIM, que tenim ja un pla aprovat per l'Ajuntament, activant pues, un comitè d'emergència per si produeixen situacions complexes, però en aquests moments la situació està tota controlada, esperant i seguint els criteris que s'han seguit arreu. No? El que també és important és que hem suspès, evidentment, des de la primera hora de la tarda, totes les activitats que hi havia a l'espai públic, activitats culturals, tot tipus d'activitat, i també per demà al matí, no?, que s'ha suspès la prova d'Ironman aquí a la comarca del Maresme i altres activitats que hi havia.
2: Vostès tenen la Riera de l'Ella, el seu pas pel Masnou, no?, que és coneguda com la Riera del Masnou, és un dels punts negres històrics.
9: Sí, és un dels punts que, evidentment, les rieres, tant rieres com passos soterrats, amb el nostre protocol intern que tenim, doncs, la policia local doncs, va fer el seguiment perquè tot funcioni bé, també, evidentment, amb el centre de residència que tenim, situacions de sense llar també per activar protocols, tot ho tenim preparat i activat per situacions d'emergència que es puguin produir.
2: Han pogut desallotjar per això els cotxes aparcats abans que l'aigua comenci a baixar?
9: No, a la Riera no hi ha, en el cas de la Riera de l'Ella no hi ha cotxes aparcats. A la part de l'Ella sí perquè està canalitzada, però a la part del Masnou no hi ha cotxes aparcats. Està la situació bastant controlada.
2: Doncs esperem que acabi sent així també. Alcalde, gràcies. Bona
9: esperem.
2: Nit.
9: Digue'm
2: Jaume Oliveres, alcalde del Masnou. I podem saludar també a aquesta hora Josep Lluís Armenter, que és director de l'ACA. Senyor Armenter, què tal? Bona nit.
10: Hola, bona nit.
2: Quina és la màxima preocupació que tenen vostès ara mateix?
10: Bé, nosaltres estem seguint també com estan evolucionant els diferents rius de les conques internes. En aquest moment crec que estan començant a activar-se. Tenim el Llobregat, que, bueno, que té una punta en aquests moments de 160 metres cúbics per segon. Tenim el Besòs, també una mica també amb cabals per sobre del que és habitual. Després amb el Terri, a Cornellà de Terri. Però de moment hem de dir que la situació no és preocupant. Són pluges molt, han sigut molt al litoral, molt al prelitoral, i per tant de moment estem de dir, en una situació de certa... Bueno, dir, expectants, això sí, perquè poden créixer en qualsevol moment, però sense que hagi produït un impacte important.
1: Mirant la pàgina web de l'ACA, l'única estació que apareix en groc, que no és de molt perill, però sí que com a mínim per estar-ne atents, és la de Sant Joan d'Espí, del Llobregat, ara sí, 156 correcte. Metres cúbics, ha arribat a estar 160 i escaig. Aquest és el punt en què ara mateix hi ha hagut més cabal d'aigua?
10: Sí, correcte. Sí, sí, sí. El cabal de Llobregat a Sant Joan d'Espí normalment té un cabal entre 5 i 10 metres cúbics per segon, per tant, ha crescut molt, però en qualsevol cas, amb aquests cabals de marí no seria una situació preocupant per marí, per qualsevol efecte que pugui produir.
1: I de les pròximes hores, quin és el riu que més els amoïna? Aquest mateix, el Llobregat, o més al nord?
10: Bueno, sobretot jo crec que són també la qüestió de les rieres. Vull dir, aquí, com dèiem, aquestes pluges del litoral i prelitoral, el que més afecta són aquestes rieres del Maresme, que bueno, si cau amb força, doncs seria preocupant. La Tordera també podria ser un altre riu, que també, bueno, que també ha donat algun ensurt també en aiguats passats. I després, clar, si aquesta, tal com es preveu, doncs aquests aiguats doncs van cap a Girona, doncs aquí podríem tenir també algun problema, doncs, sobretot amb el Fluvià i en aquestes zones. No?
1: El pantà de Foix, a Moïna, és el que tenim potser més a tocar de la costa i del litoral i que, per tant, el que pot rebre més aigua, a Moïna o no?
10: El pantà de Foix, de moment, té un nivell de reserves de l'ordre del 60% de la seva capacitat màxima, el tenim molt baix, i precisament això és perquè pugui també absorbir, en cas que hi hagi una crescuda en el Foix, es pugui també absorbir aquest volum d'aigua addicional, no? Esperem que no es pugui, que no es reprodueixi l'episodi del... El 2025 va ser que va haver un sobreeiximent important. Mm-hmm. Per tant, per això, preventivament, el tenim a un nivell molt baix.
1: Mm-hmm. I la resta d'embassaments no amoïnen perquè estan més a l'interior i, per tant, si reben aigua, benvinguda sigui, però no seran aquestes quantitats tan espectaculars del litoral.
10: Correcte. Vull dir, no és com les anteriors pluges a principi d'any, que van ser pluges bones des del punt de vista per poder emplenar els embassaments, però que, bueno, que hem de fer una gestió, anem a dir, entre el que és protecció de les activitats i les persones que estan aigües a baix dels embassaments i mantenir una bona reserva d'aigua. En aquest cas, la pluja no sembla que arribarà per sobre dels embassaments, ni Sau Susqueda, ni en el Llobregat, ni la Rius Godella, doncs a la Muga, i per tant, bueno, ho hem de gestionar d'una altra manera.
2: En el cas de Girona, per exemple, que és on posarem el focus a partir de demà, sobretot al matí, no sé si li preocupa especialment. Ho dic perquè recentment, crec que l'any passat vam veure també imatges preocupants, veient com l'aigua ja sortia del riu, de l'Onyà.
10: Sí, sí, venien de l'Onyà, però eren pluges també més internes, més, que dèiem, vull dir, aquí esperem que aquestes pluges més litorals no arribin a afectar ni a l'Onyà ni al Ter, que serien els rius doncs, que podrien tenir un impacte sobre la ciutat de Girona. Entre tot, anem a veure com evoluciona. Vull dir, estarem molt, molt expectants i a veure com va.
2: Una qüestió tècnica, que no sé si em pot resoldre ara, i potser no és el moment, però quan veiem aquells rius amb molta vegetació, les lleres, això és un perill perquè faci de tap o és una defensa natural que també és indispensable en aquests casos?
10: Bé, les lleres és un tema... Nosaltres tenim, pensi que a Catalunya tenim 78.000 quilòmetres de cursos fluvials, de lleres, de torrents, de rius, i per tant, dir, això requereix un seguiment, una conservació, un manteniment d'aquestes lleres, i les hem de mantenir en les millors condicions possibles. Per tant, dir, estem fent un esforç en aquest sentit. Vull dir, jo crec que aquí les darreres també episodis que hem tingut ens han avisat de que cal tenir tot això a punt. És el que estem fent, donant, lògicament, també prioritats, aquells punts negres que també tenim dintre de tots aquests cursos fluvials, i per tant el que hem de fer i estem fent és aquesta neteja preventiva de les lleres. No arribarem, costa arribar a tot arreu, perquè, com deia, som molts quilòmetres de lleres, però sí que allà on també a través de les nostres infeccions o a través dels avisos o de les informacions que ens passen dels ajuntaments, doncs intentem allà ficar el focus per poder que l'aigua tingui el seu pas lliure en tots aquests fluxos d'aigua.
2: També recentment l'ACA ha signat un acord estratègic amb el Barcelona Supercomputing Center per fer servir models digitals no avançats per simular també inundacions en temps real. No sé si ja estan treballant en aquests models, si això està ajudant també a preveure quins carrers exactes o podem arribar a preveure quins carrers exactes es poden arribar a inundar abans que plogui, si és això en el que estan treballant ara mateix.
10: Sí, estem treballant amb això fa uns mesos, encara no està totalment desenvolupat, perquè això fa qüestió d'uns 4 o 5 mesos que vam signar aquest acord, però la idea és aquesta, poder millorar totes les prediccions que tenim quan tenim uns aiguats d'aquesta mena. Però bueno, els resultats encara no han sortit a la llum, però anem avançant.
2: Doncs gràcies també per acompanyar-nos, Josep Lluís Armenter, director de l'ACA. Bona nit.
10: Moltes gràcies, bona nit.
2: Línies obertes al 9-3201-7474 en aquest especial que estem fent a Catalunya Ràdio.

0: especial a Catalunya Ràdio també a 3Cat Info per explicar l'última hora del mini huracà que està arribant ja a Catalunya des de les 8 del vespre i fins demà al migdia, que pot deixar més de 200 litres per metre quadrat.
1: I continuen les afectacions al transport públic de Barcelona. Els trens de la línia 1 del metro no paran a l'estació Rambla Just Oliveres. Els de la línia 3, la verda, no paran al Liceu en direcció a zona universitària. A la línia 5 no hi ha servei entre Cornellà Centre i plaça de Sants. Els trens no paren tampoc a Sagrada Família en direcció a Cornellà Centre. I a la línia L9 Sud està sense servei entre Mercabarna i Europa Fira.
0: I com està ara mateix la previsió del temps, Enric Agut?
2: Doncs mira, doncs ara el que estem aquí atents és a les tempestes que puguin caure al Maresme, perquè n'hi ha força al davant, a la façana costanera, i entraran d'aquí res. També algunes novament entraran en alguns barris de Barcelona, el Vallès, el Baix Llobregat, cosa que implicarà doncs, que caigui més aigua en un terreny que ja està molt saturat. En algunes en alguns casos, per exemple, Cornellà de Llobregat ja porten més de 130 litres. També a l'Hospitalet de Llobregat, a Barcelona superant-se el 100 en diversos barris, i fins a les 3-4 matinada en aquests indrets pot seguir plovent. I després això anirà avançant cap a les comarques de Girona. En canvi, a Ponent i a bona part de Tarragona no cau ni gota. I aquesta serà la tònica també del temps en aquestes comarques. No està plovent arreu del país, és principalment a comarques de Barcelona, nord de Tarragona, i d'aquí poca estona també ho farà a Bots i Barrals a les comarques de Girona.
0: Que és on hem de posar el focus, Enric, perquè si tot acaba quadrant, com la previsió diu, doncs a Girona pot ser complicada la situació.
2: Sí, perquè allà podria ser bastant estàtica la pluja. Ja començar els vols de la 1 a 2 de la matinada i mantenir-se demà bona part del dia, al matí sobretot, però també al migdia i a la tarda, no amb la mateixa insistència, però encara podrien caure alguns ruixats, que alguns d'ells, de manera molt local, podrien ser forts, no? Sí, ara el foc d'atenció, a banda del que tenim ara mateix, a partir d'aquesta matinada també en tindrem un segon, que serà les comarques gironines, i que alguns models indiquen la possibilitat que es puguin superar localment en escreix els 200 litres, és a dir que podien tenir registres de 300, eh? Sí, digues.
0: No, que és una situació molt complexa. És veritat que ara sembla ser que, segons a quina zona, com que ha passat una mica la pluja, doncs la gent té sensació com que això està més controlat, no? Però això no té per què haver passat, és a dir, pot tornar en qualsevol moment. També insistim en això.
2: Sí, perquè el que és aquest gir ciclònic d'aquesta estructura, d'aquest sistema de tempestes, està bastant, encara bastant estàtic. Llavors, et passa una tongada de pluja que ve del mar, t'entra, però al cap d'una estona tens una altra finestra d'una altra tongada de pluja que torna a entrar, i amb algunes tempestes que són fortes. I ara en algunes comarques doncs ja pluja moderada, perquè hi ha les taquetes verdes, però tenim ja en recàmera alguns ruixats forts que estan sobre el mar descansant i que de ben aviat entraran.
0: Enric Agut, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
0: I a tot això seguim informant i obrint línies per si algun oient que vulgui trucar i dir-hi la seva al 9-3201-7474. 9-3201-7474. Estem parlant d'unes precipitacions que estan afectant el litoral, també el prelitoral, i aquesta matinada s'estendran cap a l'interior amb possibilitats també de tornados. Protecció Civil, que ha ordenat restringir la mobilitat, recordem-ho, suspendre activitats a una vintena de comarques i unes instruccions del govern que són molt clares. Cal quedar-se a casa, ho deia la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Els avisos els tindrem actualitzats demà a les 11 i a partir d'aquí doncs, podrem veure realment si podem flexibilitzar mesures o quines són les decisions que hem de prendre. Però ara l'important és reduir la mobilitat al màxim, quedar-nos a casa en les properes hores i estar amatents. Nosaltres hi estarem tota la nit amb els nostres equips de com evoluciona aquest fenomen tan excepcional.
1: Per tant, cal evitar desplaçar-se si no és estrictament necessari i qualsevol desplaçament s'haurà de justificar correctament si les autoritats ens ho requereixen. No respectar aquestes instruccions pot comportar sancions.
0: I tenim, com explicàvem ara, registres importants i incidències importants per aquestes pluges.
1: La pluja està descarregant amb força l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment al Baix Llobregat. A Cornellà del Llobregat, per exemple, han caigut fins a 200 litres per metre quadrat i això ha provocat les primeres inundacions. Ho explicava fa uns minuts aquí a Catalunya Ràdio l'alcalde Antoni Balmont.
4: La veritat és que gran part de la ciutat ha suportat bé aquesta situació, però tenim carrers, tenim carreteres, doncs, evidentment, col·lapsades, inundades a una alçada que no arriba a mitja roda de cotxe, però evidentment el que estem intentant en aquest moment és ajudar i
1: Aquesta zona del Baix Llobregat és on més ha plogut fins ara. Aquesta és la fotografia que ens feia fa uns minuts de la situació que es viu ara mateix a l'Hospitalet de Llobregat, el seu alcalde.
5: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el CUAP de Sant Josep per temes, no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
1: També incidències a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han deixat sense llum algunes zones de la capital catalana. Fins ara el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut gairebé 1.200 trucades. Un 60% gairebé de les quals, però, han estat informatives després de l'enviament de l'ES Alert. Molta gent no entenia les instruccions de l'ES Alert. També algunes trucades han estat per inundacions. N'hi ha hagut unes 400. Davant d'aquesta situació, la Creu Roja ha obert més d'un centenar de places d'alberg en coordinació amb els ajuntaments. Juan Antonio García és el responsable d'emergències.
6: Hem tingut hi ha demandes de diferents municipis per crear albergs provisionals per més de 250 places. A part també suport en dues residències, una en trasllat perquè estava en zona inundable i una altra perquè han tingut també problemes interns i han tingut que fer també l'evacuació d'algun intern.
1: Un temporal aquest que afecta Catalunya i que afectarà les pròximes hores que tots els experts consultats per Catalunya Ràdio atribueixen directament al canvi climàtic. Un exemple, Carme Llasat és directora de Ciències Físiques de la Universitat de Barcelona.
7: En la 170 no hauria estat aquesta quantitat de pluja. Aquesta quantitat de pluja que tenim tan intensa a més és conseqüència de l'augment de temperatura en el planeta pel canvi climàtic d'origen humà.
0: 7 minuts seran les 11 i ara mateix el mateix ministre Òscar Puente acaba de penjar un tuit amb imatges on veiem l'estació de Sants amb aigua per tot arreu. Diu que l'aigua que està caient a Barcelona és terrible. Diu que aquesta situació és l'estació de Sants. I veiem, Òscar, unes imatges on en fi, es veu com l'aigua cau... Una força important, eh?
1: A les andanes, pràcticament, sí. I veiem gent d'Adif i de Renfe que està intentant controlar la situació, però, efectivament, aigua que cau a raig en alguna de les andanes de l'estació de Sants de Barcelona. I ara... Que hi ha moltes afectacions també al metro, que funcionen fins a les 12 de la nit, però que hi ha algunes parades en què no funciona el servei, que els trens no s'aturen perquè hi ha problemes també amb l'aigua.
0: I ara aquesta de la nit ja no es veu tant, però fa un parell d'hores ja en aquesta alerta màxima que tenim decretada des de fa estona, veiem per Barcelona, per exemple, Riders. Núria Soto és cofundadora i portaveu de Riders por Derechos. Núria, què tal? Bona nit.
8: Hola, bona nit. Què tal?
0: Per què, diguéssim, aquesta realitat, la de no circular, no ha afectat en el dia a dia de molts riders a Barcelona?
8: Bueno, sí que hi ha algunes plataformes que ara mateix, si demanes menjar, està temporalment parada, no? Si més no, bueno, és bastant típic, no?, en el sector, que quan hi ha les condicions més adverses, tot i així, pues, seguim veient riders o la gent segueix demanant o les plataformes pues, no agafen la responsabilitat que haurien d'agafar davant d'aquesta situació. Però sí que és veritat que relativament fa poc, que estem en una altra situació, ja no estem en falsos autònoms, sinó que estem en repartidors. En algunes empreses com Jàstic sí que hi ha conveni col·lectiu, però en altres segueix tot un tema de subcontractació que dificulta pues, molt més que es garanteixin drets laborals també en dies com avui.
0: Subcontractació i també algoritme, no? Perquè si un repartidor decideix quedar-se a casa, per exemple, per no patir un accident, no sé si hi ha algun tipus de penalització també invisible en la seva puntuació, per exemple.
8: Bueno, quan hi ha contracte laboral, tot això canvia. Val. Però sí que segueix havent-hi, per exemple, i en moltes subcontractes, pues, temes de productivitat que escanyen moltíssim als riders, no? I que s'ha de veure pues, tots aquests temes de productivitat o bonus, etc., que passa en dies com avui, no? On segurament pues, bastants riders no arribin a les mètriques.
0: Perquè s'han trobat casos, en algun altre cas, de riders que han hagut de ser rescatats pels bombers, que en passos soterrats, per exemple, o en zones inundables?
8: Bueno, tots aquests anys pensem també que l'última plataforma amb contractar, amb complir la llei després de 10 anys sense complir-la, ha sigut Uber Eats a febrer. Per tant, en tots aquests 10 anys hem vist huracans, hem vist situacions adverses i hem vist com els riders seguien allà, no? Llavors sí que és comú sempre que hagi sigut un dels col·lectius més castigats i més precaritzats i que també hagi patit molt més pues, situacions com les d'avui. Hem de seguir veient en què hem avançat després d'aquests 10 anys. Hi ha contractes laborals, però hi ha un altre frau, que és el de l'externalització també, o qüestions de cessió il·legal, que hem de seguir revisant i que hem de prestar atenció, pues, sobretot en condicions com les d'avui. Mm.
0: Quin missatge donaria vostè a l'oient que des del sofà de casa, veient com plou a bots i barrals, decideix demanar un sopar per l'aplicació?
8: Bueno, jo en això sempre, òbviament, crec que s'ha de conscienciar el consumidor, no? I òbviament crec que en dies com avui, primer, no hi ha d'haver l'oportunitat que ningú pugui demanar menjar un dia com avui, no? Si les plataformes no haurien de directament oferir servei. Per l'altra banda, segueix havent-hi una responsabilitat de l'Estat. És a dir, com a consumidors no hauríem de tenir la possibilitat de poder decidir que algú sense cobertures socials arribi a la nostra porta, no? I per últim, pues sí que estaria la nostra responsabilitat com a consumidors. Però penso que sempre és l'última, no? Penso que empresa i Estat sempre van per davant, sempre tenen la responsabilitat principal, i després, òbviament, estem nosaltres, que crec que hem de ser conscients també d'aquí a darrere del menjar que demanem.
0: I en aquest sentit, per tant, s'hauria de regular per llei la prohibició total de repartiment a domicili quan hi ha avisos com aquests.
8: Exactament, sí.
0: Núria Soto, cofundadora i porteu de Ràdio Esport Derechos. Gràcies per acompanyar-nos.
8: A vosaltres.
0: 93201-7474.
1: Hi ha hagut gent que està a través de les xarxes queixant-se del fet que no funcioni Rodalies. I a les queixes, el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, ha respost dient que han passat 13 escombra per recollir la gent que hagués quedat a les estacions. I es queixa que la gent ha de seguir les indicacions de l'ESALER i el tancament del servei. En alguns busos, en alguns casos per busos, els passatgers de llarga distància seran atesos per la Creu Roja. Per tant, la crida que feien també des de Renfe, dient que recordéssim que no hi havia servei de trens i que, per tant, la gent no anés a les estacions a buscar els trens de Rodalies. En tot cas, s'han fet aquests trens escombra, diguem-ne, per recollir tots aquella gent que havia quedat atrapada en alguna estació i que no havia pogut agafar el Rodalies perquè no hi havia servei.
0: I tenim al cap també una imatge, que és la imatge que comença a circular també a les xarxes de fa no més d'un any a Girona, amb aquell risc de desbordament de l'Unyà, com vèiem, en un temporal també important que va afectar, crec que a finals del mes de gener de principis d'any. Podem saludar a aquesta hora l'alcalde de Girona, Lluc Salellas. Alcalde, bona nit.
9: Bona nit, Ricard.
0: No sé si en aquest sentit estan extremant precaucions a Girona pel que amenacen amb les previsions meteorològiques.
9: Sí, des del migdia, des de que ens han començat doncs advertir que la situació podia ser problemàtica durant aquesta matinada, hem activat doncs equips de neteja especial per cuidar el màxim de fulles possibles, també hem aixecat embornals, hem adaptat i hem millorat els espais per persones sense llar, doncs perquè aquesta nit hi puguin acollir a més persones, tenim doncs gent treballant i pendent tota la nit del que pugui passar. El cert és que aquí tot just ara comença a ploure i per tant hem d'estar pendents del que anirà passant durant la nit.
0: Recordar també una recomanació molt bàsica, però si hi ha algú que està en un lloc on entra aigua, el que cal fer és pujar plantes superiors, alcalde.
9: Sí, això és evident. Nosaltres tenim alguns punts de la ciutat, que és veritat que quan ha plogut moltíssim en els últims anys, doncs ha passat això, i llavors doncs, el més important, com dius, és que la gent, en el cas que vegi que li entra aigua, doncs pugui pujar a planta superior i sobretot seguir els canals oficials, els mitjans de comunicació públic, com Catalunya Ràdio i Televisió doncs, de Catalunya, perquè puguin estar al cas de tot el que passin, també les xarxes socials de l'Ajuntament, i a partir d'aquí doncs, esperar que pugui passar el més lleu possible.
0: L'han avisat d'algun risc real de que l'aigua pugui saltar pel llindar dels ponts durant les properes hores al riu Unyà?
9: No, bueno, el que ens han avisat és que pot ploure entre 200 i 300 litres en les properes 12-15 hores. Si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'Unyà, doncs, evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim, eh? Però en tot cas, bueno, hem de confiar que això no passi. Si això passa, doncs que tothom s'aparti de les rieres, dels rius. Nosaltres ja hem tancat els accessos en aquests espais i com dic, que tothom estigui molt atent i que segueixi sempre els canals oficials de l'Ajuntament o els mitjans de comunicació públics.
0: Parlem del riu Unyà, però hi ha altres zones com la d'Auditori, per exemple, no? El Palau de Congressos o els accessos a la Devesa, que són també zones crítiques per altres llevantades que hi ha hagut al llarg d'aquests últims anys.
9: Sí, en aquest cas el Ter depèn més de tota la regulació que es faci del pantà de Sau i del pantà de Susqueda. Per tant, aquí doncs, a vegades depèn més de si plou a muntanya. veurem com va, no? És a dir, si Sau i Susqueda poden anar acumulant l'aigua, doncs en principi la zona del Ter és una zona que regula molt més perquè hi ha una regulació via pantans i per tant ens preocupa més l'Unyà, que no regula a través de pantans o galligans, que és una riera doncs, que també ve a les Gavarres i que entra a la ciutat Pol de Ribell. Aquests són normalment els punts que ens fan patir més quan no hi ha el tema dels pantans.
0: Ja per acabar, com valora la coordinació amb el CECAT, alcalde?
9: Bé, que durant el dia d'avui la veritat és que hi ha hagut una bona coordinació. Jo mateix també he pogut parlar amb el conseller de Parlon i hores ara doncs, el que puc dir és que hi ha hagut bona col·laboració i bona coordinació i, per tant, doncs, crec que tothom està fent la feina que li pertoca i per tant, doncs, així és com ara el dia.
0: És l'alcalde de Girona, Lluc Salellas. Gràcies per acompanyar-nos. Seguim parlant.
9: Molt bé. Gràcies, adéu.
1: Passant 3 minuts de les 11, l'Ajuntament de Barcelona informa que està tallada la carretera de la Rabassada en ambdós sentits per la caiguda d'un arbre de grans dimensions. Tot i això, els bombers ja són al lloc treballant per intentar restablir la circulació i hi ha també efectius de la Guàrdia Urbana fent desviaments. I després, hi ha hagut gent al barri del Poble Sec de Barcelona que ha al·lucinat en un moment en què plovia moltíssim i se sentien focs artificials, i no acabava d'entendre què és el que passava. Bé, és la festa dels 50 anys del Teatre Lliure, que s'han suspès alguns actes, però els focs artificials s'han disparat. Per tant, en plena tempesta...
0: Però s'han disparat perquè estaven previstos i ningú els ha aturat?
1: Sí, entenc que sí, perquè les imatges són realment espectaculars. Vull dir, és un castell de focs, però en plena tempesta, i hi havia molta gent del Poble Sec que sentia els petards, no sabia què era. Bé, doncs és la festa dels 50 anys del Teatre Lliure que els focs artificials s'han mantingut.
0: És una imatge realment sorprenent.
1: La gent del Poble Sec sentia els petards i no entenien què és el que passava, sí. I és això, és la festa del Teatre Lliure.
0: Passen 3 minuts de les 11 de la nit. Enric Agut, bona nit de nou.
10: Hola, com estem?
0: Com ho tenim, això?
10: Doncs mira, es manté una estructura molt semblant. Encara està plovent en alguns barris de Barcelona, ha baixat una mica, també algun ruixat fort cau cap al Vallès, al Baix Llobregat, a l'Alt Penedès, i el que abans dèiem que algunes tempestes estaven a punt d'entrar pel Maresme, doncs ara ho estan fent, tant al Baix Maresme com també en zones com l'àrea de Caldetes, en aquests sectors també estan entrant alguns nuclis, i també ja comença a entrar algun per la comarca de la Selva, i això és novetat, perquè dèiem que això mica en mica s'anirà desplaçant cap al nord. Doncs la comarca de la Selva, si més no, el seu litoral, Planes, Tossa de Mar, Lloret de Mar, ja estan rebent també llampegades, ja tempesta.
0: Tempestes que de moment no es queden fixes descarregant, o sí?
10: No, es queden fixes, com de vegades passa, però com que darrere en venen més, és com si es quedessin fixes. Perquè una se'n va, ve una altra, aquesta se'n va, en torna una altra. És una cadena, com si fos un vagonet de tren, que passa el primer, passa el segon, aquests trens llargs i llargs, que comencen a comptar descomptes, això és igual, val? I llavors és com si fossin estàtiques. Perquè hi ha algunes pujades i baixades d'intensitat, però baixa, després torna a apretar. I ara, dels registres més destacables, doncs a Cornellà de Llobregat s'apropen els 150 litres en alguns barris, i també a Barcelona, a Sants, per exemple, també s'arriba als 110. Això és molta aigua. En canvi, els barris més cap al nord, els registres estan al voltant dels 50-60 al barri del Clot, també a Gràcia 67, però bé, això no vol dir que després d'allà també no caigui una bona tempesta. A Badalona també destaca, amb 79 litres, i l'àrea del Maresme la pluja és més baixa, al voltant dels 30-40, però ara que estan arribant aquests nuclis anirà pujant ràpidament.
0: Mm. Hem de fixar-nos en el que pugui passar a Girona, deies, i al Maresme, sí. Ara, eh?
10: Sí, a Girona i Maresme, mira, l'última actualització dona que és això, a partir de, sobretot, 12 de la nit, 1-2, comencen a entrar ja nuclis més potents, fins i tot arribant cap a la Garrotxa, a interior de la Selva, encara en tindrem també a comarques de Barcelona, i és a partir de les 6, 7, 8 del matí que ja es desplaça el gruix d'aquesta inestabilitat, d'aquestes tempestes, a comarques gironines. Mm. També algun ruixat al Pirineu, i sembla que hi hauria una certa treva, hi hauria una treva a comarques de, sobretot del centre i del sud de Barcelona, on està plovent més ara.
0: Tot i així, també hem de dir, Enric, que la zona estronja, de vist estronja, també precaució, no? Perquè podria ploure la mateixa quantitat d'aigua i risc a les rieres, per exemple, que a altres punts que s'ha vist vermell.
10: Totalment d'acord. Això és un tant per cent de probabilitat. És a dir, el color taronja vol dir que també poden caure pluges torrencials, però que la probabilitat és més baixa que a les comarques on estan amb un nivell 5 o 6, que és el vermell.
2: Com que estem parlant de 40...
0: Sí, els danys podrien ser els mateixos en un lloc que hi ha una bistronja que vermell.
2: Podria.
0: Podria.
2: Sí. Sí, sí, el que passa que en algunes comarques hi ha més probabilitat que
0: probabilitat
2: en altres.
0: Que altres. Sí, sí, sí.
2: Però podria, sí, sí.
0: I també situació delicada en aquestes rieres i aquests barrancs, que és el que estem analitzant també. A hores d'ara no hi ha cap desbordament destacat, Enric?
2: La que entri aquesta puja més intensa al Maresme i també revifi sí. cap al, si ho fa el Garraf o el sector del Vallès, que també allà en rieres i torrents, doncs podrien tenir doncs, alguns desbordaments. Amb aquestes quantitats de pluja, si se superen els 60, 70, 80 litres, els podem tenir.
0: I si a hi ha desbordaments, estaríem parlant de desbordaments molt significatius. Potser que no els hem vist mai, els que podrien passar.
2: Mira, si són 60, 70, 80, 90 litres, són... ja els hem vist, d'acord? Mm. Per exemple, aquesta setmana a Sant Cuat van caure en 70, van caure en poc més d'una hora 70 litres. I es van desbordar, doncs van haver-hi carrers inundats en zones que feia molt temps que no es veia que estaven, que no s'inundessin. Per exemple, el carrer de Sant Jordi, que està al centre de Sant Cuat, es va inundar. I feia molts anys que ningú ho havia vist. Mm. Si acaben 70 litres, doncs pots tenir aquesta... però no era tota la població de Sant Cugat desbordada. Val? Van ser llocs molt concrets. Si et cauen 200-300 litres, en lloc de ser llocs concrets, són molts més carrers. Llavors, si finalment aquesta nit matinada i demà a comarques de Girona, que jo crec que és on em preocuparà més, cauen aquests 150, 200, 250 litres en alguns indrets... Mm. No seran només les zones habituals on a vegades doncs, hi ha algun desbordament o si cau molta aigua, sinó que estaríem parlant de més zones més extenses. Com més litres caiguin i en menys estona, doncs, la probabilitat que les inundacions siguin més grans s'amplifica. Doncs,
0: per tant, precaució i observarem què passi a Girona, per exemple, amb l'Unyà o al Maresme en aquests punts que també destacàvem. Molt bé, Enric, fins ara. Gràcies.
2: Fins ara.
0: I a les carreteres, com estan ara mateix les coses? Txell Garriga?
11: Bona nit de nou. Doncs mira, tenim ara algunes incidències. La principal a aquesta hora és que està tallada, de fet, des de fa uns minuts, perquè fins fa uns minuts se circulava pel voral. Ara està tallada la C32 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, cap al Nus de Llobregat, és a dir, cap a on s'enllaça ja amb la ronda de dalt. Segons Trànsit, s'estan fent desviaments senyalitzats en aquest punt. L'altra carretera que tenim tallada, ens l'avançava ja l'Òscar, és la carretera de la Rabassada, en ambdós sentits de la marxa per la caiguda d'un arbre. I la darrera incidència que tenim per aquestes pluges la tenim ja molt cap al nord, cap a Vidreres, cap a Girona. És a la C35 i en aquest cas no està tallada, sí que ens consta que hi ha inundacions i bassals en aquesta via. A la resta, ara mateix, el que veiem és que si teníem totes aquestes pluges concentrades a l'àrea metropolitana que ens provocaven aquesta circulació més lenta, sobretot abans des del Baix Llobregat, ara ho tenim concentrat sobretot ja cap a Vallès, cap a la C58, cap a la C33, circulació lenta. Això sí, no veiem que estiguin parats, els cotxes circulen en principi sense gaires problemes, els que veiem per càmeres, però sí que més lent per aquesta pluja.
1: Deixa'm dir que seguint la pàgina de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, amb dades en temps real, estaven molt pendents del Llobregat, que Sant Joan d'Espí tenia 160 metres cúbics per segon, ara són 130, per tant en baixen menys, però compte perquè algunes rieres comencen a baixar molt fortes. La riera de Rubí, per exemple, l'alçada del Papiol, baixa amb 30 metres cúbics per segon, ja està en groc a nivell d'alerta. També a la zona de Montcada i Reixac, el riu Ripoll, a gairebé 40 metres cúbics per segon. També és molta més aigua de la que habitualment baixa per aquest riu. Per tant, comença a haver-hi algunes estacions oficials de l'ACA que comencen a detectar també pujades importants, no només en els rius principals, que estan més preparats per una vinguda d'aigua, sinó especialment les rieres, que poden ser més perilloses perquè es poden doncs, sortir de mare de manera important. Per tant, aquesta riera de Rubí a l'alçada del Papiol i també aquest riu a Montcada i Reixac, el riu Ripoll, doncs, que ara mateix estan en situació de... pujada important del seu cabal.
0: Ara mateix podem saludar Sergio Delgado, que és el subdirector de Protecció Civil. Sergio Delgado, bona nit.
12: Hola, bona nit.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. Quin és l'estat de la situació pel que fa a les incidències?
12: Doncs, de moment, sobretot estem focalitzats en el seguiment de les pluges i les incidències a la part central de la costa i, per tant, doncs, en aquesta zona del Barcelonès, del Baix Llobregat, on les pluges, doncs, tot just acaba de començar aquest temporal, però ja estan deixant registres importants i acumulacions d'aigua en els carrers i, per tant, hi ha incidències, algunes que comencen a ser significatives.
0: Mm-hmm. I l'accent on el posen? És a dir, quin tram de la nit el posen ara mateix?
12: Nosaltres el posem en tot el tram que hem fet aquestes mesures, perquè és el tram en el que el Servei Meteorològic de Catalunya ens marca la situació de risc excepcional. Recordem que és des de les 20 hores d'avui fins a les 14 hores de demà, és a dir, el marquem tota aquesta nit i demà al matí. És important també tenir en compte que aquestes pluges ara estan descarregant amb molta força, amb registres ja força excepcionals, perquè són més de 100 litres en poques hores a diversos punts de Barcelona, però en altres zones sabem que encara no s'ha produït aquesta pluja intensa, però es produirà d'acord a les prediccions. Volem traslladar aquest missatge a la població de que l'episodi s'està complint d'acord a el que estava previst. Portem només 3 hores i ja tenim barris com Bellvitge, amb unes acumulacions d'aigua, el barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, amb acumulacions d'aigua als carrers, amb inundacions, i tot just acaba de començar. Per tant, que ningú abaixi la guàrdia en tot aquest litoral, prelitoral de Tarragona, Barcelona, les comarques de Girona, i que el fet de que ara no estigui plovent no vol dir que en qualsevol moment, amb molta intensitat i d'una forma, diguem-ne, molt explosiva, començarà a ploure i a produir incidències. No només desbordament de rius, que és el que normalment podem posar el focus, sinó en carrers, en zones urbanes que poden quedar inundades amb facilitat.
0: Abans, pel centre de Barcelona sentíem com hi ha gent que està entrant encara a restaurants, que va acabar a restaurants. Què li sembla això?
12: Bé, nosaltres crec que hem traslladat un missatge molt clar a la ciutadania des d'aquest migdia, que hem fet la primera roda de premsa, que ens trobem en una situació de risc excepcional, del risc, i de que hi havia una sèrie d'activitats que havien de quedar limitades i, sobretot, que demanàvem a la gent que no es posés en risc i que no estigués a l'exterior i no hi hagués mobilitat. Ens hem d'adaptar a un context que és complicat de pluges intenses torrencials, que són molt superiors a el que havíem viscut fins ara, i les administracions públiques ens hem adaptat, seguim intentant millorar sempre que podem, però la ciutadania també s'ha d'adaptar, i això vol dir entendre i respectar i complir les indicacions. Crec que avui eren unes indicacions que fèiem des de Protecció Civil molt clares, no mobilitat, no activitat a l'exterior, i en tot cas, des del punt de vista també fins i tot de l'autoprotecció, ja no tant perquè rebin un alert, perquè rebin una instrucció clara com la d'avui, sinó en el marc de la seva autoprotecció, vol dir d'entendre com s'ha de comportar i no posar-se en risc. Entenc que la ciutadania és prou madura i adulta per entendre les situacions de risc, la tractem com a tal, i una vegada advertida, també ha d'assumir la seva pròpia responsabilitat segons actuï.
0: Vostè fa molts anys, de fet crec que fa més de 20 anys, no?, que treballa a Protecció Civil.
12: Fa molts anys, sí. Per sort, és un treballem des de fa molts anys de Protecció Civil.
0: Li pregunto perquè, clar, ha canviat radicalment el tipus d'emergència que gestionen, no? És a dir, han passat segurament de plans que estaven dissenyats per crisis molt estacionals, molt, molt clàssiques, haver de conviure amb aquests fenòmens que són extremadament violents. No sé com això els afecta també a l'hora d'adaptar aquests plans. Creu que els plans s'han d'anar readaptant molt ràpid al que estem vivint?
12: Sí, és un repte ingent, difícil, perquè els escenaris cada dia es van superant. Nosaltres ja havíem advertit des de Protecció Civil internament i érem conscients que seria una tardor molt complicada perquè vèiem aquesta anomalia tèrmica que ha afectat, per exemple, la temperatura del mar, amb una anomalia fins a 4 graus en diversos punts, que és, perquè entengui la gent, és molt excepcional, no està fora de totes les escales que estaven previstes, i això ens obliga a adaptar-nos. Vam revisar el pla Inuncat a principis d'any, vam incorporar un nou llindar de pluja, perquè ho entengui la gent, si normalment pensàvem en pluges de 30 minuts, pluges aquestes que estaven acostumats a ploure molt fort durant mitja hora i que passés, vam incorporar conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya un llindar de 3 hores. Les pluges continuades torrencials de 3 hores no era quelcom en el que nosaltres penséssim que ens podia passar, i ara ens està passant. De fet, avui és la primera vegada que tenim un nivell màxim vermell d'aquest nou llindar de 3 hores que hem desplegat amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, ens adaptem, intentem millorar, però és la societat en el seu conjunt que ens hem d'adaptar a aquesta situació diferent a el que estàvem acostumats, i recordar també que vivim en un territori amb moltes zones inundables. Tenim els pobles, les ciutats, segones residències, els centres de treball, els habitatges, en zona inundable. Hem de ser conscients i hem d'actuar amb precaució. Avui era un dia molt clar en el que se'ns indicava aquesta situació excepcional i hem aplicat mesures excepcionals en concordança amb aquest risc.
0: Però ens hem d'anar adaptant tots plegats també i entenent, perquè, clar, aquests fenòmens són cada vegada més extrems i veiem com, si es concentren en una zona concreta, doncs poden provocar el que estem veient en algunes poblacions i que podem veure, recordem, encara aquestes properes hores, perquè Girona i el Maresme doncs sembla ser que hi haurà una tensió més especial del que pugui arribar a passar. Sergio Delgado, gràcies per acompanyar-nos. Bona nit.
12: Bona nit, moltes gràcies.
1: Passa un minut d'un quart de 12 de la nit en directe a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Tenim nova actualització dels bombers de la Generalitat. Entre les 10 i les 11, en només una hora, 90 avisos per l'episodi de pluges. Si havíem dit que entre les 8 i les 10, en les dues primeres hores d'aquest episodi, la majoria dels serveis dels 88 que havien tingut en dues hores havia estat a la regió metropolitana sud, al voltant de Cornellà i de l'Hospitalet, ara es manté el gruix entre 10 i 11 en aquesta zona, 68 avisos, però 22 ja són al nord de l'àrea metropolitana, al voltant de Badalona. Per tant, efectivament, la pluja ha començat especialment al Baix Llobregat, però ara ja també comença a entrar per la part nord del Barcelonès, al sud del Maresme. Per tant, aquests 90 avisos per l'episodi de pluja als bombers entre les 10 i les 11.
0: Línies obertes al 93201-7474 per escoltar-vos i per, si voleu, també dir-hi la vostra o fer-vos companyia, bàsicament. 93201-7474. Daniel Santpere és director del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia. Daniel, què tal? Bona nit.
13: Bona nit.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Vostè, en aquest temps, diguéssim, que estan corrent i que estem veient com la frontera tecnològica també de gestió del risc és complicada, no?, de definir. És a dir, estem demanant que hi hagi una predicció de molt curt termini. En aquest sentit, quin coneixement en tenim per poder predir amb exactitud el que està passant?
13: Bueno, hem de dir que en els darrers anys hem millorat moltíssim, els models meteorològics han donat un avançament, han fet possible un avançament excepcional, i és darrere d'ells que fem aquest tipus d'avisos, sobretot els avisos que tenen sentit, que és per poder-se preparar, i que us puc assegurar que Protecció Civil de Catalunya és un referent a nivell europeu en com gestionar les emergències a partir dels avisos meteorològics, però seguim patint, per dir-ho d'alguna manera, una incertesa molt gran quan parlem de fenòmens convectius, altament convectius, com els d'aquesta nit, amb intensitats molt fortes en pocs minuts. Essencialment perquè és molt difícil que els models puguin reproduir exactament a on i quan, i ens donen una idea. Llavors, és veritat que hi ha hagut avisos amb suficient antelació per dir aquesta tarda nit seria complicada. També va passar ahir, que van caure també més de 200 mil·límetres a Terres de l'Ebre, a les cases del Canar. El que passa és que encara no podem, amb aquest tipus de models, encertar amb una precisió com ens agradaria, no? I d'altres dies, i ens ha passat al llarg d'aquest estiu, hi ha hagut avisos i després, bueno, pues, podem dir, igual no són del tot exactes al que després ha passat. Juguem amb aquest tipus de marge, però hem de pensar que en molts d'aquests casos, un avís amb temps, inclús si després la pluja no és tan gran o no és exactament on s'ha dit, però una mica més enllà, poden servir-nos per reduir la mobilitat, per estar preparats i per evitar desastres, com hem vist, no?, de moltes vegades. Recordeu que la majoria de casos dels morts a casa nostra per inundacions són moltes vegades per vehicles arrossegats. I són morts que es podrien evitar fàcilment si fem cas als avisos. Mm. Quan tu dius molt curta durada, aquí entra el radar meteorològic. El radar meteorològic és una eina fonamental i ens permet fer aquests avisos a més curta durada, uns 2-3 hores, on sí que ja, com ens basem en l'observació, podem fer una identificació de les àrees molt més clara, no? I això també s'està fent i s'està seguint. Per tant, el missatge que jo us haig de traslladar, i crec que és important que sapiguem, és que estem a la frontera del coneixement, a la frontera de les capacitats que hi ha actualment, no a Espanya, a Europa.
0: Clar, perquè la clau aquí, professor, entenc que no és només saber on plourà,

0: 90, 100 o 120 mil·límetres al Maresme, i per tant vol dir que algunes d'aquestes rieres produiran inundacions. Molt espectaculars, bueno, però dintre del que ja coneixem, eh? Encara parlem de números que no són, per dir-ho així, antològics, no? Són números 100, 120, que sabem que a casa nostra no són descartables. I sabem que aquest estiu ha fet molta calor, hem passat poder l'estiu batent temperatures i llindars tot l'estiu, molt llarg, un període de calor molt llarg, que ha fet, com deia el Sergio Delgado, que l'aigua del mar estigui molt calenta, i el que fa el mar és retenir aquesta calor, que és energia. Llavors vol dir que quan arriben les tempestes de tardor tenim una energia potencial al mar per la convecció gigantesca. I, per tant, situacions com les d'avui es veuen molt, molt més que facilitades, no? Agreujades per aquesta energia que ha anat concentrant en l'aigua del mar.
1: Vostè, com a científic que treballa directament amb la presa de decisions també en emergències, creu que el sistema d'alertes als mòbils s'està activant correctament, amb criteris tècnics adequats? Creu que estem també entrenant-nos, aprenent també en tot això? I no sé si veu també perill que aquí la població acabi tenint una mena de fatiga d'alerta.
0: El que diu és molt important, perquè crec que aquest any ha estat un any excepcional. Bueno, de fet, crec que tots ho reconeixem, no? Des de la Rana de València hi ha hagut un canvi brutal. I, evidentment, estem en una època on, per dir-ho així, el record del que va passar a València sense avís té un pes molt important i hem d'aprendre tots. Són eines noves, és una manera nova d'estar en comunicació amb la població, hem d'aprendre. Però jo crec que si ens permetem aquesta capacitat d'entendre millor què vol dir, perquè el que darrerament ha fet ja els dos o tres darrers és alert de Catalunya han estat d'avís, essencialment, no? No de tancar o no de demanar a la gent canviar la vida, per dir-ho així, però sí d'avís, no? I jo crec que, d'alguna manera, aquesta és una eina molt important per fer la gent conscient. Repeteixo, les morts que tenim a casa nostra per inundacions són essencialment gent que agafa el cotxe i intenta creuar una riera, un bassal, un pont baix, i hem vist fotos darrerament, no?, d'aquestes situacions. Llavors, aquests són situacions que hauríem de poder evitar, i les alertes és un mecanisme molt important. Què passa? Que Protecció Civil avisa en funció del que diu el Servei Meteorològic de Catalunya. I, per tant, no és tant, malgrat que el responsable i el que veiem la cara sigui Protecció Civil, en veritat el que estem veient és una transmissió d'informació que Protecció Civil fa arribar a la població. Però darrere tenim un Servei Meteorològic de Catalunya que fa el màxim que es pot amb les incerteses que n'hi ha i que, evidentment, està adaptant-se a una nova situació. Penseu que amb el canvi climàtic el que trobem any rere any, en els darrers anys, però particularment avui, és situacions que mai no havíem vist abans. Per tant, és molt difícil demanar que en situacions que són totalment noves i que es superen amb escreix tots els llindars que teníem al cap dels 20-30 anys passats, encertem a la primera. Hi ha un procés d'adaptació que no pararà, perquè el canvi climàtic ens porta...
1: Bueno, i que va més ràpid.
0: El
1: canvi climàtic va més ràpid que la tecnologia, no?
0: Llavors, més ràpid del que podíem imaginar.
1: És la intel·ligència artificial de la tecnologia.
0: Exactament. Malauradament. Penseu que tots els models climàtics que teníem de fa uns anys, que són els que corren i els que fan escenaris, ja prognosticaven que cap al 2030 hi hauria la separació d'escenaris. Entre el 25 i el 30 havíem de veure clarament si anàvem cap a un escenari terrorífic, per dir-ho així, o un més controlable. En aquest moment, el que estem veient supera el més terrorífic dels escenaris de canvi climàtic.
1: Doncs aquí estem.
0: Llavors, ens adonem de que se'ns està anant de les mans a una velocitat inimaginable. Llavors, en aquesta circumstància, és molt fàcil dir, s'han equivocat, A l'agost no el van veure el que va passar a la Pedra de Tarragona i de més. Ara han exagerat. Ara han...

0: estat molt prudents i no calia tant. Ara ens han dit que és Barcelona i va ser Girona. És veritat. Però el que estem fent és intentar aportar el coneixement que tenim, que no és perfecte, en situacions d'alt risc a la població per compartir la responsabilitat. Perquè ningú ens vindrà a salvar. Si tu estàs amb el cotxe i intentes creuar la riera, no hi ha manera humana de poder estar al teu costat. Llavors tu has d'evitar, has de comprendre que el cotxe aquell dia no l'has d'agafar. I això ens hem d'anar adaptant perquè no millorarà. El que anirem serà a èpoques de més escalfament i pluges més fortes i situacions, quan no plogui, de sequeres com la que vam tenir fa uns anys, que tornarà a venir en quan ens descuidem. Perquè això és el canvi climàtic, que ja està aquí, no és cap futur, és el que hi ha. I la temperatura de 40 graus a Barcelona...
1: No, deia i s'accelera, no?
0: I s'accelera, malauradament. No hem sabut fer res per aturar-lo, ara cal adaptar-se a una realitat canviant, i aquesta realitat canviant significa que hem d'assumir part de la nostra responsabilitat com a ciutadans, perquè no ens podrem salvar. Ens poden avisar amb unes hores d'antelació, però no ens podrà salvar. I per aquesta nit jo crec que el missatge sobretot és pensar, plourà molt de manera concentrada i llavors són les zones urbanes les que patiran més. La zona urbana és impermeable, vol dir tota l'aigua que cau en zona urbana és aigua d'escolament. No és un gran riu que es desborda. Però llavors tenim tots els baixos, tots els locals que estan a nivell de carrer i no tenen una protecció. Tots aquests són els que es poden inundar aquesta nit en els diversos punts allà on plogui més. I hem de ser conscients de que hem de començar a estar preparats per aquest tipus d'inundacions, que és inundació essencialment en zona urbana. A part hi ha les rieres del Maresme, que evidentment ja les coneixem, i seran també aquesta nit, malauradament, un focus d'atenció, però no és tant el desbordament del Llobregat o del Besòs o el que ens ha de preocupar aquesta nit, perquè són fenòmens molt locals, molt intensos, que duren relativament poc. Estem parlant de 20-30 minuts, màxim una hora, en el mateix lloc, no? I després es mourà i avançarà una mica i deixarà en el poble següent aquestes intensitats. Per tant, hem de ser molt conscients de que és una inundació per una quantitat de pluja que supera el llindar que tenim les infraestructures dissenyades per absorbir i drenar l'aigua. Perquè no les podem fer enormes, no? Les hem de fer d'una manera raonable. I tot això està dissenyat amb el passat, amb els 30 anys d'experiència que tenim. I ara ens trobem que hem canviat de pantalla.
1: Sí, sí, que l'experiència, diguéssim, serveix, però no és definitiva. Daniel Sampere, director del Centre de Recerca Aplicada d'Hidrometeorologia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos a tots aquesta nit i ànims pel que queda.
1: Gràcies, igualment. Deixa'm saludar David Borrell, que és inspector en cap dels Bombers de la Generalitat. David, bona nit.
2: Molt bona nit.
1: I disculpa per l'espera, que tenen feina i em sap greu que l'hagin fet esperar una mica. Expliqui'm quin és el balanç actual de persones que per exemple, s'han vist atrapades també en aigua o zones inundables.
2: Doncs en tenim moltíssimes. Nosaltres hem fet uns 200 serveis, sobretot especialment al Baix Llobregat, el que seria Hospitalet, Cornellà, el Prat, especialment, i molts d'ells és amb persones atrapades en vehicles. Encara a hores d'ara no tenim bolcat en el nostre sistema tota la informació, però no són cap d'elles estava en una situació de risc vital imminent. No són cotxes, diguéssim, que se'ls enduia l'aigua, sinó són cotxes, diguéssim, aturats perquè mantinguin i que el nivell de l'aigua doncs, no els hi permetia sortir del cotxe i hem hagut de fer bastants rescats en aquesta zona.
1: Estem parlant d'avisos concentrats a l'àrea metropolitana de Barcelona?
2: Sí, el que més, ara mateix, la feina la tenim sobretot, com dèiem, aquí a l'àrea metropolitana, sobretot el que és el Baix Llobregat, el Barcelonès Nord, el que és l'Hospitalet, també a Badalona ja comencem a també tenir força activitat. I també el Penedès, que ha plogut bastant, doncs estem fent una vigilància molt, molt especial al Foix i perquè no tinguem problemes, diguéssim, a la zona de Cubelles.
1: Mm-hmm. A partir d'ara, diguéssim que els avisos poden anar cap a una altra zona, a les comarques de Girona, en aquest sentit, fins ara no n'han rebut d'avisos?
2: No, de moment està plovent en aquesta zona. El que sí que hem fet és que hem fet un reforç extraordinari, un reforç com mai hem fet en el cas d'inundacions. Hem fet un reforç, el que bombers coneixem com a M2, que és una activació extraordinària, com el que vam tenir, per exemple, l'incendi de les Gavarres de l'estiu, és a dir, una situació excepcional, una gran emergència, i hem fet aquest reforç on hem doblat doncs tots els parcs de bombers, hem obert tots els parcs de bombers voluntaris i hem fet un reforç molt gran en tot l'àmbit de coordinació i suport del cos de bombers. I el que ens centrem sobretot, tant aquesta nit especialment com a primeres hores de la matinada, sobretot és en salvaments de persones i en monitoritzar allà on comentava el vostre col·laborador anterior, no? que podíem tenir doncs, alguna situació d'alguna riera més o menys puntual on puguem tenir problemes, doncs monitoritzar tant a nivell de cabals, de monitoratge, diguéssim, en sala, com també en el territori, tenim unitats en el territori que ens puguin donar aquesta informació perquè si tenim en algun moment persones que calgui doncs, fer un confinament, un alert, el que sigui, doncs poder notificar ràpidament a Protecció Civil perquè s'activi. És a dir, fer aquest seguiment per estar doncs, a sobre de la protecció de les persones com a missió principal.
1: Recordar que diversos municipis com Barcelona, com Terrassa, com Mataró, com Sant Cugat i Castelldefels també han habilitat espais d'acollida per persones que no poden tornar a casa pel temporal i Creu Roja també ha activat a prop d'un centenar de places i reforçarà l'acompanyament a persones sense llar a Cornellà i Cerdanyola. Deixi'm també preguntar-li, en aquest cas, pel consell que pugui donar algú que es trobi a casa seva i vegi com comença a entrar aigua. Què és el que hem de fer?
2: No, sobretot si són persones vulnerables o perceben doncs, una situació de perill, doncs, que truquin al 112. Si és una situació de que veuen que entra aigua que no estan en risc i de més, és a dir, si són baixos i de més, doncs no serà la nostra prioritat, bàsicament perquè tenim doncs, aquesta missió de salvament a les persones, tenim una simultaneïtat molt gran de serveis, moltes trucades, tenim tingut més de 400 trucades i, per tant, hem d'anar també doncs, seleccionant i anar prioritzant el salvament en tot cas o les persones doncs, que realment tinguin una dificultat especial. Vull dir que anar a treure, perquè se'n m'entengui, però anar a treure aigua d'un aparcament, doncs, òbviament, que avui
1: sí, això no és una urgència,
2: i demà no ho farem segur. Sí. Perquè tenim altres prioritats.
1: I també, si la gent té possibilitat d'anar a una planta superior, és important que si entra aigua doncs ho facin de seguida, perquè això va molt ràpid, sí. No?
2: Sí, això, i també és el que estem en coordinació també doncs, tant amb els municipis com amb el CECAT, doncs, perquè en el moment que detectem doncs, situacions de perill, doncs puguem fer aquestes reubicacions de persones en pisos superiors o que calgui fer doncs, aquestes, diguéssim, evacuacions horitzontals o qualsevol altra mesura de protecció de la població. Això és un pas que fem important una mica doncs, per monitoritzar tota aquesta emergència que tenim, que sembla doncs, que ara tenim un caràcter excepcional.
1: David Borrell, l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos i bona feina. Ànims.
2: Moltes gràcies a vostès. Bona nit.
3: Passen 6 minuts de 11:45 de la nit. Som en directe a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info. Deixa'm donar primer una bona notícia. El metro de Barcelona tenia un tram de la línia 5 que no funcionava entre Cornellà Centre i Plaça de Sants. Bé, doncs aquí la circulació està restablerta. Per tant, el metro en la línia 5 funciona de manera íntegra, excepte a l'estació de Sagrada Família, on no paren en direcció a Cornellà Centre els trens. I després, dades. Per exemple, el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat, ha rebut avui un total de 22 alertes, amb un total de 21 persones afectades a les regions sanitàries de Barcelona, Metro Sud, Metro Nord, el Camp de Tarragona i el Penedès. I el 112, fins a les 11 de la nit, el telèfon, el 112 ha rebut 2.151 trucades per l'episodi de pluges, de les quals 1.400 han estat per inundacions. El Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental han estat les comarques amb més avisos. Un total de 2.151 trucades fins a les 11, 1.400 de les quals per inundacions.
1: Ara passen 7 minuts de 11:45 de la nit. Línies obertes al 9-3201-7474 per escoltar-vos, per acompanyar-vos, per informar-nos. 9-3201-7474. Enric Agut, bona nit de nou.
4: Hola, bona nit,
1: Ricard. Com ho tenim?
4: Doncs mira, el gruix de ruixats ara estan sobre el sector del Maresme, també del Vallès, del Barcelonès, baixen d'intensitat, tornen a pujar, i encara hi ha molt material sobre el mar, encara hi ha molts núvols, és tot un riu de núvols i de ruixats que encara doncs, seguiran entrant en aquestes comarques fins als vols de les 4 o 5 de la matinada, mentre que a comarques de Girona, que han començat a caure les pluges, a la Selva, i també comença a fer-ho el Gironès o l'extrem sud del Baix Empordà, aquí s'intensificaran i s'estendran i podran ser molt persistents, com hem comentat ja en altres entrades, en aquestes comarques al llarg d'aquest diumenge. Els registres, doncs mira, per fer-nos una idea i sense entrar en barris, podem dir que a l'Hospitalet de Llobregat els sensors ja acumulen entre 160 i 200 litres. És molta aigua. Cornellà 200? També per damunt...
1: 60?
4: Sí, sí. Entre 160 litres i 200 litres.
1: 200? En estacions... 160 i 200 litres, això és molt
4: sí, en diverses estacions que estan repartides, que no són oficials, però són les que disposem, i si una d'elles donés 200 i les altres 40, aquesta seria molt sospitosa. Però com que totes estan entre 160 i 200, això és, doncs, és el que va a missa. A Cornellà, a més de 150 litres, també en diverses estacions, i a Barcelona, a la zona universitària, ja portem 108, però també ara ja en alguna estació no oficial també ja s'apropen els 140 o 150 litres, sempre en els barris tocant cap a l'àrea del Baix Llobregat, és a dir, a Sants, a Cors, en aquests sectors.
3: Aquesta diferenciació que fa l'Enric Agut és important, són algunes estacions que no són oficials, entre les oficials, com deies, la de zona universitària, són aquests 108 litres que deies.
4: Litres.
3: Aquesta és la que ha rebut més precipitació a aquesta hora, de les oficials, però després hi ha aquestes altres que poden arribar fins als 200 litres, que realment és moltíssima aigua, a més en una zona que no està gaire acostumada, no?, a rebre aquestes quantitats d'aigua.
4: No, això de tant en tant, històricament hem tingut també ruixats molt importants i més que aquests, però en poca estona com ara, doncs això passa en comptades vegades. És molta aigua, encara no ha acabat i clar, 200 litres encara podíem arribar als 250, 260 en aquestes comarques, al Baix Llobregat i demà a comarques de Girona. Hi ha alguns models, hi ha un que és molt bo, que els meteoròlegs doncs, i també la gent que està fent de meteorologia el seguim molt, que és el model AROM, el model francès, de Meteo France, i que dona acumulacions grans demà a comarques de Girona. Això vol dir que es complirà? No, sempre hi ha incertesa, però bé, és un dels models que nosaltres tenim en consideració, i mira, ara per demà a comarques gironines, doncs els registres són importants, estaríem parlant de 150-200 litres també.
3: Doncs aquesta és la previsió, veurem si es va confirmant o no, però en tot cas aquesta nit recordem que continua sent una situació molt, molt delicada. Enric, gràcies. Bona nit.
4: Bona nit.
3: Totes aquestes pluges, totes aquestes quantitats d'aigua estan provocant problemes de mobilitat, algunes carreteres tallades. Quina és la situació ara mateix? Txell Garriga, bona nit.
5: Bona nit de nou. Doncs mira, tallades com a tal, només tenim la C32, Esplugues de Llobregat cap al Nus de Llobregat, és a dir, en sentit sud. Aquí sí que veiem que la via està completament, de moment, anegada i, per tant, pot ser que trigui hores en recuperar la normalitat. Trànsit ens diu que s'estan fent desviaments senyalitzats. I agafo el fil de l'Enric perquè on sí que veiem que ara hi ha lentitud, són a la les carreteres, precisament, del Maresme. C32 a l'altura de Premià de Mar, per exemple, a la C60 també cap a Argentona. I pel que fa a l'àrea metropolitana, on veiem més lentitud a aquesta hora, és sobretot a la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat i també de sortida. Aquí sí que veiem que els cotxes aixequen força aigua quan circulen, tot i així circulen, eh? No estan parats ni molt menys.
1: Doncs gràcies, Txell Garriga. Fins ara.
5: Fins ara.
3: (93) 201-7474 (93) 201-7474 és el telèfon del directe per si algú ens vol explicar la seva situació. Per exemple, ho ha fet el Felip. Felip, bona nit.
6: Hola, bona nit. Què tal? Com esteu?
3: Des d'on truques?
6: Bé, doncs aquí aguantant la pluja. Us estem escoltant, gràcies per aquest programa especial. Us estem escoltant tota la tarda. I resulta que nosaltres us demaneu, a favor, aviam si es podeu esbrinar què ha passat, perquè portem gairebé dues hores sense llum aquí al carrer Llançà, entre el carrer València i Avinguda de Roma.
1: A Barcelona, doncs, això, eh?
6: Aquí a Barcelona, eh?
1: Sí.
6: I portem, doncs, gairebé dues hores. És estrany perquè és insòlit, que normalment no estem així, a menys que, recordo que hi havia una situació que va haver-hi molts anys, que va estar inclús hores, però si se'n va la llum aquí ens triga molt poc en venir. Ara ja dic que gairebé dues hores és preocupant i no sabem...
3: Dani, ens demanes ajuda a nosaltres perquè no us han donat cap explicació? Heu intentat...
6: No
3: us han donat cap explicació. No sabeu què és el que ha passat.
1: Hem trucat, hem trucat, però no ens donen resposta encara clara amb aquesta incidència i d'altres que també ens estan avisant
6: de
1: talls de llum. Sí, sí.
6: Hi ha molta incidència, és lògic, no? Però vaja...
1: Més que saber què ha passat, que és obvi, el que seria més fàcil...
3: Quan
1: pot tornar la llum, diguéssim, no? Que això és el que us preocupa ara mateix.
6: Sí, exacte. És molt de rato ja, ni més que pateixes per la nevera, encara que la nevera aguanta, jo sé que aguanta 3 hores, 6 o 4, no? Sense que es faci molt bé, o 5. Però, clar, també altres coses que necessites a casa, doncs, el típic, no? Tenim unes espalmetes, bueno, el típic. Són moments insòlits que no passa sempre, però ja dic, aquí no ens havia passat d'una manera tan... Ja. Tant de temps.
1: Oh, mira, si dura poquet i és i ara podeu anar a dormir, doncs mira, s'haurà estat una aventura,
6: exacte.
1: Ja està, no?
6: És el que he fet amb la senyora, no té més importància.
1: Però teniu ràdio en piles, perquè... teniu ràdio en piles, veig.
6: Sí, us estem escoltant amb la ràdio i a més amb els mòbils. O sigui que ara tot així parlem amb aquest mòbil, també estic sentint jo, lògicament, però anem amb la ràdio aquest en piles i us estem escoltant tota la tarda i, bueno, sempre us escoltem a vosaltres tot al matí, sempre esmorzant i, en fi, sempre, no?
1: Això ja és bici, doncs, eh? Això ja és bici, dic.
6: Sí, amb vosaltres és bici. A vegades us fem una mica alçada amb recu, però bé, normalment escoltem Catalunya Ràdio.
3: Si torneu, cap problema. Llavors,
1: mentre em truquin, digui Catalunya Ràdio, ja està. Sí, de les enquestes.
6: Dia.
1: Molt bé. Gràcies, Felip. Una abraçada.
6: Una abraçada i molt de gust. Gràcies, maco. Moltes gràcies.
3: Per cert, hem estat explicant durant la tarda que hi ha hagut alguns esdeveniments culturals i esportius que tenien algun canvi en el seu horari, per exemple. Un d'ells és el concurs de castells, que s'havia de fer demà al matí a Tarragona i que, en canvi, s'ha canviat d'horari i ha passat a les 4 de la tarda. Clar, ja durant la tarda ens preguntàvem amb el David Clopés, amb el Roger Escapa, què passa amb les colles que van des de molt lluny des de Tarragona i que hauran potser de començar a moure's encara dins del termini d'horari en què la mobilitat està restringida. Saludem el Sergi Montero. Sergi, bona nit.
7: Hola, bona nit.
3: El Sergi Montero és el president de la colla dels Capgrossos de Mataró. Què fareu demà per intentar arribar al concurs de castells?
7: Bé, bueno, tal com hem notificat el concurs, en principi hem activat la maquinària de colla, la logística, per intentar adaptar-nos. Tenim diverses realitats. Una és la gent que, evidentment, ja està a Tarragona, que hi ha un gruix important, que en aquest cas afecta una miqueta menys, i després tota la gent que s'acaba de desplaçar demà. I en aquest cas el que hem fet és programar també amb la possibilitat que hem tingut amb les empreses de transport, doncs organitzar la logística a partir de les 2 de la tarda, que és quan a dia d'avui tenim la restricció de mobilitat.
3: Perquè des de l'organització del concurs, què us diuen?
7: Bueno, des de l'organització del concurs, la veritat és que la tarda ha estat una mica complexa, evidentment és una situació complexa, evidentment, sobretot per l'organització del concurs, no? Però per la resta de colles que hi havia informacions, però no hi havia informació oficial per part del concurs, i bueno, al final hem fet un parell de trobades més o menys formals on hem pogut expressar una mica les nostres necessitats que són una de les colles. Evidentment, les realitats són diferents, ja no només pel tema de la distància, sinó per altres circumstàncies. i bueno, pues hem intentat trobar una solució que vagi més o menys bé a tothom. No? Mai plou a gust de tothom, llavors al final és la solució que s'ha proposat, entrar, començar el concurs a les 4, i sí que hem demanat doncs, flexibilitat, sobretot amb el que són entrades i sortides, que al final són un dels hàndicaps, sinó que organitzativament el concurs molt marcat per un tema logístic, per un tema volum i per un tema d'ordre, però que en aquest cas, com a situació excepcional, hem demanat una mica més de flexibilitat de l'habitual.
3: És el Sergi Montero, és el president de la Colla dels Capgrossos de Mataró. Demà han d'anar fins a Tarragona per tal de participar en aquest concurs. Tindran dificultats, però confien arribar-hi encara que sigui una mica tard. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé el desplaçament. Gràcies i bona
7: nit. Moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
1: I ara comencem ja a entrar a la nit. Aquí a 14 minuts seran les 12 de la nit, per tant ja entrarem a mitjanit en una previsió que ara actualitzarem també i que és incerta i on la precaució és molt important, que entenguem que ha de ser total. Perquè encara que hi hagi vist taronja, doncs pot caure moltíssima aigua i pot ser que hi hagi situacions complicades. Per tant, encara que estigueu a casa, encara que estigueu en avís taronja, que ara sentiu que no plou tant, doncs precaució perquè la nit és llarga.
3: L'Ajuntament de Barcelona informa que ha activat atenció social per atendre unes 80 persones que havien quedat a l'estació de França i a l'estació de Sants i que no poden tornar a casa. Fins a les 10 de la nit, 93 persones havien estat ja allotjades en equipaments municipals d'emergència per passar la nit. Demà, els serveis de menjador social obriran abans, a les 10 del matí, per tal que usuaris puguin refugiar-s'hi. Fins a les 10 d'aquesta nit, la xarxa de drenatge ja està funcionant correctament, tot i que s'ha registrat moments de gran entrada de cabal, sobretot als punts de Diagonal, Rond de Sant Pau i de Villarroel. I fins a les 10 de la nit, 15 serveis dels bombers, sobretot per terrats, arbrat, soterranis i algun ascensor. A les 10, la tallada de la carretera de la Rabassada, que hem explicat amb la caiguda d'un arbre. Però, en tot cas, aquesta actuació de suport a la gent que havia quedat atrapada a l'estació de França i l'estació de Sants, unes 80 persones que seran ateses pels serveis de l'Ajuntament de Barcelona.
1: I hi ha més gent atrapada també a l'estació d'AVE de Tarragona. Colla Ballester, bona nit.
8: Hola, Ricard, bona nit. Mira, sóc a l'andana, no sé quina, perquè he baixat tan ràpid, però no sé, espera, que un moment, perquè
9: sí, sí, no pateix.
8: Podem pujar? És que estic amb una passatgera, ara els estan desallotjant del tren, hi ha passatgers que han arribat aquí, com és el cas que ara us explicaré, a les 9 i mitja, a 2:15 del vespre, procedents de Múrcia. Ara t'acaben de fer pujar ràpid el tren. Bona nit, el teu nom?
9: Anna.
8: T'han fet pujar ràpid el tren per agafar les coses?
9: Sí, ens acaben de dir que ens desplacem a la via 5. Ja ens pensàvem que dormiríem aquí tota la nit, la veritat.
8: Porteu molta estona, hi ha servei de Creu Roja fora per donar servei a les persones. Jo ara no tinc tota la visió de l'estació perquè he baixat ràpid a l'andana. Jo crec que calculat des d'aquí unes 500...
1: Uns centenars de viatgers, ens diuen. Sí, sí.
8: Sí, sí, sí, unes 500 persones. Disculpa, tu venies de Múrcia. Què us han dit al sortir?
9: Hem rebut just en el moment de sortir un missatge que deia que si volíem canviar i anul·lar el viatge, que ho podíem fer, però clar, ja estàvem tots a dins.
8: Ningú ha baixat del tren?
9: No, ningú ha baixat.
8: Ara veig el vostre tren, l'han desallotjat, però a la nostra esquerra n'hi ha un altre d'aquests llargs, d'alta velocitat, estem parlant de trens AVE, que la gent segueix sentada a dintre. Jo acabo de parlar amb un responsable de Renfe, m'ha dit que de moment els trens d'aquí no sortiran, però ara vosaltres ho reubiquen.
9: Ens han dit que ens movem fins a la via 5, no sabem què trobarem allà.
8: Doncs anem a la via 5, cap a la via 5, i tenir també la perspectiva de totes les andanes. Just a l'entrar a l'estació ja es veien molts vehicles sortint, probablement de persones que anaven a Barcelona o tenen familiars aquí i que els han pogut venir a recollir. Però ara la imatge són, a la meva dreta, un tren llarg d'aquests d'alta velocitat, color blanc, amb els rètols de Renfe, a l'esquerra un altre, el de l'esquerra buit, el de la dreta ple, la gent a fora xerrant, explicant què és el que poden fer. La veritat és que tenen poc marge, perquè a més l'estació del Camp de Tarragona està ubicada al mig com del no-res, al mig d'un bosc. És a uns 12 minuts en cotxe de Tarragona ciutat, però està a prop de dos pobles i aquí no hi ha massa marge. Hem vist també un bus que sortia amb algunes persones i ara les desenes de persones que anaven en aquell tren els desallotgen. Bona nit. Perdó, estem en directe a Catalunya Ràdio. Vostès estan en un tren que està aturat aquí.
10: Sí, ja ho veus.
8: Sí, d'on venien i on anàveu?
10: Nosaltres veníem de Palència, exactament de Palència ciutat, i anàvem a Sants Estació i portem des d'abans de les 10 de la nit aquí aturats, i de moment el nostre tren no ens han dit res.
8: Esteu... És curiós, perquè el tren que teniu a l'altre costat de l'andana, ara l'han desallotjat, però el vostre no.
10: Estàvem parlant això, perquè jo el que penso és que si és un tema de terreny, de la pluja, no entenc que han desallotjat un tren i els estan posant en un altre tren. Vull dir, si és un tema de pluja o de risc o de llaut o el que sigui, no entenc que aquest tren d'aquí al costat nostre no surt i aleshores surt un tren de la... O sigui, això és el que no entenc. Jo estic aquí, nosaltres estem en aquest tren i en aquest tren de moment encara no ens han dit res.
11: Quan heu sortit, us han dit alguna cosa, us han fet algun advertiment?
10: Res. Bueno, per SMS, durant tota la jornada, perquè nosaltres venim de Palència, de la ciutat de Palència. Sí. Durant la jornada sí que ens han arribat un parell de SMS dient que, bueno, que hi ha uns, uns endarreriments, uns retards, però no en concret pel tema aquest, no. I hem arribat aquí a Tarragona i encara no hem tingut cap notificació, ni SMS, ni res oficial.
11: 2 hores porteu aturats. Unes dues, no?
10: Sí, abans de les 10. Abans de les 10, sí, un parell d'hores. I cap missatge, ni cap estat amb persona aquí, del restaurant, diuen que no
11: saben. Està tancat.
10: Sí, bueno, que no saben res. No
11: el teu nom?
10: Ivan, em dic Ivan.
11: Moltes gràcies.
10: Vale,
11: doncs molts passatgers, alguns dalt dels trens, altres per han fet rotllanes, i alguns ara, els del tren de l'esquerra, investigarem a l'andana 5, on els traslladen, perquè Renfe ens han dit que de moment no sortirà cap tren cap a Barcelona.
1: Ens diuen Creu Roja que estan portant també menjar i mantes. No sé si ho veus, això també. Colla.
11: Sí, he vist 2 vehicles fora. Que passa que tota la gent està a les andanes, que has de poder accedir, i fora l'estació està desert. I allà ja he vist a l'entrar 2 vehicles de Creu Roja que s'hi està subministrant, però hi ha molta gent, molt pacients, he de dir, molt tranquils, perquè, clar, tampoc saben què és el que està passant. I el responsable de Renfe, o una de les persones de Renfe a l'estació, que m'ha deixat accedir a les andanes, m'ha dit que de moment no sortiran. El que veurem què passa amb aquesta gent que l'estan traslladant a l'altra andana. Jo ara estic pujant per les escales mecàniques mentre vaig parlant, estic seguint a uns que tinc ara uns 20 metres i mentre xerro vaig cap a l'andana 5 on es ha dit aquella noia, aquella senyora, que ara els reubiquen en aquell tren. Veurem si és que finalment pot sortir algun tren de l'estació del Camp de Tarragona.
3: Doncs aquesta és la situació pendent d'aquests viatgers que han quedat atrapats en aquesta estació del Camp de Tarragona amb línies d'alta velocitat que preveien arribar fins a Barcelona i que els tenen aturats sense més explicació i pendents de si els donen menjar, beure i mantes per passar la nit.
1: No poden avançar, doncs que és alternativa.
11: Hi ha una cua increïble al final de les escales mecàniques, perquè, clar, però que els estan fent alguna explicació, si aconsegueixo arribar davant... Sabrem què és el que els estan dient. Creu Roja a l'esquerra, 5 persones. Atenció.
12: 1, 2, por fa.
11: Instruccions del guarda de seguretat. No els deixen passar, els tenen una barrera, ja suposo que els hi faran controls, igual del bitllet, m'imagino. Alguna manera controlar qui és que passa l'altra nana.
1: Només falta que a sobre et demanin el bitllet.
11: Sí,
1: ara,
11: sí.
1: Ara mateix, colla, no plou a Tarragona, no?
11: No, ara no. Ha plogut bastant en aquesta zona de l'estació. Jo he creuat com Baix Camp i Tarragonès, el Baix Camp molt poc, Tarragonès una mica, i l'estació està mullada i té goteres. De fet, té goteres des que la van inaugurar. Tampoc seria novetat.
1: Caram.
11: Però, sí. Però no, aquí no plou, ara. No plou. Està tot aturat, eh? Tots els passatgers del tren a la meva dreta, 4 guardes de seguretat a l'esquerra, Creu Roja ara ha marxat. Estic al passadís que dona perquè accedeixis, diguéssim, a l'altra andana. Per anar d'una andana a l'altra has de pujar, està per damunt del nivell de les andanes, no? Pujar per les escales mecàniques. Doncs ara aquí una trentena de persones amb maletes esperant, amb cares de cansats ja, i guardes de seguretat pensant-s'ho. No veig una resolució ràpida del tema ara mateix.
1: No, i més fa estona que dura. Ara tornem a connectar
11: amb tu. Mira, evacuen un altre tren.
1: Un altre tren,
11: sí. I ara per això els feien esperar. És com, espereu-vos aquí, que venen els de l'altre tren. No acabo de comprendre, però, fi, ja ho esbrinarem.
1: Sí, tornem a connectar. Deixem que respiris també una mica. Colla, gràcies per aquesta connexió tan brillant com sempre. Una abraçada. Fins ara.
11: Fins ara.
3: Deixem explicar una altra història que s'assembla una mica aquesta que explicàvem dels capgrossos de Mataró. El Barça de futbol sala tenia partit demà cap al migdia a Galícia. Han demanat que s'ajorni aquest partit. De moment l'han endarrerit més tard, cap al vespre. Però el directiu del Barça ha fet un missatge a les xarxes socials. Diu, tot i que el jutge de competició de la Federació Espanyola de Futbol Sala ens obliga a jugar demà, diumenge, el partit de futbol sala contra el Noia, un equip de Galícia, a les 8:30, acabo de donar instruccions a l'expedició de la futbol sala del Barça que demà al matí ningú surti de casa seva, és a dir, que no viatjaran. Estan esperant que la federació pugui plantejar la solució i que, per tant, demà al matí els puguin ajornar el partit o suspendre'l. Però, de moment, la directiva del Barça decideix que no viatgen per anar a jugar a Galícia i, si no els ajornen el partit, doncs li donaran per perdut.
1: 9-3-0-1-7-4-7-4. Estem fent un especial a Catalunya Ràdio 3Cat Info per informar del que està passant a Catalunya i a aquesta hora podem saludar també Rafael Navarro, alcalde de Premià. Alcalde, bona nit.
13: Hola, bona nit.
1: Com sap, hi ha un miniuracà que està amenaçant també, en aquest cas, la seva població. Podrien descarregar més de 200 litres a la comarca. Com està responent Premià de Mar a la fase d'emergència?
13: De moment està responent correctament perquè, per sort, dins d'aquesta desgràcia...
1: Doncs tenim un problema de comunicació, a veure si podem recuperar la línia amb l'alcalde, l'alcalde de Premià de Mar. Ara sí, em sembla que sí. És aquí, alcalde? No, no. Intentarem doncs, recuperar-ho d'aquí a pocs minuts. Premià de Mar és un municipi estret, com sabeu, que està tallat per la Nacional 2, per les vies de Rodalies, com molts municipis del Maresme, i on l'aigua de la muntanya sempre acaba buscant el mar. Per tant, aquests passos subterranis són les zones més crítiques, les rieres, que s'han hagut de tancar pel complet per evitar situacions també de que els conductors quedin atrapats pels temporals que vivim. Però que també és important doncs, saber quines són les precaucions que hi poden haver a partir d'ara. Són les 11:56. Estem explicant en aquest especial informatiu de Missió Conjunta entre Catalunya Ràdio 3 Catinfo l'última hora d'aquest mini huracà que ha arribat a Catalunya a les 8 del vespre. I que s'allargarà atenció fins demà al migdia i pot deixar més de 200 litres per metre quadrat.
3: El govern demana a la ciutadania de 20 comarques del litoral i el prelitoral que es quedi a casa per l'alerta de pluges torrencials. L'avís, que inclou la possibilitat d'un mini-huracà mediterrani, preveu acumulacions d'aigua molt importants durant la matinada i fins demà al migdia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho explicava aquí a Catalunya Ràdio.
14: Demanem doncs, molta prudència. La resolució contempla reduir la mobilitat exclusivament allò que sigui estrictament necessari. És necessari evitar totes les activitats a l'aire lliure, també les tancades, perquè aquí el que es tracta és d'evitar que la gent es mogui i, per tant, que no hi hagi mobilitat.
3: El missatge d'excepcionalitat a la compareixença des del Departament d'Interior és molt clar. Quedeu-vos a casa. Per tant, fins demà a les 2 del migdia queden prohibides la mobilitat i les activitats interiors i exteriors a la vintena de comarques afectades. Són l'Alt Empordà, l'Alt Penedès, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, Osona, el Ripollès, el Tarragonès i el Moianès. Des de Protecció Civil, Sergio Delgado parla de situació excepcional i alerta que en només 3 hores de temporal ja s'estaven registrant inundacions importants.
15: Doncs amb unes acumulacions d'aigua al barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, amb acumulacions d'aigua als carrers, amb inundacions, i tot just acaba de començar. Per tant, que ningú abaixi la guàrdia en tot aquest litoral, prelitoral de Tarragona, Barcelona, les comarques de Girona, i que el fet de que ara no estigui plovent no vol dir que en qualsevol moment, amb molta intensitat i d'una forma, diguem-ne, molt explosiva, començarà a ploure.
1: Per tant, molta precaució en aquest sentit. Cal evitar desplaçar-se si no és estrictament necessari i qualsevol desplaçament s'haurà de justificar també correctament a les autoritats si aquestes ho requereixen. Saludàvem l'alcalde de Premià de Mar, Rafael Navarro. Alcalde, bon dia de nou. Bona nit.
16: Bona nit.
1: Li preguntava com està responent Premià de Mar a la fase d'emergència.
16: Sí, de moment estem responent correctament perquè fins ara està plovent moltíssim aquí a Premià de Mar, però fins ara no diferia gaire dels capítols de pluges que històricament hem tingut cap a començaments de tardor. La pluja cau amb intensitat variable i això fa que les afectacions principals que sempre tenim a prop de la Nacional i de la Via del Tren, que ens fan de barrera artificial i impedeixen que l'aigua pugui arribar al mar correctament, doncs de moment van drenant, les instal·lacions van drenant, hem estat un parell de setmanes netejant invernals, i des d'aquest matí tenim el Comitè de Protecció Civil activat per posar fins a disposició d'eventualment, si hi hagués alguna persona que tingués emergència habitacional, doncs habitatges d'emergència. Però fins ara estem responent amb la normalitat, si ho podem dir així, que tenim cada cop que tenim un aiguat d'aquest tipus, sobretot en aquestes èpoques de l'any.
1: Que les zones costaneres, històricament, sempre són les més afectades per les rieres de Catalunya, que veiem les imatges i que estem acostumats, diguéssim, a veure. En aquest cas, quins són els passos subterranis més crítics que tenen a Premià?
16: No, ara mateix podríem dir que en circumstàncies d'aquest tipus, tots els passos soterrats que fan accedir a la platja, diguem, ara mateix estan anegats. Penseu que aquests passos soterranis estan construïts per sota del nivell del mar i aquesta aigua doncs, no només no pot arribar al mar, sinó que el propi mar fa... retranca, diguem, l'aigua cap a dins, cap a l'interior del poble. Per tant, ara mateix l'accés a la franja litoral a través dels passos soterrats és no recomanada, evidentment, però impossible actualment.
1: Alcalde, gràcies. Bona nit.
16: Bona nit.
1: És l'alcalde Rafael Navarro, alcalde de Premià de Mar. I saludem també a aquesta hora l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete. Alcaldessa, bona nit.
17: Hola, bona nit.
1: Expliquin quina és la situació ara mateix a la seva població.
17: Bueno, doncs és una situació que, bueno, escoltava també a l'alcalde de Premià, vull dir que no, ara no estem en cap incidència, jo que sigui molt excepcional. Sí que tenim anegat alguna sota pont, no?, de connexió, doncs, al voltant del municipi, punts que solen ser, doncs, sol passar, quan plou molt. Hem activat també el manteniment de rondes de cara, doncs, que puguin aixecar bombes per poder fer el drenatge. Tenim activada, doncs, la protecció civil, tenim una protecció civil de 10, i de fet hem fet també a la població aquesta tarda, doncs, megafonia per intentar, doncs, allò de bueno, intentar que la gent es pogués quedar a casa, poca o nula mobilitat, i bueno, i hem fet totes els passos que també hem tingut per recomanació de la pròpia SACAT de Protecció Civil de la Generalitat. Per tant, en principi no tenim incidències greus. I el parc fluvial, bueno, sí, sabem que ara ja, doncs, el riu, doncs, ha travessat el seu propi curs normal, però no estem en una fase... Hem entrat a una fase prealerta, una fase alerta, però l'altre dia, quan van tenir la tormenta tan forta, en poca estona anava pràcticament de mur a mur. I avui, en principi, va, diguéssim, amb més normalitat en un episodi com aquest.
1: Clar, Sant Adrià rep tot el cabal final del Besòs, no? És a dir,
17: correcte, sí,
1: abans de la seva desembocadura... Per tant, diguéssim que és un lloc també important on arribaria amb molta força, si hi hagués molta aigua que baixés pel
17: bueno,
1: Besòs.
17: Clar, no només és l'aigua que agafa, evidentment, de la pròpia ciutat, sinó de tot el transcurs del riu des de dalt, no? Per tant, bueno, estem allò pendents i, de moment, jo diria que, a banda del tema d'aquests passos més elevats i controlant el tema de la circulació, no tenim incidències destacables.
1: Uh-huh. Alcaldessa, gràcies. Que tingui una bona nit. Esperem.
17: Vinga, moltes gràcies. Esperem.
1: Sí. Esperem. Gràcies. Que vagi bé. És Filo Canyete, alcaldessa de Sant Adrià de Besòs. També podem saludar a aquesta hora l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou. Alcaldessa, bona nit.
18: Bona nit, com esteu?
1: Quina és la situació ara mateix?
18: Doncs també, seguint una miqueta el fil del que deia l'alcaldessa de Sant Adrià, doncs al Prat estem bé, molt pendents de les properes hores. Les estones que hem passat fins ara, la veritat és que estem orgullosíssimes del nostre clavegram i dels nostres col·lectors superdimensionats, i per tant ens està tractant força bé. També tenim, evidentment, des de primera hora d'aquesta tarda, els accessos al riu i els accessos, evidentment, al nostre litoral tancats, però tota precaució és poca. I per tant, doncs això, molt pendents del que pugui passar a les properes hores, i insisteixo, a la trama urbana, doncs, no hi ha hagut massa incidències, i allò entre les cap a les 10, que ha estat quan hem patit una miqueta més, fins a les 10 aproximadament, doncs hi ha hagut bueno, els nostres carrers estan bastant ben preparats, i excepte algunes tapes de clavegram, incidències, insisteixo, i entre cometes menors, doncs estem força satisfetes pel moment, però molt pendents.
1: Clar, abans parlàvem del Besòs, en aquest cas hem de parlar del riu Llobregat, perquè al final també vostès reben tot el cabal final, no?, del riu Llobregat.
18: Sí, correcte.
1: I hi ha algun risc, t'he explicat, hi ha algun risc real de desbordament de les zones agrícoles, per exemple, que hi ha al voltant del riu?
18: En el nostre tram no, perquè quan es va urbanitzar aquest tram final del riu, doncs les avingudes estan previstes, home, si es desbordés, tindríem realment molts problemes, però això no ha passat mai. Per tant, en aquestes episodis de pluja, tant dels de fa algun parell de dies com els d'avui, doncs no. És cert que baixa molt caudalós, però no tenim... En principi no estem corrent cap risc de desbordament, no.
1: També explicàvem avui en aquest especial que hi ha incidències també a l'aeroport del Prat. No sé si també hi ha una coordinació directa entre el seu municipi i amb AENA per generar el col·lapse que es pugui generar de passatgers o els talls d'accessos a transports.
18: Zero. Cap coordinació entre l'Ajuntament del Prat i AENA. No tinc cap informació.
1: Però és habitual, això?
18: Sí, és habitual que l'aeroport funciona, diguéssim, amb una autonomia del seu entorn en general, i per tant doncs, rebem algunes informacions de quan hi ha doncs, algun avió que no pot aterrar o alguna incidència, però en qualsevol cas diguéssim que generen informacions molt automatitzades i nosaltres estaríem, si necessiten la nostra col·laboració, només faltaria, evidentment, però sí, és habitual que no tinguem massa informacions. De tota manera, no sé exactament com podríem ajudar un aeroport que, de moment, evidentment, s'estan anul·lant alguns avions, algunes operacions, però vamos, fins aquí no tenim més informacions, no.
1: Alba Bou, alcaldessa de Prat de Llobregat, bona nit, gràcies per acompanyar-nos.
18: Gràcies, cuideu-vos.
1: Línies obertes al 93201-7474.
3: Estàvem molt pendents del Llobregat, com deia ara l'alcaldessa del Prat, és on hi havia més estacions de l'Agència Catalana de l'Aigua en situació groga, vol dir que poden encara arribar a vermell. Continuen en groc, per exemple, a Sant Joan d'Espí, amb 111 metres cúbics per segon, o, per exemple, també a Sant Vicenç dels Horts, amb 82 metres cúbics per segon. Però ara comencen a estar també en groc a estacions del Besòs. Per exemple, a Santa Coloma de Gramenet baixen 120 metres cúbics per segon. Està en groc també, encara no és vermell, per tant no és situació de perill, però sí, en tot cas, d'alerta. 120 a Santa Coloma, una mica més amunt del riu, a Montcada i Reixac baixant 74 metres cúbics per segon, que també és un nivell groc. Per tant, encara no estem en situació de perill, però sí que hi ha una important pujada del cabal, primer del Llobregat i ara ja el Besòs, senyal que les pluges efectivament es mouen cap al nord.
1: Passen 7 minuts de les 12 de la nit, línies obertes al 93201-7474. Avui és nit de ràdio, és nit de Catalunya Ràdio. Txell Garriga, què tal? Bona nit.
5: Doncs mira, les carreteres, els últims minuts que estàvem esperant per fer aquesta connexió s'han anat acumulant incidències, si et sembla la repassem. Sí. Comencem per les que tenen a veure sobretot amb aquestes pluges que estem tenint avui. La més important la tenim a la C32 Esplugues de Llobregat. Recordem, en sentit sud, està tallada, aquesta via està totalment anegada i per tant és possible que aquesta encara pugui trigar hores en recuperar la normalitat. Però és que també tenim ara, sobretot més cap al nord de Barcelona, que estan tenint incidències sobretot per inundacions o salts per aigua. Per exemple, la C58 ja només a la sortida de Barcelona, del nus de la Trinitat, on enllaça també amb la C33, en allà comença ja amb vessals d'aigua direcció Sabadell. També la C31, a l'altura de Montgat, en aquest cas, però, direcció Barcelona, i talla dos carrils de la circulació. També veiem circulació molt lenta cap a la C32 a l'altura de Premià de Mar, també a la C60 a l'altura d'Argentona. I et deia que s'han acumulat incidències perquè de cop i volta tenim tallada per accident l'AP7 a Martorell, direcció Tarragona. En aquest cas està tallada ara perquè aquest accident ja s'estaria retirant. Fa una estona es tallava només un carril, per tant entenem que s'està acabant ja de retirar. I també està tallada la C17 a l'altura de Malla, en aquest cas també direcció Barcelona.
3: Doncs aquesta és la situació a la xarxa viària. Entre la gent que sí que s'està mobilitzant o que està ara mateix circulant, hi ha els taxistes. Tenim en línia el president d'Elite Taxi, Oliver Contel. Contel, senyor Contel, bona nit.
19: Sí. Hola, què tal? Bona nit. Per dir alguna cosa, molt d'acord jo amb l'alcaldessa del Prat de que Aena sempre va a la seva bola i li importa un mico tot el que té al seu voltant. Molt d'acord amb l'alcaldessa.
1: Per què ho diu? Per què ho diu?
19: Perquè Aena és que és un ens que no diu mai res, no informa de res, sempre intentant enganyar els col·lectius que treballem al voltant de l'aeroport, i la veritat és que quan ella l'han informat alguna cosa i ella sincerament ha dit no, doncs mira, em sona totalment del dia a dia del taxi amb l'aeroport de Barcelona.
3: Per tant, vosaltres, per exemple, hi ha taxistes que han anat a l'aeroport del Prat per com si hi hagués una operativa normal quan hi ha molts vols cancel·lats i, per tant, no hi ha tant afluència de gent.
19: Exacte. D'ells no ha vingut cap informació. El que passa és que nosaltres estem molt ben coordinats amb nosaltres i de seguida ens hem adonat comptada que estaven tallant. Pel matí, per exemple, ha estat tot el matí l'aeroport tallat, no ha aterrat cap vol. Ara per la nit ja hem adonat que no sortirien moltíssims avions i sabien que hi hauria moltíssima gent que tenia que sortir de l'aeroport d'alguna manera. Sabent-hi que no hi ha busos, sabent-hi que no hi ha ferrocarrils i tal, doncs apa, a l'aeroport a treure gent, cap problema.
3: A banda de la situació de l'aeroport, què més us heu trobat als companys que estan ara mateix a la carretera, al carrer, treballant?
19: Home, Doncs les tallades habituals, les inundacions, tot això, sempre que et moguis amb el taxi, quan sàpigues la destinació del passatger, tens que parar un segon i preguntar, compte, mirem el trajecte, a veure si podem arribar o no podem arribar, perquè igual no et convé sortir d'on estàs per anar al teu lloc de destí, perquè igual no pots arribar. Mm-hmm. Això, en aquests dies així tan complexes, abans de moure't, tens que fer-ho. Avui mateix he portat uns passatgers estrangers a un hotel fora de Barcelona i el primer que hem fet és... A veure, la C32 està oberta o no està oberta? Vale, està oberta, molt bé, anem. Perquè si agafes el viatger i després no el pots dur... és culpa teva també, una mica. Compte.
3: Hem notat un descens en la circulació, com demanaven les autoritats?
19: Fins a les 6-7 de la tarda aproximadament, no. Hi ha hagut un munt de gent movent-se amb el cotxe. Suposo que per la pressa de dir, hosti, tu, arribem on tenim que arribar, perquè com triguem un pèl més, igual no arribem, no? Després, pel que diuen els companys amb el telèfon, jo és que he tingut que venir aquí a casa perquè tinc inundació, sí que han dit que la ciutat s'ha quedat força deserta, sí.
3: I la situació més delicada ha estat al voltant de Cornellà i l'Hospitalet, que és on estàvem explicant que hi ha hagut més inundacions?
19: Sí. Pel que diuen, sí. Algun tros aquí, pel que m'han dit, a Sant Boi, el polí industrial, que sempre acumula una mica d'aigua, però, bueno, lo que han explicat fins ara amb les notícies és força aproximat, sí.
3: És Oliver Condel, és el president d'Elite Taxi. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit i molta precaució a la carretera,
19: sí,
3: als companys.
19: Sí. Molta, poc moviment, molta preocupació i molta vista movent-se, sí. Una abraçada.
1: Gràcies, que vagi bé. 9-3-2-0-1-7-4-7-4, línies obertes, per comunicar-nos el que vulgueu o també per fer-vos companyia. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Saludem a aquesta hora de la nit també l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós. Alcalde, bona nit de nou.
20: Bona nit, Ricard, de nou.
1: Estem parlant d'una ciutat, l'Hospitalet, que és la ciutat amb la densitat de població més alta de Catalunya. No sé com estan ara mateix. Quin és el balanç actual d'incidències?
20: Doncs ara mateix porta una estona que ha baixat la intensitat de la pluja i, per tant, hem pogut sortir a donar resposta a algunes de les incidències que durant l'episodi més greu doncs no podíem estar. Pàrquings inundats, baixos, que alguns són habitatge també inundats, l'espai que havíem habilitat per si hi havia gent que tenia necessitat o gent sense llar, doncs ja tenim 20 persones ateses i que passaran la nit allà. I ara, com et deia, gràcies a que ha baixat la intensitat de la pluja, doncs els serveis d'emergència, de protecció civil i de manteniment de la ciutat estan podent actuar doncs, amb les cubes, amb les bombes d'extracció d'aigua per intentar apaivagar la situació que s'ha donat.
1: Hi ha hagut algun rescat d'urgència?
20: Doncs hem tingut alguna incidència amb gent que ha fet ús del vehicle, però més enllà de poder atendre'ls i fer el rescat, per sort continuem sense cap tipus de dany personal i això jo crec que és el més important.
1: Quines són les vies urbanes ara mateix tancades, alcalde?
20: Doncs, en principi, alguns passos soterrats, com el del Vinguda del Carrilet, el barri del Gornal que comunica Santa Eulàlia, però no tindria més afectació, més enllà de com et dic, que l'aigua està sent absorbida, per sort, però amb la preocupació de que els episodis es poden repetir i que l'alerta vermella la tenim fins demà.
1: Fins demà, això vol dir que dilluns podria ser que quan la gent tornés a treballar doncs encara es trobés, per exemple, penso en la zona industrial de la ciutat, com la carretera del Mig o Pedrosa, per exemple, que es podria trobar encara amb dificultats, no?, per
20: bueno, treballar. Intentarem que en el moment que desaparegui l'alerta i que la pluja desaparegui també, doncs, poder anar a evitar aquesta situació. Ens preocupa també la situació de les escoles, per tant, demà organitzarem un dispositiu per poder visitar els centres educatius i saber que no tenen afectació i, per tant, que el dilluns, quan els alumnes i els mestres arribin a l'aula, que estigui tot en condicions, o almenys sapiguem quines condicions són, perquè ara mateix estan tancats els centres i, per tant, tampoc som conscients de l'afectació.
1: Clar, això pot continuar aquesta nit, per tant, encara cal extrema precaucions. Alcalde, no sé si s'havia trobat mai vostè en una situació com aquesta.
20: No, amb aquesta intensitat de pluja no. De fet, jo crec que ens diuen que s'han registrat gairebé 200 litres per metre quadrat i jo crec que hi ha un registre històric, deu ser la màxima intensitat de pluja de la ciutat. Però anem a veure com evolucionem.
1: Doncs David Quirós, alcalde de l'Hospitalet, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
20: Molt bé, gràcies, Ricard, a vosaltres.
1: Eloi Cordomí, bona nit.
0: Hola, bona nit, què tal?
1: Com estàs?
0: Doncs mira, aquí, seguint radar, seguint les imatges del Meteosat, una mica comptant litres, el que hem fet tota la setmana, vaja.
1: Sí, sí, però ara amb més intensitat que mai.
0: Exacte.
1: Com ho tenim ara, Eloi?
0: Mira, anem veient tot aquest sistema convectiu. Té unes grans dimensions, té molta estructura. Això vol dir doncs, que hi ha tot de tempestes, que, a més d'aquestes que han anat entrant, tot de tempestes a la rereguarda, que s'estan formant sobre el mar, i que es dirigeixen directament a tot el sector nord del litoral central. Per tant, Barcelonès, Maresme... I després entren més endins, eh? Ja cap a la zona del Vallès, per al litoral, les tempestes arriben amb molta intensitat, també, i estàvem mirant ara l'altura dels núvols, i en són, en general, són uns núvols que tenen uns 10-15 quilòmetres d'altura, que seria més o menys normal en aquestes circumstàncies, però hi ha alguns pics que arriben als 20 quilòmetres d'altura. Això vol dir que passen la tropopausa, allà on es formen tots els fenòmens meteorològics, la troposfera, doncs sobrepassen el límit d'aquesta capa i encara poden arribar a créixer una miqueta més de l'energia que arriba a tenir els corrents verticals que s'estan formant. És una mostra de la inestabilitat, de la quantitat d'humitat també que hi ha a l'atmosfera i de tot aquest gran sistema de tempestes que s'està formant.
1: Clar, estem seguint minut a minut l'evolució d'aquest temporal amb aquests mapes també en directe del 3CAT que també tenim a través de les imatges del Meteocat. És un sistema que veiem que el que fa és que hi ha un moment que es queda clavat, no? I allà és quan comença a descarregar l'aigua i és on, diguéssim, ja no podem parlar de front clàssic, sinó que hem de parlar d'un altre tipus de fenomen.
0: Sí, són fenòmens molt tropicals. Realment aquí estem acostumats a... Aquí em refereixo a les latituds mitjanes.
1: Seria encertat, Eloi, dir-li així, fenomen tropical?
0: Sí. Són unes pluges amb un caràcter molt tropical. És a dir, que estem acostumats a que, com canvia el temps, arriba un front, arriba una gran borrasca, arriba una llevantada, arriba una dana, no?, que és una depressió aïllada a nivells alts, que fa que el contrast amb un mar calent, una temperatura en superfície calenta i l'aire fred en altura, es generen les tempestes. Aquí no. La pertorbació atmosfèrica que estem tenint és miserable. El que estem tenint ara és una persistència de vents de llevant molt marcada, que dura tota la setmana, un vent provocat precisament per un anticicló, no pas per una borrasca, i el que tenim també és una injecció de molta humitat a causa d'aquest vent de llevant a les capes baixes de l'atmosfera, i també hi ha hagut una altra configuració durant la setmana que ha anat injectant també molta humitat a les capes mitjanes. Llavors tenim tota l'atmosfera saturada, des de baix fins a dalt de tot, saturada d'humitat. I llavors això, amb les condicions d'aquest mar tan calent, de les temperatures tan càlides que tenim en superfície, doncs fa que tinguem aquests fenòmens. De fet, hi ha una relació física que ens diu que com per cada grau que augmenta la temperatura de l'aire, l'aire és capaç de retenir un 7% més de vapor d'aigua. Clar, si aquest mes de setembre hem tingut temperatures 4 graus per sobre del normal, tenim molt més vapor d'aigua.
1: I el mes d'agost, no? És a dir, que tot això al final és benzina per arribar a aquesta situació.
0: Exacte.
1: És a dir, sense la calor no estaríem davant d'aquest tipus de tempesta.
0: I tenim una atmosfera ara, amb aquestes temperatures més altes, que té molta més capacitat de retenir vapor d'aigua quan les condicions són favorables com avui. Vol dir que tenim una atmosfera també capaç de produir pluges més fortes, més intenses, que la que teníem ara fa un temps. Llavors, aquesta situació meteorològica que tenim ara no és excepcional, però sí que és excepcional el fet que la tinguem amb 2 graus més que fa 20-30 anys. Llavors això pot provocar pluges molt més fortes.
3: Estic mirant, Eloi, ara mateix la pàgina web del Meteocat amb les estacions meteorològiques, les oficials, perquè ja sabem que n'hi ha d'oficioses que donen quantitats més altes, 143 litres al Raval de Barcelona. Abans es deia la Sarai Gascon del Meteocat que deia mai s'han arribat als 200 litres a Barcelona. 143 ara mateix al Raval, 123 a la zona universitària, són quantitats de rècord.
0: Sí, no m'atreviria a dir perquè, sincerament, jo per les dades soc
3: clar, però no ha acabat l'episodi encara, vull dir que això anirà pujant.
0: Sí, és probable que tinguem rècords de precipitació i, sobretot, rècords de precipitació en poca estona.
1: Val,
0: és
1: perquè,
0: a dir, 100 litres a Barcelona han caigut.
1: Tu pots respondre ara la pregunta a les properes 2 hores, on serà el nucli més dur?
0: Litoral de Barcelona, M'atreviria a dir fins i tot de Barcelona cap al nord. Barcelona és Maresme i Vallesos, és on crec que hi haurà més precipitació.
1: Les dues properes hores, això, eh?
0: Sí.
1: I després, d'aquestes dues hores...
0: Avança cap al nord.
1: Cap al nord és cap a Girona, ja, eh?
0: Sí, però potser tarda bastant, eh, avançar cap al nord. És a dir, segurament més de dues hores és possible que estigui bona
1: estar,
0: part de la matinada estancat.
1: Des de les 12 de la nit fins a les 4 o 5 de la matinada?
0: Sí.
1: Amb el litoral i els dos Vallesos?
0: Sí.
1: I part del Maresme amb molta intensitat?
0: Amb aquesta pluja estancada.
1: Clar,
0: que no estarà tota l'estona amb la mateixa intensitat.
1: No. O sigui,
0: però
1: ser que,
0: vull dir que,
1: ser que, no
0: que hi ha moments que disminueix una mica, eh?
1: Sí,
0: però
1: que no
0: vaja.
1: Plogui fins i tot, no? Sí.
0: Però és que només mira el radar i es veu, no?, que hi ha tot un tren de tempestes al darrere. O sigui, darrere una en ve una altra, i aquest és el problema, que hi haurà aquestes acumulacions extraordinàries. Mira, estic mirant. O sigui, els models aquests amb més de detall ens marquen que fins a les 2-3 de la matinada la pluja queda... La part més forta arriba, es produirà aquí al Barcelonès i Maresme i Vallesos, eh? I després sí que ja comença a entrar cap a les comarques de Girona. Sense arribar clar, a desaparèixer
1: parlant,
0: del litoral central.
1: És que això és important. Són llocs que ja ha plogut el que ha plogut.
0: Ah. Sí, clar.
1: I clar. Si estem parlant de 4 o 5 hores encara continuades, que no, ja sabem que no seran seguides, eh? Però...
0: Jo crec que ara el risc a les pròximes hores, tal com està configurat el radar meteorològic, el risc als immediats minuts més marcat és les rieres del Maresme.
1: Clar.
0: Perquè, de fet, el Maresme estava mirant també. Hi ha registres ja de més de 50 litres

0: és complicat els efectes que pot tenir.
1: Sí, que normalment són diferents torrents que convergeixen en un de sol, i aquest sol és el que acaba passant moltes vegades pel nucli de poblacions, no? com no sé, Premià, el Masnou, etc. Doncs tenen tot de torrentets que neixen de les muntanyes, s'ajunten amb un de sol i aquest és on s'acceleren. I després també tenim molta part de les rieres pavimentades, amb la qual cosa doncs, sí que és veritat que això ajuda a canalitzar, però també ajuda que l'aigua agafi velocitat.
0: Podria, és a dir, clar, aquestes imatges que estem veient, algunes són al principi de quan veure la Dan al País Valencià, per exemple, no? És a dir, va començar tot amb aquestes imatges de que veiem un cotxe mig inundat, és a dir, però al final la cosa es va desbordar. Ja que la situació geòlica allà és diferent, eh? Però avui estem veient imatges d'inundacions molt importants, molt considerables ja.
1: Sí, sí. No m'atreviria a comparar-ho amb aquell episodi, perquè allò és una cosa excepcional que espero no tornar a veure mai més a la vida. I això penso que és una situació que, vaja, aquest setembre... Ahir la vam veure a l'Ebre, unes quantitats semblants, unes circumstàncies semblants, un patró meteorològic semblant. Avui el veiem al litoral de Barcelona i al prelitoral. I no és... O sigui, s'ha anat produint.
0: Clar, ara preguntaré per l'Ebre i el País Valencià, perquè són zones que sembla que ja hem d'anar mentalitzant que seran més afectades per aquests temporals. Però abans, deixem anar cap a Tarragona. Sí. Coia Ballester, hola.
2: Hola, bona nit, Ricard.
0: Encara ets aquí esperant.
2: Sí, encara estic aquí, però ja he descobert per què canviaven els passatgers d'un tren a l'altre. Els hi han dit sense explicacions que els seguissin. Hem baixat a l'altra andana i els estan reubicant en un tren que ja venia semiple. Crec que és de Madrid, però el rètols ara no pot ser massa cas. He pujat al tren amb ells, ara estan allà assentats. Parlàvem amb l'Anna, l'he hagut de gravar perquè des del tren no hi havia cobertura, no ho podíem fer pas en directe de cap manera. I escoltem-la perquè és interessant també el que diu, què faré quan arribi a Barcelona, per exemple.
3: Vale, som dalt del tren.
4: Sí.
3: Se suposa que aquest tren marxarà. Què us han dit per baixar?
4: No, per baixar res. Ens han dit que primer que canviéssim d'andana, després que els seguíssim. Ara ens han fet baixar una nova andana i ens han posat dins un tren que és un AVE que venia de Madrid, sembla, i que potser sortirà, però no ens han dit quan ni res. Clar, ara mateix... Si arribem a Barcelona encara és pitjor perquè no hi ha transport públic.
3: Si tu preferiries quedar-te.
4: Gairebé que sí, perquè a més estar amb el tren en marxa amb la pluja fa por, no? Del que pugui passar. Llavors ja ens havíem fet tots a la idea de dormir al tren.
3: Ara esteu en un tren que va molt atapeït, és un tren que ja portava passatgers i ara vosaltres afegim.
4: Nosaltres ens afegim, ens estem col·locant als llocs que hi ha i si arribem a Barcelona... Arribarem, però què, dormim a l'estació de Sants? O potser es volen desempallegar a nosaltres, no tinc ni idea. Perquè, clar, tampoc no, ni ens han donat aigua, tampoc no ens han dit quantes hores durarà això, o sigui que no sabem. Clar, jo penso que es veu que a les 5 de la matinada obre el metro. Per tant, si arribéssim a les 5 encara podríem agafar el metro, però si arribem ara a les 2 o a les 3 de la matinada ens quedarem penjats a Sants. No crec que hi hagi taxis amb l'inundada que està a Barcelona.
2: Segons l'operativa de l'estació, recol·locaran diversos convois i sortiran d'aquí una estona sense concretar cap a Barcelona. I em consta que altres companyies el que han fet és no aturar algun tren a Tarragona i anar en marxa més ralentida i algun d'ells ha arribat a Barcelona. És a dir, que d'alguna manera amb més lentitud, però la situació es va normalitzant. Mm.
0: Recordem que Rodalies ha suspès la circulació dels trens a partir de les 8 del vespre i aquí en aquest cas són uns 500 passatgers d'Ahir Escoia que estan atrapats al camp de Tarragona, que anaven amb l'AVE i que s'han vist doncs, atrapats per la situació temporal.
2: Sí, que ara estan com reconduint, reubicant-los en altres trens, és a dir, agrupant-los, que en vez de tres que n'hi ha d'aturats, que en surti un, que els vagin agrupant, més plens, però que puguin sortir, sense que es concreti l'hora, però que puguin sortir cap a Barcelona.
0: Colla, gràcies. Una abraçada. Bona nit.
2: A vosaltres. Bona nit.
0: Eloi, parlàvem de les Terres de l'Ebre i el País Valencià. Diries que són la zona zero d'aquests temporals de pluja extrems?
1: Sí, clarament, perquè és on l'aigua calenta del mar allarga més temps d'entrada a la tardor. Llavors hem de pensar que la principal font d'energia de totes aquestes tempestes és això, és la quantitat d'humitat, de vapor d'aigua que allibera el mar amb aquestes temperatures.
0: Llavors, perquè el Maestrat o els ports, per exemple, les serralades, que estan molt a prop de la línia de la costa, això té algun efecte també? Concentra encara més la calor?
1: No, concentra, afavoreix que hi hagi els moviments verticals. És a dir, el que necessitem és moviments verticals a l'aire.
0: Sí.
1: O sigui, una tempesta es forma perquè hi ha alguna cosa que fa elevar l'aire.
0: Per tant, la muntanya també afavoreix que hi hagi la tempesta en aquestes zones. El País Valencià...

0: Terres
1: sí,
0: de l'Ebre.
1: Sí, sí, yeah. Sí. És curiós, però, perquè aquesta vegada no ha passat. Normalment, a vegades, amb aquestes situacions, amb unes situacions semblants, veiem grans acumulacions als ports i importants a la plana, però no tant. I aquest cop no, han estat tempestes sobre el mar, que han tocat terra, i llavors, de mesura que anaven entrant, anaven diluint-se. És que és el que passa amb els ciclons i les tempestes tropicals, que quan toquen terra es desfan. Doncs aquí, en el fons, ha passat el mateix. Són tempestes que s'alimenten del mar.
0: Doncs aquesta és la situació, i que, a més, continuarem... Digues, que em sembla que em volies dir alguna cosa, Eloi.
1: No, una curiositat, és que... ara no m'atreviria a tirar-me a la piscina abans d'hora, però anem seguint l'opció, la possibilitat que aquest sistema convectiu mesoscalar, és a dir, aquest gran sistema de tempestes, es converteixi en un mini-huracà mediterrani, i fa un parell d'imatges del Meteosat, d'actualitzacions, que es va veient una espècie d'ull, un forat al mig d'aquest gran sistema de tempestes. Llavors, bé, d'anar-ho seguint, però es comença a intuir una certa forma ciclònica.
0: Perquè estic mirant els mapes, no veig a cap ull, jo.
1: Estàs mirant el radar o el Meteosat?
0: El radar?
1: No, has de mirar el Meteosat.
0: El Meteosat, ja. Meteosat.
1: Sí, hauries d'anar al web d'EUMETSAT.
0: Sí, canvia.
1: EUMETSAT viu.
0: És de color blanc i negre, no? És una cosa que feu aquí...
1: Jo el tinc en color vermell. Clar, ara, aquesta hora, com que aquesta hora és de nit, les imatges no són tan fines.
0: Com ens hem d'imaginar, per explicar-ho també pels oients de la ràdio? És a dir, estem parlant d'una massa d'aire...
1: Mira, la gran tempesta,
0: sí?
1: Aquest sistema convectiu, ara mateix aniria des de les comarques de Girona i de Barcelona fins gairebé al nord de Menorca. Val? Això és un gran nucli, una agregació de tempestes, però que forma un gran sistema. Llavors, just a mig camí, entre Blanes i Menorca, s'intueix ja com un foradet que m'hauria de deixar passar una estona més per acabar-ho de confirmar, però podria arribar a intuir-se l'ull d'aquest miniciclonet que podria estar-se formant.
0: Ara tens el Ricard pendent d'una fotografia sí. A la pantalla intentant trobar
1: sí,
0: el foradet.
1: Però ara també
0: no trobo el foradet. Aleshores, Eloi, si això s'acaba formant... Uh-huh. Sí que teniu determinat que seria un mini-huracà. És a dir, com sabeu què serà el volum, diguéssim, d'això?
1: Si s'acaba...
0: O també hi ha risc que això sigui més gran del que es pot semblar a aquesta hora?
1: No, com a màxim pot arribar a ser un mini-huracà mediterrani. No es convertirà en un huracà.
0: Huracà vol dir que hi haurà fortes ventades, 120, sí, 150 quilòmetres...
1: Normalment el que tenim en aquestes circumstàncies és que, com que hi ha moviments verticals tan potents, al voltant d'aquesta... corrents verticals, s'estructura una rotació de l'aire ciclònica, no? En sentit contrari de les agulles del rellotge. Llavors, com més forts són els corrents verticals, més probable que aquesta estructura es munti, aparegui. Llavors, si aquesta estructura apareix, el que veiem són més vent al voltant de l'ull d'aquest sistema de tempestes. Llavors, aquest vent més fort també implica que el vent de llevant que porta humitat cap a la costa també és més fort i aporta més humitat. I, per tant, les tempestes que es formin, encara que estiguem lluny d'aquest ull, les tempestes que es formin aquí a les comarques de Girona i de Barcelona també podrien ser més violentes. Llavors és com un peix que es mossega la cua i que va retroalimentant la tempesta.
0: Deixa'm afegir a la conversa Sarai Sarroca, que és directora del Meteocat. Sarai, bona nit de nou.
2: Hola, bona nit.
0: Estàvem parlant amb l'Eloi Cordomí de si hi ha o no un ull de l'huracà.
3: Si hi ha foradet o no, si s'ha format o no el petit.
0: És la principal preocupació ara mateix, serà ahir?
2: Bé, seria molt històric que es formés. Això penseu que no ha passat mai aquí just davant de la costa catalana. Sí que ha passat en altres punts del Mediterrani, però aquí no. Llavors hi ha un punt que en tenim ganes i un punt en què no, enteneu-me, perquè els efectes són força severs.
3: És que volia preguntar però... això, quina diferència hi ha en que es formi l'ull o que no es formi? És a dir, canviaria molt la precipitació i la ventada o al final, encara que no es tanqui, ja estem en una situació en què hi haurà poca diferència?
2: Per mi, ara, la diferència és el vent. Sí que he vist alguns registres de vent més o menys significatius, però no n'hi ha que puguin potser considerar-se com a huracà, no ho sé. Això ho hem d'analitzar més aviat a posteriori, perquè el fenomen no ha acabat i, per tant, encara hi ha marge que això es pugui complicar força més. Però jo crec que encara és aviat per dir-ho. Potser tenim tantes ganes que sí que ho sembla.
0: Deies que hi havia un puntet, un puntet, deies.
3: Semblava que es deia un puntet, no?
1: Sí, s'intuïa. Fins i tot també podria passar que s'intueixi una mica aquest ull, s'esborri i s'estaix. La cosa no vagi més enllà,
2: Correcte. Correcte, per això potser és millor analitzar-ho demà, amb totes les imatges successives del radar. Vale. Però en tot cas, sí que sembla que...
0: Les recomanacions serveixen són les mateixes per la gent, eh? Hi hagi mini-huracà o no hi hagi mini-huracà, sí, sí.
2: I tant, i tant. De fet, els registres ens avalen. Ja no només parlem del que diuen els models, sinó de les dades observades. Veiem que hi ha quantitats molt significatives a la mateixa ciutat de Barcelona, Cornellà, a Sant Feliu, no? A l'Hospitalet de Llobregat. Hi ha molts, molts, molts indrets amb precipitació molt i molt important. I abans us comentava, mai abans a la ciutat de Barcelona hem assolit els 200 litres per metre quadrat. Ja veurem si els arribem a registrar, perquè ara, amb aquesta situació, no ho podem descartar.
3: Ara mateix 143 ja al Raval, 124 pràcticament a zona universitària. Són les dues estacions oficials. N'hi ha d'altres d'oficioses que marquen registres més alts. Per tant, que 143 a aquesta hora, pot ser que en les pròximes arribem a aquests 200 litres.
1: I ara d'aquí pocs minuts s'actualitzarà, perquè són dos quarts, i d'aquí pocs minuts s'actualitzarà l'última mitja hora. Vull dir que...
3: Doncs ara ho explicaré, perquè estaré aquí donant-li a l'F5 tota l'estona.
0: Dèiem, Sarai, que és important també posar el focus al litoral ara mateix i també als dos Vallesos, no?, i al Maresme, pel que pugui passar aquestes properes hores.
2: Sí, efectivament. Ara veiem a través de les imatges del radar com sobretot la primera línia del Maresme està rebent molta pluja i bé, com bé ja sabeu, aquí hi ha molts barrancs, moltes rieres, per tant, molta precaució.
0: Precaució durant tota aquesta nit, és que és un moment en què la gent acostuma a dormir de nit, d'altres que no, però vaja, toca discutir que si estan tancades. El que vull dir és que la mobilitat aquí no crec que no serà un problema, el que sí que serà un problema és l'endemà al matí, per segons què ens trobem, no?
2: Exactament, sí. Malauradament tenim moltes imatges, no?, de gent que va buscar el cotxe i ja no hi és. Doncs això pot passar, sí. De fet, la recomanació és no anar a buscar el cotxe, eh? Vull dir, quedem-nos tots a casa, sisplau.
0: Quedar-nos a casa. I després d'aquestes properes hores, d'aquestes hores que deien que això anirà cap a Girona, què és el que pot passar a partir de demà al matí, primera hora, cap a les 6-7 del matí?
2: Bé, molt probablement això ja haurà avançat cap a les comarques, com deies, del nord-est. Seguim parlant que la primera línia de la costa és on més pot ploure, però, clar, hi ha alguns models que donen que la situació acabi abans de les dues, com per dir-ho d'alguna manera. Això ho veurem amb la propera actualització dels models demà al matí, perquè pot ser que es confirmi o pot ser que no. Hi ha alguns models que ho allarguen fins a les dues. Veurem com acaba quedant. En qualsevol cas, de moment, nosaltres apostem que això es mantindrà bona part del matí i, per tant, alerta, perquè veieu que està força estàtic, sí que té tendència a bascular cap al nord, però està força estàtic i, per tant, anirà avançant cap a les comarques del nord-est, però s'hi pot estar també força estona i veurem els registres que pugui acumular també aquí.
0: Quan parlem de diferents models, que això els meteorològics ho fan servir molt, què ens hem d'imaginar? És a dir, són maneres lògiques diferents de predir?
2: Sí, mira, us heu d'imaginar una base de dades monumental, és gegantina, i els models meteorològics el que fan és analitzar a través d'equacions matemàtiques, no?, la probabilitat de que succeeixi una situació concreta en base a uns paràmetres, no?, i també tenint en compte, doncs, nosaltres al servei meteorològic correm alguns models que es corren a altres indrets, però nosaltres, a més, hi afegim les dades de les nostres estacions meteorològiques, de les nostres imatges radars, no?, de l'estimació de pluja, de totes les nostres dades. I això enriqueix el model i a mesura que el fas córrer, exacte, et fa una projecció a futur, com si diguéssim, no?, en base a les dades que hem introduït de passat. Clar, això s'ha d'anar actualitzant perquè pot ser que tu haguis predit una cosa que no ha passat o que no ben bé igual, no? Llavors, quan l'actualitzes, doncs ja ho corregeix. Per tant, com més immediata és l'actualització, doncs és més fàcil que l'encertis. Per això moltes vegades diem, no?, que a 3 dies vista el model és força encertat.
0: Clar,
2: però si allarguem
0: model,
2: el pronòstic, no.
0: I quan un model d'alta resolució, com el vostre, i un altre model potser més europeu, discrepa, o hi ha xifres inferiors, per exemple, d'un escenari de 200 o 300 litres en una comarca, aquesta discrepància en la taula de predicció, sota la pressió de llançar un avís, per exemple, de perill màxim, què és el que feu?
2: Mira, ara ens ha passat. Hi ha un model suís, per exemple, que ens donava una cosa quan és un dels models que acostumem a mirar, no? Però en aquesta ocasió veiem com el model que utilitzem més habitualment, doncs en donava un altre. Doncs hem acabat apostant pel que tenim aquí, perquè és aquest model, el GORF, en què introduïm les nostres dades i que creiem que té més informació local, més nostra, perquè m'entenguis.
0: però no sempre agafeu el que prediu un pitjor escenari? Depèn.
2: No, no, el que creiem més probable.
0: Clar, està clar. Ho dic perquè això que està canviant tan ràpid també, que suposo que la feina serà anar afinant el model mentre el temps va... És a dir, a veure qui és més ràpid, si els models, no? Si tenim la capacitat per predir amb més exactitud, o aquest canvi climàtic que és tan ferotge i tan canviant.
2: Sí, de fet, hi ha un fenomen que ens acostuma a passar, que de vegades el model dona situacions... podríem dir una mica estranyes, no? pel context, i de vegades, no? Això, doncs, ho hem d'analitzar més a fons, perquè pensem, ostres, si això, potser és que no ho té registres del passat i llavors per això ara està pronosticant un disbarat, no? I hem de, per això és tan important tenir models i estacions a nivell local, perquè llavors tens una base més rica de dades pròpies en què hi ha uns factors importants, com poden ser l'orografia, per exemple, que condicionen després la formació dels núvols. Llavors, aquest fenomen que jo et dic, que t'estava intentant explicar una mica, no? Que hi ha models que de vegades no tenim prou informació del passat com per predir el futur actual, perquè és un escenari diferent.
0: Clar, però no sé la línia de la pregunta que et feies, és dir, com es tradueix al final la incertesa matemàtica d'un model a un missatge tan rotund com és alert sí, és alert no. No? Aquest és el repte que tenim.
2: No, clar, clar, però és que de les alert...
0: Sí, per posar un exemple,
2: sí, Clar, jo moltes vegades als companys de predicció els dic, en lloc d'una sala de predicció, que és on s'ubiquen, necessitaríem un búnquer per poder-nos aïllar de tots aquests factors externs, ja siguin els alerts, ja siguin comentaris de les xarxes socials, etcètera. No? Nosaltres ens hem de centrar en els models meteorològics, amb les nostres dades. De fet, tenim resolució dels models molt bones i creiem que tenim una xarxa d'estacions també molt rica que facilita que aquest radar... aquests models ens informin amb dades molt bones, també, crec, i evitar aquest artefacte. L'artefacte és aquest nom tècnic d'aquestes situacions que de vegades generen els models de coses que semblen disbarats però que no ho són, perquè són disbarats si ens mirem amb les sèries climàtiques que tenim del passat, però no ho són perquè el nou escenari climàtic a Catalunya doncs ha canviat. I llavors, coses que d'entrada ens sorprenen, no? I l'exemple és aquesta situació d'ara. Ahir vam començar ja a ficar vermells per diumenge. Això no ho acostumem a fer mai. Sempre ho fem a 24 hores vista. Anar més enllà ens costa bastant ficar un vermell, perquè un vermell és que tens una probabilitat molt alta de que allò pot passar.
0: Sí, això és important també, Sarai, explicar-ho. La gent que vegi que hi ha un avís taronja a la seva comarca, per exemple, no vol dir que no caigui pluja important. Vol dir que hi ha menys probabilitat, però no vol dir que això no acabi passant, eh?
2: De fet, el llindar és el mateix.
0: Sí.
2: És a dir, estem avisant de lo mateix. Ara bé, la probabilitat de que passi és una miqueta més baixa, però si passa, tindràs els mateixos efectes al territori.
0: Sí, sí. I per tant, amb això que m'estàs dient, i acabo, l'olfacte aquell del meteoròleg, això ja ha mort, no? Podríem dir, o sigui...
2: No. Encara és important, sí, sobretot per alguns paràmetres, i la pluja n'és un. Sí, sí. La temperatura sí que veiem que hi ha models que l'agafen molt bé, però el vent en alguns casos també, però la pluja encara no.
3: No menys tinguis el nas de l'Eloi.
0: Bueno, l'hem menys tingut durant aquest... Al principi del mes de setembre el vam aixecar molt, pobre, però hem de dir, també s'ha de fer justícia, que aquesta setmana doncs l'Eloi l'ha clavat. I va ser dels primers que va parlar de mini-huracà. Crec que dilluns o dimarts l'Eloi va parlar d'aquesta possibilitat molt amb pinces, ho va parlar i va posar-ho molt en context, però mira, aquí estem.
1: T'ho vaig enviar en privat.
0: Ah, en privat? No ho vas dir? Públicament.
3: No es podia dir, Eloi?
1: Va ser dimarts o
0: dimarts,
1: dimecres,
0: sí.
1: Una nadolla dels models, que el nostre, el model que correm també aquí a TV3, ens va marcar durant aquest cap de setmana un mini... Això, és tot un miniciclo mediterrani, una mica més avall al mercat, més cap al País Valencià, a Balears, i era justament aquest període de temps. I ara ha tornat a aparèixer aquest bolet, no?, que ens hem trobat aquesta matinada.
0: Em fascina que estigueu entre entusiasmats i preocupats, Realment. Home, em fascina. Sarai Sarroca, director del Meteocat, descansa, si pots. Una abraçada. Gràcies.
1: Sarai, fins ara.
0: Saludem aquesta hora Imma Soler, directora de Protecció Civil. Imma, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Quina és la situació ara mateix?
4: Bé, estem aquí en el CECAT seguint les incidències que hi havia en el territori. Us faig quatre números. Al 112 en aquests moments tenim 1.700 trucades de diverses incidències. Bombers ens diuen que han atès a uns 300 serveis al llarg del dia d'avui. I ara en aquests moments que hi hagi incidència en carreteres no tenim informació de que n'hi hagi. Estem seguint també alguna situació de transport, sobretot per alguns darrers trens de llarga distància que alguns han aturat el seu camí a Camp de Tarragona i estem valorant si hi ha persones que puguin tenir necessitats en aquests moments i ho estem treballant des d'aquí també, des del CECAT, juntament amb Creu Roja, amb Mossos d'Esquadra per valorar-ho. Continuem, tenim algunes manques de subministrament elèctric, per exemple, l'Hospitalet de Llobregat, 250 abonats, Cornellà, uns 600, Cabrils, 1.800, quasi la meitat de la població té en aquests moments afectació per subministrament elèctric, Barcelona, 1.200 abonats, Santa Coloma de Gramenet, 630, i Badalona, per exemple, 300. Això ho estem seguint també sí. amb Edistribució.
0: Això m'agrada preguntar, perdoni que l'interrompi en aquest punt, perquè em pregunten, molts oients ens ho pregunten, saben quina resposta els hi donen, diguéssim, perquè no els hi donen resposta als usuaris.
4: Bé, el que ells fan quan van treballant, ho dic per l'experiència de temps treballant amb ells, amb les emergències, ells el que fan és que tenen una previsió, perquè ells tenen diferents formes de treball que jo conegui, que és, per exemple, quan una línia, perquè hi ha un llampec i a lo millor salta la línia o perquè hi ha alguna incidència, ells de manera automàtica fan com un reenganxi, que els diuen, i llavors això tenen un tempo, no? Per exemple, poden trigar una hora. Si ells veuen que d'aquesta manera automàtica no els hi ha funcionat, llavors el que tenen que fer és derivar-hi efectius, derivar-hi personal que vagin allà i ho facin manualment. Si això tampoc els hi funciona, moltes vegades llavors tenen que començar a mirar aviam quina és la incidència, si hi ha hagut algun pal que ha caigut, si hi ha hagut alguna incidència important tècnica, que s'ha trencat alguna cosa, i tot això ja els hi segueix portant un temps ja més superior. I, per tant, ells van treballant-ho, però veient doncs quines són les circumstàncies i quines són les necessitats. I doncs van canviant aquestes previsions depenent del que es van trobant. No sé si us ho he explicat gaire bé, però jo és el que sempre m'he trobat treballant amb ells.
0: Endesa no ens contesta a nosaltres, vull dir que ens seguirem intentant, potser estan dormint.
4: Nosaltres, amb els companys que treballen amb emergències, sí que hi tenim, evidentment, aquest contacte des del CECAT, i sí que ens van dient doncs, allò que van treballant, que sabem que ho estan fent, que tenen molts equips en el territori i que també, doncs, si hi ha alguna situació que nosaltres tinguem necessitat perquè hi ha alguna emergència, doncs també contactem amb ells.
0: Ha dit per això 1.000 abonats sense llum?
4: Sí. A on? Bueno, en principi, si em fas fer el recompte total, jo crec que serien unes 3.000 persones.
0: 3.000.
4: No arribaria, sí. He dit, per exemple, a Barcelona, 1.200, i després, per exemple, a Cabrils també hi havia 1.800 abonats que no tenien llum.
0: Dèiem que, déu-n'hi-do, dèiem que la previsió és que ara, aquestes properes hores, això vagi cap al que seria el litoral, també parlàvem dels Vallesos, del Maresme, i després també precaució cap a Girona, sobretot,
4: Correcte, sí. Ara el que estem veient és que està apretant fort el litoral i prelitoral central, sobretot, molt extens. Va plovent en moltes zones. Ja veieu que en molts punts, per exemple, aquí la zona d'Hospitalet, doncs ja han caigut més de 100 litres. És unes quantitats destacables, importants. Hi ha carrers també on hi ha hagut moments amb molt anegament d'aigua. Això el que esperem és que continuï les properes hores plovent encara aquí, Vull dir, no deixarà encara de ploure en aquesta zona, però sí que sembla com que va agafant una derivada una miqueta més cap al nord, de manera que també veurem que també afectarà a les comarques més cap al nord-est, Per aquest motiu, doncs, les comarques gironines, el que deies de la Maresma, una mica més cap amunt, al llarg de les hores properes, i sobretot amb el dematí, també es aniran veient afectades.
3: Deixa'm dir que s'ha actualitzat ja a la pàgina web del Meteocat les xifres d'allò que deia l'Eloi. Ara s'abocaran les dades fins als 12:30. Bé, doncs, el Raval de Barcelona, 168 litres per metre quadrat, 138 a la zona universitària, però efectivament ja cap al nord, 113 litres per metre quadrat a Badalona, 84 a Mataró, per tant, són quantitats molt, molt altes, 89 també al Prat del Llobregat, és a dir, que en tota aquesta zona, primer de l'àrea metropolitana sud, però ara també cap al nord i cap al Maresme, estan plovent aquestes quantitats que de seguida seran més de 100 litres i, a més, recordem que hi ha altres estacions que no són oficials, són oficioses, però que també estaven donant vora 200 litres en zones de Cornellà o de l'Hospitalet.
4: És que ha caigut molta aigua, són dades molt elevades, si em permeteu. I si em permeteu, també, nosaltres estem aquí treballant a Protecció Civil, els bombers, els policies, a nosaltres se'ns veu molt. però ostres, és que hi ha molta gent, dels ajuntaments, de les empreses d'aigua, de les empreses de manteniment, que estan posant també el coll perquè tot això vagi fluint i que no tinguem més incidències. Jo és que també els volia donar l'agraïment de la feina que estan fent en aquests moments.
0: Sí, mínim, això crec que els, abans sentíem alcaldes també, hem sentit bombers, diferents actors públics, hi ha una feinada feta i s'està fent, diguéssim, i cal posar-ho també en valor en aquests temps que corren, diguéssim, no? De que els serveis públics funcionen, perquè en situacions d'emergències com aquestes, doncs veure com hi ha un bomber que t'ajuda, doncs sempre és gratificant, i això funciona.
4: Sí, sí, sí, i no només el bomber, és que també el servei que, sí, sí. La persona que treballa en el servei de sanejament també està en aquests moments darrere del tema.
0: Ima Soler, gràcies per acompanyar-nos, subdirectora de Protecció Civil.
4: Moltes gràcies, i permetem dir que vosaltres també esteu treballant.
0: Sí, sí,
4: moltes
0: gràcies. Sí que estem, sí. Sí, sí. I precaució, important la precaució, perquè això no acaba de passar. Ho dic perquè és que realment mirant els mapes... Ima, gràcies, ja pots penjar, fes bé, que tens feina. Gràcies.
4: Sí. Adéu, continuem. Adéu. Vinga, gràcies. Adéu, adéu.
0: No, deia Òscar que veient els mapes, doncs clar, hi ha moments en què tu pots veure que la cosa està passant, però clar, és que al cap de res torna a venir la pluja.
3: Sí, és el que ens explicaven. No és una borrasca com les que estem acostumats i que, per tant, la veiem venir, passa per sobre nostre i després continua el seu camí, sinó que és, efectivament, una mena de cercle en què van apareixent i desapareixent i, per tant, en algunes zones on ja ha plogut molt, si ara no plou, no vol dir que no pugui ploure en les pròximes hores. És a dir, que pot tornar a ploure en tota aquesta zona del litoral, des del sud de la ciutat de Barcelona i fins a pràcticament l'Alt Empordà, en tota la Costa Brava i tota la Costa Central, pot continuar plovent en les pròximes hores i, a més, amb molta intensitat.
0: Són les 12 i 48 minuts de la nit. Passen 48 minuts de les 12 de la nit, nit de pluges torrencials a Catalunya. Bona part del país es troba ara mateix en situació d'alerta meteorològica màxima i el govern que ha fet una recomanació molt clara. Recordem que a les zones més afectades tothom es quedi a casa fins a nou avís. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: Que tothom es quedi a casa, tant com hem dit, és alert que s'ha rebut de manera massiva les 19 comarques que estan afectades.
3: A les últimes hores hi ha hagut avisos d'inundacions a l'Hospitalet, a Cornellà o a Esplugues de Llobregat. A Barcelona s'han superat els 100 litres per metre quadrat en diverses zones i els 150 en poblacions de l'àrea metropolitana. Les precipitacions han afectat el litoral i el prelitoral i s'espera que s'estenguin cap a l'interior amb possibilitat de mànegues i de tornados. Els alcaldes dels municipis més afectats pel temporal, com ara el de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
6: Ara mateix, sobretot Sant Just el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el CUAP de Sant Josep per temes, no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
3: A Girona esperen que les pluges s'intensifiquin al llarg de la pròxima matinada. Per això, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, diu que estaran molt pendents de la possible crescuda del riu Unyà.
7: No, bueno, el que ens han avisat és que pot ploure entre 200 i 300 litres en les properes 12-15 hores. Si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'Unyà, doncs, evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim, eh?
3: Fins ara, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut més de 2.100 trucades per l'episodi de pluges, de les quals 1.400 han estat per inundacions. Per fer front a aquestes trucades, el cap dels bombers, David Borrell, explica que han hagut de doblar els seus efectius.
8: Hem fet un reforç extraordinari, un reforç com mai hem fet en el cas d'inundacions. Hem fet un reforç pel que bombers coneixem com a M2, que és una activació extraordinària, com el que vam tenir, per exemple, l'incendi de les Gavarres de l'estiu, és a dir, una situació excepcional, una gran emergència, i hem fet aquest reforç on hem doblat doncs, tots els parcs de bombers, hem obert tots els parcs de bombers voluntaris.
3: Des de Protecció Civil, Imma Soler ens acaba d'explicar aquí a Catalunya Ràdio que el temporal ha deixat unes 3.000 persones, uns 3.000 abonats, sense llum, especialment a Barcelona i a Cabrils. Hi ha problemes d'enllumenat doncs, en diverses zones del país, uns 3.000 abonats sense llum. Només al Baix Llobregat els bombers han hagut de fer més de 200 serveis, la majoria de persones atrapades en vehicles. En surt aquest vespre també a Tarragona. Centenars de viatgers de l'AVE han quedat aturats a l'estació del Camp de Tarragona i no han pogut continuar el seu viatge en direcció a Barcelona per culpa de les fortes pluges. Sants.
9: Si arribem a Barcelona, arribarem però que dormim a l'estació de Sants. O potser es volen desempallegar a nosaltres, no tinc ni idea. Perquè, clar, tampoc no, ni ens han donat aigua, tampoc no ens han dit quantes hores durarà això, o sigui que no sabem.
3: Aquesta és una de les usuàries afectades en declaracions fa uns minuts aquí a Catalunya Ràdio. L'estació de Sants, a Barcelona, estarà oberta tota la nit. Es permetrà que les persones que ho necessitin s'hi puguin quedar allà a dormir. El temporal ha obligat a cancel·lar el servei ferroviari de Rodalies i de Regionals i també l'alta velocitat s'ha suspès en el tram entre Figueres i Barcelona. Personal de la Creu Roja s'ha desplaçat a l'estació de Sants amb vitualles i amb mantes pels passatgers dels últims trens que puguin arribar-hi.
0: I avui també és dia d'escoltar els nostres oients al 9-3-0-1-7-4-7-4, com el Víctor. Víctor, què tal? Bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Des d'on truques, Víctor?
10: Bé, doncs, des de l'estació de Camp de Tarragona, justament.
0: És una d'aquestes persones que està ara mateix al Camp de Tarragona esperant.
10: Exacte, sí, sí, amb un tren. Vosaltres heu estat tota l'estona parlant que hi havia un tren que venia de Madrid i que l'estaven omplint amb gent que traien d'un altre tren, oi? Mhm. Doncs nosaltres som encara un altre tren més que està aquí, d'acord? Nosaltres estem a l'Andana 7 i aquest és un tren que ve de Sevilla.
0: Anaves de Sevilla fins a Barcelona?
10: Anava de Sevilla fins a Barcelona. Bueno, jo l'he agafat a Lleida.
0: I, bueno, a quina hora l'has agafat, el tren?
10: Jo a Lleida, el tren era a les 9:43, ha arribat 10 minutets tard, bueno, això ja és típic. I a Lleida, quan hem entrat, doncs ha estat una hora aturat a l'andana, allà a l'estació. Bàsicament no ens veien res. Al principi hem estat pues, així com mitja hora amb les portes tancats allà, i ens deien que era, bàsicament, com ho deien, deien que era per causes de circulació, perquè era la raó que ens donaven. Mm-hmm. Sí, que no podíem circular per causes de circulació. Al cap d'això de mitja hora ja han obert les portes perquè poguessin baixar l'andana i així. I, bueno, i al cap d'una hora doncs ja han dit que tothom cap endins i ja hem engegat, d'acord? I llavors doncs, hem continuat i hem arribat doncs, aquí a Camp de Tarragona. I a Camp de Tarragona doncs, hem arribat, doncs, deu fer coses així com una hora i mitja. I bé, doncs portem una hora i mitja aquí a Camp de Tarragona.
0: Us han donat algun tipus d'explicació aquí?
10: No, no. Bueno, sí, ara ja... Després ja ens han anat dient que sí, que per la alerta roja i tal, i que, però que tampoc, que no tenien cap altra informació, que no sabien cap idea de quan podríem sortir ni que, quan podríem fer res. I, bueno, des de l'última vegada que he parlat a un altre passatger d'un altre tren, Renfe no ha fet res, però sí que ara hi ha aparegut aquí un parell de persones de la Creu Roja que sí que m'han portat aigua i podem anar allà i agafar ampolles d'aigua.
0: Perquè tu on vius?
10: Jo a Badalona.
0: A Badalona.
10: A Llafea. Sí.
0: No tens familiars ni res, aquí al Camp de Tarragona, no?
10: No, justament ahir vaig estar a casa d'uns amics de Lleida.
0: Ja.
10: I mira, si m'hagués estat de Lleida, doncs hagués
0: clar, pogut passar. Clar, si hauràs de saber, no? Diguéssim, ja no et movies, no? Si sabies que el tren
10: sí,
0: no
10: i justament,
0: arribava.
10: Vull dir, una amiga que estava allà amb nosaltres i que aquesta nit tenia el tren següent. I el tren següent l'han anul·lat.
0: Ja.
10: I ella, doncs mira, doncs, i al final doncs, ha hagut d'apanyar-se i s'ha quedat a casa d'aquest amic, que ella no els coneix de res, i s'ha hagut d'anar doncs, a passar la nit allà. Per això, perquè l'últim tren ja directament sí. Estava anunciat que anava molt tard i anaven endarrerint-ho, i vinga, i així. I ara nosaltres estem aquí, que ja són gairebé la una, i clar, no sabem res. Que potser arribarem a Barcelona, a Sants, que ja serà l'hora que haurem obert el metro. És que...
0: Les 5 del matí, d'aquí 4 hores. Sí, sí, ja podria ser.
10: Exacte, vull dir...
0: Víctor, una abraçada i ànims.
10: Sí, a veure què farà.
0: Gràcies per compartir-ho, que vagi molt bé.
10: Vinga.
0: Ens truca també l'Eulàlia, és un oient de Sant Gervasi de Barcelona. Eulàlia, bona nit.
11: Hola, bona nit.
0: Vostè dirà.
11: Jo visc al carrer Teodora de Madrid, allà al costat de l'Esvoranc de la línia L9, que no han parat en 2 mesos de treballar-hi, però suposo que ara no hi ha ningú treballant. ni les màquines, perquè no tenim llum i tenim molta aigua, això sí, i sense llum.
3: Des de
11: fa
3: quin...
11: una mica d'esglai.
3: Des de quina hora esteu sense llum?
11: Hem tingut una primera apagada cap a les 11 de la nit i ara deu fer mitja hora que estic sense llum, també.
3: Mm. Tant en la primera com ara us han donat alguna explicació o alguna previsió?
11: No, se n'ha anat a llum. Primer he fet una pampalluga, després se n'ha anat a la llum, després ha tornat a venir i ara ja fa ben mitja hora que estem sense. Mm. És aquesta sensació de, que et trobes...
0: Sí.
11: Una mica desprotegida. Però
0: tenia llanterna amb piles o no?
11: No, jo el que m'he posat ja al principi, previnguda, una espelma encesa.
0: Ah, mira.
11: I ara tinc una ràdio de piles i us estic escoltant des de la ràdio amb piles. També, com l'apagada.
0: També pot anar a dormir, si pot descansar,
11: sí,
0: no?
11: Sí, també puc anar a dormir. El que passa que sóc bastant insomne.
0: Ah.
11: I per això escolto la ràdio, escolto tot. Però no tindré cap més remei que dormir. No caldrà que apagui la llum, avui ja estarà apagada.
0: Exacte, ja li fan el favor. Bueno, apagui llum, perquè si torna la llum, que no la desperti ara,
11: mira,
0: amb la llum oberta.
11: Ara em sembla que ha tornat, almenys al garatge al costat. Aquí no. Però al garatge al costat veig que s'han encès els llums. Potser tindrem una mica de sort.
0: Vinga, doncs, a veure si és veritat. Eulàlia, bona nit, gràcies.
11: Adéu, bona nit.
0: Adéu-siau. Francesc Garriga, què tal? Bona nit.
12: Bona nit.
0: On et trobes?
12: Mira, doncs al portal de casa, veient l'espectacle, que certament em sorprèn, eh? Aquí a Plaça Universitat, al centre de Barcelona, on ha tocat el Raval, on heu dit que han caigut tants litres, no? Anem camí del rècord. I em sorprèn perquè hi ha bastanta gent al carrer. Veus passar molta gent amb paraigües, la majoria de gent xopa de dalt a baix, com si sortissin d'una piscina. I després les marquesines dels autobusos plenes de gent amb l'esperança que passi algun taxi amb el pilot verd. Però, clar, tots els taxis que passen estan ocupats i llavors és gent que porta aquí estona i estona i estona allò a l'alçada de la vista i tinc tres parades d'autobús, més o menys. I les tres les veig plenes de gent. I després també em sorprèn alguns establiments oberts, és a dir, supermercats d'aquests 24 hores que proliferen aquí al centre de Barcelona, doncs, com a mínim, els que puc veure jo, que són un parell ben bé, amb les llums obertes, i un parell de bars, tres bars també, quatre bars amb llums també oberts, un local d'apostes esportives, d'aquests que hi ha escurabutxaques i de més també obert.
0: No concretis
12: i
0: més molta... perquè ja sabrem on vius, vull dir que ja falta un bar més per ja saber el pis on vius.
12: No, perquè no em donen noms. I després també doncs, molta gent intentant amagar-se de la pluja en alguns balcons d'aquests que ofereixen una mica de recer.
0: Curiós això, que encara la vida de la ciutat vulgui continuar o resisteix a continuar d'alguna manera.
12: I bastants cotxes. La majoria són taxis, però bastants cotxes, alguns de la Guàrdia Urbana amb les sirenes enceses, però em sorprèn la quantitat de gent que van paraigües amunt i avall, molt xops tots, i la majoria semblen... Vaja, això és una mica general ara dir-ho, però fan bastant aspecte de ser visitants de la ciutat, turistes.
3: Clar, i visitants també hi ha molta gent que s'ha trobat atrapada perquè no hi ha metro, no hi ha rodalies, no hi ha ferrocarrils, per tant, queden molt pocs taxis també, els autobusos funcionen també en comptagotes, per tant, molta gent que intenta tornar caminant cap a alguna banda. És més discutible això dels cotxes, perquè clar, en teoria la recomanació és que no hi hagi circulació.
12: Sí, i ja dic, de cotxes n'hi ha molts, a més aixequen bastanta aigua quan circulen perquè es comença ja a acumular força aquí a la Gran Via a aquesta pluja, i per tant, diguem-ne que la fotografia que et faig ara potser no és la d'un dissabte, segur que no és la d'un dissabte normal a aquesta hora, però ara què són? Els senyals horaris de la una, no? Doncs
0: sí.
12: Això a les dues quarts de tres, més o menys ja seria l'aspecte que tindria la ciutat un dia que no plogués tant a aquesta hora de la matinada.
0: Doncs així estan les coses al centre de Barcelona. Gràcies, Francesc. Bona nit.
12: Vinga, una abraçada. Bona feina, nois.
0: Ens truquen més oients. El 9-3-2-0-1-7-4-7-4. El Jordi. Jordi, del Masnou.
13: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Què tal?
13: Jo trucava per dir, mira, fins a les 12 de la nit, a 15 han caigut 77 litres. De les 12 a les 12 i mitja, en 30 minuts, ens han caigut 37. I ara ja en portem 60,6. O sigui que...
0: Déu-n'hi-do.
13: Sí, i ara està apretant bastant aquí.
3: Quan tens les xifres tan clares és que tens una estació a casa? Pregunto.
13: Bueno, tinc conec a la persona que porta l'estació meteorològica del Masnou que passa a les dades a TV3, llavors estic mirant en temps real.
0: Uh-huh. Vius a prop d'una riera o vius al centre? On vius, del Masnou, més o menys?
13: No, vic al centre, no, a prop d'una riera no. De fet, estic com amb un turonet, jo. però bueno, aquí Déu-n'hi-do, està apretant bastant. I bueno, a veure com evoluciona. Però de moment pues, ja portem una bona quantitat.
0: Doncs sí, precaució, perquè el que deien les previsions és que a partir d'ara, on s'ha de posar més precaució és precisament a zones com el Masnou. Per tant, la nit pot ser llarga. Molts ànims.
13: Moltes gràcies, bona nit.
0: Gràcies, Jordi, que vagi bé, bona nit.
13: Adéu, bona nit.
0: I també tenim el Joan Trias, ara mateix a l'estació de Sant Joan. Bona nit.
14: Què tal, Ricard? Bona nit, com esteu?
0: Bé, i tu?
14: Em sembla que una mica més moll que tu.
0: Sí,
14: això segur. Perquè arribant aquí... Sí. Doncs res, hem baixat aquí Sants. No és que hi hagi especialment molta gent protegint-se o esperant trens, sinó que més aviat el que hi ha gent és esperant taxis. El grup més nombrós de persones és a les portes esperant o bé algun conegut que el vingui a recollir o bé un taxi, que no és fàcil amb aquesta situació. Un d'ells, que sí que és dins, és l'Hugo, que ha vingut amb un tren des de Madrid, no, Hugo?
15: Sí, bona nit.
14: I com t'ha anat l'experiència?
15: Doncs res, hem arribat amb una hora de retras i ara estem a l'espera de que algun Uber o taxi ens accepti el viatge, ja que vivim a Terrassa i bueno, tenim una hora de trajecte i ens està costant bastant.
14: I com l'esteu buscant, el taxi?
15: Bueno, entre Uber i... sobretot amb l'aplicació d'Uber, però clar, ens està sortint com a 100 euros i inclús pagant 100 euros no ens accepta ningú.
14: Nada. Doncs aquesta és la situació que té l'Hugo, una de les persones que amb la seva parella és aquí. Ell ha arribat amb un tren que sembla que en el panell està anunciat com a arribada i tots els altres trens anunciats des de quarts de 10 fins ben bé quarts de 12 tenen el rètol de demorat, de que arriben tard. A partir d'aquí hi ha trens anunciats cap a Figueres-Vilafant, cap a Tortosa, a partir de les 6 del matí, quan la situació que ha anunciat Renfe és que els trens no s'activarien fins ben bé al migdia. La situació és de normalitat aquí. Tampoc és que veiem molta gent dormint.
3: Ja no, sembla que... per això. No veus gent que estigui preparant-se per passar la nit aquí, eh?
14: No. Hi ha gent que està a les banquetes, a les sales d'espera. Mira, ara veiem una colla que sembla que vinguin com de casament. Què tal? Bona nit. Mira, soc de Catalunya Ràdio. Que veniu d'agafar un tren?
16: No, venim d'una boda.
14: I què tal? Com ha anat amb aquesta situació de pluja al casament?
16: Bueno, una mica sorpresos.
14: I ara heu de marxar? Heu d'agafar un tren?
16: Sí, tenim que tornar a un hotel. Bueno, aquí a Barcelona, però sí, tenim que anar a un hotel. Estem com una mica incomunicats.
14: Vale. Per tant, els plans del casament s'han frustrat una mica per la pluja.
16: Una mica, sí.
14: Vull dir, la festa que hi havia d'haver segurament a partir d'aquesta hora...
16: Sí, ha acabat una mica diferent.
14: Remullada. Sí. Doncs mira... Merci. Ricard, hi ha gent per tot en aquesta estació.
0: Home, clar. Sí. La vida intentava continuar, però la pluja ho atura tot. Sí. Home, Joan, gràcies, cuida't.
14: Vinga,
0: fins ara.
3: Bona nit.
0: Ens truca la Maria, que és un oient també des de Sabadell, en aquest cas. Maria,
17: hola,
0: què tal? Bona nit.
17: Ricard.
0: Què dius, Maria?
17: Mira, no, que et volia dir-te bé que, bueno, ara plou bastant a Sabadell, però fa una hora i mitja estava estrenant jo la roba al pati i plovia, però en quantitat del soroll que feia, ha fet un llampet al cap d'una mica, un tro que semblava que feia, bueno, un foc artificial del soroll que ha fet, però està plovent en quantitat. No sé quants litres, m'agradaria saber quants litres ha caigut a Sabadell, o està caient, perquè plou moltíssim. Ja dic que estava estrenant la roba allà al pati, i era horrorós el que estava plovent, i ara he sortit una mica també, i també sento que plou molt, no sé quants litres. Es pot saber, eh?
0: Ara t'ho mirarem.
3: L'estació oficial que hi ha a Sabadell, al Parc Agrari, dona 31 litres, però ja sabem que hi ha d'oficioses que donen més quantitat, però la del Meteocat ara mateix dona 30 litres i mig, de fet, avui a les 10 de la nit. Per tant, des de les 10 és veritat que ha plogut més, perquè ara ja fan 3 hores, però les últimes dades que tenen són de les 10 de la nit.
17: 30 litres a Sabadell?
3: Sí.
0: Sí.
17: Només, però això a quina hora?
3: No, fins a les 10. Encara no han actualitzat les dades.
17: No, això era més tard de les 10.
0: S'ha d'actualitzar.
3: Encara no han actualitzat, encara no.
0: Per tant, és probable que hi hagi molt més.
17: Sí, sí. Cap a les 12, quarts de 12.
0: Quan l'actualitzem ja li direm a vostè.
17: Quarts de 12, ara plou molt, no ho sé, no? Però quan estava estenent la roba, al pati, eren quarts de 12.
0: Però no estengui la roba, home, si plou no estengui la roba, Maria.
17: Per què?
0: Home, perquè es mullarà.
17: No, no, no cau aigua. Ah. Està cobert el pati.
0: Val, val.
17: No, demà al matí ja la tinc a xucar.
0: Molt bé. Vigili pel vent, el vent. Vigili pel vent. Maria, vale, gràcies.
17: Adéu-siau,
0: bona nit.
17: Bona nit.
0: Francesc Mauri, bona nit.
18: Bona nit.
0: També tenim l'Eloi Cordomí per aquí. Eloi, hola.
1: Home, Francesc, bona nit.
3: Entre els dos, espera. Sí.
18: Bona nit, Eloi.
1: Sí. Què tal?
0: Bueno, tenim totes les pantalles enceses, venim la línia de tempestes com es nega de marxar de la costa, perquè ara mateix allà continua. Francesc, és la principal preocupació, que s'estanqui.
18: Sí, de fet, podríem dir que acaba de començar, perquè portem molt poques hores i aquesta és la gran preocupació, perquè tots els mapes, totes les evidències conflueixen en dir que com a mínim ha de continuar amb aquesta empenta fins al migdia d'aquest diumenge. Per tant, pot anar acumulant molts litres. De fet, ara ja és una mica història, però a les cases d'Alcanar entre ahir i avui 309 litres. El que passa és que avui hi ha anat molt de baixa. I en el cas de Barcelona Ciutat, Cornellà, l'Hospitalet, Baix Llobregat, aquests valors de 100 a 150 litres, i anirà estenent-se les comarques gironines, anirà carregant rius, rieres, saturant el terreny, i pendents també d'aquest sistema de tempestes. L'Eloi segur que ha fet un seguiment molt millor que el meu, perquè ell està operatiu a TV3, i en definitiva, veure si hi ha moments d'intensitats més altes i de perills més evidents en els cursos hídrics i en els drets on habitualment doncs hi ha problemes. Mm.
0: Tu, clar, Francesc, t'has vist passar gairebé tots els grans temporals de les últimes dècades a Catalunya.
18: Uns quants, sí.
0: Hi ha algun d'aquests episodis que et recordi a les grans llevantades històriques dels 80 o dels 90?
18: A veure, cada situació és única, perquè cada situació té ingredients diferents. En aquest cas, clar, la que podria ser una possible novetat és que entre aquesta matinada i demà al matí hi hagués un mini-huracà, un mini-cicló molt, molt diferent dels àmbits caribenys, etc. Molt, molt diferent, però evidentment això voldria dir vents forts, això voldria dir pujada del nivell del mar, això voldria dir intensitats més altes i, per tant, problemes més grans. Si això es produís, t'haig de dir que amb 41 anys de feina això jo no ho he vist. Sí que és veritat que entre el 86 i 87 a les Illes Balears, a Mallorca, hi va haver un Medicaid d'aquests, ara li diem en català medicar, que és l'abreviatura de Hurricane, doncs en el cas del Mediterrani, Medicane, a la zona de Mallorca, a la zona de Sóller, amb vents de 180 per hora, moltes destrosses, etc etc. És a dir, són sistemes que ja els coneixíem des dels anys 70, de fet, i sobretot 80, però que amb aquest Mediterrani tan calent, doncs sembla que tant els sistemes convectius tradicionals i nostres, per definició, com aquests mini-huracans o huracans mediterranis, doncs sembla que poden anar més.
0: Clar, tu, Eloi, has nascut ja més amb aquesta generació que ja has integrat més noves tecnologies, no?
1: Jo avui faig més... 43 anys.
0: Bueno, sí, però
1: avui
0: bueno,
1: no he fet.
0: Radars d'alta resolució...
3: Felicitats.
0: Vull dir que suposo que la redacció, quan el Francesc t'explica com ho feien fa uns quants anys, et deu semblar... Deu semblar heroic, també, no?
1: Mira, una cosa que pensava avui és què haguéssim previst en un dia com avui fa 30 anys. Perquè, clar, ara tenim els models aquests de pluja que ens van molt bé, perquè en el fons t'estan alertant, no?, de tot això que està passant. Però abans que comentàvem això, que és una pertorbació atmosfèrica que no és de les típiques que tenim a les latituds mitjanes, no?, perquè no tenim ni cap front, ni cap dana, ni cap borrasca, no? Hi ha una situació més aviat anticiclònica amb un vent de llevant, i poc més. Llavors, això fa 30 anys, no sé si s'ho haguéssim menjat amb patates o realment hi havia aquell
18: lluny...
1: Sí, sí. Hi havia l'ull del meteoròleg
18: que... Ens ho amb patates. Sí, sí.
1: Sí, no?
18: Clar, perquè...
0: Però tampoc hagués passat, Francesc, no?
18: Perdona?
0: Dic, els models que teníeu ja eren prou fiables. És a dir, aquí el tema no, és mira, com s'ha alterat tot això, o no?
1: l'episodi de les inundacions de l'any 94, després d'aquell estiu dels incendis i l'episodi
18: que va haver-hi del Vallès... treballava aquell matí, sí senyor.
1: Avui estava mirant els mapes del temps d'aquell dia i tenia una certa semblança amb l'episodi d'avui.
18: No hi havia pràcticament res.
1: Sí. No, exacte, no hi havia ni cap borrasca, ni cap massa d'aire fred així gaire potent en altura, i malgrat això doncs, va fer les inundacions que segurament moltes persones recorden. Ara tenim més pistes. No recordo si aquell dia veu ser capaços de preveure aquestes inundacions, Francesc.
18: Què va? Ens ho vam menjar amb patates. Sí, va començar la nit... Mira, una nit de diumenge a dilluns, la del 9 al 10, jo entrava a la redacció a les 6 del matí, va començar l'aiguat a la Ribera d'Ebre, el Priorat s'estava inundant i... una primera trucada, jo estava assegut tranquil·lament, i una primera trucada el dilluns 10 d'octubre, després dels incendis fatídics del 94, i just després del tornado de l'Espluga de Francolí del 31 d'agost, doncs aquell 10 d'octubre una senyora, penso que trucava des de Porrera, diu, escolta, diu, l'aigua passa per sobre el pont d'aquí del poble, i li va crec que li vaig dir, però senyora, què m'està dient? Perquè teníem un pobre meteosat que no veia res, bueno, si et trucaven sabíem alguna cosa, però si no et trucaven la informació no arribava. I a partir d'aquí es va desencadenar doncs, tot aquell dia amb víctimes mortals i un pentinat de la tempesta que va resseguir el prelitoral fins a sortir a la tarda per l'àrea de l'Empordà. I efectivament, Eloi, no hi havia una situació clara i definida. I la d'avui és així, amb un Mediterrani, això sí, molt més calent que fa 30 anys.
0: Clar, tu, Francesc, insisteixes tant en la divulgació de la transició energètica, quan veus que continuen havent-hi perfils negacionistes, no? Les xarxes socials també hem vist que ara apareixen gent dient, bueno, no n'hi haurà per tant, no? Sortim perquè no... s'estan enganyant perquè ens volen controlar. Tu què és el que sents? És a dir, sents impotència? Creus que...
18: No, impotència no. Impotència no perquè... A veure, igual que l'Eloi o igual que la gent que estem en aquest món, no, en el món de la ciència, bé, hi ha unes evidències que de l'A a la Z són contundents. I, per tant, bueno, sents... no, impotència no, ràbia tampoc... una mica de llàstima per aquestes persones que no sé ben bé on situar-les. No ho sé, perquè realment de vegades, com escriuen, dona la sensació que qualsevol de nosaltres, o quan jo escric, efectivament, en temes energètics, doncs sembla que els hi dona la sensació que els hi vulguis fer la punyeta o que vulguis, no ho sé, punxar segons quin tipus de vida, de segons quines persones, però no, el que intentes és advertir, alertar, doncs que, bé, ens hem passat de frenada, que les dades científiques són claríssimes, que continuar cremant petroli, gas i carbó ens ha portat on som i ens pot portar més problemes i que, en definitiva, jo no em vull carregar ningú perquè, en definitiva, l'economia és fonamental per tothom, però que el que busquem és alertar, advertir, doncs que hem d'anar canviant perquè el que hem aconseguit en aquests últims 30, 40, 50 anys en termes d'inèrcia, de carregar el sistema, doncs és un gran transatlàntic que ara mateix no el podem aturar i, per tant, hem de començar a virar.
0: Ara mateix, Eloi, quina és la previsió? Què és el que tenim sobre la taula i què és el que pot passar les properes dues hores?
1: Malauradament, el mateix que fa uns minuts, per tant, la tempesta molt estàtica, molt ben cargolada ja davant del litoral de Barcelona, amb noves franges de tempesta que s'estan generant sobre el mar i que apunten directe cap al Barcelonès, cap al Maresme, cap als Vallesos, ara ja també cap al sud de la Costa Brava, i per tant, amb un terreny moll, doncs, amb més probabilitat doncs, que hi hagi ja crescudes de rius, de rieres, de torrents, i amb acumulacions de pluja, que ja arriben als 178 litres per metre quadrat, aquí dèiem el Raval de Barcelona. Està mirant les dades des del 2010, no hi ha cap registre ni de bon tros que s'assembli. Des del 2010 el registre en 24 hores més elevat és de 95 litres i hi haurien d'anar, vaja, més endarrere per veure si hi ha alguna cosa semblant, però probablement no.
3: És el doble, per tant, perquè efectivament ara mateix...
1: El Francesc, que segurament té les dades més a mà, vaja, més en ment, que té molta memòria en aquest sentit, no sé si podrà confirmar els registres aquests que s'acostin a 200 litres a Barcelona.
18: No, aquella famosa tempesta del segle a Barcelona, del 21 de setembre del 95, que hi va haver una víctima mortal al carrer Casanova, enmig de l'aiguat, no? Aquella es va quedar per sota dels 150. Dades d'aquesta mena són potents. Són moltíssims litres, molts. I si no hi ha més incidències, si no hi ha més afectacions personals, doncs, evidentment, és per la prevenció, però també doncs, perquè estem al mig del cap de setmana, etcètera. Perquè els serveis
0: públics funcionen, que això també és important destacar-ho.
18: I sobretot per aquests mecanismes de prevenció, doncs que molta gent ja no s'ha aventurat a fer segons què. I és el que hem de continuar fent. Evidentment, hi haurà gent que dirà, escolta, s'han passat de frenada, no n'hi ha per tant. Bé, 175 litres per metre quadrat són moltíssims litres i... poden fer mal i amb segons quines situacions o amb segons quines intensitats, molta aigua en poca estona, doncs, evidentment, són un risc.
0: Eloi, fins ara. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Mauri, no penses. Però abans tenim un alcalde al telèfon.
3: Sí, l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmont. Alcalde, bona nit.
19: Hola, què tal? Bona nit.
3: Tornem a parlar amb vostè. Quina és la situació ara mateix? Perquè és veritat que les primeres imatges que ens havien arribat des de Cornellà i també des de l'Hospitalet eren les més espectaculars, amb inundacions. Ara mateix, com està la situació al seu municipi?
19: Bueno, només unes zones, no? I sempre explico que aquestes imatges són puntuals, no? I ho veixen, evidentment, com comentava abans, un episodi pues, que ha estat d'una hora i quart, entre les 8 i 20 i fins a les 10 de la nit, més o menys, hi ha hagut 200 litres i després 110. Per tant, això no aliviava, no? A partir d'aquella hora, pues, bueno, per sort, s'ha aturat la pluja i això ens ha permès que el sistema pugui actuar molt millor. Però hi havia que tenim carrers, alguns pàrquings, algunes zones que han patit aquestes inundacions. Per sort, no n'hi ha cap incidència que afecti a les persones. Afecta, evidentment, a més materials, alguns pàrquings que estan actuant i carrers que en aquest moment ja estan tornant una altra vegada a recuperar la normalitat, no? Però no, ara està una afectació, diria, dura, però evidentment sí que pues, tot pateix, no? Algunes incidències d'entrar aigua, s'han produït, no? I, bueno, jo crec que us escoltava, mai se sap quan arribarà aquest episodi, avui en dia tenim aquesta possibilitat pues, de passar-nos de frenada. Però unes vegades pues, millor passar-se de frenada perquè s'ha demostrat, per exemple, avui pues, que hi havia poca gent al carrer, hi havia poca circulació. Jo he vist davant de la ronda de dalt i hi havia molt poca circulació. Crec que aquesta prudència i prevenció ajuda com a mínim a que no hi hagi afectacions personals que són les més dures després de poder digerir. No? Sí. I en aquest moment pues, bueno, hi ha pluja i esperem que durant la nit pues, sigui el que està previst, que és una pluja poc intensa, encara que tindrà freqüència fins demà i demà començarem a treballar pues evidentment de reparar i reposar la situació.
3: Doncs esperem que sigui així, que la matinada sigui tranquil·la després d'aquest episodi, efectivament, cap a les 8:30 o les 9, que hi ha hagut aquesta tromba d'aigua a sobre Cornellà amb el seu alcalde, ho hem comentat. Antoni Balmón, alcalde de Cornellà, gràcies per acompanyar-nos i bona nit.
19: Molt bé. Bona nit, que vagi bé.
0: D'aquí 9 minuts seran 2:45 de la nit. Línies obertes al 93207474. Si algú no hi en vol dir la seva, 93207474.
3: 178 litres per metre quadrat al Raval de Barcelona, 147 litres a la zona universitària, també de Barcelona, però 93, gairebé 94 litres per metre quadrat al Prat, 135 litres a Badalona, 135,1. Aquí, a més, està pujant molt la quantitat d'aigua perquè està pujant cap al nord les tempestes, és a dir, que són xifres realment espectaculars, superant els 100 litres. Insisteixo, aquestes són estacions oficials del Meteocat. N'hi ha d'altres d'oficioses que marquen xifres per sobre dels 200 litres en segons quines localitats, especialment dels Baix Llobregat, on ha plogut molt fort, especialment al voltant de les 9-10 de la nit.
0: El Francesc Mauri, que és aquí, ho deia de passada just quan el saludàvem, però crec que és important destacar-ho, que això només ha fet que començar. Estem parlant d'aquestes xifres que és l'inici d'aquest temporal. I després, hi ha una altra cosa que sempre recordes, Francesc, que és que les rieres tenen memòria, no? I acaben buscant

0: no? I com que tinc el cotxe en una planta menys dos, en un pàrquing comunitari, doncs el que he fet és anar-lo a treure. Per què? Doncs, sincerament, bé, anar-lo a treure i posar-lo en un carrer que no sigui un dels que baixa, diguem, de la muntanya, per entendre'ns, sinó absolutament perpendicular, no? Per què? Doncs no vol dir que s'hagi de desbordar, però si s'acaben superant els 200 o 250 litres, que de moment estem molt lluny perquè estem a una cinquantena de litres, doncs no és impossible que alguns carrers de la ciutat baixin i acabi entrant aigua en segons quins baixos o pàrquings, no? Mm-hmm. En definitiva, és una situació de moltes hores que acaba de començar i li queden ben bé unes 12 hores de màxima activitat i ja veurem demà si s'acaba escurçant o fins i tot s'acaba allargant i, sobretot, si en poques hores hi hagués una formació ciclònica més potent i més intensa.
1: I després remarcar a la gent que tingui seny, perquè a través de xarxes hi ha la imatge, i em sembla que l'has vist tu, Francesc, d'un ciutadà que amb el seu cotxe ha intentat passar per sota d'una carretera on hi havia un bassal espectacular, ha hagut de sortir nadant del cotxe, perquè el cotxe no ha, o sigui, ha començat a surar primer i després s'enfonsava. No?
2: Perquè... Per sort tenia la finestra oberta i ha pogut sortir, diguéssim, no? Perquè si no té la força de l'aigua...
1: Són comportaments difícilment explicables.
2: Que no et deixa, sí, sí.
0: Sí, perquè aquí l'ha filmat... Sí, qui l'ha filmat diu que ha entrat a tota velocitat. Potser, diguem, no anava molt centrat, aquest personatge, conduint, o l'altre és que era un temerari directe. No? És una de les dues opcions que se m'acudeixen, perquè la tercera, que el meu cotxe sap nedar, bueno, de moment no se m'acudeix, no?
2: És que això em sorprèn molt, Francesc, perquè, bueno, tu et deus sorprendre més, perquè portes no sé quants anys explicant aquest tipus d'imatges.
1: I a més en episodis no com el d'avui, que estava superavisat, superprevist, és a dir, tothom sabia, no?
0: Una cosa, a veure, una cosa, l'altre dia, o avui mateix, quan veus les imatges, per exemple, de la Ronda de Dalt, inundada, no? Això ens pot passar a tots, que entris en un túnel d'aquests, en una via que dones per fet, que no hi ha un gual, que no hi ha un riu o no hi ha una riera, i et trobis amb això. I és que l'altre dia, encara que hi ha comentaris a xarxes que el problema són les fulles dels embornals, etcètera, etcètera, no. Pot ser que en un cas puntual potser sí, però sobretot és perquè l'aiguat de fa pocs dies va deixar 50 litres en 30 minuts al Fabra i va ser un màxim a tota la paret de Collserola que va baixar cap al barri de Canyelles i va enganxar aquesta infraestructura. I aigües avall, sort dels dipòsits pluvials, que antigament a Barcelona no hi eren i ja des de fa un parell de dècades estan en servei i salven la ciutat, una gran part de la ciutat, de conseqüències pitjors. I és que, a veure, hi ha quantitats d'aigua que per molt ben preparada que estigui una ciutat o una infraestructura, bé, et passaran per sobre i aleshores, evidentment, la prevenció i l'actuació de les persones amb aquesta prevenció és fonamental.
1: Estava mirant ara, Francesc, una imatge del radar de l'AEMET que marca núvols de 12-14 quilòmetres d'alçada.
0: Sí, molt extraordinàriament desenvolupats, segurament perquè xup-xup mediterrani, és a dir, aquesta temperatura superficial del mar que s'ha situat, bueno, de fet ja fa anys que se situa per sobre de la normal, però que els últims mesos s'ha disparat d'una manera bestial, no tan sols el Mediterrani, sinó altres mars del món, i fins i tot el Cantàbric o el Golf de Biscaia, no? I sí, efectivament, aquest xup-xup fa que tinguem ara mateix uns núvols amb unes característiques pràcticament tropicals, és a dir, amb un sistema que els mapes del temps doncs tampoc no és clar, no és evident, i que disparen el creixement i et deixen aquestes quantitats bestials de precipitació.
1: Estic mirant

0: que hi ha alguns núvols de 20 quilòmetres d'alçada, però que estan molt, molt dins del mar, diguem-ne, però efectivament, davant de, davant de Mataró, per exemple, un de 12-14 quilòmetres. I, i ja sobre, terra, 10-12 quilòmetres, doncs, al voltant de Martorell, Granollers... Vull dir que, déu-n'hi-do, sí, sí, alçades brutals.
1: Veig que, fas un bon seguiment, eh?
2: Sí, sí, pensa... tots intentant entendre-ho tot, sí, sí.
1: Pensa una cosa, Òscar, si aquests núvols de 18-20 quilòmetres mar endins, que ara mateix són, evidentment, els potencialment més perillosos, s'atansen durant la nit, matinada i demà al matí sobre terra ferma, els aiguats encara poden ser molt més intensos. Yeah. I, evidentment, si en portem 175 a dins de Barcelona, imagina't 100 o 150 litres més en les pròximes hores, el que vol dir, evidentment, infraestructura, sí, en alguns casos de cop, és el perill d'aquesta situació.
2: Sí, perquè és molt estàtic, és a dir, realment el mapa en una hora no ha canviat massa. Sí.
0: El veus girar sobre ell mateix, gira, però sempre sobre la mateixa zona.
2: Però no es mou gaire, no? I aquest és el problema, dir que vagi caient aigua en el mateix lloc d'una forma més intensa.
1: Sí, sí, sí, sí. De fet, a veure, en les últimes 12 hores han sortit, i ho heu vist a xarxes, models per tot arreu, i gent, doncs, comentant, etc etc. I en les últimes 12 hores, i clar, nosaltres de moment ens hem quedat amb aquests 200 a 300 litres, però haureu vist a xarxes que hi ha models que no són inventats, que són reals, que donen 500 litres en 24 hores en alguns punts de la costa catalana i fins i tot en 48 hores 750 litres. Estem parlant, per tant, d'unes quantitats fora d'òrbita, excepcionals, que si s'acabessin produint no tenen referents en els últims 100 anys a Catalunya a molts observatoris. En algunes zones potser sí, però en àrees de la costa ni de bon tros.
0: Mira, ara un tuit dels companys de BTV, del Temps, que diuen que l'Escorç acaba d'arribar als 200 litres en un mateix dia i si es confirma aquesta dada, seria la pluja més abundant registrada mai en un dia a Barcelona, superant els 194 litres i mig de l'Observatori Fabra l'any 1971, el 5 de desembre. És a dir que, si es confirmen aquests 200 litres que marcaria l'Escorç, de moment, perquè insisteixo que continua plovent, doncs seria una quantitat brutal de rècord a la ciutat de Barcelona.
1: Sí, crec que és l'Observatori de Can Bruixa, que és un observatori que fa moltes dècades que funciona de forma fiable, i sí, sí, si arriba, això és rècord absolut, i el que dèiem, fa poquetes hores que acaba de començar, hi ha corda per 12-18 hores més.
2: Déu-n'hi-do. Anem a l'estació de Sants. Joan Trias, què tal?
3: Bona nit. Bona nit de nou. Si abans dèiem que semblava que no hi havia massa gent disposada a passar la nit, ara la situació ha canviat una mica. De tant en tant, per megafonia, deixen anar l'anunci de plegar les persones que tinguin intenció de passar la nit aquí a l'estació i les condueixen cap a la sala d'espera d'entre les vies 5 i 6 de l'AVE. Aquí la Creu Roja ha instal·lat una paradeta on reparteix mantes i aigües i podem veure que potser hi ha unes 150 persones que, com a mínim, estan aquí, potser dormint profundament, només n'hi ha 8 o 10, però sí que, per exemple, hi ha gent en canalla, hi ha vigilància, hi ha una parella de la Policia Municipal, de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que realment està oferint servei d'informació a persones que s'hi acosten o fins i tot actuen d'ofici. I, per exemple, una parella amb nens, nadons, que estan amb cotxets, s'hi acosten per si necessiten el què. Una d'aquestes persones és la Meritxell. Meritxell, bona nit.
4: Bona nit.
3: Quina ha sigut la teva peripècia per trobar-te dormint aquí avui?
4: Bueno, he arribat a les 8:30 de Tarragona i ja s'ho dic que m'estrany, i aquí sé, segueixo.
3: O sigui, tu t'esperes per tornar a Tarragona.
4: M'espero, però ja visc a Tarragona.
3: I la teva única alternativa és agafar el tren.
4: El tren, l'autobús. L'autobús no crec pas que n'hi hagi pel temps, llavors es paga el tren. I com a mínim aquí estic coberta i estic calenta.
3: Sí, com a mínim tens calor perquè dius que venies calada de l'aigua, la jaqueta tota mullada.
4: He sortit un moment a comprar menjar perquè pensava, si no ens donen res de menjar, fins demà al matí, són moltes hores, jo tinc que menjar. Llavors, clar, he sortit a comprar i he sortit, porto els peus xops, la jaqueta xopa i ara, doncs, ara amb la manteta estic bé.
3: I t'han donat informació de quina hora pots agafar un tren demà?
4: Segons un noi d'aquí, m'ha dit que demà a les 2 de la tarda no hi ha més trens.
5: Doncs és així. És la informació oficial que han donat, que fins
4: els
5: que no...
4: Els que ens agafi confessats. Sí. Em perdó.
5: Fins que no passi el temporal, no reobren la circulació i ja es veurem si, si això pot passar abans. Moltes gràcies, Meritxell.
4: Gràcies a vosaltres, nois. Bona nit.
5: Doncs aquesta és la situació d'aquesta viatgera. Com ella, això que et deia, unes 150 persones, la majoria asseguts a les butaques aquí de la sala d'espera de l'AVE. Sí que hi ha gent estirada per terra i molta tranquil·litat. Però on s'acumula més gent és a les entrades, a l'estació. Gent que clama perquè els hi vingui un taxi. Abans hem sentit aquell testimoni que el demanaven per aplicacions d'internet i que no hi havia manera. És gent que potser ha de fer una mitja distància per anar fins a casa, a Terrassa, a Sabadell, al cas de la Meritxell era a Tarragona, més lluny. Però la gent no desisteix i, francament, la freqüència de pas de taxis que veiem des de l'altra banda del vidre de l'estació és molt baixa, molt baixa, no en passen.
2: Joan, gràcies. I torna, perquè has de seguir explicar-vos-ho a partir de les dues, eh? L'antena de Catalunya Ràdio.
0: Amb el 3Cat Info, sí, sí.
2: 3Cat Info. Vinga, fins ara. Gràcies.
5: Va, cuida't.
2: Gràcies, gràcies. Eloi Cordomí, bona nit de nou.
6: Hola.
2: A veure, el Besòs ja porta 200 metres cúbics per segon. Això què vol dir?
6: Això vol dir que és molta aigua, perquè ens fem la idea, al matí en portava 5, ara ja en porta 200... I perquè ho puguem comparar també més fàcilment, ara l'Ebre, el seu pas per Tortosa, en porta 100. Per tant, el Besòs ara mateix porta dues vegades l'Ebre.
2: El doble d'aigua.
6: D'aigua que l'Ebre. Clar, totes les tempestes que estan entrant pel Maresme arriben al prelitoral i llavors les pluges fortes les tenim a tota la conca del Besòs. Llavors tots els riuets, rieres, torrents que alimenten el Besòs estan acumulant tota aquesta aigua, està caient i la queda concentrada doncs, al seu curs més baix. Tot i això encara es considera que és un cabal moderat, és a dir, a partir de 220 ja serà un cabal alt, molt alt ja estaríem parlant de 400, i d'aquí a que es desbordi hi ha molt marge, sobretot el que pot preocupar més són torrentets i rieres afluents del Besòs, que aquests sí que poden tenir passos baixos, carreteres, camins que creuin aquestes rieres i que, per tant, doncs, puguin estar inundats en aquests moments, amb molta probabilitat.
2: I la previsió, recordem, que és que segueixi plovent, per tant,
6: sí.
2: Això pot anar creixent.
6: Pensa que el Besòs, quan arriba al Vallès, gira cap al nord, diguéssim, cap al nord-est, i és allà on es preveu la pluja que se vagi acumulant amb més abundància les pròximes dues hores. Per tant, de ben segur que continuarà creixent, sense cap dubte.
0: Per actualitzar, són 215 metres cúbics per segon a Santa Coloma de Gramenet, al Besòs, a la 1:30, és a dir, fa 5 minuts. Per tant, aquestes són la xifra oficial. Efectivament, 215 és el doble de l'aigua que porta l'Ebre, que normalment quan travesses l'Ebre i travesses el Besòs veus que són dos rius molt diferents, però doncs avui tenen els papers canviats, podríem dir. Està més gros el Besòs que no pas l'Ebre.
6: Totalment. Estic mirant els registres de Badalona, de Barcelona... Sí, continuen encara amb aquest 178 i Badalona 135 ja acumulats.
2: Doncs déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, i com deia el Francesc Mauri, això només ha fet que començar, per tant, hem d'estar molt atents al que vagi passant aquestes properes hores. Recordem, Eloi, que el litoral, diguéssim, és la zona més on hem de posar més l'atenció, també els Vallesos i també el Maresme ara mateix, i després tot això anirà cap al nord, més cap a Girona.
6: Sí, que ja hi comença a entrar, eh? És a dir, sud de la Costa Brava i fins i tot la pluja arriba a la Garrotxa, a la Selva, al Gironès, però és una pluja de moment una mica més moderada, tot i que molt continuada, per tant aniran sumant litres, i quan arribi el gruix de la precipitació també passarà el mateix, que el terreny està moll i, per tant, els rius i torrents poden créixer amb molta més facilitat. Sí que diguéssim que s'està preparant el terreny per l'episodi fort que arriba durant la matinada també a les comarques de Girona i demà al matí.
0: Doncs aquesta és la situació. Per cert, des de Protecció Civil informen tallada per inundació la carretera nacional 2 entre Montgat i el Masnou. Per tant, problemes en aquest part nord de l'àrea metropolitana, entre Montgat i el Masnou, la nacional 2 tallada per inundacions.
2: Eloi, gràcies.
6: Fins ara.
2: Que vagi bé, fins ara.
6: Adéu-siau, seguim.
2: Nit llarga avui de ràdio, eh? Que seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. L'inspector Oriol Corbell ens acompanya, al cap de dispositiu dels bombers de la Generalitat, al centre de comandament també de Tortosa en alguns casos. Inspector Corbell, què tal? Bona nit.
7: Hola, què tal? Com esteu?
2: Finalment s'ha confirmat que hi ha hagut diferents salvaments de persones. Expliquin quin és l'estat de la situació. Quina valoració en fan d'aquesta nit?
7: Doncs sí, a raó d'aquestes precipitacions tan intenses i extenses estem tenint, de fet, molts serveis a nivell de salvaments de persones, tot el que hem fet, la veritat és que no hi ha hagut cap d'ells que ha sigut un risc salvament de vital immediat, és a dir, tot han sigut sí que salvaments en cotxe, sobretot el que és l'Hospitalet de Llobregat, a Cornellà, a Baix Llobregat, en aquell moment en què encara era primera hora, encara hi havia certa mobilitat, hi ha hagut cotxes doncs, que han quedat aturats per tot el tema de l'aigua que els estava entrant i hem ajudat a treure persones. Però realment no ha sigut un rescat en el sentit de que s'estigués l'aigua enduent els cotxes. I bàsicament doncs, tots els serveis s'estan centrant sobretot en inundacions. Tenim molta aigua, moltes inundacions, que el que afecten doncs, són els pàrquings, el terrat d'inundats, moltes filtracions en els pisos, i també doncs, alguns murs afectats, falsos sostres, hi ha hagut també alguna afectació estructural d'alguna casa i després també doncs, les derivades d'algunes branques, arbres caiguts, totes les tipologies de serveis doncs, que van vinculats normalment a aquesta tipologia de serveis d'inundacions.
2: Que en el cas d'una inundació d'una casa, recordar que si és una, si simplement aigua, diguéssim, no, i no hi ha cap alteració en el dia a dia greu, que no està en perill la vida d'una persona, millor esperar potser demà, no?
7: Sí, exacte. És al final, ara mateix, en situació com d'emergència, no, en què estem destinant tots els recursos al salvament de persones i també a evitar doncs, mals majors, el que fem és prioritzar les situacions aquestes en què pugui haver persones en perill. I això, en el cas que hi hagi, per exemple, una inundació en un pàrquing i no hi hagi ningú en perill, doncs això doncs, seria algo que no prioritzaríem en aquell moment i prioritzaríem altres situacions en què sí que pot haver doncs, persones en perill. Però, en qualsevol cas, si hi ha qualsevol dubte, no dubtem també en trucar al 112, perquè hi ha algunes situacions com, per exemple, un terrat inundat no?, que acumula molta aigua, que pot ser un perill, pot ser un perill perquè pot acumular doncs, molta aigua amb que acumuli 3-4 pams, doncs el sostre podria cedir. Llavors, a netejar els invernals i aquestes situacions, doncs sí que nosaltres tenim totes les unitats de terreny, tenim moltes unitats, un reforç molt important i estem per això. Qualsevol cosa, doncs, que la gent no dubti trucar al 112, anirem cap allà i verificarem realment que no suposa un perill. Mm.
2: Però això vol dir que un cop superat aquest pic de pluges, després és quan tenen també molta més feina per arreglar tot el que ve?
7: Clar, aquestes grans emergències derivades d'inundacions i el que ens porten és això, és una priorització en primer moment d'aquests salvaments, però després cal una avaluació també d'estructures que potser han quedat afectades, han aparegut esquerdes, doncs, i després, posteriorment, el que cal és una rehabilitació per una tornada a normalitat per tothom. Llavors, aquesta tornada a normalitat porta molta feina també. Llavors, són tasques que queden pendents, o sigui, que anem prioritzant i que una vegada passat l'episodi, doncs que és necessari doncs, per al restabliment, bàsicament, dels serveis bàsics, de la mobilitat de la gent i també de la normalitat doncs, de tota la societat. Mm.
2: Vostè té una trajectòria, diguéssim, que ha participat en diferents missions internacionals també de col·lapses més estructurals. Creu vostè que el canvi climàtic ens obliga també ja a redefinir completament els que són els protocols de protecció civil a Catalunya?
7: Sens dubte hem d'afrontar doncs, una nova realitat que sembla que la tenim aquí i tot s'està sent més extrem. Tenen incendis forestals a l'estiu, la seva coordinació, la seva propagació, la seva intensitat, com ara instantàniament, no?, canviar en un moment en què teníem incendis forestals molt intensos i molt valosos i canviem d'un dia per l'altre a unes inundacions doncs, que són també molt intenses, molt extenses, i en això és, evidentment, derivat del canvi climàtic i això ens ha de fer adaptar-nos, hem de fer nous models de coordinació, de resposta, d'intel·ligència, de priorització i, sens dubte, ens haurem d'adaptar a aquesta nova realitat.
2: Oriol Corbelles, inspector dels Bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Línies obertes al 93201-7474 en aquest especial que estem fent per Catalunya Ràdio i també per 3CAT Info, 93201-7474. És una nit de pluges, una nit de ràdios, nit de pluges torrencials a Catalunya i bona part del país que es troba en situació d'alerta meteorològica, recordem, alerta meteorològica màxima. El govern que fa també una recomanació molt clara, que és que a les zones més afectades tothom es quedi a casa fins a nou avís. Núria Parlon és consellera d'Interior.
8: Que tothom es quedi a casa, tant com hem dit, és alert que s'ha rebut de manera massiva les 19 comarques que estan afectades.
0: En les últimes hores hi ha hagut avisos d'inundacions a l'Hospitalet, a Cornellà o a Esplugues de Llobregat. A Barcelona s'han superat els 200 litres per metre quadrat en alguns observatoris, per exemple el de les Corts, 150 en poblacions de l'àrea metropolitana. Ara mateix el riu Besòs porta 200 metres cúbics per segon a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet. És pràcticament 40 vegades més aigua que la que portava aquest mateix matí i el doble de l'aigua que porta el riu Ebre ara mateix. És a dir, que la situació al Besòs és encara només d'alerta, no pas d'alarma, però en tot cas sí que el seu cabal molt, molt multiplicat. Les precipitacions han afectat el litoral i el prelitoral i s'espera que s'estenguin cap a l'interior amb possibilitat de mànegues i de tornados. Està, a més, viatjant una mica cap al nord, cap al Maresme. Els alcaldes dels municipis més afectats fins ara pel temporal, com per exemple el de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
9: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el CUAP de Sant Josep per temes, no per afectació d'entrada d'aigua, sinó pel propi edifici que tenia goteres.
0: En altres ciutats, com per exemple Girona, s'esperen les pluges més intenses durant aquesta pròxima matinada i al matí. Per això, l'alcalde de Girona, Lluc Salillas, diu que estaran molt pendents de la possible crescuda d'un dels rius que travessa la ciutat, l'Unyà.
10: No, bueno, el que ens han avisat és que pot plou entre 200 i 300 litres en les properes 12-15 hores. Si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'Unyà, doncs, evidentment la situació podria ser complicada per l'històric que tenim.
0: El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut més de 2.100 trucades per aquest episodi de pluges, 1.400 de les quals relacionades amb inundacions. Per fer front a aquestes trucades, el cap dels bombers, David Borrell, explica que han hagut de doblar els seus efectius.
11: Hem fet un reforç extraordinari, un reforç com mai hem fet en el cas d'inundacions, que és una activació extraordinària com el que vam tenir, per exemple, l'incendi de les Gavarres de l'estiu. És a dir, on hem doblat tots els parcs de bombers, hem obert tots els parcs de bombers voluntaris.
0: Només al Baix Llobregat els bombers han hagut de fer més de 200 serveis, la majoria de persones atrapades en vehicles. Hi ha unes 3.000 abonats que no tenen llum a Catalunya, la majoria a Barcelona i també a Cabrils, però hi ha altres poblacions on també hi ha dificultats amb el subministrament elèctric. També problemes per molta gent que estava fent un viatge de llarg recorregut en tren i que ha arribat a una estació en la qual no pot continuar el viatge perquè recordeu que no funcionen els trens de Rodalies, tampoc els ferrocarrils de la Generalitat ni tan sols el metro de la ciutat de Barcelona. Un exemple, l'MT vingut a l'antena de Catalunya Ràdio a l'estació de Tarragona. Centenars de viatgers de l'AVE han quedat aturats allà, a l'estació del Camp de Tarragona, sense poder continuar el seu viatge cap al nord, cap a Barcelona, per culpa de les fortes pluges.
12: Si arribem a Barcelona, arribarem, però que dormim a l'estació de Sants? O potser es volen desempallegar a nosaltres, no tinc ni idea. Perquè, clar, tampoc no, ni ens han donat aigua, tampoc no ens han dit quantes hores durarà això, o sigui que no sabem...
0: Aquesta era una de les usuàries afectades que ha fet declaracions aquí a Catalunya Ràdio. L'estació de Sants estarà oberta tota la nit. Es permetrà que les persones que ho necessitin s'hi puguin quedar allà a dormir, aixoplugats. El temporal ha obligat també a cancel·lar el servei ferroviari, com dèiem, de Rodalies i de Regionals, i l'alta velocitat s'ha suspès també en el tram entre Figueres i Barcelona. Personal de la Creu Roja s'ha desplaçat a l'estació de Sants per tal de portar menjar, beure i mantes pels passatgers dels últims trens que puguin arribar i que no puguin continuar el seu viatge.
2: I anirem tancant també aquest especial. Eloi Cordomí, bona nit de nou.
6: Bona nit.
2: Si et sembla, anem a posar-ho tot sobre la taula i explicar una mica com ha anat tot plegat. D'entrada, expliquem com s'ha format, per què s'han alineat tants ingredients atmosfèrics, perquè aquesta nit estiguem parlant d'aquesta llevantada amb una violència tan inusual i amb rècord també d'aigua acumulada.
6: Mira, el que hem de tenir en compte és que és una situació que s'ha provocat amb altes pressions, una pressió atmosfèrica per sobre dels 1.018-1.020 hectopascals. Per tant, no hi ha cap pertorbació important, no hi ha aire fred a les capes altes d'atmosfera, no hi ha cap dana, cap depressió aïllada a nivells alts, cap front, cap gran borrasca. El que tenim és una persistència, hem tingut una persistència de vents molt humits durant tota la setmana, que ha afavorit la aparició de totes aquestes tempestes. A més, el mar molt calent afavoreix l'evaporació, també, i totes aquestes tempestes, en el moment que troben aquesta atmosfera lleugerament inestable, amb una mica d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, molt poc, i les muntanyes, el relleu propi de Catalunya, doncs generen aquestes tempestes, aquests aiguats, que són els que estem veient. També tenim nivells molt alts d'humitat a les capes mitjanes i altes de l'atmosfera. Per tant, no només en superfície, a causa d'aquests vents de mar cap a terra, sinó tots els nivells. I tot plegat afavoreix la convecció profunda, no? Aquests grans sistemes de tempestes, com el que tenim ara mateix format, i que ha aparegut aquest matí, ja de bon matí, entre les Illes Balears i la costa catalana, s'ha anat aprofundint a mesura que ha anat passant el dia, i ara mateix continua molt actiu, i de fet, el moment del dia que és més actiu, entre el nord-est de Catalunya i també sobre el Mediterrani. És aquí on tenim les pluges més abundants. Ara mateix el límit inferior seria la ciutat de Barcelona, el límit superior seria la Garrotxa, el Pla d'Estany i el Ripollès. La zona més activa continua sent el Barcelonès, el Maresme, els Vallesos, i ara comença a arribar amb intensitat també en punts, per exemple, de la comarca de la Selva. I allà on més aigua s'ha acumulat continua sent la ciutat de Barcelona, el barri del Raval, al centre, amb 187 litres per metre quadrat, una quantitat que és insòlita, i si arribem als 200, mai vista en 24 hores a Barcelona.
2: A tot això estem pendents d'aquest mini-huracà mediterrani, no? que respon a aquesta depressió aïllada que hi hauria ara mateix entre les Balears i Catalunya.
6: Sí, o sigui, tot aquest sistema convectiu mesoscalar, que se'n diria, és a dir, un gran sistema de tempesta, no és una sola tempesta, sinó és una darrere l'altra, i ben organitzada, pot arribar a tenir una estructura ciclònica. Això, de fet, ja ho estem observant, no? Que va rotant una mica al voltant d'un suposat centre que el situaria més o menys davant de la costa central. Això ja ho estem observant. Si aquesta rotació fos més accentuada, arribés a formar un ull, i la velocitat del vent al voltant d'aquest ull s'accelera, llavors estaríem parlant d'un minicicló o mini-huracà mediterrani. De moment no tenim gaires indicis que això pugui passar les pròximes hores, com a mínim des del punt de vista observacional. És a dir, hauríem, perquè això estigués passant, hauríem d'estar detectant velocitats més altes de vent. Ara mateix estem entre 30-40 km per hora arran de costa. Potser hauríem d'arribar cap als 80, 60, 80, 90, perquè detectéssim que això pot estar passant. Hauríem de veure ja braços en espiral típics dels huracans o dels sistemes tropicals, no?, que estem acostumats a veure des del satèl·lit. Això, doncs, encara no ho veiem. Encara veiem una taca molt ben formada. Un indici d'ull que s'ha format fa una estona, doncs, ha desaparegut, per tant, no ha tirat endavant. I ho hem d'anar seguint. Els models, alguns models arribaran a indicar que això podia passar durant la matinada. Són les dues, no ha passat encara. Ho hem d'anar seguint, cada vegada té menys probabilitat. De fet, la NOAA, l'agència que estudia l'atmosfera i els oceans dels Estats Units, deia que hi havia un 20%, entre un 10 i un 20% de probabilitats que això acabés passant. Llavors, bé, sembla que estaríem en el 80% restant en què no acaba esdevenint aquest fenomen, però igualment el sistema convectiu és molt actiu. Totes les tempestes que estan formant sobre el mar tenen molta activitat, tenen un gran desenvolupament vertical. Estem parlant de gruixos de 15-20 quilòmetres en alguns punts de desenvolupament vertical. Això vol dir molta humitat a tota la columna de l'atmosfera i molta capacitat per fer ploure amb ganes, amb molta intensitat, i deixar aquests 200 litres per metre quadrat que es preveuen les pròximes hores.
0: Et volia preguntar per una cosa que acabes de dir ara. En l'última imatge del radar de l'AEMET, en què dona aquesta alçada dels núvols, podríem dir, marca núvols de 20 quilòmetres d'alçada entre Vilafranca i Martorell, a banda dels que hi ha a l'interior del mar, però a 20 quilòmetres d'alçada, uns núvols en terra ferma, és una barbaritat, no?
6: És una animalada. Hem de pensar que la troposfera, no?, la capa i més inferior de l'atmosfera, on es formen tots els fenòmens meteorològics, doncs probablement a aquestes altures doncs, té un gruix d'uns 15 quilòmetres, 15, 17, tot estirar. Que sobresurti uns 3 quilòmetres més d'aquest límit vol dir que les tempestes tenen molta energia, que tenen un desenvolupament vertical molt potent i que són capaces de passar d'aquesta inversió tèrmica ja quan arriben a dalt de tot de la troposfera. És un senyal que tenen un gran desenvolupament vertical.
2: Hi ha gent, Eloi, que encara es pregunta avui com pot ser que un poble del costat doncs, rebi 200 litres per metre quadrat i, en canvi, a pocs quilòmetres de distància la pluja pugui ser més anecdòtica.
6: Sí, fins ara les la pluja havia, era menys organitzada. Eren tempestes una al costat de l'altra, molt fortes, però menys organitzades. Vol dir que al costat doncs, no podia ploure i allà sí. Ara sí que es veu una massa molt més uniforme de pluja contínua. Per tant, és probable que durant les pròximes hores cada vegada passi menys això, no? Que la precipitació sigui molt més uniforme, igualment forta i més uniforme. Cosa que també fa patir més de cara a Riu
2: Riera. Forta i allargada, és a dir, que duri més. Que no sigui...
6: Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. És a dir, no només és un tren de tempestes puntuals, sinó que tota aquesta massa, tot aquest sistema convectiu mesoscalar està deixant pluja molt uniforme a totes les comarques de Barcelona i del sud de Girona ja a aquesta hora.
2: Hi ha alguna especialment crítica que vingui per davant?
6: Alguna hora?
2: Sí.
6: Depèn del lloc. A les pròximes dues hores, litoral i prelitoral de Barcelona, estem parlant de Maresme, Barcelonès, Vallesos, i a partir de la matinada i demà al matí, totes les comarques de Girona. Matinada que és ara, de fet ja està entrant, i demà al matí s'allarga a les comarques de Girona, igualment també al nord de Barcelona.
2: I a Girona amb la mateixa intensitat, diguéssim?
6: Sí, sí, sí, sí, probablement sí. Hem de pensar que aquest vent de llevant es manté constant durant tota aquesta nit i matinada. Perdona, m'estic quedant sense veu. I llavors demà aquest vent continuarà portant humitat, continuarà tenint condicions favorables perquè es formin aquestes tempestes encara igualment fortes, cada vegada més cap al nord-est.
2: La previsió és fins a les dues del migdia, però això podria canviar també, no?
6: Podria allargar-se una miqueta més. Els últims models han reactivat la probabilitat de pluja forta més cap al migdia.
2: Per tant, s'allargaria.
6: Sí. Sí, sí. Així com en alguns moments del dia hem vist que potser mig matí ja començava a afluixar això, ara estic mirant... Sí, sí, cap a les... Dues, tres de la tarda...
0: Estem perdent el boi. Deixa'm que repassi dades, per exemple. D'una banda, el cabal dels rius ara mateix. Estaven pendents del Besòs, bé, 244 metres cúbics per segon. És encara més del que dèiem abans. 244 a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet. En són 138 a l'alçada de Montcada i Reixac, més amunt. Però és que el Llobregat, que havia baixat, hi ha hagut algun moment que a l'alçada de Sant Joan d'Espí estava a 160, ha baixat a 140, ara torna a estar a gairebé 190, 189. 9 metres cúbics per segon. També, per exemple, a Sant Vicenç dels Horts, a 162 metres cúbics per segon. Són cabals molt importants en uns rius que no estan acostumats a tenir aquests cabals.
2: Clar, però aquí el tema ja no és tant la quantitat, sinó la intensitat. És a dir, aquí hi ha registres superiors a 40 litres per metre quadrat que hem vist en un 30 minuts.
0: Clar, sí, estan pujant molt ràpidament.
2: O 90 en 3 hores.
0: Perquè, a més a més, continuem amb xifres espectaculars. Per exemple, l'estació del Raval de Barcelona ja marca 187 litres, és a dir, que continua creixent. 156 la de zona universitària, 102 la del Prat del Llobregat, 142 la de Badalona, 125 la de Mataró. És a dir, que tenim molts valors de per sobre dels 100 litres per metre quadrat a l'àrea metropolitana de Barcelona, arribant fins a Mataró, i, a més, en molts, no és només en un punt, sinó que són molts punts els que estan per sobre del 100, i en alguns punts, com dèiem, a les Corts han arribat als 200, cosa que seria rècord a la ciutat de Barcelona.
2: Eloi.
6: Mira, dèiem això, que el sistema convectiu, tot aquest gran sistema de tempestes, es desdibuixa demà al migdia. Però sí que és veritat que els models ens indiquen que demà, a migdia i tarda, es poden desenvolupar tempestes igualment fortes al sud de la Costa Brava, nord de la Costa Central. Per tant, l'episodi no hauria acabat ben bé fins a entrada a la tarda. Fins i tot hi ha models que en reactiven altra vegada la precipitació de cara a la nit matinada de diumenge a dilluns. Per tant, que no haguem de començar una altra vegada al matí de Catalunya Ràdio dilluns parlant de possibles aiguats.
2: Que ja seria cap a Girona concentrat, això, o podria ser tot arreu?
6: No, tot arreu no em fa pinta. En tot cas, serien alguns aiguats concentrats encara a la costa i molt localitzats. És a dir, no es veuen estructures tan ben formades com aquesta per la matinada de diumenge a dilluns. Però vaja, hem d'estar alerta perquè, insisteixo, això que ha passat avui, ho hem vist avui. Ho hem vist aquesta matinada, que normalment intueixes que poden passar, es poden formar sistemes d'aquestes característiques dos, tres dies abans. Aquest cop sí que veiem tempestes fortes, però les tempestes fortes i l'organització d'aquestes tempestes ho hem vist avui. Mm. I estem molt fora, això.
2: Mentrestant, recordem, Òscar, que hi ha quatre trens aturats al Camp de Tarragona, amb molts minuts de retard. Hi ha un comboi també detingut a Lleida per falta d'espai a l'estació tarragonina i un altre més d'una hora de demora també a Burgo de l'Ebro. segons informa l'Agència Catalana de Notícies, també.
0: I com hem viscut en directe amb la Colla Ballester, com estaven recol·locant alguns viatgers, alguns trens que podien arribar cap a Barcelona, però el problema que ens explicaven alguns passatgers és, un cop arribessin a l'estació de Sants, què poden fer? No hi ha trens, pràcticament no hi ha taxis, perquè estan els pocs que circulen molt buscats, no hi ha metro, per tant, hi havia fins i tot algun passatger que ens deia que gairebé preferiria quedar-me aquí al tren a Tarragona i no pas arribar a l'estació de Sants perquè no tinc manera de continuar el viatge, però en tot cas estava Renfe intentant recol·locar-los en algun dels trens que continuava el seu viatge cap al nord.
2: I recordar que a partir de les 5 del matí es recuperarà el servei del metro i també de trens. L'estació de Sants està oberta tota la nit per si algú que s'ha de quedar a dormir allà. I Rodalies Regionals, que està suspès, també l'alta velocitat, també el tram entre Figueres i Barcelona. Aquesta és la fotografia de mobilitat, per tant, no us moveu, entre altres coses perquè la recomanació ho diu, i d'entre altres coses perquè no hi ha manera de que us pugueu moure, almenys amb servei públic.
0: Doncs aquesta és la situació. A més, els autobusos també estan amb serveis mínims i durant la nit, a més, funcionen molt pocs, perquè també Transports Metropolitans de Barcelona ha reduït al màxim la mobilitat també del transport públic donada la situació que s'està vivint a la ciutat de Barcelona i a tota l'àrea metropolitana.
2: També incidències pel que fa a persones que s'han quedat sense llum. Ara mateix hi hauria unes 3.000 persones, suposo que s'han anat arreglant, per tant, intuïm que, o no, potser s'ha espatllat més.
0: L'última xifra que teníem eren uns 1.800 abonats, que per tant són més persones, perquè alguns abonats poden ser diverses persones a la família, 1.800 a Barcelona, 1.200 a Cabrils. Això serien aquests 3.000 que ens ha dit Imma Soler des de Protecció Civil.
2: Eloi, seguim parlant.
0: Guardaveu.
6: Doncs vinga.
2: Sí, anava a dir tu.
0: Guardaveu que per dilluns, dimarts...
2: Aquesta nit, per això, estaràs treballant 24 hores o no?
6: Jo penso que no, perquè demà hem de fer el torn normal. M'agradaria anar a dormir una estoneta.
2: Però ara ets a TV3, no?
6: Sí, ara sóc a la tele.
2: Que et tocava? Sí, sí. Tocava?
6: Sí, aquest cap de setmana em tocava fer guàrdia. El Dani m'ha demanat... De fet, em tocava el cap de setmana que ve i el Dani m'ha demanat fer un canvi per aquest cap de setmana.
0: Tenia vist el Dani, el Dani va tenir vista aquí, eh? El Dani
6: tenia un model que tenia accés als mapes.
2: Tenia el model actualitzat, el bo, el bo. Eloi, gràcies per la feina. Bona feina.
6: Doncs vinga, fins ara.
2: Perquè l'Eloi, com deia abans, va ser dels primers que em va dir que hi hauria un mini-huracà.
0: A veure, venir aquest mini-huracà.
2: A veure si acaba passant, perquè encara no s'ha produït del tot. Però és una de les altres coses que també hauran de posar l'accent, a veure si s'acaba causant o no aquest mini-huracà que ara mateix es trobaria formant-se entre les Balears i Catalunya.
0: Ho deixarem aquí, ara el 3Cat Info, durant tota la matinada, pendent de la situació de pluges a Barcelona, fins a arribar demà al suplement i a tota la programació de Catalunya Ràdio. Ara mateix, pràcticament les 2 de la matinada.
13: Trescat Info.

0: Bona nit, són les dues. El govern demana a la ciutadania de 20 comarques del litoral i el prelitoral que es quedi a casa per l'alerta de pluges torrencials. L'avís preveu acumulacions d'aigua molt importants fins diumenge al migdia. Les pluges torrencials impacten amb força la zona metropolitana amb desenes d'avisos als bombers per inundacions a municipis com l'Hospitalet, Cornellà o Esplugues de Llobregat. El servei ferroviari està pràcticament suspès i l'aeroport del Prat acumula cancel·lacions i també retards generalitzats. Manifestació massiva aquest dissabte a Madrid per l'habitatge. Els manifestants reclamen una vaga general després del rebuig del Congrés als decrets aprovats pel govern espanyol. Segons el Sindicat de Llogateres de Madrid, s'han mobilitzat 500.000 de persones, xifra que la delegació del govern espanyol redueix a 70.000. Junts ha estès la mà al president del govern espanyol per aprovar un nou decret d'habitatge amb el text que ells proposen. Míriam Nogueras ha justificat al suplement de Catalunya Ràdio el no de la formació per evitar un nyap jurídic. D'altra banda, el president Illa es mostra decebut amb la decisió de Junts i recorda que els socialistes sí que han pres mesures tant a Catalunya com arreu de l'Estat per millorar l'accés a l'habitatge. El Brasil vota aquest diumenge si vol que Lula da Silva tingui un quart mandat com a president o si prefereix tornar a l'extrema dreta de la dinastia Bolsonaro. El fill de l'expresident brasiler és el principal rival de Lula. La campanya electoral ha estat marcada per la crispació i la desinformació. Un de cada dos britànics voldria tornar a la Unió Europea, segons una macroenquesta publicada aquest dissabte pel diari The Guardian. El primer ministre, Andy Burnham, ha lamentat els efectes del Brexit i ha posat sobre la taula la possible reincorporació del Regne Unit al Club dels 27. Ajornat el concurs de castellers de Tarragona, la sessió de diumenge, que havia de començar a les 10 del matí, s'endarrereix a les 4 de la tarda, si el temps ho permet. La sessió d'aquest dissabte s'ha fet en l'horari previst i s'ha allargat força més enllà de l'entrada en vigor de les restriccions de mobilitat.
1: Esports.
2: Suspès el Sabadell-Andorra de la segona divisió que s'havia de jugar aquest dissabte a les 6 a la nova Creu Alta. Es jugarà probablement aquest diumenge en un horari encara per determinar. També es jugarà el Girona-Mallorca a les 9. A la Lliga F, el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou contra el Real Madrid es jugarà finalment a les 7 de la tarda. A la Lliga de les Nacions...